0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Envaint l'espai públic.
2: Sí.
1: Que volia baixar per Pau Claris i resulta que els col·les havíeu muntat una macrodiscoteca allà.
2: 750.000 persones.
1: Però aquí us heu pensat que sou.
2: Sí.
1: Imagino que quan l'espanyol se salvi de categoria, també ens deixareu ocupar tota la ciutat.
2: Sí, se salva.
1: Fer una rua.
2: Sí, sí, se salva.
1: Una furgoneta, potser.
2: Home, una rua, perquè t'has salvat, és una rua mínima. Si vol, doncs...
1: Bueno, sé, de i després tenim això de la pizza a domicili, que això sí que fa cagar.
2: Sí, fa cagar que li passa.
1: S'ha de ser ganàpia per comprar una pizza a domicili. Podem baixar al bar de sota de casa.
2: Això sí.
1: Que les pizzas a domicili han matat la gastronomia catalana.
2: Sí, bueno, a la seva manera,
1: sort però... Sort que al bar de sota de casa puc demanar que em facin uns calamars farcits, sí, per exemple.
2: Sí, calamars farcits, eh?
1: De calamars. Per... Farcits.
2: De calamars farcits?
1: Sí, són calamars fractals,
2: sí?
1: Pràcticament.
2: Sí?
1: Són calamars farcits de calamars farcits, de calamars farcits, de calamars farcits.
2: És com un quadre d'Escher, però de calamars...
1: Espectacular, els hauríeu de tastar.
2: No, ja, ja, és així.
1: La gent se li fa la boca aigua només de pensar-ho, eh?
2: Sí,
1: però no,
2: sí.
1: Vosaltres us agrada la pizza barbacoa.
2: Home, de tant en tant...
1: La pizza carbonara.
2: Sí.
1: Una marranada.
2: No s'exalti. De tota manera, estàvem parlant d'això, que la gent ja no demana tantes pizzas o que ha entrat en crisi. Mira, al mercat de la pizza, perquè això, entres a la pàgina web, has de demanar 100.000 coses, has de donar el correu electrònic, has d'explicar on vius i has de, per poder fer el seguiment...
1: Mira, estic fart de tot això del menjar a domicili.
2: Sí, és veritat. Sí.
1: Que allà a l'Agència Catalana de Consum no parem de rebre queixes.
2: Ah,
1: centenars,
2: sí?
1: De milers de trucades, sí, rebo amb la collonada aquesta del menjar a domicili.
2: Sí.
1: Ahir mateix.
2: Sí.
1: 3 del migdia.
2: 3 del migdia.
1: I estava recollint ja.
2: Mm-hmm.
1: Els 3 menys 5.
2: A les 3 menys 5 ja recull, no?
1: Bueno, plego les 3.
2: Sí,
1: les 3 menys 5 ja pràcticament sóc a la porta, ja.
2: Uh-huh.
1: Per marxar.
2: Uh-huh.
1: 3 menys 5 sona el telèfon. Com una pel·lícula d'aquestes de Missió Impossible.
2: Un thriller.
1: Anava sonant el telèfon,
2: sí,
1: plano del telèfon,
2: sí,
1: plano del senyor Consum,
2: sí,
1: mirant el telèfon molt fixament, de dir...
2: I el rellotge, no?, una mica,
1: sí,
2: també.
1: Ja penjarà. Ja em s'hi penja.
2: I no
1: penja.
2: No penjava.
1: Va, espera't.
2: Era un telèfon de Bacalita, va trucar des del segle XIX.
1: Per collons els meus.
2: No, clar, home, però...
1: Ja penjarà.
2: Un moment, però...
1: Ja saltarà el contestador.
2: Sí, però tècnicament no són les 3 i per tant...
1: Saltarà el fil automàtic aquell, el fil musical, el contestador automàtic. Fins que al final em vaig cansar de dir, hòstia, qui em va... Què vol? Sense català de Consum, què vol?
2: Sí. Sí, eh?
1: I sento a l'altra banda. Senyor Consum, he demanat una safata de sushi. Fa 14 hores i encara no m'ha arribat.
2: Ja. Yeah.
1: Tu creus?
2: Clar.
1: Que has de tocar els collons per això.
2: Per 14 hores...
1: Un pobre funcionari que era, sí, a punt de marxar ja.
2: Per una safata de sushi que ja tu podries haver fet.
1: Un altre. Sí. Senyor Consum, sí, plou a bots i barrals i m'ha arribat l'hamburguesa molla.
2: Bueno.
1: Escolta'm,
2: sí. Sí.
1: Sóc jo el repartidor.
2: Sí.
1: I em fot sortir plovent, sí, a portar-te una hamburgueseta?
2: Sí.
1: Jo te la porto.
2: Sí.
1: Però abans agafo l'hamburguesa,
2: sí,
1: la teva hamburguesa,
2: sí,
1: l'obro,
2: sí,
1: i allà damunt del formatge fos,
2: sí,
1: m'hi cago!
2: Un moment.
1: I torno a tancar l'hamburgueseta.
2: El panet.
1: El panet, te'l poso dins de la bossa i endavant. Us convido a fer-ho.
2: Sí?
1: És un consell de l'Agència, sí, Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat.
2: Encara que no ho sembli, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
3: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
4: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
6: Ja som 11 milions de socis d'ou.
7: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
8: Sí, com el 5.

0: Quanta per cent en totes les galetes? Vas canviable en un cupó?
1: Que et dona per molt! Només el 12 de maig.
2: Si vols fer la compra bé, estan a
3: Carrefour. David, ¿dónde andas?
4: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
3: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
4: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
3: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
4: ¡Antonio!
5: Marchando, otro colacao.
4: Eres el mejor.
6: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
7: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
8: Sí.
7: Però si jo fos una mascota, no?
8: No.
7: I tu creus que si jo em poso un...
8: No.
9: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
11: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
12: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
11: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
13: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
14: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
15: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
16: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
17: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema.
18: Collons d'artistes.
19: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
20: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
21: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
22: Doncs tant com vulgui bussejar.
21: Genial. I quant d'oxigen queda?
22: El que vulgui, també.
21: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
22: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
21: I quants de cetacis?
22: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
23: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
26: Bon dia i bona hora.
27: Hola, bon dia. Penseu en aquell moment en què només ho necessitàveu. Allà hi havia una infermera, sempre dempeus, pel seu compromís amb la societat i amb tu. Avui, 12 de maig, Dia Internacional de les Infermeres, volem reivindicar la petjada d'una professió que no deixa d'avançar i que ja no accepta els vells tòpics que infravaloren la seva expertesa i formació. Perquè les infermeres són científiques, investigadores, docents, professionals, acadèmiques i imprescindibles. Són infermeres de cap a peus.
28: Exacte.
27: Sí,
28: molt bé.
29: Doncs felicitats.
26: Doncs continuem parlant d'aquesta vaga d'educació, escoles i instituts. Avui arrenca la primera de les tres jornades de vaga a tot Catalunya i continua la primera setmana d'aturada indefinida al País Valencià.
30: Les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d'Educació no han avançat, no. Tot i les reunions de la setmana passada per intentar arribar a un acord.
31: Sembla que les reunions amb educació pues, no progressen adequadament, no?
0: Gràcies.
1: Ha arribat una persona de públic, sí, però amb una mica de condescendència.
0: No, en realitat han sigut quatre, tinc aquí uns gomets verds, són per vosaltres.
30: I avui, com dèiem, també hi torna a haver protestes dels professionals de l'educació a Catalunya.
26: Sí, ara mateix es manifesten a Barcelona.
2: Sí, és una manifestació molt important.
26: Manuel Valls, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bon diumenge.
26: Sí, per vostè hem quedat que sempre és diumenge. És una actitud vital, la seva.
2: Efectivament.
26: Ex-primer ministre francès i regidor de Barcelona. Què hi té a veure vostè amb les vagues?
2: No res, però he sentit que la Conselleria d'Educació pot saltar.
26: La consellera, sí.
2: Exacte, la consellera, i se la poden petar. I a mi m'agradaria proposar una persona de confiança per al càrrec.
26: Qui és aquesta persona confiada?
2: Jo mateix.
26: Es proposa vostè pel càrrec.
2: Efectivament, per un bon sou. Escolta, teniu 20.000 euros?
26: 20.000? No, ara mateix no, ja ho trobaríem. Sempre podem trobar
2: algú. Molt bé, ja ho trobarem.
26: Ja ho trobarem. L'últim cop ja li va anar bé. 20.000 euros va fer alcalde aquí. Aquí tocava, no? Perquè vostè ha
2: participat... Ada Colau.
26: Ada Colau, no?
2: Sí, sí. Voleu fer fora Ada Colau, voteu Valls.
26: I va passar de
2: l'altre. I els que van votar Valls, doncs al final van quedar amb un pam de nas perquè jo vaig fer alcaldessa Ada Colau.
26: I vostè en què es va quedar?
2: Jo la pasta...
26: Molt bé.
2: Però, però escolta'm, jo accepto qualsevol càrrec, eh?
26: Sí? Qualsevol càrrec?
2: Sí, jo he estat ex-primer ministre de França, ex-ministre de l'Interior de França, ex-ministre d'Ultramar de França...
26: Sí, senyor.
2: Jo no quedava més ministeri de França, vaig dir, hòstia, me'n vaig a l'Ajuntament de Barcelona a veure què caurà. I em va caure ex-regidor de l'Ajuntament de Barcelona, soc també, i ara podria ser l'honorable conseller d'Educació, o l'honorable conseller d'Interior...
26: Si es peta l'Interior també, per la polèmica...
2: Podria fer també de mig centre defensiu del Real Madrid. Escolta, el que calgui,
26: Sí, jo, per 20.000 euros al mes, no?
2: Sóc el substitut perfecte,
26: Sí.
2: Voleu un conseller del que sigui? Voteu Valls.
26: Voteu Valls. Sí. Bueno, dèiem que els docents protesten contra l'acord del govern.
2: Quants docents protesten?
26: Quants?
2: 200?
26: No, 200, no, 200. No, 200. No, 200.
2: Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, quants en són? 200?
26: No,
2: 200
26: vol dir... No 200, 200.
2: Sí, funciona més per escrit que per pas pronunciat.
26: No, ja s'entenia.
2: La pronunciació és molt important.
26: I tant que és important. I tenir una pronúncia variada també és important.
2: Efectivament. Sí, que te n'enfons de la meva pronúncia.
26: No, no, al contrari, la valoro positivament.
2: Ah, d'acord.
26: Sigui com sigui, protesten contra l'acord que el govern, Comissions Obreres i UGT, els sindicats minoritaris van tancar. Diuen que el van tancar a esquenes dels majoritaris.
2: Sí,
26: demanen que es torni a negociar.
2: Sí, són els tres principis de la República.
26: Sí?
2: Liberté,
26: sí.
2: Egalité,
26: sí.
2: I UGT.
26: Fem una cosa, tornem a seguir.
3: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Sou molt bona gent!
28: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
29: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
31: Ostres.
29: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
32: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
33: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
34: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
35: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
9: Fes-te entendre amb mi, di.
10: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
9: Crec que m'he enamorat.
10: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
10: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
11: Què significa formació professional? El diccionari diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
16: Perfecte.
15: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
19: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Ah, como hemos cambiado.
21: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
22: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà. Feu bon dia.
23: Acabeu d'escoltar
31: la competència.
36: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
37: Hola, i avui?
31: Un programa basat en fets reals.
38: Mala farina.
31: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1. Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 8 des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
1: Passen el segon pal, el cop de cap, gol! De l'Etern! Cristian Stuani!
0: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
3: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer a les 2 de la matinada, el programa aquest.
2: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
3: Hola, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romosa, què tal estàs?
4: Bon dia.
3: Genial. Ahir es va celebrar la gala per recaptar fons per la sida i altres malalties de transmissió sexual, que va ser un èxit, i a més, People in Red es diu la gala, i el nostre Joel Fortuny, clar, que col·labora ell, perquè també treballa allà a la producció,
4: sí.
3: Un aplaudiment, perquè va ser
4: és
3: un èxit total, és multitaxi. Escolta'm, ens acompanya, ja ho hem dit, el Borja Mazanadis i l'Elisabet Parés, perquè avui celebrem el Dia Internacional de les Infermeres, que em sembla un tema francament interessant, perquè a més tenim els bombers en vaga, els mestres en vaga, les infermeres també, que reclameu una sèrie de drets i de, en vaga no, però bueno, reclameu una sèrie de millores. Això potser ens ho podríem començar a plantejar, diguéssim, perquè tot el que seria les persones que estan en la base de la, diguéssim, de l'acolliment, de les cures, de la sostenir,
4: dels
3: serveis públics, del sostenir, diguéssim, aquesta societat amb cara i ulls, doncs tots tenen les mateixes, coincideixen en una sèrie de reivindicacions, no? I llavors això nosaltres ho hem dels mestres, ho hem de posar sobre la taula constantment. Ens acompanya també la Shaima Rashidi. Què tal estàs, estimada?
5: Molt bé, bona
3: tarda. Tu ets una activista antiracista i, a més, especialitza en drets humans i globalització, que és com hauríem de ser tots una mica especialistes en això, francament, no? Perquè està faltant. I, a més, formes part d'una cosa molt interessant que vam descobrir l'altre dia. Jo et vaig llegir una altra revista que et van fer al diari Ara. Tu estàs al programa Prometeus.
5: Sí.
3: Ja ens explicaràs de què va això. Moltíssimes gràcies, però abans, avui, aquí, a RAC 1, un fort aplaudiment per rebre el nostre estimadíssim, el nostre xef de confiança, un dels millors restauradors, un dels millors xefs d'Europa, el senyor Francesc Fortí.
6: Bravo.
3: Què tal estàs?
6: Bé,
3: no?
6: Estem aquí, estem bé.
3: Ara.
6: I ben acompanyat, ara més estrets que abans, però bé.
3: Clar, una mica, tu no havies estat en aquests estudis nous, eh? Sí. Una mica més estrets que abans, però així estem més recollits, sí. Sembla que estiguem en una nau nodrilla. Sí. Estem més recollits. Bueno, Francesc, escolta una cosa. Tu ets el xef del, deixa-m'ho dir, del racó d'en Vino Argentona, des del meu punt de vista, però no només el meu, perquè això no tindria massa predicament, però vaja, que vull dir que des del punt de vista dels experts i dels gourmands és un dels millors restaurants d'Europa. I això és així, i t'ho dic a la cara. Llavors, el racó de Can Vino. Anem portant un cap al mes. Avui ens tocaria parlar de cuina de primavera. Avui ho farem.
6: Sí.
3: Però abans has de fer un aclariment. Abans de parlar de la cuina de primavera, vols fer un aclariment, no? Què vols aclarir, per favor? I et vols fer un llamado, em surt ara en castellà.
4: Una crida
3: als clients, als restaurants, no?
6: Sí, no, bueno, la crida no és... Vull dir que... La crida és que resulta que a Argentona
3: sí.
6: No hi ha pàrquing.
3: Ja,
6: No hi ha pàrquing, no es pot aparcar.
3: Val.
6: Si aviam s'hi posen uns ròtols a l'entrada del poble que digui prohibida l'entrada als forasters, que no vingui ningú i ja s'ha acabat.
3: Val, jo t'entenc.
6: És que ja està bé.
3: No podem aparcar a Argentona.
6: No es pot aparcar, ni pensen fer res. A obres les que vulguis, però d'aparcar res.
3: I perquè és veritat que no es pot aparcar a Argentona?
6: No.
3: Hi ha un pàrquing públic a Argentona, vols
6: no,
3: dir?
6: No, n'hi ha cap. No n'hi ha cap.
3: Ni privat?
6: Ni privat.
3: Tampoc.
6: Ni pagant ni sense pagar.
3: I llavors tu reclames...
6: Home, que un pàrquing. Per tots els que tenim negoci a Argentona.
3: És veritat, completament.
6: Sí.
3: És veritat que jo quan de vegades fico al teu restaurant has de donar voltes i voltes, acabes trobant forat, però vaja... La cosa és quan surt del teu restaurant troba't el cotxe a Argentona. Això sí que és un fenomen.
6: Sí, això sí.
3: Perquè si vas una mica tururu... Bueno, no, jo em referia també que vols explicar...
4: El que t'expliquen
3: a tu els clients quan venen al teu restaurant.
6: Ah, sí.
3: Ah, amic.
6: No. Resulta que...
3: Que m'has colat això al pàrquing, que ho trobo bé, la reivindicació, sí, sí, sí, jo estic totalment a favor, però...
6: Tenies
3: ganes. Tenies ganes, si tens qualsevol altre, per favor, ja saps vosaltres, això faltaria més, eh? Però, pàrquing Argentona, però tu, hi ha molts clients que arriben al teu restaurant que expliquen
6: què. Resulta que llavors, quan acaben, em volen veure.
3: Sí, clar, clar.
6: Llavors es volen fotografiar amb mi, tot això, i llavors... És que l'hem sentit per la ràdio.
3: Ah, veus?
6: És que l'hem sentit per la ràdio.
3: Molt bé, molt bé.
6: Entens? Ara. És això.
3: Sí, sí, sí, sí. No, però t'expliquen coses als
4: clients.
3: Els clients.
6: Sí, sí. Bueno, m'expliquen les... que això ja, aquesta cuina ja no existeix, la ja teva, no la troben enlloc clar. Més, eh? I totes aquestes coses. El que em fa més gràcia és això que diuen, l'hem sentit per la ràdio.
3: L'estem a la tarda, sí. Però, que una cosa que jo insisteixo, perdona, que t'apreti, però dius que hi ha restaurants que actualment no estan fent bé la seva feina.
6: Bueno, aquests n'hi ha molts ara, sí.
3: I llavors són els que prenen el pèl.
6: Sí.
3: En quin sentit?
6: Bueno, que no donen, cobren i no donen res per el que cobren. Ja està. Perquè la cuina que faig jo, doncs, són moltes hores.
3: Ja t'entenc. Tu quina hora lleves al matí?
6: A les 4 del dematí.
3: Del dematí, cada matí, sí. Eh? Sí. Per començar a preparar...
6: I el dia que faig festa també. Perquè si s'acaben les coses, les tinc de fer.
3: Ja t'entenc.
6: Això.
3: Clar. I llavors tu trobes que hi ha molts restaurants que no... Que no.
6: No. Bueno, molts, però molts n'hi ha. Però si la gent hi va, si en parlen, és això.
3: Clar. Com detectem que un restaurant no acaba de tenir els estàndards que hauria de tenir?
6: Per bueno, sempre la prova és el dintre el plat. Vull dir que si la prova és aquella. Sí, uh-huh. És això. Et poden posar en un restaurant a la carta un nom llarg, d'aquells que no s'acaben mai, i sí. Llavors el plat és gros i al mig hi ha una cosa petita.
3: Ja t'entenc.
6: Es això? Posen tanta lletra.
3: Ja t'entenc.
6: Sí.
3: Que no es menja, l'altre que no es menja.
6: Sí, no es menja.
3: Clar. Després tu dius que els clients no hauríem d'acceptar coses que no són bones.
6: Pues clar.
3: O que no estan ben cuinades.
6: Sí. La culpa la té el client.
3: Clar.
6: Perquè si el client no acceptés, doncs ja està.
3: Clar, clar. I després, per exemple, si un restaurant tu hi vas i sempre té la mateixa carta...
6: Sí, bueno...
3: Amb el producte sí, sempre el mateix?
6: Sí, sí, sí.
3: Què passa
6: si
3: aquí?
6: Si anem amb un cano que ja te la saps de memòria, oi?
3: Sí, exacte.
6: Això. Però llavors hi han d'haver-hi... Poden fer això, si no canvien... Cada estació s'hauria de canviar alguna
3: cosa. Ja.
6: I llavors dir coses de paraula.
3: Si no diuen coses de paraula...
6: Això mateix.
3: Malament.
6: Malament, malament. Sempre hi ha d'haver-hi alguna cosa. Un plat del dia, el que sigui de paraula, sempre hi ha d'haver-hi alguna
3: cosa. Ja t'entenc. Que correspondria al producte del dia.
6: Això mateix.
3: De temporada.
6: Això.
3: I tu trobes que... Hi ha molt restaurant que enganya? Enganya.
6: Sí, sí, sí, home, sí, enganyen, sí. Però és clar, si la gent es deixa enganyar...
3: Ja t'entenc.
6: És aquest el problema.
4: Pot ser que siguem ara menys, els clients siguem menys exigents amb els anys?
6: Bueno, no, el que passa que això, encara que facin propaganda, encara que surtin a la tele, encara que els inflin de lo que sigui, la gent no hi torna.
3: Ja.
6: Perquè no són tontos.
3: Ja t'entenc.
6: I aniran una vegada, però no hi tornen.
3: Clar.
6: És aquest l'assumpte.
3: I després hi ha molta gent que potser no es queixa in situ, però sí que després fan de crítics a les xarxes socials.
6: Sí,
3: tu què n'opines de les xarxes socials?
6: No, és que està mal fet, això. És allà, s'ha de fer allà.
3: S'ha de donar la cara allà.
6: Al moment, al moment.
3: Però cada vegada tens com tens
4: cosa.
3: Com vergonya.
4: Sí, fa cosa.
3: Sí. Saps que deia, escolti, perdoni, això...
6: Mira, el diumenge va venir, hi havia una taula que eren 7.
3: 7.
6: I llavors va començar. Entren i diu... Nosaltres pagarem amb efectiu, faci'ns la factura sensiva. Dic, perquè vostè de què va? Vostè de què va? Sí. Comencem aquí. Després, volíem fumar al restaurant. Dic, que no sap, que no es pot fumar.
3: Clar.
6: Vull dir, una sèrie d'animalades. Doncs aquests no vindran més. Però no perquè no vulguin venir, perquè no vull que vinguin.
3: Jo t'entenc.
6: És això.
3: I els hi vas dir, els hi vas explicitar, escolti, vostès són uns...
6: Oh, esclar, no, jo els hi vaig dir el que els havia de dir.
3: Però
6: com van marxar? Com van marxar, llavors els vaig repassar. Sí. Llavors els hi faig un repàs i ja està.
3: Tipo, com seria aquest repàs?
6: El repàs, doncs, què es pensen? Que som tontos o què? Com pot anar un pel món a dir, escolti, nosaltres pagarem amb efectiu, tregui'ns l'IVA. Bueno, això s'ha acabat, això.
3: Això s'ha acabat. S'ha acabat. Havia passat molt? No,
6: sí, abans sí que havia passat. Abans sí que havia passat, sí.
3: Sí.
6: Però ara no.
3: Ara no, eh?
6: Ara no val la pena. No val la pena, és que no val la pena.
3: No val la pena. I una cosa, perdona, aquests són uns mafiosos, no? Perquè uns senyors que paguen sense IVA i amb negre... Ai, amb negre, perdó. Amb B.
6: Sí.
3: Que a més a més, que volen fumar...
6: Sí.
3: Fa un puro a la nostra cara.
6: Sí, sí, el que sí.
3: Això qui era? Era algú conegut que nosaltres...
6: No, aquests no sabíem qui eren.
3: Ja.
6: Oi, llavors, per exemple, tens allà els postres. I per què no en regala la coca?
3: Oh. Sí, et diu la gent.
6: Sí, no, aquests anaven, sí, vull dir que aquests, dic, sí, home, sí.
3: De vegades són pitjors comensals els rics que els pobres?
6: Sí.
3: Per què?
6: És que... Mira, a l'entrada, que hi ha els pòsters, i llavors hi ha una botella de vi de marca,
3: sí,
6: d'aquestes antigues i cares. I una vegada sortien uns senyors, era l'hivern a Madrid, i el meu pare, des d'un cantó es ve, ho veia, ho mirava, agafa l'ampolla, se la posa aquí a la vall, sí, i se'n va al carrer. És que llavors el meu pare diu, escolti, vostè, l'ampolla aquesta... Diu, no, si era una broma.
3: Ja, està.
6: Si era una broma, clar. Era una broma. Però no puc dir qui és, eh?
3: No, era una persona...
4: Ah, era conegut. I la brillava, tenia calarons.
6: Sí, sí, sí. La no diré qui és.
3: Ah, sí?
4: Sí. Encara és viu?
6: No, sembla que no.
3: Home, jo me'n recordo l'anècdota d'aquell un amic meu, també un xef, que no diré el nom, que va anar a una gran família d'aquí, de catalana, i va fer el convit de boda en el restaurant d'aquesta persona, que et dic. Van acordar un preu de paraula. I quan va ser l'hora de pagar, els riquets van dir, miri, li pagarem això. I l'altre, el xef, va dir, no, però si havíem acordat això altre, no? El tocopete, escolti, eh? Va dir, no, això és el que li penso pagar, i aquí està.
6: Sí, sí, sí.
3: Podríem dir que els rics roben més els rics que els pobres?
6: Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot.
3: Clar, hi ha rics bons, no?
6: Sí, sí, n'hi ha de bons, sí. Ah, sí. Ara els que pateixen més són els camarers, perquè amb això de no hi ha propina. Ah, abans clar. Hi havia les propines, ara n'hi ha molt poques de propines.
3: En quin sentit, per què?
6: Perquè és que n'hi ha que volen deixar la propina amb la visa.
3: Ah, sí, a mi em passa això. I que és
6: I llavors jo dic, no, que tu creia el rebre a mi.
3: Ja t'entenc. Ja. Clar, clar, clar. Has botat una mica de caix per la propina,
6: ara,
3: eh?
6: Si recomanem. No, que vagin amb un caixer i que treguin cèntims.
3: Ja t'entenc, ja t'entenc. Ja t'entenc.
6: Sí.
3: Bueno, una mica de... No? Posat una mica a les coses, als punts sobre les sis, una mica d'ordre. Anem a parlar de la cuina de primavera ràpidament. Ara, a veure, quins plats són els de temporada, diguéssim? Tu dius verdures, per exemple, quines serien les de temporada ara per primavera?
6: Sí, el que passa que... Com que aquest mes feia temps que no hi havia primavera.
3: Ja, és veritat.
6: Perquè semblava que el mes passat amb aquella calor s'acabaria tot.
3: Clar.
6: Doncs no. Encara hi ha pèsols, encara hi ha escarxofes, encara hi ha faves. Vull dir, s'allarga això.
3: Exacte. És a dir, que el pèsol, l'escarxofa i la fava és ara... És,
6: No, és més enrere, però encara n'hi ha. Però
3: el pèsol quina època té? Perquè a vegades t'ofereixen pèsols al desembre o al novembre.
4: Tot l'any.
6: No, sí. Bueno, ara tot és tot l'any. El pèsol és de la primavera.
3: Ja t'entenc.
6: Per Setmana Santa, més o menys. Els pèsols són per Setmana Santa.
3: Clar, i ja tot s'allarga massa, no?
6: Sí, bueno, s'ha allargat ara. L'any passat ja no n'hi havia.
3: Ja.
6: L'any passat n'hi havia aquest temps, ja n'hi havia.
3: El pèsol també és veritat que si és d'hivern a clau o així o congeladot, és, jo de petit que... et fotien uns pèsols congelats, que allò era com bales, com
6: sí,
3: caniques.
6: Com balins, sí.
3: Com balins, que deies... Bueno, i un dia que vaig anar, no sé si el teu restaurant o algú, ja de gran, no? Sí. Que prens un pèsol, clar, no té res a veure,
4: fresc, diguéssim. Fresc, no?
3: Per un el pèsol d'allò que ens fotien dels anys 80, sí, allò era... Sí, allò era... Sí. Però és que jo crec que, vamos...
6: És que no, a més,
3: era
6: les conserves no eren bones d'aquí.
3: No.
6: En canvi, anaves a França i sí que eren bones, les conserves.
3: A veure, el peix. El peix dius que és el peix blau.
6: Sí.
3: Això quin
6: és? Ara és el temps de la sardina, els seitons, el barat...
4: El seitó també hi és tot l'any, no?
6: No, bueno, el peix aquest està a l'apogeu ara, que és com té la grassa. Ara és com fa les anxoves.
3: Val. Ara fa les anxoves amb el peix d'ara.
6: Ara és com fa les anxoves.
3: Val. Per tant, també podem demanar peix blau, a la primavera.
6: Sí.
3: Verdures, pèsols, faves, carxofes, sardines i barat. Llavors...
6: I llagosta.
3: I llagosta. Anem aquí al tema.
6: Ara és la llagosta.
3: Sí, ara és el temps de la llagosta.
6: Ara és la llagosta.
3: A mi fa una pena la llagosta.
6: Demà, si no moro avui,
3: sí.
6: Demà estic convidat a menjar llagosta.
3: Ah, sí? A on? Es pot dir?
6: Al Port de la Selva.
3: Carai. Ara és l'època de la llagosta,
6: sí,
3: fixa't
6: llagosta.
3: Tu.
6: Va. La llagosta d'aquí, la vermella, la bona.
3: Bueno, doncs aguanta una mica, si t'haguessis de morir jo. Sí, jo trobo una motivació aguantar un dia més, sí. Francesc?
6: Sí.
3: Aquest, llavors, és temps de llagosta. Llavors, aquest producte és el més car ara mateix?
6: Sí, dels més cars, és del més car.
3: Ahà. Vosaltres el restaurant només l'oferiu per encàrrec, es veu.
6: Sí, bueno, no, la llagosta, la cardinal, ha de ser per encàrrec. Perquè
3: per encàrrec.
6: Ha de ser de quilo a quilo 200.
3: Ja, i la cardinal què vol dir?
6: Cardinal 2 és una manera de fer-la.
3: Què és?
6: Ahir va a tòfona...
3: Ah,
6: amic. Sí, ara es pot explicar que la recepta és complicat, això, i no servia per res.
3: No servia per res, però vaja, que és, si la gent no s'ho pot fer a casa. Una
6: no,
3: la
6: no,
3: cardinal,
6: això no, això no.
3: Clar, i la llagosta a mi, des del punt de vista animalista, no és aquestes que les heu de fregir vives...
6: No.
3: Que el criden...
6: No, però aquestes, les tinc, aquestes que tinc de...
3: La infermera diu, em fa patir, no, clar, tu, esclar.
6: Són...
3: Com són?
6: A l'americana.
3: A l'americana, què vols dir?
6: A l'americana, sí, s'han de tallar vives.
3: Ja t'entenc. Ja.
6: Llavors, de vegades tens un mal pensament, com la talla. No sé si fos algun
3: altre. Ah, bueno, vols dir que...
6: Sí.
3: Val.
6: I la cardinal es bull.
3: Es bull.
6: Primer es bull.
3: I la bulls viva o...?
6: Sí, és clar, això sí, s'ha de bullir, i llavors s'ha de refredar, llavors s'ha d'obrir, s'ha de buidar, ja. I etcètera, etcètera.
3: Val. Bueno, anem a passar de la llagosta, perquè a més hi ha aquell conte que està explicant... si us obriu una mica sobre la llagosta, tu no pots menjar, no, Elisabet?
5: Llavors... Jo és que soc de les que si les gambes es mouen, les poso amb aigua, a veure si reviuen.
3: Ja tant, que tu ets una salvadora, que tu ets infermera, és que clar, tu tens aquesta cosa, que tens aquesta cosa de cuidar, i de cuidar i curar. Anem a parlar de les gambes, ara que diu l'Elisabet, de les gambes. Les gambes són una merda.
6: Sí, és això abans era de segona divisió, diguéssim, no?
3: De segona o tercera divisió, sí, la gamba, fixa't
6: tu. Quan anaves al metge, doneu-li una tanda de vitamina E.
3: Sí.
6: Llagosta, llamanto i llagostins.
3: Ja t'entenc.
6: Les gambes no.
3: No.
6: Era com les espardenyes, que les espardenyes ara van a preu d'or i les, preu i sí, les donaven als gats.
3: I què va passar aquí? Algun espavilat que va dir...
6: Sí, va fer-la i mira.
3: Una cosa, i la gamba, clar, tu dius que és impossible que totes siguin de Palamós, no? Perquè tot, hi ha gamba de Palamós a Punta Pala, dic, això és
6: sí,
3: impossible.
6: Sí, perquè... hi ha gamba de Cap de Creus, hi ha gamba de Palamós, hi ha gamba d'Arenys, yeah. I més avall també hi ha gamba.
3: A on?
6: Per exemple, a Dènia.
3: A Dènia, clar.
6: A Dènia també, també.
3: Però dius que això no?
6: No, les gambes no. Perquè les gambes han de ser de l'aigua al plat. Això no aguanten. No aguanten. Les gambes no aguanten.
3: La gamba no aguanta?
6: No aguanta.
3: O sigui, que l'has de menjar. Si trobes una gamba que estàs a la platja...
6: Sí, una gamba, primer la claus, no te la mengis crua, però vull dir...
5: I els que anem de bòlit, podem anar a comprar gambes o llagosta congelada? O això és...
6: No.
3: No. Pues et t'he de dir una cosa, jo vaig al Corte Inglés i em compro, que de fet m'ho posa una mica per Cap d'Any, perquè com que a mi ja, bueno, soc especialet en una sèrie de coses que ara no us explicaré, però em foten allò, llagostins bullits, que te'ls vas fotent com si fossin pipes.
6: Sí.
3: Jo me'n compro al Corte Inglés, tu no saps què, saps què vull dir o no?
6: Un dia es morirà i no sap de què.
3: Serà d'això, no?
6: Sí, sí, sí.
3: També et diré que a mi m'havien encantat quan aquí a Espanya, aquí a Catalunya, que en aquell moment era molt a Espanya, no? Ara és menys Espanya, no, Catalunya? Sí, sí, home, i tant, cada cop menys. Doncs el cas és que a mi m'encantava el surimi.
5: Uf, això quan t'enteres.
3: La infermera està a punt de desmaiar-se. El surimi m'agradava a mi. Saps què és o no? Els palitos de cangrejo.
6: Allò, pues...
3: Que van entrar aquí al país, aquí als súpers, als anys 80. I llavors, nosaltres ens encantaven i ens posàvem una amanida que consistia en enciam, el palito de cangrejo i salsa rosa. Com ho deus? I vinga, endavant. I ens semblava la pera, allò, eh? Sí o no?
6: La primera vegada que vam menjar això era Santander.
3: Veus?
6: Que vam agafar un taxi, pots dir, no puesto de penjar marisc. I diu, salpicón de marisco.
3: Això, salpicón de marisco...
6: I tot era aquesta merda.
3: Aquesta merda.
6: Sí.
3: Pues jo sóc un addicte a això, sí. Però bueno, és que ara m'estic pensant i ja estic salivant.
6: Sí.
3: Perquè jo, vamos, i com més... Com, hi ha una marca que és com més fina. Doncs pues a mi m'agraden les bastes. Sí, sí. Això també m'ha passat a vegades amb els homes.
5: La que es desenrotlla. Sí, sí. Hi ha uns pelitos...
3: Exacte, que desenrotllen. Sí. O sigui, jo t'ho dic. Bueno, a veure, llavors, la gamba i tot això és una merda. Llavors... Com hauríem de cuinar la llagosta? Tinc aquí apuntat. Ja ho explica tal. La carn. La carn què?
6: No, la carn tot l'any n'hi ha, de carn tot l'any.
3: Tot l'any. Però la caça, per exemple, no estem en caça o hi ha alguna cosa...
6: La caça ja s'ha acabat.
3: Ja s'ha acabat.
6: Ja està.
3: La caça de quan a quan seria?
6: La caça abans era de l'octubre al febrer.
3: Molt bé.
6: I ja està. Era la caça.
3: La caça.
6: Sí. I ara... Hi havia la caça major que durava una mica més.
3: Una mica més, val. Val, val, val. I fruita?
6: Fruita què?
3: Quina és la de primavera?
6: Ah, bueno, maduixes.
3: Maduixa, bàsicament.
6: Maduixes. Maduixes de... Però no els fresons.
5: Sí,
6: no,
5: sí.
6: Maduixes són petites.
5: Són, tu vas explicar.
6: Són les petites.
3: La maduixa petita de bosc, diguéssim.
6: Ah, sí, això mateix.
3: Com de David el Nomo.
6: Sí, però que de bosc res, ja, Tots però són d'hivernacle.
3: Són totes d'hivernacle. Sí, sí. I ha perdut molt, això.
6: Sí, que ha perdut.
3: Però abans on hi havia maduixes al bosc, i això, Filipu?
6: A Argentona.
3: Ah, sí?
6: A tot arreu. És que et portaven una cistella de maduixes del bosc
3: sí.
6: I no la podies posar a la càmera perquè, si no, tot agafava gust...
3: Ah, sí, de maduixa.
6: De l'olor que feia.
3: Mare de Déu,
6: de
3: i ara res de
6: res. Ara no fan olor de res. Sí.
3: Doncs escolta, fantàstic. Ja tenim les dades. No us deixeu enredar als restaurants. Pèsols, faves i carxofes, sardina i barat, peix blau. És temps de llagosta per a tots vosaltres. Les gambes, un nyap. I a més, la carn la sempre menys caça. I fruita, maduixes del bosc. Si sou David el Nomo i teniu la sort de trobar-les. Perquè clar, es veu que això cada dia pitjor, no?
6: Sí.
3: Fantàstic.
6: No, i cares.
3: I cares,
6: perquè per això tothom menja fresons.
3: Clar, clar, clar.
6: Ja.
3: Clar, clar. Perquè la maduixa és ben petita, eh?
6: Sí,
3: que és
6: sí,
3: allò
6: sí.
3: petit. Sí, sí, sí. Sí.
6: I les altres, les maduixes, els fresons, abans eren bons, sí, eren... Però ara, com que, esclar, tot és d'això, com se diu, híbrid.
3: híbrid.
6: Híbrid. I ja tot és allò, maduixes grosses.
3: Que sí, una maduixa grossa, que ens troben a la boca. Sí, sí, sí, sí.
6: I tot és aigua.
3: I tot és aigua.
5: Però si hi posem sucre, no?
6: No, allò sucre i moscatell i...
3: Clar,
6: el
3: que posar qualsevol de tot. És millor marxar-se, és millor menjar per tu.
6: Nata,
3: sí, sí, sí.
6: Disfressar-les.
3: Disfressar-les. Bueno, un aplaudiment per Francesc Cortín. Moltíssimes gràcies. El racó d'en Vino, el restaurant dels millors restaurants d'Europa, i aquí tenim el seu xef, en Francesc Fortí, que ens ha explicat la cuina de primavera. Amb tots vostès, Shaima Rashidi. Bravo. Estima, Shaima, què tal estàs?
7: Molt bé.
3: Molt bé. Estaves nerviós al principi, ara ja no, no?
7: Ara ja no, ara no. Estic pensant en menjar.
3: Menjar, clar, clar, clar, clar. Efectivament, eh? Ja estem de llagosta, doncs endavant, escolta. Bueno, a veure un moment, Shaima. Tu ets llicenciada en Humanitats, especialitzada en Drets Humans i Globalització, i ets activista antiracista.
7: Exacte.
3: Esclar, per la forta orca, no? Al final t'has de fer activista antiracista, no? Perquè
7: sí, és,
3: que, si no...
7: és una forma de vida, però bueno,
3: clar.
7: Si hem de posar un nom...
3: Clar. Tu, a més, estàs en una cosa que jo trobo interessantíssima, la vaig descobrir en una entrevista que et van fer al diari Ara, en un programa que en diu un programa Prometeus.
7: Sí.
3: Ets de la mina, has nascut a la mina, al barri de la mina de Barcelona, i treballes en el programa Prometeus. Perquè, a més, tu hi treballes ara... però n'havies estat beneficiària, diguéssim,
7: sí.
3: No? O sigui, t'havies acollit a aquest programa. Explica'ns sí. una mica en què consisteix aquest programa.
7: Bé, el programa Prometeus és un programa de pla de barris de l'Ajuntament de Barcelona,
3: sí.
7: que bàsicament està als barris amb major abandonament escolar.
3: Uh-huh.
7: I bàsicament l'objectiu és democratitzar l'accés a la universitat.
3: Uh-huh.
7: Es fa un acompanyament com integral i de molts aspectes des de l'institut a la universitat i postuniversitat. Tot el tema d'inserció laboral, inclús com més d'inserció com més orientació laboral.
3: Quan dius acompanyament, a què et refereixes? Perquè dius que és un acompanyament 360 graus, que és integral. Quin tipus d'acompanyament, de quin tipus d'acompanyament estem parlant?
7: Sí, abarca moltes coses, però sobretot és per la motivació, no? En aquests instituts que normalment no hi ha una motivació per anar als estudis superiors i de més, al posar sobre la taula, no?, els recursos que existeixen entorn a l'educació pública, les beques, el demanar la prescripció a la universitat, els graus superiors, etcètera, etcètera. I també hi ha una sèrie de recursos també psicològics, recursos econòmics, etcètera, etcètera, per fer com més fàcil aquest camí, no?
3: Tu em fa l'efecte que en algun moment hi havia la possibilitat de que hi havia una sèrie de beques que s'ofertaven a l'institut o a l'escola en la que tu estaves, però va dir una professora, et va dir una cosa molt concreta que a mi m'ha sobtat.
7: Sí, això, o sigui, no era per al programa Prometeus, era per una altra cosa,
3: sí.
7: que era més per als alumnes que tenien bona nota o no recordava.
3: Tu eres una bona estudiant.
7: Sí, soc bona estudiant, però crec que el tema no era les notes, sinó una miqueta la situació personal de cada persona. I aleshores, això m'ho va explicar un professor, i em va dir que a la reunió que van tenir els docents van dir, no, va sortir el meu nom, i una professora va dir que potser no era bona idea donar-me la beca.
3: A tu?
7: Perquè possiblement no continuaria estudiant i em casaria com les dones de la meva comunitat. Aleshores, els professors que em coneixien em van dir que no tenia ni idea de com sóc jo, i gràcies a això sí que vaig poder continuar en aquest programa, en aquesta beca i a més, tot i que després, com estava el Prometeus, no vaig continuar, però sí, o sigui, és un dels exemples una miqueta de les traves que ens podem trobar, doncs, persones d'aquest barri o persones que venim d'origen divers, no, en aquest sentit.
3: Clar, perquè a casa teva sou musulmans, diguéssim, la família, els teus pares són marroquís, d'origen marroquí, i el prejudici feia que veiessin una dona musulmana, una jove musulmana, que no calia que estudiés perquè teòricament pues, ja es casaria, tindria fills, jo que no sé exactament quina idea tenen sobre les dones musulmanes, no?
7: Sí, o sigui, bàsicament va ser això, i no només va començar, o sigui, això ja va ser al batxillerat, que era una miqueta el trànsit a la universitat, però sí que és veritat que és una cosa que es nota també quan estàs a l'ESO, que segons quins professors arriben a barris, no?, amb molta migració o persones que han passat un procés migratori, i ja donen per suposat pues que aquestes persones no continuaran estudiant, aquestes persones tindran aquesta realitat, es casaran, bla, bla, bla, bla, bla. I és una cosa que també em va passar d'alguna forma, de forma indirecta, a l'ESO. Per exemple, quan estàvem com escollint els batxillerats, jo tenia molt clar que volia fer el batxillerat, anar a la uni, el meu somni, i el somni també dels meus pares, perquè és la raó per la que fan tot el que fan, no?
3: I els teus pares tenien tradició universitària? Són universitaris?
7: Els meus pares no. Els meus pares no. Tot i que el meu pare sí que té com estudis superiors, tot i que no va anar a l'universitat, però la meva mare no. I un dels profes, tot i que jo volia escollir com un batxillerat per després continuar fent pues, el que m'agrada i de més, ell m'ensenyava com cursos de perruqueria, de no sé què, i era com, no m'interessa la perruqueria, no veus que vaig amb els cabells com una boja, o sigui, no és una cosa que jo demanava, però que jo veia molt com la diferència en altres companys, que sí que els ensenyava que no eren racialitzats, i jo com que em sentia com una miqueta frustrada, com, tot i que sóc excel·lent de la teva matèria, O sigui, era un profe de història, però bueno.
8: Sí, sí, sí.
7: Per què insisteixes en que no accedirà al batxillerat en aquest sentit?
3: També és veritat que hi ha com el tòpic, o hi ha un lloc comú que es repeteix moltíssim, que tenim la sensació que en la comunitat musulmana, efectivament, hi ha aquesta reticència per part de que les dones estudiïn, que després han de retornar a casa, que s'han de tapar, etcètera, etcètera, etcètera. Això com ho vius tu?
7: O sigui, és una cosa curiosa perquè al final la realitat de la religió d'una persona no defineix el que passa després al seu nucli familiar. Clar. O sigui, tu pots ser d'una família cristiana, per exemple, i tenir uns pares super conservadors i que realment et posi moltes traves, no? Patriarcals o el que sigui, i després tenir una religiositat i ser cristià i després no, que no tingui res a veure, no? Sí, sí. Que la seva intenció és que continuïs estudiant. I això és el que passa, no? Al punt de vista sobre els musulmans sempre és una massa homogènia, que a més es confon moltíssim l'origen amb la religió, o sigui, donen per suposat àrab o nord-africà igual a musulmà,
3: quan
7: no té res a veure. La majoria de musulmans al món no són àrabs, o sigui, són d'Indonèsia, són de l'Àsia i de més.
3: I
7: és això, i és una cosa que al final acaba condicionant les teves, no només les oportunitats, sinó també la percepció que tu tens de tu mateixa, i la teva interacció amb altres persones una vegada surtes de la teva casa, per així dir-ho. I al final moltes persones, no, els meus pares venen d'un país que moltes dones són musulmanes, o sigui, la primera universitat del món la va fer una dona musulmana, Fatima al-Fihri al-Fes, no, al-Qarawiyyin. I és com donar per suposat que l'islam i les dones no és igual a dones amb educació, a dones intel·lectuals que puguin tenir aquesta emancipació o aquesta intel·lectualitat al final acadèmica, no? Aleshores, no sé, és com una cosa que tota l'estona com dona una miqueta de ràbia o cansa molt perquè has de demostrar.
3: Constantment.
7: Això és un demostrador. Sí,
3: fet, constantment. Si es pensa que els musulmans són tot una massa, que tots els musulmans es comporten tots igual de la mateixa manera i que tothom fa exactament... I que, per exemple, no hi pugui haver persones musulmanes o de descendència musulmana, progressistes o que siguin...
7: Exacte.
3: Etcètera, no? Escolta, m'agradaria que m'expliquessis, no sé si és molt personal la pregunta, que m'expliquessis la història de mort dels teus pares, perquè els teus pares, tot i ser del mateix barri del Marroc, no es coneixen allà, sinó que es coneixen aquí, diguéssim.
7: Sí.
3: Emparellen aquí, a Barcelona, era?
7: Sí. Els meus pares són d'una ciutat molt petita, que al nord del Marroc, que es diu Hasar el-Kebir. No sé si us va... Aquesta que es va inundar fa uns mesos, és aquesta. Sí. I la meva mare tenia pues, una altra parella, tal, ho va deixar i va decidir migrar amb el meu germà gran aquí, perquè volia pues, una altra oportunitat de vida, i el meu pare venia també amb els seus germans i de més, i un dia estava...
3: Els teus pares van venir per buscar...
7: Separats, sí, per buscar-se la vida... La el meu pare, perquè volia continuar estudiant i perquè volia treballar, la meva mare, pues, això, pues, perquè ja no veia res de futur amb tot el que havia passat amb la seva exparella i de més, li va ficar los cuernos, tot i que no li agrada que cuente esta historia, però va dir, sí, me ponen los cuernos, pues te dejo y encima me llevo al niño y adiós.
3: Claro.
7: I va arribar i un dia estava en el bus i va a veure el meu pare i es veu que la meva mare recordava el meu pare perquè l'agradava de petits al barri, sí. I dijo, aquí et quedes, no?, amb mi. I li va dir, tu ets fill de tal, no sé què, i una miqueta la història d'amor va començar allà.
3: A la parada de l'autobús.
7: Sí, jo sé que era la primera filla dels meus pares i tal, i, bueno, la meva mare, o sigui, el meu germà, que ja no està viu, però el meu germà era de part de la meva mare, però jo sóc la primera del matrimoni dels meus pares, o sigui que...
3: I tu vas néixer, per tant, ets catalana i vas néixer aquí a Barcelona, però no tens la nacionalitat espanyola, fins quina edat?
7: Crec que tenia uns 11 o 12 anys, sí. Perquè si tu neixes aquí, tot i ser catalana i de més, si els teus pares no tenen la nacionalitat, tu no et pots nacionalitzar. Va una miqueta en aquest sentit.
3: I perquè tu al Marroc, la relació que hi tenies...
7: Vacances.
3: Vacances, sí. I quan eres petita hi vas anar poquíssim, diguéssim.
7: Sí, o sigui, jo anava a veure els meus avis i poc més, o sigui, quan podia, quan acabava l'escola, anava un mes, dues setmanes i...
3: I aquest període què comporta per una criatura? Suposo que vosaltres, el programa Prometeus, això és una altra cosa que també deveu tenir present. Sí. Què comporta que algú no tingui la nacionalitat o permís de residència? O perquè tu llavors, un bebè... que neixes aquí, en quina situació legal està?
7: Un bebè que neix aquí és això, si no està nacionalitzada la família, no pot com accedir. Moltes vegades molts bebès estan com en un procés burocràtic que no és el que toca en el moment que just neix un bebè i de més, i això limita al final l'accés a drets, no? Clar. Perquè, per exemple, estar renovant els papers, que necessites anar renovant, no com quan tens la nacionalitat, en el programa Prometeus, per exemple, és un problema que ens trobem, no? Per exemple, ara mateix estem acompanyant per demanar la beca del Ministeri, i clar, hi ha gent que està renovant aquests papers i de més i no poden sol·licitar la beca. Ja. Aleshores no tenen accés a aquesta beca. O gent que, per exemple, es gradua o el que sigui i no pot obtenir el seu certificat o no pot accedir a segons que coses perquè no ho té. O no pot fer un intercanvi. No pot fer un intercanvi, per exemple, a tercer d'anar-se d'Erasmus. Mm-hmm. Per què? Pues perquè tal, perquè la seva situació administrativa pues no et deixa o el que sigui. Aleshores hi ha una sèrie de drets, no, que té tot. I haver nascut aquí, per una qüestió de no haver sido de quatre apellidos catalanes, no pots tenir per això mateix, això al final.
3: Clar, no pots accedir al fet de... T'impedeix seguir endavant, diguéssim, amb la teva vida, no? Al cap i a la fi. Parla'ns una mica també del... tu hi va haver un moment que et vas treure el hijab.
7: Ah, sí, el hijab. Sí, o sigui, jo quan tenia com 14, 15 anys, una cosa així, 13 anys, no recordo molt bé, crec que eren 13 anys. Clar, jo era com una noia molt tímida que tenia com moltes ganes de connectar amb la religió, vas estar com molt a prop de la religió, amb la comunitat i de més, i em va sortir aquesta devoció, aquesta que parla la Rosalía de poder-se tapar-se i connectar amb Dios, i vaig posar-me el hijab, no? I estava com molt...
3: No l'havies portat fins a aquell moment?
7: No el portava, no.
3: Quina edat tenies?
7: O sigui, tenia crec que 13 anys, una cosa així.
3: En el teu cas va ser una decisió personal, diguéssim.
7: Sí, una decisió personal. Ara te cuento. I me lo vaig posar, però clar, de sobte, clar, a l'escola pues, se reien de mi, el profe també un dia, un professor que tenia treia el hijab com fent la broma, però se'm va clavar com aquestes agulles que utilitzem. Sí. I va estar així durant una època que vaig arribar un dia i li vaig dir, parlaré amb el director perquè no és normal el que m'esteu fent bullying per puta de hijab.
3: Quina edat tenies?
7: No vaig durar ni un any. Vaig durar un any i poc més i meu pare...
3: Tu quina edat tenies?
7: Tenia 13 anys.
3: 13 anys.
7: Sí, tenia 13 anys. Bueno, 13 anys, però bueno. I clar, el meu pare, quan em va veure així, quan li vaig com explicar tot, em va dir, Chaima, ets molt petita per portar-ho, o sigui, si, i a més t'està passant això, no ho portis. No ho portis fins que no estiguis preparada, i si vols, i no ho portis perquè estàs patint, i no t'has sentit portar una cosa si estàs patint, no? I va ser una miqueta, gràcies com una miqueta al com veure que el meu pare, pues, que tot està bé, que no passa res, perquè a vegades també sentia que si m'ho treia era una miqueta falta de respecte, no? Pensarien que només ho tinc com una decoració quan té un significat tan important per tantes persones, no? Uh-huh. D'aquesta devoció i de més, però m'ho vaig treure i des d'aleshores pues, que soc com molt conscient de com és viure, encara que va ser una època molt corta, de com és viure portant el hijab, no? Mm-hmm. De sentir identificada com a dona musulmana, perquè sí que sé com és ser identificada com a dona racialitzada, no? Em dic Shaima, tinc aquesta cara, però amb una dona amb el hijab van ser com moltes coses, no? La fetichació. O sigui, un dia, jo tenia 13 anys, portant el hijab, i un home al carrer em va dir, ai, a saber lo que ocultas debajo de esa prenda, no sé què. Coses així. O, no sé, com una sèrie de coses que entens molt bé després tot el que ha patit la teva mare, perquè la meva mare es va posar el vel quan va néixer la meva germana. Uh-huh. Soc la gran, va néixer la meva germana, la meva mare va decidir posar-se el vel, i clar, tot això, no?, d'anar al metro, que la gent no es vulgui seure al costat, que ens persigui per als supermercats, els comentaris, els mora de merda estan al teu país... I
3: això t'ha passat a tu?
7: A mi m'ha passat, però a la meva mare... per 4.000, mm-hmm. Perquè clar, perquè la meva mare, a més, ha estat sempre en un sector superprecaritzat, que és el de la cura i de la neteja, mm-hmm. I clar, i allà, i més perquè ha estat una situació administrativa més vulnerable encara que la que he pogut tindre jo, que no ni m'acordava, i aleshores pues, ha estat com una carne com de... com posat en l'assador, no? Una clar. Forma fàcil de vulneralitzar la seva realitat, no?
3: I després, de tot, dona la sensació que les dones musulmanes se us ha instrumentalitzat? És a dir, amb tot el debat al entorn de l'Ihab, que us ha utilitzat per atacar, diguéssim, o per desplegar la xenofòbia?
7: Per suposat, ho estem veurant amb l'extrema dreta, com està utilitzant al final l'islam, la dona, que és molt graciós perquè és com, per alguns drets de la dona no estan... no? Que és que poden ens ben perill amb alguns drets que s'han adquirit de la dona, però després per senyalitzar i justificar el seu racisme, que una suposada invasió, senyalitzant, ah, mira que opressius són amb la dona i de més, sí que estan. No sé si m'explico.
3: Perfectament.
7: Aleshores, no només amb aquesta instrumentalització, no?, de fer doblement víctima a la dona, no?, ja del fet de ser dona, pues ja tens una sèrie de coses, però a més de ser musulmana i les conseqüències que això porta, no?, la normalització dels discursos i dels atacs i de més, sinó també penso que la instrumentalització també va de l'altra banda moltes vegades, clar, no? La mateixa esquerra, no?, que tot, jo soc d'esquerra, clar, però la mateixa esquerra que moltes vegades aquesta veu d'aquestes dones musulmanes pues no es posen en llocs on s'ha d'escoltar a les dones, ara més que mai.
3: L'esquerra no s'hi ha posat seriosament en aquest assumpte.
7: Exacte, i és una cosa que és molt seriosa perquè se'ns està menjant amb l'excusa de l'islam, amb l'excusa de la migració, i ara més que mai l'esquerra necessitaria, per exemple, escoltar més a les dones musulmanes i que elles puguin contraargumentar aquestes persones.
3: Clar, clar. Bueno, i donar veu, clar.
7: Donar veu.
3: Que és el que avui intentàvem fer amb tu. Jo crec que hauries de tornar, perquè ens ha semblat realment molt interessant, i són discursos que no estem escoltant, perquè a més són discursos fins, són discursos complexes, són discursos que venen de l'experiència pròpia, no? Ens ha interessat molt la Shaima Rajdi. Ella és llicenciada en Humanitats, especialista en drets humans i globalització, és activista antiracista, forma part del programa Prometeus, que és un programa importantíssim, que esperem des d'aquí que tingui tots els mitjans econòmics necessaris perquè segueixi tirant endavant, perquè és fonamental. Seguirem parlant amb tu, moltíssimes gràcies. Demà vindrà la Sònia Ros, que havia vingut la setmana passada, perquè precisament acabes d'apuntar un tema que és quina és, més enllà de l'ultradreta, hi ha algun discurs, per exemple, per parlar de la llei d'estrangeria, que és una llei que Espanya no pot evitar perquè està connectada amb Europa, diguéssim, i per tant Europa li demana. Aquesta llei d'estrangeria podria ser més justa, podria ser més àgil, podria estar més acord amb els drets humans, diguéssim, exacte, tant del país receptor com dels països emissors i de les persones que l'han de... a les que subjectarà, que moltes vegades són migrants. Demà parlarem d'aquest tema precisament, eh? Xaima, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Ens tornem a veure aviat. Un aplaudiment. Després d'aquesta publicitat, que és tan necessària per nosaltres, parlarem amb infermers, amb dos infermeres, que veuràs tu que bé que ens ho passarem. Bravo.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
3: Bueno, avui estem molt contents perquè estem celebrant el Dia Internacional de les Infermeres. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Ens acompanyen el Borja Manzanares i l'Elisabet Parés. Què tal esteu?
10: Molt bé.
3: Molt bé, fantàstic. Bueno, el Borja Manzanares és infermer, cofundador de l'associació Infermeria Digna i president del Col·legi Oficial d'Infermeries de Barcelona. I l'Elisabet Parés és infermera vocal d'Infermeria Familiar i Comunitària del Col·legi Oficial d'Infermeries de Barcelona. O sigui, genial. Llavors, avui coincidim amb el Dia Internacional de les Infermeres. Heu engegat. Primer de tot anem a parlar d'això perquè jo porto, perdona'm, eh? Que m'ho he posat perquè m'ho han enviat.
5: Explica.
3: Ja van engegar la campanya Infermera de Cap a Peus per reivindicar el vostre treball. Llavors, jo porto uns crocs perquè la gent... Això ho podem adquirir, no? Com en digueu d'això, els jihis?
11: Gibits.
3: Els gibits? L'entrevista l'ha preparat a l'Eder i dic, Eder, aquí hi ha un error, perquè Hidi, què és això? Diu, no, això no és Hidi, que són aquestes coses que es posen en aquestes sabates, que són tipus crocs, diguéssim, no?
5: Són tipus
3: pins,
5: no?
3: Els pins que posem els crocs. Llavors, són uns pins amb distints missatges que tenen a veure amb aquestes reivindicacions de
5: les infermeres.
3: Per què cal reivindicar, començo amb tu, Borja, la feina de les infermeres? Per què us veiem amb l'obligació d'engegar aquesta campanya?
11: Perquè ens veiem amb l'obligació de continuar explicant què fem a la ciutadania, no? I és una cosa que ho fem sovint i nosaltres ho seguim explicant i ho explicarem fins que al final cali tot aquest missatge. Les infermeres investiguem, fem docència, estem en el dia a dia, en la part assistencial, fem gestió, liderem equips, estem a tot arreu, és a dir, i trobem infermeres a tot arreu. Hi ha infermeres a les emergències mèdiques, a les emergències sanitàries, hi ha infermeres també a les escoles. Aquí a Catalunya reivindiquem també el paper de les infermeres,
3: tant,
11: de l'infermera escolar, que necessitem aquí infermeres escolars, no? Tenim infermeres a les empreses.
3: I és veritat que moltes vegades tenim la sensació que la infermera és una senyora que va amb còfia i que treu la palangana, diguéssim, que també és importantíssim, perdona, però no sempre és una feina física, és a dir, que hi ha molt més enllà d'aquesta infermera amb aquesta tasca
10: física, diguéssim, no?
12: Sí, bueno, els últims 20-30 anys la professió ha avançat a passos de gegant i sembla que no, que és el que deia el Borja, que sembla que el missatge de la població no s'ha anat actualitzant i ens veuen una mica com antanyo i ja no som aquelles i molt més.
10: Clar, a més una altra cosa, dius que el 83 quasi bé el 90%, un 88,3% de les infermeres pateix estrès i ansietat al treball. Perquè és que hi ha una gran càrrega mental. Per exemple, tu, Elisabet, em sembla, Elisabet, vas escriure un article sobre tot el que implica l'acompanyament per morir a casa, per exemple. És a dir, que esteu al costat de la vida, de la mort, del naixement, de l'angoixa...
12: A totes les etapes
10: clar,
12: de la vida.
10: A totes les etapes de la vida en situacions
12: de
10: molt delicades. Clar, clar.
12: Sí.
10: I això suposa una càrrega mental, no, Borja?
11: Sí, és una càrrega psicològica brutal. I de fet, quan això li sumes tota aquesta càrrega psicològica, a part li sumes molta càrrega assistencial, que has de estar amb 5, 6, 8 persones en situacions complicades cada dia, amb les famílies, amb tot això va carregant, sí.
10: Va carregant. Quines són les principals reivindicacions que teniu? Quina seria la solució perquè

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Examen molt complicat,
2: sí.
1: Vale, per optar a una plaça de resident, que són 2 anys, la residència, que es diuen IIRS, infermera resident, i un cop acabes...
2: Que això seria com el MIR, diguéssim, l'equivalent.
1: Sí, exacte.
3: Que t'especialitzes,
2: no, a la taula,
3: no? En oncologia o en...
2: Clar, t'especialitzes.
3: T'especialitzes en un ambient.
1: I, en canvi, quan surts, no hi ha una plaça d'especialista per tu.
3: De la teva especialitat, i pot ser que acabis treballant d'una altra
1: això?
3: Cosa.
2: Clar, clar.
1: Com
2: pot
1: menja?
2: Ser? Que,
1: sí, sí.
2: Per tant, hi ha una cosa que no està... Hi ha una descoordinació, diguéssim,
1: absoluta.
2: No? Absoluta. Escolta una cosa, la campanya Infermeres de Cap a Peus, en què consisteix?
4: En explicar això, precisament, no? Que som investigadores, acadèmiques, docents, que liderem, que som professionals, i que som professionals de cap a peus.
2: Clar, no? Clar, clar.
4: I que hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, i és que jo sempre diem, jo no treballo d'infermera, jo sóc infermera.
2: Clar.
4: No? És aquesta, aquest orgull de professió que nosaltres tenim i que és el que expliquem.
2: També és veritat que la gent està d'acord amb mi que és una professió que està feminitzada, diguéssim, i que, per tant, deu tenir l'estigma... De vegades l'imaginari col·lectiu es fa de menys perquè han estat sobretot les dones les que han estat infermeres i en aquestes cures, diguéssim.
1: Clar, si
2: infermeria, veiem... auxiliars, etcètera.
1: Sí, si veiem d'on venim, és una professió de dones.
2: Clar.
1: Una formació que es feia per curar, per tenir
2: Clar.
1: Cura, no? De les persones. Per tant, té les condicions... Pues molt precaritzades,
2: clar.
1: Des del minut zero.
2: Des del minut zero, clar, ja parteix. No. Molt ràpidament, perquè estic super fora de temps. Escolta, m'heu d'explicar una anècdota divertida. Per exemple, tu m'explicaves abans, Borja, fora d'antena, que tu estàs a urgències i moltes vegades vas, tens un pacient i li dius...
4: Sí, les urgències són sempre un espai de nervis i allà...
2: Per tothom,
4: quan un
2: pacient, sobretot.
4: Urgències, no està bé.
2: Clar.
4: Si tu estàs bé, no estàs a urgències.
2: Si està,
4: no?
2: Una persona que va a urgències no està bé.
4: I arribes allà no? I t'entra un professional i et diu, mira, ara t'has de treure la roba, te poses aquí, passes allà, t'has d'estirar, la bata va oberta per darrere. Que això és un càstig ja de primeres.
2: Clar,
4: això
2: clar,
4: és el primer
2: sí.
4: Càstig que et fem.
2: Sí, sí, sí,
4: no? I després ja venen les punxades i d'altres.
2: Sí,
4: però
2: sí.
4: Ja fem això, no? I moltes vegades, a mi m'ha passat alguna vegada, no, miri, vostè s'ha de treure la roba, es queda amb la roba interior, la posa dintre de la bossa... I
2: tenir una bossa per deixar la roba, diguéssim, de
4: clar,
2: persones que...
4: Perquè la gent pues, deixi les seves
2: tot,
4: coses.
2: Exacte, quan ho deixin tot per allà tirat, eh? Pues, si vostè té anima aquesta bossa, posi les coses dintre aquesta bossa.
4: Sí, doncs pues veus a la persona tapada
2: arribes,
4: a dintre de la bossa...
2: És a dir...
4: A dintre de la bossa...
2: Deixant la bossa per posar les
4: coses...
2: I tapada amb la bata, la bata, la bossa, i s'ha posat la bossa. En lloc de posar la roba dintre la bossa, s'ha posat ells dintre de la bossa.
4: Dintre de la bossa, sí,
2: els
4: sí.
2: Nervis, no? Ai. Moltes vegades tu, Elisabet, m'expliques molt... Estic super fora de temps, però m'encanta que m'expliquis aquesta és... A més, passa un minut i mig...
3: El
2: tornada públic, més anècdotes. Perquè m'estàs fotent al cap un bombo, el Joel. Escolta, avui és el Dia Internacional de les Infermeres, infermeres de cap a peus. Sí, senyor.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
6: a Android Auto
5: i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC1 és... a l'aplicació.
2: Escolta, per acabar, si tens una empresa, estigues atent a això que t'explicarà l'Esther Romagosa, perquè de veritat...
3: Mira, i vols tenir un projecte sostenible, parlem
2: sostenible.
3: De Som Mobilitat, que és una cooperativa de lloguer de vehicles compartits que ha ampliat la seva flota de cotxes elèctrics.
2: Molt bé,
3: i
2: és el futur,
3: i l'Institut Català de Finances,
2: bé,
3: gràcies
2: de Finances.
3: A unes millors
2: ara.
3: Condicions, ofereix a les empreses fins a 5 milions d'euros a 20 anys amb condicions preferents per poder contactar amb aquests cotxes elèctrics.
2: Perfecte.
3: Amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a ISF, Institut Català de Finances.cat.
2: Moltíssimes gràcies, gràcies a tots. Demà tornem, que vagi molt bé. Mira tu quina virgueria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent espera...

0: Pensa que està gravat i no està gravat. Aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
1: Vostè primer. Amb Marc Giró. RAC 1. Aquest dimecres la Lliga juga RAC 1 amb doble menú de futbol. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Atlètic de Bilbao. Un partit a caixa o faixa pels blanquiblaus amb Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona.
2: En el segon pal, la baixa, encara el xutador, la gol!
1: A 2:15 a Vitòria, a la Alavés Barça. Els blaugranes estrenen el títol de Lliga al País Basc amb canvi de papers a la transmissió del Barça juga a RAC 1. I per rematar-ho tot plegat, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Espanyol Atlètic i Alavés Barça de Lliga. El Barça i l'Espanyol juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: RAC 1. Tots som un milió.
4: Anem amb el que ara mateix preocupa novament a la comunitat internacional, i és que l'Iran ja no enviarà cap més proposta de treva als Estats Units i l'alto al foc ara mateix penja d'un fil.
5: Sí, el president del Parlament ha dit, iranià, ha dit que no hi ha cap alternativa a la proposta de 14 punts presentades per Teheran. Els ayatolars volen mantenir el control de l'estret d'Hormuz, que Washington aixequi les sancions econòmiques que ofeguen el règim i que s'acabin els atacs d'Israel al Líban. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghi, defensa que la proposta que ha estripat la Casa Blanca és sensata.
6: No he demanat cap concessió. L'única cosa que hem exigit són els drets legítims de l'Iran. És excessiva la petició d'alliberar els actius que pertanyen al poble iranià i que han estat congelats injustament en bancs estrangers per la pressió dels Estats Units?
5: I és que Donald Trump ha qualificat aquesta matinada la proposta literalment de porqueria. Retreu a l'Iran que no renunciï al seu programa nuclear i compara la treva amb un malalt terminal.
7: Jo diria que l'alto el foc està connectat a una màquina de respiració assistida. Entra un metge a l'habitació i et diu: senyor, el teu ésser estimat té aproximadament un 1% de possibilitats de salvar-se.
5: Segons el portal Axios, Trump ja estaria estudiant reprendre els bombardejos. Mentrestant, està volant cap a la Xina, on dijous es reunirà amb Xi Jinping.
4: Doncs anem a intentar entendre alguna cosa del que està passant, i ho farem amb el Rafael Grassa, professor honorari de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Grassa, bona tarda.
8: Bona tarda, què tal?
4: I gràcies per acompanyar-nos. Bé, primera qüestió que li poso, que li trasllado, és ara mateix on som en aquest conflicte?
8: Ara mateix estem en una situació en què tenim més d'un mes d'alto el foc, de converses per arribar a un acord de pau, no a una treva, amb fases esglaonades, amb diverses propostes i contrapropostes. I al mig, aquesta treva ha funcionat, aquest alto el foc, a Iran raonablement bé, tot i que hi ha hagut alguns intercanvis de foc, però hi ha dos bloquejos parcials al pas per l'estret d'Hormuz. Un, a l'iranià des de l'inici del conflicte, i el segon, des de fa aproximadament una setmana i mitja, el de l'armada nord-americana, per també pressionar en aquest sentit els iranians i també per intentar treure les mines i acompanyar a vaixells. Per tant, estem en una situació delicada, però hi ha dos camins. O una possibilitat de que novament hi hagi entesa, podem parlar després d'això, de quins són els punts que estan en debat, o d'una possible escalada. Però l'escalada és complicada per als Estats Units i, òbviament, també per als Estats Units. Jo crec que no passarà res abans de la trobada del dia 15 a Beijing amb el president Xi. Però, insisteixo, es tracta de buscar mecanismes. Els dos estan jugant a un joc que és el gallina, el covard. Aviam qui té por abans i cedeix, però en aquest moment, al meu parer, ho té molt més complicat Estats Units, sobretot per un president bocamoll que sempre devia alguna cosa i complicar, i perquè per Estats Units és difícil acceptar que en el millor dels casos pot aspirar a deixar les coses com estaven abans del 28 de febrer, però que ni haurà canvi de règim, ni haurà renúncia voluntària al programa d'enriquiment d'urani, perquè això ho permet fins a certs límits el Tractat de No Proliferació Nuclear, del que és membre Iran, també Estats Units, i del que no és membre Israel, que sí que té armes nuclears.
4: Del que reclama l'Iran, per exemple, alguns dels punts d'aquests 14, diu mantenir el control de l'estret d'Hormuz, aixecament de les sancions econòmiques, indemnitzacions pels danys causats, la fi dels atacs d'Israel al Líban. Quina viabilitat li dona o li veu aquests punts marcats per l'Iran?
8: L'acord de pau implica, òbviament, seguretat per la regió amb un canvi regional que ja s'ha començat a produir. Emirats Àrabs Units ha sortit de l'OPEP, s'ha aliat bàsicament amb Israel. Aràbia Saudí va negar l'ús de les bases a Estats Units fa una setmana i mitja i està reconsiderant les seves aliances. Hi haurà canvis, en qualsevol cas, a la regió i, òbviament, això inclou el Líban, tot i que és la part més difícil de l'equació, i garanties de seguretat per Hamas, Hezbollah o els sufis, diguem-ne, del Iemen. Això és relativament senzill, hauria d'estar en l'equació. L'alliberament dels fons progressius congelats, també, això es fa habitualment i ja s'ha proposat diverses vegades per part d'Estats Units. Què és el més difícil en aquest moment? Les reparacions, per suposat. Estats Units no vol reconèixer això i, per tant, hi hauria alguna fórmula per dir que hi hauria algun pagament d'interessos pels actius congelats, alguna fórmula que permeti resoldre aquest tipus de problema. I el gran problema està en acceptar com serà el pas per l'estret d'Hormuz. En principi, ni Estats Units ni Iran són membres de la Conferència del Dret del Mar, però, malgrat tot, fins ara, Iran sempre ha acceptat el que diu la llei des de fa 70 anys, que es pot passar per aquests llocs estrets, difícils, que hi ha en el món, més d'una dotzena d'importants, com el penal a l'estret de Gibraltar, en el nostre cas, però que, òbviament, hi ha uns drets per als estats riberencs, que en aquest cas són Oman d'un cantó i Iran de l'altre. Estats Units haurà d'acceptar això, tot i que hi ha la possibilitat, perquè Trump ja ha fet un cluc d'ulls en aquest sentit, d'acceptar algun tipus de peatge, de benefici. Això, ara per ara, és il·legal, però s'ha produït. Tampoc això és impossible perquè en els últims dies Iran ha deixat passar un parell de vaixells qatarís, que tinguem seguretat. El gran problema, doncs, és bàsicament el tema nuclear. I en aquí l'oferta d'Iran és clara. Un compromís d'entre 3 i 10 anys, jo crec que es podia estendre a 15, no als 20 que demana als Estats Units, per no continuar amb el programa nuclear, reducció de la quantitat d'enriquiment dels 400 tones que Iran disposa en aquest moment i possibilitat que algun d'aquest material surti d'Iran, probablement a Rússia, que ja s'ha ofert, i Trump té bona relació amb Putin per fer-ho. Aquest és l'element clau. El punt vermell que Iran no acceptarà mai és renunciar plenament a l'enriquiment, que és el que obsessivament vol explicar Trump, perquè Trump té l'obsessió de dir que ell aconseguirà un acord sobre aquest tema millor que el del 2015 que havia negociat Obama i tots els membres permanents de Nacions Unides, del Consell de Seguretat, més Alemanya, i que ell unilateralment es va carregar el 2018. El màxim que pot esperar ara és que sigui aproximadament igual que el que es va aconseguir en el 2015. Però aquesta és la dificultat. L'altra té una dificultat legal, Trump, important a tenir en compte. En principi, des de l'1 de maig, va dir al Congrés Legislatiu, al Parlament nord-americà, les dues càmeres, que s'havia acabat l'operació. La llei de guerra, en vigor als Estats Units des de 1973, des de la guerra del Vietnam, diu que qualsevol conflicte, intervenció armada, no autoritzada directament per al legislatiu, sinó utilitzada per al president, té un màxim de 60 dies per fer-se i en els 30 posteriors s'hauria de començar a retornar les tropes. El que va dir Trump és que, de moment, amb l'alto el foc, això estava aturat i que aquesta operació havia acabat. Per tant, una nova operació té algun tipus de dificultats. Jo crec que encara veurem alguna estira i arronsa, però estic probablement convençut de que tornarem a algun tipus de nova negociació. Però insisteixo, la principal dificultat d'uns i altres és jugar el gallina, si em permeteu la grolleria, aviam qui la té més llarga i més gruixuda.
4: Que ha quedat prou en fi, entenedor. Rafael Grassa, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, bona tarda. És el professor honorari de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
9: RAC 1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
4: Sisplau.
9: Nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
7: Van ser 4.
9: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, cisanyisme.
7: Que m'agrada puntualitzar...
9: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
7: Sí, exacte.
9: Hem d'anar acabant.
10: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
3: RAC 1. Tots som un milió.
10: RAC 1. Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 8, des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
2: Passen el segon pal, el cop de cap... Stuani!
10: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: RAC1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. El dia en què Florentino Pérez ha convocat eleccions anticipades a la presidència del Reial Madrid en una compareixença esperpèntica, surrealista i que ha tingut moments realment patètics, ridículs i de vergonya aliena. Una roda de premsa convocada d'urgència que havia generat molta expectació i que no ha decebut gens ni mica perquè ha estat totalment inesperat com s'ha anat desenvolupant tot. Amb un Florentino autoritari, desafiant, arrogant, però també caòtic, desnortat, perdent els papers, literalment, mirant el mòbil per llegir WhatsApp i veure articles periodístics que després ha criticat, tocant el micròfon cada dos per tres, apartant-lo de la seva boca, cosa que feia que no se sentís bé, obrint i tancant una carpeta plena de papers, alguns estaven escrits a mà per buscar dades que no trobava. Semblava realment un gag del Polònia o del Guinyol. De veritat, que l'actual president del Real Madrid, per mi avui, s'ha immolat públicament. Ha estat un suïcidi periodístic. Per moments m'ha recordat a Donald Trump i per moments a Joe Biden. A Trump, per aquest to altiu, dictatorial, creient-se per sobre del bé i del mal, fent zero autocrítica i explicant una realitat paral·lela que només veu ell. I després a Biden, quan perdia els papers, quan repetia les coses 5 o 6 vegades. He vist un home gran, ell ha repetit que no està malalt, que està molt bé de salut, me n'alegro, de veritat, però he vist un home superat, que ha perdut el control del club i del poder que sempre ha tingut sobre la premsa i que a vegades sembla que no hi sigui del tot, en alguns moments, Florentino Pérez. Se l'ha vist perdut en la seva pròpia paranoia d'una campanya orquestrada, veu fantasmes per tot arreu i reitera una vegada i una altra l'excusa dels enemics externs que volen mal al gran Madrid que ell ha construït. S'ha carnissat amb el Barça pel cas Negreira, ha arribat a dir que els hi han robat lligues, que si no n'haurien guanyat moltes més aquests anys. Canviaran un dossier de 500 pàgines a la UEFA sobre el cas Negreira. Per cert, el Barça ja ha emès un comunicat avui assegurant que el departament legal del club està estudiant detingudament les declaracions i acusacions de Florentino i valorant les pròximes passes a seguir. Ha atacat a la Lliga en la seva guerra permanent amb Tebas, ha posat pel mig el mitjà digital Relevo, que ja no existeix, ha atacat a la premsa en general, a l'ABC en particular, encarant-se amb un periodista, Rubén Cañizares, a qui avui trucarem el Tu diràs, per acabar dient, no sé quantes vegades ho ha repetit, que es donarà de baixa d'aquest diari, cosa que li va saber greu, o li sap greu, perquè el seu pare li va passar el testimoni d'aquesta subscripció a l'ABC de fa més de 40 anys. S'ha remuntat a la guerra amb José María García, ha confessat que s'encarregarà dels periodistes que el critiquen, ha estat masclista, dubtant de si una dona sap de futbol per un article que es publica avui precisament a l'ABC, i ha deixat anar frases com que els jugadors del Madrid es peguen cada temporada al vestidor i que no passa res, que qui ho ha filtrat és qui realment ha fet mal al Madrid, i moltíssimes coses més. La pregunta és, qui l'assessora? Qui li ha dit que era una bona idea sortir i fer i dir el que ha dit avui? Aquest autèntic esperpent que hem presenciat d'un home perdut que per moments m'ha fet pena. És una hora llarga de compareixença que passa directament a la història del futbol espanyol i que avui analitzarem àmpliament el Tu diràs. Per exemple, en una sessió extraordinària del nostre Consell.
0: El Consell del Tu diràs.
1: Com sempre, amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
2: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. I amb el director del Mundo Deportivo, Santi Noll. Hola, Santi.
3: Què tal? Bona nit.
2: Que consti en acte que el Consell havia estat convocat per avui, prèviament, a la roda de premsa de Florentino.
1: No, veníem a celebrar la Lliga.
2: Exacte.
1: Valíem a celebrar la Lliga i a parlar
2: perquè
1: del Gran Barça de
2: Girona i, per tant, no, sí, sí.
3: No podia. Els Consells es posen en dates
1: assenyalades. No, increïble. Sí,
2: sí. Però vaja, el Consell emetrà una nota d'opinió després del que acabem de sentir.
1: Mira, el que hem fet, si us sembla, perquè l'audiència també se situï, si algú baixa de la Figuera o de l'Hort, és resumir en 4 minuts els millors moments d'aquesta compareixença. M'agradaria que els escoltéssiu, també l'audiència del Tu diràs, i després, teniu barra lliure per dir el que vulgueu.
2: Sí, sí, els recomano als oients que no han sentit res que, si poden, encara que només siguin 4 minuts, agafin crispetes.
1: Boníssim.
4: ¿Por qué convoco las elecciones? He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Dicen ¿Dónde está Florentino? Yo normalmente no hablo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. No podría estar en los dos sitios si no tuviera una salud perfecta, pero no sé por qué ha venido ese rumor. Porque claro, si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no? ¿Usted cree que si yo entro en algún centro oncológico y me miran, yo hubiera salido en todos los sitios del mundo? Le voy a decir ahora mismo lo que me acaban de pasar, antes de entrar aquí. Antes de la Junta Directiva del Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Pues muchas gracias. Muchas gracias, no le conozco a este señor. No puedo admitir, como presidente del Madrid, que haya gente en los medios que se hayan apoderado, porque este año no hemos ganado una Liga o una Champions, porque ya se han acostumbrado, porque hace menos de 2 años que yo he ganado una Liga y una Champions. Nos hemos enterado hace 3 años que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira. El relevo sabían lo que es, ¿no? Supongo que lo sabrán, ¿no? Lo que era el relevo. Pues el relevo, de acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que el único fin del relevo era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez, que es su presidente. Mi padre leía siempre la ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja después de tantos años que mi padre me hizo hace 40, ¿sí? Me tengo que dar de baja del ABC por honrar a mi padre. Y yo lucho contra todos. Luché primero con la Superliga. Y dicen, no, es que no queda en nada, no, me quedan todos. Porque ganamos en el Tejube. Y ganando en el Tejube, hemos ido a la UEFA a decir que vamos a negociar. Y estamos negociando. Por ejemplo, esto, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores. Vengo a hablar de que yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Tenemos que luchar contra muchísimos. Por ejemplo, dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Por favor, dígaselo de mi parte. Que es todos los días y a todas horas. Dígalo que tenga un poquito de consideración al mejor club de la historia. Eso es lo que le quiero decir. Que hable con él y que cuide al Madrid. Hable con Segurola, hombre, por Dios. Pero si es que le puedo dar a uno en cada sitio. El malo de ahí no es usted. El malo fue el del relevo, que no quiero dar su nombre. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Vamos a ver si somos serios. Y la UEFA por fin mete mano en este tema, que lo va a meter, porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha eso de que, como dice el de los árbitros, no, hay que dejarlo pasar, que no pasa nada. Cuando ganemos las elecciones, dentro de poco, que no tardará mucho, ya se lo haré, pero ahora no. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí.
5: ¿Pero es peor la pelea o la filtración?
4: Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo. Es que me han llamado amigos míos y me han dicho que estás en la fase terminal. Digo, eso quieren, que esté en la fase terminal. Pero no voy a estar en la fase terminal. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
6: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox. Fox, ahí no llego.
7: Ahí nos llevamos, Fox Latinoamérica. Yo le quiero hacer dos preguntas. Una, si está más dolido, no sé si es dolido o enfadado o triste, no, por todo lo que está ocurriendo, por quedarse en blanco esta temporada, ¿qué le tiene más todo esto que está pasando?
6: Que nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, que es pocas, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¡Qué perversidad más grande! Les han contaminado a algunos de estos que van, ya le digo, sobre todo los Ultrasur y sobre todo los Reventas, que hacen su cosa y van aquí, que es el movimiento, y van calentando el partido del jueves, pues que lo calienten. A ver si se creen que es la primera vez que me dicen Florentino de misión. Debe ser que me tienen miedo. Mire, los enemigos de dentro, esos déjemelos a mí, no se preocupe. Esos, de esos me encargo yo. Y de los externos los tengo que denunciar. Que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros.
1: Me tendrán que echar a tiros, així acaba aquest resum. És que ha sentit tot junt...
2: Bueno, és que hauries pogut fer un altre muntatge de 4 minuts igual d'al·lucinant.
1: Sí. Sí, sí, ens hem deixat coses.
2: Sí, sí. Sí.
1: No sé, barra lliure, què en penseu? Jo m'he quedat molt sorprès i una mica preocupat, fins i tot, de veure que el Madrid el presideix aquest Florentino Pérez, no? No sé.
3: Sí, abans de res, a veure, jo voldria agrair al Madrid els esforços que està fent per donar-nos un contingut entretingut, diferent, en les darreres dues setmanes. O sigui, la veritat és que s'està esforçant molt per fer-ho, i això és d'agrair, sobretot pels mitjans.
1: La pel·li va increixendo, vull dir, del combat de...
3: Aquí hi ha coses que... A veure, es prependi de tots els qualificatius, assumeixo tots els que has dit. Això és una compareixença dos dies abans de sentar-se al Bernabéu.
1: Del Madrid Oviedo, és veritat, dijous.
3: O sigui, això és dos dies abans, o sigui, no és una casualitat. És perquè això es produeix dos dies abans d'anar al Bernabéu a rebre, diguéssim, l'opinió del madridisme, tant els jugadors com la llotja. Després, jo crec que hi ha un error molt greu de Florentino, en el sentit de que la majoria de gent té una imatge de Florentino que no és aquesta. Té la imatge de, diguéssim, sí, un autoritari, de que sí, això sí, tal, però diguéssim d'un empresari d'èxit en principi, no? I en principi al final, un empresari d'èxit. Però no havíem vist aquest Florentino dispers, ridícul moltes vegades, conspiranoic, sense cap ordre, sense cap estructura, amb un relat molt poc ordenat, quasi disparant contra tot i contra tots d'una forma, vehement. I aquesta imatge... Jo crec que està perjudicant. O sigui, hi ha molta gent que està descobrint una imatge de Florentino que no tenia, que passava per ser una persona més o menys seriosa, no especialment brillant en el relat amb el discurs, però diguéssim que... Mm. I en canvi, amb aquesta compareixença de premsa que ha fet, ha trencat totalment aquesta imatge. I ha resultat una persona esperpèntica, no? amb un discurs obsessiu, absolutament obsessiu, molt repetitiu,
1: molt, molt.
3: Repetint constantment els mateixos conceptes, i després amb frases, jo crec que, a veure, com persona lamentables, i algunes jo crec que creiables directament, en el sentit que és que ja ha dit
2: que hi ha 7 lligues que li han robat,
3: no, i literalment que els àrbitres, que el Barça va pagar àrbitres per beneficiar-lo. Sí.
1: Però això el club està estudiant legalment.
3: Ha dit directament, no? Una sí, cosa sí. és que bueno, sí, va pagar els tal, però no, a àrbitres, no? Que els mateixos àrbitres, a més, en totes les declaracions, de fet, no hi ha ni una declaració en què hi hagi un àrbitre que digui que el Barça l'ha pagat en res. Ja. Mai, no? Mai. Sí. La qual cosa, o sigui, jo crec que aquí hi ha un problema greu. I després, clar, és un discurs els hooligans. Sí, Florentino, que va començar la seva etapa dirigint-se una mica en el... Jo me'n recordo, va venir al principi, la primera etapa, va venir un dia al Mundo Deportivo, i el seu discurs és, escolta, Barça-Madrid, hem d'estar junts, hem de millorar tots el futbol, tal i qual. I ara és un hooligan més. Mm. És un hooligan més que només es dedica... només va cap als hooligans. No té un discurs més ampli que pugui sortir. Tenint en compte que, a veure, és que el Madrid porta 2 anys en blanc.
1: Sí, avui ha fet 0 autocrítica. 0 autocrítica, no? Tot és... ha estat culpa dels altres. No hem fet res malament, no? Fins i tot que es peguin al vestidor, ho ha minimitzat i ho ha trobat com
2: normal. Bueno, o fitxar Xavi Alonso per fer un projecte i carregar-se'l al mes de gener i posar Arbeloa, o que Mbappé se'n vagi del PSG i el PSG jugui 2 finals de la Champions i el Madrid no en jugui cap. No, jo... francament, per no repetir-me amb algunes coses que ja heu dit i amb les que estic plenament d'acord, jo crec que hem d'aplicar una màxima, que no sé si és dels xinesos o la va dir Napoleó, qui la va dir, però quan el teu enemic s'equivoca, no l'interrompis. Sobretot, no l'interrompis. Per tant, ara hem de deixar que aquest cocedito madrileño vagi fent xup-xup. O sigui, va començar, no han guanyat res, s'han pagat el vestidor, un acabat a l'hospital, han posat l'Arbeloa, ara vindrà el Mourinho, bueno, que això em sembla ja sensacional. A les eleccions s'acostumen a dir moltes tonteries, en sentirem moltes, i mentrestant els aficionats del Madrid amb la samarreta de la selecció espanyola s'asseuran davant de la tele a veure el Mundial i només faran que veure jugadors del Barça a la selecció espanyola. Una roda de premsa masclista, trumpista, o sigui, del Trump, els fake media, no? Els mitjans de comunicació diuen mentides i m'ataquen a mi, per tant, ataquen al Madrid, gaga, senil, repetint-se, repapiejant, o sigui, una persona del nivell de responsabilitats empresarials que té, francament, si jo fos accionista, estaria bastant amoïnat. I si fos el seu fill, encara estaria més amoïnat de veure l'espectacle que fa el seu pare, que ha estat patètic. El més fotut d'això és que, en primer lloc, ja sabem que no té rival electoral. Normalment, bueno, en 26 anys no l'ha tingut i m'estranyaria molt que ara el tingués. I aquest tipus de compareixences, per un determinat tipus de públic, tenen premi. Tenen premi. I això, doncs, fa que la gent tanqui files. Tu, és molt dels temps que corren. Sobretot, tu no reconeguis mai cap error, digues sempre que tens la raó i ataca. Això ens ho va ensenyar Donald Trump. I avui Florentino ha demostrat ser un alumne avantatjat.
1: Avui, per cert, ara que deies això de les eleccions, ha dit que se presente quien quiera, sobretot el de l'acento mexicano, ha dit. Aquest senyor, ho explicàvem aquesta tarda al Versió RAC1, és Enrique Riquelme, és l'home el que ha assenyalat Florentino Pérez. És un empresari que ha fet fortuna amb les energètiques, amb les energies renovables, amb una empresa que es diu Cox Energy, Grupo Cox Energy, que ha viscut durant molts anys al Panamà i per això té aquest acento sud-americano que ha dit Florentino Pérez, i que ha fet molts calés. Vull dir, aquest senyor té més de 20 anys de soci del Madrid i ha fet molts calés i podria portar els 150 o 200 milions que s'han de posar com a aval personal si et vols presentar a les eleccions del Real Madrid. No sé, a mi m'ha cridat l'atenció perquè és una persona que a nivell econòmic i social i empresarial li pot fer ombra. Ara no ho coneix ningú, Enrique Riquelme, però tots els mitjans de Madrid ja assenyalen aquesta figura d'Enrique Riquelme, que és nascut a Alacant, vull dir, és espanyol, l'únic que ha viscut molts anys al Panamà i té aquest accent, i té 37 anys, una persona jove que voldria ser algun dia president del Real Madrid, ja ha sonat com a president del Real Madrid. Ara, li pot fer ombra, després del que hem vist avui? Jo crec que molts seguidors del Madrid, com deies tu, han d'estar preocupats de veure que el seu líder ara mateix fa aquest tipus d'espectacles i potser poden canviar el seu vot, no?
2: Però aquest tancafiles, la culpa és del Barça, la culpa és de Negreira, la culpa és dels periodistes, que no volen que el Madrid sigui dels seus socis, perquè jo no ho dic per mi, ho dic per vosaltres, que sou els socis, però després fa un discurs personalista de jo he guanyat tantes Champions, jo he guanyat tantes lligues, som el millor equip del món i presentat d'aquesta manera lamentable. Bueno, aviam, no ho anirem a descobrir, vull dir, clar, està rodejat d'un entorn que li diu que és el ser superior, no? Això ho va dir Butragueño, referint-se a Florentino Pérez. Per tant, és una persona que està acostumada que ningú no li porti la contrària. Va,
3: doncs, aquesta bunkerització, diguéssim, jo crec que també cala en un sector del madridisme, segurament cala en un sector del madridisme. La sensació és que era un Florentino sense filtres. O sigui, no? Sense... cap necessitat de guardar les formes, de, no? O sigui, ara, perquè tu preguntaves qui l'assessora, jo crec que ningú.
2: No, avui ha sigut,
3: o sigui, que ningú ni deixa que ningú l'assessori, és, no? O sigui, no hi ha hagut, ha aparegut sol, sense cap conducció del, no? Ell mateix donant la paraula, un club com el Madrid, el normal és que apareixi el cap de comunicació i al costat hi hagi una direcció de la,
2: la roda de premsa.
3: De la roda de premsa. Això és lo sí. normal. El que passa que aquesta, o sigui, jo crec que ha confirmat aquesta sensació d'un Madrid desnortat, amb manca de direcció, amb manca de direcció a tot arreu, no? O sigui, Florentino té una autoritat brutal a la llotja i en el nivell d'influència social, però en la direcció del Madrid, o sigui, jo crec que fins i tot això pot perjudicar la seva imatge amb un món com a l'empresarial, que és un món en què ell ha triomfat,
2: no, sí,
3: sense cap mena de dubte.
1: Dijous,
3: no?
1: Hi haurà el plebiscit, veurem com reacciona el públic. No,
2: jo entenc el que diu el Santi, però jo crec que sí que el tio mana en el Madrid. Sí, el Madrid és un fidel reflex del que ell vol. Els entrenadors són alineadors, les estrelles són les que m'han d'omplir el camp, han de jugar 10 o 12 partits de Champions a la temporada i guanyem Champions... I ja està, I si per tant m'haig de carregar el Xavi Alonso, me'l carrego. I ara, de debò, si torna a portar a Mourinho, o sigui, algú absolutament ja superat pel temps. Mm. És a dir, aquesta barcelonitis de dir l'únic que li planta cara al Barça és el Mourinho, doncs ens entreguem a ell. Entre altres coses perquè fotrà discursos que seran una pantalla per tot, perquè si alguna cosa té Mourinho és la capacitat de treure els mitjans de comunicació, no?
1: Mira, tenim la portada de la...
3: El camp no mana ningú, o sigui, no mana ni Mbappé ni mana Vinícius,
1: però no mana
3: Arbeloa,
2: sí, però quan
3: no
2: guanyen Champions,
3: sí, però no hi ha direcció, o sigui, Arbeloa es poden fotre dos jugadors seguits dos dies i no s'entera.
2: Sí.
3: El club posa una multa de 500.000 euros a cada un. Fora,
2: però això és
3: molt
2: normal,
3: es
2: peguen cada dia. Però us hem posat mig milió d'euros de multa.
3: Clar, mig milió.
1: I un d'ells juga al clàssic. Em sembla increïble com a imatge.
3: Ja, però diguéssim, no hi ha un director tècnic.
1: No.
3: Qui mana la direcció de futbol? Quina direcció, quina estratègia, com es porta? No existeix.
2: Sí, però això li ha funcionat. I això que deies de que parlava sense filtre és veritat, però no sense filtre del dia que dius tinc el pap ple i ara vaig a dir tot el que penso, sinó el de la persona gran que ja té algunes dificultats per entendre què s'ha de dir i què no s'ha de dir.
1: Sí, i en quin moment viu la seva... Jo crec que està en una realitat paral·lela, que ningú li ha fet veure, que de dir, escolta'm, això ja no funciona així, perquè a més, ha parlat de José María García i volia anar aquí també... abans tenim la portada de l'ABC. El titular és una imatge de Florentino assenyalant amb el dit, no? És una imatge que, evidentment, és molt clarificadora, no? que estava atacant els que hi havia baix, que eren la premsa, i el titular és Florentino Pérez tapa los fracassos del Real Madrid con un ataque desaforado a ABC. Evidentment, ells fan el titular en cap a casa i afegeixen el president del Club Blanco convierte la rueda de prensa para anunciar las elecciones, tras la peor temporada en décadas, en una ofensiva contra este periódico y otros medios de comunicación a los que acusa de estar confabulados frente a la entidad. Y aquí Buliana, que digui me encargaré de los que van en contra del Madrid... Hòstia, és una amenaça...
2: Però això ho ha fet sempre, home.
1: Sí,
2: és el seu modus operandi.
1: Intuïem que posava i treia periodistes, però és que avui ho ha verbalitzat. A mi em sembla molt greu, això.
2: Perquè ja estem en aquesta fase, de que ja es diu tot, home. És el que fa Donald Trump a les rodes de premsa, també. Vostè és d'un mitjà horrible, vostè és una periodista fastigosa. Bueno, és exactament el mateix que ha fet avui
3: Florentino.
2: Sí, el
3: que passa que Trump, diré que des del primer dia, i en Florentino se l'ha descobert avui.
1: Sí.
3: O sigui, avui s'ha vist... El Florentino només ha tingut dos cops en què s'ha descobert una personalitat diferent a la que venia. Quan van sortir els àudios, en què es carregava tots els jugadors,
1: el,
3: els entrenadors...
1: Sí, el Toli,
3: aquesta compareixença,
1: no?
3: Que està més a prop dels àudios que de la imatge que s'ha venut durant aquest temps.
1: És molt bona aquesta comparació, de dir un Florentino com més casolà, no? Com amb els àudios, que no sabia que hi havia públic al davant, i en canvi avui sí que en públic ho ha fet. Però no creieu que no cola? És a dir, jo no crec que abaixin el cap els periodistes. Avui,
3: no.
1: Avui la COPE, la SER, Onda Cero, l'ABC...
3: El soci del Madrid hi ha que veure com reacciona, i hi ha que veure que vota si hi ha eleccions.
1: Sí, ha dit que sí?
3: Bueno,
1: sí. Ah, si es presenta algú,
3: però no sé si es votarà.
1: Home, jo espero que algú aprofiti aquesta oportunitat, perquè crec que pot haver perdut avui molts fidels. Bueno, Florentino Pérez.
2: És molt difícil. Perquè et votin tant de conèixer. Coneixem algun possible precandidat?
1: No. Aquest Enrique Riquelme, potser, aquest empresari de la CAN, que ha fet fortuna.
3: Aquí pot estar, pot entrar a Casillas...
1: Clar,
3: aquí,
1: sí.
3: Aquí hi ha un sector de madridisme, no? No crec que entri Nadal, però Casillas sí, està Del Bosque... O sigui, a veure, aquí és possible que depèn de l'habilitat d'una persona que es presenti, aquí porta al darrere... pot tenir gent cabrejada, fins i tot Raül, o sigui... A veure, gent, la gent és del madridisme, eh?
1: En dos minuts us acomiado. Vinga, i tanquem el Consell.
0: El Consell del Tu Diràs.
1: Antoni, Santi, si voleu dir alguna cosa més del Florentino, i si no, ja que havíem muntat un consell extraordinari per parlar de la Lliga...
2: El consell dona el capítol Florentino.
1: Tancar, per no, un comentari...
2: Sanjat,
1: perfecte, m'encanta. No, un comentari de la Lliga, vas ser a l'estadi diumenge... Sí. Hosti, aquesta Lliga
2: bueno, era una qüestió de pura lògica que hauria dit el Johan. Si tu jugues bé tota la temporada, li treus 11 punts al rival que tens a cap, doncs has d'acabar guanyant la Lliga i ja està, i va ser molt bonic. Posats a demanar el 3-0, jo crec que hagués hagut de caure, potser tot el quart, però és un... Vaja, va ser una nit de molta felicitat i de molta justícia futbolística.
3: Ha estat el millor, sense cap mena de discussió, amb un entrenador sensacional i una plantilla, a veure, amb jugadors, en la majoria de jugadors formats a la Masia i amb veterans que saben també com cuidar-los. Com cuidar-los, com protegir-los i com aportar aquesta barreja absolutament necessària per fer un equip sensacional, perquè el Barça ha guanyat per joc, ha guanyat per futbol, i el futbol i el joc que ha fet el Barça ha estat espectacular.
1: Sí, i la sensació és que això va per llarg, eh?
3: Hi ha futur.
1: Hi ha futur, això anava a dir. És que té molt bona pinta, això. La Rua, que la veu seguir, també va ser xula ahir.
2: No, la Rua ja no la vaig seguir.
1: No gaire.
2: No gaire, però... Però bueno, és quan tanta gent surt al carrer, vol dir que hi ha moltes ganes de felicitat i que el Barça és capaç de donar-la.
1: I Flick renovarà, un mes o...
3: Chesney ens té el cor robat.
1: Sí. És cert que jo hi aplaudia l'actitud en general dels jugadors, que no vam veure ningú allò marejant ni fotent alguna borrada amb l'alcohol, sinó que van estar pendents dels nens. En Chesney, és veritat que hi va fumar massa per mi allà al davant de l'autocar, eh?
3: Bueno, però és fumador, és Chesney fumador.
2: I al costat de la mina, en el sentit de dir, si tu tens una opinió i l'expresses amb educació, endavant. O sigui, em sembla...
1: Per la bandera palestina, dius,
2: no? Sí, em sembla més censurable anar muntant festes de 18 anys de temàtica gànster, sí, o no sé què,
1: sí, sí,
2: que treure una bandera palestina.
1: Sí, tot i que avui hi ha hagut un enrenou de por, perquè els que estan a favor l'han aplaudit, i els que no, doncs...
2: Bueno, però, escolta'm, tenim posicions, tenim opinions, doncs endavant, i ell després ja anirà descobrint doncs, que hi ha opinions que tenen costos, però si ell ho creu, doncs endavant.
1: Queden 3 jornades, demà hi ha un Alavés-Barça, a veure si fa el Barça els 100 punts, a veure com li va la ressaca, perquè han estat
3: 100 punts, 100 gols.
1: 100 punts i 100 gols, perquè porta 91 punts i 91 gols a favor, sí, sí, n'ha de fer 9 de gols per arribar als 100 gols.
2: Una victòria al camp de l'Alavés ajudaria el Girona i l'Espanyol.
1: Ui, tant que ajudaria. Sí. El Girona començarà a jugar dijous contra la Reial Societat en descens.
3: És que el Llevant ha guanyat el camp del
1: Celta 2-3, sí, i en canvi ha perdut l'Elx al camp del Betis, que això és una bona notícia. I està guanyant l'Atlético a Pamplona, sorprenent, 0-1, aquest Atlético que també s'ha deixat anar una mica, però està guanyant a l'Osasuna, que està pràcticament salvat. Està a la segona part del partit. Santi, Antoni, gràcies. Dilluns que ve és un dilluns normal, per tant us espero que dilluns que ve que farem un altre consell ja abans d'encara la recta final de la temporada. Una abraçada.
2: Molt bé.
1: 11:02. Re, una altra mínima pausa i de seguida obrim tertúlia i seguim parlant de l'esperpent que avui ens ha ofert Florentino Pérez, amb Màrius Carol, Ernest Folch, Lluís Carrasco i també hi sumarem a la taula Joan Maria Pou, el narrador del Barça Jugarracu. RAC 1.
8: Aquest dimecres la Lliga juga a RAC 1 amb doble menú de futbol. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Atlètic de Bilbao. Un partit a caixa o faixa pels blanquiblaus amb Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona.
9: En el segon pal, la baixa, encara el xutador, gol!
10: Gol!
9: Gol!
8: A 2:15 a Vitoria, a la Alavés Barça. Els blaugranes estrenen el títol de Lliga al País Basc amb canvi de papers a la transmissió del Barça juga a RAC 1. I per rematar-ho tot plegat, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Espanyol Atlètic i a la més Barça de Lliga. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: RAC1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 5, ja tornem a ser aquí en directe a RAC1, el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Abans d'arrencar tertúlia, després del Consell, us recordo que Obramat és professional tot l'any. Igual que a la gent li agrada sentir-se gust amb el seu equip, de futbol o de bàsquet o de l'esport que sigui, també li agrada sentir-se igual a casa. I per això a Obramat trobes les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client, amb la millor tecnologia i amb la millor eficiència energètica. Així sona Obramat. Porten 20 anys construint junts. Obramat. Hola, Màrius Carol.
1: Molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Hola, Ernest Folch.
2: Què tal? Bona nit.
0: Hola, Lluís Carrasco.
3: Hola, hola, bona nit.
0: Bona nit. Digues.
2: Ha estat un somni o ha estat real?
0: Que encara m'ho pregunto, perquè jo no he sortit d'aquest món des de les 6 de la tarda.
1: Era un imitador.
0: No, era un imitador.
1: Era un gag del Polònia.
0: Era un gag del Polònia, no, sí.
2: Això és una hipòtesi.
1: No, podria ser que, que no fos ell.
2: Sí. Jo crec que la hipòtesi que això ha passat de veritat s'està desmoronant. O sigui,
1: L'altra cosa seria si li han canviat la medicació.
0: Hola, Damià López.
4: Bona nit. Avui també he llegit que diuen que Michael Jackson pot estar viu. Sí, que al final ja són moltes
1: coses. Viu, però com deia aquell, diu, tengo gusanitos. Què vols que et digui? No, entens? Saps què passa? Que...
0: No, jo m'estic recuperant i vull, tinc moltes ganes de sentir-vos i que molta gent opini sobre això per saber si, no sé, si el que jo he viscut i estic veient és real o si no, o si m'he equivocat en les meves anàlisis o en la meva interpretació, perquè si encara ho estic superant.
1: Jo sempre havia pensat, jo he tingut ocasió de parlar un parell de vegades amb el Florentino Pérez, una en viu en directe i l'altra per telèfon quan era director de Vanguardia, que es va queixar d'una informació.
0: Ah, sí? Es queixa als mitjans?
1: No, no sé, a mi
0: no
1: se'm
0: va queixar.
1: No
0: m'ho ha semblat avui, no. Què tal el to, per cert, ja que expliques aquesta anècdota?
1: Era
0: condescendent o no?
1: Era un to una mica del soprano, saps? I, però val a dir que...
0: Però què recordes? Don Màrius? No, què recordes? No recordes el... Sí,
1: bueno, és que va ser una tonteria. No sé, a més, no sé qui ho va publicar, perquè no era ni el paper, ni no sé, jo crec que era amb algun... Saps això? El món d'internet hi ha un punt que tu no saps que hi ha algun tio que ha posat una cosa que no caldria, no? I em sembla que dèiem alguna cosa així, com que el Madrid havia fitxat el James, no es deia aquell...
0: James, sí, James, el colombià, sí.
1: El colombià,
0: James Rodríguez.
1: Perquè anava a fer una obra pública a Bogotà, o no sé què, no? I, bueno, no sé, no, és que de debò, és que no sabia ni de què em parlava. I em va dir, però, oiga, usted, ¿de verdad cree que yo, si quiero hacer una obra pública, necesito fichar un jugador de futbol? I clar, i es fa un silenci. I el silenci és el que t'acoquinava, no? Perquè tu dius, ara jo què haig de dir?
0: Què li dic?
1: No? I jo vaig fer el silenci, i ell també. Llavors, aquest silenci és brutal, perquè penses, alguna cosa pot estar passant ara, eh? I jo crec que el que el feia amb ell poderós era que era amo dels seus silencis. I els seus silencis el milloraven. Saps què vull dir-te? Sí, a la vida, quan tu vols impressionar, vols que la gent percebeixi com un tio poderós, has de parlar poc, has de puntuar bé i, sobretot, fer uns silencis d'aquests que t'intimidin. I jo crec que aquest era... Això ho feia molt bé. Llavors, de cop i volta, avui el veus molt suelto. O sigui, anava molt suelto. O sigui, tot és un disbarat. És que no portava... Sí, portava uns papers apuntats.
0: Sí, a lletra, a puny i lletra.
1: Jo crec, de debò, jo he fet de director de comunicació, del Borbodó i tal. Un director de comunicació, l'única... La cosa que ha de fer, sens dubte, és donar-li un bon consell al seu president, no? De qui se suposa que depèn. I jo crec que, clar, una compareixença com aquesta d'avui, un director de comunicació li ha de dir... Presidente, démosle otra vuelta.
0: Però qui s'atreveix allà? Jo ho preguntava, qui l'assessora? Qui s'atreveix a assessorar?
1: No ho sé, però escolta una cosa. És que jo crec que demà se'n predirà. Jo feia broma aquesta, una broma segurament fora de lloc, això de dir, hòstia, sembla que li hagin canviat la medicació, perquè no reconeixo aquest personatge que ell ha ajudat a crear amb el que ha aparegut avui, perquè era com un president dels anys 80. Semblava sortit una mica, doncs, de... Saps que a vegades veus aquest programa que fa Televisió Espanyola, que recupera vídeos i cantants dels 70s i dels 60s, i, ostres, i gent que tu et miraves, els mires a distància i pensaves, hosti, quin tio més raro, no? Quin tipus... I jo crec que avui ens ha recordat, doncs, aquests presidents una mica que, en fi, que tenim una col·lecció, no?
0: L'Endoiro, l'Opera,
1: l'Operas, el Nido, el del
0: Mendoza, fins i tot
1: aquell que es va fotre de
0: sí, Caneda,
1: de Caneda. Bueno, sí, aquest tipus de personatges que eren una caricatura d'ells mateixos, no? Però això no és Florentino, no, pensàvem que no era, no?
0: No.
1: I ens hem trobat amb un personatge que jo crec que ens ha sorprès, i a més que estava entrat en un bucle que no se'n sortia. O sigui, quan tu repeteixes quatre vegades les mateixes coses, quan tu t'enganxes amb l'ABC, allò ja m'ha semblat que no anaven bé. És a dir, tu no pots, tu president del Real Madrid, president de la gran constructora d'aquest d'obra pública de segurament d'Europa, no pots anar-te a barallar amb un periodista que hi ha a la tercera fila i que, en fi, deu tenir problemes per arribar a final
0: d'aquí una estona el trucarem, Rubén
1: no,
0: Cañizares.
1: No, però és que això és que no pots, és que no toca, és que no t'ho entendrà ningú.
0: Vull saber de moment el Joan Maria Pou, i ara farem un resum del més destacat també. Abans n'hem fet un muntatge i ara amb el Damià López, amb calma, sentirem els millors moments d'aquesta compareixença esperpèntica, i vull saludar el Pou. Però una primera opinió del Lluís Carracio i l'Ernest Folk abans de saludar el Pou, de què us ha semblat?
3: A veure, el barcelonisme ara fa uns mesos, 7-8 mesos, volíem que es quedés Xavi Alonso, perquè clarament el Madrid era inferior amb ell d'entrenador. Després va venir Arbeloa, i volíem sobretot que no canviessin Arbeloa, perquè ens sentíem molt superiors al Madrid si estava Arbeloa. Ara, curiosament, una persona que era admirada per la diferència, però en tot cas admirada, que admirada ve del prefixat llatí, que vol dir ajuntar o intensificar una cosa. Admirar és mirar dues vegades, és mirar profundament, i en aquest home se li admirava. Se li admirava perquè representava segurament l'antagonisme de Laporta. Era una presidència diferent i s'ha convertit en un cover. Ara és com un taloner de Laporta. Quan Laporta faci una roda de premsa, pot cridar a Florentino perquè faci els primers minuts, perquè és un mal Laporta, és un mal Laporta. I en aquest sentit jo estic sobretot sorprès perquè s'han vist coses estranyes en aquesta compareixença, coses que no... Jo no vull faltar-li el respecte, però convidaria a pensar si hi és tot, que diria el meu pare. El meu pare diu, aquest home no hi és tot. Avui jo he tingut la sensació, i he vist la compareixença sencera, que aquest home no hi era tot. I per tant, com a culer, me n'alegro i espero que hi hagin eleccions o que no hi hagin, perquè és molt complicat que algú tingui 180 milions per avalar de butxaca pròpia, perquè no pot ser de junta directiva, i per tant espero que continuï molt de temps, perquè el Barcelona serà molt més fort si Florentino Pérez n'és el president, i d'això ho tinc molt clar. La primera decisió ja es veu a venir, que és la possible incorporació de Mourinho, que Mourinho és el passat, és el futbol del passat, és el caràcter del passat, i és la derrota del Madrid del passat per tot plegat, celebrar la roda de premsa de Florentino avui.
0: Bona. I tu, Ernest?
2: A veure, un parell de coses. El Màrius i el Lluís n'han dit moltes. Jo la primera és que el madridisme ja té la seva roda de premsa esperpèntica. És a dir, el Barça ja la teníem, no? Era la roda de premsa de Núñez quan va cessar Cruyff, i el madridisme ja té el seu esperpent.
0: És aquella del per favor de Manu que repeteix. Per favor de Manu que repeteix 25 vegades.
2: Això
0: s'han fet molts gags, d'allò.
2: És a dir, el Madrid ja té el seu meme d'una hora. La roda de premsa de Núñez va durar... No sé, jo crec que això ens ho podria dir algú, però devia durar més o menys el mateix. I és una tipologia de roda de premsa que s'assembla molt, que és el petit dictador en decadència, diguem. Dictador disfressat d'eleccions i disfressat de què vulguis, però el règim que s'esfondra, diguem, no? I avui hem vist en directe el règim que s'esfondra, que potser no s'esfondra, diguem-ne, legalment, però s'esfondra moralment, no? Hem vist això. La segona cosa és que hem vist un homenatge al Barça, i hem vist un homenatge a Laporta. La roda de premsa avui de Florentino és el millor spot publicitari pel Barça i pel projecte de Laporta. És absolutament meravellós, és un aval absolut de tot el que ha fet el Barça els últims temps. amb un asterisc.
0: Del mal que ha fet allà, no?
2: Segurament. Sí, del mal que ha fet allà, i per tant és un homenatge. Amb un asterisc, que encara que sembli mentida, no fa gaire que Laporta estava molt unit a Florentino. I va tenir la intel·ligència de, a 5 minuts de les eleccions, fer un moviment molt hàbil, sortir de la Superliga i deixar a Florentino tirat. Per cert, totes les invectives d'avui de Florentino contra el Barça, Negreira i tal, no les deia. No les deia... Avui
0: li han recordat i no, ha hagut de recular una mica.
2: No, dic, les, deia quan, no les deia quan anaven junts a la Superliga. Vull dir que no fa tant que el Barça i el Madrid eren estranys aliats. I l'última cosa que jo trobo que és molt interessant és que avui hem vist un exercici en directe sense cap mena de pudor ni vergonya de com pensa el poder. I aquest exercici ha estat bestial veure com pensa el poder del periodisme i dels periodistes. I ha estat bestial veure com parlava dels Segurola Boys, el Relaño Boys, el periodisme...
0: Ha dit, sí, sí. Jo les llamo los intelectuales del régimen.
2: Los intelectuales del régimen i tot això.
1: Algun, ell, directe o indirectament, es va fotre fora de les seves
2: anades. Algun, sí, sí. Tot. I el moment esperpèntic de la subscripció del seu pare, de l'ABC, i tot això. Jo el que vull dir és que hi ha moltes frases d'aquesta compareixença que amb el pas del temps, com amb la roda de premsa de Núñez, etc.
0: Que és la del Sangus, per cert, que diu, sí. Hem fet un Sangus...
2: Sí, però passarà... Sí, moltes frases d'aquesta tarda passaran a ser un meme, passaran... D'aquí 20, 30, 40 anys seran recordades i seran reproduïdes. És a dir, el que hem vist avui és història, és llegenda, i per això, i amb això acabo com he començat, el madridisme ja té la seva roda de premsa esperpèntica. Això li falta.
3: Però si m'ho permets, per acabar una miqueta l'explicació que ha donat l'Ernest, jo li diria a Florentino que no és una campanya, no és una conjura, no és una confabulació. Es diu Barça. El seu problema es diu Barça.
0: Demà, per cert, Santi Segurola al Monarracú.
1: Podria explicar alguna història del
0: personatge. Sí, vinga, Màrius, i saludo el Pou, sí, digues.
1: Una última cosa. Jo crec que hi ha un fet que em sembla que és novedós,

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Patrimoni personal podria presentar-se estatutàriament a les eleccions del Madrid.
2: I algunes coses, Màrius, les ha dit implícitament, però jo que sóc un ésser estrany que ha estudiat dret i periodisme, et puc dir que moltes de les afirmacions que ha fet són constitutives de delicte. Sí. S'ha ficat en un fangar jurídic absolut, dient que el Barcelona li ha robat 7 lligues, dient que el Barcelona ha estat pagant els àrbitres per tenir el seu favor durant 20 anys. Una sèrie d'afirmacions com si fos ja jutge decisori, que evidentment no és que avui llegia el comunicat del Futbol Club Barcelona, que deien que estaven estudiant... No cal estudiar res perquè està farcit d'afirmacions categòriques que són constitutives de delicte.
1: Hola, Joan Maria Pou, què tal? Bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona nit.
1: Com t'has quedat?
3: Doncs molt sorprès, la veritat. Molt sorprès perquè jo he detectat una barreja de... o sigui, el plat que ha cuinat avui Florentino Pérez a la sala de premsa té com molts ingredients molt, molt diferents i que potser pot semblar que no casen bé, però en aquest cas jo crec que sí que han casat, no? Hi ha com aquest exercir el poder d'una manera absolutament paternalista, descarnada, masclista, menyspreant a tots aquells que no pensen igual que ell, demostrant que no tens cap consideració pel dret d'opinar diferent, pel dret a la crítica, per la llibertat de premsa, la llibertat d'opinió. És un personatge que avui jo crec que s'ha desemmascarat, no? Hi va haver-hi algunes èpoques del regnat de Florentino Pérez que hi havia, jo recordo, hi havia barcelonistes que se'l miraven amb un punt de m'agradaria que el Barça tingués un president amb aquest poder, amb aquesta capacitat de governar des de l'ombra, no? I estirar fils per aquí i per allà i que les coses sortissin com havien de sortir, no? I avui jo crec que el que hem vist és el Florentino Pérez ha estat sempre així, només cal parlar amb algunes persones que l'han tractat o l'han conegut de la nostra professió. El que passa és que ell avui ens ha ensenyat al món sencer el que ha fet des de sempre als reservats dels assadores o en un despatx de la seva constructora o a qualsevol passadís on calgués exercir el poder, no? Aquesta manera de fer que genera, que fa fàstic, no? Genera, jo crec que si tens, no sé, si tens els principis una mica a lloc, és una manera d'exercir el poder que és repugnant, no? Tot i que és evidentment la que funciona a gairebé tot arreu i gairebé tots els que manen tant tenen aquesta manera d'exercir el poder, no? Aquesta manera d'entendre el poder com el poder dur, no? Que es diu en relacions internacionals, que és jo faig les coses com vull perquè puc, no? No he de justificar, no he de posar al darrere cap principi, si el poso és per fer propaganda, no? És allò de... No vull anar-me'n molt per les branques, no? Però jo bombardejo el país que em rota o segresto el president del país que em rota perquè puc, no? Això és el poder dur, perquè puc, no? M'interessa fer-ho, vull fer-ho, puc fer-ho i ningú m'aturarà. Doncs, i després puc construir un discurs per fer veure que ho faig en nom de qualsevol principi, no? Però en el fons el que governa és aquest principi del poder dur. Doncs ell ho fa exactament el mateix, no? I ho ha fet durant dècades, el que passa que ho feia d'una manera molt més civilina, molt més amagada, molt més tancada, i després quan sortia a parlar era com... no? Aquell punt d'elegància, de moderació, aquell to... Sí que se li escapava un to a vegades de púlpit, no? De papa de Roma, però bueno, hi havia com aquest punt ponderat, no? Semblava que hi havia aquest senyor equilibrat, no? No hi havia precisament l'estirabot aquest d'un Jesús Gil o d'un Ramon Calderón o de, no? Del Boluda, d'aquests que... del Lorenzo Sanz, etcètera, no? Però, en el fons, Florentino Pérez avui ens ha ensenyat com ha estat sempre des del primer moment. I aquest element, barrejat, però, ara ho deia, no? Que el plat...

0: És com una mica estrany, barrejat amb una sensació. El Lluís ha parlat d'una expressió que es deia a casa seva, d'aquest home no hi és tot. A la meva família, a la meva àvia hauria dit aquest senyor repapieja. I hi ha un punt d'això que fa com cosa parlar-ne, perquè realment hi ha alguns moments on dius Joe Biden, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Joe Biden, que dius, hòstia, hauria de poder criticar amb molta contundència el contingut del discurs d'aquest senyor, però hi ha alguna cosa de les formes que em frena una mica, perquè
1: detecto
0: que hi ha alguna cosa aquí que no acaba de girar rodona, de debò. Jo hi ha hagut alguns moments avui que fins i tot m'ha semblat que hi havia com una certa desconnexió o com una certa repetició, però no una repetició fruit d'una voluntat comunicativa, no? M'ha semblat que hi havia alguns moments que era, però si això ja ho ha dit, i ho ha dit exactament igual fa 3 minuts, no? I per tant, aquesta barreja d'hòstia, d'aquest poder omnímode, d'aquesta manera d'exercir, no? La xica d'allí, vosotros sois feos, el xaval d'allí, la cope, la ser, vocento, no sé què,
1: relevo,
0: la conspiració, no? Tots contra el Madrid, jo d'aquí no me saqueix ni a tiros, jo soy el mejor president de la història del Madrid i del món, em diuen, no? De tots els clubs del món, recordo que és no sé qui li ha dit, no sé quina institució li ha dit, que és el millor, tot i que li seria molt greu la conspiració. És a dir, tot aquest trumpisme barrejat amb el Real Madrid i l'esport, però alhora com un punt de, per favor, algú que se l'estimi, que li digui que ja està, que s'ha acabat la roda de premsa. De debò, algú que se l'estimés li hauria d'haver dit presidente, nos vamos.
1: Sí.
0: Perquè hi ha hagut un punt patètic.
1: Jo he dit de vergonya aliena. Hi ha hagut moments que jo ho he passat malament per compassió i empatia i per pena de dir, val, ja està, ja ho hem entès, m'està fent el ridícul, sisplau. No?
0: Però hi ha un, avui jo crec que hem vist un megalòman,
1: sí,
0: en la seva màxima expressió, eh?
1: Sí.
0: És a dir, realment una persona que es pensa que està al cim del món i que, com que té, és el president d'una de les constructores més importants d'Europa i president del millor club de la història i tal, es pensa que és impune i que no és un ésser criticable ni responsable i que, per tant, qualsevol que el responsabilitzi o el critiqui està gairebé, diria, que fora de la llei.
1: Ernest,
2: no, que això que diu el Joan Maria és molt interessant. Jo crec que megalòmens n'hi ha molts. N'hi ha molts. I al món del futbol n'hi ha molts. La qüestió és que avui ho hem vist de forma descarnada i en directe. És a dir, tots sabem que al món del futbol, entre presidents, jugadors, entrenadors, agents, el que vulgueu, hi ha, o sigui, és un lloc on es cultiva l'ego. Però hi ha normalment una distància entre el que es diu en privat i el que es diu en públic. Avui han saltat totes les barreres. I per això era tan interessant i tan, diria que, estrany l'exercici que hem vist avui. La segona cosa, per mi, molt important del que ha passat avui, és el que ve ara, que n'estem parlant poc, que són les conseqüències. És a dir, s'han trencat tots els pactes tàcits, explícits i implícits que hi havia entre la premsa de Madrid i Florentino. Han saltat pels aires.
1: Estem pendent, per cert, dels programes de Madrid i sentirem una mica, sí, què es diu avui a les ràdios de Madrid i a les premses.
2: Les primeres hores indiquen que el que ha fet Florentino avui és molt important perquè ha trencat un pacte. I el pacte estava basat en, bueno, tu em dones això, jo et protegeixo, a canvi no sé què, avui em reprimeixo, però demà...
3: S'ha trencat en allà, demà, Ernest, però en canvi aquí s'ha produït una estranya, sí, sí, unió, perquè hi haurà la unió de concepte entre la premsa de Madrid i la premsa de Barcelona davant de l'esperpent. I jo entenc perfectament el Joan Maria quan parla de que és un terreny incòmode, perquè, clar, estaríem parlant de terreny mèdic. Jo per això, quan he fet el comentari de que el pare diria no hi és tot, clar, no vull tampoc entrar en aquest terreny perquè m'ha donat la sensació que hi havia una persona que no hi era tot.
1: I això que ha repetit mil vegades, jo estoy bien de salut, ara ho sentirem, però...
0: Però per això... però per això jo deia que hi ha un punt de que el plat, no? Hi ha un ingredient del plat que ho distorsiona una mica.
3: Sí,
0: però mira, per exemple, l'exemple de Joe Biden, que potser és l'exemple més que pot línia. Tenir més present, més gent. Que sí, això, sí. Tu veies aquella persona i tu deies... vaja, però que pot ser una percepció equivocada, eh?
1: No, no, Pau, és que hem pensat el mateix. Jo he començat el programa dient, m'ha recordat a Trump per l'autoritarisme i a Biden per quan es perdia. Però mira, és que m'ha recordat això, sí, els
3: ja
1: dos.
3: Està, i abans que intervinguis, Màrius, i una petita broma. Clar, hem tingut un trofeu que no esperàvem, una victòria nova del Barça. En realitat, jo espero que aquesta nit obri l'U de Gas, perquè tenim una nova celebració a partir d'aquesta roda de premsa, no. I no sé si demà hi haurà rua.
1: Diumenge
3: perquè
1: jo crec
3: que
1: Lliga...
3: aquesta conferència que ha fet avui és motiu de rua.
1: Clar, diumenge la Lliga, dilluns la rua, i avui hem tingut aquesta altra celebració barcelonista.
4: Deixa'm donar-vos una dada amb la línia del que deia el Pou, que és que fa cosa d'un mes i mig un executiu d'un club de primera divisió on va anar a jugar, el camp del qual va anar a jugar el Madrid, el dinar de directives estava Florentino Pérez. I aquest executiu a mi em deia que havia quedat sorprès de les coses que deia Florentino Pérez.
1: En negatiu, vols dir?
4: Sí, parlant del futbol femení, dient algunes coses que, en fi, que avui ens posarien, si les haguéssim sentit nosaltres, ens posarien els que...
1: Ja se l'he vist al llautó quan ha dit vosotros sois feos, que hable ella...
4: Bueno, però què vull dir-te?
3: Niña, li deia niña a una periodista.
4: Que una persona que no és la primera vegada que sopava o dinava, no sé si va ser un dinar o un sopar, suposo que devia ser un dinar, amb Florentino Pérez i més gent i tal, perquè el Madrid anava a aquesta ciutat, doncs aquesta vegada he vist un personatge diferent que anava molt solto i que s'atrevia a dir coses que qualsevol persona mínimament prudent i que entengui el món que li toca viure no diria. No. I ho va ressaltar-ho. Vol dir que estem davant d'un personatge que no està fi. No sé per què, no està fi.
0: A mi em sorprèn molt que una persona que durant dècades ha pogut exercir el poder d'una manera implacable al servei exclusiu dels seus interessos i en la majoria de casos en sortir-se'n, que avui es tregui la careta davant del món d'aquesta manera. Quan ell havia construït una façana que després li permetia pressionar Partit Popular, pressionar el PSOE, fer servir Alfredo Pérez Rubalcaba, fer servir a qui fos per aconseguir que si les torres, que si les requalificacions, que si cada torre és un galàctic, que si ara faré això... O sigui, cada vegada que ha necessitat fer una cosa d'aquestes, ha pogut, perquè és aquella famosa imatge, la famosa foto de la llotja del Bernabéu, que hi ha dies que tu fas una imatge de la llotja del Bernabéu sencera i tots els braços del poder de l'Estat estan representats, i estan representats per primeres espases. És a dir, la definició de club-estat, que en el món del futbol es posa de moda quan els Emirats Àrabs i Qatar, etc., comencen a... O sigui, els seguidors del futbol a l'Estat espanyol el coneixem des de fa dècades, perquè és el club-estat per antonomàsia, de manual, des de fa dècades i dècades i dècades, és el Real Madrid.
4: Tal qual.
0: I Florentino Pérez, això ho ha portat portat al màxim exponent. El màxim exponent. Hi ha dies que a la llotja del Real Madrid està, o sigui, hi ha representat l'Estat de dalt a baix.
4: Inclús el poder judicial amb magistrats, fiscals... Sí.
0: Tots els braços, tots els braços. Sí. A l'executiu, al legislatiu, al judicial, representants de les empreses més importants de l'IBEX... És que hi ha de tot. És que hi ha de tot. I aquest tio està acostumat a que les coses es fan a la seva manera. Quan va necessitar requalificar terrenys, fins que no ho va aconseguir, no va parar, va fer servir totes les eines de pressió que va poder... perquè fins i tot hi havia algun, em sembla que hi havia una regidora que no feia el que havia de fer, etc. Fins que no ho va aconseguir, no va parar. Poso l'exemple aquest, que és un exemple que té conseqüències esportives després, perquè gràcies a això després construeix un equip que guanya títols. Sí, sí. És una persona que està acostumada a, quan ell decideix que s'ha de fer una cosa, es fa. I sempre ho havia fet d'una manera que després, quan sortia a la premsa o tal qual, sí que se li escapava algun tic, etc, però aconseguia com tenir una sensació de dir, ah, no, aquest és un l'executiu, és un multimilionari, fins i tot en algun moment, no, afable i molt persona, no?, que també diria la meva àvia. I no... avui l'hem vist. És el poder descarnat. És el poder
1: però abans tenia, avui... abans tenia un discurs serè i avui jo l'he vist.
0: Però jo no entenc com... El que a mi em sorprèn, i ja callo, és que avui... O sigui, ningú... Imagina't, jo crec que ha aconseguit estar tan sol manant al Madrid que ningú ha pogut protegir-lo d'ell mateix. Perquè avui el principal perjudicat del esperpent és Florentino Pérez, de cop i volta.
1: Se n'adonarà d'aquí unes hores, segurament, o d'aquí uns dies, quan vegi, o sigui, com vegi què fa la premsa de Madrid. Sí,
0: descobreixes a un personatge que dius, però, hòstia...
3: O no s'adonarà, perquè és una miqueta la fàbula del rei nu. Sí. La cort, no. Ningú li dirà al monarca cabalú.
1: Però ho llegirà.
2: Si anem una mica a la hemeroteca, veurem com ell ha tingut algun brot previ en què ensenyava una mica tot això. Recordem la roda de premsa de Florentino quan se'n va anar a Mourinho. O sigui, allí ja va apuntar maneres, va apuntar algunes coses de les que hem vist avui. Però és veritat que avui és la culminació final i el dia que es trenca tot. Amb això que esteu dient, ell, de fet, va saber cultivar la seva imatge de semidivinitat. I es feia dir, recordem-ho, el ser superior. Llavors, això va durar dues dècades, això del ser superior. I, de fet, el que s'ha trencat avui és el ser superior. Sí, això s'ha acabat. S'ha acabat, primera, perquè, com heu dit molt bé, s'han vist totes les vergonyes, i, segona, perquè la premsa que alimentava la semidivinitat i va fer aquesta construcció, que era una construcció que es basava, em sembla que ho he dit abans del Màrius, en el misteri. Era una construcció que es basava no en el que es deia, sinó en el que no es deia, no en el que s'ensenyava, sinó en el que s'ocultava. Això ha saltat avui pels aires. I la premsa ja no construirà.
3: Cau l'ésser superior, i entrem en el món de la caricatura. El que és el destí, que aquest any s'ha estrenat Torrente Presidente. ¿Vale? Avui Florentino s'ha convertit en Torrente, com diu el meu amic, col·lega, jurista també, el Josep Fosas. Torrente, cal recordar que no és una pel·lícula. Torrente és un documental sobre Espanya.
1: De fet, jo he dit a l'inici que a mi m'ha semblat un guinyol. A mi avui hi ha hagut un moment...
0: Amb una diferència, per mi. Jo avui he vist una mica de Torrente, he vist una mica de Joe Biden, he vist una mica de Luis Rubiales, però també he vist una mica de Donald Trump. És a dir, Torrente, que n'hi ha molts pels carrers de l'estat espanyol, sí, i tant, al final el poder que té és poc, és irrisori. Aquí estem parlant d'una persona que en té molt, i per això hi ha una part de tot això que fa por, perquè t'adones de com... O sigui, avui hem ensenyat... el que ha estat fent quan no hi havia llums, ni premsa, ni ningú mirant, dia rere dia rere dia, tant a la seva empresa com al seu club. I això fa por.
1: A veure com reacciona tot i com es va païnt en les pròximes hores. 11:36. Pou, sé que demà també seràs amb el Basté, que tindrà el Segurola, que evidentment haurà de respondre a tot el que li ha dit Florentino Pérez. Vull dir que... volíem fer una trucada d'urgència per saber la teva opinió. I, mira, s'ha tancat avui la jornada de Lliga. Ho dic en clau Barça. Ha guanyat l'Atlético 1-2 al camp de l'Osasuna. Una victòria, per mi, sorprenent, perquè l'Osasuna estava jugant entre Europa i l'Atlético ja eliminat de la Champions i de tot, i sent quart, no s'hi jugava res, però ha guanyat l'Atlético de Madrid 1-2 a Pamplona. I aquesta tarda, recordo, Celta de Vigo 2, Llevant 3, el Llevant ha guanyat a Balaïdos, surt del descens i fica el Girona, ara mateix el Girona està en descens, i Betis 2, Elx 1. Bona victòria del Betis, perquè l'Elx es queda amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol i que el Girona. Per diferència de gols, és el Girona qui està en descens, però com a mínim l'Elx ja ha jugat en aquesta jornada i ja ha perdut.
3: I que sembla indicar que es necessitaran 43 punts per assegurar permanència.
1: Pot ser.
0: La
1: victòria del Betis, no? Anaves a dir?
0: Bueno, anava a dir que és molt possible que canviï l'horari del partit del Barça al Camp Nou. Dic pels culers que vulguin acomiadar-se al Camp Nou aquesta temporada, que el partit està programat diumenge a les 7, però és veritat que ara el Betis ja té 7 punts més que el Celta.
1: Sí, sí.
0: I en té 9 menys que l'Atlètic de Madrid, per tant, aquest partit es podria separar.
1: Sí, sí, és tal qual. El que anava a explicar és que el Betis avui s'ha garantit la Champions i no hi haurà res en joc en el Barça-Betis a diumenge. Per tant, com diu el Pou, pot anar dissabte, si volen, o pot anar diumenge a les 9, o pot anar diumenge a les 5, poden fer, o a les 4 i quart, a un quart de 5, poden fer el que vulguin amb el Barça-Betis a diumenge, perquè l'horari unificat és a les 7 diumenge, per tant el poden posar o abans o després de les 7 de la tarda diumenge aquest Barça-Betis, a veure si la Lliga n'informa d'alguna
0: cosa. També et diré que veient una mica la classificació, feia molts anys que no hi havia tants socis de l'Espanyol i del Girona que anessin amb el Barça demà, eh?
1: Home, és que el de la ves Barça... Sí, sí, passa que el Girona ha de fer la feina igualment, perquè insisteixo que començarà la jornada en descens, dijous.
3: Que és ni de porter demà.
1: Quan rebi. Home, si Joan Garcia té garantit el Zamora, potser sí, ja ho veurem.
4: Jo crec que primer hauríem de passar-lo per una màquina per netejar els pulmons, perquè...
1: va passar el que no està escrit.
4: Bueno, va acabar tots els recanvis, eh? Jo et dic una cosa, hi ha coses que fan gràcia, eh? Si ho fas un moment, quan estàs durant totes les 6 hores del viatge, amb la mateixa broma, mentre els nens et van saludant, jo t'ho dic sincerament. O sigui, ens farà molta gràcia i deu ser un tio que fa equip i que fa moltes coses. A mi em sembla un insensat.
1: Perdona. Sí, jo ahir vaig felicitar els jugadors del Barça per la seva actitud, però reconec que em vaig deixar de criticar el que avui he vist més imatges i és veritat que no va parar de fumar. I això crec que no estava bé allà a la capota de l'autocar. Bé, Pou, res, moltes gràcies. Et sentim amb el Pou i també a la nit, amb el canvi de papers. Com que el Barça és campió de Lliga, demà l'Alevés Barça no el narrarà el Pou. Ja ens explicaràs. Val.
0: Sí.
1: Vols donar una pista o no? Si... Vols donar una pista o no?
0: No. Bueno, només que estem posant en risc la Lliga dels 100 punts, perquè és gent amb precedents.
1: Sí. jo sé per on va. Bé, una persona que fa anys va viatjar i també va impedir una Lliga perfecta. Val. Ho deixarem aquí. Gràcies, Pou. Una abraçada.
0: Adéu.
1: Vinga, adéu. Una pausa i 11:40 després de sentir-vos, crec que val la pena que recuperem aquesta roda de premsa històrica. Amb el Damià López, tornant de la Publi, farem un resum dels millors moments de Florentino Pérez aquesta tarda a Madrid.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 6 minuts i 2 quarts d'una de la matinada. Aquí seguim el Tu diràs, avui amb aquest monogràfic de la compareixença esperpèntica, surrealista, fins i tot ridícula en alguns moments, de Florentino Pérez. Us recordo que aquest cap de setmana tenim el Gran Premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. No us ho perdeu, entrades a la venda a circuitcat.com. Anar al circuit és una passada. Per alguns és només un circuit, però pels amants del motor és on es forgen els campions. I per tu pot ser que siguis testimoni de tot aquest espectacle. Del 15 al 17 de maig, aquest cap de setmana, viu tota l'emoció d'aquest MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, al circuit de Barcelona-Catalunya. Què, heu celebrat molt o no la Lliga del Clàssic? Tu vas fer al camp?
1: Jo vaig estar al camp.
0: I vas gaudir, no?
1: Sí, però, a més, saps què passa? Que amb un avantatge, jo que pateixo molt... O sigui, jo, el Barça pot estar guanyant 5-0 i jo pateixo.
0: Home,
1: no, què vols fer?

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: És que hi ha un equip que és tan superior a l'altre que li vam perdonar la vida. I escolta, què fa el Barça? Els amaga la pilota. Ja està.
2: Però això també agrada al públic de l'OE, OE, de dir, vinga, quin bany que els estem fotent, no? Això
1: sí,
2: també agrada.
1: Però, i el que acabes pensant és, mira quina sort, tens un entrenador que entén els futbolistes, que entén el que és un club, els altres tenen un entrenador que és un empleat, que és el majordom del Florentino, eh? O sigui, i que no entén de futbol. I després hi ha una cosa que és, escolta, el Barça es pot equivocar ara si fitxa un futbolista o deixa de fitxar, però té un equip, té una manera de jugar, té una estructura, hi ha una història, hi ha una masia. O sigui, al final tot això conflueix en que fins i tot estan arruïnat el club, o quasi arruïnat, com vam estàvem fa 4 dies, hem pogut guanyar 2 lligues, que és màgic.
2: Contra el Madrid i Mbappé.
1: O millor dit, 4 de 3. Escolta, sí. El 75%.
2: No, 3 de 4 has guanyat. 3 lligues dels últims 4 anys.
3: I que aquest equip deliciós es mereixia tenir una lliga amb cognoms. És a dir, una lliga d'aquestes que es recorda...
2: La lliga del clàssic.
3: Com la lliga del clàssic, com la lliga que li vam guanyar al Madrid, com la lliga que tu vulguis... És a dir, com hi ha hagut la lliga de Tenerife, les del Dream Team, etc. I aquest equip, com que juga tan bé, com que ens fa gaudir tant, es mereixia això. Jo feia molts anys que no cridava tant amb un gol com el golaix de Rashford. Perquè... Primera que va ser...
2: Com el vas defensar la setmana passada i com t'ha donat la raó aquesta setmana,
3: Va ser el gol que va certificar la Lliga, perquè jo sóc com el Màrius, fins que no ho veig fet, no me'n fio, i perquè, a més, jo feia des de l'any 21 que se'n va anar Messi, que no havia vist una gran falta en un gran partit. És a dir, havíem vist faltetes... Havíem vist alguna de Rashford i després havíem vist casualitats. Una de Ferran Torres, una tal, tal. Aquesta és la primera falta, de veritat, des que se'n va anar Messi.
1: I allà hi havia un porter que es diu Courtois.
3: I allà hi havia un porter... No, era
2: de filfa. L'efecte canviat...
3: Un gran porter, un gran partit, un gran moment i tirada per un gran jugador. El primer que vaig fer després d'abraçar-me a la família, cridar, etc., va ser començar a cridar, espero que el renovin, espero que es quedi. Perquè un jugador que fa això és un jugador seriós. És un jugador de veritat. O sigui, qui fa això és un jugador de veritat.
2: Val.
3: No una filfa. Qui fa això és un jugador de veritat.
2: Val. Llavors, ha de millorar alguns aspectes defensius, però sí.
3: Home, sí, jo he de millorar tot. Però vull dir que amb la
2: filfa... De qualitat, és un jugador de molta qualitat. Has de tenir un peu especial.
3: I per un preu que ni a l'outlet més tirat trobaràs una oferta d'aquesta manera. Tal com està el futbol mundial, 30 milions per Rashford és una broma. I després, la tercera cosa i última d'això que deia el Màrius, vaig tenir la sensació a la segona part, sí, quan el Barça fa el segon gol, tots vam pensar, jo crec, i a més tots els que estaven mirant el partit, és avui cau el 5-0. Sí, avui Flick té també el seu 5-0, com l'havia tingut Cruyff, com l'havia tingut Guardiola... O sigui, avui anem a fer el 5-0. I de sobte, al minut 50-60, allò es va apagar.
1: En el moment que fan els canvis, és un altre l'equip.
3: Es va apagar. I vaig tenir la sensació que hi havia una mena de pacte... De pacte no parlat, una mena de pacte tàcit, que és... jo guanyo la Lliga, tu no em trenques les cames... I l'altre equip és... Jo et deixo que guanyis la Lliga i a mi no m'humilies. Anem a fer... És, ei, no dic que ningú el parlés, ni dic que hi hagués una trucada, però dic que són aquests pactes implícits que es van fent a vegades...
2: Entre cavallers,
3: quan,
2: no? La gespa,
3: no, quan els partits avançaven... No, quan els partits avançaven es fan de forma espontània.
2: Et mires i penses, va, no la prepararé.
3: És que segur que ningú ni el va verbalitzar, però... La pròpia dinàmica del partit fa que els dos equips entenguin jo guanyo la Lliga.
2: Sí, però n'hi ha dues que treu Courtois, que si el Barça fa aquelles dues que treu Courtois, hi haguessin anat, Ernest?
3: Sí, però dues no, perdona, i acabo amb aquest petit argument. No havia

0: vist mai un partit d'aquesta dimensió i un clàssic en què l'àrbitre pita al final del partit abans que sigui el minut 90. Si faltaven 2 segons.
1: Jo amb això estic indignat.
0: Va ser minut 89 amb 58. Home, és molt estrany.
1: No, jo estic indignat.
0: És molt estrany que no es descomptin almenys 2 minuts. És que és molt estrany.
1: Saps què passa? Que a la final de la Champions del Camp Nou del 99, en 2 minuts, el United li remunta el Bayern. Llavors, el Madrid és cert que havia de fer 3 gols per evitar la Lliga del Barça. Si hagués hagut d'afegir 5 o 6 minuts, per què no podia fer 3 gols al Madrid? Per tant, tu hauries d'haver afegit...
0: L'àrbitre què volia? Evitar l'obligació.
2: Potser l'eix perquè els últims 5 o 6 minuts el Madrid no havia tocat la pilota, i aleshores era difícil pensar que a partir del minut 89 i 58 segons ara tindria la pilota 5 o 6 minuts i a més faria 3 gols, de veritat. Esteu fets els 3 tribuneros.
1: Jo hagués deixat 5 minuts més de Gaudi.
2: Bueno, jo que sóc molt diferent al Màrius i a l'Ernest en aquest sentit... I jo no veig els gots mig plens, a mi em vessen. I jo, aquest final de temporada, l'he gaudit una barbaritat. És veritat que amb la marxa de la Minya Mal per la lesió s'ha acabat la llum, s'ha acabat la bogeria, s'ha acabat la brillantor, però de sobte ens hem trobat amb el club, amb l'equip, més solvent, més segur...
3: I eficient, eficient.
2: No, més eficient. I amb més control de tota la temporada. Vam anar a Pamplona, que és complicadíssim, ni un minut de patiment. Vam anar a Getafe, que és dificilíssim, ni un minut de patiment. Ve el Madrid, ni un minut de patiment. I sense la Minya Mal de 10 partits, 9 victòries. I l'única derrota va ser el principi de la segona, de la primera volta, en el camp del Sevilla, amb una tarda nefasta. Per tant, jo crec que el Barça d'aquesta temporada, és veritat que no ha tingut la llum de la temporada passada, però ha estat un equip molt més solvent i amb molt més control de les situacions. Jo, per mi, ha madurat aquest equip, i estic d'acord amb Flick. Flick diu que li agrada més a l'equip d'aquesta temporada que el de la temporada passada, a mi també. És veritat que ens va enlluernar un pèl més el de la temporada passada, hi havia la novetat d'aquesta línia avançada pràcticament psicòpata, vam tenir una sèrie de coses que ens van agradar molt, però jo aquest any he vist un equip molt més solvent.
1: Numèricament és millor que l'any passat a la Lliga.
2: Només els arbitratges vergonyosos i vergonyants de la Champions ens hem impedit jugar aquesta final de Champions contra el Paris Saint-Germain.
4: Jo no estic tan segur d'això que estàs dient. O sigui, sí que...
1: Ha fet més punts, Ernest, que l'any passat.
2: Ha fet més punts, ha fet més gols i han encaixat menys gols. És que estem dient, no, és que el nou és urgent. El nou és urgent, però hem fet 20 gols més que el Madrid, 20 gols més que l'Arsenal i 20 gols més que el Manchester City. Per tant, no hem fet tan pocs gols i estem amb la possibilitat, perquè crec que portem 91 gols, que encara podem fer 100 gols, que és una autèntica locura. Que necessitem el nou? Sí, necessitem el nou. Perquè és veritat que Lewandowski, ja es va veure, està més pendent de xerrar amb el seu amic que de celebrar títols, perquè el Marius estava indignat amb en Chesney. Jo també estic indignat amb Lewandowski, perquè aquestes celebracions és per compartir-les amb els companys. No és per estar amb el teu col·lega polonès durant 5 hores en un lloc determinat de l'autocar sense compartir res amb ningú. Jo esperava una mica d'integració d'aquests dos pajaros amb la resta de l'equip.
4: Jo trobo,
2: i no es van barrejar en cap moment.
4: Jo trobo que ara esteu fent vosaltres bastant de tribuneros, Lluís. Puc acabar l'argument?
3: Jo he insultat de tribunero, però no tolero que m'ho digui.
4: Vale.
3: doncs
4: molt bé.
2: A mi m'ho pots dir.
4: Molt bé, doncs a tu, Lluís, et dic tribunero amb això de l'autocar, perquè a mi no em va molestar gens.
2: A mi sí.
4: Em va entendre la imatge, em va caure molt bé Szczęsny, és més, Szczęsny, jo, és el jugador del Barça amb qui m'aniria a sopar ara mateix.
2: I segur que estava dins de la seva organització, o sigui, de dieta, els 6 trossos de pizza, les hamburgueses que anava cruspint, això formava part de la seva dieta.
4: Si ens posem a jutjar així tots els jugadors...
2: Però és que aquest jugador probablement sigui el titular del meu equip demà en el camp de l'Alavés.
4: Sí, però vull dir que si ens posem així podem anar a jutjar molts jugadors. Que Lewandowski, sí, tenia un aire melancònic, com és lògic, perquè potser estava vivint la seva última rua, els seus últims moments.
2: Que ho gaudeixi amb els seus companys que es deixarà.
4: Jo, a mi, mira què et dic, mira, tots dos em van entendre i em van caure molt bé. Respecte al que deies de l'equip, jo no parlava de gols encaixats, jo dic sensacions. Jo crec que els jugadors joves, estic d'acord, han madurat, han fet pas endavant, la majoria han
2: Covarsí, Martín, la recuperació de Gavi, la confirmació de Fermín. És que, de veritat, és un equip molt millor.
1: Més madur, més expert.
4: Estic parlant dels joves, estic dient que, efectivament, han fet un salt endavant molt important i si els agafes un per un... bestial, i per tant hi ha una part de tot això que dono la raó, i Eric espectacular, etc. L'equip a mi em segueix, jo segueixo pensant, perdona, que Flick 2 és una mica pitjor que Flick 1, que l'equip a Europa no ha donat la talla gairebé en cap moment de la temporada.
2: Sí,
4: a Europa. Europa.
1: És cert que ha estat una mica irregular, l'empat a Bruges...
2: Per Europa, els 7 gols al...
4: Estic dient, sí,
2: home,
4: sí.
2: Els 7 gols al Newcastle no, és,
4: sí,
2: no era Europa?
4: Sí, el que vulguis, sí, sí, el que vulguis. No, però és un equip que jo he trobat a faltar un pas endavant a Europa. No, aquest equip està clavat a Europa. Està clavat. I si vols ens enganyem i anem dient el que sigui, etc. Però jo el que...
2: Contra l'Atlético no consideres que ens van fer fora els àrbitres, tu? Sincerament.
1: No, home, el Barça va ser millor,
4: Els àrbitres no ens van ajudar, però el Barça, per mi, li va faltar un punt, el punt competitiu que li ha faltat a Europa. Ens va eliminar un equip de la tercera divisió europea i efectivament els àrbitres ens van perjudicar. Però, i anant, per cert, per una part del quadre, per un quadre més que assequible.
2: Sí, ho hem passat.
4: I llavors, sí, com que estem jutjant tota la temporada... En el judici de tota la temporada no veig que Flick 2 millori Flick 1. No ho veig. És a dir, tampoc veig que empitjori. No? Però em dius, aquest equip ha crescut, doncs per mi només en una part, que una part molt important, que són tots els talents joves que clarament han crescut. La resta, incloc el nou, on ja hi ha hagut decreixements, Rafinha per mi s'esborra la temporada en el famós partit de Brasil i està clarament un pas endarrere que la temporada passada, i l'equip en general per mi té un punt menys d'energia i de frescor. Però, escolta... Que
1: és una bona opinió i és un bon debat que podem fer, si voleu, dimarts que ve. Deixa'm saludar la Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Vinga, anem a sentir Flick avui en la roda de premsa prèvia del partit de l'Alavés i tancarem la tertúlia, que avui ha estat intensa i, escolta, ens hem passat pipa i ha passat volant el temps. Mira, començarem a sentir el tècnic alemany confirmant, que això és una gran notícia, que renovarà el seu contracte fins al 2028 amb opció a allargar-lo, com dèiem ahir, una temporada més.
5: Sí, i ha mostrat la seva satisfacció per la confiança que sent que li dona el club per continuar al capdavant de l'equip. Flick, ho hem explicat molts cops, no és partidari de contractes llargs i amb aquest més un opcional han trobat la fórmula del consens a mig camí entre la seva filosofia d'anar pas a pas amb el desig de Joan Laporta d'assegurar-lo per molt més temps a la banqueta.
6: I'm really happy about this and also they give me...
7: Estic molt content per la renovació. Ens han donat a mi i al meu equip la confiança per treballar un o dos anys més. Crec que molts entrenadors estarien contents de signar un contracte per 3, 4 o 5 anys, però crec que en el cas del Barça és bo limitar-ho. I agraeixo poder anar fins al 2028 i després veurem on som. Si tot és correcte, prendrem la decisió d'allargar un any més. El club hi tindrà el dret, jo hi tindré el dret, i crec que és un bon acord.
6: So the club has the right, I have the right, and I think it's a good deal.
5: Un Flick que ha aprofundit en el compromís que sent pel club per poder continuar millorant amb el somni que té de guanyar la Champions com a entrenador del Barça.
6: The last days, they show me that I'm here on the right place.
7: Els darrers dies m'han demostrat que estic al lloc correcte. Agraeixo molt el que tothom ens està donant, a mi, al meu equip i a la meva família, i crec que ens serveix per la propera temporada. Per nosaltres és un gran compromís treballar més dur, fins i tot que aquesta temporada, per assolir el millor nivell també amb l'equip i guanyar títols. És normal pel Barça. I sé que tothom té el somni fantàstic de guanyar la Champions, i ho tornarem a intentar.
6: The Champions League, we tried again.
5: Ara mateix s'està acabant de polir el redactat legal del contracte i l'anunci signatura es farà quan el tècnic doni el vistiplau. Tot apunta que serà ja la setmana que ve, abans del darrer partit de Lliga Mestalla.
1: Doncs així estan les coses en clau Flick. Clar, avui de l'Alavés s'ha parlat de poca cosa. Marta, no?, amb la Lliga ja feta. Però ara repassarem l'11, que segur que hi haurà algun canvi després d'aquests dos dies de celebracions. Precisament de les celebracions, una de les imatges més destacades a la rua, a banda de la Chesney i Lewandowski, sí, és la de la Minya Mal... eren grans aquella sèrie. Sí, sí. Una de les imatges és la Minya Mal brandant una bandera de Palestina. Un gest que a mi m'ha sorprès, però no ha agradat massa a Flick, no?
5: No, us refresco la memòria, una imatge que ha donat la volta al món per la seva càrrega reivindicativa. A Passeig de Gràcia, a la Lamine Yamal va veure un aficionat que la portava i la va demanar i va estar 5 minuts sostenint-la i fent-la onejar. Després de la nit, la Lamine va penjar una de les fotos que li havien fet amb la bandera de Palestina a les seves xarxes socials. A Flick no li va agradar que ho fes perquè és poc partidari de barrejar les qüestions polítiques amb el futbol.
6: This I normally don't like. No, this is don't like.
7: Normalment això no m'agrada, no m'agrada. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que si volia això era la seva decisió, que ja és prou gran, que té 18 anys. Crec que juguem a futbol i ahir vam veure què espera la gent de nosaltres. Quan miraves la gent al carrer amb llàgrimes als ulls, era increïble. Va ser molt emocionant. Estaven molt contents d'haver guanyat aquest títol fantàstic, la segona lliga consecutiva. I per això estem aquí, juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és per mi el primer que hem de fer.
6: This is, for me, the first thing we have to do.
5: Flick, sobretot, pel que ens expliquen, vol protegir la Lamine de qualsevol mena de jardí polèmic, com si fos un pare, i entén que el context de la rua era per celebrar el títol amb l'afició, no per ficar-se en jardins, que ell entén que poden conduir a la polèmica. La Lamine, de la seva banda, no és que vulgui prendre partit en cap conflicte polític, sinó que no vol estar en silenci davant d'una crisi humanitària com és la del genocidi de Gaza, que transcendeix ideologies.
1: Per cert, ho dic com a detall, perquè potser algú pot pensar, hòstia, com és que Flick renya o aconsella a Lamine que no faci res? Què passa amb Flick, que no està a favor de les banderes palestines o que potser està més a favor d'Israel en aquest conflicte bèl·lic? No, que quedi clar que Flick va anar al Catalunya-Palestina amistós i s'hi va deixar veure i que, evidentment, doncs, és una persona amb seny i que entén que està havent-hi un genocidi a Gaza. L'únic que, com diu la Marta, doncs, ha intentat fer-li veure a un nano de 18 anys que potser la dimensió d'un acte com aquest pot ser, doncs això, polèmic, no?
2: I el que dit és que...
1: De fet, ahir hi ha polítics que aprofiten rufiant Pablo Iglesias per fer un tuit felicitant a Lamine. Hi ha polítics que el critiquen.
7: I què?
1: Només dic això, que s'ha posat en el centre de la política i...
4: No, és que ara l'argument aquest de... No, és que nosaltres ens dediquem a jugar a futbol. Què és? Ara nosaltres... Usem els arguments aquests, són els arguments del Madrid central de tota la vida, que és no barregem l'esport i la política. Però què és aquest argument? No, però què és aquest argument?
1: Per mi, que cada jugador faci el que vulgui. De fet, a mi m'agrada que es mullin els jugadors.
5: Que jo estic per la llibertat d'expressió.
4: Que era l'únic que anava
5: amb una banda. Puc entendre els arguments de Flick, de voler protegir el jugador, però jo crec que aquí Lamine Yamal és sobirà d'expressar-se com ell vulgui i que fins i tot és sa de veure un referent en l'esport mundial de mullar-se en un cas així que no és polític, és que hi ha un genocidi.
4: És social. I és l'únic que portava una bandera?
1: No, hi ha l'estelada també, alguns jugadors.
2: Paraules de Flick. Flick ha dit que a ell personalment no li ha agradat. No ha dit que la Lamine Yamal s'hagi equivocat. No ha criticat, sinó que a ell no li ha agradat.
5: A veure, ell mateix, Lluís, diu que ha parlat amb el jugador per dir-li que no li agradava. Vull dir...
1: Sí, que li ha dit al jugador que no li agradava.
5: No estem malinterpretant les paraules de Flick. Bueno,
2: diu el que diu, i diu que no li ha agradat, i ja està. Però és el seu parer personal. A mi no m'ha agradat.
4: Però sorprèn.
5: Però és l'entrenador, i l'entrenador li ha dit al jugador que un gest així no li ha agradat.
2: Exacte, li ha dit que no li ha agradat.
4: No, jo trobo sorprenent.
1: Però ho fa, hem d'entendre que ho fa perquè sap el rebombori que això tindrà i que potser pot perjudicar-lo.
2: Per fer-lo reflexionar, i a partir d'aquí que la torni a treure, si vol... O que no la tregui. Clar. Però, en tot cas, simplement el que ha fet és això, d'entrada, i li ha fet la reflexió que a mi no n'ha
4: l'està condicionant per una cosa que...
2: Ja veurem si l'ha condicionat o
4: quin
2: no.
4: És el
2: perquè el trobo un tio amb moltíssima personalitat, la Lamine Yamal.
1: Ho veurem.
2: Ja veurem.
1: Demà hi ha un objectiu molt clar en aquestes 6 jornades, que és fer els 100 punts. 100 gols també, perquè el Barça té 91 punts i 91 gols. Per tant, ha de fer 9 gols i 9 punts per fer el 100 en aquesta lliga. I en això Flick vol mentalitzar els jugadors, no, Marta?
5: Sí, amb això estan. Ara aquest és l'objectiu, és un rècord que només s'ha aconseguit dues vegades, amb el Madrid de Mourinho la temporada 11-12 i la del Barça de Tito Vilanova la 12-13, i Flick és ambiciós.
7: El nostre objectiu són els 100 punts. Per aconseguir-ho hem de guanyar els 3 partits que queden, i aquest és l'objectiu que tenim. Hem celebrat molt, però també és possible jugar bé.
5: Possible to play good. L'equip viatjarà a Vitoria demà i s'esperen canvis a l'11. No hi serà Rafinha, sancionat, i Christensen continuarà pendent de rebre l'alta mèdica. I avui, que era dia de ressaca, l'entrenament ha començat una hora més tard. S'havia de recuperar tothom de les celebracions. Hem vist molt bon rotllo l'entrenament amb túnel de calbots per De Jong i Fermín pels seus respectius aniversaris.
1: Demà hi haurà molts canvis o què podem intuir, què sabem del que pot fer Flick demà en l'11?
5: Doncs la veritat és que no n'hem tret l'aigua clara. Sembla que ho acabarà de decidir tot demà, però poden ballar diversos noms. Hem fet un possible 11 amb Joan García a la porteria, Koundé, Araujo, Gerard Martín i Valde a la defensa, amb Gavi, Pedri a la base de la jugada, més avançat De Jong, i al davant Ronnie, Lewandowski i Rashford.
1: Molt bé. Rafinha, com deia la Marta, sí, no hi serà
2: sancionat. Jo crec que n'hi ha per aquí, això. Jo crec que n'hi ha per aquí.
1: Sí, una cosa híbrida, amb alguns titulars i alguns suplents. Bé, aviam si juga Chesney o Joan. Jo Chesney no el veig per jugar.
2: No, per favor.
1: No, jo no el veig per jugar, per tampoc, no. Un detall més.
2: I no acabo d'entendre per què el volem renovar un any més. O sigui...
1: No, que el té signat, crec.
5: Bueno, ja el té signat. Chesney el té signat, però no ha de renovar. Vull dir, és que és per contracte, se li va fer contracte.
1: L'has de rescindir, si no.
7: Us dic una cosa...
2: Està signat si amb dues parts estan d'acord a fer-ho. Però qualsevol de les dues parts també pot donar-ho per acabat.
4: Us dic una cosa, és un jugador popular.
1: Sí. Chesney fumador s'ha fet viral ja.
2: Però jo no vull un jugador popular. Jo vull que si es lesiona...
1: Tu vols un segon porter, no?
2: Hi hagi algú que m'asseguri... Home, per favor... en fi, tenim poca memòria.
1: Demà, a 9:45, tardíssim, a la Ves Barça, amb canvi de papers. No narra el Pou demà, el Pou serà aquí a l'estudi. Narrarà algú de la Transmi, que no sabem qui és, ja ho anunciarem demà. Sí. I diumenge, Barça-Betis, al Camp Nou. És l'últim partit del Barça a casa. Si guanya, el Barça farà 19 victòries en 19 jornades com a local, que no s'ha vist mai a la història de la Lliga, que és un altre rècord molt xulo de cada diumenge. El partit està fixat a les 7, en horari unificat, però, com hem dit abans, podria canviar d'horari, perquè Barça i Betis ja no s'hi juguen res en les dues últimes jornades. I apunto una informació del Tu Diràs. El Barça ha convidat aquest diumenge al Camp Nou, al Barça-Betis, a tota la plantilla de la Champions de París, perquè aquest diumenge 17 de maig farà 20 anys de Eto'o, com en Titapel, je m'appelle Samuel. 20 anys, de París.
4: Doncs molt bona iniciativa.
1: Sí. A veure qui ve i qui no ve, perquè hi ha molta gent que viu lluny, però el Barça ha tingut la iniciativa de convidar tota aquella plantilla, Valdés, Oleguer, recordeu, Márquez, Van Bommel, Deco, Juli, Larsson, Eto'o, Belletti, sí. De fet, aviat el Tu Diràs, recordarem amb Giuliano Belletti aquella final i els 20 anys de París, de la segona Copa d'Europa de la història del Barça. Aquí queda. Amics, moltes gràcies. Realment, ara ho diré com ho penso.
2: Ara què diràs?
1: No,
2: diràs, perquè cada dia és la mateixa
1: comèdia.
2: És un farsant. Et tenim controlat.
1: Em mullaré com Florentino Pérez avui. Ahir vam fer una bona tertúlia, però crec que avui ha estat millor. De moment és la millor de la setmana, avui. A veure què passa demà.
2: Pilota al pal, has vist? Pilota al pal. Sempre.
4: L'hem hagut de pressionar.
2: Per favor, perquè l'hem descobert.
1: No, és que ha estat molt bona perquè el contingut també era molt bo.
2: És veritat.
1: Màrius, Lluís, Ernest, un plaer, gràcies. Adéu, vinga. Una pausa. Marta, una abraçada. Fins demà.
5: Bona nit.
1: Adéu, gràcies, Marta.
2: Adéu, Marta.
1: Fem una pausa i de seguida la prèvia de l'Espanyol Atlètic de Bilbao, perquè demà a les 7 hi ha un Espanyol Atlètic de Bilbao clau per la permanència. I estigueu atents perquè quan tornem de la pausa sortejarem una entrada doble per qui vulgui anar demà a l'RCD Stadium.
8: RAC 1. Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 8 des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
9: Passant el segon pal, el cop de cap, gol! De l'Etern! Christian Stuani!
8: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, Tu Diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: RAC1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: 8 i la 1, us parlo d'autocol·lecció. Tenen un estoc en cotxes que no te l'acabes. Pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe. Tots estan revisats i garantits. I tenen un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Així sona autocol·lecció, amb K, eh? Cotxes de quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra'l a autocol·lecció. Tota la informació a autocol·lecció.com. Hola, Oriol Jové.
11: Hola.
1: Què tal? Bona nit. Més enllà de l'Alavés Barça, demà, per exemple, tenim un Getafe Mallorca, un Villarreal Sevilla i també a les 7 de la tarda un Espanyol Atlètic Club de Bilbao. Com està la lluita per la salvació? Avui s'ha complicat molt, les coses.
11: Sí. Fa la sensació que vivim en el dia de la marmota perquè cada dia la soga del descens estreny una mica més el coll tant del Girona com de l'Espanyol. De fet, el Girona dorm avui en descens perquè ha guanyat el Llevant, ha guanyat 2-3 a Balaïdos i ara mateix hi ha un quíntuple empat entre 5 equips, l'últim dels quals ocupa la primera de les 3 posicions de descens per damunt de l'Alavés, que és 2 punts per sota, i de l'Oviedo, que ja ha baixat. Aquests 5 equips són l'Elx, que ha perdut 2-1 contra el Betis, obro parèntesi, el Betis és matemàticament equip de Champions 20 anys després, l'Elx, el Mallorca, el Llevant, l'Espanyol i el Girona, i ho són per aquest ordre perquè els criteris de desempat davant d'empats múltiples, i això és una cosa que l'Agut doncs ha anat repetint molt els últims dies, perjudiquen el Girona, que ha perdut diversos enfrontaments directes. A veure com acaba la jornada. Dels 5 equips n'han de jugar encara 3. Demà l'Espanyol, com deies, a les 7 a casa contra l'Atlètic Club, que es juga a Europa. Demà també el Mallorca, a 2:15, al camp del Getafe. També juga Europa el Getafe. Per sota l'Alavés, que rep el Barça, a 2:15. I el Sevilla, que està un punt per sobre, només. També juga demà el Sevilla, a les 7, al camp del Villarreal, que en aquest cas sí que no s'hi juga res. Per tant, demà 4 partits, els 4 amb implicació directíssima per la permanència amb l'Espanyol i el Girona cada dia més i més implicats. Per dijous quedarà el Girona Real Societat, el Girona que podria arrencar, per tant, penúltim el seu partit dijous en el pitjor dels casos.
1: I dijous també hi ha un Madrid-Oviedo i demà parla Arbeloa. Demà serà molt interessant sentir també el tècnic de Madrid després de tot el que ha passat avui. De l'Espanyol Atlètic Club de demà, alguna cosa destacada?
11: Que Manolo González continua convençut, malgrat tot que l'equip se salvarà i que no s'aferrarà al càrrec un cop s'acabi la temporada.
12: Jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la, no es tracta d'això. Jo em deixaré el pell fins a l'últim dia.
11: Manolo ha demanat personalitat als jugadors i que facin un pas endavant i ha confirmat la presència de Carlos Romero a la convocatòria. Recordo que el lateral va ser substituït durant la segona part del partit al Sánchez Pizjuán. Per al partit de demà s'espera un gran ambient a l'estadi, entrades a 10 euros, mosaic de banderes, s'ha demanat a tothom que vagi vestit de blanc i blau, per tant s'espera un gran ambient. A partir de les 7 de la tarda, partit que xiularà Hernández Maeso amb Iglesias Villanueva al bar. Sobre una de les notícies de la setmana, l'arribada de Monchi per fer-se càrrec de la direcció esportiva del club, Manolo ho ha valorat positivament.
12: Monchi va parlar amb l'equip ahir, amb tots. No és una cosa que hagi trastocat el grup, ni molt menys. Jo crec que al contrari, al final dona un punt d'estabilitat, potser que és el que potser es necessitava també, però ja et dic que no crec que sigui un punt de pressió que hagi arribat Monchi, ni molt menys. Jo crec que ha de ser un punt d'ajuda per tots.
11: Monchi, per tant, que ja treballa en el nou càrrec, perfilant la nova àrea esportiva del club, que ara Garza ho explicàvem ahir, no entra en els plans de futur, ara està de baixa, però no es compta amb ell per l'estructura esportiva del club.
1: Demà tenim un superdimecres aquí a RAC1, des de 6:45 ja la prèvia d'aquest Espanyol Atlètic de Bilbao, i empalmarem amb l'Alavés Barça a 9:45 de la nit i cap a la mitjanit, cap a les 12, farem un tudiràs de butxaca demà per analitzar aquesta jornada, que és molt important per l'Espanyol, pel Barça també, d'alguna manera, perquè pot arribar encara als 100 punts, i pel Girona, que juga dijous i estarà pendent d'aquests dos partits, sobretot de l'Alavés i de l'Espanyol. La primera persona que ara mateix enviï un correu a tudiràs@raco.net s'emporta una entrada doble per anar demà a les 7 al RCD Stadium. tudiràs@raco.net, el primer correu que entri se'n va demà a veure l'Espanyol. Hola, Dani Aguilar.
13: Hola, Aleix Pariser.
1: Abans del back-to-back, mira, parlarem de l'NBA, el back-to-back. Doncs en bàsquet avui tenim notícia a l'ACB important per un equip català, no?
13: Sí, el bàsquet Manresa, el Baxi Manresa, que acaba de guanyar el Fontejau contra el Bàsquet Girona, 74-79, acaba fa una estona. En aquest duel català que obria la jornada, 31-7, 4-7, 9, amb una remuntada espectacular dels manresans. els últims 2 minuts, 2-14, per acabar guanyant. Demà tenim dos equips més catalans competint en aquesta 31a jornada, a les 7, Breogán, Geopos, Lleida, a 8:15, Coviran, Granada, Barça, i com deies, aquí al Barça és on tenim la notícia de pes, perquè ho ha anunciat avui, es retira a final de temporada Jan Veselý, el pivot txec, 36 anys, carregat de lesions a les dues últimes temporades, és una llegenda de l'Eurolliga, s'especulava amb la seva possible continuïtat a la baixa o bé amb la seva marxa a un altre equip, finalment ha decidit deixar-ho a final d'aquesta temporada, ha dit això sí a les xarxes, que espera que sigui en bona lliga o com a mínim competint al màxim amb el que pugui fer amb el Barça.
1: A veure què passa als play-off, s'està a punt de tancar la lliga regular i a veure què passa als play-off. Molt bé, Aguilar, ara parlem de l'NBA.
13: Sí, senyor.
1: Estàs pendent, no, dels play-off?
13: Estic molt pendent, sí,
1: i...
13: sí, sí.
1: I es porta una història al Pedrol d'una base de dades, estil Jové, però sí. Amèrica. Ja ho veuràs.
13: A veure.
1: Sobre l'NBA.
13: Va,
1: gràcies, Aguilar. Adéu.
10: Back to back.
1: Una mica de back-to-back per tancar el Tu diràs d'avui. Entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà, com sempre amb l'Albert Pedrol, que és un malalt de tot el que passa als Estats Units i al Canadà, també. Hola, Pedrol.
14: Sí, hola, arribem al que podem, eh?
1: Clar, no, però és que és nord-americà,
14: sí, és
1: també.
14: Veritat, és veritat.
1: Hi ha molts equips canadencs que participen de les competicions esportives dels Estats Units. Sobretot a l'NBA, estem pendents aquests dies, tenim ja les semifinals de conferència en marxa, amb el segon equip classificat per la final de la conferència Oest, són els vigents campions. Escolta'm, van com un tro, els Oklahoma City Thunder.
14: Sí, ara ho repassarem, en tenim un a l'est, que són els Knicks, i el segon aquest que comentàvem, els Thunders a l'oest, que aquesta passada matinada han guanyat de 5 punts el segon partit a Los Angeles, i d'aquesta manera han escombrat la franquícia als Lakers 4-0. El millor del partit ha estat el de gairebé sempre, Shai Gilgeous-Alexander, que ha notat 35 punts, i com cada final de temporada l'eix, ara tots pendents del futur de, qui si no, LeBron James, que en 41 anys ja ha tornat a deixar obert el seu futur per enèsima vegada. LeBron acaba contracte i no ha donat pistes del seu futur.
1: Podria seguir, eh?
14: Sí, és que cada estiu és el mateix, al final.
1: Però algun dia se li acabarà la corda, té 41 anys, com dius, no?
14: Sí, però vaja, ara potser fa allò que han fet la temporada passada de fer un anunci que al final era un anunci de cunyac.
1: Ui,
14: i
1: no em va agradar gens, allò.
14: Per tant, serem cautelosos amb LeBron James. I com dèiem, mentrestant a la conferència est, els Cavaliers han empatat a 2 la sèrie amb els Detroit Pistons, per tant, els Knicks esperen rival a la seva final de conferència.
1: Per tant, Knicks contra Pistons o Cavaliers, sí. I Oklahoma City Thunder, que són els grans favorits, sí. Contra Minnesota o San Antonio Spurs, que també estan empatats, no?
14: Sí. De fet, hi ha hagut embolic amb Víctor Wembanyama a l'eix, i la notícia de les últimes hores és que podrà jugar contra els Timberwolves. Wemby va perdre els papers en el quart partit de l'eliminatòria, va clavar un cop de colze descomunal al jugador dels Timberwolves, Naz Reid. L'estaven cosint a faltes a Wemby i va esclatar, el van desqualificar, però no es perdrà cap partit. Aquesta matinada l'estrella dels Spurs, si tenim fans dels San Antonio Spurs aquí a Catalunya, doncs podeu estar tranquils, perquè el cinquè partit contra Minnesota, que comença res d'aquí una hora, podrà jugar.
1: Li està passant de tot, la lesió al cap, no? Sí. L'altra eliminatòria, ara això,
14: Déu-n'hi-do. Sí, una temporada accidentada de Víctor Wembanyama, però vaja, que té un rendiment encara increïble, i sort per San Antonio, que avui podrà jugar, que d'aquí una estona podrà jugar. Parlant d'estrelles, Milwaukee Bucks ha anunciat que començarà a escoltar ofertes per Giannis Antetokounmpo. Sí, l'estirar ja ronça entre la franquícia i la seva estrella fa temps que dura, i sembla que Giannis ha aconseguit estirar la corda fins al límit. Veurem què passa ara. I t'acabo el repàs de l'actualitat de l'NBA amb dos noms propis, Jalen Brunson i Anthony Edwards. Brunson està jugant a un nivell increïble, ha liderat l'escombra de 4-0 dels Knicks contra els Sixers del Damià López, mentre que Edwards també està a un nivell superlatiu i ha estat competint, i està competint, i de quina manera, la sèrie de Minnesota contra els Spurs. Són dos jugadors fora de sèrie que, lluny d'amagar-se, és en els play-offs quan juguen millor. I, per cert, un dia parlarem, que això, mira, l'altre dia en parlava amb el Damià, el tema de la revenda d'entrades de cada any de seguidors dels Sixers a aficionats als Knicks. En aquestes semifinals de conferència ha passat el mateix que l'any passat, el pavelló dels Sixers semblava el dels Knicks, les dues ciutats estan molt a prop una de l'altra en cotxe, l'afició dels Knicks s'ha desplaçat en massa, amb permís de la dels Sixers, que ha posat a la revenda entrades, sí. I han deixat entrar l'afició rival a casa seva. És una miqueta el que va passar amb el Barça i l'Eintracht
1: de Frankfurt,
14: fa uns anys. Amb la diferència que allà sembla que no passa res, i aquí es va muntar un cristo amb raó.
1: També et dic que no els ha servit de massa, perquè els Knicks han escombrat els Sixers per 4-0.
14: Sí, però clar, t'ho imagina't, que el Camp Nou, Cornellà del Prat o Montilivi, ara... tot de gent de l'afició rival.
1: Saps que jo sempre he estat dels Knicks de petit?
14: Ah, sí?
1: Sí, ara parlo seriosament, sí, eh? A vegades faig broma que vaig amb els uns o amb els altres, amb els que guanyen normalment vaig.
14: Sí, sí.
1: Però no, jo tenia un estoig, quan era petitó, de, saps aquells d'alumini?
14: Sí.
1: Que es tancaven fent clac. Fort, que s'hi posaven allà els llapissos. I doncs era dels Knicks.
14: Molt bé.
1: I per tant jo sempre he estat dels
14: Knicks. Doncs aquest any és bon any, de recordar-se aquests els Knicks.
1: Perfecte, sí, m'agrada. Un cop repassada l'actualitat dels playoffs de l'NBA, avui ens ha cridat l'atenció un projecte que ha fet un periodista català que està vivint a Toronto, al Canadà.
14: Sí, els malalts del bàsquet el coneixereu, també els oients de RAC1 i del Back to Back, és el gran Alejandro Gaitán, que ha parit un rànquing històric per ordenar les millors franquícies de la història de l'NBA. Alejandro ha volcat tots els èxits de cada equip durant la seva trajectòria en una base de dades i a partir d'aquí els ha classificat de més a menys exitosos.
1: Estàs dient que ha fet un Oriol Jové, una base de l'Oriol Jové, però de l'NBA,
14: Alejandro. Sí, sí, sí.
1: Alejandro, què tal? Bona nit aquí a Barcelona, Catalunya. Bona tarda per tu al Canadà.
15: Bona nit, bona nit. No, no és tan bo com el de l'Oriol, eh? No.
1: Però té una mica això, eh? Li poses uns paràmetres, no? Unes indicacions informàtiques i has fotut una base d'esteva pròpia amb tots els equips de l'NBA. Per què? No sé, en quin moment?
15: És una molt bona pregunta. Porto ja fa uns anys que tinc aquest projecte, era privat i el tenia jo mateix, li va ensenyar un parell d'amics, però vaig pensar que hi havia un moment que era potser el moment de fer-ho públic i que tothom tingués accés a això, i a més rebre una mica de feedback de potser li dones massa punts a perdre a la final de conferència, coses així, però en general la gent ho ha rebut bastant bé i crec que ha sigut bastant just, principalment perquè jo soc dels Celtics i tinc els Lakers primers i els Sixers darrere.
1: Oh.
15: I si ho hagués fet com jo volgués, ho hauria intentat canviar perquè sigués diferent, evidentment.
1: Però ara expliquem com funciona això i aquest rànquing, quins paràmetres hi has posat i en què t'has basat. Però, o sigui, la gent hi pot accedir, la gent ho pot veure? Això és una pàgina web pública, oberta.
15: Sí, la gent pot accedir a diguem, la pàgina web on es veu bonic, amb les taules i les comparacions i tot.
1: Quina és?
15: No a la base de dades, perquè això és un Excel privat. És un GitHub, és alejandro.github.io, és molt complicat, /NBA-rankings.
1: Però la penjarem a la nostra...
15: Més fàcil així, més
14: mira,
15: fàcil així.
14: Qui vulgui, si hi ha algú encara no el segueix, el Twitter és alejandro.ggo, ja està, Alejandro GGO, i allà la trobareu. Fàcil.
1: Val. I si no, farem una piulada nosaltres sí. Esport RAC1, que la gent malalta de l'NBA pugui accedir-hi. Llavors, què hi trobaran, exactament?
15: El que trobaran és un rànquing on poden veure a tots les fites positives i negatives de totes les franquícies de l'NBA, les 30 actuals i les 15 que ja no existeixen, i com, donant un valor aritmètic a cada fita històrica, quina és la quantitat de punts que tenen a dia d'avui. Si passegen una mica per la web, també podem trobar una evolució històrica. Ara mateix em sembla que tinc des de 2022, llavors tinc els últims 4 anys, i una de les coses que més m'agrada és que poden comparar franquícies. Llavors tu deies, ets els Knicks. Llavors faig una taula, ho comparo amb els Celtics per veure qui és millor, si els teus Knicks o els meus Celtics.
1: Però qui és millor, què vol dir? Què vol dir? Títols, partits guanyats, no sé, coses així, trobaran?
15: Tot el que et puguis imaginar.
14: Punts evidentment, a favor, títols, punts en contra, no?
1: Ah, sí?
14: Percentatges...
15: Més que els punts, tinc les victòries i derrotes de cada temporada, de les victòries i derrotes de play-off. També tinc, per exemple, si els Thunder fan una temporada 80%, crec que això és una fita, però si tu fas una temporada 20% o menys derrotes, això és una cosa negativa. Igual que fer play-off és positiu, no fer play-offs és negatiu.
1: Tot això va sumar una sèrie de punts i fas aquest ranking, no? Històric.
15: Exacte, i suma o resta punts segons doncs, si guanyes o si perds o si aconsegueixes...
1: De jugadors? Has fet alguna cosa o només són franquícies?
15: El de jugadors encara no està complet.
1: Val. Perquè això o sigui, tot això ho has hagut d'introduir manualment, entenc? Quan has trigat a fer això?
15: El tema és el que vaig dir, que fa anys que ho tinc, potser des de 2023, i ho actualitzo anualment, a l'estiu. Llavors és més fàcil. Però sí que vaig trigar una mica més en temes com, sobretot abans dels 70-80, que eren diferents play-offs. Llavors hi havia altres noms, com es deien semifinals o semifinals de divisió, i era fer una mica l'equitatiu al temps actual, però la resta, amb la base de dades de Basketball Reference, ha sigut relativament fàcil.
1: O sigui, has hagut d'anar buscant això... també una mica partit sí. per partit o temporada per temporada per mirar victòries, derrotes dels anys 60, 70 i tot això.
15: Correcte, correcte.
14: Que fort. Escolta'm una cosa, Alejandro, quina és la dada més inútil... però alhora espectacular que has descobert que t'hagi sorprès més?
15: A mi la que més m'agrada és que hi ha una franquícia que no existeix, que té més punts que una franquícia que sí existeix.
14: Perdona?
15: Sí. Els Chicago Stags van jugar una temporada a l'NBA, van arribar a les finals, no, van jugar dues temporades, van jugar a les finals, van tenir sempre rècord positiu, 60% de victòries... tenen més punts que els New Orleans Pelicans.
14: Hòstia.
15: Actuals.
1: Que són? En quin rànquing estan?
15: Els Chicago Stags estan al 30, els Pelicans al 31. I, evidentment, els Pelicans baixaran encara més quan tornin els Supersonics al 2028. Llavors, estaran al 32.
1: Déu-n'hi-do. Clar, és cert que amb dues temporades, si ho fan bé, doncs sumen molts punts, entenc, no? Que aquí també... No?
15: Sí... Sí, sí, exacte. O sigui, tu pots, si guanyes l'anell, el normal és que sumis uns 20... entre 19 i 23 punts, evidentment. Depèn si tens premis individuals, que també els conto, coses així. Si fas play-offs, t'assegures almenys 3 o 4 punts i això hauria de servir als Pelicans per tornar al 30.
1: Has tingut feedback de, no sé, d'amics, de col·legues, de gent d'aquí del Canadà, de fanàtics de l'NBA, no sé...
15: Sí, vaig tenir feedback i de fet em va ajudar amb el sistema de puntuació. Hi havia un altre sistema de puntuació abans i el que em va fer és ajustar una mica perquè, per exemple, el que comentàvem, que guanyar l'anell tingui més pes que, per exemple, perdre finals de conferència i que es noti molt més en una temporada. Però al mateix temps hi ha equips que no guanyen l'anell i que els recordem i com podríem valorar aquestes fites. Llavors, el cas dels Warriors del 73-9, ells no guanyen l'anell, però aquella temporada... fan rècord de victòries, tenen el millor percentatge de victòries derrotes, tenen premis individuals, i com aquella temporada podria tenir més valor, o almenys el mateix valor que els Cavaliers d'aquella temporada. Llavors, el feedback era més de puntuació, de com ajustar-ho tot, i en general crec que a la gent li ha agradat. És veritat que hi ha sorpreses. Per exemple, a Chicago Bulls la gent creu que està massa baix, estan vuitens, si no m'haig equivocat ara mateix, o novens, però... La realitat és que és una franquícia que fa temporades que no està a l'actualitat i és la realitat dels Chicago Bulls. I això és un dels temes que més s'ha parlat, els Bulls.
14: Mira, agafant el fil d'això que em deies, t'han caigut molts pals de gent que no està d'acord d'on has posat el seu equip. Exemple, si l'Aleix ara deia que és molt dels Knicks, els Knicks estan a la posició, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6... i l'Aleix no està d'acord, i t'ho fa saber la gent. Ai, noi, escolta, hauria d'estar més amunt.
15: El tema és que jo només he agafat la puntuació, per dir-ho així, però si tu em dius no, és que els Knicks han d'estar per sobre dels Spurs, per exemple, que és aquí tenen just per sota. No, és que els Spurs tenen més anells, han jugat la mateixa quantitat de finals o una final menys, i la realitat és que el rècord de victòries de Sant Antonio està al nivell de Boston i els Lakers, per posar un exemple. Però el que els dic és, jo només he escollit la puntuació, però l'algoritme calcula on queda cada equip, i repeteixo, el feedback que he rebut sobre les puntuacions l'he apuntat, però crec que és bastant just, sobretot a la part alta, perquè és una mica el que pensem tots. Sí que jo crec que ha servit una mica perquè la gent entengués que hi ha franquícies que són històriques que potser no han guanyat tant, però que porten 70 anys a l'NBA fent història, com pot ser el cas dels Sixers, dels Hawks, dels Pistons, que els últims 20 anys han guanyat menys, o potser alguns fins i tot han estat menys més a la part de baix, però que són històrics i que crec que s'ha de valorar el fet de tenir 3.000, 4.000 victòries contra equips que fa 25, 30 anys que són a la Lliga.
14: Clar. Mira, i per part meva, Alejandro, et faig les dues últimes. Quin és l'equip més sobrevalorat de la història segons les teves dades i quin és l'equip més menys tingut de la història segons les teves dades?
15: Jo crec que sobrevalorat. El que he buscat és quin equip té molts punts, però realment és perquè ha jugat moltes temporades, i aquí crec que són els Kings, perquè aconsegueixen 2,5 punts per temporada. O sigui, estan molt a dalt, o bé, estan bastant a dalt, perquè han jugat moltíssimes temporades, però la realitat és que si fossin un equip relativament nou, estarien potser els darrers. I després, el tema infravalorats, aquí hem d'afegir Miami, que té una història molt jove, però que ha tingut molts anys molt exitosos, evidentment, amb Dwayne Wade, amb LeBron James, fins i tot amb Jimmy Butler, i crec que també els San Antonio Spurs, fins i tot estan quarts o cinquens, estan infravalorats, perquè la majoria de dades estan virtualment al nivell de Boston i Lakers, que són els dos grans equips de l'NBA i que estan molt lluny de tothom. Per mi la sensació és que amb Wembanyama els experts d'aquí 4 o 5 anys perfectament poden estar a punt de colar-se al top 3.
1: Escolta, i guanyes calés o no? Que potser algú s'ho pregunta.
15: Aquí, encara no. Estic buscant la manera de fer que totes aquestes bases de dades que tinc més, estiguin en una pàgina web que m'ajudi a guanyar una mica de calés.
1: Molt bé. Mm-hmm. Home, clar, és una feinada, ho entenc perfectament, i a més dona informació a molta gent, no? I per tant, per què no tenir una retribució. Molt bé, Alejandro, felicitats per la feinada i a veure com acaben aquests playoffs de l'NBA. Tu amb qui vas, per cert?
15: Crec que vaig amb els experts, però no em molestaria que guanyin els Thunder perquè sóc una persona que creu que ha de guanyar el millor sempre.
1: Perfecte. Molt bé. Alejandro Gaitán, una abraçada. Et seguim.
14: Que vagi bé, Alejandro.
1: Adéu. Vagi bé. Boníssima, aquesta iniciativa i aquesta base.
14: Sí, molt xula. A més, és un malalt de la NBA i un tio que s'ha de seguir, si ets malalt de bàsquet, s'ha de seguir sí o sí.
1: Tots els que fan passes dades són malalts. El jove amb dades preocupants, a vegades.
14: Sí, sí, són genis.
1: Són boníssimes. I l'Alejandro Gaitán, pel que he vist, també un autèntic geni de l'NBA.
14: Absolutament.
1: Molt bé. Anirem acabant el back-to-back, com sempre, amb les dues seccions finals. La primera és la notícia curiosa de la setmana.
16: La notícia freak.
14: Va, passem del bàsquet al beisbol. No és ni de bon tros a l'eix la millor temporada dels New York Mets. L'equip està classificat en última posició de la Lliga Nacional i la gent no està massa motivada per anar a l'estadi, al City Field de Queens. Per aquest motiu, l'altre dia va fer fortuna una notícia que deia així: és més barat comprar una entrada pels New York Mets, $6, que una entrapa del Taco Bell. Tal com ho sentiu, ho he comprovat aquest matí. Per exemple, d'aquí uns dies hi ha un Mets Tigers, hi ha entrades per $6 que amb despeses de gestió se te'n van fins als $9, tirat de preu. Per tant, catalans que estigueu a Nova York i vulgueu viure l'experiència de veure un partit de beisbol, els Mets, el City Field, és la vostra millor opció. Per cert, l'estadi està just al costat de les pistes del US Open de tennis, per tant, si hi aneu, podeu aprofitar i visitar les dues coses.
1: La zona de Queens,
14: diria que barri, està
1: tot plegat, Flushing Meadows, que és el US Open de tennis i la casa dels Mets, diguem-ho així. Molt bé. Exacte. Molt bona, Molt bona. Aquestes curiositats que trobes arreu dels Estats Units. I com sempre, recomanacions, no? Encara hi ha cites xules, Eva. Cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies. Let's move and gay and gay. Get it on.
16: El top 5 de la setmana.
14: Va, comencem amb el partit de semifinals de la conferència de l'NBA que podrem veure avui per la tele. A les 2 de la matinada, d'aquí una estona, hora catalana, Spurs Timberwolves amb Víctor Wembanyama, el podreu veure per DAZN.
16: Número 4.
14: I la propera matinada, també a les 2, el cinquè partit entre els Detroit Pistons i els Cleveland Cavaliers.
16: Número 3.
14: Del bàsquet a l'hoquei gel, perquè tenim en marxa els playoffs pel títol de l'NHL, avui a 3:15 de la matinada es juga el cinquè partit de la sèrie entre els Golden Knights i els Anaheim Ducks. El partit encara no es pot veure en directe a casa nostra, però sí que el podreu veure en diferit demà a 9:45 de la nit a Movistar Deportes. Habitualment, les finals de l'NHL sí que són en directe a Movistar.
16: Número 2.
14: Baseball, recordeu que tenim en marxa la temporada regular, ara ho comentàvem amb els Mets, es pot seguir en diferit per Movistar Deportes fins a les sèries mundials que es fan en directe cada tardor, encara queda moltíssim, però de moment dijous a 3:45 de la tarda hora catalana teniu en diferit un Toronto Blue Jays Tampa Bay Rays.
16: Número 1.
14: I en motor, avui han començat els entrenaments oficials de les emblemàtiques 500 milles d'Indianàpolis, on tenim el pilot català i tetracampió Àlex Palou. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor aspira a revalidar la victòria de la temporada passada. La cursa és d'aquí a 2 diumenges. Per bé que durant tota aquesta setmana es fan entrenaments lliures, dissabte hi ha la primera part de la classificació, diumenge la segona part de la classificació que s'acabarà o que acabarà de determinar l'ordre de sortida pels pilots, la setmana que ve hi ha més entrenaments i diumenge de la setmana que ve la cursa, les 500 milles d'Indianàpolis, que esperem que Àlex Palou pugui tornar a guanyar.
1: Per tant, diumenge 24 de maig.
14: Exacte.
1: És la cursa.
14: Exacte.
1: Molt bé.
14: Sí,
1: és aquesta que es veuen la llet, si guanyen?
14: Sí.
1: Perfecte, m'agrada aquesta cursa. Ja si la torna a guanyar i el podem tornar a felicitar com l'any passat.
14: Com l'any passat.
1: Molt bé, Pedrol, magnífic.
14: A reveure, Àlex,
1: una abraçada. Adéu.
14: Adéu.
17: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Una mica de back-to-back per desengreixar després de tanta actualitat densa avui amb la roda de premsa de Florentino Pérez i tota la prèvia de la jornada de Lliga. Molt interessant aquesta base de dades que ha fet l'Alejandro Gaitán de l'NBA. Si sou abans de l'NBA, entreu i mireu-la. A veure, a l'últim minut, el nostre estudi en pràctiques entre setmana, aquí el Tu diràs, el Pau Espí està per aquí a l'estudi. Hola, Pau.
18: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Ara repassem, avui farem últim minut de portades, perquè amb tot el que ha passat és interessant veure com obre la premsa demà. Però tenim una notícia d'última hora a l'NBA colpidora, Dani?
13: Sí, un parell, de fet, no tan sols una, sinó un parell. Malauradament, el dia realment és fumut, perquè anuncia l'NBA que ha mort el jugador dels Memphis Grizzlies, Brandon Clark, 29 anys, i ha anunciat aquesta mort l'NBA. Encara se n'estan esclarint les causes, però aquesta és la primera notícia que hem de lamentar. Però és que de fa res, uns minuts, una segona, que és també la mort de Jason Collins, en aquest cas exjugador de l'NBA. De fet, va ser el primer jugador de la NBA a reconèixer obertament la seva homosexualitat. Ha estat ambaixador de la NBA, ha estat ambaixador de la NBA femenina, feia temps que lluitava contra un càncer i també ha mort, per tant, aquestes dues notícies luctuoses del bàsquet nord-americà.
1: Déu-n'hi-do, descansi en pau. Gràcies, Aguilar,
13: Bona nit.
1: Ara sí, bona nit. Vinga, les portades, Pau, que t'has estat mirant.
18: Doncs comencem amb el diari protagonista de la jornada, l'ABC, que obre amb una fotografia de Florentino Pérez, la comentaves abans, la refresquem, on veiem el president del Real Madrid assenyalant amb un dit inquisidor en una de les imatges de la compareixença, i titula Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC, el periòdico, per la seva banda, que titula Florentino Pérez no dimiteix però convoca eleccions. Al País, que també obre amb Florentino Pérez, en una imatge on el veiem agafant-se la cara amb els palmells de les dues mans, amb el rostre desencaixat, una fotografia que exemplifica perfectament el que ha estat aquesta roda de premsa, i El País, que titula Florentino Pérez explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Encara amb la premsa generalista, El Mundo, que titula Florentino al descobert, i a casa nostra, La Vanguardia, que obre també en aquesta línia amb un Florentino desbocat, i El Diari Ara, que titula Florentino Pérez convoca eleccions i ataca a la premsa. Passem als diaris esportius, en aquest cas en els editats a Madrid. El diari Marca, que també amb Florentino en portada, com no podia ser d'una altra manera, i titula Desconcert, i afegeix que en una esperpèntica compareixença Florentino Pérez ha anunciat que convocarà eleccions. Per la seva banda, el diari es fa un recull d'algunes de les frases de Florentino més destacades d'aquesta roda de premsa, i no són poques, i han escollit per obrir una de les que ha fet més fortuna, que és la de m'hauran de fer fora a trets. A casa nostra, Mundo Deportivo, que titula delirant, també amb una imatge de Florentino Pérez. L'Esport, que obre amb un titular Reial esperpent. Florentino mostra la seva pitjor imatge. I per últim, hi ha la mateixa línia, l'Esportiu, que titula esperpèntic.
1: Sí, sí, tots en la mateixa línia, tota la premsa. Molt bé, bon resum, Pau, d'aquestes portades que trobareu demà als quioscos, o si no, als digitals. I mira, ho remato jo, amb la part esportiva. Aquest dimecres, més enllà d'aquesta jornada de Lliga, de l'Espanyol Atlètic de Bilbao, de l'Alavés Barça, hi ha un Manchester City Crystal Palace. És el partit pendent que té el City de la Premier. Si el guanya a casa contra el Crystal Palace, se situarà a 2 punts de l'Arsenal, quedant 2 jornades. Però ha de guanyar, eh? Ara mateix està a 5 punts. També demà hi ha un Lens Paris Saint-Germain. Si el PSG guanya, matemàticament campió de la Ligue 1, de la Liga Francesa, jugant primer contra segon. I també demà tenim la final de la Copa a Itàlia, a l'Estadi Olímpic de Roma, Lazio-Inter. Qui guanyi serà campió de Copa demà. Déu-n'hi-do, eh? Quin superdimecres que viurem. Gràcies, Pau.
18: A tu.
1: Vinga, a descansar. Aquí ho deixarem. Abans, mira, pel Runners, que m'ho deixava, per la gent que estigui preparant la Marató de Barcelona o la mitja marató, aquest dijous, 14 de maig, s'obren les inscripcions per la mitja marató més ràpida i festiva del món, la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que obrirà oficialment inscripcions, insisteixo, aquest dijous, 14 de maig, a les 11 del matí. La cursa serà al febrer del 2027, el 14 de febrer del 2027, però aquest dijous s'obren inscripcions de la mitja de Barcelona. L'any passat van assolir 36.000 participants, i la prova es marca com a objectiu continuar creixent i mantenint l'excel·lència en l'experiència del corredor, consolidant Barcelona com una de les grans capitals mundials del running, amb el circuit més ràpid del món, amb una ciutat completament volcada i una experiència única abans, durant i després de la cursa. Hyundai mitja marató Barcelona by Brooks, que tornarà a unir esport i festa en una experiència que va molt més enllà de córrer. Inscripcions disponibles a partir d'aquest dijous a les 11 del matí. Tota la informació i també les inscripcions a la pàgina web mitjamarató.barcelona. Aquí ho teniu tot. Alguna cosa més que ens deixem, Aguilar?
13: Sí, mira, una informació de fa res, una horeta. Jo crec que n'hem parlat també durant la tarda i és pertinent que ho diguem, perquè al capdavall, a un dels llocs on més ha apuntat Florentino era la premsa. Doncs bé, l'Associació Espanyola de Premsa Esportiva ha fet un tuit, una piulada, dient que vol manifestar el seu més absolut rebuig a les greus acusacions que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha efectuat en contra dels periodistes esportius. La crítica respectuosa és una part fonamental de l'exercici periodístic en tota societat democràtica, en la qual ha de ser exercida de manera lliure, malgrat les discrepàncies de semblança, el respecte ha de prevaldre sempre per ambdues parts. Això és el que publica l'Associació Espanyola de Premsa Esportiva, per rematar tot plegat la informació.
1: Ho reclamava el Màrius Carol i mira, sí, s'han mullat. És una de les conseqüències que segur que n'hi haurà més i que tindrem en els pròxims dies, perquè ens seguirem parlant de l'esperpent que hem viscut avui a Madrid. Ara sí, gràcies, Aguilar.
13: Bona nit.
1: Adéu, a descansar, que és tardíssim. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica, a la redacció d'Esports de RAC1, en un dia també molt intens aquí al Tu Diràs. Demà tornem en aquest superdimecres, des de les 7 Espanyol Atlètic de Bilbao, a quarts de 10 a la Ves Barça, i quan acabi el partit del Barça farem un Tu Diràs de butxaca. Aquí us esperem. Demà més. Descanseu, bona nit.
19: Tu Diràs.
20: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
19: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
20: Escolta'ns al cotxe.
19: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
20: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
21: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 13 de maig del 2026, després de les tempestes que hi van descarregar gran part de Catalunya amb força. Avui comencem el dia amb boires, amb alguns núvols. Al matí es mantindrà el cel mig tapat a la meitat nord i hi haurà més clarianes al sud. A la tarda esperem pluges al Pirineu i a les comarques de Girona. Baixa la temperatura a l'interior. A Madrid, va, a Madrid ja no a Madrid, ens llevem en estat de xoc després de la roda de premsa insòlita, surrealista, esperpèntica, intolerable, fins i tot deliciosa, de Florentino Pérez. El president del Real Madrid va convocar eleccions sense posar data, sense saber res, va esquivar l'autocrítica, va carregar contra la premsa, amb un discurs victimista, masclista, rònec. Florentino va denunciar una campanya dels seus enemics i va repartir a tort i a dret, també contra el Barça, amb al·lusions al cas Enríquez Negreira. El club blaugrana ja ha anunciat, amb bon senderi, que estudia denunciar-lo. La polèmica roda de premsa va durar 1 hora i 2 minuts i va mostrar tot el que no pot demostrar un president d'un club de futbol ni de president d'escala. Masclisme, despotisme, llenguatge antic, ranci... Ho repassarem tot amb els principals protagonistes avui aquí al Món a RAC1, a partir de les 9 a la tertúlia, una tertúlia especial avui, amb diferents protagonistes que després repassarem. Més enllà, el Terrabastalla, el Real Madrid, el clan dels mestres no s'atura, avui tornen a la vaga, concretament al Baix Llobregat i al Penedès. Ahir milers de mestres van omplir els carrers de Barcelona per reclamar més recursos i una rebaixa de ràtios a les aules, el govern manté la mà estesa. A tot això, Sanitat, el Ministeri, flexibilitza la quarantena pels afectats de l'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Si passat d'una setmana donen negatiu a la PCR, podran rebre visites i sortir a passejar. En parlarem a la tertúlia 2, la de butxaca que farem avui amb Ramon Rovira, Ferran Casas, Anna Gómez, Xavier Melero i la Laura Rossell. Amb ells també comentarem que la Comissió Europea obre la porta a prohibir les xarxes socials als menors aquest estiu que veia. Brussel·les prepara una llei per evitar que cada país faci la seva. Això mentre Donald Trump ja és a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Hores abans, el magnat nord-americà ha deixat molt clar que no vol ajuda de l'OTAN per lluitar a l'Iran. A Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Mina. Segons el periòdico, va passar ahir a la tarda en una baralla entre dues famílies. Com a mínim, un projectil va travessar la marquesina d'una parada d'autobús, tot i que n'hi va haver ferits. I a la resta dels esports, el Girona ha dormit en zona de descens després de la remuntada del Llevant a Vigo i la derrota de l'Elx al camp del Betis. Ara hi ha 5 equips en 39 punts, Elx, Llevant, Mallorca, Espanyol i Girona. Els dos catalans encara han de jugar, però al seu partit l'Espanyol rep avui a les 7 de la tarda l'Atlètic de Bilbao i el Girona rep demà la Reial Societat a les 8 del vespre. També estarem pendents del Barça, que avui juga al camp de l'Alavés a 2:15 de la nit. Els tres partits en directe aquí a RAC1. També en parlarem avui amb l'Edu de Batlle i el Jordi de Planell de la crisi a l'Espanyol. I avui, que a partir de 11:15, conversarem amb la gran actriu, fa anys, des de petiteta que actua, Anna Torrent, protagonista de Les amargues làgrimes de Petra Montcan, que es pot veure al Teatre Romea de Barcelona. Una Anna Torrent que la vam conèixer a obres d'art com L'espíritu de la colmena o Cria cuervos. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
4: Doncs sí, que Madrid continua en estat de xoc després de la roda de premsa esperpèntica sense precedents que va fer ahir Florentino Pérez a Valdebebas. D'entrada, el president del Real Madrid va convocar eleccions

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Diverses vegades va carregar contra els qui diuen que té un càncer terminal, va treure ferro a la baralla entre Valverde i Tchouaméni i va assegurar que si algú el vol fer fora del Real Madrid, ho haurà de fer textualment a trets.
2: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones y yo me quiero presentar. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por lo que sea, o lo que sea, pero claro, nos tenemos que defender, aunque parte de que los socios son, digamos, muy inteligentes, ¿sabes?
1: Per acabar-ho d'arrodonir, va referir-se de manera inapropiada a dues periodistes, va acusar l'arbitratge d'haver-li robat 7 lligues i va tornar a posar el cas Negreira pel mig.
2: Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira. Solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: Això, esclar, no ha agradat al Barça, que ara estudia denunciar-lo. També va entrar en el cos a cos Florentino amb el periodista de l'ABC, Rubén Cañizares, que ahir el Tu diràs es va defensar.
3: Yo he visto al mejor presidente de la historia del Madrid, con muchísima diferencia, con un legado brillante durante 23 años, con sus errores, por supuesto, que hoy ha dado una rueda de prensa esperpéntica. Más que rabia, enfado o molestia por lo que ha sucedido, me ha dado un poco de pena. Es que no me lo he planteado porque me voy a preocupar por mi trabajo. Yo no he recibido ningún mensaje ni ninguna llamada de nadie, de mi periódico, jefes, directores, planta noble, en la que estén descontentos con mi trabajo ni con lo que ha sucedido hoy.
1: De fet, en línies generals, Florentino va deixar com un drap brut tot el diari ABC, però també el seu grup, Vocento, i ves per on, casualitats de la vida o no, just després de la roda de premsa, el president de Vocento, Ignacio Ibarra, va anunciar la seva dimissió després de 7 anys.
4: On vaig veure la... Pues en parlarem, és que ara tot just acabem d'arrencar i rei un comentari pels de la secta de la 6. Jo hi em vaig posar a la roda de premsa. Primer vaig buscar per on la mirava, que és molt interessant. Vaig dir, hòstia, no, Real Madrid Televisió no, que és droga dura i tampoc caldria ara posar-te a mirar Real Madrid Televisió, que a més el cita. Florentino cita Real Madrid Televisió perquè és on s'han de veure els 14 punts, em sembla que va dir.
1: Les lligues
4: que li han robat s'han de veure per Real Madrid Televisió. Llavors vaig... Primer vaig posar la sexta. Però la sexta van tallar, després vam imaginar, i vaig decidir anar al 24 Hores de Televisió Espanyola. I llavors, clar, al canal 24 Hores no hi ha opinió, per tant, era la roda de premsa. Jo al primer minut i mig vaig dir que no estava bé. De debò, eh? O sigui, al minut i mig vaig dir, aquest home no està bé. No està bé. Primer respirava amb dificultat. O sigui, aquest senyor es va convocar una roda de premsa ahir a contracor per la premsa. O sigui, no va convocar per dir res. Va dir que convocava unes eleccions, com podia dir, que ahir va caure una calamarsada a Barcelona i una pedregada maca. Podria haver dit això. Es va inventar fer unes... Ara voy a convocar eleccions. No sé si vaig acabar amb fotent-me d'ell. No sé si vaig acabar amb pena d'ell. O no sé si vaig acabar indignat. Jo crec que una mescla de tot. I dic pena perquè és que vaig veure una persona que... És a dir, que no... Jo podria carregar els neulers ara al cap de comunicació i al cap de premsa i dir, escolti, prepareu-vos una mica una roda de premsa. Perquè feia no sé quants, 13 anys que no fotia una roda de premsa. Mm. Per tant, vaig dir, preparis una roda de premsa amb subjecte, verb i predicat. T'hi preparis una roda de premsa per explicar, miri, vull dir això, això, això i això. És que no va ser una roda de premsa. És que va ser un vòmit darrere un altre. I al primer minut i mig és que ja te n'adonaves compte que aquell home no estava bé. No estava bé. O sigui, anava molt excitat. Estava molt excitat. Mira que en el fons

0: Tots els que ens dediquem a això, diguem-ho, a l'activitat pública, tenim el nostre ego segurament per damunt de la mitjana. Però el d'aquest home no havia vist una cosa igual. No havia vist una cosa igual. Hòstia, que me han declarado el mejor presidente del mundo. Que tengo unas empresas que no sé cuántos. És el que se sap intocable. És el faraó. Hòstia, és molt bèstia. És molt bèstia, de bo, de bo. Mireu la premsa d'avui. Perquè, esclar, no és només l'ABC, és que tota la premsa, és que el Marca parla d'esperpent. És que el Marca parla d'esperpent. És que ahir tu mires fredament sense el mirar periodístic de Madrid i tu mires fredament i dius, hòstia, apreta, corre. I com em va dir Santi Jiménez, el que més greu li sabia és que fins i tot el Madrid ha passat al Barça amb la roda de premsa més esperpèntica després d'aquella que vam viure de Josep Lluís Núñez de les vaques. Precisament avui l'ABC carrega amb força contra Florentino, qui acusa de tapar els fracassos amb un atac desmesurat contra el seu diari.
1: Sí, el director de l'ABC, Julián Quirós, també afegeix i adverteix a Florentino que el seu diari no respondrà a cap coacció i que continuarà treballant com fins ara. Alfredo Relaño, un altre dels periodistes assenyalats directament, amb noms i cognoms, per Florentino, escriu al Marca que el discurs de Florentino va semblar escrit per Donald Trump i pronunciat per Joe Biden, mentre que el diari As Luis Nieto lamenta que el dirigent no va fer cap mena d'autocrítica. Encara a Madrid, el País titula Florentino Pérez explota contra la premsa en una intervenció que qualifica d'absolutament insòlita.
0: En fi, són les 6 i 10, 11 minuts. Més coses. Aquesta hora els professors tornen a organitzar per tallar algunes carreteres.
2: Sí, els docents tornen a la càrrega amb vagues a les escoles del Baix Llobregat i del Penedès, a les portes de reunir-se amb la consellera Esther Niubó demà al Departament d'Educació. Aquest matí tornaran a entorpir la mobilitat per reclamar un augment de sou i també millores a les aules. Ho faran després que ahir exhibissin múscul amb una gran manifestació que va deixar 26.000 persones als carrers de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000 segons l'organització.
0: I avui, quan els sindicats de professors han matisat el posicionament de l'USTEC, creuen que cal alguna cosa més que un augment de sou per abandonar les protestes.
2: I els portaveus de la CGT, la Intersindical i de professors de secundària, Laura Jané, Marc Martorell i Ignasi Fernández, avisen que caldran més coses que una millora de sou per signar la pau.
3: Tot un curs de jornades de mobilització, una darrere l'altra, no són només pel sou.
4: No ens estem manifestant i no estem lluitant només per les condicions laborals, sinó que estem lluitant per un model de país.
5: Que modifiqui un currículum que sigui digne i estructural i, en definitiva, que posi les condicions perquè els professors de Catalunya no volen ser policies ni psicòlegs.
2: Tot plegat després que l'USTEC, que és el sindicat majoritari, posés sobre la taula un augment salarial d'entre 400 i 500 euros al mes per deixar córrer aquestes protestes.
0: No, sobre el brot d'antivirus, el Ministeri de Sanitat es planteja relaxar la quarantena dels passatgers de l'Òndius que continuen aïllats a Madrid.
2: Sí, sempre que els pacients continuïn donant negatiu i no tinguin símptomes, el govern espanyol obre la porta que puguin acabar el confinament a casa seva. Això es decidirà més endavant. De moment, la quarantena acabarà el 21 de juny. Ara bé, durant aquest temps, tots aquells que no s'han contagiat i no tinguin símptomes podran rebre visites a partir de diumenge, tot i que hauran de fer servir equips de protecció individual. Si l'evolució és positiva, també podran sortir de la seva habitació per passejar-se per les zones comunes de la planta de l'hospital. I pel que fa a la persona que ha donat positiu, l'últim comunicat mèdic de sanitat apunta que el pacient, tot i que té símptomes, com ara febrícula i dificultats per respirar, està estable.
0: I dels 7 casos actius que ha detectat l'OMS arreu del món, el que més preocupa és el de la dona francesa, que està molt greu.
2: Sí, continua ingressada a l'UCI, les properes hores seran determinants. Segons els metges, es manté en vida i respira gràcies a un pulmó artificial. Mentrestant, a Itàlia també segueixen de prop el cas d'un jove que va coincidir a l'avió amb la segona víctima mortal del virus. El noi ja estava en quarantena, però ara ha començat a tenir símptomes i ja li han fet una prova per saber si és positiu. Comptant les 3 víctimes mortals del creuer, són 10 les persones que s'han infectat d'antivirus.
0: El temps, avui baixa la temperatura i tindrem ruixats sobretot a les comarques de Girona, Mònica?
6: Sí, després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar a tot Catalunya i van deixar fins a 53 litres per metre quadrat, per exemple, a Montserrat, moltes calamarsades, pedregades. Doncs avui comencem la jornada de moment amb més calma, amb algunes boires i també alguns núvols baixos, i durant el matí no es descarta alguna gota a la costa central i nuvolades cap a les comarques del nord. En canvi, al sud tindrem un matí de més sol. I durant la tarda, Descarregaran de nou alguns ruixats a les comarques de Girona, nord de Barcelona i també punts del Pirineu, avui només amb avisos d'intensitat de pluja a la Garrotxa, al Gironès i també a la Selva. Com deies, baixen les temperatures, ho faran al migdia, a l'interior i també a les comarques del nord, però baixaran més de cara als propers dies quan l'ambient serà més fresc, sobretot de cara al cap de setmana i especialment dissabte, que és quan toquen fons aquestes temperatures. I demà repetiran les pluges al Pirineu, comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental, Maresme i també amb boires matinals i a la resta amb més clarianes. I divendres també continuen les pluges, sobretot comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu i a la tarda també a la resta del país.
0: I més coses, la Comissió Europea obre la porta o prohibir les xarxes als menors d'edat aquest mateix estiu.
2: Brussel·les vol presentar una llei europea abans del setembre, força abans del que estava previst, per evitar que cada país faci la seva. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ho va anunciar en un discurs molt dur contra les grans tecnològiques.
7: Com més exposats estan al món digital, més grans són els riscos. Els m'agrada, els compartits, els retuits, les validacions a les xarxes estan dictant com s'han de sentir. Però deixeu-me ser clara, això no és accidental. És el resultat d'un model de negoci que tracta els nostres fills com mercaderies. A més atenció, més benefici. The higher the
2: profit. Mentre no arriba aquesta llei, de moment ja són una desena els països que han posat la directa per controlar o verificar l'edat dels menors a les xarxes, per exemple, l'estat espanyol o França.
0: I avui que Donald Trump va a la Xina per intentar que li donin un cop de mà per aconseguir la pau a l'Orient Mitjà, resulta que Marco Rubio, el seu secretari d'Estat, s'ha presentat a l'expedició vestit amb la roba de Nicolás Maduro.
2: Sí, una imatge totalment surrealista, insòlita, que ja és viral a les xarxes. Es veu el secretari d'Estat nord-americà vestit amb el xandall gris que duia Maduro el dia que el van capturar, amb les mateixes bambes Nike, també. La fotografia l'ha compartit el director de comunicacions de la Casa Blanca, Steve Chong, des de dins de l'avió presidencial dels Estats Units.
0: I a tot això, a Madrid, el fiscal del cas Pujol acusa la família de l'expresident d'evadir calés mentre repetien el missatge Espanya ens roba.
2: Sí, Fernando Bermejo, que abans del judici va dir que no volia ficar-se gaire en política, ahir va ser molt clar a l'Audiència Nacional.
8: Confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
2: Avui serà el torn per les defenses i, evidentment, respondran a aquestes acusacions de la Fiscalia. Segons el fiscal, la versió d'una deixa de l'avi Florenci no té cap mena de sentit. Creu que els diners que la família tenia a Andorra havien de venir tant sí com no de comissions a canvi de contractes públics.
0: I a Barcelona, finalment, han absort el Jair Domínguez per dir que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca.
2: La sentència subratlla que la frase era una metàfora i no un delicte d'odi, que és el que denunciava Vox. Els jutges creuen que s'ha de tenir en compte que el Jair ho va dir en una secció d'humor d'un programa d'entreteniment que es basa en l'exageració. La defensa volia que Vox pagués el preu del procés judicial, que ha durat 4 anys, però el tribunal ho ha descartat perquè no veu mala fe en l'actuació del partit d'ultradreta.
0: I a Madrid... Sobre el cas del nadó maltractat, perdó. El director de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona defensa que van actuar correctament quan van atendre la criatura.
2: Sí, això tot i que el Departament de Salut sancionarà el centre per no haver detectat que el nen presentava ferides compatibles amb l'ús de la violència. En una entrevista a BTV, el director Adrià Comella ha argumentat que els protocols no s'activen fins que hi ha senyals molt clars d'agressió i, de fet, Comella també ha admès que molt probablement els hi estiguin passant per alt més casos de maltractament.
9: Estem convençuts, doncs, que els nostres professionals van actuar amb criteri clínic, seguint els protocols. Malauradament, és molt probable que hi puguin haver altres maltractaments que no s'estiguin identificant i davant del dubte, precaució i activar els protocols, però han de ser les coses suficientment clares. Quan ho van ser, es van activar.
2: Segons la conselleria, els metges de l'Hospital de Sant Pau no es van adonar que el nadó tenia dues costelles trencades i van pecar d'excés de confiança quan van saber que la mare era infermera.
0: I encara a Barcelona els Mossos investiguen un tiroteig al barri de la Mina.
2: Segons ha avançat el periòdico, va passar ahir a la tarda en una baralla entre dues famílies. Com a mínim un projectil va travessar la marquesina d'una parada d'un autobús. Els Mossos han recollit diversos casquets de bala i ara han desplegat un ampli dispositiu per detenir els autors.
0: I una explosió d'una bombona de butà ha deixat 11 ferits en un pis al barri del Poblenou de Barcelona.
2: N'hi ha dos de gravetat, una mare i el seu fill menor, que viuen al pis més afectat. L'accident va provocar un incendi i va obligar a desallotjar l'edifici. Ara els bombers estan analitzant si l'estructura ha quedat malmesa.
0: I Gabriel Rufián ha explicat aquesta nit que la crispació política ja li ha costat 3 agressions als carrers de Madrid.
2: Sí, el portaveu d'Esquerra ha estat aquesta nit amb el Marc Giró Carl Show i ha parlat sense embuts.
0: Perdona, el de Rufián, que no t'has donat el salt.
10: El facherío está desvergonzado.
11: Tú ahora por la calle, por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta, tienes que ir con mascarilla, con gorra.
10: Mascarilla y gorra, sí, sí. Es mi escolta.
11: Pero a ti te han agredido, además.
10: Sí.
11: Y no una vez ni dos.
10: Tres veces, sí, sí. M'han pillado bien. M'han calentado bien.
2: Rufián, per cert, ha deixat caure que Marc Giró podria ser un bon número 1 d'una hipotètica candidatura unitària de les esquerres, tot i que el presentador no li ha recollit el guant.
0: I a la resta dels esports, més enllà del tema Florentino Pérez, tenim alguna cosa d'aquesta nit i matinada?
1: Sí, que el Girona ha caigut provisionalment a la zona de descens després de la victòria 2-3 del Llevant al camp del Celta. L'equip de Michel té 39 punts i un partit menys, el que juga demà contra la Real Societat a Montilivi. També té 39 punts l'Espanyol, que avui a les 7 de la tarda rep l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. L'equip de Manuel González acumula 18 jornades sense guanyar i necessita els 3 punts per allunyar-se del descens. Més tard, a 9:15 de la nit, el Barça juga al camp de l'Alavés, també recull les baixes de Rafinha per sanció de Christensen per lesió. En la prèvia del partit, Hansi Flick va confirmar que renovarà fins al 2028 amb opció a una temporada més, i a més també va explicar que va parlar amb Lamine Yamal després de la Rua i li va dir que no va fer-li gràcia que es posicionés a favor de Palestina enmig d'una celebració pel títol de Lliga.
0: Per cert.
1: Digues.
0: Has vist allò del Omar Montes?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Que prou, eh? No ho dic perquè... Aviam, qui és Omar Montes? Comencem per aquí, perquè...
1: Omar Montes ara és un suposat artista que fa cançons, no?
0: Que... Un suposat artista que fa cançons? Sí, o és un artista que fa cançons suposades? O
1: és què? Un personatge de reality show de fa molts anys, Omar Montes, que ara s'ha fet músic i fa cançons... que realment tenen el seu públic.
2: Un cantant, podem dir, jo
1: un
2: crec.
1: Un cantant, sí, sí, sí, segur, eh?
2: Sí, sí, jo crec que sí.
0: Què t'agrada?
2: No, no especialment, però sí que té... Vaja, moltes reproduccions, em penso, a Spotify i a les plataformes.
0: Sí, sí.
2: Alguna amb Bad Gyal, per exemple.
0: Amb Bad Gyal canta, també?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Suposat artista que s'ha fet música, no ho he sentit mai, això, que vull dir que és aquí el... Albert Buscarons, de Miraca. Escolta'm, una cosa, i és que Omar Montes ha dit que la seva mare està embarassada del pare de Lamine Yamal. Això vol dir que Omar Montes i Lamine Yamal seran germanastres, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: No? Sí, és veritat.
1: Sí.
0: Que tot pot ser. Bueno, és igual, no em fotreu més coses, que són 6:22 i encara estic aquí una empanada gallega al cap de Déu-n'hi-do.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Hola, Joan Ferrer, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Anem al diàleg.
13: Anem a un tall de la Rua del Barça, perquè ens va deixar grans moments, com les imatges de Szczęsny vapejant més que respirant, o Lewandowski ressuscitant l'independentisme, però també a peu de carrer, amb un ambient que va saber captar el Guillem Estadella.
14: Estem aquí amb una família, aprofitant. Vinga, va, la ràdio líder és vostra.
15: T'estimo, papa!
14: Molt bé.
16: M'he pixat al final, eh?
14: T'has pixat? T'has fet pipí? Ui, mira.
15: Sobretot el madridista és fill de puta.
14: No! Alegria!
17: Alegria!
18: Alegria! Alegria!
14: Quants anys tens?
19: Ali está, hijo de...
14: No, hay que decirlo más. No, però quants anys tens tu?
20: 11.
14: 11, hòstia. Amb 11 anys carregues fort, eh?
20: Fiscalia de
14: menores. És la teva mare a la darrera?
20: Fiscalia de menores.
14: Escolta, que...
19: Ja no ho conec.
14: Com, però si és el teu... Ha dit una paraulota molt gran per la ràdio, eh?
19: Ja.
14: No li dius res?
20: No ho conec.
19: Sí, ara quan arribem a casa...
14: Quan arribem a casa, no? Fot-li la bronca en directe per la cu.
19: Mañana no va ser futbol.
21: Han d'actuar de forma contundent.
0: Mañana va ser futbol. Em deixo una frase.
13: Ja he tirat a les 6, eh? Els talls de l'Estadella sempre en horari protegit.
0: Efectivament. Sempre espero si n'has de fer el repicó.
13: No, sorprèn-nos, va.
0: Avui sí que et sorprendré.
13: Aviam.
0: Avui sí que et sorprendré. Perquè és l'única cançó que et diuen que parla directament d'un cantant a Florentino Pérez. I, a més, qui canta és avui també portada d'algun diari. Tira, Marc. És Sergio Ramos que compra el Sevilla cantant Cibeles a Florentino. Aviam quina punyetera ràdio es fot això aquest matí.

0: I tu lo sabes, Ibeles.
1: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
2: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
3: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bicor...
2: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
4: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
5: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
4: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
8: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
9: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: 7. 15, 19, 28 i 35. Els sols, el 3 i l'11.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
14: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Albert Pedrol, Pol Prats, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Florentino Pérez ha convocat eleccions anticipades al Real Madrid i ha disparat contra la premsa en un atac sense precedents.
1: El dirigent va perdre els papers durant més d'una hora, va carregar contra l'ABC, va posar noms i cognoms de periodistes, va responsabilitzar-los de fer gran la baralla entre Valverde i Tchouaméni i va tornar a posar el cas Negreira sobre la taula per excusar les últimes dues males temporades, cosa que el Barça ja estudia denunciar.
0: A casa nostra avui fan vaga els mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès.
2: És la primera aturada territorialitzada del nou cicle de protestes. Arriba l'endemà d'una gran vaga general i els docents ja avisen que avui tornaran a tallar carreteres.
0: El Ministeri de Sanitat obre la porta a relaxar les quarantenes per antivirus.
2: Plantegen que els asimptomàtics que donin negatiu puguin acabar-la a casa. De moment no es poden moure de l'hospital, però a partir de diumenge podran rebre visites.
0: Brussel·les vol prohibir les xarxes als menors aquest mateix estiu.
2: La Comissió Europea ha anunciat que treballa contra rellotge en una llei comuna. De moment, però, no concreten l'edat mínima del veto.
0: I la justícia absolt Jair Domínguez per dir que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca.
2: L'Audiència de Barcelona conclou que no va ser un delicte d'odi i l'ha exculpat al tribunal, però rebutja que Vox pagui el cost del judici.
0: El director de l'Hospital de Sant Pau nega que incomplissin els protocols en el cas del nadó presumptament maltractat.
2: Això tot i que Salut els vol sancionar precisament per incomplir-los. Ho ha dit a BTV, on també ha admès que hi ha maltractaments que no es detecten.
0: I Gabriel Rufián denuncia que ha estat víctima de 3 agressions als carrers de Madrid.
2: Ho ha dit al Caral Show de la Sexta, Marc Giró. El republicà no ha parlat de política catalana i ha insistit a crear un nou front d'esquerres.
0: A la resta dels esports, el Girona cau provisionalment en zona de descens després de la victòria del Llevant 2-3 al camp del Celta.
1: El Girona té ara 39 punts i un partit menys, que juga demà contra la Real Societat. També té 39 punts l'Espanyol, que marca la salvació i que avui a les 7 de la tarda rep l'Atlètic de Bilbao en directe a RAC1. I a 2:15 de la nit també a RAC1 el Barça juga al camp de l'Alavés.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui els ruixats no seran tan generals com ahir.
3: No, se n'esperen bàsicament a les comarques de Girona, nord de Barcelona i també al Pirineu, sobretot durant la tarda, i de moment comencem el dia amb algunes boires i alguns núvols baixos fruit de les pluges que van caure ahir. Com a molt, 4 gotes poden caure ara de bon matí en punts de la costa central. Matí amb més núvols cap al nord i en canvi amb més sol cap a les comarques del sud. I avui comencen a baixar les temperatures diurnes, especialment a l'interior i al nord del país, i els propers dies encara baixen més aquests termòmetres.
0: Temperatures a aquesta hora, doncs?
3: Entre 12 i 16 graus a la ciutat de Barcelona, 15 a Tarragona, 11 a Lleida, 9 a Girona, 6 a Olot, 7 a Tremp i 6 a Prades.
0: A aquesta hora, pel que fa al trànsit, diverses incidències destacables a la xarxa viària. Hi ha 2 carrils tallats a l'AP7 a Vilafant, tallat en sentit Barcelona i en sentit nord, en sentit França, per un accident que hi ha hagut de matinada. També un carril tallat a l'AP7, en aquest cas a Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un altre accident. Hi ha tallada també la B112, carretera que uneix Collbató i Monistrol de Montserrat, per una esllavissada, i també hi ha una avaria a la C25 que fa que hi hagi un carril tallat a Sallent, en sentit Girona. Pel que fa al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida tornem i repassem l'actualitat d'avui, dimecres 13 de maig del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6 i 38, Florentino Pérez convoca eleccions anticipades al Real Madrid i declara la guerra als periodistes que continuen en estat de xoc.

0: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Si avui feu un cop d'ull als diaris, veureu la foto de Florentino Pérez a tot arreu i de pas també veureu com tota la premsa continua absolutament desconcertada per la roda de premsa que va fer ahir. El dirigent va convocar eleccions dos dies després de perdre la Lliga contra el Barça, però més enllà d'això, Pedrol va perdre els papers d'una manera insòlita.
2: Sí, perquè Florentino va disparar com mai ho havia fet de manera brutal i sense miraments contra els diaris, les ràdios i contra tots els mitjans de comunicació, i també va apuntar a periodistes amb noms i cognoms que, segons ell, en aquest cas, executen una campanya de desprestigi contra el mateix Florentino. De fet, va atribuir la decisió de convocar eleccions a aquests suposats atacs que rep per part de la premsa.
3: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. ¿Por qué convoco las elecciones? He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí.
2: La roda de premsa va durar més d'una hora i Florentino Pérez va perdre el control sobre si mateix diversos cops. Va carregar contra els qui diuen que té un càncer terminal, va treure ferro a la baralla entre Valverde i Tchouaméni i va assegurar que si algú el vol fer fora del Real Madrid ho haurà de fer textualment a trets.
3: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones y yo me quiero presentar. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por ese ser, o lo que sea, pero claro, nos tenemos que defender, aunque parte de que los socios son, digamos, muy inteligentes, ¿sabes?
2: Per acabar-ho de rodonir, va referir-se de manera inapropiada a dues periodistes, va acusar l'arbitratge d'haver-li robat fins a 7 lligues i va tornar a posar el cas Negreira sobre la taula.
3: Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira. Solo he ganado 7 Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
2: Això, esclar, no ha agradat gens ni mica al Barça, que ara estudia denunciar-lo. Florentino també va entrar en el cos a cos amb el periodista de l'ABC, Rubén Cañizares, que era a la sala, i després a Rubén Cañizares va passar pel tu diràs de RAC1 a defensar-se.
4: Yo he visto he visto al mejor presidente de la historia del Madrid, con muchísima diferencia, con un legado brillante durante 23 años, con sus errores, por supuesto, que hoy ha dado una rueda de prensa esperpéntica. Y más que rabia, enfado o molestia por lo que ha sucedido, me ha dado un poco de pena. Es que no me lo he planteado porque me voy a preocupar por mi trabajo. Yo no he recibido ningún mensaje ni ninguna llamada de nadie, de mi periódico, jefes, directores, planta noble, en la que estén descontentos con mi trabajo ni con lo que ha sucedido hoy.
2: Florentino va deixar com un drap brut al diari ABC, però també al seu grup Vocento. I ves per on, casualitats de la vida o simple coincidència, just després de la roda de premsa de Florentino, el president de Vocento, Ignacio Ibarra, va anunciar la seva dimissió després de 7 anys. Precisament, avui l'ABC carrega amb força contra Florentino en el seu editorial, l'acusa de tapar els seus fracassos amb un atac desmesurat contra el seu diari. I el director Julián Quirós també adverteix al president del Real Madrid que el diari ABC no respondrà a cap coacció i que continuarà treballant com fins ara.
1: Però, evidentment, hi ha vida al món de l'esport més enllà de Florentino Pérez. De primera, el Girona ha caigut provisionalment a la zona de descens després de la victòria 2-3 del Llevant al camp del Celta.
2: L'equip de Michel té ara 39 punts i un partit menys, el que juga demà contra la Real Societat a Montilivi. També té 39 punts l'Espanyol, que avui a les 7 de la tarda rep l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. L'equip de Manolo González acumula 18 jornades sense guanyar i necessita els 3 punts per allunyar-se del descens. Més tard, a 2:15 de la nit, el Barça juga al camp de l'Alavés amb les baixes de Rafinha per sanció i de Christensen per lesió. En la prèvia del partit, Hansi Flick va confirmar que renovarà fins al 2028 amb una opció a una temporada més i també va explicar que va parlar amb Lamine Yamal després de la Rua de Campions i li va dir que no li va fer gens de gràcia que es posicionés a favor de Palestina enmig d'una celebració pel títol de Lliga.
5: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Minut i mig, arribarem a 3:15 del matí. Avui mestres i professors tornen a la càrrega amb noves vagues territorialitzades després de tota una demostració de força als carrers. A les portes de la reunió de demà, que és quan els sindicats es trobaran amb la consellera Esther Niubó al Departament d'Educació, aquest matí es mobilitza el professorat del Baix Llobregat i del Penedès i ja han avisat que durant el matí tornaran a fer talls a les carreteres per reclamar un augment de sou i també millores a les aules. N'estarem pendents al llarg d'aquest matí. Els docents ahir ja van exhibir múscul amb una manifestació que va deixar 26.000 persones als carrers de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000, segons l'organització. La protesta d'avui arriba quan encara ressonen les declaracions de la portaveu d'USTEC. Yolanda Segura, que en una entrevista al diari Ara va dir que si el departament apugés els sous dels docents uns 400 o 500 euros mensuals, podrien deixar córrer les protestes. Malgrat això, la resta de sindicats ja s'han desmarcat d'aquestes paraules i creuen que per tirar la tovallola cal alguna cosa més que un augment de salari. En van parlar ahir els portaveus de la CGT, de la Intersindical i de professors de secundària.
6: Tot un curs de jornades de mobilització, una darrere l'altra, no són només pel sou.
7: No ens estem manifestant i no estem lluitant només per les condicions laborals, sinó que estem lluitant per un model de país.
8: Que modifiqui un currículum que sigui digne i estructural i, en definitiva, que posi les condicions perquè els professors de Catalunya no volen ser policies ni psicòlegs.
1: I el que encara porta cua és també la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una reunió de professors que preparaven aquestes protestes. Aquesta tarda la polèmica arribarà al Parlament de Catalunya amb les compareixences de la consellera d'Interior i del director general de la policia. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero hauran de donar explicacions i respondre a les preguntes de l'oposició, això sí, sense la presència d'Esther Niubó, que no acompanyarà ni a Parlon ni a Josep Lluís Trapero, tal com demanava l'oposició. Ara són 6:45 del matí. El Ministeri de Sanitat obre la porta a relaxar la quarantena dels passatgers de nacionalitat espanyola del creuer Ondius, que continuen aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, sempre que els pacients continuïn donant negatiu i no tinguin símptomes. El govern espanyol planteja que puguin acabar el confinament a casa seva. Això es decidirà d'aquí a unes setmanes, després que la Moncloa hagi comunicat que la quarantena durarà fins al 21 de juny. Ara bé, durant aquest temps, tots aquells que no s'hagin contagiat i no tinguin símptomes podran rebre visites a partir de diumenge, tot i que hauran de fer servir equips de protecció individual, evidentment. Si l'evolució és positiva, també podran sortir de la seva habitació, fins i tot per passejar-se per les zones comunes de la planta de l'hospital. Avui és el quart dia d'aïllament per totes aquestes 14 persones que eren a bord del creuer en què es va detectar aquest brot d'antivirus. Segons l'últim comunicat mèdic del Ministeri, el pacient que ha donat positiu està estable i, tot i que té símptomes, com ara febrícula i dificultats per respirar, afronta l'ingrés amb optimisme, perquè després de saber, com dèiem, que la quarantena dels infectats serà més flexible després dels primers 7 dies, ho entoma tot plegat amb una mica més d'esperança. A Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
9: Bon dia. Sanitat, el que planteja ara és el que ja apliquen altres països que tenen passatgers del creuer en confinament domiciliari. Aquí, de moment, s'ha fet diferent, però la seva evolució, deia ahir Mónica García, és el que acabarà determinant la decisió.
10: Dentro de una semana les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
9: El cas positiu d'ara fa 36 hores al Gómez Ulla obliga a revisar el calendari de totes les quarantenes, que torna a zero des de l'últim dia que va estar en passatgers. El director general de l'OMS, que hi era a Madrid, demanava que no s'abaixi la guàrdia. Es descarta cap altre gran brot, però Tedros Adhanom avisa d'això.
11: Ara mateix no hi ha res que apunti a un brot major, però la situació pot canviar, i més tenint en compte que estem davant d'un virus amb període d'incubació molt elevat. És probable que detectem més casos en les pròximes setmanes.
9: El confinament de tots els passatgers varà fins al 21 de juny.
1: Dels 7 casos actius d'antivirus que ha detectat l'OMS arreu del món, el que més preocupa és el de la dona francesa, que està molt greu, continua ingressada a l'UCI, i les properes hores seran determinants. Segons els metges, es manté en vida i respira gràcies a un pulmó artificial. Mentrestant, a Itàlia també segueixen de prop el cas d'un jove que va coincidir a l'avió amb la segona víctima mortal del virus. El noi ja estava en quarantena, però ara ha començat a tenir símptomes i ja li han fet una prova per saber si és positiu. Comptant les 3 víctimes mortals del creuer, de moment hi ha 10 infectats d'antivirus per aquest brot. 6:48, Brussel·les ha posat la directa per prohibir les xarxes socials als menors d'edat. La Comissió Europea vol presentar una proposta de llei aquest mateix estiu. Han mogut fitxa força abans del previst, després que països com Espanya o França hagin tirat pel dret. I per evitar que cada estat faci la seva, crearan una llei europea que marqui unes normes comunes. Eurocorresponsal de RAC1 des de Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
12: Bon dia. Ursula von der Leyen va confirmar ahir que Brussel·les també hi va amb tot per regular l'accés a les xarxes als menors. Malgrat que va encarregar un informe a un grup d'experts, la presidenta de la Comissió Europea vol presentar aquest mateix estiu una proposta legislativa perquè els 27 països segueixin el mateix model. Així va carregar i von der Leyen contra el model de les xarxes socials cap als menors en un dels discursos més durs que se li recorden contra les grans tecnològiques.
13: Com més exposats estan al món digital, més grans són els riscos. Els m'agrada, els compartir, els retuits, les validacions a les xarxes estan dictant com s'han de sentir. Però deixeu-me ser clara, això no és accidental. És el resultat d'un model de negoci que tracta els nostres fills com mercaderies. A més atenció, més benefici.
12: Mentre no arriba aquesta llei, de moment ja són una desena de països els que han pres algun tipus de mesures per controlar o verificar l'edat dels menors a les xarxes. Brussel·les, per la seva banda, amenaça multes multimilionàries a TikTok, Facebook, Instagram i X per no fer prou per protegir els menors o fins i tot fomentar la seva addicció a les xarxes.
1: I encara en crònica internacional, avui que Donald Trump va a la Xina per intentar que li donin un cop de mà per aconseguir la pau a l'Orient Mitjà, Marco Rubio s'ha presentat a l'expedició vestit amb la roba de Nicolás Maduro, una imatge totalment surrealista que ja és viral a les xarxes. Es veu el secretari d'Estat nord-americà vestit amb el xandall gris que duia Maduro el dia que el van capturar, amb les mateixes bambes Nike. La fotografia l'ha compartit el director de comunicacions de la Casa Blanca, Steve Chong, des de dins de l'avió presidencial dels Estats Units. 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. En plana judicial, els advocats de la família Pujol presentaran avui els seus informes finals del judici que s'està fent a l'Audiència Nacional. Hauran de respondre les acusacions que hi va llançar la Fiscalia. El fiscal Fernando Bermejo va acusar els Pujol d'evadir diners mentre anava proclamant el missatge «Espanya en roba».
14: Confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
1: Segons el fiscal, la versió d'una deixa de l'avi Florenci no té cap mena de sentit, Pol.
15: Bermejo assegura que els diners de la família que tenia en Andorra havien de venir tant sí com no de comissions a canvi de contractes públics. Després dels informes de les defenses, avui els investigats tindran dret a l'última paraula i el judici ja quedarà vist per sentència.
1: Mentrestant, l'Audiència de Barcelona absol Jair Domínguez per dir que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. La sentència subratlla que la frase era una metàfora i no un delicte d'odi, que és el que denunciava Vox.
15: Si els jutges conclouen que l'humorista ho va dir en una secció radiofònica d'humor que es basava en l'exageració i en un programa dirigit a un públic molt ampli. De fet, la sentència també descarta que Domínguez es dirigís només a grups violents i subratlla que no era cap crida a pagar realment ningú. Ara bé, l'Audiència ha rebutjat que Vox pagui les despeses del judici. Domínguez ho havia reclamat perquè el partit ultra ha allargat aquest calvari judicial durant 4 anys, però el tribunal considera que Vox no ha actuat amb mala fe.
1: I el director de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona defensa que el centre va actuar correctament en el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Això, tot i que el Departament de Salut dona per fet que sancionarà l'hospital per no haver detectat que la criatura presentava ferides compatibles amb la violència.
15: En una entrevista a BTV, el director, Adrià Comella, ha defensat el personal sanitari i ha dit que els protocols no s'activen fins que hi ha senyals molt clares d'agressió. El cap de l'hospital també ha admès que molt probablement els hi estiguin passant per alt més casos de maltractament.
16: Malauradament, és molt probable que hi puguin haver altres maltractaments que no s'estiguin identificant i davant del dubte, precaució i activar els protocols, però han de ser les coses suficientment clares. Quan ho van ser, es van activar.
15: Segons la conselleria, l'Hospital de Sant Pau no es va donar de ferides clau, com ara dues costelles trencades, i els professionals van pecar d'excés de confiança perquè la mare de la criatura era infermera.
1: I a 8 minuts per les 7 us expliquem que Gabriel Rufián s'ha assegut aquesta nit al sofà de cara al show amb Marc Giró. El diputat d'Esquerra a Madrid ha passat per la Sexta i ha admès que la crispació política impulsada per l'ultradreta li està passant factura fins al punt que ha estat víctima de 3 agressions als carrers de Madrid.
17: És una ciutat estupenda, però sí que és cierto que el facherío està desvergonzado.
18: Tú ahora por la calle, por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta, tienes que ir con mascarilla, con gorra...
17: Mascarilla y gorra, sí, sí. Es mi escolta.
18: Pero a ti te han agredido, además.
17: Sí.
18: Y no una vez ni dos.
17: 3 veces, sí, sí. M'han pillado bien. M'han calentado bien.
1: I Gabriel Rufián, que ha tornat a defensar un cop més la seva idea de fer un front d'esquerres. 7 minuts i les 7 del matí.
19: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de La Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, arquitectura i management en un entorn tecnològic i emprenedor. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
20: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
21: Hola, com anem?
20: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
22: Molt bé.
20: I la petita, com està?
22: Doncs ja camina.
20: I el gat?
22: Bé, molt bé.
20: Ja hi som, aquesta és casa teva.
23: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
20: Benvinguda.
24: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
25: ¿En serio? ¿Aquí?
24: Sí, en este monasterio.
25: Y yo pensando que era una excursión más.
24: Si estos muros hablasen...
25: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
24: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
26: Gobierno de La Rioja.
27: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'en Manlleu Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Manlleu Origen.
26: A Manlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
28: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
29: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
28: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
30: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
31: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 euros amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
32: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
33: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
34: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
35: Hola!
36: Quina vaca més bonica, no?
34: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
37: Com és que no vas tornar mai?
38: Havia passat massa temps.
37: Mai, és massa temps.
34: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a racu.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
39: Que t'està buscant la policia!
40: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
41: Però confia en mi.
34: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
26: El món a RAC1.
1: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
15: Tu tens un iPhone i resulta que quan estàs gravant una nota de veu des del cotxe perquè allò que t'han enviat un missatge i vols respondre amb una nota de veu per no distreure't gaire més, se sent fatal perquè l'iPhone en realitat el que està fent és agafar el micro del cotxe perquè tu tens l'iPhone connectat al cotxe a través de CarPlay, tot va molt bé excepte quan has de parlar perquè el micro de l'iPhone és molt bo però el micro del cotxe és molt dolent. Doncs mira, et diré com ho has de fer perquè quan estiguis al cotxe la teva veu l'agafi al micro de l'iPhone. L'únic que has de fer és anar a la configuració de l'iPhone i baixar fins a sons i vibració. I aquí és on trobaràs un apartat que es diu entrada. I a entrada, micròfon de l'iPhone i no CarPlay. Un cop hagis escollit micròfon de l'iPhone, podràs gravar una nota de veu amb la màxima qualitat del micro de l'iPhone. Recorda, configuració, sons i vibració i aquí, entrada. Escull el micro de l'iPhone i tothom et sentirà molt millor, que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
1: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
42: Ante las películas sobre docentes que suelen ser épicas, emotivas, amables, la propuesta de Sala de Profesores es absolutamente innovadora. porque se trata de un thriller angustioso que te arrastra en la vorágine de una joven profesora idealista recién llegada a un instituto que se enfrenta a padres indignados, a compañeros poco empáticos y alumnos agresivos. Es compleja, inteligente, más realista, vaya, y no hay moraleja al final. Te mantiene en vilo. La historia está contada con el suficiente suspense como para no pestañear durante hora y media. Y hasta la banda sonora acompaña para crear una atmósfera perturbadora. Estuvo nominada al Oscar y su protagonista, Léonie Benesch, está espléndida. Puedes encontrar Sala de Profesores gratis en RTV Play.
1: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
0: Bon dia, Víctor Cullell. A Ràdio Marca pregunten als oients el primer tema que recorden en una discoteca.
2: Pues mira, cuando fui yo por primera vez a una discoteca, era un bareto así, le ponían música muy española, y el primer hitazo fue Amigo para siempre, with you love it with my friend.
3: Amigos para siempre, with you love it with my friend.
2: Amigo para siempre, with you love it with my friend.
4: The fish, I can't remember how many more.
2: Hitazo d'època.
1: Però s'ha fet entendre aquest home, però...
5: Sí. Sí,
1: eh?
5: Sí. Tu no recordes ni l'últim, Víctor.
1: No, però per una altra qüestió.
6: Descobreix lo moda nou SXA o moda JAECU M Automoción. Disseny

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 13 de maig del 2026, dia de més núvols al nord i de més sol al sud. A primera hora amb alguna boira i a la tarda amb xàfecs a les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu. Les temperatures a la migdia quedaran frenades, especialment a l'interior i al nord. Madrid, i jo crec que la resta de l'Estat i tot arreu, es lleva commocionat després de la roda de premsa i la tarda de Florentino Pérez. Havia estat 11 anys sense respondre les preguntes dels periodistes i ahir el president del Real Madrid es va presentar davant dels mitjans desafiant, desfermat, decadent i amb ganes de brega. En un discurs desafilat, sense cap tipus de gràcia ni rastre d'autocrítica, salpebrat amb masclisme i tics autoritaris, Florentino Pérez va anunciar que convocava eleccions perquè els socis recuperin el control del club i es desempalleguin d'un suposat grup organitzat de periodistes que, segons ell, se'n volen apoderar. També va carregar contra el Barça, que ja estudia accions legals després que el president del Real Madrid s'emparés en el cas Negreira per afirmar, sense proves, que li ha robat 7 lligues. En fi, avui farem gairebé un especial dedicat a aquest tema. Capgirem tertúlies a les 9, farem una taula especial amb els protagonistes del dia per repassar totes les barbaritats que hi va exhibar Florentino Pérez, un decadent Florentino Pérez. Mentrestant, a Catalunya, mestres i professors no aixequen el peu de l'accelerador després de la vaga nacional d'ahir, que va buidar les aules i va omplir els carrers. Avui comencen les territorials amb una aturada al Baix Llobregat i al Penedès. De moment, el govern català no cedeix, però demà es reunirà amb els sindicats. Avui també continuem pendents del brot d'antivirus, que no registra nous positius. De fet, el Ministeri de Sanitat estudia flexibilitzar la quarantena dels contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid si la setmana vinent tornen a donar negatiu. De tot plegat, a partir de 11:15, a tertúlia de butxaca amb Ramon Rovira, Ferran Casas, Anna Gómez, Xavier Melero i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. En plana internacional, Donald Trump ja ha aterrat a Pequín, a la Xina, per reunir-se amb el president Xi Jinping. La guerra a l'Iran serà la gran patata calenta d'aquesta trobada. I de tornada a Catalunya, el periòdico avança avui un nou tiroteig sense ferits ahir a la tarda al barri de la Mina. Els Mossos l'investiguen com una baralla entre dues famílies. I la resta dels esports, el Girona ha dormit en zona de descens després de la victòria sorprenent del Llevant al camp del Celta 2-3. La bona notícia és que l'Elx, un altre rival directe, va perdre el camp del Betis. Ara hi ha 5 equips en 39 punts, Elx i Llevant amb un partit més, i Mallorca, Espanyol i Girona. Els blanquiblaus reben avui l'Atlètic de Bilbao a les 7 de la tarda i els gironins s'enfronten demà a les 8 del vespre a Montilivi, a la Reial Societat. Els uns i els altres també estaran pendents de l'Alavés-Barça, que juga aquesta nit a 9:15. Tots els partits, el del Barça i l'Espanyol d'avui i el del Girona de demà, tots en directe aquí a RAC1. I avui, que a partir de 11:45 ens visitaran aquest estudi una actriu que va ser famosíssima quan era petita, que va fer dues pel·lícules meravelloses com són L'Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice, o Cria Cuervos. És Anna Torrent, que protagonitza, i que va protagonitzar Tesis d'Alejandro Amenábar, protagonista al Teatre Romea de Barcelona de Les amargues làgrimes de Petra Boncant. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Pedrol?
3: Sí, que el madridisme continua en estat de desconcert absolut després de la roda de premsa esperpèntica sense precedents que va fer ahir Florentino Pérez a Valdebebas. En condicions normals, el gran titular seria que el president del Real Madrid va convocar eleccions anticipades, però la manera com ho va fer públic, mitjançant una roda de premsa surrealista i insòlita, va provocar que l'anunci d'uns comicis quedés en un segon pla. De fet, el dirigent no va establir ni tan sols un calendari electoral. El que sí que va fer Florentino és disparar de manera brutal i sense contemplacions contra la premsa mentre apuntava periodistes que, segons ell, executen una campanya de desprestigi en contra seva. De fet, va atribuir la decisió de convocar eleccions als suposats atacs que rep de part de la premsa.
4: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
5: ¿Por qué convoco?

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: O lo que sea, pero claro, nos tenemos que defender, aunque parte de que los socios son, digamos, muy inteligentes, ¿sabes?
2: Per acabar-ho d'adobar, va referir-se de manera molt inapropiada a dues periodistes, va acusar l'arbitratge d'haver-li robat fins a 7 lligues i va tornar a barrejar el cas Negreira en tota aquesta situació i la crisi del Madrid.
1: Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira. Solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
2: Això, esclar, no ha agradat gens ni mica al Barça, el seu gran rival, que ara estudia denunciar-lo. També va entrar en el cos a cos amb un periodista, el de l'ABC Rubén Cañizares, que ahir, el tu diràs, es va voler defensar.
3: Yo he visto, he visto al mejor presidente de la historia del Madrid, con muchísima diferencia, con un legado brillante durante 23 años, con sus errores, por supuesto, que hoy ha dado una rueda de prensa esperpéntica. Y más que rabia, enfado o molestia por lo que ha sucedido, me ha dado un poco de pena. Es que no me lo planteo porque me voy a preocupar por mi trabajo. Yo no he recibido ningún mensaje ni ninguna llamada de nadie, de mi periódico, jefes, directores, planta noble, en la que estén descontentos con mi trabajo ni con lo que ha sucedido hoy.
2: Florentino va deixar com un drap brut al diari ABC, però també al seu grup Vocento, i ves per on, just després de la roda de premsa, el president de Vocento, Ignacio Ibarra, va anunciar la seva dimissió. Tot i així, no va atribuir la seva decisió a les paraules de Florentino Pérez.
4: Avui el sostre és que una cosa que té raó, que diu, és amic del Florentino i treballa a l'ABC, i va dir que es va sentir com un nen que tanca els ulls molt fort amb l'esperança absurda de que al tornar-los a obrir el monstre hagués marxat. Aquí és una molt bona expressió metafòrica del que ahir es va viure. Ahir a les 6 de la tarda em vaig posar davant de la televisió esperançat en veure de debò una roda de premsa on parlés de Mbappé i on parlés de les picabaralles entre Fede Valverde i Tchouaméni, o parlar de les dues lligues, dues temporades en blanc, o parlar de Mourinho, o parlar... I va ser un esperpent. Va ser una broma de mal gust, va ser... poc tolerable, diríem, si ets madridista i si ets periodista i si ets tot. Vull dir, és una persona que està acostumada tant al poder, però tant, ser tan poderós, que no suporta que ningú l'estossegui al costat. I com ha sigut tan poderós sempre, sempre, com va fer-se una llotja a la seva mida perquè pogués venir tothom per poder pensar que ell era l'emperador d'aquest circ, qualsevol persona que li grata i li fa pessigolles als peus, la seva reacció és fotre-li un tret al cap, metafòricament. I hi ha hagut molta gent que li ha fet pessigolles als peus i que se'ls ha carregat. El problema és que se'ls ha carregat d'allà on treballaven, no del periodisme, sortosament. I són ànimes lliures que han continuat campant i que han explicat que Florentino ha estat un dels millors presidents de la història del futbol, però que a la vegada han estat molt crítics amb la seva manera d'actuar, i ni així ho ha suportat. Perquè, malgrat que estem en un món d'egos i qui estigui lliure d'ego que tiri la primera pedra, i sobretot els que estem en una posició, diguem-ho, més privilegiada, en el cas d'ell multiplicat per un milió, no està acostumat a que l'ego li ressoni a la cara. I ahir va ser una roda de premsa que es podria haver transmès per en blanc i negre i passar abans de les pel·lícules del cinema al Nodó, perquè va tenir tots els tics del segle XX, tots. D'un home que no ha evolucionat, d'un home que ara convoca eleccions, i el problema és que se li presenti aquell senyor que només li va faltar una dècima de segon per dir, però una dècima de segon per dir que... va dir que era... va pensar-se un segon. Si ho arriba a pensar un segon més, li arriba a dir que era un sudaca, que és el que li faltava. Que era un senyor mexicà que diuen que es vol presentar.

0: Sí, és Enrique Riquelme, que és competència directa de Florentino Pérez en el món de les energètiques i que sona com a futurible del Real Madrid.
1: Doncs veurem si aquest senyor es presentarà o no. Un senyor que diu que no tinc 14 lligues perquè 7 me les han robat. En fi, que avui en parlarem, evidentment que en parlarem amb molta gent que passaran pels micròfons del món RQ per parlar de... És que jo crec que és de les rodes de premsa més salvatges que he vist. És trumpisme de passo quan t'emboli. És trumpisme de Torrente.
2: Espanyola.
1: Sí, és molt, molt, molt bèstia. Molt bèstia, de bo, molt bèstia. I va haver un moment que no sé si em donava més ira que pena. Perquè jo crec que aquest home, ho he de dir, no està bé. Però, en fi, avui fan vaga els... Avui hi ha protestes de professors, sí. Avui fan vaga el Baix Llobregat i el Penedès. Hi ha previstos alguns talls de les carreteres que poden complicar l'entrada a Barcelona des del sud, a la B23. Allà hi tenim en Josep Ferrer. Bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Doncs connexió molt oportuna, perquè just en aquests moments estan tallant la B23 a l'alçada del pont de TV3, direcció Barcelona. Just en aquests moments, una cinquantena de professors que han sortit de l'entrada de TV3 s'han dirigit en manifestació fins a aquest punt on som ara, i per tant, ara en aquests moments, la B23 està tallada direcció Barcelona, direcció la Diagonal, just després del pont de TV3. L'intenció és passar aquí una estoneta i després anar caminant en manifestació cap als serveis territorials d'ensenyament a Sant Feliu de Llobregat. De moment veiem la Mossos d'Esquadra, però la seva presència és molt discreta i deixen fer.
1: Molt bé, tornem més tard, Josep Ferrer, cap a aquesta zona. Aprofitem aquesta hora, a les 7:12, per veure si aquest tall que hi ha a la B23, a l'alçada de TV3, i per tant a l'entrada de Barcelona per l'avinguda Diagonal, és l'únic tall que hi ha, o si hi ha més merder a la xarxa viària.
4: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: A apuntar cotxes des del RAC, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs de moment no hi ha cap altre tall d'aquestes manifestacions al professorat. Sí que just com acabem de sentir, s'ha acabat allà la B23 en direcció Barcelona, ben entrada també la Diagonal de Barcelona. En aquest punt, en tota aquesta via, ja hi ha retencions des de Molins de Rei. El Llobregat també a la A2 pateix moltes retencions des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà del Llobregat. Per altra banda, però, parlem d'incidències que hi ha durant aquesta matinada a la xarxa viària. Parlem de dos accidents a la AP7 durant aquesta matinada, com deia, un a l'altura de Vilafranca, on es tallen fins a dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre d'afectacions en sentit nord, i l'altre accident ha estat a Barberà del Vallès, en sentit sud també, amb un carril tallat i fins a 3 quilòmetres de cua. Es comptem també amb una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Si parlem encara també de retencions habituals, parem l'atenció també al vessant nord, al Besòs, on ara mateix el nus de la Trinitat continua amb força col·lapse, amb retencions molt intenses que arriben per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 des de Santa Coloma de Gramenet, i cada retruc doncs afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Per cert, qui ha parlat de la vaga dels mestres fa un moment ha estat Salvador Illo. Ha fet poca estona després d'aterrar a San Francisco, on avui comença un viatge oficial de 5 dies. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer. Laia, bon dia.
8: Bon dia, sí, aquest primer dia de vaga va enxampar el president de viatge cap aquí, per això fa poca estona n'ha parlat. Salvador Illa allarga la mà als sindicats per reobrir les converses, això sí, sempre amb l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT com a referència.
9: Dijous hi ha una reunió convocada a la mesa de negociació, i la nostra voluntat és de mà estesa. Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte.
8: Illa també ha tancat files amb la consellera Núria Parlon i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la polèmica infiltració d'unes agents en una assemblea de professors.
1: Un quart de vuit, gràcies, Laia. Sobre el brot d'antivirus, el Ministeri de Sanitat es planteja relaxar la quarantena dels passatgers de l'Òndius que continuen aïllats a Madrid.
2: Si passada una setmana donen negatiu a la PCR, els deixaran rebre visites i també sortir a passejar a les zones comunes de l'hospital. De moment, la quarantena està fixada fins al 21 de juny. Pel que fa a la persona que va donar positiu, l'últim comunicat mèdic de Sanitat apunta que el pacient, tot i que té símptomes com ara febre i dificultats per respirar, està estable.
1: De tots els casos, els que més amoïna l'OMS és el d'una dona francesa que està greu.
2: Sí, continua ingressada a l'UCI i les properes hores seran determinants. Segons els metges, es manté en vida i respira gràcies a un pulmó artificial. Mentrestant, a Itàlia també segueixen de prop el cas d'un jove que va coincidir a l'avió amb la segona víctima mortal del virus. El noi ja estava en quarantena, però ara ha començat a tenir símptomes i ja li han fet una prova per saber o no si és positiu.
1: Per cert que el govern d'Espanya ha aplicat una reforma del sistema de copagament de medicaments.
2: Sí, per fer-lo més proporcional als ingressos dels usuaris i a la realitat de moltes famílies. La idea és que hi hagi un topall a l'aportació dels pacients que ingressen menys de 35.000 euros anuals i que avui no tenen cap límit mensual en la despesa de medicaments finançats per la Seguretat Social. Sanitat calcula que amb aquest estalvi per a les famílies serà d'uns 265 milions d'euros, si bé, de moment, no hi ha data per a la posada en marxa d'aquest nou model.
4: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Sí, Mònica, avui baixa la temperatura i pluges, no?
10: Sí, s'esperen alguns ruixats, tot i que les tempestes no seran tan generals com van ser ahir a la tarda, ni tan intenses. De fet, ahir van haver calamarsades, pedregades, acumulacions d'aigua que van superar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, a Montserrat i també a Sant Pau de Segúries. I avui aquests ruixats s'esperen sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu, i sobretot durant la tarda. Ara al matí, amb alguns núvols, també al algunes boires i a tot estira quatre gotes en punts de la costa central ara a primera hora. I temperatures que, com deies, baixen al migdia, especialment a l'interior i també a les comarques del nord. Demà repetiran el ruixat, sobretot al Pirineu, comarques gironines, Osona, Vallès Oriental, Maresme i també les boires matinals a la resta de més clarianes i baixa la temperatura sobretot a les comarques de Girona, amb cota de neu d'entre 1.800 i 2.000 metres. Divendres baixa la cota de neu entre els 1.400 i els 1.600 metres i continua la pluja a les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, i a la tarda també cap a la resta. I el cap de setmana no fa net i baixen més els termòmetres. I ara mateix al voltant dels 15 graus al centre de Barcelona, 14 a Tarragona, 10 a Lleida, 9 a Girona, 12 a Lilla i 8 a Berga.
4: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: I més coses, la Comissió Europea obre la porta a prohibir les xarxes als menors d'edat, però aquest mateix estiu.
2: Sí, ja prepara una llei europea per evitar que cada país no faci la seva. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ho va anunciar en un discurs molt dur contra les grans tecnològiques.
11: Com més exposats estan al món digital, més grans són els riscos. Els m'agrada, els compartits, els retuits, les validacions a les xarxes estan dictant com s'han de sentir. Però deixeu-me ser clara, això no és accidental. És el resultat d'un model de negoci que tracta els nostres fills com mercaderies. A més atenció, més benefici. The higher the
2: profit. Fins ara una desena de països han posat la directa per controlar o verificar l'edat dels menors a les xarxes, per exemple, l'estat espanyol o França.
1: Avui coneixem un nou detall del viatge del Papa a l'estat espanyol. L'actor Antonio Banderas llegirà un text sobre la fe durant la visita de Lleó 14 a Madrid.
2: L'actor malagueny participarà en un acte al Movistar Arena el 7 de juny a les 6 de la tarda. Serà una trobada del pontífex amb representants de la cultura, de l'art, l'economia i l'esport. L'actor i director malagueny tindrà 5 minuts per recitar un text que parla de la relació entre la fe i la cultura, segons confirmava l'últim número del setmanari de l'Arcabisbat de Madrid. En aquesta publicació, i en paraules que recullen, Banderas va admetre que està nerviós davant d'aquesta oportunitat.
1: I a tot això, el cas del nadó maltractat, el director de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona defensa que van actuar correctament quan van atendre el bebè.
2: Això tot i que el Departament de Salut sancionarà el centre per no haver detectat que el nen presentava ferides compatibles amb l'ús de la violència. En una entrevista a BTV, el director Adrià Comella ha argumentat que els protocols no s'activen fins que hi ha senyals molt clars d'agressió. De fet, Comella també ha admès que molt probablement els hi estiguin passant per alt més casos de maltractament.
12: Estem convençuts, doncs, que els nostres professionals van actuar amb criteri clínic, seguint els protocols. malauradament, és molt probable que hi puguin haver altres maltractaments que no s'estiguin identificant, i davant del dubte, precaució i activar els protocols, però han de ser les coses suficientment clares. Quan ho van ser, es van activar.
2: Segons la conselleria, els metges de l'Hospital de Sant Pau no es van adonar que el nadó tenia dues costelles trencades i van pecar d'excés de confiança quan van saber que la mare era infermera.
13: I encara a Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Mina.
2: Sí, segons publica el periòdico, va passar ahir a la tarda en una baralla entre dues famílies. Com a mínim, un projectil, una bala, va travessar la marquesina d'una parada d'autobús. Tot i això, no hi va haver ferits. Els Mossos han recollit diversos casquets de bala i han desplegat un ampli dispositiu per detenir els autors.
13: I, per cert, que la policia busca un piròman que ha cremat una quinzena de cotxes a l'Eixample de Barcelona.
2: Sí, segons la policia, els va ruixar amb líquid inflamable i els va calar foc intencionadament. En total va calcinar 14 cotxes, un contenidor i una moto que estaven aparcats als carrers Sant Antoni Maria Claret, Indústria, Còrsega, Sicília i Sardenya. La policia ha obert una investigació i descarta que sigui un acte reivindicatiu.
13: Per cert, que Gabriel Rufián ha explicat aquesta nit que la crispació política ja li ha costat 3 agressions pels carrers de Madrid.
2: El portaveu d'Esquerra ha estat aquesta nit amb Marc Giró, al Carol Show, i ha parlat sense embuts.
14: El facherío está desvergonzado.
15: Tú ahora por la calle, por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta, tienes que ir con mascarilla, con gorra...
14: Mascarilla y gorra, sí, sí.
15: Por...
14: Es mi escolta.
15: Pero a ti te han agredido, además.
14: Sí.
15: Y no una vez ni dos.
14: 3 veces, sí, sí. Me han pillado bien. Me han calentado bien.
2: Rufián, per cert, que ha deixat caure que Marc Giró podria ser un bon número 1 d'una hipotètica candidatura unitària de les esquerres, tot i que el presentador no li ha recollit el guant.
13: I a la resta dels esports, més enllà del tema Florentino Pérez, què més tenim?
0: Doncs que el Girona ha caigut provisionalment a la zona de descens després de la victòria 2-3 del Llevant al camp del Celta. L'equip de Mitchell té 39 punts i un partit menys, que juga demà contra la Real Societat a Montilivi. També en té 39 l'Espanyol, que avui a les 7 de la tarda rep l'Atlètic de Bilbao en un partit importantíssim a Cornellà al Prat. L'equip de Manuel González acumula 18 jornades sense guanyar. I més tard, a 2:15 de la nit, el Barça juga al camp de l'Alavés amb les baixes de Rafinha per sanció de Christensen per lesió. En la prèvia del partit, Flick va confirmar que renovarà fins al 2028 amb opció a una temporada més, i també va explicar que va parlar amb Lamine Yamal després de la Rua de Campions i li va dir que no va fer-li gaire gràcia que es posicionés a favor de Palestina enmig de la celebració pel títol de Lliga.
16: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
13: Pràcticament 7 minuts i arribem a 8:15 del matí.

0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 2:02.
0: Cada dia, una idea.
1: La que li passa pel cap al Xavi Puig.
2: Adonar-te d'aquí 5 o 10 anys que Estopa només ha tret un disc en tota la seva carrera.
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: La proposta del dimecres del Pep Prieto.
4: Canes és el seu festival, però també ha fet d'escenari per a moltes pel·lícules. Una d'elles és French Kiss, una de les millors i més infravalorades comèdies dels anys 90. La seva protagonista, Kate, viatja a París per recuperar el seu promès, que s'ha enamorat d'una francesa. Però quan li perden les maletes, es troba vivint una aventura molt accidentada amb un lladregot gens convencional. Lawrence Kasdan era un d'aquells directors que quan estava molt en forma, i aquí ho va demostrar. És una comèdia romàntica que sap mirar els clàssics, que es fa intel·ligent i divertida, i que compta amb una gran parella protagonista, Meg Ryan i Kevin Kline. Trobareu French Kiss a Movistar i Amazon.
1: Santi Balbis, bon dia.
5: Molt bon dia, Catalunya. Fer mitja, cuidar plantes o brodar podria allargar la vida fins a 8 anys. Potser la joventut no era sortir de festa, sinó aprendre a estar quiet sense mirar el mòbil cada 7 segons. El Santify d'avui és de Núria Graham, Cloud 15.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... primer que a aquesta hora els docents estan tallant la B23 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí. Anem-hi en directe, Josep Ferrer.
1: El tall encara continua a hores d'ara. Primer han tallat l'accés a Barcelona i 10 minuts més tard també han tallat els carrils de sortida de la ciutat, amb la qual cosa ara la B23 està totalment tallada. De moment no hi ha presència dels Mossos d'Esquadra. Els mestres no paren de cridar consignes defensant les seves reivindicacions.
0: Repassem mentrestant com està la resta del trànsit. Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs, com acabem de sentir, comencem la jornada d'avui ja amb un tall per aquestes manifestacions del professorat. Ha estat a la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que deixa aquest tall en dos sentits de la marxa i que suma retencions i complicacions a tota la via, perquè les retencions de la B23 ja comencen des de Molins de Rei. Per altra banda, parlem d'altres incidències actives. Tenim fins a 3 accidents a hores d'ara, 2 a la AP7 durant aquesta matinada, 1 a l'altura de Vilafant amb dos carrils tallats i 1 quilòmetre d'afectació en sentit nord, i l'altre ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril tallat i fins a 3 quilòmetres de cues. El tercer accident ha estat a la C32, a l'altura de l'Ella, que talla un carril en direcció Girona, en direcció Barcelona. La quarta incidència, en aquest cas, ha estat una avaria a la C25, a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa a les retencions habituals, afegim molta congestió també al vessant nord en tot el nus de la Trinitat, amb cues intenses que arriben per la C58 des de Sant Quirze i també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet i Catarroja truc tot plegat, doncs deixa moltes afectacions en tot el seu tram de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Afegim també que només falta això per la gent del Baix Llobregat, perquè a la R4 circulació en demores de 20 minuts, els trens en destinació a Martorell iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet del Llobregat. Incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu i de Molins de Rei. Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia, que Florentino Pérez ha convocat eleccions anticipades al Real Madrid i ha disparat contra la premsa en un atac sense precedents. També ha tret ferro a la baralla entre Valverde i Tchouaméni i ha tornat a posar el cas Negreira sobre la taula, cosa que el Barça estudia denunciar.
5: El Ministeri de Sanitat obre la porta a relaxar les quarantenes per antivirus. Plantegen que els asimptomàtics que donin negatiu puguin acabar l'aïllament a casa.
6: La Comissió Europea vol prohibir les xarxes socials als menors aquest mateix estiu. Brussel·les treballa en una llei comuna per evitar que cada país tiri pel dret.
5: La justícia absol Jair Domínguez per dir que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. L'audiència de Barcelona conclou que no va ser un delicte d'odi.
6: I Gabriel Rufián denuncia que ha estat víctima de 3 agressions als carrers de Madrid. Ho ha dit al Canal Show de la Sexta amb Marc Giró.
4: I a la resta dels esports, el Girona cau provisionalment en zona de descens després de la victòria del Llevant 2-3 al camp del Celta. El Girona té 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que avui a les 7 de la tarda rep l'Atlètic de Bilbao en directe a RAC1. I a 9:15, també a RAC1, el Barça juga al camp de l'Alavés.
7: Expocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero, us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usart, el temps, bon dia.
8: Bon dia, avui comencem la jornada amb força núvols baixos i algunes boires i durant el matí, ara a primera hora, no es descarta alguna gota a la costa central, amb més núvols també ara al matí a les comarques del nord i més sol cap al sud. I durant la tarda avui descarregaran ruixats, no seran tan extensos com ahir, avui afectaran bàsicament les comarques de Girona, nord de Barcelona i també punts del Pirineu amb avisos per intensitat de pluja, la Garrotxa, el Gironès i també la Selva. I baixen les temperatures diurnes, sobretot a l'interior i comarques del nord. I ara mateix 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 10 a Lleida, 9 a Girona, 15 a Gavà i 9 a Vic.
9: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
10: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
8: Doncs es manté bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus i en part gràcies a la pluja.
12: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
13: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
14: I tant, per estalviar.
12: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
14: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
13: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
14: Oh!
12: Torna l'equip estalvi.
15: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
7: a RAC1 amb Jordi Basté.
0: I a aquesta hora obrim el diari del món a RAC1 a les 7:35. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal, que avui promet. Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Marc Segués, bon dia.
3: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
16: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
17: Bon dia.
0: Protagonisme absolut per Florentino Pérez a les portades dels diaris d'avui. Tots els mitjans van farcits d'imatges seves amb gestos acusadors. És bestial la quantitat de fotografies que avui podem veure en diferents formats de Florentino. Els diaris encara estan com nosaltres, en estat de xoc per la roda de premsa inèdita, on asseguren que el president del Real Madrid va perdre absolutament el nord. Arrenquem fixant-nos amb els mitjans contra els quals va ser Florentino més beligerant.
7: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
4: L'ABC carrega amb força contra el president blanc i titula tota portada Florentino Pérez tapa els seus fracassos amb un atac desmesurat contra el diari ABC. El seu director, Julián Quirós, l'adverteix que el diari no respondrà cap coacció i que continuarà treballant com fins ara. I Salvador Sostres, amic de Florentino Pérez, afegeix que la seva primera reacció va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'absurda esperança que en tornar-los a obrir el monstre hagués marxat.
3: I Alfredo Relaño, un dels altres assenyalats per Florentino, escriu al diari Marca que el president del Madrid va semblar que tingués un discurs escrit per Donald Trump i pronunciat amb l'energia de Joe Biden i conclou Florentino va estar nerviós, maniàtic, repetitiu, obsessiu i narcisista.
0: La resta de premsa esportiva i generalista també carrega de valent contra Florentino Pérez per la seva compareixença esperpèntica i surrealista.
16: Sí, per exemple, el diari es titula amb la següent frase de Florentino: m'hauran de fer fora a trets. Luis Nieto el critica pel seu to agre i sorneguer, per desafiar la premsa i una oposició fantasma, per no fer autocrítica sobre la desastrosa temporada de l'equip i, sobretot, per mentir. I l'adverteix: ningú vol robar al Madrid els seus socis. I conclou: les eleccions seran un plebiscit on reafirmarà que no té oposició, però falta veure si pot tornar a aconseguir títols.
17: El País obre portada amb un Florentino explota contra la premsa en una intervenció insòlita. Nadia Tronchoni escriu que, lluny de reforçar la seva imatge de governant omnipotent, va mostrar una cara inaudita, la d'un directiu desorientat, indignat pels rumors, condemnatori, condescendent, incapaç d'armar un discurs coherent i que no va oferir cap resposta a les preguntes. I es posa les mans al cap preguntant-se: de debò creu que els periodistes rivals són el principal motiu pel qual el Madrid viu una de les crisis més greus de la seva història?
4: Mentrestant, el Mundo titula Florentino despullat. A l'editorial qualifica la roda de premsa d'hilarant, d'exhibició desconcertant i inèdita, critica la seva expressió inconexa i el seu to desafiant i ofensiu, que contrasta, afegeixen, amb la seva trajectòria i la de l'entitat. Assegura que la manca d'autocrítica és el reflex de la seva pròpia debilitat i l'adverteix: atrinxerar-se en el victimisme no ajuda a abordar els problemes reals que arrossega el club.
3: Mundo Deportivo obre amb un majúscul delirant en portada i el director, Santi Nolla, assegura que Florentino va protagonitzar un xou en què va demostrar que havia perdut tots els filtres i creu que es va mostrar absolutament desfermat i desubicat.
16: Al diari Esport, Joan Bahils parla d'un Florentino super, provocador, arrogant i esperpèntic. Té clar que ahir la imatge pública del president del Real Madrid va quedar molt deteriorada i assegura que el més preocupant, però, va ser que no el que no va dir. Lamenta que no dediqués ni una sola paraula a parlar sobre futbol i carrega contra la incapacitat de Florentino a l'hora d'assumir responsabilitats.
17: A la portada de l'Esportiu hi llegim una norma esperpèntic. Descriuen la roda de premsa com a delirant i creuen que es va semblar massa a un vodevil. I Oriol Tortajada descriu a Florentino com un matusser amb aires de gàngster, sense gabardina, desentrenat i masclista. I afegeix que ahir el president blanc va aconseguir una cosa molt difícil, que la gent deixi de tenir els jugadors al punt de mira i que ara tothom només miri cap a la llotja. I acaba. L'ABC ha perdut un subscriptor i Florentino ha perdut el nord.
4: I a La Vanguardia, el director Jordi Juan creu que ahir Florentino va sortir com un bou, disposat a envestir qui fes falta. Apunta que el pitjor de tot plegat va ser la imatge de prepotència que va mostrar i té clar que li costarà molt sortir de l'embolic en què es va ficar. I el cap d'esports del diari, Joan Jopallà, es titula Vulnerable a la fi. Diu que ahir el president va oblidar les càmeres i van aflorar les fòbies i els tics, els gestos dèspotes, el llenguatge ranci, el poder i el masclisme, i conclou Florentino es va immolar mediàticament.
18: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: Avui, però, atenció, perquè aquesta roda de premsa de Florentino delirant també apareix, sorprenentment, als diaris d'arreu del món.
7: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
3: Sí, el titular més dur que llegim a la premsa internacional és el del francès L'Equip, que destaca que Florentino Pérez està passant per un mal moment i que la seva roda de premsa va estar marcada pels comentaris masclistes i pels atacs directes.
16: L'italià El Corriere dello Sport qualifica Florentino Pérez de furiós i destaca els moments especialment beligerants dirigits a la premsa i a les filtracions.
17: Però també la premsa generalista se'n fa ressò. L'alemany Der Spiegel parla de caos al Real Madrid i dels atacs de Florentino Pérez als mitjans de comunicació, en una roda de premsa que qualifica d'estranya.
4: El britànic The Guardian parla d'un atac estrany del president del Real Madrid. Creu que es va excusar rere la infàmia i el tots estan contra mi. Aquest diari també observa que no va fer cap menció esportiva ni a les turbulències, ni a les baralles, al vestidor, ni tampoc al possible retorn de José Mourinho.
3: I el New York Times parla d'una compareixença poc freqüent en què Florentino va començar balbucejant però va acabar guanyant energia mentre perdia tota lògica. I afegeix que els periodistes que eren a la roda de premsa van quedar sorpresos i meravellats pel que va passar.
19: Ei, tu. Sí, tu. Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia actiu que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
0: 19 minuts i les 8.
20: Hola, bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
20: Mira, quan una empresa vol impulsar una inversió sostenible, trobar un finançament a llarg termini i bones condicions com les que ofereix l'Institut Català de Finances és clau. Aquest ha estat el cas de Som Mobilitat. La cooperativa de lloguer de vehicles compartits ha ampliat la seva flota de cotxes elèctrics gràcies a un préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda, les empreses tenen fins a 5 milions d'euros a 20 anys amb condicions preferents, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
0: 3 minuts i 3 quarts de 8.
21: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
22: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
23: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
24: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4. Des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
25: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
26: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
27: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
28: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
29: Què et sembla aquesta casa per robar?
30: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
29: D'acord. Aleshores, res.
31: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
32: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
33: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant.
1: Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Tres quarts tocats de vuit. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal Florentino Median. A qui se li interessarà aquest matí el xuxu?
3: Aquest matí a tothom que visite el Temps de Flors de Girona si llegeix la carta al director de Joan Llunell a La Vanguardia. Escriu que aquest esdeveniment converteix la ciutat en una barreja entre un escape room medieval i les rebaixes d'un Ikea. I es queixa que el barri vell queda col·lapsat per una riuada humana que avança a pas de processó zombi entre glicines, escales romàniques i senyors amb càmera que s'aturen en sec com si haguessin vist la Mare de Déu.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
9: Que Lamine Yamal té 21 anys. És el que asseguren diverses publicacions que manipulen el context d'una foto antiga del diari Sport. El diari deia que Lamine tenia 10 anys i les notícies falses situen la instantània el 2015, però en realitat és del 2017. Ho explica Verificat.
0: Jo, perdó, és que no ho hem comentat a la SEP, però aquesta notícia de l'Omar Montes, que diu que la seva mare està embarassada del pare de Lamine Yamal, no sé jo si ho haurem de verificar.
9: Potser és la notícia falsa.
0: Potser és la notícia falsa, però el propi Omar Montes. Mònica Usar, bon dia.
10: Bon dia.
0: Les emissions dels avions a Europa superen els nivells d'abans del Covid.
10: Sí, tot i el compromís amb la descarbonització i les promeses per utilitzar aparells més eficients, les emissions continuen creixent. L'any passat, tenint en compte els vols de sortida, es va produir un augment del 2% de les emissions respecte de l'època prèvia al coronavirus.
0: Lluna Belani, bon dia.
11: Bon dia.
0: Què està a la venda?
11: L'apartament parisenc que va servir d'escenari a la sèrie de Netflix Emily a París. L'habitatge de 180 metres quadrats ha sortit al mercat immobiliari per 3 milions i mig d'euros. És a la Place de l'Estrapat, en ple barri llatí de París. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I Spotify llança els 10 anys amb moda festa. Què és això?
3: Sí, és un resum de totes les dades de reproducció des del dia que t'hi vas donar d'alta. Primer, et revela la data de registre i el nombre total de cançons que has escoltat. Després, arriba un petit joc on has d'endevinar quina va ser la primera cançó que va reproduir. Però el plat fort és que et fa una llista amb les cançons que més has escoltat durant tot aquest temps.
0: Oh, que bé! Es diu Els 10 anys en moda festa.
3: Sí, i quan entres a l'Spotify ho tens allà ja a la pantalla d'inici.
0: T'ha sortit a tu ja?
3: Encara no ho he fet, però.
0: Ah, val. I parlant de música, què escolten els espanyols quan tenen relacions sexuals?
12: Billie Eilish, The Weeknd i Sade. És el que ha conclòs un estudi de Platano Melon, la marca de joguines...
0: Platano Melon?
12: Sí, la marca de joguines sexuals, que situa aquests artistes com els més populars durant el sexe. Bueno, de fet, afirmen que... No, de fet, afirmen que les preferències musicals en la intimitat estan evolucionant cap a sons més suaus, ambientals i menys explícits.
0: Billie Eilish, The Weeknd i Sade.
12: Sí, ho diuen.
0: Ja, ja. Sony compra 45.000 cançons al fons Blackstone.
13: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
11: Sí, i entre les cançons n'hi ha d'artistes tan prestigiosos com Beyoncé, Bon Jovi, Leonard Cohen o Maria Carey, entre altres. I algunes són cançons de molt renom, com per exemple Hallelujah, All I Want For Christmas Is You o Living On A Prayer. Ho explica el Financial Times, que valora l'operació en uns 3.400 milions d'euros.
14: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
15: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
18: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: 11 minuts per les 8 hem de tornar cap a la B23, en aquest tall que estan fent els docents, que sembla que hi ha moments de tensió en aquesta zona Sant Joan d'Espí. Què està passant, Julià Ferrer?
4: Doncs sí, Jordi, ara ja s'ha calmat, però hi ha hagut un moment, dos moments de tensió, quan un grup de motoristes han intentat saltar-se el cordó que fan els manifestants. Era direcció Lleida-Tarragona. Hi ha hagut un parell de moments on han estat a punt d'arribar a les mans. La cosa, però, ara ja s'ha calmat. El tall de l'autopista B23 continua. S'ha començat cap a les 7 i 5 minuts. A les 7 i 24 han tallat tots dos sentits i, per tant, l'autopista B23 totalment tallada des de fa ja uns 40 minuts.
0: Déu-n'hi-do. Aviam quan aixequen aquest, com van passar, com va fer ahir, al cap de 45-50 minuts, a veure si els docents ho faran en breu o no. Això comporta problemes a la xarxa viària. Ferran Aràndiga, com està la situació des del RAC? Bon dia.
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada pendents d'aquests talls del professorat. Com escoltàvem ara, la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí està tallada en els dos sentits de la marxa i que complica molt la situació en tota la via, perquè ara mateix tenim retencions des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, aquest punt també del tall, i des de Molins de Rei també de sortida fins al Papiol. A la via del costat també a la A2 hi ha retencions des de Pallejà fins a Cornellà durant més de 7 quilòmetres i mig en sentit Barcelona. Per altra banda, però hem d'afegir altres incidències actives. Tenim encara dos accidents a la AP7 durant aquesta matinada, una a l'altura de Vilafant, que continua tallant dos carrils de circulació en sentit nord, i l'altra, Barberà del Vallès, en sentit sud, talla un carril i provoca fins a 8 quilòmetres de cues des de Mollet. Tenim un tercer accident a la C32 a Alella, que talla un altre carril en sentit sud. També tenim una avaria a la C25 a Sallent, que talla un altre carril de circulació, en aquest cas, en direcció Girona. Pel que fa a les retencions habituals, però també afegim tot aquest col·lapse que es dona al vessant Besòs, amb molta congestió en tot el nus de la Trinitat, amb cues molt intenses que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 per Santa Coloma de Gramenet, i que compliquen encara més la situació també de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Ja a 8 minuts per les 8, anem a la notícia freak.
16: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
17: Bon dia. Una escola de Georgia als Estats Units ha expulsat un alumne de 8 anys per ensenyar als seus companys una arma que havia fet amb peces de Lego. D'arma només en tenia la forma perquè era diminuta, amb prou feines feta amb una desena de peces, i no disparava absolutament res, però a l'escola ho van considerar molt desapropiat i van enviar a casa el nen 3 dies perquè reflexionés.
0: I avui dimecres amb lectura de la premsa del Cor en diagonal.
17: Totes les revistes parlen de la salut de la baronessa Thyssen. Setmana destaca que el seu fill Borja ha de tornar a Sant Feliu de Guíxols per un contratemps en la recuperació de la seva mare, i que al costat de les seves dues germanes està molt pendent de l'evolució mèdica. La revista Hola recullen la comunió d'un fill de Carlos Baute i la graduació de la filla del cantant David Bustamante i l'actriu Paula Echevarría, Daniela, que està a punt de fer 18 anys i ha acabat el batxillerat.
0: I avui, que és la Mare de Déu de Fàtima, és l'aniversari de...
17: L'actor Robert Pattinson, Crepuscle, de Batman, que fa 40 anys, l'actor Jordi Sánchez, Plats Bruts, La que s'hi avecina, 62 anys, l'exjugador de bàsquet Dennis Rodman, 65 anys.
0: 65 anys, Rodman!
17: Sí, sí. I el músic Stevie Wonder, Very Superstitious, Nothing More to Say, només fa 76
0: sí,
17: anys.
0: Sí, em pensava que era més gran.
19: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
20: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
19: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
20: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
19: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
20: RomaAutoNissan.com.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Lluna?
11: La del Diari de Girona, que conversa amb l'escriptor i historiador Alexis Racionero. Acaba de publicar El arte de no complicarse la vida, un assaig que proposa un camí diferent per a una societat que viu accelerada, saturada d'estímuls i que confon tenir amb ser. Apassionat del Barça, fa una analogia cinematogràfica. El Madrid és l'imperi amb Darth Vader, que és l'emperador Florentino, i Flick és com un Jedi que ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles.
21: Plutó! Ganímedes!
22: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 6 i les 8.
23: Més Renfe és el programa de fidelització de Renfe.
1: Quan viatges acumules punts i aquests punts es converteixen quan tu vulguis en bitllets gratuïts, descomptes, accés a les sales club, pàrquing gratuït, hotels o lloguer de cotxes. Donar-te d'alta el millor programa de punts és gratuït al nostre web. Sumes punts viatjant amb AVE, ABLO, Larga Distància o Avant, i a mesura que els acumulis pujaràs de nivell i obtindràs més punts cada vegada que utilitzis la teva targeta. Més viatges, més punts, més Renfe.
2: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Renault.
24: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: Què fas?
27: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa. Begudes...
26: Què és això?
27: És el mantra clau de l'estiu.
28: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
29: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
30: És tan tendre amb mi, Di.
31: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
30: Crec que m'he enamorat.
31: Normal, amb aquests preus.
30: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
31: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
33: Sí.
32: Però si jo fos una mascota, no?
33: No.
32: I tu creus que si jo em poso un...
33: No.
34: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
35: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
36: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
8: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Minut i mig i les 8.
37: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la Isabel Vinaixa.
38: Canes ja és aquí. Cinema, glamour i cultura. Un còctel prestigiós més enllà dels flaixos i de la catifa vermella, on el cinema espanyol torna a tenir una presència destacada. Almodóvar, Sorogoyen i els Javis. I enguany, Aina Clotet com a directora d'una pel·lícula. Viva! Us proposo aquesta cançó elegant i urbana de la cantant Angelé amb balanç

0: Avui parlarem d'espàrrecs amb en Jaume Gallard, agricultor d'Ametller Origen. Es pot notar la diferència de sabor entre les seves varietats?
1: Doncs tots venen de la mateixa planta. Les varietats són el resultat de com es cultiven. Els blancs, més tendres i dolços, creixen sota terra, i els verds i morats, intensos i cruixents, a l'aire lliure.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Roma no va caure en un dia. Roma va començar a podrir-se el dia que els emperadors van confondre el Senat amb el seu menjador privat i els cronistes amb esclaus que els ventaven al raïm. I ahir, en aquella compareixença imperial de Florentino Pérez, vam tenir la sensació inequívoca d'assistir als últims espetecs d'un imperi cansat, embafat i absolutament convençut que només Júpiter vesteix d'Armani. Allò no va ser una roda de premsa. Era una audiència al Palatí. Faltaven eunucs, una pantera encadenada i un esclau repetint-li a cau d'orella allò de «Recorda, Florentino, que ets mortal». Florentino Pérez va aparèixer amb aquella gravetat d'emperador que acaba de perdre Britània, però encara exigeix que li aplaudeixin a l'entrada al circ. Assegut davant dels escribes oficials de l'Imperi Blanc, va començar a repartir doctrina amb aquella veu de cònsol que ha fet construir 3 aqüeductes, 4 autopistes i mitja península ibèrica. Parlava de lleialtat, d'honor, de valors romans, mentre al seu voltant alguns senadors assentien amb aquella alegria servil i pilota dels homes que saben perfectament qui paga les orgies. Però atenció, les derrotes de Roma mai no són derrotes. Eren conspiracions. Quan les legions imperials ensopegaven, la culpa sempre era dels jutges del circ, dels àrbitres corruptes, dels estaments de l'imperi, dels sacerdots i, si convenia, d'algun bàrbar amb accent provincial que no havia entès la grandesa eterna de la capital. A Roma, perdre era impossible. El que existia era una persecució administrativa contra l'emperador. I aleshores va arribar el moment més deliciós de tots, la guerra contra els cronistes. Ah, sí, Florentino, protector autoproclamat de les essències romanes, carregant contra els escrivans amb aquella indignació de César descobrint que hi ha senadors que encara saben escriure. Va parlar dels escribes crítics com si fossin mercenaris cartaginesos infiltrats a la República, oblidant oportunament que molts d'ells havien acabat abans professionalment decapitats, exiliats o directament condemnats a remar galeres mediàtiques per haver gosat contradir el gran emperador. Perquè Roma tenia una especialitat meravellosa: exigir llibertat d'expressió només pels aduladors. Els altres, traïdors, antipatriotes o simples enemics de l'imperi. Hi havien tot plegat aquell aire conegut dels emperadors decadents que es passen mitja vida comprant silencis i l'altra mitja escandalitzats perquè encara queda algú disposat a parlar. Ah, els senadors. Florentino volia una col·lecció de columnes corcades, de periodistes convertits en vestals del règim, exgladiadors reciclats en comentaristes de palau i un acord d'homes perfumats amb suor de por que riuen els acudits de l'emperador abans que l'emperador els hagi liquidat. I entre tanta toga masculina hi planava aquell aroma antic, ranci, rònec i dens, de patriarcat romà, dones convertides en decorat, silencis administratius i una convicció imperial que el món funciona molt millor quan 4 homes grans decideixen el destí dels altres mentre juguen amb el seu anell i amb copes de falern. Però el millor de Roma sempre és la decadència, perquè arriba un moment deliciós en què els emperadors, tot i governar mig món, comencen a sentir-se la víctima. És una tradició imperial. Neró també devia pensar que la premsa era injusta mentre afinava la lira davant les flames. Florentino ahir tenia exactament aquella expressió de patrici ultratjat perquè els plebeus no li agraeixen prou els seus miracles urbanístics i els seus fitxatges a l'imperi. I els plebeus miraven fascinats com qui contempla una estàtua enorme escardant-se lentament al fòrum. Perquè aquestes escenes són meravelloses. Els últims banquets abans de la invasió bàrbara. Homes poderosíssims parlant del passat com si encara fossin eterns, envoltats de cortesans que confonen respecte amb genuflexió i por amb admiració. L'imperi romà no va morir pels bàrbars. Va morir perquè un dia els emperadors van deixar d'escoltar el carrer i només van sentir els aplaudiments del seu propi ego. I ahir, entre micròfons, conspiracions arbitrals i anells gruixuts, Roma tornava a cremar. El problema és que, acabada la funció, els plebeus ja no sabíem exactament què sentíem davant aquell emperador. Si llàstima, ràbia o aquella mena de riure incòmode que provoquen els grans homes quan finalment comencen a semblar petits, minúscul, però sobretot ridículs. Són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 13 de maig del 2026.
1: Ja avui hem començat el dia amb alguns núvols i algunes boires, i a la tarda s'esperen tempestes, avui a les comarques de Girona, nord de Barcelona i també al Pirineu, i comencen a baixar les temperatures.
2: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara continuem destacant aquest tall de la B23 per manifestacions del professorat que talla la circulació.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Ha donat una de les rodes de premsa més esperpèntiques i surrealistes en tots els àmbits politico-esportivo-culturals dels últims anys. Frustrat, amargat i desfermat, ahir Florentino Pérez va perdre tots els papers. El president del Real Madrid va agendar una roda de premsa d'urgència per anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades i avançar que s'hi presentaria, però la notícia no va ser tant el què, sinó el com i el per què. La posada en escena, una roda de premsa convertida en una conversa de bar de borratxos farcida de comentaris masclistes, va fer saltar pels aires el guió del president blanc. Florentino ha deixat Madrid en estat de xoc. Els mitjans, els socis, els simpatitzants, la majoria, gairebé tothom se'n fa creus. Perquè us en feu una idea, avui tots els diaris de Madrid, tots, parlen d'una compareixença desconcertant, al·lucinant i amb zero autocrítica. Per posar un context, feia més de 10 anys que Florentino Pérez no convocava una roda de premsa. Ahir va trencar el silenci amb una compareixença que forma part de la història, que va fer servir per disparar de manera brutal i sense contemplacions contra la premsa, entre d'altres. Va apuntar periodistes que, segons ell, executen una campanya de desprestigi que pretén desgastar-lo amb ell i el club. Fins i tot els va assenyalar públicament amb noms i cognoms. Rubén Cañizares, de l'ABC, Juanma Castaño, de la COPE, el col·laborador del Món a RAC1, Santi Segurola, Alfredo Relaño, del Marca, o l'històric José María García, entre molts d'altres. Florentino Pérez va semblar perdre el control sobre si mateix. En una espiral gairebé paranoica, va acusar tot aquest grapat de periodistes d'haver teixit una conxorxa per apoderar-se del Real Madrid. Creu, per exemple, que van exagerar la baralla entre Valverde i Tchouaméni. De fet, va arribar a afirmar que de cops de puny als vestidors n'hi ha cada dia. Així, com si res. Però és que no es va aturar aquí. Cada vegada que en deia una de grossa, al darrere en deixava caure una altra que la superava. Com quan va assegurar que si algú el vol fer fora, ho haurà de fer textualment a trets. Evidentment, tampoc es va oblidar del cas Negreira, un recurs que va fer servir constantment per justificar el fracàs esportiu dels últims anys. Florentino Pérez creu que si el Barça guanya títols és perquè els ha literalment robat. L'afirmació, és clar, no ha agradat gens ni mica al club blaugrana, que ara estudia denunciar-lo. L'esperpent florentinesc va començar ahir a les 4 de la tarda quan va convocar una roda de premsa urgent per les 6. La poca antelació va posar en alerta a tots els mitjans, que després del naufragi esportiu d'aquesta temporada vam començar a sospitar que podria dimitir. Però no, res més lluny de la realitat. Florentino Pérez ho va negar de totes. Només es va limitar a anunciar que convocava eleccions perquè els periodistes no prenguessin el control del club. Unes eleccions que, organitzades d'aquesta manera, serien impossible de fer al Barça segons els seus estatuts. Seria antidemocràtic. Però amb aquesta convocatòria electoral és com va arrencar la roda de premsa. Però el millor aniria arribant de mica en mica. Va durar 62 minuts. Però hem de dir que no hem tret talls. El Món a RAC1 no ha tret talls. El Món a RAC1 hem resumit l'espectacle per tots aquells que el van gaudir. I per tots aquells que no tenien entrada, avui els oferim de franc un xou de 10 minuts que val molt la pena recuperar. Si haguéssiu tingut gravadora, podríeu apretar el Play Rec. Al segle XXI us quedarà sempre aquest podcast.
2: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. ¿Por qué convoco las elecciones? He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. No podría estar en los dos sitios si no tuviera una salud perfecta, pero no sé por qué ha venido ese rumor. Porque claro, si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico y que me miraran, ¿no? ¿Usted cree que si yo entro en algún centro oncológico y me miran, no hubiera salido en todos los sitios del mundo? Bueno, es que no

0: Diego me ha dicho que conoce. Me da vergüenza decirlo. Que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque... Pero será posible que se lo crean hasta mis amigos.
1: Te voy a decir ahora mismo lo que me acaban de pasar, antes de entrar aquí. Antes de la junta directiva del Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Pues muchas gracias. Muchas gracias, no le conozco a este señor. No puedo admitir, como presidente del Madrid, que haya gente en los medios que se hayan apoderado, porque este año no hemos ganado una Liga o una Champions, porque ya se han acostumbrado, porque hace menos de 2 años que yo he ganado una Liga y una Champions. Nos hemos enterado hace 3 años que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira.
0: Solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: El relevo sabían lo que es, ¿no? Supongo que lo sabrán, ¿no? Lo que era el relevo. Pues el relevo, de acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que el único fin del relevo era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez, que es su presidente. Mi padre leía siempre la ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja. Después de tantos años que mi padre me hizo hace 40, me tengo que dar de baja del ABC por honrar a mi padre. Y yo lucho contra todos. Luché primero con la Superliga. Y dicen, no, es que no queda nada, no, queda en todo. Porque ganamos en el TJUE. Y ganando en el TJUE, hemos ido a la UEFA a decir que vamos a negociar. Y estamos negociando. Por ejemplo, esto, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol. Gratis. No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores. Vengo a hablar de que yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Tenemos que luchar contra muchísimos. Por ejemplo, dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Por favor, dígaselo de mi parte. Que es todos los días, a todas horas. Dígalo, que tenga un poquito de consideración al mejor club de la historia. Eso es lo que le quiero decir. Que hable con él y que cuida al Madrid. Hable con Segurola, hombre, por Dios. Pero si es que le puedo dar a uno en cada sitio.
0: Llevo viendo lo que están haciendo, esa confabulación que hay entre los medios. Esos, los Segurolas Boys, los Relaños, esos, todos esos que se creen como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. Pues esos, ¿por qué quieren hacer daño? Pues para mí no me lo van a hacer. Conmigo no pudo José María García, ni van a poder ninguno de estos. Si lo hago mal, pues me tendrán que echar, pero no ellos, los socios. Pero que haciéndolo bien, siendo el equipo más reputado de todo, y que somos el mejor del mundo, pero ¿por qué tengo yo que aguantar a esos tíos que dicen que es que está el Madrid está en caos? Pues se van a enterar que no está en caos.
1: El malo de ahí no es usted. El malo fue el del relevo, que no quiero dar su nombre.
0: Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy. Contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
2: Una pregunta, presidente.
0: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
3: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
1: Vamos a ver si somos serios. Y la UEFA por fin mete mano en este tema, que lo va a meter, porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha eso de que, como dice el de los árbitros, no, hay que dejarlo pasar, que no pasa nada. Cuando ganemos las elecciones, dentro de poco, que no tardará mucho, ya se lo haré, pero ahora no.
0: Pero vamos a ver, yo la convoco este año. Perdóname. Solo para que haya candidatos.
2: Sí, sí, por eso, pero
0: ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga, yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol, eso es, pero no por detrás haciendo cosas raras, acento mexicano, que no me salía.
1: Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí.
4: ¿Pero es peor la pelea o la filtración? Sergio, vamos a hacer una...
1: Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo. Es que me han llamado amigos míos y me han dicho que estás en la fase terminal. Le digo, eso quieren, que esté en la fase terminal. Pero no voy a estar en la fase terminal. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid. ¡Qué perversidad más grande! Les han contaminado a algunos de estos que van, ya le digo, sobre todo los Ultrasur y sobre todo los Reventas. Que hacen su cosa y van aquí, que es el movimiento, y van calentando el partido del jueves, pues que lo calienten. A veces se creen que es la primera vez que me dicen Florentino de misión. Debe ser que me tienen miedo. Mire, los enemigos de dentro, esos déjemelos a mí, no se preocupe. Esos, de esos me encargo yo. Y de los externos los tengo que denunciar. Que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros. Es del régimen, como los llamamos, o los de mayo del 68, se dediquen a filosofar sobre el Madrid como si fueran ellos Demóstenes, hombre, eso no. ¿Eh? A base de darle bofetadas al Real Madrid, no. Aquí estaré yo para defenderles. Oiga, y muchas gracias, pero vamos, que están señalados los enemigos del Madrid en los medios de comunicación, no tenga ninguna duda. Porque además, cuando jugamos mal, tienen que decir que jugamos mal, si no quiero decir que jugamos bien. Pero que esto es el caos, que esto es la ruina, esto se tiene que ir Florentino, pues no sé. Florentino no se va a ir hasta que los socios quieran que me vaya. Y ahora voy a convocar a los socios, pues nada más que para que vean lo que pasa, que se lo voy a contar a ellos también. Y los que quieran presentarse, que se presenten y que digan que ellos lo van a hacer mejor. Así empecé yo en las primeras elecciones, antes del 2000. Cuando votaban los muertos. O sea, así es, ¿verdad? ¿Y qué vamos a volver? ¿A esa etapa en donde se hacían esas cosas tan raras? Pues no. Yo he luchado mucho, mucho tiempo para que las cosas sean lo mejor posibles para el fútbol en general y para el Madrid en particular. Y ahora estamos en un buen camino donde yo creo que vamos a conseguir muchas cosas. Pues nada más, muchas gracias.
5: Yo creo que... En fi, de tot això que heu escoltat, segurament el més cridaner sigui l'atac despietat de Florentino Pérez als mitjans de comunicació. El motiu, segons ell, és que no remen a favor del Real Madrid. Qui més va rebre va ser a l'ABC, i concretament el seu periodista Rubén Cañizares, que ahir a la nit es va defensar el Tu diràs de RAC1. Rubén Cañizares va lamentar la posada en escena del president blanc i fins i tot va reconèixer que sent llàstima per ell.
6: Yo he visto, pues mira, he visto al mejor presidente de la historia del Madrid, con muchísima diferencia, con un legado brillante durante 23 años, con sus errores, por supuesto, que hoy ha dado una rueda de prensa esperpéntica. Y más que rabia, enfado o molestia por lo que ha sucedido, me ha dado un poco de pena. Es que no me lo he planteado porque me voy a preocupar por mi trabajo. Yo no he recibido ningún mensaje ni ninguna llamada de nadie, de mi periódico, jefes, directores, planta noble, en la que estén descontentos con mi trabajo ni con lo que ha sucedido hoy.
5: Florentino Pérez va deixar com un drap brut al diari ABC, però també el seu grup Vocento, i ves per on, casualitats de la vida, o no? Just després de la roda de premsa, el president de la companyia, Ignacio Ibarra, va anunciar la seva dimissió després de 7 anys. Els retrets de Florentino tampoc han passat per alt a l'Associació Espanyola de Premsa Esportiva, que ha qualificat les paraules del dirigent d'acusacions molt greus, també ha condemnat la seva beligerància i ha reivindicat la importància de l'exercici periodístic lliure en una societat democràtica. Tal com heu sentit abans, un altre dels periodistes assenyalats és Juanma Castaño, el director del partidazo de la COPE, també va contestar a Florentino Pérez en la portada del seu programa d'aquesta nit passada.
7: Si no pudo García, no van a poder estos. A mí me resulta increíble cómo una cabeza tan privilegiada, tan buena en el mundo del negocio, que ha puesto su empresa en el primer escalón mundial, ACS es una de las empresas más reconocidas del mundo, cómo alguien tan relevante tiene en la cabeza estas ensoñaciones, estas confabulaciones, que son casi de alguien que ha perdido el Oremus. Pensar que hay periodistas conchavaos con su oposición, cuando es algo que no estaba sobre la mesa, lo ha puesto él hoy sobre la mesa, con ultras, con reventas, para quitarle el club a los socios del Real Madrid. Ha dicho que los periodistas se quieren hacer con el club. Y fíjese, presidente, si cuidamos al Madrid, que por ejemplo en su día tomamos la decisión de no emitir esos audios que le grabaron en varios restaurantes, donde usted faltaba al respeto del Real Madrid, de jugadores, de entrenadores, de capitanes, de todo el mundo.
5: Florentino ha disparat contra tot i contra tots, també contra Manu Carreño, de la SER. El director del Larguero veu en l'ofensiva de Florentino una cortina de fum per tapar el fiasco d'aquestes dues últimes temporades.
8: Y a veces, cuando el equipo gana, está muy bien, pero cuando el equipo pierde, somos enemigos. No sé si seríamos también los culpables o los responsables de que el equipo haya ganado las Champions, o solo somos los culpables cuando el equipo no gana la Liga y no gana la Champions. Parece que sí, pero en cualquier caso, respeto mucho personal y profesionalmente a Florentino Pérez, que para mí ha sido el mejor presidente del Real Madrid, pero creo que ha tenido días mejores. Hoy ha sido una comparecencia bastante desafortunada y me sorprende mucho que nadie de su entorno haya sido capaz de aconsejarle o de asesorarle de otra manera, porque creo que ha habido comparecencias bastante más acertadas que la de hoy. Hoy los socios del Real Madrid esperaban en esa comparecencia alguna solución, esperaban noticias positivas, algún mea culpa por parte del presidente, alguna autocrítica, y sin embargo esto se ha convertido en un ataque a los medios, principalmente, pero sobre todo, repito, con un discurso bastante poco hilado, con un Florentino Pérez nervioso.
5: En canvi, Josep Pedrerol l'ha defensat al Chiringuito. Segons ell, Florentino Pérez va fer molt bé de defensar-se de totes les acusacions que ha rebut els darrers anys.
9: No hay nada peor que lanzar un mensaje, un infundio. Por ejemplo, decir que Florentino está enfermo. Y ese mensaje nos ha llegado a todos. Enfermo, débil. Entiendo que salga a defenderse de eso y que quiera mostrar fortaleza ante los socios, que es lo que le importa. Que estaba enfermo, que tenía cáncer. ¿Hay algo peor que eso? ¿Algo peor que decir eso? ¿Que lanzar ese infundio? ¿Ese rumor? ¿Con qué intención? La rueda de prensa ha cometido errores, mi opinión, ¿eh? Pero luego os doy más detalles. Pero creo que era bueno que saliese a dar la cara. Y necesario.
5: Florentino Pérez també és el protagonista, avui indiscutible a les portades dels diaris, però indiscutible. Tots els mitjans van farcits d'imatges seves en gestos acusadors. Els diaris encara estan en xoc per la roda de premsa inèdita, on asseguren que el president del Real Madrid va perdre absolutament el nord. Arrenquem fixant-nos amb els mitjans directes contra els quals va ser més beligerant. Albert Pedrol.
10: L'ABC carrega amb força contra el president del Real Madrid i titula tot a portada Florentino Pérez tapa els seus fracassos amb un atac desmesurat contra l'ABC. El seu director, Julián Quirós, l'adverteix que el diari no respondrà a cap coacció i que continuarà treballant com fins ara. I Salvador Sostres, amic de Florentino Pérez, afegeix que la seva primera reacció en veure la roda de premsa va ser tancar els ulls molt fort com els nens amb l'absurda esperança que en tornar-los a obrir el monstre hagués marxat. Per la seva banda, Alfredo Relaño, un altre dels grans assenyalats per Florentino, Florentino escriu al Daily Marca que el discurs de Florentino va semblar escrit per Donald Trump, però pronunciat amb l'energia de Joe Biden, i conclou Florentino va estar nerviós, maniàtic, repetitiu, obsessiu i narcisista.
5: La resta de premsa esportiva i generalista també carrega de valent contra Florentino Pérez per la seva compareixença. Més detalls, Marina Arbós.
11: El diari AS, Luis Nieto critica Florentino pel seu to agre i sorneguer, per desafiar la premsa i una oposició fantasma, per no fer autocrítica i, sobretot, per mentir. I l'adverteix, ningú vol robar el Madrid als seus socis. A El País, Nadia Tronchoni escriu que ahir Florentino, lluny de reforçar la seva imatge de governant omnipotent, va mostrar una cara insòlita, la d'un directiu desorientat, condemnatori, condescendent, incapaç d'armar un discurs coherent. I es pregunta si de debò es creu que els periodistes rivals són el motiu pel qual el Madrid viu una de les crisis més greus de la seva història. El Mundo titula Florentino despullat. A l'editorial qualifica la roda de premsa d'hilarant, d'exhibició desconcertant i d'inèdita. Assegura que la manca d'autocrítica és el reflex de la seva pròpia debilitat i l'adverteix dient-li que atrinxerant-se en el victimisme no ajuda a abordar els problemes reals que arrossega el club. Mundo Deportivo obre amb un majúscul delirant en portada i el director Santinolla assegura que Florentino va protagonitzar un show en què va demostrar que havia perdut tots els filtres mostrant-se desfermat i desubicat. El diari Esport Joan Bails parlar d'un Florentino super, provocador, arrogant i esperpèntic. A l'esportiu, Oriol Tortajada descriu Florentino com un matusser amb aires de gàngster sense gabardina, desentrenat i masclista. I a La Vanguardia, el director Jordi Juan creu que ahir Florentino va sortir com un toro, disposat a embestir qui fes falta. I el cap d'esports del diari, Joan Jopallàs, diu que ahir el president va oblidar les càmeres i van aflorar les fòbies i els tics dels gestos dèspotes, el llenguatge ranci, el poder i el masclisme. I conclou, Florentino es va immolar mediàticament.
5: De fet, la premsa d'arreu del món també ens ha sorprès aquest matí, fullejant, està en xoc per la roda de premsa del president del Real Madrid. Se l'ha llegit el Marc Segués.
12: A França, l'equip destaca que Florentino Pérez està passant per un mal moment i que la seva roda de premsa va estar marcada pels comentaris masclistes i també pels atacs directes. A Itàlia, el Corriere dello Sport qualifica Florentino de furiós i subratlla els moments especialment beligerants dirigits a la premsa i també a les filtracions. La premsa generalista d'arreu del món també se'n fa ressò. A Alemanya, el Der Spiegel parla de caos al Real Madrid i dels atacs de Florentino Pérez als mitjans de comunicació en una roda de premsa que qualifica d'estranya. El Regne Unit, The Guardian, parla d'atac estrany del president del Real Madrid. Creu que es va excusar rere la infàmia i el tots estan contra mi. Aquest diari també observa que no va fer cap menció esportiva ni a les turbulències i baralles al vestidor, ni tampoc al possible retorn de José Mourinho. I el New York Times assegura que va ser una compareixença poc freqüent en què Florentino va començar balbucejant però va acabar guanyant energia mentre perdia tota lògica. I afegeix que els periodistes que eren a la roda de premsa van quedar sorpresos i meravellats pel que va passar.
5: De fet, a les últimes hores, el president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol d'Espanya, Miguel Galán, ha convidat la Federació Espanyola de Futbol a obrir un expedient a Florentino Pérez. Recorda que l'article 106 del Codi Disciplinari l'habilita per seguir disciplinàriament les paraules de qualsevol persona que qüestioni l'honradesa i la imparcialitat dels àrbitres i la resta d'organismes federatius. En concret, Galán se centra en una afirmació de Florentino Pérez sobre àrbitres suposadament, va dir, enriquits amb els diners del Barça. La frase literalment deia: jo no he vingut aquí perquè uns àrbitres s'enriqueixin amb els diners del Barcelona. Doncs bé, Galán recorda que no és cap opinió sobre el cas Negreira, sinó una imputació directa de corrupció al col·lectiu arbitral, i creu que encaixa en l'article 106 del Codi Disciplinari Federatiu. Galán recomana a la federació o als àrbitres que presentin una denúncia davant del jutge disciplinari únic perquè obri un expedient immediatament a Florentino Pérez. Ho dèiem abans, l'altra derivada de la roda de premsa de Florentino són les acusacions de corrupció esportiva al Barça. El club blaugrana ha decidit no quedar-se de braços plegats i estudiar denunciar-lo, però el que crida més l'atenció és el canvi de parer de Florentino Pérez amb el Barça des que Joan Laporta el va deixar sol a la Superliga. Fixeu-vos el que deia Florentino Pérez del club blaugrana fa només 2 anys, quan Joan Laporta encara no havia trencat amb ell.
13: No puedo decir nada, no me voy a enfadar con el Barça. El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, te lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes.
5: Això deia. I 2 anys després, diu el que diu. Una altra de les afirmacions del president del Real Madrid que val la pena matisar és la que convida els seus enemics a fer el pas de presentar-se a les eleccions. Els desafia la lleugera. No és tan fàcil. De fet, des que va recuperar la presidència del Club Blanc el 2009, ningú s'ha presentat mai contra ell. La raó? Doncs les condicions draconianes que s'exigeixen als candidats. Per fer el pas has d'acreditar una antiguitat com a soci de més de 20 anys i presentar un aval patrimonial personal equivalent al 15% del pressupost del club, que ara és d'uns 1.000 milions. Vaja, que has de tenir 150 milions d'euros a la butxaca per avalar, i, és clar, 150 milions per avalar, tampoc diríem que és una feina fàcil. De tot plegat, escoltem el comentari que signen dos col·laboradors del món RQ. El primer posa el sotsdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo.
14: Quan pensàvem que Florentino Pérez sortiria a prometre mà dura després de la batussa entre Valverde i Tchouaméni, anunciar el fitxatge de Mourinho, a picar el crostó a Mbappé o a dimitir pel desastre de temporada que porta, el president del Madrid va sorprendre tothom. I ho va fer perquè, a part d'anunciar unes eleccions a les que només es pot presentar ell, es va dedicar a estomacar els periodistes crítics i també els àrbitres dient que són hereus de Negreira i que li han robat la Lliga perquè cobren del Barça. Però el més trist no és el que va dir, sinó com ho va fer. Recordant el cas Post Torrente, va parlar amb un to masclista de dues dones periodistes, va infravalorar un opositor pel seu accent mexicà i va avisar que atrauria els dolents, literal, del Madrid. A més, deixant un reguitzell de vacil·lacions i repeticions, remenant paper sense trobar el que buscava, va deixar clar que ha perdut moltes facultats. L'emperador blanc va despullat i desbocat. Seria un gest d'humanitat que algú li fes veure que és el moment d'abdicar.
5: I escoltant també el comentari que posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Josep Martí.
15: 6 idees sobre la roda de premsa de Florentino Pérez. Primera, sempre convé tenir amics a la vora que et diguin allò que no vols sentir. Viure envoltat de servils aduladors i covards és, a la llarga, garantia de fracàs i ridícul. Dos, el model Trump s'ha fet popular a tots els nivells, no només a la política i no només als Estats Units, amb mi o contra mi, assenyalar periodistes, teories conspiratives. Ahir va ser el torn del president del Madrid, però és un manual que té cada cop més adeptes, a dreta i esquerra, en el futbol i en la política. Tres, totes les institucions poden acabar segrestades per una sola persona. N'hi ha prou amb que desapareguin l'oposició i els mecanismes efectius de control i fiscalització. Això plana el camí de l'absolutisme més descarnat que ahir va fer evident Florentino. 4. La decadència física i mental arriba. No és edatisme, és biologia. Cal saber en retirar-se i planificar successions ordenades per protegir allò que estimes de tu mateix. 5. El ridícul és un pou que no té fons. Sempre es pot cavar una mica més per fer-lo més profund. Això és el que va fer ahir Florentino. I 6. La més important. El barcelonisme està d'enhorabona. Madrid es crema. Es crema Madrid. Però és Florentino que ha calat foc. Com Neró a Roma.
5: Sí, senyor. Avui capgirarem tertulers a les 9, farem una taula especial amb els grans protagonistes del dia per repassar totes les barbaritats que hi va dir a la roda de premsa Florentino Pérez. Són les 10:32 minuts. Tenim més coses, eh? I aquest paperot de Florentino ha eclipsat la gran notícia de les últimes hores a Catalunya, que és la vaga de mestres i professors, que va tornar a ser un èxit de mobilització després que la crida dels sindicats majoritaris buidés ahir les aules d'arreu de Catalunya. Avui els docents tornen a la càrrega. L'USTEC, el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT donen el tret de sortida a les anomenades vagues territorialitzades que paralitzaran escoles i instituts per comarques. Avui els hi toca als centres del Baix Llobregat i del Penedès. La protesta es notarà a les aules, que es tornen a buidar, però també als carrers i a les carreteres en talls puntuals. Aquesta hora el punt més calent és la B23. Els docents l'han tallat d'entrada i sortida de Barcelona i han estat a punt d'arribar a les mans amb alguns motoristes que feien via. Allà hi tenim el Josep Ferrer. Josep.
16: Fa 13 minuts que la B23 ja és oberta en tots dos sentits de la marxa, per tant, la circulació es va recuperant a poc a poc. Els professors han tallat la B23 en direcció Barcelona durant 1 hora i 10 minuts i direcció Lleida-Tarragona durant 50 minuts. Des de fa uns minuts, per tant, ja es pot circular. Un grup de professors van en manifestació cap als serveis territorials d'ensenyament a Sant Feliu de Llobregat. Per tant, les dificultats seran a la carretera Laureà Miró, l'antiga Nacional 340, que creua per Sant Feliu de Llobregat i Sant Just d'Esbert. Els professors no han parat de cridar consignes tota l'estona, defensant la seva postura. Hi ha hagut 3 moments de tensió quan han estat a punt d'arribar a les mans en discussions amb motoristes que es volien saltar al tall de l'autopista.
5: Gràcies, Josep. De moment, la de la B23 és la protesta més destacada i que està generant més maldecaps als conductors. Però sapiguem si n'hi ha d'altres.
17: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
5: Anem a comptar cotxes des del RAC, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
18: Bon dia, doncs, continuem la jornada. Fins ara, pendents d'aquest tall de les manifestacions del professorat a la B23, que ja reobre en ambdós sentits de la marxa, però que encara ocasiona i origina, doncs, moltes retencions en tota la via. Hi ha retencions des d'aquest punt del tall fins a Molins de Rei i també en sentit Barcelona des del Papiol. A l'A2 també ara mateix es va deixant moltes retencions en tot el seu tram des de Pallejà durant més de 8 quilòmetres de cues fins a Cornellà del Llobregat. També a les vies costaneres, ara mateix hi ha lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord, des del Prat a la C31 i a Viladecans a la C32. Pel que fa al vessant nord, al Besòs, ara mateix també tenim força col·lapse amb tot el nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la C33 des de Montcada i Reixac i la C58 també, sobretot amb intensitat al punt de Ripollet i Sant Quirze. Tot plegat, doncs, deixa una molt mala circulació a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa a les incidències encara actives, tenim 2 accidents a la AP7 encara actius, un a l'altre de Vilafant, amb 2 carrils tallats en cada sentit, i l'altre a Barberà del Vallès, en sentit sud, que ja reobre el carril tallat, però encara continua amb 8 quilòmetres de cues des de Mollet. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
20: Perfecte.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: De fet, les protestes d'avui volen mantenir el pols amb el Departament d'Educació després de l'exhibició de múscul d'ahir. La primera vaga de les 3 d'abast nacional que els sindicats majoritaris han agendat va registrar unes xifres de seguiment massives. Els convocants calculen que s'hi van adherir més del 70% dels docents, tot i que la conselleria ho rebaixa fins al 35%. La meitat. Molts dels mestres i professors que no van anar a classe es van sumar a la manifestació de Barcelona. El ball de xifres oscil·la entre les 80.000 que diuen els sindicats i les 26.000 que va comptar la Guàrdia Urbana. Donem per bona una dada o l'altra, la veritat és que parlem de molta gent, sobretot si tenim en compte que els docents cridats a la vaga eren al voltant de 85.000 a tot Catalunya. Les reivindicacions sindicals són molt conegudes, reclamen un augment de sou, una reducció de les ràtios i més recursos amb els alumnes amb necessitats especials. Ahir, a primera hora, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, assegurava que en tindrien prou amb un increment salarial de 400 euros mensuals per plegar veles, ho deia el diari Ara, però la consellera d'Educació, Esther Niubó, hi tancava la porta en una entrevista al Món a RAC1. Poc després, Yolanda Segura, també aquí al Món a RAC1, tornava a la càrrega i recordava que el govern sí que ha accedit a pujar el sou d'altres funcionaris com els Mossos d'Esquadra. El problema és que posar el focus a la millora salarial no convenç tots els sindicats que continuen en peu de guerra. Per exemple, les protestes d'ahir, els portaveus de la CGT, de la Intersindical i professors de secundària van defensar que cal anar molt més enllà.
22: Tot un curs de jornades de mobilització, una darrere l'altra, no són només pel sou.
23: No ens estem manifestant i no estem lluitant només per les condicions laborals, sinó que estem lluitant per un model de país.
24: Que modifiqui un currículum que sigui digne i estructural i, en definitiva, que posi les condicions perquè els professors de Catalunya no volen ser policies ni psicòlegs.
5: Mentrestant, això deien els membres dels altres sindicats, però a les reivindicacions que els sindicats ja fa mesos que posen sobre la taula, ahir s'hi va sumar la polseguera que han aixecat l'intent d'infiltració dels Mossos en una assemblea de docents i el pla pilot del govern per incorporar agents als centres. Va seguir aquestes protestes l'Eudald Martínez.
25: La polèmica amb els Mossos ha encès encara més els ànims d'una part important del professorat que ahir va voler deixar clar la seva oposició a la presència dels agents dins els centres educatius. Unes consignes que s'afegien a pancartes amb missatges com «Fora la policia de les nostres aules» o «Ens falten mans, no espies». Els docents també deixen clar que les infiltracions policials i les identificacions i denúncies que hi ha hagut en alguns actes de protesta no els faran fer marxa enrere.
26: A mi em van identificar a l'anterior i he tornat, perquè a mi no m'intimiden. I jo el que defenso és el benestar dels infants i els nostres drets.
27: És una mica escandalós que en una assemblea educativa estiguin uns policials infiltrats. Això jo crec que és d'època franquista.
25: El cert és que, a diferència de les vagues anteriors, la presència policial als talls de carretera va ser notablement menor.
5: La maniobra dels Mossos d'Esquadra per infiltrar dues agents en una reunió sindical de mestres i professors també ha encès els ànims de l'oposició, que demanen el cap del director general de la policia, el major Trapero. Aquesta tarda, tant ell com la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions. Potser ben aviat també s'hauran de defensar els jutjats. Dependrà de si prospera la denúncia que hi va presentar l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels drets humans, perquè entén que l'infiltració ha vulnerat el dret a reunió, a la llibertat sindical i també la llibertat de vaga. Informa Sa Giró.
25: Denúncia que assenyala la consellera Parlon, el major Trapero i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'espera de conèixer quin recorregut tindrà la iniciativa. Parlon i Trapero s'hauran plegats a la Comissió d'Interior del Parlament a 4:45 de la tarda per explicar-se i entomar també les crítiques de l'oposició. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, avisa, però, que no podran afegir gaire més informació.
28: No hi ha ni ingerències ni directrius polítiques, hi ha decisions operatives, com sempre. La consellera d'Interior podrà donar explicacions de tot allò que els grups parlamentaris plantegin. La valoració tècnica i aquesta revisió probablement trigarà més dies.
25: La portaveu del govern, per cert, atribuït a qüestions parlamentàries, se'n renta una mica les mans que la compareixença d'aquesta tarda no sigui conjunta amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, com va exigir l'oposició.
5: Gràcies, Cesc. Tot això, la sessió d'avui al Parlament serà calenta perquè la majoria de grups ja fa dies que es molen els ganivets, fins i tot els socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, exigeixen la destitució del major Trapero. Ara bé, ni els uns ni els altres volen portar el pols fins a les últimes conseqüències. Ahir, tant Esther Capella com Jéssica Albiach van deixar clar que no deixaran de negociar els pressupostos, encara que el govern català faci com qui sent ploure amb les seves exigències. Cert que sobre aquest tema, la primera jornada de vaga i la compareixença d'avui al Parlament enxampen el president Salvador Illa de viatge oficial als Estats Units. Aterrat aquesta matinada a San Francisco, a Califòrnia. Tot just baixat de l'avió, Salvador Illa atès als periodistes que l'acompanyen, entre els quals hi ha RAC1. El president ha reiterat que el seu govern manté la mà estesa als docents i ha recordat que els sindicats estan convocats demà a una reunió al Departament d'Educació que espera que pugui donar fruits. Ara bé, també deixa molt clar que el marge per a pujar els sous és molt escàs. Anem cap a San Francisco amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer. Laia.
0: Sí, poca estona després d'aterrar aquí San Francisco, Salvador Illa ha valorat aquest primer dia de vaga de mestres de tot el país. El president espera que la reunió de demà suavitzi les relacions, ara molt trencades amb els sindicats. Això sí, Illa insisteix que el marge de maniobra és l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
1: Dijous hi ha una reunió convocada a la mesa de negociació i la nostra voluntat és demà estesa. Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte.
0: Illa també ha tancat files amb els Mossos avui, que la consellera Núria Parlon i el director de la policia Josep Lluís Trapero compareixen al Parlament per la infiltració d'agents en assemblees de professors.
5: 8:42, d'aquí uns moments, l'antivirus nostre de cada dia, el temps, les xarxes socials, la visita papal entre A i les semifinals d'Eurovisió. Un segon.
2: Sabies que l'animal més salvatge de la jungla pot córrer 80 km per hora? Doncs el 14 de maig, alguna cosa encara més salvatge arriba a Viladecans d'Style Outlets. Jungle Night. Fins a un 50% extra sobre el preu outlet, comprant dos articles o més en Adidas, que és desigual i moltes més. De 3 a 10 de la nit. A la jungla no hi ha segones oportunitats. Corre a Viladecans d'Style Outlets.
3: ¿Cómo hemos cambiado?
4: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
7: Ui, ens l'hem passat, no?
8: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
9: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
29: Ara amb Lidl Plus, 250 grams de pernil cuit extra a talls per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
30: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
31: Necesito vacas.
30: Sí, sí, i també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web, al Com Viatges. Sabem de viatgers.
32: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
33: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
34: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
35: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
12: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
5: Tres quarts toques de nou. Continuem els apunts aquí al Món RQ. Matí més pendents de l'evolució del brot d'antivirus. La bona notícia és que no s'ha registrat cap nou positiu. El balanç és el mateix d'ahir. 7 infectats, 1 a Espanya i 3 morts. El malalt espanyol continua ingressat a la planta 22 de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, aïllat en una sala de pressió negativa per garantir que el virus no se pot escapar. De moment ha desenvolupat símptomes lleus, com febrícula i algunes dificultats respiratòries, però es troba raonablement bé. Res a veure, per exemple, amb una altra passatgera de Londres de nacionalitat francesa ingressada en una UCI de París en estat molt greu. La resta de viatgers del creuer continuen fent quarantena, cadascú al seu país. N'hi ha de més laxes i d'altres de més estrictes. Espanya ha imposat un dels protocols més draconians. Els 13 passatgers de l'Ondius amb passaport espanyol que no han presentat símptomes continuen aïllats en una planta de l'hospital per precaució. El Ministeri de Sanitat relaxarà les condicions de la quarantena a partir de la setmana vinent només si compleixen dos requisits. El primer, tornar a donar negatiu a un PCR i el segon, mantenir-se sans sense símptomes. Llavors el Ministeri es plantejaria que rebin visites sempre i quan vagin equipades amb EPIs i que surtin puntualment de l'habitació per passejar per les zones comunes de la planta de l'hospital. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
13: Sí, Sanitat el que planteja ara és el que ja apliquen altres països que tenen passatgers del creuer en confinament domiciliari. Aquí de moment s'ha fet diferent, però la seva evolució, deia ahir Mónica García, és el que acabarà determinant la decisió.
14: Dentro de una semana les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
13: El cas positiu d'ara fa 36 hores al Gómez Ulla obliga a revisar el calendari de totes les quarantenes, que torna a zero des de l'últim dia que va estar en passatgers. El director general de l'OMS, que hi era a Madrid, demanava que no s'abaixi la guàrdia. Es descarta cap altre gran brot, però Tedros Adhanom avisa d'això.
15: Ara mateix no hi ha res que apunti a un brot major, però la situació pot canviar, i més tenint en compte que estem davant d'un virus amb període d'incubació molt elevat. És probable que detectem més casos en les pròximes setmanes.
13: El confinament de tots els passatgers varà fins al 21 de juny.
5: A França, per exemple, les autoritats sanitàries també han optat per aïllaments estrictes. El cas és que més preocupa és el de la passatgera que ha desenvolupat els primers símptomes diumenge a l'avió de tornada i que ara es debat entre la vida o la mort a la UCI. Des de París, Marta Casagolda.
16: Les properes hores seran determinants per la pacient francesa infectada. Segons els metges, el virus li ha afectat el sistema cardiopulmonar de forma molt greu i es manté en vida i respira gràcies a un pulmó artificial. Els altres quatre passatgers francesos del creuer continuen aïllats, sense símptomes i sent negatius. També hi ha hospitalitzades 22 persones que es consideren casos de contacte perquè anaven als avions on hi va viatjar la passatgera infectada del creuer que va morir. Entre aquests casos de contacte hi ha 3 nens i de moment tots ells es troben bé. Tots els detalls els ha donat la ministra de Salut francesa en una roda de premsa acompanyada per epidemiòlegs que també han explicat que s'està fent una seqüenciació parcial del virus a l'Institut Pasteur de París. En una entrevista a la televisió francesa, la directora d'aquest institut ha dit que per ara tot indica que el virus no ha mutat.
5: Amb els contagis del passatger espanyol i de la francesa, la xifra de positius ingressats confirmat per l'OMS són 7. Però ara l'Organització Mundial de la Salut també segueix la pista a un italià amb símptomes que va coincidir en un avió amb la segona víctima mortal de l'antivirus, aquella dona neerlandesa. Les autoritats sanitàries li han fet una prova PCR i ara estan a l'espera dels resultats. La notícia, però, en les últimes hores també ha estat Isabel Díaz Ayuso. la presidenta de la Comunitat de Madrid ha aprofitat l'avinentesa per llançar novament la cavalleria per sobre Pedro Sánchez. L'acusa d'exagerar la crisi sanitària per penjar-se medalles i millorar la popularitat de la ministra Mònica García, que ja ha anunciat que desafiarà Díaz Ayuso a les pròximes eleccions a la Comunitat de Madrid. Des de la capital d'Espanya, informa Arnau Mañé.
0: Ayuso intueix una campanya orquestrada en contra d'ella aprofitant l'antivirus. De fet, la presidenta madrilenya veu fantasmes en tota la gestió de la crisi. Segons Ayuso, en declaracions a 4, tot plegat respon a una estratègia de la Moncloa perquè la ministra de Sanitat en tregui profit políticament.
1: El gobierno ha montado una performance para fomentar a la ministra. Utilizan todo el aparato mediático de un gobierno que no tiene límites y ya a partir de ahí no tengo mucho más que decir porque sigo pensando que es todo una exageración la que se le ha dado a esto para mayor promoción del gobierno.
0: I és que Mònica García podria ser la propera candidata de Més Madrid a les eleccions autonòmiques i, per tant, la propera rival d'Ayuso a les urnes. En tot cas, Ayuso denuncia la falta d'informació i falta de coordinació amb el govern espanyol durant tota aquesta crisi sanitària.
5: I a 9 minuts per les 9, després dels xàfecs generalitzats d'ahir, avui les pluges es concentraran sobretot a les comarques de Girona. Això sí, comença a baixar la temperatura. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
3: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
5: Avui recula el termòmetre, però encara ho farà més els pròxims dies. Eh?
2: Exacte. Avui, de moment, a les comarques interiors i del nord es notarà que baixen 2-3 graus aquestes temperatures. Demà baixen més, sobretot a les comarques de Girona. I divendres i dissabte es notarà aquest descens a tot arreu, amb unes temperatures que estaran uns 5 graus per sota del que seria habitual a aquesta època de l'any. I després, a partir de la setmana que ve, es tornen a recuperar aquests termòmetres. I com deies, avui de moment amb aquests ruixats a la tarda, en punts de les comarques de Girona, nord de Barcelona i també al Pirineu. De fet, hi ha avisos del Meteocat, avui només a la Garrotxa, al Gironès i també a la Selva per intensitat de pluja, i a la resta més tranquil·litat. Sí que amb aquests ruixats a les comarques del nord, però en canvi al sud tindrem un dia de més estones de sol. Demà repetiran els ruixats al Pirineu, comarques gironines, Osona, Vallès Oriental i Maresme, i també amb algunes boires matinals, i divendres aquests xàfecs guanyaran protagonisme, sobretot al centre i al nord de Catalunya, amb cota de neu que baixa, igual que la temperatura entre els 1.400 i 1.600 metres.
17: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
18: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
17: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
18: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Atenció, perquè a Brussel·les la Comissió Europea no està per orgues i presentarà una proposta de llei aquest estiu per prohibir ja l'accés dels menors a les xarxes socials. La presidenta Ursula von der Leyen creu que les grans tecnològiques tracten la canalla com si fos mercaderia. Des de Brussel·les informa l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
19: Ursula von der Leyen va confirmar ahir que Brussel·les també hi va amb tot per regular l'accés de les xarxes als menors. Malgrat que ha encarregat un informe a un grup d'experts, la presidenta de la Comissió Europea vol presentar aquest estiu, previsiblement el juliol, una proposta legislativa perquè els 27 països segueixin el mateix criteri. Així va carregar ahir von der Leyen contra el model de les xarxes socials cap als menors en un dels discursos més durs que se li recorden contra les grans tecnològiques.
20: Com més exposats estan al món digital, més grans són els riscos. Els m'agrada, els compartits, els retuits, les validacions a les xarxes estan dictant com s'han de sentir. Però deixeu-me ser clara, això no és accidental. És el resultat d'un model de negoci que tracta els nostres fills com mercaderies. A més, atenció, més benefici.
19: Mentre no arriba aquesta llei, de moment ja són una desena de països els que han pres algun tipus de mesures per controlar o verificar l'edat dels menors a les xarxes. Brussel·les, per la seva banda, amenaça amb multes multimilionàries a TikTok, Facebook, Instagram i X per no fer prou per protegir els menors o fins i tot fomentar l'addicció a les xarxes socials.
5: Encara, si parlem en plan internacional, també estem pendents del viatge de Donald Trump a la Xina. El president nord-americà reunirà amb el seu homòleg xinès Xi Jinping per intentar-lo convèncer que pressioni l'Iran perquè negociï definitivament un acord de pau. Pequín i Teheran són aliats i Donald Trump confia que Xi Jinping li doni un cop de mà. Però el viatge oficial a la Xina ens deixa una imatge curiosíssima. És la del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, vestit amb la mateixa roba esportiva que duia Nicolás Maduro el dia que el van detenir. De suadora gris i pantalons del mateix color. Marco Rubio ha optat per copiar-li aquest look estrany per anar còmode en el viatge a bord de l'Air Force One direcció Pequín. I avui, quan falta menys d'un mes per la visita al Papa a Espanya, cada dia que passa anem coneixent nous detalls. L'últim és que l'actor Antonio Banderas recitarà un text sobre la unió entre la fe i la cultura en una trobada del Pontífex al Movistar Arena de Madrid el 7 de juny, amb representants de la cultura, l'art, l'economia I l'esport. A les portes d'aquesta visita, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha reconegut que està molt preocupat pel creixement de les esglésies evangèliques. El més sorprenent és el to d'Argüello, que ha arribat a comparar algunes branques d'aquest evangelisme amb un virus. Els últims anys, aquest tipus d'esglésies no han parat de créixer i avui a ciutats com Madrid ja superen fins i tot el nombre de parròquies catòliques. De la crònica judicial a Madrid, els advocats de la família Pujol esmolen els ganivets per rebatre les acusacions al judici de l'Audiència Nacional. Ahir, el fiscal Fernando Bermejo va acusar tant l'expresident Pujol com els seus fills de venir diners mentre suposadament culpaven Espanya de robar Catalunya. Benet Iñigo.
4: El fiscal deia voler fugir de la política, però el seu informe tenia molta càrrega de profunditat. La seva acusació va ser una esmena a la totalitat del pujolisme, un intent de desenmascarar el que considera la hipocresia de l'expresident.
6: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
4: No és l'única vegada que va distingir els catalans segons l'origen.
6: Lo que un testigo manifestó en este juicio, que en Cataluña era una tradición familiar tener cuentas en Andorra. No para la mayoría de los ciudadanos catalanes que nacieron en Cataluña debieron venir de otras partes de España a ayudar a la prosperidad de Cataluña.
4: Diu que els Pujol van voler tapar amb la bandera una organització criminal a tres nivells. Fernando Bermejo va reconèixer i lamentar, però, que ningú ha estirat la manta.
6: A los empresarios les conviene llevarse bien con el poder adjudicador.
4: També l'advocat de l'Estat diu que les comissions a canvi de contractes públics són l'única opció realista de la fortuna Andorra.
7: Estos pagos son un favor irregular o inconfessable.
4: I sobre les queixes que la policia patriòtica va obrar amb males arts per atacar els Pujol, el fiscal diu que són fum per intoxicar el tribunal.
5: I a Barcelona, l'Audiència absol Jair Domínguez per afirmar que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca. La sentència subratlla que la frase era metafòrica i no un delicte d'odi, que és el que denunciava Vox. I a Sabadell, el crim de l'Helena Jubany tindrà un sol acusat. Serà el primer sospitós del cas Santi la Iglesia. La família de la víctima a la fiscalia el van enviar 26 anys a presó per assassinat en traïdoria i detenció il·legal. Aquesta nit, Gabriel Rufián s'ha assegut al sofà de cara al show, al programa del Marc Giró. El diputat d'Esquerra al Congrés ha passat per la Sexta i ha parlat sense embuts de la confrontació amb Vox i el PP. Rufián ha admès que aquesta crispació política li està passant factura i ha explicat que ja ha estat víctima de tres agressions pels carrers de Madrid.
8: És una ciutat estupenda, però sí que és cierto que el facherío està desvergonzado.
9: Tú ahora por la calle, por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta, tienes que ir con mascarilla, con gorra...
8: Mascarilla y gorra, sí, sí. Es mi escolta.
9: Pero a ti te han agredido, además.
8: Sí.
9: Y no una vez ni dos.
8: Tres veces, sí, sí. M'han pillado bien. M'han calentado bien.
5: El líder d'Esquerra a Madrid també ha defensat la seva idea d'un front d'esquerres. Rufián ha deixat caure que Marc Giró podria ser un gran número 1 d'aquesta candidatura, però, evidentment, el Marc ha dit que nanai.
8: Buscamos candidato.
9: Sí. ¿Cómo vamos?
8: Buscan.
9: Buscan candidato. Bueno.
8: ¿Tú estás libre?
9: Yo soy libre.
8: Tú tienes un contrato.
9: Pero
8: tú tienes un contrato aquí.
9: Yo me debo a tres media.
5: Més enllà de la política, Rufián ha reconegut que la fama li ha pujat al cap i ha explicat aquesta anècdota que li va passar en una benzinera.
8: A la hora de pagar, la chica me dijo... ¿Eres el número uno? Y yo, no, hombre. Tampoco es eso. Tampoco... No. Normal. Me dice, no, no, que repostas en la número uno. ¿Sabes?
5: D'aquesta entrevista a Rufián, el cara al show de La Sexta, escoltem el comentari que signa la crítica de televisió col·laboradora del món RAC1, Mònica Planes.
21: Coses que vam saber de Gabriel Rufián en l'entrevista eròtico-festiva del Marc Giró. Que pixa assegut, que un dia un fan li va fer una foto al vàter, que és admirador de David Bisbal. Que d'adolescent va anar a Marbella amb la seva mare a veure un concert de Marta Sánchez. Que no dorm mai a l'AVE perquè té por que li facin fotos. Que porta calçotets vermells perquè li porten sort. Que dorm en pilotes. Que té una rutina de bellesa facial. Mascareta a la nit, maquillatge de dia. Que cuina truita de patates, que no ha tingut mai cap relació homosexual i que va tenir un somni eròtic amb Marc Giró. Segurament aquest és l'independentisme més fàcil de digerir a Espanya.
5: En cinema, el Festival de Cannes ja està en marxa. Aquesta nit ha donat el tret de sortida oficial amb l'entrega de la Palma d'Or honorífica Peter Jackson. El director de la trilogia del Senyor dels Anells ha estat el colofó d'una primera jornada marcada per la reivindicació i en què, com va passar a la Berlinale, s'ha reobert el debat sobre si s'ha de separar l'art i la política. De fet, el jurat del festival ho tenia clar. Demi Moore, Paul Laverty i el cineasta sud-coreà Park Chan-wook no pensen callar.
10: L'art és expressió, i si comencem a autocensurar-nos, crec que acabem apagant l'essència mateixa de la nostra creativitat.
11: I no és fascinant veure com alguns d'ells, com Susan Sarandon, Javier Bardem o Mark Ruffalo, han estat vetats per les seves opinions i per oposar-se a la mort de dones i criatures a Gaza?
22: Que una obra d'art tingui un missatge polític no la converteix en enemiga de l'art.
5: Uns discursos que han eclipsat la que havia de ser la pel·lícula gran protagonista del dia, la Venus Electric, la projecció inaugural del festival, qui va assistir l'enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
23: Sí, l'encarregada de tallar la cinta i encetar una nova edició de Canes va ser ni més ni menys que l'actriu Jane Fonda, que va recollir el guant del jurat.
24: El cinema sempre ha estat un acte de resistència, perquè expliquem històries i les històries són el que construeix una civilització. Històries que porten empatia cap als més marginats.
23: I va donar pas a l'home de la nit, Peter Jackson, Palma d'Or d'Honor, que va aparèixer acompanyat d'un vell amic seu, Elijah Wood. Tots dos van recordar batalletes fent les delícies dels fans del Senyor dels Anells.
25: Els mitjans deien que l'aposta fallaria, però el 2001, després de la projecció aquí, tot va canviar. Tota l'expectació no hauria existit si no hagués estat per Canes.
26: Tot va canviar quan em van dir que seria Frodo Baggins. Em vaig asseure a terra, a l'habitació, i vaig entendre que la meva vida acabava de dividir-se en un abans i un després.
23: Per la catifa vermella hi va desfilar Heidi Klum o James Franco, que va reaparèixer públicament anys després de la seva cancel·lació. Avui a Canes comencen les projeccions oficials, la primera, la francesa, La vie d'una femme.
5: I també per altres experiències audiovisuals, com la realitat virtual, s'hi presentarà The Black Mirror Experience, que s'ha creat a Barcelona. Parlant de cinema, aquest matí, cap a quarts de 12, al Món RAC1, donarem la benvinguda a una de les grans mirades de la història del cinema espanyol, Anna Torrent. Aquella nena que descobria la vida a l'Espíritu de la Colmena o a Cria Cuervos, l'adulta torturada a Tesis de Amenábar o la que s'enfrontava a Sharon Stone a l'oblidada Sangre i Arena. Doncs fa parada ara al Teatre Romea de Barcelona amb una obra que també va ser pel·lícula, Les amargues làgrimes de Petra Bonkant. Anna Torrent es posa al capdavant d'aquella història d'amor i ràbia que el director alemany Fassbinder va dirigir als anys 70. Ahir van començar les semifinals de Chin Ta Chan del Festival d'Eurovisió. Somos ilas, sabu ilmas, etin ignis jo costo, uut muille, sun tutuille, otku et estuntismo. Vähän outo, et se kato mua silmi, kun viime yönä et sanu musta käsiä. Aquesta és la cançó de Finlàndia, que es titula Liekinheinen. Aviam. Aquesta és la gran favorita per guanyar el Festival d'Eurovisió d'aquest any, que es fa a Viena, a Àustria. Aquest any el festival arriba marcat pel boicot de diversos països com Espanya que s'han negat a participar per la presència d'Israel. A Viena no hi podia fallar, evidentment, el nostre productor expert en Eurovisió i pesat, Jordi Ramos.
27: La principal sorpresa ha estat la desqualificació de Boy George, el mític cantant de Culture Club, que representava San Marino, ha quedat fora de la final, així com Estònia, Geòrgia, Montenegro i Portugal. Tot plegat en un festival estrany, tenint en compte l'absència de televisió espanyola, que no havia faltat mai a la cita des de 1961. El boicot plana a tot arreu, entre opinions d'incomprensió i, sobretot, de respecte. Així en parlava, per exemple, Esila, la representant de Bèlgica, un dels països que més conflictes interns han tingut sobre la possibilitat de fer boicot. I think it would be great if
24: they... Crec que pot ser una bona decisió si tornen. Ja sabeu que el context és particular. Si volen participar, és decisió seva. Si creus que no ho vols fer, no ho facis, però deixa els altres que ho facin. Totes les opinions estan bé, però porteu pau, amor i sigueu agradables. Ho necessitem al món, ara. That's very important. We need it in the
27: world, actually, right now. Demà serà alta la segona semifinal del concurs, d'on sortiran 10 finalistes més. Divendres i dissabte també hi haurà convocades protestes contra la participació d'Israel al concurs.
5: 9 i 4 minuts, més música. Nil Moliner, Figaflaues i La Fúmiga triomfen a la sisena edició dels Premis RAC 105, que es va fer ahir al vespre al Teatre Victòria de Barcelona. Nil Moliner es va endur 2 guardons, millor artista i millor cançó, Por tu cuerpo en braille. El cantant va confessar que la primera vegada que va escoltar una cançó seva a la ràdio va ser a RAC 105.
28: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic, que el primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre. Gràcies a l'equip de gent bonica que sou, a tota la gent de RAC 105, que tinc el plaer de conèixer-vos a tots i és increïble amb l'amor que feu les coses i això, de veritat, que és molt guai.
5: Figa Flau es va guanyar el premi al millor videoclip de l'any per A la Fresca, que l'any passat va ser el més vist en llengua catalana, amb més d'un milió i mig de reproduccions. I uns dels grans, La Fúmiga, es van emportar a casa el premi al millor directe. El seu discurs, el cantant l'Artur Martínez, va reivindicar els grans concerts de Festa Major.
0: Nosaltres hem fet gira sempre de 70 i de 80 concerts, perquè som addictes al directe. Este any, com és el comiat, soles en fem 20 i ho trobem molt a faltar ja. Així que des d'ací, tota la gent que ve i que comença, a Catalunya hi ha una cosa que és patrimoni cultural de la humanitat i de la UNESCO, que és la Festa Major. No deixem mai d'anar a cada poble i a cada comarca de tota Catalunya.
5: Durant la gala es va lliurar a Buos el Premi Honorífic pels 20 anys de carrera, a Esbetlán el millor EP per Sarnalona, a Ginestà per la cançó més radiada RAC 105, Tot el que ens queda, Max Navarro es va endur el Premi al millor artista revelació i Rosalía el millor àlbum per Lux. Tot plegat ho va seguir des del Teatre Victòria de Barcelona, la Bàrbara Padilla.
1: Va ser una gala on van veure a un Max Navarro especialment emocionat a l'hora de recollir el seu premi a millor artista revelació i on Naina va fer pujar a cantar amb ella, per sorpresa dels assistents, l'Artur de la Fúmiga i el Pep de Figaflaues.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Més enllà de l'esperpèntica roda de premsa del Florentino Pérez, del qual en parlarem d'aquí uns minuts, per exemple, tenim en marxa la jornada 36 de Primera Divisió, amb males notícies pel Girona a hores d'ara. Els de Mitchell han caigut provisionalment a la zona de descens, això sí, amb un partit menys, tot per culpa de la victòria sorprenent 2-3 del Llevant ahir a Balaïdos, al camp del Celta.
2: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: Recordeu que el Girona té 39 punts i un partit pendent demà contra la Real Societat a Montilivi. També té 39 punts l'Espanyol, que avui a les 7 de la tarda rep l'Atlètic a Cornellà al Prat. L'equip de Manolo González ha acumulat 18 jornades consecutives sense guanyar. Més tard, a quarts de 10 de la nit, el Barça juga al camp de l'Alavés amb les baixes de Rafinha per sanció i de Christensen per lesió. El Barça no s'hi juga absolutament res. Però sí que a la roda de premsa prèvia, Hansi Flick va confirmar que renovarà fins al 2028 i que tindrà opció per una temporada més. Fora del terreny estrictament esportiu, també va revelar que va parlar amb Lamine Yamal després de la rua per dir-li que no li va fer gràcia que es posicionés a favor de Palestina en plena celebració.
3: Normalment això no m'agrada. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que si volia això era la seva decisió. Ja és prou gran, té 18 anys. Crec que juguem a futbol i ahir vam veure què espera la gent de nosaltres. I per això estem aquí. Juguem a futbol per fer feliç a la gent. I això és, per a mi, el primer que hem de fer.
4: This is, for me, the first thing we have to do.
1: Avui també juguen dos partits més. A les 7, Villarreal-Sevilla, i a quarts de 10 de la nit també Getafe-Mallorca. També avui, a Anglaterra, a les 9 del vespre, el Manchester City recupera el partit pendent que té contra el Crystal Palace. Si guanya, s'acostarà 2 punts de l'Arsenal, que continuarà, això sí, depenent de si mateix, per guanyar la Premier League a 2 jornades pel final. I en bàsquet, ahir, el Baxi Manresa va guanyar de 5 punts al Girona, a Fontejau. Avui, a les 7 del vespre, el Lleida juga a la pista del Breogán, i mitja hora més tard, el Barça visita el Granada, l'endemà de saber que Jan Vesely es retirarà a final d'aquesta temporada.
5: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
1: Si sou usuaris de la R4, heu de saber que la incidència que hi havia entre Sant Feliu i Molins de Rei ja ha estat resolta, però que els trens circulen encara amb retards de mitja hora. Anem al trànsit novament, perquè avui és un altre dia mogut a les carreteres catalanes per les protestes de mestres i professors. Anem al RAC a contacotxes. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs continuem pendents de possibles talls per les manifestacions del professorat. Recordem que la B23 ja està reoberta a Sant Just d'Esvern en tots dos sentits de la marxa, però encara la via continua amb lentitud i aturades des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. També en aquest mateix vessant tenim encara moltes retencions per l'A2 des de Pallejà amb 8 quilòmetres de cues fins a Cornellà de Llobregat. Per altra banda, també recordem que les vies costaneres, concretament a la C32, hi ha retencions en els dos sentits de la marxa entre Sant Boi de Llobregat i Vila Vacants. També tenim diverses incidències encara actives. Tenim dos accidents a la AP7, un a l'altura de Vilafant, amb dos carrils tallats en cada sentit, i l'altre a Barberà del Vallès, en sentit sud, ja amb el carril obert, però encara amb 7 quilòmetres de lentitud des de Mollet. Un tercer accident a la C32 a Alella continua amb lentitud des de Cabrils, en sentit sud. També, per últim, hem d'afegir un vehicle avariat a la C16 als túnels de Vallvidrera, que obliga a tallar un carril de circulació en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som les 9:10, 30 segons i d'aquí uns moments la punt final i la tertúlia vinculada avui al nom de Florentino Pérez.
7: A Serenet creixem per donar-ho tot a internet.
8: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat. Veu.
7: Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
8: Xarxes privades, fibra segura.
7: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
8: Plans de contingència, SOC.
7: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
8: Telefonia fixa i mòbil.
7: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
1: I acabem aquests punts aquí al món a RAC1 parlant de càstigs perquè una escola nord-americana ha expulsat una criatura de 8 anys perquè va portar al centre i va ensenyar als seus companys una arma que va fabricar amb peces de Lego.
9: Bang, bang, he shot me down. Bang,
1: era una arma

0: de dos periodistes que l'han patit, etc etc. Hi ha una altra cosa, per això, que crec que és interessant, que és que Florentino Pérez, en molts moments de la seva trajectòria, ha fet coses gràcies al seu poder, ha pressionat, amenaçat, advertit, etc, per aconseguir els seus objectius i els objectius del Real Madrid. Però en aquell moment, estic pensant, per exemple, en les famoses requalificacions, cada torre és un galàctic i tot això. I en aquell moment, per què a Florentino Pérez la majoria del periodisme de Madrid no el va fiscalitzar? Em sembla que sí que ho va intentar José María García i va saltar per la borda. Perquè va guanyar. I ja sabem que el Real Madrid, si guanyes, tens la raó. I si no guanyes, aleshores ja en parlarem. Quan ha guanyat, que ha guanyat molt, pressionant regidors de l'Ajuntament, polítics, líders dels principals partits polítics, que la majoria són madridistes, etc etc. Quan ha aconseguit guanyar, tot i que ho ha fet amb unes arts, diguéssim que podríem posar diguéssim al congelador de si són les correctes o no, si guanyes, tens la raó. Aquesta vegada, amb els pàrquings, amb els concerts, etc etc, com que ha perdut o està perdent, aleshores el madridisme fa ara ja, Florentino ja, o una part del madridisme ja no ens fa tanta gràcia. Vull dir...
1: Esto perdona que te puntualice, cuando a Polanco le pedía esas cabezas nuestras en prisa, era cuando estaba ganando, ¿eh? Era la primera época galáctica y todo eso, lo cual quiere decir que no se le estaba bailando tanto el agua, ¿eh? No es tan así como tú dices. Ha podido haber gente a la que le haya convencido, por otra parte, lo que él hacía, y gente que le haya seguido por temor. Pero eso no ha sido así. No es que haya... La crítica haya salido ahora porque está perdiendo. La crítica ha existido cuando no iba bien.
0: Jo crec que el nivell de crítica que tenia Florentino Pérez quan anava això pressionant a tort i a dret per requalificar terrenys i fer operacions urbanístiques sospitoses no té res a veure amb el nivell de crítica que està tenint avui dia. Evidentment que sempre hi ha hagut gent que ha intentat fer la seva feina, fins i tot posant en risc el seu lloc de treball. Però en termes generals, jo crec que és incomparable aquell Florentino omnipotent amb el que li està passant ara. És a dir, jo crec que el que li ha passat ara amb els pàrquings, amb l'associació de veïns i els concerts i el soroll, també és una demostració d'una pèrdua d'influència i d'una pèrdua de poder. Si a sobre l'equip no guanya amb Mbappé, amb Vinícius, amb Bellingham, etc, contra un Barça de nanos de 18 o 19 anys sortits del planter, doncs per això el madridisme no ho pot suportar, diguéssim, no? Si fent exactament el mateix que ha fet Florentino aquesta temporada, el Madrid guanya la Lliga o la Lliga de Campions, Florentino continuaria sent Nostre Senyor baixat a la Terra, clarament, diguéssim, no?
1: Todos esos, te reitero, todos esos cuyas cabezas ha pedido y algunas ha conseguido, y estamos hablando de mucho tiempo, han sido también en época gloriosa. Sí, ya te decía yo que incluso la falta de calor en el elogio le incomoda, ¿no? No es tan así como lo ves desde ahí, ¿eh? Otra cosa es que siga habiendo gente y haya gente convencida, pero no es así, sinceramente.
2: Yo creo que te tres o cuatro obsesiones malaltisses, no? Que resumeixen totes al final amb el Barça, amb una sola, que és el Barça. O sigui, ell té una obsessió malaltissa amb el tema arbitral, una obsessió malaltissa amb el tema dels mitjans, amb la Lliga i amb la Federació, però tot al final tot és per una qüestió d'obsessió malaltissa amb el Barça. I a veure, després del discurs d'ahir, diem una cosa alta i clara i que quedi clar. O sigui, el Barça no va comprar mai a un àrbitre, que quedi clar, perquè el que s'està és d'alguna manera utilitzant tot aquest discurs de Florentino i el tema aquest Negreira d'una forma molt, molt recurrent per deixar sobre la taula una mentira brutal. I que això que comencem a dir-ho, perquè si no...
3: Bueno, ja, Santi, però pensa que fa dos anys, quan la Superliga semblava que Barça i Madrid estaven agermanats, va sortir el Florentino alabant el Barça i dient que són dos clubs grans, que s'han donat suport, el tema Negreira el va deixar absolutament en suspens. Per tant, també la seva conveniència del Barça, jo crec que l'obsessió és ell, la seva egolatria absoluta i la seva forma de comportar-se amb democràcia com si fóssim en una dictadura. Sí,

0: RAC 1.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
2: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
3: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
4: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
5: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
6: Fes t'entendre amb mi, Di.
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
7: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
9: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 608. I sí, també per autònoms i empreses.
10: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
11: ¿De qué?
10: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
11: ¡Buah! Con ese Colacao.
10: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
11: ¿Qué más quieres?
10: Más mañanas así.
12: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora, per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi, i després si t'ha tocat. Doble, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
15: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
18: 9 minuts i les 11.
19: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa un vella? Perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
20: Salut! Salut!
19: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
21: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
22: Avui, amb l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Laura Rossell.
18: Continuen aquí amb nosaltres la Laura i,
0: i l'Anna Gómez incorporem a Bellingham, a Bellingham, a Vinícius i a Mbappé. Hola, Ramon Rovira, Ferran Casas i Javier Melero, bon dia.
1: Bon dia. Em demano Mbappé.
0: Bon dia, bon dia. Tu coneixes a Florentino, no, Ramon?
20: Sí, hem coincidit amb ell un parell o tres de vegades amb dinars més molt privats, per entendre'ns, amb molt poca gent, tanta com tres. I
23: era el tercer?
0: No, se sap. Exacte.
20: I la veritat és que ahir em va sorprendre molt. Ell té una teoria, que aquesta sí que una vegada, comentàvem ara abans d'entrar en un acte, ho va comentar, m'ho va fer dir, vamos. Va dir, oye, una cosa, ¿tres todos los directores de comunicación? Yo no creo en los directores de comunicación.
0: Ahir es va donar...
20: Com va constatar. Diu, perquè... ¿Sabes qué? El mejor director de comunicación soy yo mismo.
23: Sí, claro.
0: Sí,
20: això va bé, mentre va bé. El dia que no va bé, doncs tens un problema.
0: Si tu fossis president, haguessis destituït aquest director de comunicació.
20: Probablement. Clar, el que passa que ja vas veure el pobre que intentava fer el possible per parar aquella sagnia i no hi havia manera que li fes cas, no? Perquè... va entrar en bucle i quan una persona... I a més,
0: jo crec que fer-se gran tots ens fem grans, que els que som més grans anem més ràpids per fer-nos grans i que hi ha un moment que hi ha gent que es fa gran millor i hi ha gent que es fa gran pitjor.
23: Sí, però hi ha un moment que perds el filtre. Jo encara no hi he arribat, gràcies a Déu, però ho avisa molta gent gran que el moment que perds el filtre.
20: Jo crec que hi ha un problema afegit, que és que quan... tothom et balla la sardana.
0: Clar. Ah, això està molt bé, això.
20: Veritat, i no et diu la veritat.
0: Això està molt bé.
20: Oye, eres un ser aquest... superior.
24: Però no és qüestió de l'edat, és qüestió de l'entorn i del personatge.
0: Bueno, és que tu has dit la frase ser superior. És que se li coneix com a ser superior.
20: Exactament, quan algú diu això...
0: Se'l coneix com el ser superior.
1: Rei Mides o el ser superior.
20: Tu t'ho acabes creient i llavors, bueno, això és un problema, perquè la veritat és que això no existeix.
1: No, el problema és que quan tu estàs tants anys amb una posició de poder, amb un poder tan gran, això... els hi passa també amb alguns empresaris. Els polítics, jo crec que els hi passa menys, perquè els polítics, al final, un president d'un govern va cada setmana o cada 15 dies al Congrés i ha d'aguantar, diguem-ne...
23: Bueno, hi ha alguns polítics retirats que valdria més que callessin.
1: Retirats, d'acord. Però els que estan en actiu, al final, estan molt sotmesos a crítica de l'oposició i d'alguns mitjans que no sempre els hi ballen la sardana, no?, com diu el Ramon. Però clar, al final... Florentino Pérez, penses, bueno, aquest senyor porta 20 o 25 anys tancat en una vitrina, de cop surt de la vitrina, s'exposa allà i es veuen totes les vergonyes. Sí. És el que va passar ahir.
0: Efectivament, és així. En fi, Melero, clar.
23: Pregunta-li a Melero. Bueno,
0: Melero, el personatge, el futbol és una cosa, el personatge és una altra.
25: No, home, a veure, el futbol, jo estic convençut de que és una de les activitats més divertides que es poden fer amb la roba posada. Però... ahir, per voluntat de servei públic, haig de reconèixer que vaig connectar amb la roda de premsa aquesta del Florentino. Van passar 2 hores, vaig mirar el rellotge i vaig veure que només havien passat 4 minuts. Sí. Llavors, aquí ja ho vaig deixar. No... la veritat és que em va donar una imatge de gran fragilitat i incoherència, no? I em va fer pensar justament en això, amb l'autoconsciència de l'edat, que si la perds et pots trobar en situacions molt... no diré ridícules, patètiques, no?
1: I ara sí, això sí, a Madrid, tota la premsa de Madrid dirà que el rei va despullat, per fi.
0: Ara sí.
25: Gran article del Ferran, avui, sobre el tema. Gran article.
0: Aviam, anem amb el tema un altre tema, que és el tema de que... hosti, normalment, quan hi ha una baralla entre una empresa i uns treballadors, en aquest cas els sindicats, normalment... això se soluciona, efectivament, a vegades amb vagues, amb una, però això d'estirar tant el xiclet, de no seure's amb una taula que fos ja el mateix dia que hi ha la convocatòria, o l'endemà, crear una taula sectorial per demà dijous, quan ja hi ha una vaga en marxa nacional, i avui n'hi ha hagut una a la zona del Penedès i a la zona del Baix Llobregat.
24: I n'hi ha 5 més convocades.
0: I n'hi ha més convocades, però demà que reunir la taula sectorial aquesta famosa. O sigui, les coses s'arreglen parlant, és un país de pactes, seure, si han d'estar 3 dies sense dormir, que no dormin, i després que s'agafin una setmana de vacances, però a mi em sorprèn molt tot. des dels 400-500 euros que hi deia a l'ara la Yolanda Segura, fins que el govern no dona el seu braç a torça. És a dir, tot plegat a mi em sorprèn molt, perquè no estem parlant d'una vaga d'una empresa privada, sinó que estem parlant d'una vaga d'un tronc central, com és en qualsevol país, que és l'ensenyament, l'educació, i això significa que els nens no van a escola, signifiquen que...
24: Afectacions per les famílies.
0: Efectivament.
24: Uns malabarismes espectaculars.
0: Et sorprèn, Javier?
25: Em sorprèn, i ja he comentat alguna vegada que crec que els ensenyants, com a mínim en el meu cas i d'alguna gent que conec, han aconseguit desconnectar completament les seves raons, els seus motius, del que és el gruix de l'opinió pública. O sigui, jo ja no entenc exactament on està el problema. Si són els Mossos a la porta, si són els agents infiltrats, si són els 400 euros, si són l'excessiva diversitat de les aules, en fi, m'he perdut completament. Però té que ser una cosa molt greu, perquè sembla que no hi ha cap possibilitat de reconduir el conflicte, amb la qual ja perdo perfectament completament la perspectiva.
0: Ferran.
1: No, jo crec que estem davant d'un error de càlcul del govern, fent un pacte amb Comissions UGT sense mesurar o sense pensar que això li complicaria encara més en el moment en el que estaven, que ja era un moment de confrontació i que ja veníem d'altres vagues i també conflictes amb l'anterior govern. En recordeu-vos-en del conseller Cambray? És a dir, que plovia sobre mullat i que ja s'arrossegava doncs, aquest malestar al sector de l'educació, que també és un malestar bastant estès.
0: Històric?
1: Sí, i també bastant estès, em deia, al sector públic, no? I aquest pacte amb Comissions UGT, que són sindicats molt institucionals i que tenen doncs, una certa facilitat per arribar a acords amb els governs, doncs no es va calcular l'impacte que això tindria sobre els altres sindicats. I ara, clar, ara hi ha un problema, que és que ara qualsevol millora que es presenti a la reunió de demà o a les que vindran, si els quatre sindicats convocants de la vaga, l'USTEC, l'ESPEC, la Intersindical i la CGT, aconsegueixen millores, doncs deixen en evidència a Comissions UGT. Segurament tenen una palanca, tenen una possibilitat de mirar-ho d'arreglar, que és aquest acord de pressupostos del que es parla que hi pot haver la setmana que ve. És a dir, si l'acord de pressupostos inclou una partida prou gran o prou extraordinària extra per educació, es pot dir que Comissions UGT, amb el que hi havia en aquells moments, van aconseguir aquell pacte i que, com que ara el govern doncs, hi ha posat més diners, s'ha pogut millorar l'acord i tal vegada doncs, puguin quedar contents tots o alguns dels sindicats convocants de la vaga, dels mestres, que ho votaran d'alguna forma en assemblea, i no puguin quedar tan retratats o tan en evidència Comissions UGT.
0: Ramon?
20: Home, jo crec que el que va quedar una mica clar ahir és que el tema, tot l'embolcall que s'ha posat a la reivindicació, hi ha una qüestió fonamental i gairebé única, que és el tema de l'augment salarial.
0: Total.
20: Tot l'altre, la veritat és que és per fer bullir l'olla. Segurament que hi havia moltes i moltes reivindicacions des del punt de vista de la gestió de les escoles, però que, en el fons, aquí del que es tracta és de que, escolta'm, se'ns augmentin el salari i, a més, ho han especificat així, no? Ens sembla que els mestres, i segurament que tenen raó, tenen el mateix dret a cobrar un salari semblant al que cobren, per exemple, doncs, els bombers o el que cobren els altres funcionaris. Això, per mi, em sembla que, diguem-ne, trenca una mica el discurs que ens ha fet fins ara respecte a aquesta voluntat de millorar o de pressionar per aconseguir una millora en el servei educatiu, perquè hi ha una part fonamental que és un tema del salari. Insisteixo, absolutament legítima. I la segona qüestió...
1: Salari i altres coses.
20: Bueno, no, ahir el que va quedar bastant clar és que estem parlant sobretot d'un tema de salari.
1: L'Ara va triar el títol del salari, que em sembla molt bé, que és rellevant perquè es quantifica, és una xifra, però no per això deixen de parlar de les ràtios o deixen de parlar de l'escola inclusiva. El que passa que és veritat que posar la xifra en un moment en el que s'està negociant, de dir 400 euros més, és cridaner, i l'Ara, a l'entrevista que li feia la representant de l'USTEC, la Yolanda Segura, ho porta el títol. Però això no vol dir que tota la reivindicació redueixi el salari.
24: I els mateixos representants sindicals al vespre, a la manifestació, o a la tarda, ja matisaven precisament aquest titular. Sí, ja deien que no posem els focus aquí, que no estem parlant només de 400 euros al mes, o d'un increment de percentual de salari per als mestres. és que hi ha moltes més coses. És que hi ha un augment de personal especialitzat, no? De docents, d'educadores, de psicopedagogs, de psicòlegs, la reducció de línies en algunes escoles. És a dir, la reivindicació és molt més àmplia que no només un augment salarial.
20: Jo crec que... Anna. No, perdó, volia acabar, Jordi, ràpidament. No, dos qüestions. Una, primera, el que fa diferent aquesta reivindicació és que hi ha una part molt important de la representació sindical que ha dit que sí, que ja està d'acord, i que amb l'augment de 2.000 milions pactats amb Comissions Obreres i UGT, doncs, com a mínim l'han firmat. Per tant, hi ha una part. Segona, un de cada tres mestres varen assumir la vaga, que són molts, però no són tots. Per tant, aquí hi ha una altra qüestió. I tercera qüestió, que a mi em sembla, i no val únicament per aquesta reivindicació, sinó per altres. Aquesta mania de tallar carreteres i de deixar que la gent no pugui anar a treballar, a mi em sembla que s'han de començar a fer mirar tots plegats. Perquè jo entenc que la gent té dret a protestar i sortir al carrer, però que si l'única fórmula que tenim és que una persona que va a treballar es trobi fent cues durant una hora perquè s'ha tallat la carretera, com avui ha tornat a passar i va passar ahir, a mi em sembla un mal sistema, i sobretot que evidentment és la forma de ser més simpàtic davant de la societat. Si això hi afegeixes que tens els fills o bona part d'aquesta mateixa gent que estan fent cua, que els seus fills no poden anar a col·legi o no tenen mestre, doncs home, l'emprenyada d'una part de la societat molt simpàtic no et fa.
2: No, voleu vagues ja, que no molestin. I això
20: va, és molt difícil. No, jo crec
2: les que... vagues que no molestin no, ja són vagues, molt difícils.
23: Tu tens... Si no molesten no són notícies.
20: Ah, no, llavors, escolta'm...
25: Però aquí la qüestió no està en la vaga. La vaga és un dret del treballador enfront de l'empleador.
2: I la protesta...
25: No, de la
20: no enfront d'una persona innocent que passa...
23: I
2: si es manifesten, igual que si es fa una rua per la victòria del Barça a la Lliga, doncs està de res.
20: Anna, això és exactament la mateixa història que passava amb els controladors dels aeroports en el seu moment. Tenien la paella pel mànec. Escolti'm.
24: I els maquinistes. Si no,
23: i els maquinistes.
20: Mira, m'ho has tret de la punta de la llengua, Laura. Si no passeu pel tubo, i en canvi, el pobre tio que treballa en una altra empresa que es dedica a vetes i fils, doncs aquell aquesta força de pressió no la té. Doncs no és això.
23: Però per aquesta raó no aniríem mai a la vaga. No
20: estic d'acord. No estic d'acord. Les vagues, escolta, es guanyen
23: moltes vagues. És a dir, tu faries vaga a la japonesa?
20: A tu sembla poc una
25: vaga. La vaga és no anar a treballar, aquesta és la vaga. L'altra és una de manifestació, és una altra història.
24: No, és una de pressió.
25: No és el mateix.
23: Has acabat, Ramon?
20: No, perquè em quedava dir una cosa. A mi et sembla poca cosa deixar els nanos sense classe? Home, em sembla que és una mesura de pressió prou potent. Són centenars, per no dir milers de famílies que no poden anar aquell dia, que es queden amb els nenos a casa seva, o que no tindran classe perquè el sistema és
2: de substitució. Com d'indignats han d'estar els mestres, encara que ahir només fessin vaga un terç dels mestres, n'hi ha 90.000 a l'escola pública.
23: Molts no ho van fer perquè els hi treuen 100 euros al dia i amb el que cobren...
2: Exacte. És dir, que un col·lectiu vagi diversos dies a la vaga, traient-los i com els hi treuen, 100 euros cada cop que fan vaga, com a qualsevol treballador, eh? És dir, fins a quin punt han d'estar realment mobilitzats i realment indignats. És dir, a mi em sembla que aquesta és una mobilització que té un valor, i estic d'acord amb el Ramon que sí que els mestres, al igual que els metges i al igual que altres col·lectius, tenen la virtut o tenen la sort de que poden barrejar o sumar a les seves reivindicacions laborals qüestions del servei públic i que té una afectació doncs, sobre les famílies, que, per exemple, doncs, si parés una càrnica que fa fuets, doncs tot això no passaria i la reivindicació i el debat seria estrictament laboral de com els han de pagar les hores extres o com han de ser els torns. No? Quan parlem de mestres, de metges o de treballadors d'altres empreses públiques, doncs aquest factor hi és.
0: Anna Gómez.
23: No, jo crec que hem arribat a un punt d'afartament dels mestres. És a dir, els mestres, els professors, vaja, estan educats per ser això, professors, ensenyants, per ensenyar matèries i valors als seus alumnes, no per ser psicòlegs, monitors, per ser guardes de seguretat, per ser logopedes i per ser no sé tantes informàtics fins i tot. I tot això, a més, amb un sou igual des de fa 10 anys. Per tant, quina mesura vols que facin? A més, els hi canvien els plans d'educació, sobretot a la secundària, cada dia. L'augment poblacional, és a dir, tenim una societat que no solament afecta l'educació, sinó també afecta la sanitat, els serveis públics, l'assistència social, etc. Tenim una població que en els darrers 20 anys ha crescut 1,5 milió de persones amb el mateix personal. Tant, només has d'anar a les portes d'unes escoles, només has d'anar amb un CAP per veure que els metges són els mateixos, i les infermeres o els infermers, i en canvi la població augmenta, i no hi ha més recursos per fer aquesta societat inclusiva que volem fer. Volem fer una societat inclusiva abans en una aula, és és que no és el ràtio. Sí, sí. Tu pots tenir 40 persones en una aula i que tinguin més o menys les mateixes tesitures de vida i te'n pots sortir, però el que no pots és en una aula tan diversa, cultural, religiosa, lingüísticament, i necessites un suport per fer. Totalment. És a dir, els polítics s'omplen la boca de paraules que després no les saben portar a la pràctica, i això és inaguantable, i els mestres han dit prou, i no m'estranya.
24: I no és una cosa que tinguin prou d'avui per demà, no, que s'hagin debat avui i diguin, no, va, ara direm prou i farem aquí una cadena de vagues, que això venen anunciant des de fa temps, que serà un curs mogut.
23: No, i és que a més ho ha portat molt malament al departament, però si tu veus aquesta conflictivitat, el que has de fer és el que ha dit el Jordi, senta'ls, el que no pots fer és presentar al Palau de la Generalitat un acord amb els sindicats minoritaris, perquè saps, a més l'Austec, que ja li costa arribar amb acords, fer una presentació com si ja estés acabat el conflicte, i acabar-ho d'adobar-ho anuncien la reunió d'avui als mitjans de comunicació abans que amb ells. Vull dir, no sé, el departament ha perdut el senderi, la consellera...
0: Oh. La,

0: els interessos o la feina dels Mossos d'Esquadra o les condicions de treball per davant dels drets dels ciutadans. I això jo crec que és una mala praxi que els hi va molt malament, com es veurà avui a la tarda al Parlament amb la consellera Parlon i amb el major Trapero.
1: Pregunta, mira, això em va bé per preguntar, que aquesta és l'altra pregunta.
2: Molt interessant aquesta compareixença.
1: La compareixença que és per veure... El primer és... també van entrar dos mosses d'esquadra en una assemblea de mestres, que no sé si això és normal, és legal, és una bestiesa,
0: és legal, però sí. No és proporcionat.
2: Però és habitual.
0: La llei diu que la comissaria d'informació té aquesta potestat de poder-se infiltrar per obtenir informació quan hi ha conflictes laborals o socials. Però la llei també diu que els Mossos d'Esquadra van armats i poden disparar, i no sempre ho fan. Ho fan de forma molt excepcional i ho fan, lògicament, de forma proporcional. És a dir, els Mossos d'Esquadra es poden infiltrar en una assemblea? Sí, sempre. Es poden infiltrar en una reunió d'un partit polític? Si convé, també. És a dir, la llei ho empare. El que passa que s'ha d'actuar en proporció. I aquí és evident que no s'ha actuat en proporció. Que hi ha alguna cosa que grinyola quan dimecres passat la consellera Parlon se'n va al programa de Gemma Nierga i diu que no ha estat gens adequat i no ha estat gens afortunat plantejar el tema dels Mossos a les escoles amb el conflicte que hi ha en l'educació pública en aquest moment. I aquell mateix dia, dos agents dels Mossos d'Esquadra s'estan infiltrant a una assemblea.
1: Aviam.
0: Per tant, algú no li fa cas a la consellera, però que ho expliqui
3: perquè ella no aclareix qui ha ordenat això, perquè serà tot lo legal que vulguis, perquè el paper ho aguanta tot, però evidentment és moral, recorda més a la Gestapo que en un país democràtic.
0: Hi ha gent al Partit Socialista i al Govern que està molt contenta i satisfeta de que s'apunti contra el major Trapero.
1: Melero.
4: No, és que a veure, la premissa de partida és diferent. Si no és proporcional, no és legal. La proporcionalitat és la base de
0: la legalitat.
4: I per saber si és proporcional, el primer que has de saber és quina mena de risc volies evitar o quin tipus de conflicte volies evitar i quina era la seva naturalesa més o menys preocupant o violenta perquè prenguis una mesura d'aquestes característiques.
3: Tracten com a terrorista, per favor.
5: Serà tot lo legal que vulguis, cosa que tinc seriosos dubtes, com el Xavier, sense tenir els coneixements jurídics que té allò, òbviament, però simplement de pura impressió. Però és una xapussa de Mortadelo i Filemón enviar dues Mossos d'Esquadra que, a més, no sabien ni s'havien preparat ni amb quina escola havien de representar, ni a quins cursos representaven, ni res s'havien preparat, i que les van enganxar al minut 0.
3: A la primera.
5: Per tant, escolta'm, sigui perquè no es podia fer, que em sembla que és bastant això, o perquè són uns inútils, aquí algú ha de pagar el pato. Això no pot ser.
3: Les dues coses són preocupants.
5: No, per això et dic, aquest és el problema.
1: Són les 11 i 11 minuts. Un minut, sisplau.
2: A veure.
6: RAC 1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
7: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
8: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
9: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts.

0: 20 anys construint junts. Obramat.
1: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4. Des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
2: Experimenta una lent progressiva dissenyada amb intel·ligència artificial basada en mesures personalitzades del teu comportament visual. Una lent personalitzada per tu per un Essilor expert. Descobreix Varilux XR sèries i gaudeix d'una visió nítida instantània fins i tot en moviment i transicions suaus de prop a lluny. Varilux d'Essilor.
3: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
4: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
5: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
6: Ell pot, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Fes t'entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
8: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
12: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
13: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
14: El perquè de tot plegat.
15: Ja que és un dia futbolístic, deixeu-me que... Bueno, futbolístic, el que menys, vull dir, és un dia de parlar d'un personatge en concret, que és Florentino. Deixa'm dir dos temes vinculats al futbol, ara sí. Primer, que el Barça va a Vitòria sense la Minya Mal, Fermín, Rafinha i De Jong. Tots han quedat fora de la convocatòria, el Barça ja és campió de Lliga. I la segona, que aquest matí, a les 9 del matí, algú m'avisava que he dit un fet que em pensava que no era erroni i que és un detall. El que em deien que he anat dient que el Girona és qui està en zona de descens ara. He mirat la pàgina de la Lliga a les 9 del matí i prometo que a la classificació hi havia el Girona. Ara ho he tornat a mirar i ja no està el Girona, està l'Espanyol. Que l'altra gent m'ha dit, diu, no està l'Espanyol. Doncs, efectivament, a la pàgina de la Lliga, l'Espanyol, per diferència de gols, és l'equip que ara en aquests moments estaria en zona de descens. Tot i que la meva teoria sabeu quina és, que els dos se salven.
16: D'aquí continuo veient el Girona, jo.
15: A on?
16: A la Lliga BBVA.
15: Pues a la meva de la pàgina de la Lliga i en surt l'Espanyol. O sigui,
16: però, a més, Espanya no va com a Anglaterra, no?
15: No.
16: És, això, dir, és no la diferent, no la gola veraix no particular.
15: Són les 11 i 18 minuts. No us he dit res durant la publicitat. Però hi ha una bona notícia que vull compartir amb vosaltres, que és que acaba d'entrar fa poca estona el Joaquim a casa seva.
17: Què dius ara?
18: Home!
15: Hola, Joaquim, bon dia.
19: Bon dia a tots, bon dia a tots.
20: Hola, hola, hola.
15: I ets a casa? Ja sou a casa?
19: Sí, fa res, fa poquet que hem entrat. Ens han ficat un entrebanc, però, escolta, sí, hem entrat, estem molt feliços. Ens han, havíem trobat silicona a les portes.
15: Com?
19: Sí, ens hem trobat amb les portes amb silicona. Però bé, hem pogut entrar per una finestra per darrere i tot i que ens havien donat les claus, és a dir, això ahir a mig de matí ens va trucar l'advocat i ens va dir que, que havien entregat les claus voluntàriament als seus advocats i que avui al dematí anéssim al jutjat a buscar les claus i signar els papers per al qual podíem entrar a casa nostra.
17: Però això, Joaquim, és abans de l'execució, no? Sí, perquè sí. L'execució, vas dir la setmana passada, que era el 22.
19: No? Sí, era el 22 de juliol. És a dir, l'ordre forçosa era el dia 22 de juliol, però ahir, sobtadament, em va trucar l'advocat i diu, escolta, estàs assentat? Dic, sí. Diu, passa això.
15: Bueno.
19: Clar.
18: Enhorabona.
15: Hora.
19: Gràcies.
15: Enhorabona. Gràcies. Sí, sí. Val, i a mi m'imagino quina il·lusió. Quants, 7 anys després?
19: 6 anys, és a dir... el contracte es va acabar el 2022, però des del 2020 que no cobràvem, i batalles...
15: O sigui, que no entrareu a casa vostra des de fa 6 anys.
19: 6 anys, sí.
15: Val.
19: Sí, sí.
15: Com està la casa, al marge de siliconada per les portes?
19: Està feta un fàstic, la llum està tallada, he parlat amb els de la distribuïdora, m'han dit que el comptador està tallat, és a dir, que no hi ha llum a la casa, sí que ara per ara hi ha aigua, però està fet un fàstic. Està fet un fàstic, però bueno, estan les parets i són, els lavabos i són, les tuberies i són.
18: Però està fet un fàstic de deixada, de brutícia, sí, o de fet amb el bé expressament?
16: De tot una mica.
19: Una miqueta de tot, sí, una mica. Home, ja en el moment que ens han trobat silicona a les portes i... Sí. I ens han trobat que va voler-la pintar, però a cops de brotxa, és a dir... Jo crec que un nen, el meu lloc de 5 anys l'hagués pintat millor, però... feliços, escolta, estem molt feliços. Ens en recordem, volem donar moltes gràcies a moltíssima gent que ens ha acompanyat. Avui és el dia de recordar-nos dels amics, de la gent que ens ha acompanyat, de vosaltres des del minut zero, des del Diari de Tarragona, des del minut zero... I de que només estic rebent ara missatges de gent que ens estima. Gràcies. És que no tinc, estic nerviós i emocionat de tot. Però només tinc que paraules que agraïment. L'altre ja ho farem. Ja ho farem, l'altre.
15: Perdona, Melero, pot denunciar? Bueno, esclar que pot denunciar, clar. Que no ha trobat la casa com estava, que ha trobat silicona a les portes.
17: Bueno, d'anys, segons l'import. Que puxi, sinó civilment o penalment, segons
20: no,
17: el cas.
20: Xavier, hi queda una cosa pendent, que és demanar, amb efectes retroactius, tots els lloguers no clar, cobrats durant tots aquests anys. Això que això suposo, Joaquim, que ho deus tenir en marxa amb el jutjat, no?
19: Sí, avui el procurador ha dit que en el moment que ja tanquem tot, és a dir, avui ja, com qui diu, ja tanquem la deuta dels lloguers no pagats, i em va dir que fes que comptés una mica... que em pot costar tot això, però bueno, el de dintre en si és un desgast continu, un manteniment, humitat, no sé si això després, ara parlarem l'assegurança, si hi ha alguna cosa que em puguin cobrir, però sí que penso reclamar tot el deute que em deu, el buscaré on sigui, l'empaitaré tota la meva vida, ens ha fet molt mal, però tenim la casa. Estem aquí davant tots, tots estem aquí davant de casa, tota la família i algun amic que ha vingut també. Els veïns ens han vingut. I RAC1 ha estat aquí. Sergi avui m'ha tocat al dematí, ens ha enviat un missatge que estava malalt.
15: Sí, sí,
19: li hem enviat missatges d'agraïment. I només tenim que agrair-vos a tots vosaltres que està aquí la gran representant del Diari de Tarragona, també han estat aquí per haver-nos acompanyat i només tenim paraules d'agraïment. Demà ja ens en recordarem del mas sistema, de tot el que hem estat parlant, però estem contents.
15: No,
19: ara podem dir, com dèiem, la paraula que deies, Basté, de finalitzat o com sí. És que no me'n recordo?
15: Sí, tema liquidat, ja. Tema
19: liquidat. Tema liquidat.
15: Com diria el Gaspar.
0: Sanjat,
15: sanjat. Tema sanjat. Què deies?
17: No, tema deia que la justícia pot resoldre les coses i aquest seria un tema que hagués resolt la justícia, però 4 o 5 anys després, abans. Ha trigat tant que jo no sé ja si pensar que ha estat cosa de la justícia o del suport mediàtic que ha tingut el Joaquim que ha posat en evidència aquest escàndol.
20: Jo, ara que el Joaquim sortosament i entre altres coses perquè ha tingut la capacitat de mobilitzar-se i el seu cas era un extrem tan absolutament delirant que fins i tot ha tingut ressò els mitjans de comunicació, em ve al cap l'altra gent que està en circumstàncies semblants i que fa, doncs, no segurament 6 anys, perquè això és una barbaritat, però porten un any, doncs, en pleits per intentar recuperar una cosa que és seva, simplement perquè algú ha decidit no pagar el lloguer i amb els sistemes que, el que deia l'altre dia el Xavier, no?, amb els sistemes d'aquest xoc entenem aquesta protecció social, jo crec absolutament mal entesa, perquè, evidentment, si es vol protegir algú socialment, està molt bé, i han d'haver-hi, per això paguem impostos, clar. I, per tant, algú hauria de pagar aquest lloguer, però el que no pot ser que sigui sobre les esquenes del propietari que té el pis o que té un o dos, els que sigui, i que, bueno, que legítimament cobra una renda cada mes, no? Sí, sí, aquesta és la situació que em ve al cap en aquests moments.
17: La justícia social no cau sobre les espatlles del ciutadà. La justícia social és competència del sistema,
16: home,
17: no dels
16: clar,
17: particulars.
16: Per això paguem impostos.
21: En fi, Joaquim, una abraçada molt forta.
19: El sistema no funciona, el tenim clar. Gràcies a tothom, gràcies i fins aviat. Us espero aquí baix, eh?
15: Sí, no et preocupis, això rai. Una abraçada, records a la família.
19: Gràcies,
15: que
19: una abraçada, gràcies a tots.
16: Encara servim després, per alguna cosa, Jordi.
15: Sí, què?
16: Dic encara servim per alguna cosa.
15: Oh, i tant, i per moltes coses servim.
20: I per moltes coses.
15: I a vegades servim per mostrar i unes altres vegades per retratar. I jo crec que en aquest cas estem parlant d'un retrat d'una societat que
0: no una funciona. Cosa que no funciona, eh?
15: Que no funciona.
17: Que no funciona.
15: Per ser comunicat oficial... Ja per quadrar el cercle i així anem acabant, el Real Madrid comunica que la secció tercera de l'Audiència Provincial ha dictat resolució notificada en el dia d'avui perquè estima íntegrament els recursos formulats, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap, que ordenava la continuació de la tramitació de les diligències de... que el Madrid i la seva junta directiva eren responsables d'il·lícito penal en relació amb els concerts de l'estadi Santiago Bernabéu, acordant el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal. Concluye que igualmente que son las empresas promotorias cesionarias del Estado en la que se organiza pam. Pel que s'entén, que el Madrid no té responsabilitat penal a l'organització dels concerts, però que igualment... No, segur.
20: Que no vol dir que tingui responsabilitat administrativa, Xavier?
17: Bueno, pot tenir responsabilitat civil. A veure, això dels concerts, quan va per la via penal, és perquè s'està parlant de dos delictes. Delicte contra el medi ambient, perquè el soroll és una alteració del medi ambient, i delicte de lesions, perquè el soroll permanent i continuat provoca alteracions psíquiques, de son, de comportament i tal. Llavors, és perfectament lògic que el Real Madrid, persona jurídica, no sigui la responsable penal d'aquests delictes, però té la responsabilitat civil per ser la titular de la instal·lació.
15: Jo crec que aquí el que està dient és, efectivament, el Madrid no té cap responsabilitat en el tema del volum del so, per posar-nos en dir-ho pla, però que no diu la sentència, perquè no anava per aquí, és que pugui continuar organitzant concerts.
16: Tal qual.
0: Aquest és el problema, que és un camp pensat per poder fer concerts.
20: Sí, és,
15: i que, efectivament, no fa.
17: I el que ho va pensar allà al mig, aquell tros de la Castellana... Sí. Amb el veïnat que hi ha per allà, com li va passar pel cap que la gent aguantaria concerts per la nit allà?
20: Doncs de la mateixa manera que durant molts i molts anys, diguem-ne, han anat fent coses que realment semblaven impossibles. La mateixa ampliació del Santiago Bernabéu, que se n'ha parlat i se n'ha parlat molt, més enllà dels diners que va costar, que ella hi feia referència, els 1.300 milions i tot això, som, tothom sap, és un cambalatge...
16: I les variacions fiscals, dels
20: d'una zona que tenia el Real Madrid, on era, per cert, hi ha les torres aquelles tan grans que hi ha a l'entrada de la Castellana de Madrid. És a dir, és això d'aquesta certa impunitat
17: just,
20: en què sempre
17: just
20: han treballat.
17: Just aquest barri, jo tinc diversos amics, advocats, alguns molt coneguts, i molts de l'Atlètic, que, vamos, que el sang cruspita denúncies. Sí.
16: Però que vigili el Florentino, perquè com s'obri la veda, ja està els diners del Castor a l'hora de tornar.
15: 11:28 minuts. Un segon, sisplau, que la Laura Rossell està aquí a presta disposta.
18: Ai, Tito Floren, quines hores que ens ha regalat de debat i de sorpresa majúscula, perquè jo crec que no hi ha ningú que hagi seguit aquesta compareixença que no estigui encara en estat de consternació, perquè el show de Flo, aquest home en crisi, és inesgotable. Avui hem passat per aquí Santi Seguro, l'Agustín Peri, Alfredo Relaño i Juanma Castaño, que són quatre de les persones assenyalades ahir amb noms i cognoms per el Tito Floren, aquest ésser superior que avui acumula tot d'adjectius i valoratius, com ara patètic, delirant, esperpèntic, una immolació, un suïcidi, i que va fer tot el que no s'havia de fer en una roda de premsa. Hem après algunes paraules, com ara garbancero, que l'ha pronunciat Santi Segurola, l'he anat a buscar perquè no sabia què volia dir, vol dir que és alguna persona vulgar, ordinària o de baixa qualitat. Després hem tingut el relleu de la tertúlia amb el trident del Melero, el Casas i el Rovira. Rovira, que ha compartit taula amb Florentino Pérez i una altra persona, que no s'ha de revelar, perquè, mira, una mica de misteri, doncs, també ens va bé.
20: Sempre queda bé, no?, allò, una mentida. El suspens.
18: El Melero, que hi ha posat un toc d'alegria, perquè diu que el futbol és una de les activitats més divertides que es poden fer amb la roba posada. A vegades servim per alguna cosa, ha rematat l'Anna Gómez en aquesta final feliç per a la història del Joaquim. 6 anys després ha pogut ja a aquesta hora entrar a casa seva i ens ha trucat des d'allà per saber com estava vivint aquest moment. I acabarem amb una frase que m'ha semblat memorable del Santi Nolla, sobretot l'espectacle de Florentino Pérez, que és, si us plau, que no s'aturi.
15: Melero, que tenim d'aquí uns moments a una de les grans, eh? Com la vam admirar de petits, que es diu Anna Torrent, cria cuervos...
17: Aquella pel·lícula, L'espíritu de la colmena...
15: De Colomel, pel·lícula de Colomel.
17: Pel·lícula preciosa. Frankenstein... Teresa Gimpera pentinant-la, és una imatge icònica que no oblidaré mai.
15: Després va fer un salt a la seva vida per fer una pel·lícula que forma part de l'univers també del cinema espanyol. És a dir, les pel·lícules que ha fet Anna Torrent, moltes són història del cinema espanyol. Sí. L'espíritu de la colmena, Cria cuervos i, per una generació més jove, Tesis. La primera pel·lícula d'èxit d'Alejandro Amenábar. Aviam, pel·lante...
16: Palante. Doncs mira, tots tenim un amic que qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, per als seus amics és Manolo, alhora els seus fills li diuen Papa, i per a seva mare, Manolito per a seva mare. Manuel, Manolo, Papa, Manolito, és igual per a tothom, és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Perquè més important que, com ens diuen, és que se'ns reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no pel que són. Els primers en protegir, Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
15: Melero, li posem música o què?
17: Per sí, posem-li, a veure, dedicada al Florentino. No tothom envelleix malament. Per exemple, els Ramones.
15: Home!
17: 50 anys del disc Ramones i d'aquesta cançó, Pet Sematary.
15: Doncs amb el DJ Melero acabem aquí, acabem aquesta tertúlia de butxaca. Gràcies i fins de la setmana que ve. Que vagi bé, bon dia.
20: Adéu-siau.
15: Adéu.

0: que estan atents als drets humans, diguéssim, poden podria parlar sobre la migració, sobre la immigració, sobre els suposats problemes que suposa la immigració, sí o no? Llavors hem contactat amb la Sònia Ros, ho dic perquè tots els discursos sobre migració estan captats, diguéssim, raptats per l'ultradreta, sobretot, no?
1: Totalment.
0: I llavors, bueno, sí, la gent es mou per distints motius i potser podem parlar tranquil·lament des d'una altra perspectiva. I aquí ve la Sònia Ros, activista i defensora dels drets humans, especialitzada en migracions, ha estat 10 anys al capdavant dels serveis jurídics de Stop Mare Mortum i actualment és la fundadora i directora de la cooperativa de comunicació Kepo. Moltes coses, eh? Molt bé.
2: Sí,
0: molt la meva política és possible defensar una política pública d'immigració justa i equitativa?
2: Jo penso que sí, si us plau, no? Ho dèiem l'altre dia també amb aquesta pregunta.
0: Acosta't més al micro.
2: Jo crec que la resposta simple i curta seria que les esquerres han incomparegut fent política pública i s'han quedat en un relat reactiu a la dreta i a l'ultradreta, no?
0: Què vol dir? Un relat reactiu vol dir que reacciona al que diu l'ultradreta, però no aporten...
2: És que si mirem els últims 25-30 anys a l'estat espanyol, que és qui té les competències en estrangeria i asil, la gran majoria, no veiem canvis normatius rellevants. La llei d'asil és del 2009, la llei d'estrangeria és del 2000. És veritat que ha tingut reformes del reglament, és a dir, del manual d'instruccions de com l'apliques, però en la base, i com ha canviat la societat de l'any 2000 a aquí, no? I després un tema que penso que és important d'això és que el fet d'haver incomparegut, de no haver generat més que un relat i no haver generat una proposta política pública ferma, ha deixat a la gent orfa de propostes. Llavors, quan li ve el dubte sentint els discursos d'odi, es desorienta.
0: Clar.
2: I crec que s'ha d'obrir conversa i posar-los al fang.
0: Parlem de partits polítics i responsables polítics que quan podien no han fet res o han incomparegut, com tu dius, però també parles dels sindicats, no? Que amb això de la regulació extraordinària s'han mantingut al marge completament. De forma vergonyosa, diries?
2: Humilment penso que sí. És a dir, però dius molt bé quan dius, bueno, quan parlem d'esquerres, d'aquí parlem, no? Els partits, hauríem de definir què és esquerra, si el PSOE és a l'esquerra o no, no? Però els que pensem que no ho està i que són un partit de centre, doncs la gent que hi ha a l'esquerra segurament en els programes ha portat propostes, però després quan ha governat aquestes propostes no les ha considerat prioritàries. Ara, això els passadissos del Congrés es parlava molt, no? Ara no és el moment d'apretar amb això, ara no és el moment d'apretar amb això, no?
0: I mentre Esquerra no apretava amb això, apretava l'ultradreta, no?
2: Exacte. Uh-huh. Llavors, jo crec que sí que sovint una part important de les esquerres, i aquí parlo de carrer, parlo de sindicats, parlo de partits, s'ha posat de perfil. Quan hem sentit els grans sindicats defensar els drets de les treballadores i els treballadors informals que no tenen permís de treball?
3: Mai.
2: Al contrari, els líders dels dos principals sindicats d'aquest país han fet declaracions justificant perquè els espanyols van primer.
0: Ha costat més el micro, que és molt important tot això que estàs dient i m'estàs molt allunyant el micro. Molt bé. Llavors, una pregunta que ens fem tots, per anar traient temes. Clar, nosaltres, quan hi ha moltíssima gent que diu, que això és una cosa que a mi em tronxa, que és aquest lloc comú, que no sé si és una cosa de parlar en català així, lloc comú, bueno, un lugar comú, es diu que la immigració tiene que ser regulada i ordenada, diuen. Però regulada i ordenada ja està, i ho està per la llei d'estrangeria. És a dir, Espanya està obligada a tenir una llei d'estrangeria i, per tant, està regulada i ordenada. Com el puto cul, però regulada i ordenada. Aquesta llei d'estrangeria, diguéssim, no ens la podem treure de sobre, no? És a dir, aquella idea que té, bueno, obrim fronteres, campi qui pugui, això dius que...
2: Bueno,
0: aquesta és una solució que és... inaudita.
2: O sigui, per una banda, la gent d'esquerres defensem que l'Estat reguli, en principi. El tema és com regula, què regula, no? I la llei d'estrangeria és un marc per regular els drets i les obligacions de les persones estrangeres. La gent d'esquerres volem garantir i accés de drets ràpid de la gent, perfecte, ens convé una llei d'estrangeria, i la gent que no està tan a favor de la migració vol regular molt bé com s'hi accedeix, qui hi accedeix, amb
0: sí,
2: quines
0: Vox,
2: obligacions...
0: Sí, perquè Vox, per exemple, parla de la llei d'estrangeria amb totes les lletres i no té cap problema en dir que s'ha de ficar... Hay que meter mano a la llei d'estrangeria i això, per això, per això, per això i per això, eh?
2: Exacte, dir, llavors...
0: Però la llei d'estrangeria també és una cosa que les persones d'esquerres, els pobres progressistes o la gent de bé, o la bona gent que diria l'Espriu, també és una cosa que en podríem parlar tranquil·lament. Eh?
2: És que jo crec que ja hem renunciat, perquè té una connotació tan negativa,
0: clar,
2: perquè la llei d'estrangeria és tan injusta i tan salvatge en algunes coses,
0: val,
2: que hem dit fora. i fora no, al contrari, dintre i com nosaltres la vulguem, no? I hem de discutir coses que són difícils i complexes, però que ho hem de fer.
0: I la llei d'estrangeria a Espanya la té perquè ho marca la Unió Europea, diguéssim. És a dir, no podíem estar dintre de la Unió Europea sense aquest tipus

0: de marcs legals, oi?
1: Tots els estats tenen algun tipus de marc normatiu que regula quins són els drets i les obligacions dels estrangers. I és obligatori tenir-los. Però, a més, Espanya, com a estat membre d'Europa, la té. I no només això, sinó que ara ha perdut certa sobirania i certa independència, perquè a partir del proper juny ha d'aplicar el Pacte Europeu de Migracions i Asil, que els activistes li diem el Pacte de les No Migracions i del Poc Asil, perquè és així. I
0: aquest pacte va sortir endavant per obra i gràcia dels vots de la dreta i l'ultradreta del Parlament, pot ser?
1: M'agrada moltíssim aquesta pregunta. Aquesta llei surt endavant perquè l'esquerra alemanya dona el vot final que permet que passi la votació del Parlament Europeu a canvi d'una política molt important d'impuls d'inversions econòmiques en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, perquè considera que és prioritari davant del pacte. Però és una mica el que deia abans, no? Ens hem posant de perfil, mai és prioritari, mai és el primer, no? Perquè entenem que regula els drets d'altres persones, no els nostres. No entenem que una restricció de drets d'una persona que no ha nascut aquí, o que ha nascut aquí,
0: però
1: que no té els papers perquè la seva família no els té, la seva mare, en aquest cas, no els té.
0: Ahir parlàvem amb una persona, sí, la Chaima, que no va tenir la nacionalitat, bueno, no, el permís de residència fins als 10-12 anys.
1: Hola, què tal?
0: Sí, i hi ha gent que fins als 20-25, eh?
1: Exacte. Sí, sí.
0: Escolta una cosa.
1: Bueno, perdona, ara en regulació extraordinària, sí, gairebé, només a Catalunya, 30.000 infants i adolescents...
0: Infants i adolescents, eh?
1: Passen a la regulació extraordinària. 30.000 a Catalunya. Pues acaben a escola,
0: no?
1: Acaben al parc, acaben extraescolars...
0: No està regulat a Espanya sense papers, no tenir papers, té implicacions moltíssimes,
2: com
0: no? L'educació,
2: no
0: tenir beques de menjador, no poder tenir sostre, no tenir aixecluc, no tenir... Una llei d'estrangeria, quin objectiu té? Què regula exactament?
1: Pues ho comentàvem abans, no? Els drets i les obligacions, bàsicament, i per això jo dic que s'ha d'entrar a la proposta concreta del que volem que reguli aquesta llei d'estrangeria, no? Podem discutir, després ho parlarem quan parlem més de propostes, no? Però podem discutir qui, de quina manera, esperant quan, podem discutir-ho. Jo sé que això és molt incòmode per les esquerres. No, perquè el dret ha de ser universal, i és que el dret a migrant no és universal, no és un dret humà.
0: El migrant no és un dret, és una cosa que m'ha sorprès molt.
2: Increïble.
1: O sigui, això sent superestrictes en dret, el que passa que, bueno, ja veiem el dret internacional últimament, està una mica al calaix, eh? Tampoc voldria posar-me jo ara molt legalista amb això, no? Però la Declaració Universal de Drets Humans regula el dret d'una persona a sortir d'un país, però no regula el dret d'una persona a entrar a un país. L'únic que regula és el dret a l'asil, que sí que els estats aquí tenen el dret a deixar entrar aquella persona, no? Però més enllà d'això, migra és una realitat. Ho ha estat, ho és i ho serà. Per tant, ho hem de regular, estigui recollida la declaració o no ho estigui, no? La realitat és que...
0: Els éssers humans ens movem.
1: Exacte. I moure's implica sortir i entrar. És que a qui li expliquis que tens dret a sortir un país perquè no tens dret a entrar a un altre, que te quedes en un paracaídas, en el medio, no?
0: És que... Pues moltes vegades, pues, sembla que sí. Anem a les propostes, doncs. A veure... propostes per a una llei d'estrangeria més justa, no? Més justa sobretot per les persones que ja són al territori, el que en diuen el territori de rebuda, d'acolliment, però també per a les persones que es mouen. Tu dius que s'han de garantir els terminis.
1: Sí, ho parlàvem amb l'Ester abans d'entrar, no? Aquí hi ha un tema que és que a Espanya, la llei d'estrangeria és una llei de dretes i d'ultradreta, però sobretot de dretes.
0: L'actual,
1: L'actual. Ho ha sigut sempre, és a dir, el col·lectiu migrant sempre diu, vosaltres esteu ara espantats de viure sota el règim de l'ultradreta, però és que nosaltres vivim amb les normes de l'ultradreta, superrestrictives de dretes de sempre, no? Llavors, el tema dels terminis per mi té a veure amb la pràctica. Aquesta llei que tenim, que és de dretes, que institucionalitza una violència i una discriminació, un racisme institucional bestial cap al col·lectiu migrant, si el compares amb la resta de normes que tenen els estats europeus, té algunes qüestions que són interessants, com la figura de l'arrelament, no? Hi ha molts estats membres que si tu hi entres de forma irregular et quedes per tota la vida. Quan tu vas por ahí i dius, no, a Espanya, passats 2 anys, pots demanar els papers, al·lucinen. El que passa és que no deixa de ser... el reconeixement d'un fracàs. Jo t'he deixat estar aquí 2 anys sense drets i ara tinc un mecanisme de correcció d'això. I aquí vaig al que deies dels terminis, que és... aquesta llei té molts problemes. S'hauria de tirar a la basura i fer-ne una de nova, sobretot escoltant el col·lectiu migrant, que té molt clar què pensa dels seus drets i de les seves obligacions, no? Més enllà del que puguem discutir tu i jo avui amb tota la bona voluntat. però la praxis és superproblemàtica, té una arbitrarietat brutal, i per això jo defenso una llei d'estrangeria clara i justa, perquè el que no volem és l'arbitrarietat d'un funcionari. Ui, jo lo pedia amb aquests requisits i me lo dieron. Ah, jo el vaig demanar i no me'l van donar. Ui, tu has trobat cita? No, jo no he trobat cita. Ui, yeah. A tu quan t'han trigat a homologar-te el títol? A mi tant. Ai, a mi encara no me l'han homologat. No, a mi m'han dit que el meu no me l'homologaran. Aquesta arbitrarietat, llavors, el dels terminis és un exemple provocador per dir, ostres, el ciutadà sempre està obligat, i encara més en situació de vulnerabilitat, a complir amb els terminis. Com tu renovis un dia després que se t'ha caducat el NIE, bye bye. Ara, si tu tens 3 mesos per respondre amb l'arrelament i trigues un any i mig, no passa res. Llavors, el primer que hauria de fer la llei d'estrangeria és complir amb la pròpia llei d'estrangeria, no?, i amb els seus propis terminis.
0: Ara, quins terminis hi ha?
1: En el cas de l'arrelament, hi ha milions de permisos de residència, o sigui, hi ha milions d'instruments, no?, de supòsits, però el de l'arrelament, per exemple, que jo el trobo que amb la reforma es va escurçar una mica i va ampliar una mica els supòsits on es podia demanar, el termini són 3 mesos i jo crec que s'hauria de complir escrupolosament, perquè cada dia en situació irregular és un dia en vulneració de drets. Clar. I la regulació extraordinària en aquest sentit, que és l'única part de l'esquerra que sí que ha fet política pública, els que han lluitat per la ILP...
0: Això que acabes de dir ara...
1: La ILP? No, la regularització extraordinària?
0: L'han empesa, diguéssim, els col·lectius migrants i des de l'activisme, diguéssim.
1: Exacte, és el propi col·lectiu.
0: Que és Pedro Sánchez el que ha fet que s'ho ha tret del barret perquè resulta que està superesquerra.
1: El Pedro Sánchez ha intentat de totes que això no sortís. I la resta de partits d'esquerres han dit, bueno, exacte, no sé xiular, com tu. El que passa és que en el moment que han necessitat els vots de Podemos per poder tirar endavant una cosa que un altre partit li demanava, ho han tret del calaix.
0: Anem a una altra cosa.
2: Perdona, no, que deies sí. L'arrelament són 3 mesos, segons la llei, però quants mesos poden estar-se?
1: És arbitrari. Ara hi ha gent que en 6 mesos li contesten, gent que en 8 mesos, gent que li fan requeriment durant un any i mig. Penseu que hi ha molta gent en situació irregular que no té un domicili fix.
2: I tampoc
1: una tonteria com
2: treball.
1: Aquesta, que no és cap tonteria, això per suposat,
2: per tant, no, poden...
1: no rep les notificacions, no rep els requeriments.
0: Clar. Anem a una altra cosa. Tu dius que s'ha d'atacar la immigració en origen. Això també ho diu bastant l'altra dreta d'una manera curiosa en el seu cas, però...
1: Que s'ha de defensar, diria. Jo no diria atacar. És a dir,
0: això què vol dir?
1: Preguntem-li al col·lectiu, és a dir, i crec que ho ha expressat amb molta claredat, no? Si tu vols migrar, migrar no és un projecte de vida que fas d'un dia per l'altre, a no ser que tinguis un tema de persecució, que estem parlant de refugiats.
0: Que és un altre tema.
1: Tu vols planificar. Tu vols anar a una ambaixada i demanar un visat. Vols poder planificar. Ostres, potser tindré un visat per demanar feina, per buscar feina, perdó, durant un any. Molt bé, vaig a l'ambaixada, tinc 2 o 3 mesos per demanar-ho, pago la meva taxa, viatjo de forma legal i segura, entro de forma legal i segura.
0: I no moro en el camí, per exemple?
1: No me la juego por el camino.
0: No hi ha les màfies implicades, per altra banda, no em costa un ronyó, literalment, perquè...
1: I quan arribo, tinc drets.
0: Clar.
1: No em poso a treballar amb l'economia submergida, perquè una de les qüestions per les quals no s'aborden alguns temes de migracions és perquè no volem abordar altres temes, perquè parlar de migracions no és només parlar de la llei d'estrangeria, és parlar d'economia submergida, és parlar del codi penal, és parlar de la llei d'educació, és parlar de sanitat pública, és parlar de moltes coses, no? Perquè al final estem parlant de quin és el col·lectiu que socialment en aquell moment està a l'esglaó de baix, i en aquest moment li ha tocat el col·lectiu...
0: De tota manera, la llei d'estrangeria actual, pel que tu expliques, promou l'esclavatge, no?, d'alguna manera. És a dir, perquè tens mà d'obra barata, fent veure que està irregular i que entra, no sé què, el que se salva, el que salva la pell per entrar i tal, i després tens gent precaritzada i gent,
1: 100%.
0: No? És que, vull dir que potser no es vol resoldre perquè...
1: És que si hi ha explotació laboral i persones en situació irregular, és perquè hi ha algú que guanya diners amb això, però no en plan superconspiranoico. Vull dir, la regularització extraordinària, qui no s'ha queixat de la regularització extraordinària?
0: Clar. Sí, els empresaris l'han aplaudit, empresaris, molt empresaris, diguéssim, i molt de dretes i molt conservadors, l'han aplaudida.
1: Perquè hi ha hagut un moment que ni amb l'economia submergida... Clar. O sigui, nosaltres ara hem fet un documental a Almeria sobre assentaments. En 30 quilòmetres quadrats a les afores d'Almeria hi ha 25.000 persones treballant als hivernacles en situació irregular.
0: Clar.
1: és que ni treballant en economia submergida, la patronal té la mà d'obra que necessita quan considera els migrants subjectes mà d'obra, no? I no els considera subjectes de drets, ni persones, ni... Però, bueno, anant una mica al que deies, no? Jo penso que quan parlem d'origen hem d'escoltar les persones, o sigui, hem de reconèixer el dret de les persones a poder-se moure. Podem discutir de quina manera, però el que no podem posar en risc és la vida de la gent quan surt i quan arriba, a costa dels drets de totes, repeteixo, de totes, perquè quan els sindicats es posen de perfil perquè la gent sense papers no té salaris dignes, no té condicions de seguretat, estem perdent tots drets laborals. Jo tinc un bon company que diu, al moment que fa 20 anys no ens vam queixar de que un treballador migrant sense papers no es podia pagar el lloguer, vam obrir la porta que avui tots els treballadors, la gran majoria de treballadors, no puguem pagar el nostre lloguer.
0: Sí, sí, sí. Som el canari de la mina. El migrant. Molt ràpidament, perquè estic super fora de temps. Hauràs de tornar, amiga? Ho sento moltíssim. Però tu...
1: Perdona, ho sé dir més
0: bé. Vols obrir el debat sobre les quotes. Li ha explotat el cap a alguns d'esquerres.
1: Inclòs jo, totalment. Que, més que
0: això,
1: obrir el debat de les quotes, dic hem d'obrir tots els debats. Val. És a dir, igual que tenim una sèrie de prioritats com a política pública en cooperació al desenvolupament, tu tens un pla director que dius jo vull prioritàriament treballar en aquests països, treballar en aquests temes, m'interessa el col·lectiu LGTBQIA+, m'interessa el tema violències masclistes, m'interessa la mutilació genital, treballaré en aquest país, en aquest i en aquest. Tu, com a política pública migratòria, hauries de tenir també unes prioritats que poguessin ser de protecció, que poguessin ser aquí és on hem de discutir, de necessitats, si tu vols, de mercat laboral, de promoció de certs perfils en estudis. El que no pots deixar-ho és arbitrari a les màfies, que és com està ara. Ja. Aquells països que tenen màfies més fortes...
0: Tu trobes que, per exemple, Espanya podria dir jo necessito tantes persones, 100.000 persones que vinguin a recollir la fruita. Seran en aquestes condicions i en aquestes tals. I si tu dones els visats en lloc de... Això podria ser?
1: Jo el que dic és que les persones han de poder triar. I ara mateix no poden triar.
0: Quines persones?
1: Les persones migrants. Ja. No poden triar per quin camí venen. No poden triar si s'esperen un cupo o venen d'una altra manera. No poden triar perquè no hi ha cap sistema. Llavors, jo dic... provocativament el tema de les quotes, que és un tema que ens incomoda tots moltíssim. Clar. Bé, parlem de quotes amb refugiats. Ucrània, 600.000 a Espanya, 200 i pico mil a Catalunya. Ningú es va posar les mans al cap. Ui, ¿por qué no todos los de Ucrània? Pues són debats fangosos, però que crec que hem de tenir.
0: Bé, després hi ha una sèrie de allò de l'efecte crida, que col·lapsen els serveis públics, això ho serà un altre dia. Sònia.
1: Sí, jo només vull dir una cosa. Les persones en situació irregular estan als serveis públics, caminen pel carrer, veuen amb les faroles, van a la biblioteca, van al mercat, paguen impostos, l'únic que no paguen és l'IRPF i no col·lapsa cap servei públic. Són beneficiaris del servei públic de forma arbitrària, injusta i limitada, però ho són.
0: Clar. I en qualsevol cas, nosaltres el que reclamaríem també, ho estem veient avui, amb els mestres, amb els bombers, amb les biblioteques, amb els infermers, etc., reclamaríem millors serveis públics, o sigui, a rebustir allò, per tots.
1: Per tots.
0: Exacte.
1: Per tots.
0: Bueno, escolta una cosa, Sònia Ros, moltíssimes gràcies. Jo crec que ha estat molt interessant, perquè cada vegada d'això, aquests temes, sembla que no puguis parlar. I escolta, amb tots vostès, Noelia Ramírez. Brava. Bueno, Noelia, que contents estem que siguis aquí. I a més que contents estem que siguis aquí, amant Màrius Sánchez. Bravo. Que mono, que mono. A veure, presenta'ns-el, per favor.
3: Sí, perquè avui venim a parlar d'un documental que creiem que s'hauria de passar a tots els instituts. Jo faig aquí una crida perquè es posi a les classes. He vingut amb el Màrius Sánchez, és un dels directors, dels dos directors de Sidosa, que ja el teniu a la plataforma A3Player. Està dirigit, el dirigeix amb el Lluís Galté, està produït per Producciones del Barrio i és on el director i l'actor Eduardo Casanova revela públicament que viu amb...
0: UBH.
3: Des dels 17 anys, ara té 35. L'Eduard Casanova és un personatge molt conegut, no?, perquè es va donar a conèixer a la sèrie Aida, no?, amb el personatge d'Alfred Martínez. Tot Espanya l'estimava i el va deixar d'estimar. el va deixar, sembla que Espanya ha deixat d'estimar l'Eduardo Casanova.
0: Quan? Ara, vols dir? Actualment o com?
3: Sí, des de fa uns anys, no? Des de que parla públicament, des de que té una personalitat, no? Des de que és políticament, no? Està molt implicat. Genera un cert, una certa incomoditat, no? Hi ha molta homofòbia també a Espanya.
0: Bueno, que no sigui homofòbia, incomoditat. Mira, jo d'incomoditat estic molt incòmode sempre, però això és homofòbia.
3: Però una persona que té les idees clares i que parla clarament i tot això sembla que incomoda a Espanya, no? Llavors, el títol és molt llamatiu, no? Però fa un acte molt, molt maco, jo crec, de resignificació, no? De visibilització, que això als col·lectius sempre s'ha treballat molt, no? I bueno, jo, a mi em va encantar, el vaig veure el dimarts en un pas on estava també el Miquel, ens vam veure allà.
0: També, Miquel,
4: a mi em sembla, subscric i multiplico, obligatori.
0: Obligatori.
3: Sí, perquè és un exercici molt pedagògic, jo que em crec una persona molt, molt treballada i molt, no? Sí, sí. Molt activista de moltes coses, vaig entendre que tinc molta desinformació, perquè el documental apareixen metges, apareixen activistes per la visibilitat i tot, o sigui, es donen dades que jo no sabia, no? I de la problemàtica d'una cosa que creiem que ja estava, no? Que aquesta etapa l'havíem superat i tot això, i ens adonem que no. I a més fa una cosa molt maca, que a mi m'ha agradat molt, que és que inserta un curt de ficció dins d'un documental, que és increïble el curt, perquè entens totalment el procés artístic de l'Eduardo Casanova i el que ha suposat per ell íntimament, com ho ha fet.
0: I ara tota l'obra de l'Eduardo Casanova
3: la veus amb altres ulls,
0: sabent que és portador de VIH, la veus amb uns altres ulls i pren una volada. A mi ja m'encantava tot el que fa l'Eduardo Casanova, i mira que m'engunyeja moltíssim la seva obra, sempre m'ha engunyejat moltíssim, però jo estic a favor de l'engunyejament.
3: Jo també.
0: Però com a espectador, però ara pren un cos que és increïble, clar. Increïble.
3: Tot el cromatisme, no? Ara l'entens. Bueno, està aquí el Màrius. Benvingut.
5: Moltes gràcies. Bon dia.
3: I jo voldria que ens expliquessis una miqueta com va sorgir el projecte i per què. I per què fer-ho?
5: Doncs això surt una mica de la necessitat personal de l'Edu. L'Edu, des dels 17 anys, ho has dit tu, té VIH, i ell, que és un creador i que és una persona que necessita expressar-se, fa molts anys que necessitava dir-ho, i en un moment donat la Letícia Dolera, que és amiga en comú tant del Jordi com
0: Jordi
5: del,
0: Évole.
5: Del Jordi Évole, sí, que és el... No, l'acompanyant de l'Edu en aquest procés, no? En aquest procés per fer aquest pas.
0: Que la parella és tronxant, eh?
3: Sí,
0: la parella
3: és tronxant, sí. Hi ha moments molt macos d'ells dos.
5: Són molt graciosos. Sí. La Letícia Dolera els posa en contacte fa 3 anys amb la idea de fer un lo de Évole, i en aquell moment l'Edu no estava preparat. Era un procés que encara no podia fer. I
0: semblava que sí, però després us va dir que no.
5: Vam tenir una primera trobada que va ser molt emocionant, però el dia següent ens va trucar i ens va dir és que no ho puc fer. I fa qüestió d'un any o així...
0: Perquè això, la primera trobada, sembla que van passar 2 o 3 anys, no?
5: Fa 3 anys, fixa't, sí, d'aquesta primera trobada, sí.
0: No, ho dic perquè a Producciones del Barrio, que hi ha una cosa, com que jo vaig estar treballant amb vosaltres fa poc, que és una cosa que la trobo genial, tant per Producciones del Barrio com per part dels editors o dels que maneguen les panolles, diguéssim això, que de vegades, perquè et surti un tema, necessites tenir-lo... has d'invertir en temps. Has d'invertir en temps, i el periodisme de vegades necessita temps, no?
3: Absolutament.
0: Estem en un moment que sembla que no, però això el periodisme necessita temps.
3: La immediatesa no funciona sempre.
0: No, la immediatesa serveix per moltes coses, però
5: aquest es basa únicament en la confiança. Doncs construir de zero la confiança en una persona que porta 17 anys amagant-se és molt complicat.
0: Sí, sí.
3: Has d'estar preparat, no? Ai, no ho estava.
5: Has d'estar preparat per confiar en l'altra persona, l'altra persona t'ha de transmetre que el que farà està bé. I bueno, i a partir d'aquí la segona trobada va ser diferent. Ell ja tenia ganes de fer-ho, i el Jordi va veure que la transcendència del pas que estava a punt de donar, perquè és veritat que és un pas que és històric, vull dir, és objectivament històric, no l'ha donat ningú més en tot l'estat.
0: Hi ha una dada, no, Noelia, que tu dius que et va sorprendre el documental.
3: A mi em va sorprendre molt que només l'11% de les persones a Espanya que conviuen amb VIH ho diuen públicament.
0: Clar.
3: Hi ha un 89% de persones que no ho han explicat.
0: Sí. Perquè l'Eduardo sempre explica, i ho explica el documental, ho explica sempre que en té ocasió, que l'estigma sobre el VIH segueix impertèrrit, diguéssim.
5: És que jo t'afegiré una altra dada, que també es diu al documental, que és que crec que és el 17% de les persones amb VIH no li expliquen mai a ningú.
0: Clar.
5: A ningú. O sigui,
3: són
5: els nostres amics, són els nostres familiars. A mi, després d'aquest documental, m'ha passat, jo he rebut missatges d'amics que m'han dit: hòstia, no t'ho he dit mai, però jo tinc VIH.
0: Clar, clar, clar.
5: I no hi havia, tot i que ens pensem tots que som molt moderns, que som molt oberts, tal, no sé què, no havíem generat un espai on aquestes explicacions es poguessin donar, i crec que és un dels valors que té el documental.
0: El...
3: Sí, no, a mi em va agradar molt el documental també, que fa com un repàs històric amb notícies, no?, de cada època, ah, i sí, surt el José María Carrascal, no?, com molt mític.
0: Les preguntes abans sobre aquests temes es feien?
3: No, no, i parla, surt com un, a unes notícies dient com vive un sidoso, no?, o sigui, com aquest tractament i aquest apropament de la por, no?, i de tot això, com estava tan patent, no?, i tan normalitzat als mitjans. Jo crec que hi ha hagut una evolució, però no sé si tu... Amb aquesta posada, no? Ara el documental es va estrenar a l'abril, ara ja està a la plataforma, ja s'està veient i tot això, també s'ha parlat molt, però com has trobat...
0: A tres player?
3: A tres player, sí, des del diumenge.
0: I
3: sí,
0: encara com que jo,
3: clar,
0: comprendran, eh? Que...
5: I aviat estarà la Sexta, també.
0: Aviat estarà la Sexta, per tothom. Molt bé,
3: sí,
0: molt bé.
3: Veus? Amb aquesta recerca, no sé, i amb ara el procés que ja ha sortit, com veieu, o sigui, què queda per fer encara, no? O sigui, amb aquesta...
5: Bueno, jo crec que el que queda són narratives adaptades a la situació actual, no? Les pel·lícules, les sèries, tot el que hem vist al voltant del VIH són històries de drama.
0: Home,
5: són històries...
0: Filadèlfia, que et feia que jo vaig deixar de fotre durant 6 anys, bueno, després clar, de Filadèlfia vaig dir, mare de Déu, mai més.
5: O sigui, l'estigma que existeix ara, sí, està associat a que totes les històries que ens han explicat al voltant del VIH són històries dramàtiques.
0: I no.
5: Per això estàvem obsessionats tots en que Sidosa fos una comèdia. Jo crec que Sidosa és un documental que té un percentatge de comèdia molt elevat, tant pel Jordi com per l'Edu, com per...
0: Clar, els dos són dos personatges que tendeixen a la comèdia, encara que no vulguin, sí, sí, i porten uns trastos a sobre, diguéssim, porten unes creus curioses, tant el Jordi com el Casanovas, vull dir que...
3: Sí.
0: Però tendeixen a la comèdia. Jo et volia dir, perquè una cosa que sí que m'ha sorprès és que l'Eduardo Casanova ha desaparegut després de l'estrena del documental. L'altre dia havia de ser, em sembla, a la presentació aquí al cinema, s'arribava, em sembla que va ser,
3: sí,
0: no hi va venir.
3: Es va gravar un vídeo per ell, perquè veiés que hi havia gent i vam aplaudir perquè ho està passant...
0: Però ho està passant molt malament. Per què, Màrius? Tu hi has parlat? Sí.
5: Bueno, ell està fent un procés que és un procés per ell molt important, no? Ell va tenir un primer moment més d'alleugeriment, sí, quan al desembre va sortir públicament de l'armari del VIH. El que passa és que, bueno, de tant en tant fa la bogeria de mirar xarxes socials.
0: Clar, és que això no s'ha...
5: I que no s'ha de fer, i que tothom li ha recomanat que no ho faci, i les xarxes socials són un abocador. I allà es troba coses... que no tenen sentit, que no tenen sentit.
2: I que tampoc són la realitat, perquè és un mini món virtual que no té res a veure amb el món exterior, però sí, no sé per què caiem allà.
0: Sí, però mira, perdona, l'altre dia, amb això, l'altre dia tu vas fer un article ahir al País, que sí, recomano moltíssim, de la manera Ramírez, que jo estic completament, que és això del prefatxa, diguéssim, aquestes figures que no són d'ultradreta, que no són fatxes, que són gent normal, allò que en dèiem, gent normal, si és o el que sea.
3: Sí.
0: Explica, per favor, ho dic perquè tu dius que no, però nosaltres tenim la sensació que els missatges d'odi a través de les xarxes socials, homòfobs, masclistes, aterroritzadors, són d'un tio raro que s'està fent palles a casa seva, sí, mentre menja uns Doritos, i és un bros, és una persona fosca que ha de ser tal.
3: Un forero sense llum, sense ventilació
0: no,
3: i sense tal.
0: Però exacte.
3: Clar, però a mi
0: no
3: em va
0: arriba l'oxigen i que és gilipolles. Però sí, resulta que no.
3: Que no, o sigui, és que m'ha passat tot just sortint aquí un dia del vostè primer, jo sí, agafo el bus per anar a casa i vaig veure a una tia davant meu, el bus estava patat, que estava posant a un compte d'una famosa, una persona així molt coneguda, i va posar mereces la silla elèctrica, tres fueguitos, i em va dir, ai, deja salir, tal, molt maca, amb una gabardina...
0: Supermelena, no?
3: Supermelena, guapíssima, sí, i vaig dir, sí, hòstia, clar, és que tothom... I em va sobtar la rapidesa de fer-ho.
0: Sí, però
3: dir
0: que la gent, que les xarxes, que no és...
2: Però tu els poses tothom davant cara a cara i llavors no...
0: Però els poses davant d'una urna i et voten a Vox.
2: Excepte 4, no?
0: Clar, que la gent després, que jo què sé, que jo què sé.
3: Sí, sí, bueno, no, que t'imagines aquesta persona després amb la seva gosseta, i bonica,
0: sí, sí,
3: bonica,
0: sí,
3: bonica, no?
0: O el seu nòvio. Vamos a ver el diablo si viste Prada, cariño, avui, no? Arrossegant el nòvio a veure el diablo si viste Prada. Bueno, escolta una cosa, Màrius Sánchez, t'estimem molt, Noelia Ramírez, moltíssimes gràcies. Recomanem moltíssim que es connectin a 3Player a veure Sidosa, també, per exemple, lo de Évole, o Cara al Xou, per exemple, que és que això de 3Player és que és la seva plataforma, deixa't estar allà del 3Can i del 2Can i el Puscan. Escolta, tot la 3Player. Genial. Moltíssimes gràcies i a després de la publicitat parlarem amb el Miquel Missé. Això sí que és una cosa que...
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Mash per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
8: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
9: I què?
8: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
9: Oh.
8: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: T'agrada estar al dia a tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa que està molt, molt bé i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en queda satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
12: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
13: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
14: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
15: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: amb les plaques solars de veritat que s'estalvia? I nosaltres respondríem que sí, que amb l'energia solar redueixes la factura. Atentament, Leroy Merlin.
16: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
18: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
19: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
20: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
19: Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
20: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut. Patin, aquí, chiquinteri, aquí. Tu gata quieren, aquí. Que peguen caues, aquí. Tra, tra.
19: RAC 1. Tots som un milió.
20: Motomami.
19: Amb la col·laboració de MotoGP.
0: Ara anem fora de publicitat, que efectivament l'estigma que ronda la sida segueix intacta des de sí. des dels inicis, quasi bé, l'estigma, sí, això és veritat, que volíem treballar tots conjuntament. Amb tots vostès, una persona que de veritat ens il·lumina els dimecres, però és que aquesta llum ens il·lumina els dimecres, els divendres, i dona la volta, i estem il·luminats gràcies a tu. Ets el nostre far, Miquel Missé, joder.
4: Bueno, a veure, fa uns dies es va celebrar el Dia de la Mare, que és un artefacte cultural molt particular que jo no desgranaré, però em serveix d'excusa perquè us volia explicar una anècdota que em va passar, diguéssim, el dia abans de que tot això es produís, i em semblava que valia la pena compartir a la ràdio aquesta història i fer algunes reflexions a partir d'aquí, no? Fa uns dies em vaig trobar amb una amiga que em va explicar que ella i la seva dona van anar amb el seu fill petit de 12 mesos a la pediatra per fer la visita de seguiment de l'any. Mm-hmm. Fins aquí, tot normal. En un moment donat de la visita, la doctora va mirar el nen i els hi va dir: escolteu, aquest nen no té les orelles molt grans? O sigui, té com les orelles grans. Tècnicament va dir: té com les orelles de soplillo, no? I llavors elles es van mirar al seu fill I van dir, bueno, no sé, no li van donar massa importància.
0: És per escucharte bueno, mejor.
4: Llavors la doctora va insistir, va dir, sí, sí, sí que té les orelles grans. Com són les orelles del pare? I la meva amiga i la seva companya la van mirar, sorpreses, però, bueno, senzillament, i li van contestar, doncs, miri, no en tenim ni idea perquè és un donant anònim. Fins aquí podríem pensar que potser alguna gent necessita, doncs, a vegades, una mica graduar-se a les ulleres, no passa res, la paciència de molts gais i lesbianes i persones trans és un tresor profund de la nostra societat.
0: Haver-li dit és Dumbo.
4: Així endavant. Llavors, el que va passar aquí és bastant interessant i inquietant. Davant d'aquesta resposta claríssima, la doctora el que va fer és que es va apropar al nen, el va agafar i va dir, a veure, Daniel, com té les orelles del papa, digues.
0: No.
3: Però...
4: sí. El Daniel no pot contestar perquè té 12 mesos, així que es deixa fer pacíficament, es deixa sacsejar per la doctora i les nostres amigues insisteixen en que és que no es pot saber perquè el donant és anònim.
0: Perdona, un moment, perdona. Jo m'aclareixi, perquè a veure si cada cop... A veure si sóc jo que estic... Vaig retrasat avui. Després de dir-los les dues sí. mares que el
4: ella li va preguntar al net
0: idea,
4: directament...
0: La senyora agafa sí. la criatura, el sacseja, sí. i li diu... Com
4: són les orelles del papa? Llavors... No cansada, diguéssim, de portar-nos aliments per les nostres seccions radiofòniques, la doctora, diguéssim, abandona aquest diàleg absurd, perquè sí. veu que no va enlloc, i decideix ja. iniciar la visita també amb una pregunta que serà paradigmàtica, que llavors els diu, bueno, va, quina és la mare? La meva amiga, que no va gestar la criatura, doncs la mira i contesta assenyalant a la seva parella i diu, és ella. Aquí va seguir la visita, fins aquí la nostra anècdota, i a partir d'aquí, tres reflexions en les quals porto sí. molts dies pensant clar, i que he pensat, parlem-ne. La primera reflexió, l'actitud pacífica de la meva amiga, a qui sí, li vaig preguntar diverses sí. vegades, però no li veu dir res, però escolta, però no li vas dir que tu també eres la mare, però sí. escolta, però canvia't de pediatra, i a sí, totes les meves preguntes,
0: mata-la.
4: Ella em va contestar amb molta calma que no havia fet res, la que preferia deixar-ho estar, que és igual... I a mi això em va generar una certa tendresa, perquè jo reconec molt bé aquesta actitud vital en mi també. És a dir, cedir per avançar, triar les batalles, assumir que vivim en un món ple de petites resistències a la diferència, ja. I com que en aquest cas jo no era el protagonista de la discriminació i la veia des de fora, doncs jo estava bàsicament indignat. Aquest tema és molt extens perquè té a veure amb que moltíssimes vegades quan tu ets víctima d'una discriminació, en el fons, en aquell moment tu el que tens ganes és que això passi. No indignar-te i liar un pollastre. Vols que segueixi la teva vida, perquè saps que com aquestes n'hi han moltes altres.
0: Yeah.
4: I és molt incòmode que quan tu expliques l'anècdota els altres s'indignin més que tu. Estan més enfadats que tu.
0: Sí.
4: Moltes vegades això té a veure amb més amb la nostra necessitat d'expressar la nostra posició ideològica i no tant d'escoltar el que necessita aquella persona que li ha passat això. Llavors jo en aquesta anècdota vaig fer el que jo no suporto que em facin a mi i llavors em vaig posar histèric i em vaig indignar i vaig dir, escolta, clamant al cel, has de canviar de metge, escolta, però fes, sí, sí. deixa constància.
2: Presenta una queixa.
4: Exacte, quan això a mi m'ha passat 300 milions de vegades clar, i que em diuen això, dic, oi, mira, paz.
0: Sí, pum.
4: En fi, segona reflexió.
0: Jo t'he de dir una cosa, Miquel, molt ràpidament. Digues. Jo estic ara en un punt...
4: Ja ho sé.
0: Que, ja. O sigui,
4: jo ho sé,
0: que no sé què si és l'edat o què collons m'està passant.
4: Queria ser tu una madre en aquesta consulta.
0: No? Jo si fos la madre... O sigui, el pollo que monto... O sigui, vaig de pollo amb puto pollo. Soc una pollera. Polleria Giró. O sigui, t'ho dic.
4: Sí.
0: No sé què m'ha passat, perquè jo també era deixar passar, de, bueno, de tal, s'ha de seguir vivint i tal. Jo ara no sé què collons em passa,
2: que la contenció...
0: però porto un... o sigui, ni l'orina em continc, ni la verborrea. Llavors estic en un punt que deu ser l'edat, foto cada rotllo patatero
4: que, jo crec que
0: si era pel carrer que depèn em diu coses, dic, no, mira, perdona, vinc un momentet.
4: No sempre tens...
0: Una hora, vaig estar mitja hora amb una senyora que era una fatxa i li vaig explicar del mal que havíem de morir ella i jo. Mitja hora, una senyora que no coneixia de res. Jo potser m'he de relaxar també, perdona. Punt número 2.
4: Segona reflexió.
0: No, ho dic perquè és que hauria de fer...
4: La importància de la figura del pare en la nostra societat.
0: Ah, sí.
4: Fins les darreres conseqüències, fins al deliri, fins a agafar a un nadó en braços davant de les seves mares i preguntar-li pel seu pare. Una escena que de tan ridícula és que fa gràcia, però és reveladora del gran elefant, que és el simbolisme del pare en la nostra cultura. És a dir, la dificultat per acceptar que aquí no hi ha pare. Hi ha un xaval, fa uns anys, que es van a fer una palla en un laboratori,
0: sí.
4: amb aquelles cèl·lules, anys després, en una altra ciutat del món, es va fer un òvul d'una noia que té una altra parella i marxant. Però si algú té dubtes, us posaré un paral·lelisme que us podria ajudar. Si en aquella visita hi hagués hagut una parella heterosexual i la doctora hagués preguntat de qui són aquestes orelles i la mare hagués dit, doncs mira, no ho sabem perquè el Joan no és el pare biològic, és un donant anònim, en aquest escenari aquesta doctora no li hagués preguntat al nen, escolta, com té les orelles del papa. No, perquè hi ha un papa a l'habitació, i punto. I llavors no és tan important el semen en si com que hi hagi un papa. Això té matisos, perquè per molts homes és molt dolorós dolorós que el seu fill no sigui del seu propi esperma. Però cap doctor en el planeta els dirà a la cara que no són el pare.
0: Ja t'entenc.
4: Llavors, clar, bueno, això seria... I, finalment, tercera reflexió...
0: Aquesta frase que has dit del semen, com era?
4: Quina de totes?
0: Que el semen no és important, home, el semen depèn, eh?
4: Depèn, polleria, Giró, depèn.
0: 4-7-7-6, una mica...
4: Tercera reflexió, que no és menys important, i última, només hi pot haver una mare. Quan la doctora diu qui és la mare, ja està dient que la categoria mare només té una legítima representant, sí, i l'altra és una tia molt simpàtica que l'acompanya, sí, que està per aquí, s'ocupa, sí, el nen, però, molt bé, és molt simpàtica, sí, però tu no eres la madre. Aquesta posició, que a més està experimentada per moltíssimes mares lesbianes que no han gestat i que és encara un lloc en la nostra societat difícil, delicat i dolorós. I per tant, i tot i que a mi no m'entusiasmi particularment el dia de la mare, aquells dies jo pensava, home, doncs no estava més de tant en tant enviar una abraçada immensa a totes les mares que no van gestar el seu fill, però que són la mama amb totes les lletres, i de fet, que ens estan oferint a la nostra societat l'oportunitat de pensar el que és una mare amb millors de... milers de millors matisos.
0: Miquel Missé!
2: Aclarim per això que no estem assenyalant el col·lectiu ni de pediatres ni de metges, que és un...
4: No, estem proposant una reflexió.
2: El col·lectiu de pediatres ni de metges...
0: Bueno, no estem assenyalant a ningú, per descomptat, i estem per la sanitat i tots els companys i tal. Però també és veritat que les consultes, els jutjats, les comissaries, a les escoles, a les tutories i tal, tal, tal, ens hauria de posar una mica les files. Jo a vegades estic torrada ja... Vull dir-te, perquè ja n'hi ha prou, que estem al segle, puto segle XXI, ja s'hauria de passar de la pedagogia a la política. O sigui, una, vostè vol morir idiota? No. Pues ja n'hi ha prou, joder. Perquè després és veritat que en aquests ambients, consultes, comissaries, confessionaris, jo que dic, merdes d'aquestes, diguéssim, pues una mica de pues no sé, filla, llegeix-te Àngela Davis, ja, és que jo no sé com dir-te, estàs alfabetitzada, pues que no, tio, hòstia. Mira, posa'm una capacitat, per favor, perquè és que ja no...

0: veure, tenim entre el públic la nostra estimada Paloma Rodríguez. Paloma Rodríguez, tu fa que ets artista, ets poeta, sí, t'estimem molt.
1: Gràcies.
0: Llavors, Edi, per
1: igualment
0: favor, t'he trucat aquest matí perquè m'he assabentat que tens a la biblioteca Andreu Nin,
1: sí,
0: Meravella Total, una instal·lació poètica. No esperem sí menys de tu. Com es titula?
1: Es titula La Buena Pesca, el títol està en castellano.
0: Sí, molt bé.
1: Està a la biblioteca Andreu Nin, que està en la Rambla 3032. Està ja inaugurada i forma part també del programa de Més Poesia, del Festival de Poesia, que s'inaugura mañana.
0: Perfecte.
1: Durarà una setmana. Y os pido pues que miréis dentro del programa que posa Més Poesia, que es la parte off, o sea, estamos como no oficialmente, que es igual, esto lo dejamos para otras, pero ya moltes propostes molt interessants, a Més Poesia.
0: Exacte, a Més Poesia, sobretot l'off poesia. És que la poesia també és una mica off, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Ja és lloa, eh? Ja és lloa. Escolta, tenim un senyor que has vingut, perquè m'has hagut d'avisar, per favor, no, el senyor del costat, portes un llet entre les mans. Digues el teu nom, vindràs un altre dia, eh? Però digue el teu, perquè aquest és un periodista de la Pera Llimonera, aquí de la Vanguardia. Digues el teu nom, per favor, que tu el reconeixes.
2: Josep Maria Serra.
0: Josep Maria Serra, per favor. Com es diu el teu llibre, Josep Maria? Que n'has de parlar. Estic fora de temps, eh?
2: Lo fill de la Paquita.
0: Lo fill de la Paquita. Però vindràs d'entrevista, Josep Maria, perdona. Aquest senyor ja el podem anar entrevistant. Digues, carinya.
3: Mira, que RAC1 i Filmax et conviden a la preestrena de la comèdia romàntica Cowgirl, el proper dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona. Trobareu el formulari a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada d'òpera.
0: Moltíssimes gràcies, quina il·lusió. Gràcies a tots, ara va tornant. Visca.
4: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
5: 5, 6, 7, 8. Valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: L'expectació és màxima. Molta gent es prepara per viure-ho. Ja no queda res.
9: L'estiu està a punt d'arribar. Prepara casa teva per rebre'l. A Leroy Merlin tens fins a un 25% de descompte per posar aire condicionat, tendals, mosquiteres i molt més. Bon temps, boníssima casa. Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
10: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
11: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web, així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
15: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP FanFest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
2: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a Plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis, també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
15: Versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la Plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
2: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut. Patin, aquí, chiquinteri, aquí. Tu gata quieren, aquí, que peguen caues aquí.
15: RAC1. Tots som un milió.
2: Motomami.
15: Amb la col·laboració de MotoGP.
16: Bon dia, són les dues. El madridisme reacciona amb incredulitat a l'esperpèntica roda de premsa de Florentino Pérez. L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, és de les poques defenses que ha trobat el president blanc.
17: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios. Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
16: La resta, sobretot els mitjans de comunicació, són molt crítics amb la compareixença de les més surrealistes que recorden.
15: ...14-15... amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
16: Xavi, bon dia.
18: Bon dia, Núria.
16: El president del Madrid atia el foc de la crisi del Club Blanc.
18: Poc abans que l'equip es retrobi amb la seva afició, el Madrid torna demà al Bernabéu per primera vegada després de la picabaralla de Tchouaméni amb Valverde, de la derrota al clàssic del Camp Nou i, sobretot, després d'aquesta compareixença del seu president, i caldrà veure quina serà la reacció. La resposta dels mitjans d'aquesta roda de premsa ha estat contundent i coincideixen a qualificar-la de pèrdua de papers sense precedents. El Barça, de la seva banda, estudia emprendre accions legals per les noves referències al cas Negreira i les acusacions de compra de partits que va tornar a fer Florentino Pérez.
16: Els catalans ingressats al Gómez Ulla de Madrid podrien tornar a casa d'aquí 4 setmanes, seria, però per tancar-se a casa fins a completar tota la quarantena. Recordem, de 42 dies, el positiu que hi ha al mateix hospital militar està estabilitzat. Educació xifra en menys d'un 6% el seguiment de la vaga de professors al Baix Llobregat i al Penedès. És la primera mobilització territorial d'aquesta tongada d'aturades de final de curs. I el judici contra la família Pujol podria quedar vist per sentència avui mateix. Les defenses estan presentant els seus informes finals. Coincideixen que la Fiscalia no ha pogut demostrar cap de les acusacions. Pel que fa a la resta dels esports, Xavi, avui reprèn la jornada primera divisió amb la lluita per la permanència més ajustada que mai.
18: I el Barça serà un dels jutges d'aquesta lluita. Aquesta nit visita l'Alavés a 2:15 de la nit en directe a RAC1 i una victòria blaugrana ajudaria l'Espanyol i el Girona a complir amb l'objectiu de la salvació. L'Alavés és penúltim a només 2 punts dels blanquiblaus, ara en posicions de descens, i del Girona, l'equip que marca la salvació just abans del Barça. A les 7 de la tarda l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, també en directe a RAC1, mentre que el Girona jugarà demà a casa contra la Reial Societat.
16: I el temps, avui les tempestes de tarda no seran tan extenses com ahir. Mònica Osar, bon dia.
19: Bon dia, avui quedaran més concentrades, sobretot cap a les comarques de Girona, del nord de Barcelona, també punts del Pirineu, i hi ha avisos només a 4 comarques, a la Garrotxa, al Gironès, a la Selva i també al Baix Empordà, per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la resta, en canvi, més calma, a les comarques del sud, per exemple, amb més clarianes, i amb temperatures una mica més baixes que ahir, sobretot a l'interior i a les comarques del nord. Baixen un parell o 3 de graus aquestes temperatures, amb màximes que es mouren entre els 18 i els 22 graus. I els propers dies baixen més les temperatures.
16: Ens hi posem, passen 3 minuts de les dues.
15: 14-15.
16: I ara ho dèiem, el món del futbol encara dona voltes a l'estranya roda de premsa del president del Madrid. Una compareixença que tenia com a objectiu principal convocar eleccions a la presidència i que va acabar amb els ferotges atacs de Florentino Pérez a la majoria de mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat del Club Blanc, Xavi.
18: Sí, més de 10 anys després, Florentino Pérez tornava a convocar els mitjans a una roda de premsa amb la convocatòria d'eleccions com a motiu principal. Ara ho deies, va ser una compareixença llarguíssima, més d'una hora, en què el president del Madrid va començar insegur i que es va anar tornant més beligerant a mida que passaven els minuts.
20: Yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios y que se lo están quitando pues estos periodistas que hablan de algunas que no saben de qué hablan, pero hablan porque lo que nos quieren es que quieren que yo me vaya. Y yo vengo aquí a decir que no solo no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas elecciones porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios, nada más. Que no es usted solo, o sea, que hay más. Yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años socio. Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto, es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga.
18: Va disparar contra els mitjans de comunicació pels suposats atacs constants al club i a ell en especial, però també va reincidir en les acusacions al Barça i al Comitè Tècnic d'Àrbitres pel cas Negreira. En resum, roda de premsa que recordarem durant anys, no tant pel contingut, sinó per les formes. Avui diaris, ràdios i televisions coincideixen a qualificar la posada en escena com una pèrdua de papers total del president del Club Blanc i hi ha molt pocs que defensen la seva intervenció. Jaume Montero, bon dia.
21: Bon dia.
18: Un d'ells és el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, que ha tornat a exercir d'escut.
21: Sí, el tècnic madridista ha estat l'últim a afegir-se al carro de les crítiques del president. Arbeloa diu que tot el madridisme hauria d'estar d'acord amb el discurs de Florentino Pérez.
17: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios. Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
21: Arbeloa dona suport a la teoria de les lligues robades pel cas Negreira, un tema que sempre ha volgut destacar ell en les seves aparicions davant la premsa i que avui es veu reformada per l'aparició d'ahir del president Blanc.
17: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
21: Ara falta però que es pronunciï l'afició. Recordem que demà el Madrid en rep l'Oviedo al Bernabéu a partir de 2:15 del vespre.
18: Arbeloa, ho dèiem, és dels pocs, per no dir l'únic, que ha defensat tan obertament i que ha subscrit punt per punt les paraules de Florentino. La resta de l'entorn del Club Blanc, en canvi, carrega amb duresa contra el president del Madrid i especialment tots els mitjans i periodistes assenyalats en aquesta surrealista roda de premsa d'ahir. Albert Bassas, bon dia.
22: Bon dia, Xavi. Començant pel periodista de l'ABC, Rubén Cañizares, que va ser el qui més va rebre. Recuperem un extracte de l'enganxada que va mantenir durant la roda de premsa, segons Florentino, per no remar a favor del Club Blanc.
20: Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, pero tengo... No lo crees, pues mire, aquí hay... No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años socio, y yo... Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja.
22: I aquesta va ser la resposta del propi periodista hores després en declaracions al Tu Diràs.
23: Yo he visto, he visto al mejor presidente de la historia del Madrid, con muchísima diferencia, con un legado brillante durante 23 años, con sus errores, por supuesto, que hoy ha dado una rueda de prensa esperpéntica. Y más que rabia, enfado o molestia por lo que ha sucedido, me ha dado un poco de pena. Es que no me lo he planteado porque me voy a preocupar por mi trabajo. Yo no he recibido ningún mensaje ni ninguna llamada de nadie, de mi periódico, jefes, directores, planta noble, en la que estén descontentos con mi trabajo ni con lo que ha sucedido hoy.
22: Florentino va deixar com un drap brut el diari, però també el seu grup, Vocento, que vesperon, just després de la roda de premsa d'ahir, va anunciar la dimissió del president de la companyia, Ignacio Ibarra, després de 7 anys al càrrec. Però l'ABC no va ser l'únic. Florentino va parlar d'altres mitjans i va carregar cap als periodistes.
20: Llevo viendo lo que están haciendo, esa confabulación que entre los medios, esos, los Seguro Las Boys, los Relaños, esos, todos esos que se queden como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. Pues esos, ¿por qué quieren hacer daño? Pues para mí no me lo van a hacer.
0: Conmigo no pudo José María García, ni van a poder ninguno de estos. Si lo hago mal, pues me tendrán que echar, pero no ellos, los socios. Pero que haciéndolo bien, siendo el equipo más reputado de todos, y que somos el mejor del mundo, pero ¿por qué tengo yo que aguantar a esos tíos que dicen que es que está el Madrid está en caos? Pues se van a enterar que no está en caos.
22: Mencionava Santi Segurola per començar, col·laborador habitual al món RAC1, doncs bé,

0: como presidente, para mí bajó kilómetros, no metros.
1: També hi ha participat un altre dels assenyalats, Alfredo Realaño, a qui tothom considerava proper i fins i tot amic de Florentino, sí, fins que van deixar de ser-ho.
2: No me sorprendió, porque ya hace tiempo que no nos hemos llevado muy bien, ¿no? Se puede decir así. Desde empezamos con bastante buen trato, pero desde Mourinho, a mí de esa deriva verla del Madrid con Mourinho, aquello de todos en nuestro camino, puesto ahí una gran grada del Bernabéu, pues a partir de entonces empezamos a llevarnos peor, ¿no?
1: I com que Florentino també va incloure en aquest pack, en aquest paquet, els directors dels programes esportius nocturns de la ràdio espanyola, Juanma Castaño, de la COPE, també ha passat aquest matí pel món.
3: Yo creo que lo que pasó ayer explica muchas cosas, que sabemos un poco cómo está funcionando ahora mismo el Real Madrid por dentro, cómo es el entorno más directo de Florentino y cómo está el presidente, ¿no? Que está en una situación, pues él dijo que está muy bien de salud, pero desde luego es muy discutible que esté en plenas capacidades para afrontar lo que supone ser presidente del Real Madrid. O sea, dicho esto con todo el respeto, ¿eh? No digo que sea un incapaz, simplemente lo que digo es que pues que ya no maneja igual lo que manejaba perfectamente hace 10, 15 años.
1: De fet, l'únic que no hi ha volgut entrar aquest matí és el Butano, José María García, amb qui també s'han posat en contacte des del programa i que ho ha descartat amb la frase «A este hombre hay que dejarle mentir», una frase gairebé lapidària que, això sí, no comparteix l'Associació Espanyola de Premsa Esportiva, ja que ha qualificat les paraules del dirigent blanc d'acusacions greus, n'ha condemnat la seva beligerància i ha reivindicat la importància de l'exercici periodístic lliure en una societat democràtica, a banda de censurar-ne també les formes, algunes d'elles, abans també ho apuntaves tu, Xavi, clarament masclistes, tal com va quedar paleses en aquest marell de moments.
4: Miren el postperiódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
5: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
4: Fox, ahí no llego.
1: Per tot el que es va dir ahir, sobretot en referència a Negreira i als títols robats, el Barça va fer públic també un comunicat explicant que els serveis jurídics del club estudiarien si hi ha base en les seves declaracions per emprendre accions legals al respecte.
6: Hem viscut l'efecte bumerang entre els assenyalats, ara sentíem algunes de les seves opinions, però és que avui tota la premsa coincideix que el president del Real Madrid va perdre el nord en una compareixença convertida en una conversa de bar. Albert Pedrol, bon dia.
7: Hola Xavi, bon dia a l'ABC. El gran atacat per Florentino titula Florentino tapa els seus fracassos amb un atac desmesurat contra el diari i el seu director, Julián Quirós, l'adverteix que l'ABC no respondrà a cap coacció i que continuarà treballant com fins ara. Al País, Nadia Tronchoni escriu que el dirigent va mostrar una cara inaudita, la d'un directiu desorientat, indignat pels rumors, condemnatori, condescendent, incapaç d'armar un discurs coherent i que no va oferir cap resposta a les preguntes. El diari AS, Luis Nieto, el critica pel seu to agre i sorneguer per desafiar la premsa i una oposició fantasma, per no fer autocrítica sobre la desastrosa temporada de l'equip i, sobretot, per mentir. El Mundo titula Florentino despullat i a Catalunya els diaris i suquen pa. Mundo Deportivo titula delirant i Santinoll assegura que Florentino es va mostrar absolutament desfermat i desubicat. El diari Esport, Joan Bails, parla d'un Florentino superb, provocador, arrogant i esperpèntic, i a l'Esportiu, Oriol Tortajada descriu a Florentino com un matusser amb aires de gàngster sense gabardina, desentrenat i masclista. Fins i tot, la premsa d'arreu del món també està en xoc per la roda de premsa de Florentino Pérez. Tres exemples. A França, l'equip destaca que la seva roda de premsa va estar marcada pels comentaris masclistes i pels atacs directes. L'alemany Der Spiegel parla de caos al Real Madrid i el New York Times parla d'una compareixença poc freqüent en què Florentino va començar balbucejant, però va acabar guanyant energia mentre perdia la lògica.
6: I a tot això, Pedrol, cal recordar que el motiu principal d'aquesta compareixença era convocar eleccions a la presidència, però també convé fer memòria de com n'és de complicat presentar-s'hi. Ahir Florentino va llançar el repte als seus enemics, però en realitat sap perfectament que n'hi ha molts que no poden fer-ho per les condicions que es necessiten.
7: Sí, de fet, des que va recuperar la presidència del club el 2009, ningú no s'ha presentat mai contra ell. La raó, doncs, que els aspirants han de complir un cabàs de requisits gairebé impossibles. Per fer el pas, has de ser espanyol, major d'edat, has d'acreditar una antiguitat de soci de més de 20 anys ininterromputs i has de presentar un aval patrimonial personal equivalent al 15% del pressupost del club, que ara és d'uns 1.000 milions d'euros. Per tant, has de tenir uns 190 milions d'euros a la butxaca i, esclar,

0: Clar, això no és tan fàcil. Des de Madrid apunten que ara com ara l'únic que podria plantar cara a Florentino Pérez és ell.
1: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento,
2: no siente,
1: acento,
2: no
1: acento, acento, acento esto, sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga y que venga. Yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol. Pero no por detrás, haciendo cosas raras, acento mexicano, que no me salía.
0: És Enrique Riquelme Vives, un empresari del sector energètic i persona molt propera a un dels grans arxienemics de Florentino Pérez, el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Riquelme és de Castelló, però es va instal·lar a Panamà fa molts anys i des d'allà va anar obrint vies de negoci per a altres països de Sud-amèrica, d'aquí la referència de Florentino. Ara podria convertir-se en oposició del dirigent blanc al Real Madrid. Segons ha publicat avui el Confidencial, l'empresari prepara la seva candidatura amb el suport de jugadors històrics del conjunt blanc, fins i tot hauria sondejat figures mediàtiques com la de Rafa Nadal, l'extenista.
3: Gràcies, Pedrol. Lògicament seguirem atents a aquest procés electoral que s'ha obert al Club Blanc, que avui ens ha sorprès amb un comunicat a mig matí traient pit que la justícia l'ha eximit de qualsevol responsabilitat penal en l'organització de concerts al Bernabéu. En canvi, l'Audiència Provincial apunta els promotors com els responsables de passar-se de decibels. El Club Blanc ha celebrat la resolució per bé que la prohibició d'organitzar concerts al Bernabéu es manté vigent perquè hi continua havent un problema de soroll. Ara passa un minut d'un quart de tres. Una petita pausa i de seguida la resta d'informacions.
4: 14:15.
5: Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
8: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
7: Directament.
8: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
9: Què fas?
10: Xxxt, segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa. Begudes...
9: Què és això?
10: És el mantra clau de l'estiu.
11: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
12: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
13: Valorado.
12: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
13: 100% asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
4: 14:15.
15: Les 2:18, continuem repassant l'actualitat d'aquest dimecres, que ha arrencat la primera jornada de vaga territorialitzada del sector educatiu, que paralitza escoles i instituts per comarques. Avui hi estan convocats els centres del Baix Llobregat i el Penedès. Els docents no abaixen el to, insisteixen al govern que deixi estar la propaganda i posi damunt la taula recursos, calendaris i garanties de cara a la negociació de demà. Demanen blindar salaris, retornar el deute dels estadis, reduir ràtios i reforçar els centres. Les noves jornades de protestes han començat amb talls de trànsit a la B23, a Sant Joan d'Espí i a l'N340, a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu del Llobregat. S'hi ha fet l'acte central, allà hi tenim en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
16: Més d'un miler de professors s'han concentrat davant de la delegació dels serveis territorials d'educació. Una representació dels mestres s'ha reunit durant uns minuts amb la delegada del Baix Llobregat. A la sortida han fet una manifestació pels carrers de Sant Feliu fins a arribar al Parc 8 de Març, on han fet una assemblea. Maite Valentí, portaveu del sindicat USTEC al Baix Llobregat, explica quins són els arguments que defensaran demà.
2: El que sí que està clar és que avui hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà i decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi volem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva, després les recuperacions de triennis, sexennis, que això ja sé una retallada històrica per la qual fa temps que estem lluitant.
16: A primera hora del matí, durant més d'una hora, han tallat la B23 a l'alçada de Sant Joan d'Espí. Hi ha hagut moments de tensió entre vaguistes i motoristes, però la cosa no ha anat a més. Els professors en vaga, tots ells, amb la tradicional samarreta groga que identifica el col·lectiu, no pensen baixar la guàrdia i seguiran lluitant per aconseguir tot allò que reivindiquen.
15: Gràcies, Josep. Mentrestant, ja són més d'un miler els centres que no faran colònies ni sortides al curs que ve si el departament no cedeix. Concretament, 1.048 escoles i instituts s'han adherit a la iniciativa Aturem les sortides educatives. A tot això, d'aquí a poc més de dues hores, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Josep Lluís Trapero compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de docents. L'oposició fa dies que es mola a ganivets. Els mateixos socis de govern exigeixen el cap del director general de la policia. Parlament, Segiro, bon dia.
17: Bon dia. Serà una compareixença a la Comissió d'Interior del Parlament a 4:45 de la tarda. La consellera i el director general dels Mossos intentaran calmar les aigües sense aportar, això sí, els detalls de la revisió interna que s'està fent a dins del cos sobre la idoneïtat i la proporcionalitat de l'operatiu. La portaveu del govern, Sílvia Paneca, reconeixia ahir que encara trigaran uns dies a treure'n conclusions. Mentrestant, l'oposició mira el rellotge exigint el cap de Trapero. Esquerra i els comuns en demanen la destitució, però eviten fer més sang. Els dos partits ja han deixat clar que el cas no tindrà més conseqüències pel que fa, per exemple, a les negociacions dels pressupostos. Junts, molt crític també amb la gestió d'Interior, ho aprofita per fer-los responsables també d'aquesta situació. Per la seva banda, la CUP lamenta que no compareguin al costat de la consellera d'Educació, Esther Niubó, tal com va demanar inicialment l'oposició.
15: Gràcies, Cesc. Des de Califòrnia, on és de viatge oficial, Salvador Illa ha fet pinya amb Parlon i Trapero. Ha estat aquesta matinada, poc després de Terrassa, en Francisco. Enviada especial de RAC1 a la ciutat nord-americana, Laia Colomer, bon dia.
18: Bon dia. Si està la primera vegada que el president s'ha referit a la polèmica sobre la infiltració de la policia en una assemblea de docents a poques hores perquè Parlon i Trapero n'hagin de parlar al Parlament, Salvador Illa ha donat suport al cos i ha assegurat que es va tractar d'una decisió dit operativa i no política.
19: En tot el meu respecte, la meva consideració, aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
18: Illa també confia que Educació i Sindicats demà puguin apropar posicions a la reunió convocada, tot plegat, com dèiem, ho ha dit aquesta matinada, acabat d'arribar a San Francisco. Avui el president visitarà Silicon Valley i la Universitat de Stanford. També reunirà amb Nvidia, una tecnològica líder en intel·ligència artificial.
15: Gràcies, Laia. I continuem parlant d'educació perquè Òmnium Cultural demana al govern que es posi les piles amb el Pacte Nacional per la Llengua per blindar el català a l'escola. El president de l'entitat, Xavier Antic, creu que en espera de la sentència del Constitucional ha de servir per posar la bena abans de la ferida.
20: A les escoles i instituts es juga la batalla real de la llengua. Aquest segon any del pacte ha de servir de revulsiu per fer avançar més i millor els objectius fixats, per ser encara més exigents.
15: Antic ha fet balanç del desplegament del pacte coincidint amb els dos anys del seu naixement. El conseller de Política Lingüística també n'ha parlat aquest matí al Parlament. Francesc Xavier Vila confia que el tribunal acabarà avalant el model, però els partits no ho veuen tan clar, Alba Carnicer.
21: Vila defensa que el model és constitucional. Ara bé, el conseller no ha detallat què farà el govern en cas que la sentència sigui contrària a la immersió. Els partits li retreuen que, mentrestant, es quedi de braços plegats. Irene Aragonès d'Esquerra i Susana Segovia dels Comuns li exigeixen que s'arromangui.
22: Un cop tenim la literalitat plantejada, quines haurien de ser les eventuals reformes, és obvi que pensem en possibilitats diverses. El que no té cap mena de sentit és que ens dediquem a explicar quina mena d'eventualitats poden passar.
23: Manca una direcció política clara. El català no pot consistir només a reaccionar acceptant resolucions judicials.
24: Jo crec que negar que hi ha una ofensiva judicial tampoc ajuda. Que això estigui passant no eximeix el govern de responsabilitat d'estar preparat.
21: Sobre l'ordre del Tribunal Superior de Justícia que obliga a executar la sentència que anul·la bona part del decret, Vila insisteix que no afecta per a res el dia a dia de les escoles.
25: 14-15.
15: Els 5 catalans que anaven al creuer de l'antivirus podrien tornar a casa a partir del 7 de juny. Les possibilitats que apareguin símptomes cauen significativament al cap de 28 dies. És per això que el Ministeri de Sanitat podria autoritzar que acabessin de passar la quarantena tancats a casa en comptes de l'hospital. Xavi Pardo.
0: El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha desgranat els detalls de la quarantena que hauran de fer les 13 persones amb passaport espanyol que ara mateix són a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. De moment totes estan bé, sense símptomes i amb una PCR negativa. La segona prova la faran al cap de 7 dies. Si torna a donar negatiu, podran començar a sortir de l'habitació i fins i tot rebre visites que hauran d'anar protegides amb EPIs. Si passats 28 dies tot continua igual, Sanitat estudiarà cas per cas si se'n poden anar a casa a fer les dues últimes setmanes de quarantena. Això sí, amb totes les condicions de seguretat i amb control mèdic estricte. Padilla n'ha parlat a Televisió Espanyola.
1: El hecho de poder hacer la cuarentena en el domicilio no quiere decir ni que esa cuarentena sea voluntaria, ni que esa cuarentena no sea supervisada, etcétera, etcétera. Con todos los estándares para poder cumplirla, creemos que, bueno, una vez pasado esa ventana en la cual se produce la mayoría de los síntomas en los casos positivos y teniendo en cuenta que se den las condiciones para tener un, digamos, una vivienda en la cual se pueda realizar esa cuarentena, esa sería una de las cosas que se revisarían.
0: Pel que fa a la persona que va donar positiu, Padilla ha explicat que va haver de rebre teràpia amb oxigen i que ara està estable.
15: Mentrestant, continua la picabaralla política. El govern de les Canàries i la Moncloa estiren els plats pel cap. Des de les illes parlen de caciquisme i des de Madrid, de paranoia.
0: El president de les Canàries acusa el govern espanyol d'actuar amb menyspreu i arrogància. Fernando Clavijo ha comparegut al Parlament a petició pròpia per valorar el dispositiu de repatriació dels passatgers i ho ha aprofitat per retreure la Moncloa que no els tingués en compte.
3: Lo que ha obtenido el gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo y, por supuesto, mentiras y ocultar la información. Y es el colmo. Vienen a tu casa, te desplazan, hacen lo que les da la gana y la factura la pagas tú.
0: Clavijo insisteix que el govern espanyol sabia que hi havia més positius a bord del creuer i que ho va amagar. El ministre Ángel Víctor Torres ho nega rotundament i acusa el president canari de ser un paranoic, ho ha dit a la Televisió Espanyola.
5: Yo creo que se ha equivocado, se ha visto arrinconado, cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado, eso es la paranoia, de manera absurda, ¿no? Y entonces, pues ataca a los demás para intentar defenderse él y queda en evidencia. Por tanto, yo le pido que reflexione,
0: Torres
5: que se calme.
0: Torres creu que Clavijo va cometre un error gravíssim quan va intentar impedir que el creuer fondegés davant les costes de Tenerife.
15: A tot això, la francesa va començar a tenir símptomes quan ja era l'avió que la repatriava continua ingressada a l'UCI amb pronòstic molt greu. També a França, avui hem sabut que a Bordeus han confinat 1.700 passatgers d'un creuer per un brot de gastroenteritis. Això després que morís a bord un home britànic de 90 anys i almenys una cinquantena de persones es contagiessin. Ara s'investiga l'origen d'aquest brot, de moment apunten que es podria tractar d'una intoxicació alimentària i descarten que sigui per culpa d'un norovirus. D'aquí a 3 minuts arribarem a 2:15. Fem una pausa.

0: 14:15.
1: Ara passa un minut de 14:45. El judici a la família Pujol està a punt de quedar vist per sentència. Les defenses denuncien que tota la causa contra ells es basa en rumors, vaguetats i suposicions. Avui han respost la versió del fiscal. Han criticat que ni tan sols ha fet l'esforç, diuen, d'intentar demostrar d'on venen els diners d'Andorra. Benet Iñigo.
2: El fiscal diu que la fortuna dels Pujol són comissions a canvi de contractes públics, però l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, es pregunta quins.
3: ¿Qué concursos fueron bastardeados? ¿Qué adjudicaciones fueron mercadeadas? Nada, nada, ni una sola mención.
2: Tampoc estan d'acord amb les xifres que el fiscal posa sobre la taula.
3: Esto parece el Producto Interior Bruto de Dinamarca, ¿no? Y aparecen unas cifras estratosféricas. ¿De dónde salen? Desde luego, de la causa no salen. Sí sabemos que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros.
2: La versió de les defenses, que l'origen dels diners és de la deixa de l'avi, tampoc té documentació darrere, però diuen que és més creïble.
3: ¿Es extravagante o es una alternativa razonable que Florenci Pujol tuviera fondos en el extranjero y que quisiera tener un colchón para sus nietos? No es una alternativa extravagante, sinó razonable.
2: I després de negar el blanqueig, també replica la suposada organització criminal, entre d'altres, perquè per formar un grup criminal cal més gent.
3: ¿Puede ser Jordi Pujol Ferrusola organització criminal consigo mismo? ¿Consigo y con su señor padre? No, porque hace falta más de dos.
2: Així doncs, si l'acusació no ha tocat ni una coma del seu relat després de mig any de judici, la defensa tampoc.
1: Alguns advocats també han posat sobre la taula el component polític del cas. Creuen que clarament hi ha hagut una persecució contra els Pujol per ser qui són, Benet.
2: Si ahir el fiscal caricaturitzava les defenses i deia que no era una causa contra Catalunya perquè els Pujol no eren Catalunya, avui l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ha destacat la figura de l'expresident i les ganes que li tenen.
4: Hay una persecución porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual d'una forma d'entendre el país.
2: També Pau Ferrer, advocat de quatre germans més, creu que s'han cebat amb ells.
5: Cuatro miembros de una familia tienen cuentas en Andorra. Todos ellos regularizan estos fondos en el año 2014. Pero concurre que son hijos del presidente de Generalitat de Cataluña. Y por razón de ese dato, se empiezan a forzar los hechos y el derecho para atribuirles un inexistente delito de blanqueo de capitales.
2: I han parlat d'una causa prospectiva contra la família Pujol.
1: Més coses, als ciutadans de l'Estat demanen més regulació i protecció a les xarxes socials. Ho diu una enquesta que s'ha presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals que s'està fent a Barcelona. Entre d'altres conclusions, la pràctica totalitat de les persones consideren que els menors d'edat estan desprotegits a les xarxes socials i 6 de cada 10 creuen que hi hauria d'haver una edat mínima per poder accedir-hi. Des de la Llotja de Mar, seguint aquest congrés, Joel Penya, bon dia.
6: Bon dia. La unanimitat a l'hora de reclamar més protecció pels menors ha sobtat fins i tot l'autor de l'estudi, el professor de Ciències Polítiques de la UB, Jordi Muñoz.
7: Protecció, sobretot en el cas dels menors, és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta, és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
6: I el govern espanyol ja els ha agafat el guant. La secretària d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, diu que els resultats refermen la línia proteccionista de la Moncloa.
8: Nos demandan más acciones concretas, políticas claras y posiciones firmes ante las presiones de unas pocas empresas y de unas pocas personas que se benefician a costa de nuestros derechos y también, digámoslo alto y claro, de nuestras democràcies.
6: L'enquesta l'ha fet la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i d'altres entitats. Entre altres resultats, la investigació també apunta que més de la meitat dels participants consideren que les empreses tecnològiques acumulen massa informació i poder econòmic.
1: Ara passen pràcticament 5 minuts de 14:45. Donald Trump acaba d'aterrar a la Xina. És el seu segon viatge al gegant asiàtic, que ja va visitar durant el seu primer mandat el 2017. Aquesta vegada s'hi estarà fins divendres i es veurà amb el president xinès Xi Jinping. Tots dos busquen estendre la treva comercial entre els dos països. Washington, de fet, l'ha venut com un viatge sobretot de caràcter econòmic. De fet, Trump ha viatjat a Pequín acompanyat de 16 magnats com el mateix Elon Musk, però també buscarà que Xi Jinping faci servir la seva influència sobre l'Iran. El conflicte ha debilitat la posició del president nord-americà i Taiwan tem que Xi Jinping ho aprofiti i l'illa es converteixi en una moneda de canvi en les negociacions entre les dues potències que busquen, com dèiem, estendre la treva comercial signada l'octubre després de la guerra dels aranzels. El conflicte a l'Iran ha deixat Europa en una posició molt complicada per la dependència que té dels carburants. Ho ha dit el comissari europeu d'energia, Dan Jorgensen, que ha anunciat un catàleg de bones pràctiques i propostes perquè els estats redueixin el consum de carburants.
0: Estem en una situació molt greu. La crisi a l'Orient Mitjà ha pressionat, òbviament, Europa. És una crisi energètica, però en realitat seria més curós dir que es tracta d'una crisi de l'energia fòssil i per això cal mantenir el rumb. El nostre principal objectiu ha de ser la transició cap a fonts d'energies renovables i hem d'assegurar-nos que redoblem els esforços per ser més eficients energèticament i substituir cada cop més combustibles fòssils per energies renovables.
1: Per cert, que Brussel·les també planteja un bitllet únic per poder viatjar en tren amb diversos operadors. Això permetria fer connexions entre ciutats sense necessitat d'anar d'una pàgina web d'una companyia a una altra i alhora reclamar també seria més fàcil. Els autònoms denuncien que per sistema, quan es jubilen, cobren menys que la resta de treballadors. La Confederació de Treballadors Autònoms assegura que de mitjana un autònom cobra 700 euros menys de pensió que un assalariat i demanen mesures per resoldre-ho. Montse Martí.
9: Ho consideren una desigualtat històrica i una penalització inacceptable, que ja és hora, diuen, que es corregeixi. El president de la CETAC, Daniel García, explica a RAC1 com es pot reduir aquesta bretxa.
10: Cal reforçar les pensions mínimes del RETA, que continua sent el règim amb les pensions més baixes de tota la Seguretat Social. Cal consolidar un sistema de cotització per ingressos reals que sigui més just i equilibrat. I cal garantir que les noves generacions d'autònoms i d'autònomes no heredin aquesta desigualtat històrica.
9: Segons les últimes dades oficials corresponents a aquest mes d'abril, la pensió mitjana de jubilació dels autònoms catalans és de 1.100 euros al mes, mentre que la dels treballadors del règim general supera els 1.700. 14-15.
1: La justícia investigarà finalment l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra contra manifestants propalestins durant la vaga de la tardor passada. L'Audiència de Barcelona creu que hi ha indicis que es van passar de la ratlla perquè els afectats simplement seien a terra. Júlia Manero.
11: El primer jutge que va rebre la denúncia va arxivar-la sense ni tan sols obrir investigació i ara l'Audiència el corregeix. L'advocada d'Iridia, Mireia Salazar, demana que ara sí es faci una investigació exhaustiva i s'escolti les persones afectades. Ho ha explicat a RAC1.
12: A l'Audiència el que li diu al jutjat és que dugui a terme les diligències mínimes d'investigació que necessàriament passen per fer aquest procés també d'identificació dels possibles autors. Nosaltres aportàvem dades que haurien de permetre fer aquesta identificació i, sobretot, escoltar les persones afectades.
11: Amb tot plegat, diverses organitzacions fan especial incís en la campanya Stop Gas Pebre perquè els cossos de seguretat tinguin prohibit utilitzar-lo.
1: L'Hospital Sant Joan de Reus ha aconseguit entrar a l'elit dels centres on es tracta i investiga el càncer. Ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica. És el primer centre hospitalari que rep aquest reconeixement fora de l'àrea de Barcelona, el tercer de tot el país. Anem, doncs, cap a Reus. Esteve Giral, bon dia.
13: Bon dia. Sí, neix el Catalunya Sud Cancer Center gràcies a una acreditació reconeguda a nivell internacional que posa l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus entre els millors hospitals d'Europa en tractament del càncer. Una validació de la feina ben feta durant tants anys a Reus en oncologia que servirà, a més, per atreure més investigació fins al sud del país amb tractaments experimentals que ara només es podien fer a Barcelona. El doctor Anton Benet i el doctor Joan Vendrell.
14: Ens estem incorporant a l'elit. Som el tercer centre de Catalunya en tenir aquesta acreditació.
15: Això no és només una etiqueta, és tot un conjunt d'estructura, de gestió, d'esforç, no?, i de ganes de fer les coses millor.
13: L'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer, amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili, posarà el pacient i les seves famílies al centre de cadascun dels tractaments.
1: Gràcies, Esteve. I les obres per recuperar el pont del petroli de Badalona començaran d'aquí a 3 setmanes, a principis de juny, i duraran fins al novembre. 6 anys després que el temporal Glòria destrossés bona part de l'estructura, ara es recuperarà la passarel·la, però serà molt més sòlida per evitar que un altre temporal la tiri a terra. Per això, entre altres coses, la part final de l'estructura, la més ampla, tindrà un forat al mig per minimitzar l'impacte de les onades. Maria Rueda.
16: L'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat avui el projecte per rehabilitar l'estructura. Ho farà seguint els consells d'un estudi de la UPC que ha trobat la solució perquè el pont aguanti més temporals. Es retirarà l'estructura actual i s'instal·laran 11 nous pilons metàl·lics de 80 centímetres de diàmetre, el doble que els actuals. En total s'invertiran 4 milions d'euros. Durant els mesos d'obres, l'espai quedarà tancat per terra i mar a 75 metres per cada costat. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat per què es fan aquestes obres en plena època de bany.
17: Aquestes obres només es poden fer en temporada d'estiu, per al tema dels temporals. Per tant, l'únic marge, la finestra, com es diu en el futbol o en el bàsquet, hi ha una ventana per a les seleccions. Doncs en aquest cas, només és possible cap a finals de la primavera i durant l'estiu.
16: També ha anunciat que durant el segon trimestre de 2027 s'aixecarà el passeig marítim per traslladar el col·lector de les aigües residuals a la zona de les vies del tren.
1: I avui obrim l'agenda cultural al Festival de Canes. I és que Peter Jackson ha explicat que està preparant una nova pel·lícula de les aventures de Tintín. El director de la trilogia del Senyor dels Anells ho ha fet públic aquest matí en una xerrada amb periodistes des del festival. La producció serà la segona part del Secret de l'Unicorn, la pel·lícula que va dirigir un altre dels grans cineastes de Hollywood, Steven Spielberg, el 2011. La d'avui és la primera jornada de competició a Canes i s'hi projecten les dues primeres aspirants a la Palma d'Or. Enviat especial de RAC1 al Festival, Adrià García, bon dia.
18: Sí, bon dia. Feia temps que corria la brama, però aquest matí ho ha confirmat el mateix Peter Jackson, Palma d'Or honorífica de Canes. Com la primera de Tintín, serà una pel·lícula d'animació en 3D basada en alguns dels còmics originals d'Hergé. Jackson diu que està aprofitant aquests dies a l'hotel per avançar en el guió.
19: L'Stephen va fer la seva pel·lícula i jo fa 15 anys que no en faig cap, i això em genera una sensació estranya, com d'inquietud. Vull tornar a fer cinema. Aquests dies aquí a l'hotel escrivia esquemes d'escenes i els enviava a revisar. Encara estem donant forma a tot plegat, però quan acabi tota aquesta bogeria, em tornaré a posar de plena al projecte.
18: També ha reconegut que no es veia dirigint la pròxima pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells sobre el personatge de Gollum i que per això li va encarregar a l'actor protagonista, Andy Serkis. A més, ha assegurat que la intel·ligència artificial pot ser una eina molt útil al cinema per crear efectes especials.
1: Gràcies, Adrià. El Sónar estrenarà format el primer any sense els seus fundadors. El festival ha presentat avui l'edició que es farà del 18 al 20 de juny. Serà sota la direcció del belga François Josic, el fundador del Branch Electrònic, i comptarà amb més d'un centenar d'actuacions. Violeta Martos.
20: Sí, entre els artistes programats clàssics com Charlotte David, els britànics de Prodigy o les sessions de Takuya Nakamura o Chris Stassi. El festival promet mantenir l'essència amb 6 escenaris diferents, això sí, tots a la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet, en una edició que esborrarà els límits entre el sonar de dia i el de nit. Un dels escenaris comptarà amb dues pantalles retràctils i el Sonar Hall, per exemple, acollirà música de manera ininterrompuda, alternant concerts i una cabina de DJ. La nova edició també vol deixar enrere la polèmica relacionada amb el fons d'inversió israelià KKR. El nou director, François Josic, treia pilotes fora aquest matí.
21: Al nivell d'assistència, ¿no? Como decía antes, ¿no? Vemos que la tendencia es para tener un récord de asistencia este año. Yo creo que el impacto fue el año pasado porque ha cogido muchas personas por sorpresa y este año estamos en una situación muy diferente.
20: I entre les altres novetats, el Sonar Més D, que s'independitza i aterrarà a la Llotja de Mar. A més de les instal·lacions al Poble Espanyol i a la discoteca MUC, també recuperarà el Sonar Kids al Fòrum.
1: I ha mort Tania Doris, una de les últimes supervedets als 74 anys. L'artista, que es deia Dolores Cano, es va consolidar al Teatre Apolo i, de fet, se la coneixia com la reina del paral·lel. Allà es va convertir en una autèntica estrella i va protagonitzar desenes d'obres durant els anys 60, 70 i 80. I ara el temps.
22: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Avui els ruixats de tarda quedaran més concentrats a les comarques de Girona, Mònica.
23: Sí, avui no s'espera una tarda de pluges tan generals com les que vam tenir ahir, sinó que quedaran més concentrades en aquestes comarques gironines, on localment poden descarregar amb força, sobretot a la Garrotxa, al Gironès, a la Selva i també al Baix Empordà. I també s'espera algun ruixat a les comarques del nord de Barcelona o sectors del Pirineu. En canvi, al sud del país s'espera una tarda de més clarianes i amb temperatures que en general reculen respecte a les d'ahir, però sobretot ho faran a l'interior i també en punts del nord del país. I els propers dies baixen més aquests termòmetres.
24: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
25: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Hem arribat a 3:15. La crisi del Madrid monopolitza bona part de l'atenció en matèria esportiva. Van repassar amb la roda de premsa de Florentino i les seves conseqüències. I atenció, perquè acabem de saber, Xavi, que aquest vespre tornarà a parlar.
2: Sí, aquesta vegada en una entrevista que ha concedit a Josep Pedrerol a La Sexta. Serà a les 9 del vespre, també relacionat amb les paraules de Florentino d'ahir. També tenim de fa tot just uns instants la reacció del president del Barça, Rafa Justen. Ha parlat just abans d'entrar al dinar de directives a Vitoria, abans del partit d'aquest vespre contra l'Alavés.
3: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats. Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva, i nosaltres el que estem, tota la ficció d'aficionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
2: Són les reaccions de Juste a les paraules o als atacs de Florentino Pérez contra el Barça i els àrbitres pel cas Negreira, encara ha anat un pas més enllà.
3: No, en directe no la vaig veure després, i bé, torno a repetir que em va semblar patètica. Mira, ni riure ni plorar, em va fer pena. Em va fer pena.
2: Doncs aquest vespre més Florentino, insistim en aquesta entrevista a La Sexta amb Josep Pedrerol a partir de les 9. N'estarem pendents, però més enllà d'això, avui també haurem d'estar pendents de la lluita per la permanència a primera divisió, amb 2 catalans implicats, l'Espanyol i el Girona. Aquesta tarda es reprèn l'antepenúltima jornada de Lliga, precisament amb el partit de l'equip blanquiblau que rebrà l'Atlètic Club en posicions de descens. La victòria d'ahir del Llevant al camp del Celta ha complicat encara més la situació dels de Manolo González. Ara són tercers per la cua, però també la del Girona, que és l'equip que marca a hores d'ara la salvació. Són 2 dels 7 equips implicats en la lluita per no baixar, i el Barça hi tindrà un paper important amb aquesta visita a l'Alavés, que és el penúltim classificat.
25: A RAC1, 14-15.
2: Després de les celebracions d'aquests dies, l'equip de Flick es marca l'objectiu d'acabar la Lliga sumant 100 punts. Per això vol guanyar aquesta nit al camp de l'Alavés, cosa que, no cal dir-ho, celebrarien els rivals de l'equip basc, amb el Girona i l'Espanyol al capdavant. Els blaugrana tindran 2 absències inesperades que se sumen a la baixa per sanció de Rafinha i la de lesió de Lamin Yamal, però recuperen Christensen. Marta, Ramon, bon dia.
4: Bon dia, exacte. Hansi Flick ha deixat a Barcelona Fermín i Frenkie de Jong per decisió tècnica. Es dona la casualitat que de Jong va fer 29 anys ahir i Fermín en va fer 23 dilluns, el dia de la Rua. Ara tots 2 jugadors podran celebrar-ho amb les respectives famílies després d'haver assolit ja el títol de Lliga. Tampoc ha viatjat a Vitoria Rafinha, sancionat per acumulació de targetes, i en canvi ha rebut l'alta mèdica Andreas Christensen gairebé 5 mesos després de lesionar-se el genoll. El danès no juga des del 16 de desembre a Guadalajara, als 16ens de Copa del Rei. A la convocatòria de 23 s'hi mantenen els joves habituals, el tercer porter Eder Aller i el lateral dret Xavi Espart, a més de tornar-hi el central Álvaro Cortés i el migcampista Tomi Marquès. Ara el Barça vol igualar el rècord d'acabar la Lliga sumant 100 punts, un rècord que només s'ha aconseguit 2 vegades, amb el Madrid de Mourinho la temporada 11-12 i el Barça de Tito Vilanova la 12-13. Flick és ambiciós.
5: El nostre objectiu són els 100 punts. Per aconseguir-ho hem de guanyar els 3 partits que queden, i aquest és l'objectiu que tenim. Hem celebrat molt, però també és possible jugar bé.
4: Flick farà rotacions. No està clar, però, fins a quin punt. El Barça pot sortir amb Joan García a la porteria, Koundé, Araujo, Gerard Martín i Valde a la defensa, Bernal i Pedri a la base de la jugada, més avançat Dani Olmo, i al davant Roni, Lewandowski i Rashford. L'Alavés s'hi juga la vida. És penúltim amb 37 punts, a 2 del Girona i l'Espanyol, en una part baixa de la taula en què pot passar de tot. Arbitrarà el partit José María Sánchez Martínez, i al VAR hi haurà Valentín Pizarro Gómez.
2: Això serà a 2:15 de la nit. Podreu seguir-lo, evidentment, en directe a RAC1. Abans, però, partit importantíssim en aquesta lluita per la permanència és el torn de l'Espanyol, que juga mitja temporada en 90 minuts contra l'Atlètic Club de Bilbao, davant dels seus aficionats a l'RCD Stadium. Edu de Batlle, bon dia.
7: Bon dia, Xavi.
2: Els blanquiblaus amb l'aigua al coll necessiten trencar la seva pèssima ratxa a la segona volta.
7: Sí, la combinació de resultats ha deixat l'Espanyol, com deies abans, ja en la mateixa puntuació que el descens i l'obliga a guanyar avui. Tothom n'és conscient, també Manolo González, que avui no podrà comptar amb dos dels seus titulars. Estan sancionats Calero i Dolan. Riedel i Pere Millà són els favorits per entrar en un 11 que no tindrà gaire més canvi respecte a la derrota de dissabte a Sevilla. S'espera molt bona entrada. Hi haurà mosaic, l'ambient de les grans ocasions, per intentar empènyer l'equip. Manolo González diu que és un dia per estar tots junts.
0: Jo crec que la gent sap la importància que toca, sap que toca que anem tots junts, tots plegats, com m'ha demostrat sempre els 3 anys que porto aquí, i som conscients que, bueno, que quan se'ls tinguin que posar, nosaltres es posen a final de temporada. Però ara mateix penso que és moment d'anar tots junts, intentar estar molt ficats al partit, i si ens posem per davant, matar el partit.
7: L'Atlètic de Bilbao arriba a aquesta cita amb 44 punts, a 6 de l'Europa League, a 1 de la plaça de Conference League i 5 per sobre del descens. Ernesto Valverde té bé amb baixes, són importants, Nico Williams, Oyan Sancet i Yuri, al partit a les 7 amb arbitratge d'Hernández Hernández amb Iglesias Villanueva al VAR.
2: També afronta la jornada en situació crítica el Girona, que rebrà demà una Reial Societat que no s'hi juga absolutament res, Bassas.
6: Sí, ja sense marge, ja sense xarxa, el Girona ja té els mateixos punts que el descens 39 i creuant els dits perquè avui no guanyin a l'Alavés, Espanyol o Mallorca. Si no, demà podrien sortir a la gespa fins i tot com a penúltims classificats. És una final, d'això no hi ha cap mena de dubte, però avui Mitchell ha anat encara una mica més enllà.
8: Per mi és el... És un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
6: Un dels partits més importants de la història del Girona, deia, per la que Mitchell podrà comptar, però d'aquella manera, amb un dels futbolistes més importants de la història del Girona, amb l'uruguaià Cristian Estuani, de qui ha dit que avui no s'ha entrenat per un cop al genoll, però que s'infiltrarà per jugar, com va fer dilluns contra el Rayo Vallecano. El tècnic madrileny també ha fet una crida a l'afició perquè demà tremoli Montilivi, intentant llançar un missatge positiu, malgrat la dificultat, i és que el Girona encara depèn d'ell mateix per salvar-se. Segons ho ha qualificat ell mateix, això és or.
2: Ho deia Mitchell, no li falta raó, són dues places de descens. Cada moment sembla que es disputaran 7 equips, Girona, Espanyol, Llevant, Mallorca i ells, tots 5 amb 39 punts, i això sí, amb Llevant i ells amb un partit més. Per darrere d'aquest gruix d'equips n'hi ha un, l'Alavés, amb 37, i que juga avui contra el Barça, com dèiem, i per sobre també un equip, el Sevilla, que en té 40, i que també juga avui contra el Villarreal a les 7, és a dir, a la mateixa hora que l'Espanyol. Quedarà per més tard, a 2:15 de la nit, el Getafe Mallorca amb els Balears també de ple en aquesta lluita. En pàgina internacional, aquests dies sense futbol s'aprofiten per recuperar partits. És el cas, per exemple, del Manchester City i del Paris Saint-Germain, que juguen avui. Martí Aguilar, bon dia.
9: Bon dia, Xavi. El Manchester City juga a les 9 al partit ajornat de la jornada 31 contra el Crystal Palace. Els de Guardiola estan obligats a guanyar si no volen regalar la Lliga a l'Arsenal. A hores d'ara són segons a 5 punts els d'Arteta perquè una victòria posaria encara més pressió als Gunners, que no poden fallar en les dues jornades que queden. També recupera partit el PSG en un duel clau contra el segon classificat, el Lens. Els de Luis Enrique poden certificar avui el títol de Lliga. De fet, només un delta baix els impediria ser campions. Per perdre'l, els parisencs haurien de caure avui per 3 gols de diferència, a més de perdre l'últim partit i que el Lens guanyés el seu. Amb la solidesa que ha demostrat el PSG fins ara, tot apunta que aquesta nit tindrem campió de Lliga a França. I a Itàlia juga la final de Copa que enfronta Inter i Lazio. Els de Milà, ja com a campions de Lliga des de fa 10 dies, buscaran el segon títol de la temporada i la que seria la desena Copa en el seu palmarès. Tots 3 partits a les 9 de la nit.
2: I en pàgina poliesportiva, atents que tornen les motos a Montmeló. De fet, per alguns és un circuit, per als amants del motor, on es forgen els campions, i tu pots ser testimoni de tot aquest espectacle. De fet, a partir de demà i fins al diumenge, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Tu perdràs entrades a la venda a circuitcat.com, ara ho he dit bé. Per cert, Maverick Viñales torna a la pista al Gran Premi de Catalunya després de la seva lesió, torna després de perdre's els d'Espanya i el de França per una operació a l'espatlla esquerra. I ara un apunt de bàsquet. El Barça visita avui el Coviran Granada a 8:15 del vespre. Gemma.
10: Un partit que ha de servir per continuar apropant-se a la segona i tercera plaça quan falten 4 partits pel final de la fase regular de l'ACB. Els andalusos necessiten la victòria per continuar lluitant per la permanència. Serà el primer partit de Jan Veselin des del seu anunci de retirar del pivot txec amb 36 anys, anunciat, ho va fer ahir, que deixarà el bàsquet professional a final de curs. Demà la penya jugarà contra l'Andorra, sabent que Ante Tomic no tornarà a jugar aquesta temporada. Mitja hora abans, a les 7, el Jaiopos Lleida visitarà el Breogán, buscant sumar la victòria que li doni la permanència quasi bé definitiva. La jornada 31 va començar ahir, de fet, amb el duel català, el triomf del Baxi Manresa, 74-79, després d'una gran remuntada a Fontejau contra el Bàsquet Girona, amb un parcial de 2-14 en els últims 2 minuts i mig.
2: I ara mirem cap a Itàlia, amb dues cites importants, una en tennis. Avui comencen els quarts de final del Masters 1000 de Roma, amb un partit a destacar, el de Rafa Hodar, a 2:15 contra l'italià Darderi, però també tenim en marxa la cinquena etapa del Giro. Gemma.
10: De poc més de 200 quilòmetres entre Praia Mare i Potenza, ara mateix la pluja no dona treva, estan rodant sota un fort aiguat quan falten 100 quilòmetres per la meta, amb un grup de 12 corredors a 2 minuts del pilot. La clau del dia està en l'ascens de segona categoria de la muntanya del Gran Vigiano, amb un 9% de pendent a 50 quilòmetres de meta, un esforç que potser complica les possibilitats de veure els grans favorits al final d'etapa. L'equatorià Jonathan Narváez, del Team Emirates, va guanyar l'etapa d'ahir i va evitar el triomf d'Aular. El líder és l'italià Giulio Ciccone.
2: I, Gemma, què ens falta per saber?
10: Camp Waterpolo, avui l'Atlètic Barceloneta visita la piscina de l'Novi Belgrat a 2:15 en la cinquena jornada de la segona fase de la Champions. La intenció és certificar la primera plaça del seu grup, ara que ja està classificat per la final a 4. El canià Sebastian Saue, que el 26 d'abril passat va batre el rècord del món de marató amb 1 hora 59 minuts i 30 segons a Londres, defensarà el 27 de setembre la seva victòria de l'any passat a la Marató de Berlín. I recordeu que demà s'obren inscripcions per la Hyundai mitja marató de Barcelona by Brooks.
2: Hi ha dues lletres que t'estalvien molts problemes. N-O, no, no. Aquella comissió que ningú t'havia explicat, no a una hipoteca plena de clàusules que descobreixes massa tard i no a que ningú et doni una solució i tu dutxant-te amb aigua freda. Perquè quan tens advocats com Legalitas, dir no, no és molt més fàcil. N-O, no. No. Festa de Legalitas 900-106-08, també per autònoms i empreses. 3 i les 3, ara venim.
11: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
12: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
13: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
17: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
15: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
17: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
26: Ei, tu. Sí, tu. Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia activa que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
27: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
28: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
29: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muní.
30: Hola!
31: Quina vaca més bonica, no?
29: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
32: Com és que no vas tornar mai?
33: Havia passat massa temps.
32: Mai, és massa temps.
29: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
34: Que t'està buscant la policia!
35: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
36: Però confia en mi.
29: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.

0: Andrés, el president del Barça, Rafa Juste, lamenta les paraules de Florentino Pérez en la roda de premsa d'ahir, Xavi.
1: Sí, fa uns minuts, abans d'entrar al dinar directives amb l'Alavés, previ al partit de Lliga d'aquesta nit, ha comentat la seva reacció al que ahir explicava el president del Real Madrid.
2: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats. Però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portaran lloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Mira, ni riure ni plorar, em va fer pena. Em va fer pena.
1: Juste també ha confirmat que el Barça estudia emprendre accions legals contra un Florentino que aquest vespre tornarà a parlar, en aquest cas a la Sexta, en una entrevista que ha concedit en exclusiva amb Josep Pedrerol. El dia que es reprèn la jornada de primera divisió amb aquest partit del Barça, que serà un dels jutges de la lluita per la permanència, aquesta nit, a més de l'Alavés, o abans d'aquest Alavés-Barça, també juga l'Espanyol. Estarà molt pendent de l'enfrontament dels Blaugrana, també ho estarà el Girona. L'Alavés, recordem que és penúltima, només 2 punts del els blanquiblaus ara en posicions de descens i del Girona, que és l'equip que marca la salvació just abans del Barça. A les 7, Espanyol Athletic Club Bilbao, i demà el Girona rebrà la Reial Societat.
0: Els catalans ingressats al Gómez Ulla de Madrid podrien tornar a casa d'aquí a 4 setmanes. Seria, però, per tancar-se fins a completar tota la quarantena, recordem, de 42 dies. El positiu que hi ha al mateix Hospital Militar de Madrid està estabilitzat. Educació xifra en menys d'un 6% el seguiment de la vaga de professors al Baix Llobregat i al Penedès. És la primera mobilització territorial de aquesta tongada d'aturades de final de curs. Demà és el torn de Girona i la Catalunya Central. I el judici contra la família Pujol podria quedar vist per sentència avui mateix. Les defenses estan presentant els seus informes finals. Coincideixen que la Fiscalia no ha pogut demostrar en tot el procés cap de les acusacions. Pel que fa al temps, avui comença a baixar la temperatura, però el descens serà més evident els propers dies. Mònica.
3: La baixada serà progressiva i tocaran fons aquestes temperatures de cara a dissabte i després la setmana que ve es tornen a recuperar i l'ambient tornarà a ser més càlid. I de moment aquesta tarda amb alguns ruixats que descarregaran a les comarques de Girona, nord de Barcelona i també punts del Pirineu, i avui avisos per intensitat de pluja a la Garrotxa, al Gironès, a la Selva i també al Baix Empordà. En canvi, cap a les comarques del sud del país tindrem una tarda més tranquil·la i amb més estones de sol.
0: Són les 3 i 3 minuts. Tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat avui als butlletins.
1: I a partir de 2:15, a partir de 3:15 amb la jornada de Lliga Primera Divisió, la 36a jornada i la lluita per la permanència en joc. Primer amb l'Espanyol, que rebrà l'Athletic Club de Bilbao a les 7 de la tarda, i després també pendents del Barça, que visita el penúltim classificat, l'Alavés, a 9:45 de la nit. Quan acabi tot plegat, el tu diràs amb l'Aleix París, eh? Núria, Xavi, molt bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
4: Com esteu?
1: Hola. Ei, vosaltres.
4: Heu paït ja el tema del Florentino, tot això? Encara no s'està paït.
1: Encara no, eh?
4: No, eh?
1: I espera't.
5: Bueno, perquè avui el Pedrerol amb el Florentino, el Chiringuito, a les 9 del vespre, eh?
1: Segurament un to diferent.
5: Bueno, sí.
1: Serà un... No, com has fet això?
5: Bueno. No estava imitant. Acabo de dinar, encara tinc una mica el paluego a la boca.
4: Estaves imitando a Josep Pedrerol.
5: Exacto, tenemos. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás?
4: Estoy muy bien. ¿Y tú, Josep?
5: Qué bueno verte, de verdad, Josep.
4: Escolta, yo soy catalán y soy culé, ¿eh?
5: Y yo soy catalán culé y del Chiringuito, tú.
4: Y cuando venga su florentineza, le vamos a decir que muchos flexis, muchos cars.
5: Exacto. ¿Cómo estás, guapo?
1: A ver qué pasa avui, porque, claro, es una segona entrega que no esperàvem aquesta avui.
5: Te veo estupendo, Josep. Estás guapísimo, tú.
4: No, tú más.
5: Eres tú más guapo.
4: No, y tú eres el mejor periodista esportivo.
5: No, después de ti, después de ti.
4: Después de Xavi Rocamora, tú.
5: Después de Xavi Rocamora, ahí está. Y de Núria Travesa, ahí está. Que no hace deportes, pero bueno, ¿cómo lo clava tú? Ahí está. Esa pilingona, somi.
4: Pilingona no, ¿eh?
5: Está.
0: A ver, ¿eh?
5: Tan cariñoso, tú.
4: No, la
5: no es becaria, no es becaria.
4: No es becaria, ¿eh? Becaria sí.
5: Pero
4: becarias digo, no, becario sí, ¿eh?
5: Digo, becari. Porque viene.
6: ¿Quién les gusta?
4: Escucha, bueno, Rocamora, ¿quieres venir al Chiringuito de Jugones?
1: No, avui no puc.
5: ¿Te quieres venir al Chiringuito de Curitz?
1: Pero no estaré pendent.
5: Ahí lo pasamos bien.
4: Deja Racú y vente al Chiringuito. Porque eres el roncero catalán, tú.
5: Ahí está.
1: Sí, sobretot.
5: Te tenemos que cambiar el nombre, ahí está. Serás Javier Roca. Porque suena mejor, tú. Porque es muy catalán.
1: Molt bé.
5: Xavier Rocamora.
1: Molt bé. Xavier Rocamora és suec.
5: ¿Me estás vacilando? No. Cosa del micro, nos vamos. No, venga, va.
4: Venga,
5: ahí está.
4: Esto, ¿puedes pinchar ya? Alujas, por favor, ponlo el rétulo, por favor.
5: ¿Qué rétulo? Si estamos haciendo radio, Josep.
4: Perdón, exclusiva, porque empieza el programa y tenemos exclusiva que largar a Nuria y Xavi. Venga, vamos. Venga, ahí está. Que empiece el programa. Vamos. Becarios no, ¿eh, Xavi?
5: A tomar por culo.
4: Vamos, venga, va. Por fa... No, ¿empezamos programa o no empezamos?
5: Ahí está, el becario del técnico, tú.
4: El becario de Alujas, tú.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Espanella.
7: Això és normal, home.
8: Ho passo de conya.
9: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda... Ui, és que ara...
5: Talla. Esta mierda que és, tu. Esta mierda que acabo... Que esto que
4: saps què passa? Que ara est... el, meu no cervell, el meu cervell estava dubtant si presentar com a Pedrerol o com a Marc.
5: Este tío es tonto, tu.
4: Em deixeu començar com a Pedrerol?
5: No, mira, lo va a fer... Va a presentar Alba ahora. Porque tú no estás capacitado, tú.
4: No, vamos a hacerlo...
5: Tiene que venir la chica de los tuits?
4: No, la chica de los tuits no.
9: No, perquè no sé fer servir Twitter, jo.
5: Ah, és veritat.
4: Escolta, que sóc català, passen 6 minuts
5: però
4: de les 3...
5: Però què té a veure que siguis català, tu?
4: No, sóc del Barça, eh? Passen 6 minuts de les 3, som els d'abans del claper. Som... Els taloners!
5: Peor inicio de la història del programa, tu. Apúntalo. Apúntalo no como picia, como mierda.
4: No, no. Es que pensaba que me seguirías, Pedrerol.
5: Ah, perdón. Coño, esto hay que hablarlo antes.
9: Pira puta.
5: Alujas. Mira,
4: Alujas. Alujas.
5: Quan tornis a dir una mala paraula, et farem fora, eh?
9: Nens, no, com esteu?
4: Estem molt bé.
9: Ara, sí?
4: Escolteu, molt bon programa a tothom, 388, que no quedi a l'aire.
9: I avui és un dia molt gros, perquè
4: per
9: avui és el dia mundial de... l'entrenador de futbol!
5: Ole! Ole! Mira, va tot, tot lligat, eh?
10: Amb podria... Alba Sagrada. Ah. La coqueta de llum dels tapocs.
9: I la Luja sap perfectament que si jo... Si hi ha algo d'esport,
5: sí,
9: hi ha la vostra periodista esportiva.
5: Home.
4: I no Josep Pedrerol.
9: No, jo no el sé fer, la pitjor peça.
5: Podries fer
4: de
5: Pedrerol?
4: Ah, hi ha un moment, Alba s'agarra fent de Josep Pedrerol.
9: És que no l'he vist, és aquell que mira molt la càmera, va molt
5: sí,
9: maquillat.
5: Sí, el dels becaris.
9: Sí. Becaris no, pinxa'm essa, no, pinxa'm l'altra. El Madrid ha sido Alberola.
4: Has de fer l'editorial ara, de Florentino. Bueno, del dia de l'entrenador, perdona.
5: Ahí está.
9: Hansi Flick. No, però ell no deu parlar mai del Hansi Flick.
4: Sí, que parla, sí, que parla, sí, parla.
9: Ah, perquè és del Barça.
5: Sí.
9: Va. És molt del Barça.
5: Sí.
9: Hoy en exclusiva tenemos... Què li passa a la boca? Què he de fer la
4: no.
9: boca?
4: No!
9: M'has estat poner... com una boca molt rara. En exclusiva, hoy, el chiringuito de los cogones.
4: Molt bé.
5: Estic fent bé.
9: Pinxa'm esta, pinxa'm la otra. Becarios no. Bien, Florentino Pérez, exclusiva. El Madrid ha perdido la Liga. Vinga, va, vaig a lo meu. Sí. Nens, que és el dia de l'entrenador!
5: És el dia de l'entrenador, perfecte.
9: No em feu molt... fer imitacions de gent que no he vist. No,
4: però ho has fet bé.
9: Moltes gràcies. Agradat. Vull felicitar Hansi Flick, Alberoa, perquè jo...
4: No, no es diu
9: Arberola,
4: així.
5: No!
4: Arbeloa.
9: Perquè jo, a diferència...
4: De nom?
9: Del Florentino Pérez. Jo, a diferència de Florentino Pérez, sí que sé perdre, vale? Llavors, Arbeloa, jo et felicito també. Luis Enrique, que és el meu preferit.
4: Sí.
9: Pep Guardiola, per diferència, perquè és el que és... Com que és el popo,
4: sí,
9: no?
4: Sí,
9: de la classe.
4: Sí, és una mica el
9: guai. I el Jordi Martínez.
5: Vale.
9: Llavors... Que és l'entrenador del Foliola Tornabous.
5: Vale. I escolta'm una cosa, estem celebrant el Dia Mundial de l'Entrenador de quina manera? O sigui, què vols
9: perquè
5: aportar?
9: Perquè jo m'he preparat un tutorial per explicar
5: vale.
9: com s'ha de fer. Pinxa'm vale. essa.
5: O sigui, portes un tutorial per futurs entrenadors o per ja entrenadors? Com,
9: sí.
5: com va?
9: Sí, vinc a fer entrenadors pel, l'explaining.
5: Vale, perfecte.
9: Fet, en la vida d'entrenadora no he jugat mai a futbol, però vinc a donar consells. Sóc un home de cop.
4: S'agarra-explaining.
9: S'agarra-explaining, exacte. Mireu, tips per ser un bon entrenador. Per ser un bon entrenador, primer, has de saber les normes del futbol. Vale? N'hi ha moltes, com per exemple, que són 11 a cada equip, que no es poden tocar les pilotes amb les mans.
5: Bueno, això és molt bàsic, de moment.
4: Que el porter sí.
9: El porter sí. Però si ho pot fer tot amb els peus per solidaritat, jo crec que és un gest maco cap
5: sí,
9: a l'equip.
5: Sí, sí.
9: Després hi ha un tema amb l'àrea, vale? Has de vigilar qui hi ha dins i qui hi ha fora de l'àrea. Això ho parleu entre vosaltres.

0: El més important, has de portar sempre pantalons amb butxaques. Bé. Perquè un entrenador és molt important que estigui amb les mans a la butxaca.
1: Exacte. Perdona, però és un detall molt important, sí, per ser entrenador, eh?
0: Si no portes... Has de portar una jaqueta oberta, encara que faig gofreta, tu la jaqueta oberta, buf, buf, te'l pots... Hansi Flick no, però si és el Jordi Martínez, sí, de la Fuliola, pots fotre buf.
2: Sí.
0: Vale? Buf i mans a la butxaca. És molt important que no donguis cap instrucció. Per què? Perquè tu només treus les mans de la butxaca quan la cosa s'està posant fotuda.
2: Vale.
0: M'explico. Vale. I llavors el jugador ho veu. Vale. Això és com el meu professor de pràctiques de cotxe, que em va dir, si jo m'apujo les ulleres de sol és que estàs a punt de suspendre.
2: Ostres, boníssim.
0: Em va fer un truquito. Vale. Llavors, el moment que es va pujar les ulleres de sol i vaig pensar, no em dóna la puta gana de suspendre.
2: Sí, el vocabulari.
0: I em vaig concentrar.
1: I si pitja el fre, encara pitjor, eh?
0: Exacte, però això no va arribar a fer.
1: Ah, vale.
0: I llavors, doncs, el mateix amb l'entrenador de futbol. I llavors, tant de bo, jo m'agradaria molt que cada dia fos el dia de l'entrenador de futbol.
2: Ai,
0: i què podríem fer la resta perquè cada dia fos el 8 de març i el dia de l'entrenador de futbol? Doncs pues mira, la resta hauríem d'anar callant la boca, ¿vale? Sobretot les famílies del futbol base, que es pensen que a casa tenen el Messi. Mireu el vostre fill 5 minuts, observeu-lo. Veureu que no és Messi, per començar és més alt que Messi, segurament. Però bueno, i per què s'hi posen tant? O sigui, per què es posen tant amb la feina de l'entrenador? Jo entro dins d'un quiròfan i em poso amb el cirurgià?
2: No.
0: Jo me'n vaig al taller d'un ferrer i em poso amb la feina d'un ferrer? Jo me'n vaig al tros amb un pare i li dic com ha de lligar les armes? Les branques? No.
1: També, les armes.
0: No és Texas.
3: Mai diré que és un pare, eh?
0: La gent es posa amb la feina dels sacerdots?
3: Ara,
0: no.
3: Bueno.
0: La gent es posa amb la feina dels mestres?
1: Era una pregunta trampa, això.
0: Si heu de triar entre posar-vos amb la feina de l'entrenador i els mestres, sí, poseu-vos amb la de l'entrenador. I els mestres des d'aquí, suporta la vostra vaga.
1: Obrim l'altra versió del dia.
4: A mediodia, alegria.
1: Clar que sí, moltíssima alegria. Hem de començar l'altra versió del dia parlant de la nova alegria blaugrana. Després de la celebració de Lliga, la festa s'està allargant una miqueta, també, podríem dir, amb el numeret públic de Florentino Pérez d'ahir. El president blanc va perdre els papers de mala manera, va repetir la cantarella aquesta del cas Negreira, va assenyalar periodistes i tot plegat per convocar eleccions anticipades al Real Madrid.
3: Ai, de veritat, per mi el Barça ha fet el triplet, eh? Supercopa, Lliga i ara el triplet. Ha fet, la Supercopa, la Lliga i aquestes declaracions de Florentino. De veritat, t'ho dic una cosa, jo quedaria amb tots els culers a Plaça Catalunya, no per celebrar, anem a cantar, per una pantalla gegant, fotre'ns en bucle aquesta roda de premsa i veure desfermar Florentino Pérez. Per mi, bueno, jo hi estava, buf, buf, Vladimir.
0: Vladimir?
1: Qui és Vladimir?
3: Ja ho veureu.
0: Vale. Realment, l'anunci d'eleccions anticipades va quedar eclipsat per totes les perles que va deixar anar ahir el petit Florentino. Va disparar de manera brutal contra la premsa i va apuntar a periodistes que, segons ell, duen a terme una campanya de desprestigi contra la seva figura i imatge. De fet, va atribuir la decisió de convocar eleccions als suposats atacs que rep de la premsa.
1: Mireu, ahir va insistir que els únics que poden decidir sobre el futur del club blanc són els mateixos socis del Real Madrid. Doncs avui, nois, he decidit parlar amb ells directament. He agafat la gabardina de periodista, de periodista esportiu en aquest cas, i he trucat a penyes madridistes de Madrid. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de Su Florentineza.
3: Fes que no sigui un reportatge una mica de risc, eh?
1: He patit.
0: És que jo pensava que no podíem parlar d'ell.
3: Sí, tant, que en podem parlar. Veiem com està, ara tu xerra.
1: Escolteu, els socis i sòcies del Madrid, com han reaccionat al show d'ahir de Florentino? Clar, la meva pregunta és, segueixen creient en el seu projecte esportiu o l'esperpent d'ahir els va fer caure la vena ja definitivament dels ulls? Jutgeu vosaltres mateixos perquè he trucat a Leganés, a una penya madridista, i ja des del minut zero, des del segon zero, he notat molta tensió en la trucada.
5: Hola.
1: Hola, buenos días, es la peña madridista.
5: ¿Quién es usted?
1: Yo me llamo Marc, llamo de Racuno. Era para saber qué tal ayer lo del presidente. ¿Qué tal?
5: Pues nosotros estamos a muerte con nuestro presidente, sea Florentino o sea quien sea.
1: ¿Usted cómo lo vio?
5: ¿Y usted cómo lo vio?
1: Yo le vi en horas bajas.
5: Ya lo veremos a ver de aquí al futuro. las horas bajas. Tenemos confianza siempre en el Brasil. Nos han dado tanto el Brasil como el equipo muchísimas alegrías, más de las que otros vayan a ver en su vida, y nosotros estamos a muerte con el equipo. ¿Y usted qué opina del tema de Negreira? ¿Usted considera que eso es correcto?
1: ¿Y eso lo dice alguna sentencia firme? Yo como periodista me tengo que basar en hechos.
5: No, pero
1: por eso yo solo le pregunto por hechos.
5: No sé, yo creo que mi opinión la estás entendiendo claramente.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
4: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
7: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
6: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
8: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
9: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapup es busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
11: Perfecte.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
17: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
16: Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
17: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut. Patin, aquí, chiquinteri, aquí. Tu gata quieren, aquí. Que peguen caues aquí. Tra, tra.
16: RAC1. Tots som un milió.
17: Motomani.
16: Amb la col·laboració de MotoGP.
18: O sigui, que te la pela una mica allò de l'amor, no?
19: Sí, sí, me la pela totalment.
18: Bueno, i també que te la pelin, no?
19: També m'agrada que me la pelin.
18: O sigui, és una... bueno. Què t'agrada més, que te la peli o que te la pelin?
19: Guillem. Se poden ser un parell que me la pelin un parell.
18: Que te la pelin un parell, alhora.
19: Clar, clar, clar. Alhora, clar. Una per cada cantó.
18: O sigui, sobre membre, entenc, no?
19: Bueno, a veure si el trobem entre dos.
16: Els taloners del Versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
19: Me la pela totalment.
20: T'agrada aquesta musiqueta, Alba?
21: M'encanta.
20: Doncs segur que ja ho has vist per tot arreu, perquè Securitas Direct... Ja, mira, ni me'n recordo del nom, perquè ara es diu Benisure.
21: Ah!
20: És que de com es deia abans, que segur que ho has sentit a parlar, de Securitas Direct, ara és Benisure. I saps per què?
0: Per què?
20: Jo t'ho explico, cap problema. Mira, és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. I quina que és aquesta marca?
0: Verisure?
20: Verisure.
0: Oh!
20: Per tant, res de Securitas Direct. Ara és Verisure. Només canvia el nom, no pateixis, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Mm. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10.
0: Wow.
20: Poca broma.
0: Wow.
20: Ho has apuntat bé?
0: Sí.
20: Securitas Direct és...
0: Verisure.
20: Verisure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Verisure.
20: Em diu la Lujas que el Guillem Estadella acaba d'aterrar a Girona al temps de flors, ara que passa un minut a 3:45 de la tarda, i és que des de diumenge a Girona s'està omplint de flors, de visitants, i tot plegat per gaudir de la 71a edició del temps de flors, que s'allargarà, com dèiem, fins al 17 de maig.
0: És una edició de temps de flors amb moltes novetats. En total hi ha 141 projectes en 113 espais diferents. I per primer cop la mostra s'estrena al barri de Pont Major.
20: Clar que sí. I ara mateix em diuen que la connexió és bona amb el Guillem Estadella. Ja el podem saludar. Estadella, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Com estem? Girona, capital de Catalunya, durant aquests dies, mentre fa el temps de flors. Escolta, molt bé, Girona. Està
22: molt bé.
2: Això, eh?
22: I sort que hem tingut un bloc de publicitat, diguéssim, una mica...
2: Sí,
22: maco,
2: llargueta
22: perquè hi arribis bé.
2: Sí, sí, t'ha fet un oient, l'Oriol m'ha enviat un missatge dient, escolta, vés cap a la plaça de la Lleona, aparca l'helicòpter a la Devesa, i dic, doncs aparcarem l'helicòpter a la Devesa i anirem cap al cul de la Lleona. Vull dir que oients aquí, disposats a facilitar-nos la vida. Està molt bé, això.
22: Li has fet patonet al cul o no?
2: No, perquè des del Covid que no es pot, ja no hi ha l'escalinata aquella. Clar.
22: Villences de lluny, de part nostra.
0: Sí.
2: Exacte, de part de l'Alba i del Bala, un petonet al cul de la Lleoneta, eh? Olé, molt bé. Aquí tinc una senyora que s'està mirant fotos. Què tal? Com va això del temps de flors? Bé o no? Estic contents o no? Què tal amb això del temps de flor?
23: Preciós.
2: El què?
23: Preciós.
2: Emocionada o no?
23: Sí.
2: Molt bé, molt bé. Vostè, senyor?
24: És la primera vegada que vinc a Girona i m'ha encantat.
2: Ah, és el primer cop...
24: Per tot.
2: Però és el primer cop que vens a Girona, a Girona ciutat?
24: Sí.
2: Ostres, molt bé. I vostè també?
23: Sí, clar, home, som parella.
2: Ah, bueno, perdoni. No sé aprofundir fins on arriben. Eh? I què tal, però d'on veniu vosaltres?
23: D'Igualada.
2: Ah, d'Igualada, molt bé, de la noia.
24: Sí.
2: I mai havíeu vingut a Girona, eh?
24: Bé, no, a visitar tot això, no.
23: He convidat el consogre.
2: Tu ets el consogre, què tal, consogre? Tot bé o què?
25: Bé, molt bé.
2: Tu ets d'aquí, de Girona?
25: Jo sí, de la Bisbal.
2: Ah, de la Bisbal d'Empordà.
25: Empordà, sí.
2: Ah, molt bé, molt bé. Content o què, aquí, la visita que els has fet als teus consogres?
25: El més important, el més maco.
2: Ah, que... temps de flors, eh?
25: Bueno, temps de flors i els monuments que hi ha.
2: Ah, molt bé, molt bé. Home, per monuments aquestes dues persones que venen des d'Igualada, no?
24: Sí,
25: bé.
2: Que què?
25: Perquè tornin.
2: Perquè tornin, eh? Molt bé, molt bé.
22: Com és que s'han esperat tant de temps?
2: Què diu del cul?
24: No hi arribem.
2: Ah, que vols fer-li un petó al cul de la Lleona?
24: Sí, però no arribem.
2: Ah, que s'ha entrat l'escala. Bueno, envia-li des d'aquí, si vols, un petó.
24: Ah, ja l'hi he fet, així.
2: Envia-li en directe pels taloners, fot-li un petonet.
24: I fet
2: hasta... Ole, ara tu també, el de Girona. Ole! Tu ja has menjat cul, no?
25: Ja fa temps, fa temps.
2: I aquí a Girona el de menjar cul us agrada, no?
22: Guillem!
2: Bueno, sí o no?
23: Vostè ha de provar tot, no?
2: Exacte, sí o no, senyora?
23: Sí, senyor.
2: Vostè menja cul o no?
23: Hòstia, no.
2: Molt bé.
24: Joves.
2: El què?
24: No, dic, si són joves no hi ha cap problema.
2: El què? El del cul?
0: Ai.
2: Però vostè ha menjat cul o no, senyor?
24: Eh?
2: Ha menjat cul o no? Li diuen el beso negro.
24: Cul de vaca, cul de coses... Beso negro no l'he fet mai.
2: Ah, vale, no. No l'ha tastat, eh?
24: No.
2: Jo tampoc, eh? No. Jo no sé com funciona.
24: No, però vull dir, quan, si estàs posat ja tant te fot una cosa com una altra.
0: Oh, també és veritat.
2: No, aprofita, tu digues el que...
24: A mi no em veu ningú. A mi no es diu l'altre.
2: No, clar.
23: No
2: saps. Bueno, prengui nota, senyora, que potser aquesta nit, mira.
22: Home!
23: Algo picarem,
2: eh?
22: Temps de flors al cul, eh?
2: Que vagi bé, eh?
23: Gràcies.
2: Adéu, guapos, adéu.
0: Adéu.
2: Mira, aquí tenim...
20: Mare Déu, com ha girat la conversa, Guillem? Ah,
2: de veritat, de veritat. És que he vingut a temps de flors i reconec que sóc una mica capullo, ja m'agrada. Mira, aquí tenim gent fent-se fotos amb el cul de la Lleona. Hola, què tal? Tot bé o què? Contentes o no?
1: Molt bé, molt bé.
2: Què tal, el cul de la Lleona? No arriben per fer-li un petó, eh?
1: No.
2: Molt bé. Què passa, senyora? Tot bé o què?
1: Ui, estupendo. No saps pas el bé que ens ho hem passat.
2: Ah, molt bé, què veniu?
1: Què és? De què? Santa Coloma de Farners.
2: Ah, molt bé, de Santa Coloma, de la selva, eh?
1: Sí, senyor, de la selva.
2: Què tal el temps de flors, bé o no?
1: Oh, fantàstic, cada any és molt maco, venim sempre. Oh.
2: Molt bé, molt bé. Veniu en dimecres per no agafar molta cua, entenc, eh?
1: Ah, exacte, sí,
2: molt bé, que esteu aquí fent-se fotos ara, una mica de...
1: Ara volem una foto aquí.
2: De sessioneo, eh?
1: Ah, això.
2: Tu fots morritos a la foto o no?
1: La poso.
2: Ah, sí, espera un moment, que posi, senyora, la senyora està... Vostè li fa la foto? Ui, hola, què tal?
3: Sí, d'Euskadi.
2: Ah, tu eres d'Euskadi?
3: M'entrevistes a mi o no?
2: Ah, pues t'entrevisto també,
3: no,
2: d'Euskadi.
3: No sé quién te oye a ti.
2: ¿Qué?
3: ¿Quién te oye después?
2: Pues me oye. Somos la radio líder de Cataluña, RAC1.
3: La libre, venga.
2: No, líder.
20: Líder, no.
3: Libre.
2: Bueno, libre somos un poco también, ¿eh?
3: ¿Qué quieres preguntarme?
2: Bueno, no sé, has querido que te entrevisto yo a ti.
20: Ha venido usted.
2: Ah, bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué, primera vez aquí en,
3: sí,
2: en Tiempos de Flores?
3: Estamos, sí, en Lloret. Hemos venido de Lloret aquí.
2: Ah, muy bien, y chulo.
3: Y venimos
2: andando,
3: de San
2: porque
3: Sebastián,
2: sois...
3: venimos.
2: ¿Ha venido de San Sebastián?
3: Exactamente.
2: ¿Andando en bus, cómo?
3: En bus.
2: Vale, vale, que te...
3: Viaje, obreros.
2: ¿Obreros qué?
3: Obreros de la vida.
2: Ah, vale, sois obreros de la vida. Vale, vale, vale. ¿Qué os parece? ¿Mejor Cataluña que Euskadi o qué?
3: Ay, ay. Eso es muy largo. Habría que hablar, no lo sé. De pronto no me sale.
2: De pronto...
3: Yo, otros dirían, no, Euskadi mejor, no sé, no sé.
2: A ti te gusta Cataluña, ¿eh?
3: Sí, hombre, cómo no. He vivido 3 años en Barcelona.
2: Ah, muy bien. ¿Y cómo portas al catalán?
3: No, poco, porque hablé muchos años.
2: Ah, vale.
3: Pero oír bien.
2: Ah, vale. Escolta bien, ¿no? Yo parlo un catalán, ¿eh?
3: Sí.
2: Vale, vale, vale.
3: Yo parlo basc.
2: Ah, tu parles basc? Sí. Jo no, bueno, vols parlar en basc? Jo et parlo en català i tu en basc.
20: Ah, vale. Provem-ho, va.
2: Com estàs? Bon dia, tot bé o què?
3: Oso ondo dago, una. Arra, igual diarra.
2: Ah, clar, diarra, diarra quan tens mal de panxa.
3: Bonito.
2: Ah, clar, clar, clar. Diarra és bonito.
3: Earra.
2: Earra és bonito.
3: Sí.
2: Ah, vale, doncs mira, que estem aprenent coses ara, eh?
3: Earra, sí.
2: Molt bé. Earra, i què tal? Que, com descriuries això el temps de flors? Per si hi ha algú que ens escolta des d'Euskadi, envia-li un missatge en euskera perquè la gent vingui aquí a Girona.
3: Va, oso festa polite, merezi du etortzea, hala espectacularra.
0: Oso, no?
2: Eso lo pillau. Això ho he entès.
20: Has d'acabar amb ra.
3: Cogemos muchas palabras en castellano.
2: Ah, sí, sí, pero me parece como un poco inventado, ¿no? También, os son dos, que va ahí, ¿no?
3: Claro, tampoco domino, no soy versolari. Los versolares dominan todos los adjetivos.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, alegría.
3: Muy bien, ¿cómo te llamas tú?
2: Yo Guillem, ¿y tú?
3: Yo Manuel, Manu.
2: Manu, nombre poco vasco, ¿eh?
3: No, pero...
2: Ni Pachi, ni cosas
3: así. Soy del 1 de enero.
2: ¿Eres del 1 de enero?
3: Los del 1 de enero les ponen Manuel.
2: ¿Ah, sí?
3: Sí.
2: Hostia, qué bueno, que no sabía eso.
3: ¿No sabías? Pues mira.
2: Pues show, ¿no?
3: 1 de enero es en Manuel.
2: Ah.
3: Que significa Dios el llamado era.
2: Oh,
3: es
2: Dios.
3: Una forma de llamarle a Dios.
2: Ah, muy bien, muy bien. Tienes aquí, tienes chapa, ¿eh? ¿Tú?
3: No, pues...
2: Es decir, que hablas mucho, está bien, pero información.
3: Mi chapa es que nací el 1 de enero.
2: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues me alegro mucho de conocerte, Manu.
20: Guillem.
2: Aquí la mano, ¿eh?
3: Vale.
2: Digues.
20: Et vols acomiadar d'ella amb euskera? Perquè he anat al Google Translator i t'ho puc dir, eh?
2: Ah, mira, me despido de ti, que me chivan como se dice en euskera. A veure, digue-m'ho.
0: Ara.
20: Plazer bat izan dazu.
2: Plazer i bandazazu.
20: No.
0: Ai,
20: plazer bat.
2: Plazer bat.
20: Izan da su.
2: Izan da su.
20: Ezagutzea a Manuel.
2: Ezagutzea a Manuel.
3: Ezagutzea. Placer bat izan da su ezagutzea.
20: Això.
2: Eskerrik asko.
3: Oso ondo.
20: Oso ondo.
3: Beste bat arte.
2: Beste bat arte també. Beste los escuchamos.
3: Que te vea otra vez.
2: Ah, nos veremos pronto, ya tú sabes.
3: Exactamente.
2: Adeu, buenas festas. Adeu, Cookie.
20: Adeu, rei. Adeu.
2: Escolta, molt bé. Que és tu marido? El que aquí és aquest senyor?
4: Mi tío.
2: Ah, és tu tio?
3: Ah.
2: Ah, vale. Hòstia, doncs pues és major per ser tu tio.
4: Que és bo,
2: Ah, és bo, però tu d'on ets?
4: Jo d'on soc? Ai, d'on soc? Te'n recordes?
2: Ella
4: és valenciana.
2: Ah, tu ets valenciana?
4: Sí, nosaltres som valencianes.
2: Ah, d'on sou? D'on veniu? Què tal? Tot bé o què? Com esteu? Que heu vingut aquí?
4: Que això, que posa vergonya.
2: No, home, no, que no ens escolta ningú.
4: Clar. Tu segur?
2: Sí, som RAC1.
4: Ah, no em posaràs a RAC1.
2: El què?
4: Ah, és que t'escolta molt a les tardes.
2: Ah, sí, ens escoltes o què?
4: El Guillem està
2: d'ell. Sí!
4: L'altre, com s'hi diu?
2: El què? El Marc Bala i l'Alba Sagarra.
4: Marc Bala.
2: Bé, però ens escoltes des de València?
4: No, i tant. Bueno, jo a Tarragona.
2: Ah, tu vius a Tarragona?
4: Sí.
2: Ah, val.
5: De València també ho sentiu.
2: Ah, també de València, eh? Ah, molt bé, molt bé. Quina alegria. D'on sou, de Tarragona? Tarragona capital o on?
4: Jo de Tarragona capital. Bueno, de Tarragona, al voltant de Tarragona, però sí.
2: Ah, molt bé.
4: Al costat d'Altafulla, però bé.
2: Ah, molt bé, molt bé.
20: Molt maco.
2: Perfecte, allà, eh?
4: Que tu eres lo de Cunit?
2: Jo soc de Cunit, sí.
4: Oh, però si quasi som veïns.
2: Home, tu i jo ens podem trobar atracant algú.
0: Ai, ai.
4: El tren.
2: El tren segur que ens trobem, perquè amb l'olent que abans veuríem, eh?
5: Sí.
2: Molt bé, molt bé. I què tal, què us sembla això del temps de flors?
4: Vull dir, cap d'any. Cada any venim aquí.
2: Ah, i bé, no?
4: Molt bé. Doncs estem 3 dies aquí, recreant la vista, la llengua i tot el que tinc.
2: Ja li heu fet un petonet al cul de la llauna o no?
4: No, perquè no sé si no està ple de microbis, aquell.
2: Pot ser, eh?
4: La ves de molta gent.
2: Molt bé. Però escolta, que vagi bé el dia, eh?
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies, Cuquis. Adéu,
6: reina.
2: Adéu, merci. Ui. Hola, adéu. Què passa?
6: El temps, passa el temps i aquí molt maco, el temps acompanya, jo vinc de Sant Quirze del Vallès. Venim.
2: Ah, vale.
6: Però si sí, no li has preguntat res. Lliure, i aquest dia no es pot perdre.
2: Ah, vale, jo no t'he preguntat res i tu ja has tirat, eh?
6: Sí, això a l'speaker m'agrada molt.
2: A l'speaker? Sí, tu ets speaker?
6: No, però m'agrada. De vegades parlo a mi mateix.
2: Ah, vale, això està bé.
6: Oh, i tant. I el racó a vegades l'escolto.
2: A vegades?
6: Sí, perquè l'autobús, jo soc conductor d'autobús.
2: Ah, tu ets conductor d'autobús, molt bé.
6: Sí, a Sabadell. I s'obliguen a escoltar Ràdio Sabadell, però de vegades s'enrotllen una mica.
2: Perdona,
0: uau!
6: Boníssim!
2: Us obliguen a escoltar Ràdio Sabadell i tu de tant te'n poses RAC1.
6: Home, quan vaig una mica sol, sí, ho poso.
2: Ah, vale.
6: I sí. I m'agrada molt la música,
2: home,
6: també.
2: Home, doncs vols fer una miqueta, ja que vols ser speaker, podries fer una mica de locució, una mica de crònica, no? Del que estàs veient ara mateix, no? Com et dius?
6: Julià, i un cop a l'any, això...
2: Vale, però jo et donaré pas, com si jo fos el Jordi Basté, donaré pas, i tu de cop i volta, Julià, des del temps de flors, i fas una mica una breu crònica, vale? Preparat o no? Vinga, va, doncs, ara mateix, quan arribem a aquesta hora del migdia, atenció, perquè tenim el Julià des del temps de flors de Girona, que ens farà una crònica. Julià, endavant.
6: Hola, Jordi, mira, jo recomano això, perquè un cop a l'any no fa mal. Això és de franc, no s'ha de pagar res, és gratuït, venen molta gent de fora, sobretot de França, i això vol dir que és molt maco, s'ha de prendre el català i català i francès, semblen una miqueta.
2: Ara t'estàs desviant, Edu, el temps de flors?
6: No, jo, mira, acabo d'entrar ara pel pont, acabem d'entrar, la meva dona i jo, i hem trobat aquí un capital.
2: Això era el cul de la lleona?
6: Sí.
2: I n'has fet un petó o no?
6: No, ui, no, s'ha d'anar en compte, i sobretot el tema del microbis i tot...
2: Tothom té por, eh?
6: Sí, no, el petó a les noies, que aquí hi ha noies molt maques.
2: Ah, vale.
6: Si es deixen.
0: Ai.
2: Molt bé. Tu has vingut acompanyat per una noia?
6: Sí, la meva dona.
2: Ah, doncs fet-li un petó a la Consol. Sí,
7: però a la cara, sí. A la cara.
2: Menja-li la boca a la Consol.
6: Ai, Verge Maria, nena.
2: Mira, menja-li la boca, mira.
0: Ai.
6: Ole.
2: Oi, tu ja has tirat per la llengua, eh?
6: Llàstima, Jordi, que això és la ràdio, però estaria molt bé una càmera aquí, perquè s'ha de veure i s'ha de viure.
2: Jo em dic Guillem, no Jordi?
6: Jordi, no dius...
2: Què feia la conya d'aquest Jordi Basté?
6: Ai, no m'enredi, eh? No m'enredi.
2: No, jo em dic Guillem, Cookie.
6: Molt bé, Guillem.
2: No Guillem Cookie, sinó Guillem com a Cookie.
6: Com a Cookie, molt
2: bé. Com a Cookie, tu?
6: No, jo em dic marica.com.
2: Marica.com?
6: Bueno, mariconi punto. No, que és broma. És un acudit.
2: Sí. Jo crec que vull agafar automàticament l'autobús de Sabadell. Tu quina línia fas?
6: No, tota. Allà fem totes les línies.
2: M'encanta, perquè és positiu aquest home, eh? Que vagi bé, guapos. Vinga.
6: Algun dia allà per Barcelona.
2: Quan tu vulguis, passa quan vulguis.
6: Vinga, ens veiem.
2: Vinga, adéu, màquina. Adéu. Hola, què tal? Que us veig aquí una mica... Què, com esteu? Tot bé o què?
8: Que ens podem fer una foto amb tu.
2: Ah, sí, endavant. Sí, endavant, eh? Ah, perfecte. Ens escoltes cada dia o què?
8: Sí, cada dia.
2: Quina alegria! Tot bé o què? L'Alba i el Bala et senten? Vols dir alguna cosa?
8: Alba, sóc molt fan teva. Molt.
0: Ai, t'estimo!
2: Vine aquí, estem fent una foto aquí. Ole, artista. Ara mateix estàs sonant en directe pels taloners, eh? Com estàs? Tu, que això, el temps de flors, t'agrada o no?
8: Sí, jo vaig viure aquí 8 anys i ara ja no hi puc viure aquí a Girona per feina, però vinc cada any.
2: Molt bé, per tant, ho recomanes, això, eh?
8: Cada cop hi ha més gent, però sí, ho recomano.
2: Vale, bueno.
8: Ho recomano.
2: Molt bé, molt bé. Doncs pues escolta, que vagi bé, un plaer conèixer-te, eh?
8: Gràcies,
2: que vagi bé.
6: Adéu, reina!
2: Adéu. Pues mira, per què no busquem algú per acomiadar la
7: connexió? Vinga,
2: perfecte. A veure si hi ha algú que pugui acomiadar això d'una bona manera. Mira, aquí tenim a gent jove. Hola, què tal, com esteu? Tot bé o què? Ui, que ja surt corrent. Tot bé o què?
9: Vergonya, què passa?
2: El què?
9: Que t'escolto cada tarda.
2: Home, quina alegria, això està bé, no?
9: Sí, home, sí.
2: Però escolta, et donaré plaer de poder...
9: Sóc collonots.
2: Molt bé, moltes gràcies, tio.
9: Està molt bé.
2: Doncs et donarem el plaer d'acomiadar la connexió en directe, què et sembla?
9: Hòstia, perfecte.
2: Tu has de dir, taloners, a publicitat, i xou!
9: Taloners, a poble...
2: No, però fes-ho bé, així, una mica, clar. Clar. Tu com et dius?
9: Joan,
2: i què ets, aquí de Girona o...?
9: De Manresa,
2: jo he vingut aquí a fer una mica de xou, no?
9: Molt bé, sí.
7: Què fa el Joan?
2: Què fas tu? A què et dediques, Joan?
9: Jo soc mecànic.
2: Ah, molt bé, ets una màquina.
9: De màquines, mecànic.
2: Ah, mecànic de màquines!
0: Oh, uau!
2: Quines màquines arregles?
9: Caterpillar.
2: Caterpillar, home, això...
9: És el millor que hi ha.
2: Què és un caterpillar?
9: Pues un bulldozer.
2: Un bulldozer.
9: Excavadora grossa.
2: Ah, home, pues tu, maquinotes, eh?
9: Màquines, com tu, que ets una màquina.
2: Tu saps que ets una màquina.
7: Home, que digui, anem a publicitat màquines, no?
2: Home, podries dir, taloners, a publicitat, som-hi màquines! Però així a tope, estàs preparat o no?
9: Vale, va.
2: Vinga, ara mateix acomiadarà la connexió en directe al nostre estimat oient des de Manresa. Vinga, va, fot-li!
9: Va, som-hi, màquines, taloners de publicitat.
2: Clar que sí!
5: Fins ara, Guillem! Fins ara!
10: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: Hola, tornem la publicitat amb els taloners. Oh, yeah!
1: Puntual com un rellotge, aquest nen.
2: Mital, mital, mital. Mira, mira. Ara!
3: Ara! Caixo! Has après euskera avui?
4: És cara la cacatua.
2: No,
4: ho sé.
2: Bé, molt maca la gent del Temps de Flors.
4: Home, per favor, quanta gent simpatiquíssima. També molt jubilat, es nota que és dimecres,
3: I ningú de Girona.
4: I ningú de Girona, és veritat. Bueno, el consuegro aquell de Girona, de la parella de Nolla. De la Nolla, sí,
2: de Marcació de Girona. Sí. Va, que en 8 minuts arribem a les 4 i hem d'acabar el programa d'avui parlant d'una fita històrica que han aconseguit 6 joves de Mollerussa en el món de la robòtica educativa. S'han proclamat campions del món de la First Legal League a Houston, United States.
3: My God!
2: De Lego. The First Lego és Lego, Les construccions de Lego.
3: Sí, la cançó de la Shakira, Lego. Ho han aconseguit després de superar totes les fases classificatòries i imposar-se entre més de 600.000 participants d'arreu del planeta. La First Legal League és una competició internacional que combina programació, construcció de robots i projectes d'innovació.
4: Home, és guai, perquè en aquesta competició, si ets una mica xulo, podem dir que ets un peça,
2: I que si guanyes et puja una mica l'ego.
5: Però més que una gràcia que ser graciós, bueno, no?
3: És que seríeu capaços de fer un programa...
4: Quan marxes de la competició dius, hasta l'ego.
2: Hasta l'ego.
3: Més, sisplau.
6: Bueno, la brometa bastant fluixeta.
4: El tio aquell del Senyor dels Anillos. Sí. Legolas.
2: Molt bé, és una fita històrica, realment, més enllà dels acudits dolents. I per això en volem parlar amb un dels seus protagonistes. Aquesta hora de tarda podem saludar el Marc Parera. Marc, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Abans de res, Marc, felicitats i saber com esteu celebrant aquesta victòria. I després m'expliques què és això de la Lego League.
7: Doncs primer de tot, moltes gràcies, la veritat. Encara estem aquí emocionats. Quan mirem les fotos, els vídeos de quan van guanyar, també ens emociona.
4: Ai, parles com un sonyo gran, m'encanta,
2: Quants anys tens?
7: Tinc 17 anys.
2: Ui.
3: Oh, i quin accent.
2: De Mollerussa.
3: Bueno, no és tan bo com el de l'Urgell, però fa el que pot. Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Escolta, Marc, vau començar de molt joves. Tu en quin moment descobreixes que et flipa això de la robòtica?
7: Doncs amb l'equip com a tal van començar ara fa 4 temporades, cada temporada és un any, és a dir, quan teníem 12 anys ens vam unir 4 nois i noies d'aquí Mollerussa, de la comarca també, així una mica flipats, no?, que tenien ganes de fer alguna cosa més, llavors per això ens vam decidir unir per aquesta passió que ja havíem compartit tots, que era la robòtica, i vam crear el nostre propi equip, en aquest cas sense cap institució darrere, cap entrenador, que és una mica la diferència, el producte diferencial.
3: O sigui, que aneu per lliure, no aneu sota cap institut ni cap extraescolar. Com us organitzeu vosaltres? Què és això?
7: Sí, és una mica diferent. Doncs això, fa 4 anys vam unir 4 amics per formar el nostre equip. Llavors, al llarg de les temporades, hem anat incorporant nous membres.
3: Vale.
7: Llavors, per organitzar-nos, doncs, al final, nosaltres intentem treballar com si fos una empresa, realment. I llavors tenim les sèries de tasques, el típic amb WhatsApp i tot, per la comunicació. Al final intentem que tothom pugui fer una mica de tot.
3: I qui és el cap de l'empresa?
7: En aquest cas, jo soc potser una mica aquest cap que esteu dient.
3: Ara. El jefe.
7: Però bueno, tots estem allà presents.
3: Com una cooperativa.
2: Jo vull saber, Marc, que m'expliquis una mica millor què heu hagut de fer per guanyar aquesta Lego League a Houston, als Estats Units. Què us ha portat a guanyar-ho?
7: Doncs al final aquesta competició té 4 apartats. Llavors, un és el de robòtica com a tal, on hem de crear, desenvolupar un robot per a fer una sèrie de tasques. Vale? I en aquest cas nosaltres vam fer la màxima puntuació a Houston, amb 7-10 equips dels 160 que ens van presentar a Houston, representant dels 600.000 participants, que van fer la màxima puntuació. Llavors, després, hi ha 3 apartats més, que és la presentació d'aquest robot. Després hem de fer un projecte d'innovació, que és completament diferent, identificar un problema, i nosaltres creem una solució, com un producte.
3: Clar.
7: Llavors fem aquesta presentació, i finalment són els valors de l'equip, ens hem passat bé, hem celebrat, hem compartit amb els altres, tot això.
3: Una bona celebració, clar.
2: Realment,
3: que sí.
2: Marc, jo ja veig a venir que tu et forraràs, Tu ets un coco. Sí, sí. Que llueva dinero.
3: Han recordat de nosaltres, llavors.
7: Sí, sí.
2: Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a guanyar molts més premis.
4: Ole. Bueno, que vagin relacionats amb el tema.
2: Sí.
3: No, i si no, també, uns jocs florals tontos.
2: Ara, el que
3: tu no tanquis portes, nen.
2: Clar que sí. No et desvís, que ets molt jove, això que fa la gent gran. No et desvís, que ets molt jove, eh? Tens molt de futur.
7: Moltes gràcies.
3: Clar que sí.
2: Adéu, Marc, guapo, una abraçada.
3: Adéu, preciós, visca l'ego.
7: Adéu, bona tarda.
6: Alerta Boomer. Alerta Boomer. Alerta Boomer. Alerta Boomer.
4: Tal com has acomiadat aquest nano, no sé si l'alerta Boomer és per tu o pel clapés, perquè, Déu meu, com... sembles un senyor gran, de vegades.
2: Perquè de cop i volta he pensat 17 anys, però si és un nen. És un nen.
3: Bueno, ell en tenia 20 quan va néixer el petit Marc. 21 en tenies ja.
2: Ui, clar. No m'ho facis calcular, això. Mira, parlant de senyors grans, però estàs tocant aquí el micro i se sent tot per antena,
8: no,
2: Toni.
8: No, perquè el micro estava flàcid. L'estava posant al punt d'erecció correcte.
2: A tu t'agrada posar el micro erecte, no?
8: No, el micro aquest estava, perdona, li faltava una...
3: Una apretada.
8: Exacte, una apretada.
4: Sí, aquests nous no poden anar bé, aquests, eh?
8: Escolta, deixa'm dir que l'Alba avui m'ha fascinat.
4: Ai.
8: I li proposo, si està interessada,
4: ai,
8: en incorporar-se al Versió RAC1 per fer imitacions. Perquè...
3: L'Alba sóc jo. Sí,
8: no, perdona. O sigui, hem estat a la redacció i hem dit l'Alba té talent per fer imitacions.
3: Tinc fusta, tinc fusta.
8: No, és que tens fusta. Has fet un Josep Pedrerol, però...
3: Borratxo?
8: No, perdona, l'has fet com la... Perquè, clar, ahir vàrem conèixer un altre... Que tothom diu, ahir vàrem conèixer un altre Florentino Pérez.
3: Sí.
8: Clar, tu tens una habilitat, que crec que hem d'explorar i que per això et volem incorporar a la versió,
3: vale,
8: que és el de fer l'altra cara dels personatges. Clar, tu dius...
3: L'ombra.
8: Vaig fer un Josep Pedrerol borratxo. Bueno,
4: bueno, és Pedrerol s'emborratxa,
8: no,
4: també.
8: Clar, no el coneixem quan està tajadet.
4: Bueno, nosaltres sí, eh?
8: I tu, bueno, vosaltres sí.
3: El vam trobar un dia a l'ús de gas.
4: El vam conèixer
8: a mi.
2: Hem sortit de festa amb ells.
4: Els tres.
8: Sí, sí, sí, sí. I us va venir a saludar?
4: Bueno, vam estar molt distants perquè ens feia por.
2: Sí. No vareu anar? Perquè
4: era un ambient...
2: Clar, era la seva intimitat, també.
3: Sí, era una miqueta de festa privada.
4: Vam coincidir amb una festa d'aniversari a l'Udegas amb ell.
3: El pis de dalt,
8: Toni. A l'Udegas és un...
2: No, era un privat, era un privat.
4: Era la festa d'aniversari...
2: D'ell?
4: No, d'un amic meu que està a l'Udegas i que coneix el Pedrerol i va venir.
8: Ah, i el Pedrerol estava allà. Bueno, però ja el vàreu conèixer. I què dius, que anava content?
4: Sí, semblava Jesús amb 12 apòstols.
3: Anava allà. Anava molt ben rodejat.
8: Apòstols i apòstoles.
4: No, només apòstols vam veure.
3: És que no existien les apòstoles en aquella època.
2: Vamos a ver... Guillem Estadella, cállate la boca.
3: Cuéntate.
4: ¿Me callo yo la boca? Si soy Josep, también.
8: I ara et toca a tu.
3: Cállate la boca. Pinxa mesa.
8: És un pedrerol versionat com a la tia, la iaia Angeleta.
4: Sí, sí, oi.
8: No? És,
4: tremendo,
8: és pedrerol, iaia Angeleta. És que m'encanta, perquè és un nou concepte d'imitació.
2: Sí.
8: És suma.
2: És una esferificació d'imitació.
4: Ara.
8: Això no ho ha fet ningú. Pedrerol més iaia Angeleta.
3: Si s'haguessin fusionat.
8: Clar.
3: Pinxa mesa.
2: Aviam, podríem acabar el programa, si us sembla bé?
8: És magistral.
4: El pinxa mesa m'agrada molt, eh?
8: Pinxa mesa m'encanta.
4: A mi, ara que l'hem de treure.
2: Acabem el programa amb un editorial de Pedrerol Angeleta.
8: No, però que digui que la pinxa mesa... O sigui, pinxa... Per acabar, hauries de dir pinxa-me per anar a publicitat, saps?
3: Vale, pinxa-me la publicitat, hauria de dir, no? Sí.
4: Hi ha algú del Versió i dels Taloners.
2: No, però Florentino.
3: Calma, que és el meu primer dia, m'estic estrenant amb això.
8: Espera, que et posem la música.
3: Això és el que sona el seu programa.
8: Sí, posa aquesta música i aleshores fot la xapa.
3: Fa aquesta cosa de mirar la càmera. Sí. Ara, el Versió, pinxa mesa, becarios, no.
9: Els Taloners, els que van abans del clapés.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
12: l'Auditori.
11: I per anar de museu, concert i espectacle,
12: l'Auditori.
11: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
10: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
12: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
13: Ràdio en directe.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: RAC més 1.
13: Notícies.
15: Podcast.
14: Contingut exclusiu.
13: Escolta.
15: Navega.
13: Descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
13: Fàcil, còmoda.
15: Intuïtiva.
13: I renovada.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
17: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i Gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
18: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
19: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
20: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
21: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
22: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 euros amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
23: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
24: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
25: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarcha.org.
24: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
25: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
26: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
27: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
28: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
29: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
28: Quants de milions has dit?
29: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
28: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
32: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
1: Hola, sóc la Rosalia. Si sou unes autèntiques motomamis, no us podeu perdre aquest dijous al Versió RAC1 a plaça Catalunya. Bueno, i si sou motopapis també podeu venir, eh? S'ha de ser inclusiu.
0: Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
1: I si sou motoqueer, també podeu venir. Tothom és benvingut. Patin, aquí, chiquinteri, aquí. Jugata quieren, aquí. Capen, kawas, aquí. Tra, tra.
0: RAC1. Tots som un milió.
1: Motomami.
0: Amb la col·laboració de MotoGP. It's show.

0: més, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que sempre convidaria Joaquín a les seves sobretaules.
1: Es que entró en el médico con 350 kilos. Dice, doctor, soy estéril. Dice, estéril, tú lo que eres Obeli.
0: Toni Clapés.
2: Bueno, deixeu-me dir... Bona tarda a tothom, sigueu benvinguts. Deixeu-me dir que a mi l'acudit, Joaquín... A mi m'ha fet gràcia.
3: El chistecito bueno.
2: Bueno, jo l'he provat. Inclús vostè, senyor Virgili, jo l'he vist que reia. No dissimuli que he vist que reia. No, Míriam, no diguis que és dolentíssim. No és dolentíssim, però pots tornar a posar-lo.
3: Es que hay que saber contarlo.
1: Es que entró en el médico con 350 kilos. Dice, doctor, soy estéril. Dice, estéril, tú lo que eres Obeli.
2: Clar, perquè, a més, resulta que l'home doncs està una mica passat de...
4: Una mica, només.
2: Passat de pes.
4: 350 quilos.
2: Jo trobo... No sé si, Joaquín, ja que ets amb nosaltres, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: A veure si es poguessis explicar.
3: ¿Qué pasa, pollita? No sé si que está esto con cara de mango de paraguas.
4: Bueno, es que llueve.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: Ahí sí que va ploure en alguns indrets amb pedregada i tot. Un chistecito rápido, Joaquín, para animar la tarde.
3: Dice que en el ejército se acerca el coronel y le dice al soldado, cabo, ayer no lo vi en la prueba de camuflaje. Y dice el cabo, gracias.
5: Esta
3: no la había visto.
5: Camuflado. Está bien.
4: On para la gràcia.
2: Home, que està bé.
5: Estava camuflat, i com que es va camuflar també no el va veure.
2: Un aplaudiment per Joaquín.

0: I es diu, o tot això, tot sí. mullat, també es diu. Mm. Però bueno, avui estic molt trist, eh?
1: Per?
0: Doncs saps el que ha passat? S'ha mort la Tània Dori.
1: Ah, sí, ho he escoltat, sí, ho he escoltat aquest migdia, sí. Ahir
0: mateix, coneixement. Ho he explicat la manya, la Lita Claver.
2: Sí. Lita Claver, la manya.
0: Ahir mateix parlàvem per telèfon, sí. Diu com si res, és allò que dius... Sí. Vaig veure allò que a vegades diu la gent. Vaig veure ahir, escolta'm, la mar de bé...
1: Però va traspassar o va morir quan parlàvem per telèfon o un cop va penjar?
0: Ja havien penjat.
1: Home, perquè és que m'ho estava explicant amb aquest detall, que estàvem parlant per telèfon i que no li agafés...
0: No m'entens. La manya diu... O sigui, que també ha quedat sobtada.
1: Sí.
0: Si m'entens, perquè diu... Tot just ahir parlàvem per telèfon. Aquell parlar...
1: Sí. Bueno, no va ser durant la...
0: No!
1: Vale, home,
3: no, perdoni. No. El que passa que molta gent diu, mira, el vaig veure l'altre dia, o parlava per telèfon. Just és normal que la gent abans de morir sigui viva.
0: Sí.
3: Això...
0: Això sí que era la
1: missió. Vamos. José Manuel Parada també ha tocat i afectat per la mort de Tania Doris.
2: Tantos y tantos recuerdos y películas.
1: Què pel·lícules? Con què pel·lícules te quedaries? O quina pel·lícula destacaries de Tania Doris?
2: Las alegres chicas del paralelo.
0: No, de Colsada.
2: Esa también me gustó mucho.
0: No, pero es que es la
2: fue maravillosa de los años 80, que sí, nos
0: 83.
2: Trajo...
1: Digo, bueno, señor Virgilio, que es la misma.
2: Claro.
1: Las chicas de Colsada y las del Paralelo, es la misma.
2: Es una película donde Tania Doris salió al estrellato.
0: Sí, no, bueno, ya estaba estrellado.
2: No, pero más que nunca.
0: Sí, no, pero bueno, ¿y por qué Colsada?
2: Hombre, eso hay que verlo para saberlo.
1: Bueno, como no lo sabes, ¿no?
0: Sí,
1: señor Virgilio.
2: Era enigma para la audiencia.
0: Era l'empresari que feia anar totes les vedets amunt i avall i va tenir una mica de cosa amb ella.
1: Amb ella, no?
2: Tenia afers.
3: Una rubia peligrosa, també.
0: I va fer Taxi a l'Apolo.
3: Sí, senyor.
0: Va ser una obra extraordinària.
1: Ole,
0: de lo millor que s'ha fet mai.
3: L'any 93, això, era,
0: eh? No me'n recordo l'any.
3: Bueno, ja
0: l'hi
3: dic.
0: Doncs me'n recordo.
1: Doncs mira, ara fent història, uns anys més tard va venir Sara Montiel i va fer un espectacle que es deia Taxi al Paral·lel. Vull dir que el món del taxi en el cabaret.
0: Què vols dir? Què vols dir? Que et fa gràcia?
1: Bueno, que del Taxi al Paral·lelo a Taxi... Perdó, de...
0: Taxi a l'Apolo.
1: Taxi a l'Apolo, Taxi al Paral·lel. A veure, diguéssim que no...
0: I una coma. Taxi.
1: Sí.
0: A l'Apolo.
1: Sí, sí, no s'hi van matar massa. Bé, a
3: no,
1: totes...
3: Perdoni, senyor sí. Marcelí, com es deia Tania Doris? Que vostè ho sap tot.
0: Dolores, no sé...
3: Dolores Cano Barón.
0: Cano
3: Barón, i va ser Matías Colsada qui li va posar el nom artístic.
1: Sí, clar, perquè abans es posaven noms artístics.
0: Noms artístics. Claro. Sí. L'Alemanya és l'Alemanya, no es diu Manya.
1: No, està...
3: Lita Claver, no?
0: Totes això... dues es van conèixer a Saragossa fent de vedetes.
1: Bueno, jo crec que ja hem...
0: Que no és bonic, que no és bonic. Sí, però ja hem fet... És història del paral·lel.
1: I que ja hem fet l'obituari, ara, si li sembla, anem amb altres coses.
0: I el Lluís Cuenca, també.
2: Viper.
1: A veure, situem-nos amb el que ha estat l'impacte aquesta
0: 74 darrera. 74 anys, lluvíssima.
1: A banda de la mort de Tania Doris, qui semblava un mort tornat a la vida, és Florentino Pérez, ahir a la roda de premsa. Ha generat, com ja sabeu, tot tipus de reaccions, però qui encara no ha dit res... És un col·laborador habitual del Versió RAC1. Estem parlant de José María García, qui donem la benvinguda a aquesta hora. José María, bona tarda.
4: Saludos cordiales. Muy buenas tardes.
1: Caray, quin poc ànim i quin poc esma.
4: Es que se me han quitado las ganas de decir absolutamente nada. ¿Qué necesidad hay que hable? Si ya he dicho por activa y por pasiva todo lo que tenía que decir sobre este personaje indeseable y nocivo para la... No hace falta que añadan nada más, incluso después del auténtico bochorno que vivimos ayer con este dictadorzuelo del 3 al 4. Ya hay una infinidad de documentos que así lo demuestran. Como cuando...
1: Feia temps y feia anys que no et sentia amb un to de veu tan baix, ¿no? Tan afectat.
4: Es que cuando la noticia es interesante hay que darle esta pausa para que coja más... autenticidad. ¿Se acuerdan cuando expliqué las corruptelas mafiosas del fichaje de Figo al ya traspasado don Jesús Quintero en una entrevista que nunca se emitió porque el señor Pérez censuró al más puro estilo de la mafia?
1: Situem els oients, José María, programa de Jesús Quintero a Televisió Espanyola, a la 2 d'entrevistes, t'entrevista a tu... I quan Televisió Espanyola li fa conèixer a Florentino Pérez el contingut d'aquest fragment que escoltarem, Televisió Espanyola censura aquest fragment
4: fundido a negro
1: de la conversa entre Jesús Quintana

0: Quintero y José María García.
1: El Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa.
2: Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no?
1: Florentino Pérez no, con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Uh-huh. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa, que había recibido las instituciones pertinentes.
3: Y esto, por no hablar de cuando le conté a Jorge Évole la cena a la que me invitó el señor Pérez, alias Florentino, y en la que uno de sus secuaces me tomó por un abrazafarolas de pacotilla que se vende por medio plato de lentejas.
4: Florentino me llamó para que tuviéramos una cena. Tuvimos una cena, vino otro personaje, Manolo García Durán. Yo les empecé a rebatir todos los temas y en un momento determinado el señor García Durán me dice, bueno, tienes razón, ¿cuánto cuesta que mires para otro lado? Que es la primera vez que lo hacen en mi vida. Me levanté, llamé a Blas, el maître de Zalacaín, y le dije, mándame la cuenta a la oficina.
3: A mí la mafia del fútbol no me paga ni un flan con nata. Y como último apunte, solo recordar lo que le dije a don Luis Canuto en TV3. Lo mejor que le puede pasar
5: pasa,
3: al fútbol.
5: ¿Qué pasa, José María? ¿Qué pasa?
6: Estás emocionado, está emocionando.
3: Es que me viene la emoción.
0: José María, el cognom Canut no es castellanitza. O sigui, bueno, Canut és Canut en català, o sigui, i a Madrid també és Canut, no és Canut.
7: Pensava que s'hi podia traduir.
6: Aquí, no, aquí en la Xina popular.
0: Exacte, aquí, com deia Gaspar, aquí en la Xina, la Xina popular.
5: Te ha hecho gracia, ¿no?, de Canuto.
3: Mentiroso de Gaspar, que no le dice la verdad ni al médico. Lo mejor que le puede pasar al Fútbol Club Barcelona es que siga a Florentino, porque es una máquina de generar antimadridistas.
8: Con Florentino desde el primer momento no creí, porque sé quién es. Y como no me merece la pena, yo lo que creo es que el presidente del Barcelona y los dirigentes del Barcelona tendrían que hacer una novena cada mes a Montserrat para que Florentino siga siendo presidente del Real Madrid. Mientras que Florentino sea presidente del Real Madrid, el Barcelona tiene asegurado buena parte de su éxito.
6: Y tal.
3: Nada más que añadir. Queda todo dicho. Sí, el señor. Tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, vaya, pondrá cada uno en su sitio.
0: Doncs José María García, que és l'únic dels assenyalats per Florentino Pérez, que no ha obert boc en la jornada d'avui, ha descartat dir la seva amb una frase que ens l'ha donat a conèixer aquest matí amb els companys del Món a RAC1. José María, què els has dit?
3: A este hombre hay que dejarle mentir.
0: Això és el que ha dit José María García a l'equip de producció de no sé si a la Marga Ortuño.
9: Marga
0: Ortuño és el que li ha dit avui José María García, però que no volia afegir res més. La resta han dit la seva a RAC1, i després de la històrica i podríem dir que curiosa roda de premsa de Florentino Pérez, avui, Míriam, tenim reaccions. Per on comencem?
9: Mira, entre els assenyalats a l'ABC, doncs el director adjunt del diari, Agustín Peri, que ha qualificat de lamentable i erràtica la compareixença de Florentino Pérez, i ha posat context al tuit que va llegir el president del Madrid.
10: Es que fue muy alucinante, porque primero la imagen del buscando en el móvil, que ni se lo había preparado, digo, chico, tenlo listo, búscate esto y no tardes 5 minutos, que parece que vas a descubrir los papeles del Pentágono, ¿no? Y al final resulta que era un comentario que añade en una crónica del directo un compañero, que es David Sánchez de Castro, en el que lo que único que hace es recoger una información que le damos para el directo, que recibimos del entorno más íntimo, y remarco íntimo, de Florentino Pérez, en el que nos dicen a nuestra pregunta, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Y nos dicen, no lo sé, simplemente os digo que está cansado, que está muy agotado. Ya está. No hablamos ni, por supuesto, de enfermedades que desconocemos y que jamás haríamos eso.
9: Sobre la salut de Florentino, Peri considera que el president Blanc ho ha utilitzat per tapar els seus fracassos.
10: Que s'haya publicado. Yo no lo he visto, y desde luego ningún medio serio, respetable, me da igual la ideología o el color, ha publicado nada en ese sentido. Yo creo que él se ha querido victimizar delante de los socios, porque lo único que no tiene explicación es a lo que comentaba Santi, dos años en blanco, un vestuario convertido en un ring, entrenadores de bien y va, y la sensación de que al final del todo, de este camino, lo que te queda es Mourinho. Eso es la realidad actual, más el tropezón, no diré fracaso, el tropezón con el estadio. Esa es la realidad del Madrid, y yo, que no oculto que soy madridista porque tuve una infancia feliz, pues para que me entendáis, con amigos culés, también Dios me ha castigado con un hijo culé. Mira, es dramático, pero esto de estar todo el día trabajando en vez de estar pendiente de su educación, pues ha provocado un hijo del Barça y otro colchonero, ¿no? Por eso los tengo viviendo muy, muy lejos. Los eché a tiempo de mi vida.
9: Déu-n'hi-do.
0: No sé si Montse Llussà farà el mateix amb la teva filla.
9: A veure si hi ha sort.
0: Si li agrada, però de cop i volta li agraden els toros.
9: Home, no, si li agraden els toros, no és que la faci fora, és que la tancaré en algun lloc.
0: Ara imagina't que la teva filla surt a Orina, i que vol anar a veure, aquest... El...
5: 40 de la Puebla.
0: 40 de la Puebla, o aquest que van enganxar fa 4 dies. No. A Sevilla, vol anar allà a la Maestranza, a veure els toros. 6 toros, 6.
9: 6 toros, 6.
0: Perquè és allò, 6 toros, 6.
9: A les 5 de la tarda,
0: no? A les 5 de la tarda, què?
9: No. Mira, te dic una cosa,
0: Mira, ja l'estic veient, allà, a la teva filla, mira... Mira, sí. Animada i veient els toros.
6: Jo la teva veu se diu amb aquesta música.
9: Que sí? Sona bé. Sona bé. A les 5 de la tarda. Que sona bé.
0: Olé.
9: No, li deia que jo li he ensenyat a estimar els animals. Jo espero que això serveixi d'alguna cosa.
0: Bueno, però no saps mai, això. Ja. Que per cert, ara mateix a Telecinco parlaven d'un toro que havia entrat en una casa. Bueno, en tot cas, tornem a les reaccions,
9: Vinga,
0: Míriam.
9: Un altre dels...
0: Perquè també ha dit la seva... Bona tarda, Santi Segurola. Avui ha estat amb el Mona Recull. Ha dit... què és el que ha dit?
9: Un altre dels assenyalats diu que, tot i que ho sospitava, ahir va tenir la confirmació que Florentino Pérez estava darrere del seu acomiadament del diari Marca.
5: No ho sabia.
7: Jo, curiosamente, ayer en un programa en el que participo, en Onda Cero, por las noches, entró el que fue director, Óscar, el antiguo director.
0: Óscar Campillo, ¿no?
7: Óscar Campillo, que habló y en un momento determinado confesó algo que yo no sabía, te lo digo sinceramente. Dijo en antena, Edu Pidal, mira, tengo que decir una cosa. Prácticamente cuando entré a dirigir el Marca, hubo un desayuno con personas que pueden dar fe de lo que estoy diciendo, en la que me pidió que me echara a mí, a Santi Segurola. Bueno, yo no lo sabía, y además lo dije en la radio, no tenía ni idea. Dijo, yo no lo dije nunca, pero esto es lo que ocurrió y creo que es el día para hacerlo.
0: O sigui, Santi Segurola diu que ell amb ell no li constava.
9: No, ahir va tenir la confirmació, que Florentino va demanar el seu cap.
11: Buenas tardes. Soy Florentino Pérez.
0: Sí, però perdoni un moment, presidente, perquè tenim ara mateix... Ara que parlava de toros, ves per on a Telecinco, estan explicant la notícia d'un toro que viu a casa d'uns veïns. És com la mascota, en lloc de tenir un gos, tenen un toro. A veure, silenci, escoltem-ho.
12: Televisión, le gustan los toros, es curioso, lo hemos visto incluso comiendo contigo, ¿no?
0: Als toros, li agraden els toros.
6: Está meando.
12: Hace vida, sí, muchos días conmigo, ¿no? Y hombre, no es normal.
6: Ahí está el toro. Casa,
12: ¿no? Pero bueno, si ve la puerta abierta, como habéis visto.
6: No,
12: pues,
6: para el chorro.
12: Y va como Pedro por su casa, ahora está haciendo pis, que luego, imagínate la gracia que nos hace, ¿no? Pero bueno, la verdad es una cosa muy bonita.
13: Y no
12: para mí,
13: de gato,
12: siendo
13: eso,
12: torero, siendo ganadero, pues poder tener
6: dos litros.
12: Este con un animal que para mí pues me lo ha dado todo, pues es muy bonito.
14: Hay que dejar claro que no es un toro manso, es un toro bravo, es un animal.
12: Claro, hombre, esto es un toro bravo que él se encuentra
13: en
12: su hábitat, ¿no? Él ha cogido su hábitat, la finca y parte de la finca, que es en este caso el salón, que es lo más raro, ¿no? Pero bueno, al haberlo criado yo, pues...
0: Calla, que está a punto de entrar una altra vaca o toro, no sé. Està en una casa, com si estigués al vostre pis.
6: És el meu somni.
12: Vista a los caballos, a los perros. Si no estoy yo, pues hemos tenido... varios sustos con gente, o sea que hay que tener cuidado.
14: Pues gracias, Chechu. Joaquín, yo pensaba que ya lo había visto todo.
0: La cara de que Joaquín Prat sembla que s'hagi posat botox fa 2 minuts. Li ha quedat una cara d'aquestes que et queden les celles amb un...
13: Correcto. ¿Qué
0: te parece? Escolta, està fatal aquest del Joaquín Prat, però què s'ha fet?
11: S'ha hecho unos retoques.
0: Però molt,
13: Se está hablando mucho del documental sobre el asesinato de la expresidenta.
6: Està com
13: de la
6: una eterna sorpresa.
0: Sí. Bueno, s'ha fet això que es fa molta gent de posar-se botox a les celles i on semblen...
11: El Pantocràtor.
9: cara de sorpresa permanent, no?
0: Seria el Harrison, com es diu aquest? El Jack Nicholson. Jack Nicholson a El Resplendor.
9: Pues Silvestre Stallone, per exemple.
0: És el mateix. Bé, hem escoltat que deia Santiago Segura. Deies que no ho sabies, tu, que no et constava. És curiós perquè ho sabia tothom. Una cosa que m'ha cridat l'atenció avui. És un fet de boca orella que ho sabia tothom, que t'havia fet fora Florentino i que, entre d'altres coses, per això col·laboraves a La Vanguardia, però que te n'hagis assabentat avui o ahir, pues diu molt del nivell periodístic, perquè, ho sabia fins i tot jo, que ni pinto, no sóc ni del gremi del futbol, ni sé res de moltes coses, i fins i tot a mi m'ho havien explicat, sí, però que tu no ho sapiguessis, sí, m'ha deixat perplexa.
5: Te voy a añadir más, es que ni me lo hubiera imaginado.
0: Ja passa. Això passa a vegades, eh? Ets l'últim en assabentar-te les coses.
3: Los intelectuales y el régimen.
0: Sí, no, però vull dir que a vegades passa, que tu és l'últim interessat en conèixer les coses. Bé, com dèiem, tenim en línia des de Valdebebas el president Florentino. Sí. Avui... ja ens han avançat. Entrevista a partir de les 9, per si no en teníem prou, amb Josep Pedrerol, no?
3: En prime time, en la festa, presidente. Claro, està preparado para una entrevista dura.
0: Josep, dues preguntes ràpides.
3: Presidente, ¿s'ha dado de baja ya del ABC?
11: Ya me ha dado de baja, correctamente. Sí, es que no lo quiero ver ese día. España, y qué pena, porque mi padre...
3: Exclusiva.
11: Lleva 40 años siendo socio de
0: suscriptor. Josep, m'han explicat, gent m'han filtrat, que ja teniu preparat el kit per fer-li les ungles a Florentino.
3: ¿Quién es el topo?
0: Li fareu les ungles. I després, un massatge...
11: Té una contractura aquí en l'homoplato dret.
0: Un massatge, però obert al que ell vulgui, no?
3: Bueno, eso ya dependerá de Florentino.
9: ¿Bañera de bombollas?
3: Si tiene una contractura, ¿también? Queremos que claro. Florentino esté al 100%.
11: Muchas gracias.
9: Final feliz.
3: Para ponerlo contra las cuerdas.
0: És el que dic, és un final que està obert, veurem què és el que passa. A tot això, Míriam...
3: La festa.
0: Anem amb un tercer periodista assenyalat.
9: Sí, mira, Alfredo Relaño, que assegura que no l'ha sorprès l'atac de Florentino cap a ell, perquè fa temps que no tenen bona relació i ha posat l'accent en les eleccions al Club Blanc.
15: Hay socios bien pensantes y tal, pero no sé quién se presente. Si convoca las elecciones de verdad, que ayer lo dijo, no sé si ha hecho todavía algún paso oficial. Esto conlleva una precipitación que le costará que el otro lado se organice. El otro lado, hasta donde yo sé, y creo que eso le está poniendo nervioso, ha hablado, Riquelme ha hablado con algunos héroes de la séptima, algunos jugadores de esa generación, supongo con la idea de meterlos en su candidatura y presentarlo. Pero yo creo que seguirá teniendo ventaja, porque ha hecho bastantes cosas muy bien hechas. Digamos que le ponen como el mejor presidente de la historia, yo creo que no lo es Bernabéu. Bernabéu pintó las meninas. Este lo que ha hecho ha sido restaurarlas bien.
9: I també ha passat pel món a RAC1 el periodista de la COPE, Juanma Castaño, que no s'ha sentit especialment atacat.
16: Firmo el empate, o sea, salgo bastante bien parado, porque al final a mí lo que me dice es que por favor que yo cuide al Madrid y que trate de no tratar mal al Madrid cada noche y todo esto, y que estoy todo el día y a todas horas. Lo considero casi una petición educada, teniendo en cuenta lo que ha hecho en otras ocasiones, y prefiero que haga esto en una rueda de prensa a que pida la cabeza llamando a consejeros delegados, a jefes, etcétera, etcétera, ¿no?
9: Castaño, que assegura que el president del Madrid no té ningú al costat capaç de frenar-lo.
11: ¿Y alguien tiene? ¿Eh? Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué dan voz a esa gentuza? ¿Otros están con el contubernio? Es que vayan ustedes con mucho cuidado porque van a tener problemas. Se lo digo muy en serio. Si siguen así, con esta actitud tan negativa conmigo, les voy a decir otra cosa. Pero, ¿ustedes van a ir a la lista negra? ¿Quién es el presentador de este programa?
9: ¿La niña guapa
11: o el feo?
9: No, ni niña guapa ni niña fea.
11: Si tú eres guapa, pero nosotros son esquehomos. Son auténticos momias aquí, asquerosas. Son asquerosos, realmente. Son fetos andantes.
0: A veure, un dels que ha fet seguidisme del president Florentino Pérez és evident, quan la persona és els més mediocres sempre són els més llepaculs. I en aquest cas, l'exemple el tenim amb l'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, l'exemple del llepaculisme.
9: Sí, sí, seguidisme del seu president en tot. El tècnic madridista està convençut que l'afició està amb Florentino Pérez, està amb el president.
11: Con él no está, me lo voy a cargar.
9: Y que, de fet, diu que tot el madridisme hauria d'estar d'acord amb el seu discurs.
17: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios. Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
9: També segueix amb aquest tema de que hi ha un maltractament diari al madridisme.
17: No podemos negar, ¿no?, que llevamos 2 años sin títulos. ¿Cuántos equipos llevan más de 2 años? Muchos, muchos más de 2 años. ¿Cuántos equipos han ganado las Copas de Europa que gana el Real Madrid en los últimos años? Tenemos más del doble de Copas de Europa que el segundo equipo que más Champions tiene. Y se intenta poner en tela de juicio la estabilidad del club, ¿no?, y la fortaleza. Y bueno, pues yo creo que el socio no es tonto, el socio es bastante inteligente, y lo que le duele es ese maltrato diario, ¿no?, por parte de mucha gente, y es en eso lo que yo creo que están de acuerdo con nuestro presidente.
11: Muy bien, es que es tonto, pero es útil. Me va muy bien. Y además hablar del caso Negreira, que es lo importante también. Sí. Hablar del caso Negreira, que es que hay que decirlo, que no lo decís nunca. Ni esta radio de Chichinabo, del Grupo Godón, lo voy a cerrar, esa radio también. Acabaréis como Relevo, cerraditos y en vuestra casa, comiendo pipas.
18: Y con deudas.
9: Venga.
11: Con deudas, muchas deudas, sí. Muchas deudas.
9: Como decía Marbeló,
11: no vais a amortizar la radio nueva. Venga, también... niña guapa, sigue.
9: No, niña guapa
11: no sabes de fútbol, pero hablas bien. Venga, sigue.
9: Sí que sé de fútbol, un poquito. Sí, a veure, abona també la teoria de les lligues robades que va dir ahir Florentino.
11: Claro, más alto.
9: I les ajudes arbitrals al Barça amb el cas Negreira.
17: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos.
11: Muy bien.
17: Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición, y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol, y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
9: Doncs demà plebiscit al camp, el Madrid rep l'Oviedo al Bernabéu a partir de 2:15.
11: Tots els socis estan conmigo.
0: Demà plebiscit, re.
9: I, bueno, sabem que alguns opositors, sota el nom de Movimiento Ámbar, estan organitzant
11: una
9: gran xiulada massiva.
11: Que se presenten.
9: Veurem que...
11: Que se presenten.
0: Que se presenten. Tot indica, això sí, que podria tenir rival a les eleccions. Florentino en parlava ahir.
19: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga, yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol, eso es.
11: Claro que sí, que venga.
0: Bé, aquest senyor es diu Enrique Riquelme i no és sud-americano, sinó que és d'Alacant, és alicantí. Arnau Vila, bona tarda.
20: Bona tarda.
0: A veure, qui és aquest senyor i qui hi ha al darrere?
20: Doncs mira, deies, empresari alacantí de Coix, 37 anys, destaca per la seva joventut, és el president executiu de Cox Energy, que és una companyia espanyola d'energia solar fotovoltaica.
11: Però sabeu si es va enrampar.
20: Que va iniciar la seva activitat l'any 2014 i que actualment compta amb oficines i projectes a Mèxic, Xile, Panamá, Colombia
11: no
20: y
11: falta que hablemos,
20: España.
11: No hablemos de ese niñato otra vez, hombre, del sudaca ese que me quiere robar la presidencia. Negreira no robó 7
21: días. Para que perpasiva que es de Alacant. Y si fos de Sudamérica,
11: bueno, porque
21: le habrán
11: regularizado ahí, pero es sudaca, se lo digo yo. No sé cómo se llama.
20: Es español, porque a més recordem que las condiciones para ser presidente del Madrid o para optar a la presidencia es ser español de nacionalidad. Ell la compleix. Tenir 20 años de soci del Madrid. Ell ho compleix. I a més, doncs, ha demostrat públicament ser molt madridista anant a les últimes finals de Champions. I aquí ve el quid de la qüestió. Poder avalar el 15% del pressupost del club, a més, en forma d'aval personal. No com, per exemple, passa al Barça, que es pot compartir entre membres de la Junta.
11: No, eso lo leo yo, los requisitos. Tener al menos 187 millones de euros d'aval, ser socio del Madrid desde hace al menos 20 años, haber sido presidente del Madrid...
0: Bueno, ho acaba de dir, però és que ahir Florentino Pérez va repetir les coses com a 4 o 5 cops.
11: No lo están haciendo bien. No lo están diciendo bien.
0: No, si ya lo ha explicado, lo acaba de explicar.
11: No, pero estaba contando, pero como siempre, con tuberio tapándome. Tienen que haber sido presidentes de Real Madrid durante el mismo periodo de tiempo, 20 años.
20: Sí, sí. Això ja no és un candidat, ja no és un requisit, això,
11: una constructora multinacional que haya provocado terremotos en posta.
9: Això tampoc
11: deben haver ganado las 7 Champions y deben haber fichado a Figo, a Zidane, a Beckham,
0: ja,
11: a Cristiano, a lo tornado, al gordo. Y se me olvida, también debe apellidarse Pérez. Y tener las mejillas colganderas. Ya está, muy sencillo. Muy sencillo. Que se presente, le estoy esperando.
0: Las mejillas colganderas.
11: Sí,
20: fa pinta que es presentarà,
11: ¿eh? ¿Qué?
0: ¿Dónde están?
11: Bueno, los mofletines sueltos.
0: No, sí. Ahir, certament, veient-li la boca, semblava un ninot d'un ventriloc. La veritat, semblava que tingués a darrere algú que li anés movent la boca.
11: Preséntate tu, preséntate tu, valiente, estoy esperando.
0: I no tinc cap interès.
11: Si vas de blanco, te estoy esperando.
0: No, i menys amb el Real Madrid, que no m'hi lliga, no m'hi lliga res.
11: ¿Tienes miedo?
0: No, és que no...
20: Tampoc.
0: No,
20: no vas les condicions, tampoc.
0: No, ni al Real Madrid ni al Barça, perquè tampoc sóc soci, vull dir que... Imagina't.
11: Pues así cállate.
0: Sí,
11: ¿estás
0: sí,
11: hablando?
0: Sí, és lo que estoy haciendo. Callarme para dar paso al Arnau, que...
20: Que Enrique Riquelme compleix les condicions. L'any 2021 va estar a punt de presentar-se quan Florentino va convocar eleccions per sorpresa, com ha fet aquesta vegada, per sorpresa. I
0: bueno,
20: quan
0: encara no ha dit oficialment que s'hi presenta.
20: De moment les ha...
0: De moment, oficialment,
20: encara
0: no ha dit que s'hi presenta.
20: Bé, l'any 2021, la COPE li preguntava si complia tots els requisits.
2: ¿Tienes 20 años de socio, como de socio del Madrid?
18: Sí.
2: Segunda, ¿tienes 90 millones de euros para avalar el 15% del presupuesto?
18: Tengo un patrimonio, creo que bastante trabajado, bastante superior a ese. Y es público, una parte del patrimonio, que es la división de América, es pública. Y parte creo que son como 250 millones, pero tenemos la división de Europa, que es incluso un poquito más grande, y aparte otras inversiones a nivel personal.
11: Corta ya ese chino.
2: O sea, ¿tú avalas tú?
18: El 100% de lo que llevamos y el futuro, esta campaña o cualquier campaña que algún día me presente para el Real Madrid...
11: Corta el sudamericano, fuera.
18: 100%, lo diga el
11: Estado, ya.
18: No, lo pago yo. Si algún día consigo estar... y el socio, por el proyecto que se proponga, así quiere, sería para no deberle, al menos económicamente, entrar sin grilletes.
20: Mm-hmm. I parla de 90 milions l'any 2021. Avui l'aval rondaria els 190 milions perquè el pressupost ha crescut.
0: Bueno, ella ha dit que en tenia 250.
20: 250. Ja va sobrat.
0: 250 l'any 21, estem al 26.
6: En deu tenir més.
20: Perquè, a més, l'empresa ha crescut. Avui Cox té un valor de mercat de 1.000 milions d'euros.
0: Imagina't.
20: I ell, atenció, té el 65% de la propietat.
0: Fixa't. Per ell és evident que s'hi pot presentar sense cap mena de...
6: Quatre vegades.
0: Estoy esperando. Sí, sí. I la pregunta que es fa molta gent. Qui té darrere? Perquè ahir Florentino parlava de la gent que hi té al darrere.
22: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y
6: no sé qué.
20: Con las eléctricas y no sé qué.
11: A
20: això
11: veure,
20: és un...
11: Claro.
0: Un moment, presidente. Les elèctriques i no sé què. Qui són el no sé què?
20: Hem d'explicar-ho bé, això, perquè és un conflicte que ve de molt enrere. Florentino es refereix a Ignacio Sánchez Galán, que és el president d'Iberdrola i màxim enemic de Florentino Pérez. I direu, què pinta aquí Iberdrola? No? Sí. Què pinta aquí Iberdrola? Doncs ve de molt enrere quan l'any 2006, no sé si ho recordareu, Florentino, a través de la seva constructora d'ACS, va intentar quedar-se amb Iberdrola i no ho va aconseguir. Mm. Mai va arribar ni al 20% de les accions. Mm. No va aconseguir tampoc entrar al Consell perquè Galán li ho va impedir diverses vegades. I des de llavors és el seu gran enemic públic número 1.
0: I quina relació hi ha entre Riquelme i Iberdrola? Veig que Florentino Pérez, que ahir tenia tics de Trump, o sigui que...
11: Mm. Però què està dient?
0: Sí, era un Trump, trampejava molt, té els tics del Trump, que qui no està amb ell, aleshores intenta aniquilar-lo.
20: Sí, relació entre Riquelme i Iberdrola, doncs podríem definir dues vies. Primer, de purament negocis, perquè Riquelme acaba de tancar una operació valorada, atenció, en 3.500 milions d'euros en actiu d'Iberdrola a Mèxic.
6: 3.500, eh?
20: Fent negocis entre Cox i Iberdrola, i aquí, a més, suport de la gran banca, que això que Florentino sempre ha tingut a favor, doncs gran banca que li ha donat suport, per exemple,
0: Citigroup. Sí, però atenció a la gran banca, que no són els bancs espanyols.
20: No, bé, n'hi ha dos de bancs espanyols.
0: Sí, però...
20: Els dos bancs espanyols que li han donat suport en aquesta gran operació són Santander i el BBVA, però, per exemple, Goldman Sachs, Citigroup... o fins i tot el banc canadenc Bank of Nova Escòcia.
0: No, sobretot Goldman Sachs no els coneix ningú, que són els que han deixat el crèdit de 1.500 milions d'euros per fer el nou Camp Nou.
20: I després hi ha una via familiar, que aquí Florentino segurament es deu preocupar per això, que és que el Confidencial explica avui que un dels pesos pesants de la candidatura de Riquelme seria David Mesonero. I direu, qui és aquest home?
6: Qui és aquest home?
20: Doncs és el director de desenvolupament corporatiu d'Iberdrola.
0: Fixa't.
20: I a més, gendre del president i màxim enemic Ignacio Sánchez Galán.
0: Fixa't. D'aquí aquesta...
20: És Juego de Tronos, això, Toni.
0: Sí, no, però et felicito per posar llum, com diria Carles Porta, a la foscor, perquè anem mantenent les peces d'un Florentino que ahir o es feia, o es feia el suec, o es feia que no sabia de què parlava, o realment ja parlava, podríem dir, amb càrregues de profunditat. Però també s'apunta que darrere de Riquelme hi ha pesos pesants de la història del Real Madrid.
20: Hòstia, no, seria la pota que falta en tot aquest puzzle, perquè el periòdico explica que uns quants exfutbolistes s'hi han apropat animant-lo a presentar candidatura.
0: Amigo.
20: Alguns d'ells, fins i tot ahir a la tarda, després de l'anunci de Florentino Pérez, i el Confidencial hi posa noms. Iker Casillas, que ahir va estar actiu a Twitter mentre Florentino... Un fracassau, bé, que va sortir de la manera que va sortir del
11: pelo
20: club.
11: Suyo.
20: I, de fet, circula una fotografia del mes de gener de l'aniversari de l'Enrique Riquelme, on hi havia Casillas,
0: fixa't,
20: Fernando Sanz, fill de l'expresident, Sergio Ramos, fixa't, i també ha estat en contacte, dèiem, amb l'Alfredo Relaño, mencionava Herois de la Sèptima, Mijatovic també s'ha apropat.
0: Fixa't. I, bueno, que cabe duda, ¿no? Entre millonarios, pues bueno.
20: Us enteneu,
0: nos,
20: ¿no?
0: Nos invitamos, ¿no? A los,
20: claro, claro.
0: A los cumpleaños y esas cosas, sí, sí. ¿No? No me invitaréis a mí, ¿no? Porque no estoy en el... Clar, això va depèn del cercle on estàs, sí, doncs mira, entres en un cercle, entres en un altre.
20: I després, un últim apunt, sí? Si voleu, perquè Rafa Nadal, que és una figura que sempre s'ha vinculat a que podia ser president...
0: Sí, amb Florentino, el substitut, sí.
20: Doncs mira, Rafa Nadal és una persona propera a Enrique Riquelme. Ho hem descobert també aquestes últimes hores.
11: Pues sabeu, sabeu
20: que hi ha una competició...
11: No va jugar nunca
20: más a tenis. A veure, presidente... Pues, pues,
1: puede callar, puede claro. Callar.
20: Hombre,
1: es que ayer era una hora y media y ayer, ara, hombre.
0: Moment, de veure, dius, moment, dius, relació, lligams entre
20: Enrique Riquelme
0: i Rafael Nadal. Quina relació hi ha?
20: No sé si sabeu que hi ha una competició de lanxes elèctriques, que és la UIM,
0: doncs
20: World
0: no.
20: Championship.
0: Sincerament, jo no en tenia...
20: És de l'estil Copa Amèrica de vela, una competició d'uns vehicles que no estem acostumats a veure, però que en alguns països és molt famosa, i que Rafa Nadal té el seu propi equip, el Team Rafa. Doncs des de l'any, des del gener del 25,
11: atent, Rafa.
20: Cox, l'empresa d'Enrique Riquelme, patrocina l'equip Team Rafa
11: d'aquesta bona pasta.
0: Jo ara faré una equació que és la següent. I ara continuem amb la reacció del Barça i parlem amb el Toni Muñoz de com està el cas Negreira. Però l'equació que jo poso sobre la taula és la següent.
1: Digues.
0: I si el Enrique Riquelme, es diu Enrique Riquelme, no? Ho he dit malament, no?
20: Sí.
0: Enrique Riquelme.
11: No sé, se llama el sud-americà, no?
0: És el que posa la pasta, el que promou la oposició de Florentino Pérez i de cap de llista de candidat i és Rafael Nadal.
9: Perquè és el més famós, no? És
0: clar.
9: El que podria cridar...
0: Clar, o sigui, Enrique Riquelme, si surt de candidat...
1: La gent no el coneix.
0: La gent... és possible que dubti i digui, bueno, aquest no, és un desconegut. Però Rafael Nadal...
11: Con 7 anys de garantia. Una candidatura con 7 anys de garantia.
0: Aquesta carta... Compte amb aquesta carta. Rafael Nadal, amb un seguit d'exjugadors del Real Madrid i amb l'aval i el suport econòmic d'un equip i de bancs amb Enrique...
9: Riquelme,
0: compte...
9: No. El problema és que l'aval ha de ser personal,
1: ha de ser personal.
0: Bueno, té l'aval de l'Enrique Riquelme...
1: No, però no ha de ser teu.
9: El candidat és qui ha de posar l'aval,
1: és el
9: teoria.
1: Candidat, no pot...
0: Doncs que estigui de vicepresident, això, Rafael Nadal.
4: Això és... Nadal els té els calés.
20: De la reforma...
0: També, però Nadal, de moment, no ha fet el pas a presentar-se.
20: La reforma del 2012 dels Estatuts de Florentino, que defineix que l'aval ha de ser personal.
9: L'altra cosa és que Rafa Nadal li pugui donar suport explícit...
0: Exacte.
9: Des de fora, extern...
4: Esto no se sostiene, presidente.
11: Pues que se presente. Es que no me da ningún miedo, mira cómo tiemblo.
0: Bé, a tot això, Míriam Díaz, al Barça, ja ha reaccionat, ahir ho ha fet amb un comunicat que estudiaran accions legals, però avui, com que avui el Barça juga a Vitoria, doncs hem tingut reacció del president en funcions, Rafa Juste.
9: Sí, abans d'entrar al dinar de directives, avisa Florentino, que ha creuat una línia vermella i titlla de patètica la roda de premsa del president Merengue. Juste, que ha confirmat que el club continua estudiant emprendre mesures legals contra Florentino Pérez per les afirmacions que va fer ahir.
8: El sábado nosotros nos vamos a defender, nos debemos a la afición y por encima de todo esto está el club y al club no lo toca nadie, os lo digo yo. M'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se.
9: I sobretot negant doncs, que hi hagi a Cas Negreira amb les dues lligues guanyades.
11: Nos han robado.
9: No, mèrits esportius.
7: Un altre cop amb Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dues lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
9: I atenció, que ha avisat que hi haurà novetats quan Joan Laporta assumeixi el càrrec.
7: Pero tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La que se avecina, pues que ahí va.
1: Ahí va.
10: Ara que he dit això de La que se avecina, hola, sóc el Rafa Ayuso.
1: Hola.
10: Doncs ara que deia això de La que se avecina, se m'acut una altra sèrie per definir com està el Real Madrid, eh? La Casa de Papel. Com que el Florentino ho arregla tot en bitllets, ho heu entès, eh?
1: Sí, ho hem entès.
10: I quan torni a la porta, no només serà com La que se avecina, perquè començaran a rodar caps i semblarà Juego de Tronos, eh? Que es vagi preparant el Florentino perquè aquí no habrá quien viva. Que ho heu entès?
1: Sí, ho hem entès.
9: Sí.
10: Escolta, rodaran caps, eh?
0: Sí, ens ha quedat clar. Bé, el cas Negreira, tal com deia la Míriam Díaz, va estar molt present a la roda de premsa, no només d'ahir de Florentino Pérez, sinó també avui d'Álvaro Arbeloa. Míriam. Mm.
9: Sí, i tenim...
0: El president del Real Madrid va assegurar que té un llarg informe de 500 pàgines preparades per entregar a la UEFA.
11: Lo tengo a punto.
0: Tenim el document.
11: Y se lo voy a dar. Venga. Lo están esperando.
12: Lo de la corrupción sistémica que hay del caso Negreira, que tengamos que escuchar al comité, al presidente del comité de árbitros, que eso son cosas que hay que olvidar. ¿Pero cómo que hay que olvidar? Si estamos haciendo un dossier de 500 páginas que las voy a enviar en cuanto acabe la competición a la UEFA, que ya he ido a hablar con ellos, porque es que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Y dice el presidente del comité, dice, bueno, eso son cosas viejas que hay que olvidar. ¿Pero cómo va a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol? ¿Pero cómo lo va a olvidar?
9: Doncs segons el Mundo Deportivo, novetats, la UEFA no hi podria fer res amb aquest informe. El motiu és que aquest presumpte cas de corrupció està fora de l'àmbit esportiu, perquè ja han prescrit les possibles conseqüències.
11: Pues no vull llevar a l'OTAN, m'ha igual.
9: Bé, Florentino també va acusar els àrbitres d'haver-se enriquit durant 20 anys gràcies als pagaments del Barça.
12: De una corrupció durant 20 anys pagada, que bueno, vamos a ver lo que le pasa por lo penal, y luego por lo deportivo, la UEFA, que nos ha admitido, que mandemos todo el dossier, y lo tenemos perfecto. Y vamos a ver qué pasa, porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
0: Doncs veurem si hi ha reacció dels àrbitres. A qui li preguntem tot seguit com està aquesta causa penal, que a dia d'avui encara continua, és el Toni Muñoz, periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: Què tal? Bueno, la primera pregunta és: en quina situació processal es troba el cas Negreira i des de quant temps fa que estem arrossegant aquest cas?
23: Doncs estem arrossegant des del febrer de l'any 2023, quan la cadena SER va treure...
24: El Sique Rodríguez.
23: El Sique Rodríguez, sí. Gran periodista, va treure...
24: Traïdor.
23: Escolti. Calma. O sigui, Rodríguez és un dels millors periodistes esportius de Catalunya.
24: Quan estigui a Madrid, feina. Quan estigui a Madrid...
1: Ara no s'atreveix amb ell, amb el Florentino.
0: Sí, no deixeu explicar el Toni.
23: Ha elogiat la premsa catalana, que és capaç de treure aquestes històries del propi club, com no fa la premsa de Madrid.
9: Ho sent, això? Avui. Ho sentit?
23: Sí. Santiago Segurola ho ha dit aquest matí.
24: Per mi no m'interessa aquest senyor. Cada vegada que l'escolto em ve son.
23: Bé, el cas Negreira esclata al febrer de l'any 2023 i podríem dir que ara, 3 anys i mig després, està a punt de tancar-se perquè ja, per fi, després de 3 anys i mig, han començat a declarar tots els presumptes implicats i ja no en queda pràcticament ningú. Ha declarat Sandro Rosell, ha declarat Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau, Albert Soler, Negreira pare, Negreira fill, la dona de Negreira i el Barça. De fet, el mes passat va declarar per últim cop el tresorer del Barça en nom del club, perquè, clar, com que estem en una situació d'interinatge, doncs el Barça va haver d'enviar el tresorer interí, podríem dir.
0: Alfonso Castro.
23: Alfonso Castro, perquè simplement doncs, va dir que, bueno, que ell coneixia, que va conèixer que hi havia aquests pagaments, que només portava 3 mesos al club, i que en fi, si es van fer aquells pagaments és que eren legals perquè tenen un sistema de control molt estricte i que si va passar aquests filtres doncs devia ser tot legal. Clar, el tema Negreira és veritat que ha servit doncs, per inflar moltes portades, perquè es faci molta guerra contra el Barça.
0: Si et sembla, recordem molt ràpidament que el cas Negreira se sustenta en suposats pagaments de 7,3 milions d'euros que el Futbol Club Barcelona hauria pagat entre el 2001 i el 2018 a José María Enríquez Negreira, vicepresident en el seu dia de l'estament arbitral, i al seu fill, Javier Enrique Romero, per informes d'assessoria arbitral.
23: Efectivament. I aleshores, tot això esclata, diguéssim, quan Enríquez Negreira ha de fer una regularització a Hisenda i li pregunten per aquests pagaments que rebia del Futbol Club Barcelona, que no estaven a priori justificats. I ell què va dir? Doncs ell va dir que rebia aquests pagaments del Barça perquè, diu, així estaven tranquils que al comitè arbitral no hi havia decisions en contra del Futbol Club Barcelona i que tot era neutral. I aleshores li van preguntar si va pagar algun àrbitre, i ell va dir que no. Aleshores, al llarg d'aquests 3 anys i mig, no és que hagi avançat molt més la causa, sinó que s'ha anat interrogant, per exemple, els àrbitres que exercien les seves funcions com a col·legiats en l'època d'Enríquez Negreira, i tots han negat, primer, que els influïssin en les seves decisions, en els seus arbitratges, i també van negar doncs, haver rebut cap mena de compensació per afavorir el Barça.
11: Van dir, què van a decir? ¿Qué van a decir? ¿La verdad van a decir? No. No sé si no cree eso. Es que ¿De qué me dio usted la vanguardia como Segurola? Lo voy a cerrar, Pérez, me voy a dar de baja.
3: Señor Pérez, que usted estuvo ya todo el día ayer...
0: No, sí, exacte. Escoltem el Toni Muñoz. Silenci.
3: És que és carregoso.
0: Va, silenci. Tallem el micròfon al president. No.
23: Aleshores, podríem dir que estem pràcticament en el mateix moment, però passats 3 anys i mig. És a dir, què tenim? Una declaració d'Enríquez Negreira, s'han mirat els seus comptes, s'ha comprovat que efectivament el Barça va pagar des de l'any 2001 fins a l'any 2018 aquests 7,3 milions d'euros, però on han anat a parar aquests diners? Doncs bàsicament un informe de la Guàrdia Civil va dir que aquests diners anaven a parar als familiars d'Enríquez Negreira. És a dir, no anaven a parar els àrbitres, sinó que se'ls embutxacava
0: ell.
23: Per tant, en què estaríem? Estaríem en un cas més de presumpta corrupció que no pas d'una corrupció esportiva. La corrupció esportiva què implica? Doncs que tu has pagat per alterar la competició. De moment, no ha sortit cap àrbitre que diguin que hagués estat influït o que hagi rebut diners per part d'Enríquez Negreira. Per tant, no s'hauria alterat la competició gràcies a aquests pagaments. Ara bé, quin és el tema? Doncs que el delicte de corrupció esportiva, que és corrupció entre particulars i després hi ha una variant que és corrupció esportiva, el simple fet d'haver ofert aquests diners o d'haver-los pagat, encara que no hi hagi una recompensa o un tracte de favor que s'hagi efectuat, ja és delicte. Val? I per això jo crec que el cas Negreira acabarà amb un judici on s'asseuran aquestes persones que estan investigades, inclòs Enríquez Negreira, tot i que després ja en parlarem, i hauran de respondre, jo crec, per un delicte de corrupció esportiva, malgrat que s'hagi, de moment, la investigació no hagi demostrat, i jo crec que no es demostrarà, que el Barça va alterar la competició, que el van afavorir, sinó simplement el fet d'haver pagat Enríquez Negreira, que això ho sabem des de l'any 2023, doncs ja seria delicte. Ara, a partir d'aquí s'han donat moltes voltes sobre aquest cas, moltes voltes. Hem de recordar que aquest cas el comença instruint la magistrada del jutjat d'instrucció número 1, Alejandra Gil, que estava, diguéssim, substituint el jutge Aguirre, Joaquín Aguirre, que era el titular d'aquell jutjat, estava de baixa en aquell moment, Alejandra Gil doncs, rep aquesta denúncia, comença a instruir el cas, demana els informes de la Guàrdia Civil, però després, quan torna Joaquín Aguirre de la baixa, intenta donar-li una nova mirada a aquest fet. Perquè què teníem? Doncs teníem aquesta confessió d'Enríquez Negreira dient que havia rebut els diners del Barça per garantir la neutralitat de l'estament arbitral. Val? Doncs a partir d'aquí comença a donar-li voltes i voltes i voltes i considera doncs, que Enríquez Negreira podia ser tractat com a funcionari públic i que, per tant, això no només podria ser corrupció esportiva o administració deslleial, sinó també un delicte de suborn. El suborn només aplica, diguéssim, als funcionaris públics. No? Tu ets funcionari públic, jo et pago, et suborno perquè facis una determinada actuació. Però clar, tu t'has de preguntar, home, però Enríquez Negreira que tenia de funcionari públic, si el Comitè Tècnic d'Àrbitres no és un estament públic. Mm. Va dir, bueno, però on que rep subvencions públiques, potser podem considerar-lo funcionari públic. D'aquesta manera, què aconseguia Joaquín Aguirre, o què és el que va intentar? Doncs que el temps de prescripció fos més gran i poder imputar a Joan Laporta. Joan Laporta, de fet, va estar imputat en el cas Negreira perquè es va obrir aquesta nova via del delicte de suborn. Què va passar? Quan va presentar un recurs i va dir, escolta, l'Audiència Provincial i va dir, escolta, doncs que Enríquez Negreira no era funcionari públic. Doncs a partir d'aquí van desestimar el cas i van desimputar Joan Laporta. Per tant, com està el cas Negreira? Jo crec que a nivell d'investigació poca cosa s'ha aclarit. Sí que s'ha aclarit, òbviament, doncs, que s'han acreditat aquests pagaments que es van fer durant 17 anys al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, que aquests diners anaven a parar als seus familiars, però no s'ha pogut seguir el rastre si els seus familiars després pagaven algú altre o no. Per tant, aquí s'atura, diguéssim, aquest rastreig dels diners i ens trobem amb uns investigats que l'única versió, la versió principal que han donat, Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, és que ells pagaven per uns serveis d'assessorament arbitral i uns informes sobre els col·legiats que anaven fent. Clar, vosaltres us podeu preguntar, home, però Enríquez Negreira no feia aquests informes. Qui els feia és el fill, no? Sí. Però clar, al final, què intenta explicar el Barça? Doncs que ells pagaven no realment per aconseguir un tracte de favor, sinó per un servei, i ja està. I aleshores, aquesta és la versió que està donant el Barça. Veurem ara com evoluciona. Només queda, diguéssim, un últim interrogatori, potser n'hi ha algun altre, però que estigui pendent, i ho farà les pròximes setmanes, és el de Gerard López, l'exjugador del Barça i exentrenador del Barça B, que va explicar en una entrevista a Onda Cero, i a diverses entrevistes ho ha dit, doncs que ell sí que rebia els informes d'Enríquez Negreira, o almenys de Javier Enríquez.
24: Però per què ho diu? Que és que n'hi polla.
23: No, home, no. Pues això
1: però és que rebia l'informe, això
23: és bo pel Barça.
1: Això és bo.
24: Què he de dir?
1: Que és bo.
24: Molt bé, molt bé.
1: Adelante.
24: Molt bé.
1: Mare de
24: Déu. Clar que sí.
23: Això és bo pel Barça. Clar.
24: És bo pel Barça.
21: Però que no està bé, vostè. No està bé.
1: Que és molt bo pel Barça.
24: És molt bo pel Barça, clar que sí, endavant.
1: El millor que ens podia passar. Visca López.
24: Visca López.
23: Clar, què s'ha dit aquí? És a dir, que aquests informes simplement es feien per justificar uns pagaments que no estaven justificats.
24: Clar, clar, clar.
23: Al final, el delicte d'administració deslleial és pagar un sobrepreu per un servei que no s'ho val, perquè, clar, un informe d'una pàgina, pagar-lo a 6.000 euros, doncs potser no s'ho val.
1: Però no, això depèn.
23: Bueno, clar.
1: A veure.
23: Depèn, efectivament. Això és el que diu el Barça.
1: Si l'informació és bona...
23: Clar.
24: Sí.
23: I aleshores, per això van cridar a declarar a Luis Enrique i a Ernesto Valverde, que van dir que mai l'havien vist.
0: Tenim el testimoni del Gerard López dient que sí, que els havia
24: rebut. Molt bé,
5: molt bé. Des de entrenar al filial, jo recibia estos informes de Javier Enrique, del hijo de Enrique Negreira, y eran unos informes para mí súper útiles. Que esto llegara o no al primer equipo o lo utilizara el entrenador del primer equipo, esto es otro tema.
1: Súper útiles, Súper útiles,
24: Por favor.
23: Clar, doncs Gerard López l'ha citat a declarar a instàncies dels investigats per dir, escolti, digui-ho davant de la jutgessa a veure si s'ho creu, de que realment era
0: perquè
23: molt útil.
0: Perquè Luis Enrique i Ernesto Valverde van dir que ells que no els havien vist.
23: Va dir que no els havien vist, però no vol dir que no hi fossin. No?
1: Exacte.
23: Perquè, diu, els hi posaven molt a disposició paper, dels tècnics, i era cosa dels tècnics i del seu staff.
1: Però escolta'm, senyor Muñoz, els familiars del senyor Negreira que donava els cèntims als familiars, no, el jutge no els hi pensa fer cap pregunta? ¿Usted cuánto ha recibido de su familiar?
23: No.
1: ¿Y por qué?
24: Perquè?
23: No ho sé.
1: Perquè en realitat...
23: Aquí el que s'ha fet
1: perquè,
23: és...
1: A veure, aquests ha dit... Vostè va rebre, doncs què et diré jo, 15.000 euros. Sí. Què n'ha fet d'aquests cèntims?
24: Exacte.
23: Bueno, se'ls haurà gastat, no?
1: Bueno, és igual. Però ho has
24: però ho rebut.
1: Però sí, ho has rebut, no?
24: Claro.
1: Però l'has rebut o no?
24: Què t'ha dit?
1: Que sí.
23: Clar, però aquí, és a dir, s'ha de seguir el rastre durant 17 anys de tots els pagaments que s'han fet, mensual.
1: Doncs que se segueixi el rastre.
23: No, però s'ha seguit el rastre.
1: Que per això paguem una justícia.
23: Però moltes vegades el que feia Enríquez Negreira era treure els diners en efectiu. De fet, la seva secretària anava fent extraccions del banc cada 3 dies.
1: Això també ho feia jo, eh?
23: Vull dir que després seguir el rastre dels diners en efectiu
0: és molt difícil.
23: Han anat a parar, és molt complicat.
0: Escolta, José María Enríquez Negreira, recordem, el van examinar fa un mes per determinar si pot ser jutjat o no. Sabem res d'aquestes proves?
23: Bé, estem pendents a veure del resultat. Hi ha Ell ja va declarar doncs, que tenia un Alzheimer incipient que l'impedia declarar. De fet, va presentar un informe, però el jutge Aguirre va considerar que estava plenament capacitat doncs, per fer-ho. El va citar a declarar, va dir que no recordava res i es va acabar la declaració. Ara ha tornat a presentar un altre informe dient doncs, que aquesta malaltia ha evolucionat, que es troba pitjor que fa un parell d'anys quan el van citar a declarar, i s'ha sotmès a una nova prova, un altre examen mèdico-forense, del qual estem esperant el resultat. I això doncs, passarà una mica el que ha passat amb el cas de Jordi Pujol. És a dir, si consideren que està capacitat o no està capacitat, doncs ho decidirà finalment
0: aleshores,
23: el jutge.
0: Aleshores, què passaria amb aquest cas si el jutge determina que Enríquez Negreira doncs, no està capacitat per afrontar aquest judici?
23: Doncs el que passaria és que el citarien tots els investigats, excepte Enríquez Negreira, quedaria...
0: Per tant, el judici
23: exclòs.
0: Continuaria.
23: Continuaria, sí, sí, efectivament. Perquè, clar, aquí el que hi ha, i ja s'han acreditat al llarg d'aquesta instrucció, són els pagaments que va fer el Barça. És a dir, existeixen aquests pagaments. I, com dic, el delicte és un delicte que es diu de mera activitat, que vol dir, pel simple fet de pagar, encara que no t'hagin afavorit, ja és delicte. Aleshores, per això, doncs, és bastant probable doncs, que acabem amb un judici obert també contra el Barça, contra els expresidents i contra els exexecutius del club.
0: Diu Florentino que aquest cas pot tenir conseqüències penals. De quines conseqüències penals estem parlant?
23: Bé, aquí tenim sobretot el...
0: I amb qui?
23: Doncs mira, ara els investigats podrien afrontar doncs, penes que van entre els 6 mesos i 4 anys de presó.
0: Però aquí entraria, per exemple, expresidents del Barça?
23: Clar, que són els investigats. És a dir, aquí hi ha dos presidents investigats pels quals les accions no estan extingides.
0: Sí, Sandro
23: no estan
0: Rossell i Josep Maria Bartomeu?
23: Sandro Rossell només per un mes l'ha enganxat i Josep Maria Bartomeu durant pràcticament...
11: Ja està acostumbrado a estar a la cárcel, ja no li va venir de nuevo.
9: Presó preventiva.
0: I ex-executius Òscar Grau, Albert Soler i en aquest cas Negreira, i el seu fill.
23: Efectivament. Aquests són els que, davant d'un hipotètic judici, que tot apunta doncs, que s'acabarà obrint...
0: I tu creus que sí, que hi haurà judici?
23: Jo crec que sí, més que res per això que et dic. És a dir, al final, des d'un punt de vista esportiu, que és el que interessa doncs, a la majoria de la gent, no s'ha pogut provar que, efectivament, aquests pagaments a Negreira tinguessin una resposta, es traduïssin en un afavoriment i en un benefici pel Barça en les actuacions dels àrbitres. Això jo crec que ha quedat claríssim. Ara bé, que el Barça es pot sospitar doncs, que tenia intenció d'aconseguir alguna mena d'afavoriment o de tracte de favor pagant aquests diners, doncs això es pot sospitar. I jo crec que és per aquí on anirà la justícia i ja s'haurà al banc dels acusats els expresidents. I també una cosa que és molt important. El Barça com a club també s'asseurà, en cas d'un judici, al banc dels acusats, com a persona jurídica.
24: I qui s'haurà en el CAT?
6: Mare
23: de Déu. Bé, s'haurà un...
0: I què vols dir amb això?
23: Bé, doncs que el Barça també, com a club, pot acabar sent condemnat. Sí.
0: Però el Barça ja té una condemna.
23: Ja té una condemna pel cas Neymar, efectivament.
0: I què suposaria si el Barça fos condemnat
23: doncs podria,
0: per segona vegada?
23: Doncs podria ser doncs que... Hi ha tres escenaris possibles, diguéssim. Una multa econòmica,
0: això
23: una
0: silenci.
23: Inhabilitació d'algun tipus...
24: Com?
0: Que inhabilitació... que no pogués participar en una competició durant un
9: any.
23: Sí. I després, per últim, la dissolució del club en cas que es consideri que existeix només per delinquir, cosa que és mentida.
0: Sí, home. La dissolució del club, sí?
23: Sí, es considereix que és una organització creada només per cometre un delicte.
0: Home, per tant, Florentino Pérez, que és el que va dir ahir, anirà al fons sobre aquesta qüestió i mourà tots els fils per arribar a intentar, si més no, condemnar el Barça i que no pugui competir durant un temps.
23: Bé, i demanarà, entenem... Sí, jo crec que, sincerament, això acabarà en cas de condemna, perquè ja ho veurem, perquè el Barça també té una línia de defensa bastant clara i té una defensa bastant potent, vull dir que a veure què passa. Però en cas d'una hipotètica condemna, sí, el Barça hauria d'afrontar, jo crec, l'escenari més probable és una multa, però sí que és veritat que Florentino i la resta de la societat doncs, tindria sobre la taula una sentència que condemna el Barça per haver pagat i intentat aconseguir un tracte de favor per part dels àrbitres. Aleshores, amb aquests arguments aniria a la UEFA i diria que el Barça l'han condemnat per això,
11: no prenguin
23: alguna mena de mesura per inhabilitar el Barça o excloure...
0: Però de quant temps estem parlant ara?
11: 20 anys.
0: Si encara no s'ha fet el judici...
23: Clar, no s'ha fet el judici, això no se sap.
0: Això ha de quedar a vista per sentència... sentència, s'ha de fer el judici.
23: Aquí, no, no, no, primer, no primer, declarar, primer, silent, declarar, sí. Primer ha de declarar Gerard López. A partir d'aquí, demanar veure si algú demana alguna prova més o no. Si no es demana cap prova, la jutgessa dirà, bé, què fem, anem a judici o arxivem el cas? Les parts acusades doncs, diran que s'arxivi el cas, que no s'ha demostrat cap tracte de favor i que els pagaments que es feien era simplement a canvi d'un servei que existia, que eren aquests informes, i a l'altra part, on està el Real Madrid, la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol, doncs aquí els que diran és que sí, sí, s'ha demostrat un tracte de favor i que, per tant, anem a judici. Val? A partir d'aquí, doncs, quan s'obri judici, hi haurà molta expectació, s'asseuran al banc dels acusats doncs, les persones que es consideri i se celebrarà un judici. Després hi haurà una sentència que, entre d'altres coses, més enllà de posar o no, decidir si posa penes o no als expresidents i exexecutius del club, també haurà de decidir si castiga o no el Barça, perquè el Barça també, tu pots dir, home, pot ser perjudicat també amb tot això, no? Perquè al final, vull dir, no sé, estaven pagant amb diners del club un servei que no existia, doncs, bueno, és una mala administració del propi club. Vull dir, no és el propi club que estigui delinquint, sinó els seus gestors, no?
13: Sí que existia, tocava de dir el Gerard López que existia. Sí. Com un servei que no existia? Què està dient vostè?
23: No, jo dic que
13: vostè és... sembla del Madrid, ja.
23: No, jo no sembla del Madrid. Jo estic explicant a l'escenari, a partir d'aquí, el que a mi m'agradi...
14: No lo toca nadie.
23: Eh?
10: No que el club no lo toca nadie, ens defendrem i la veritat és que no hi ha res de veritat en això.
0: Bueno, tot això, clar, ahir escoltant, que ara m'està seguint Florentino Pérez, el Barça va dir que reservava l'opció d'emprendre accions legals contra Florentino per les acusacions del cas Negreira. I per les acusacions del que va fer referència a com va guanyar les lligues.
23: Sí, i sobretot hi ha una...
0: Té algun... Li veus possibilitats d'agafar-se alguna cosa?
23: Sí, perquè sobretot hi ha una cosa de Florentino Pérez que va dir que és mentida, que és que els àrbitres van enriquir amb diners del Barça.
11: Por supuesto que no hicieron.
23: I això no ha quedat demostrat amb... Bé, és que ningú ho ha dit, això. És a dir, es va interrogar a 21 àrbitres. Tots van dir que no tenien cap mena...
13: Fixa't.
23: Que no rebien cap mena d'influència per part d'Enríquez Negreira.
13: Home.
23: Però és que no només influència, és a dir, també van negar haver rebut cap mena de pagament. Cap mena de pagament. El propi Enríquez Negreira, en aquest, diguéssim, rampell d'honestitat que li va agafar davant de l'agència tributària, quan va admetre per què rebia els diners del Barça, li van preguntar, vostè pagava els àrbitres amb aquests diners que rebia del Barça? I ell va dir que no. Per tant, en cap moment de la instrucció apareix doncs cap element que faci pensar que els diners que pagava el Barça Enríquez Negreira els vehiculava després cap a la butxaca dels col·legiats. I això no apareix en cap moment ni en cap informe de la Guàrdia Civil ni de res. Quina és l'altra tesi possible de tot plegat? No ho he explicat, però crec que és interessant. I és que simplement s'aprofités a Enríquez Negreira per desviar uns diners del club cap a la butxaca d'algú altre. És a dir, que fos un cas de corrupció i no un cas de corrupció esportiva. Val? Simplement en el qual doncs, l'implicat era el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, però que no fos, diguéssim, vull dir, simplement com podia haver estat qualsevol
13: altre. Que se'ls repartien entre,
23: que se'ls repartien entre ells
13: amb algú de la Junta,
23: amb
13: dir.
23: Cap objectiu final. Saps? Aquest també és un altre escenari que podria
0: si vols, passar. Si vols, diguéssim...
13: Salvar.
0: Si vols lliurar de qualsevol condemna, has de demostrar això. Si ho hauries de demostrar, o sigui, el Barça potser hauria de treure l'entrellat d'aquests diners on han anat a parar o què n'han fet.
23: Clar, però el Barça...
0: La família Negreira.
23: Clar, però el Barça sí que és veritat que la seva línia de defensa, que han mantingut tots, des de Sandro Rosell, Joan Laporta, Joan Gaspart, Josep Maria Bartomeu, és que efectivament existien aquests serveis. És a dir, que no eren uns serveis que tu pagaves per no res, sinó que realment, doncs, Enríquez Negreira prestava un servei i el seu fill doncs, entregava uns informes. Per exemple, què va dir que feia no, Enríquez Negreira a l'agència tributària? Perquè és l'únic lloc, l'únic estament on ha parlat. Val? Va dir, entre les meves funcions hi havia sol·licitar que el comitè de competició no estigués composat íntegrament per jutges madrilenys.
13: Sí, veus?
23: Que el club disposés d'un interlocutor amb la federació que cuidés les relacions institucionals.
13: Lògic.
23: Que el club enviés sempre representants als homenatges de comiat dels àrbitres de primera quan acabaven la seva carrera esportiva.
13: Normal.
23: Recomanar quines targetes grogues o expulsions es podien recórrer després d'un partit.
13: Lògic, sí.
23: Informar o avisar de qualsevol visita institucional de la federació perquè el club mantingués bones relacions institucionals i mantenir informat el club de possibles interessos o desavinences entre la Federació i la Lliga de Futbol Professional,
24: no està el problema,
23: o d'escriure candidats per presidir la Lliga de Futbol Professional.
24: Normal.
2: Quin mal hi ha aquí?
23: Vull dir que al final
2: quin mal hi ha aquí?
23: Tenia clar quina era la seva funció i la va explicar.
15: Això és el que va explicar Hisenda.
23: Això és el que va explicar Hisenda, que és la declaració...
2: No hi ha
24: caso, senyoria. Caso cerrado!
23: És la declaració que ho fa esclatar tot, no? És a dir, els hi sembla estrany a l'agència tributària que aquest senyor hagi cobrat aquests diners, i a partir d'aquí doncs s'inicia aquesta investigació, l'anomenat cas Negreira, que és quan es judicialitza. I bé, veurem a veure com acaba.
15: Parlant de judicis, ahir parlava Florentino Pérez, deia que té tota una campanya en contra, entre elles la campanya dels pàrquings, dels concerts, i avui, ves per on, aquestes coses que passen en aquest país. Avui, doncs, hem conegut la resolució judicial sobre els concerts del Bernabéu, que han perjudicat tant les arques del club. Segons ha explicat el Real Madrid, torno a subratllar, el Real Madrid, en un comunicat, la justícia ha eximit els responsables del club pel soroll provocat pels concerts al seu estadi. Això no eximeix o no vol dir que el Real Madrid ja pugui fer concerts, Toni?
23: No. No pot fer concerts, però sí que és veritat que se li ha eximit de la responsabilitat penal. Se li havia obert perquè una causa perquè els veïns s'havien queixat doncs, que el Bernabéu feia molt de soroll i superava els decibels permesos per l'ordenança municipal de l'Ajuntament de Madrid, i se'l va considerar responsable de no tenir les instal·lacions a punt. Doncs ara la justícia el que ha dit és que no, que el Real Madrid no és responsable de que la gent, doncs, que els artistes i les promotores doncs, que fan aquests concerts superin els decibels, i ja està, simplement el que s'ha de dir...

0: doncs en
1: que, per cert, els veïns ja han dit que recorreran aquesta sentència judicial. Sí, perquè els veïns no són uns... no són com nosaltres, sinó que són veïns dels funcionaris, consolats...
0: El barrio de Chamartín.
1: Sí.
2: Secretaris d'Estat.
1: Bueno, és allò que... Saps,
3: amb diners que per pagar uns advocats bons.
1: Exacte. Són gent que pot pagar-se... Tu no te'l podràs pagar i tu et fotran el... Com a mi, per exemple, que em foten el concert de tant cada 6 mesos, un concert que supera amb decibels els 700.000 decibels a la plaça Universitat.
3: 700.000,
1: eh? Que fins i tot està tot... La plaça Universitat, que sota passa el metro, s'ha escardat tot. Un dia caurà de la vibració que hi foten. Però, clar, els veïns allà no tenim un duro per anar a reclamar res. Però aquí, veus, aquests no han estat per hòsties.
2: No.
1: Han agafat i aquí los conciertos, mira, te los metes en tu casa.
0: Sí, i de fet ja han dit que recorreran aquesta decisió.
1: Sí, no, clar, si aquests tenen pasta.
0: El Reial Madrid clar, sí que és responsable. Per tant, serà decisió del Tribunal Suprem acabar de determinar cap
1: bé,
0: on...
1: Bé, amb tot això hem parlat i ara ja hem d'anar a conèixer més altres històries que estan passant aquesta tarda, com la compareixença de la consellera d'Interior i del cap major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ara ens ho explicarà Mar Poyato, però abans, en la candidatura d'Enrique Riquelme, hem parlat de Rafael Nadal. Doncs Rafael Nadal ja s'ha apresurat a fer un tuit amb unes explicacions.
4: Sí, diu... He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid.
5: No he leído, sí.
4: Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas.
5: Correcto.
1: Però a veure, és cert o no és cert que Cox, aquesta empresa, patrocina una escuderia per entendre's nàutica de Rafael Nadal?
4: És cert.
3: És que no s'ha dit res més que això.
1: Exacte.
3: Vull dir, no
1: és que,
3: sé
1: clar,
3: d'on...
1: aquí Rafael Nadal també...
4: És allò que si dones explicacions sense que ningú te les demani...
1: Sí, i et poses a sospitar.
6: És
1: sí,
6: que
1: sí.
6: No se sostiene, presidente.
5: És que com se va presentar este niño.
1: Què te passa, Josep? T'has quedat com a fònic, no? Has entrat i semblava que no tinguessis ni bola.
6: És que estoy indignado con todo lo que se está diciendo.
1: Claro.
6: Nos esperamos todos a las 9 y el presidente se someterá al tercer grado de...
1: ¿Per què no t'integres ja a la candidatura de Florentino?
5: Presidente de Barcelona es culé.
6: Soy culé, pero soy un barbero.
1: Però si pot integrar, el Josep s'hi pot integrar perfectament amb una palangana.
3: A les 9 estarem mirant el Barça.
1: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Ara tornem.
7: Versió RAC1. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
8: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O, si ho prefereixes, te'l portem a casa.
7: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
8: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Doncs demà tenim una cita a la plaça Catalunya. Exacte, a la plaça Catalunya. Exacte, demà tenim cita a la plaça Catalunya, Montse, aquí al MotoGP.
2: Catalunya!
1: Exacte, a la plaça Catalunya. MotoGP Fan Fest Barcelona.
3: Sí, perquè serà aquest programa especial previ al Gran Premi Monster Energy de Catalunya, on les motos de MotoGP seran les protagonistes. Qui vindrà? Entre altres persones, Pol Espargaró, Carles Checa, Ricky Cardú. Sortejarem entrades dobles per assistir al Gran Premi de Motociclisme, entre els que vingueu a veure'ns en directe a plaça Catalunya.
1: Bueno, traurà el cap també pel programa el gran Marc Márquez.
4: Bueno, sí, estarem allà, no?
1: Com estàs a la cama?
4: Molt bé, ja m'han arreglat i fins i tot igual corro, encara que sigui amb el cirurgià acabant-me de cosir la ferida. No hi ha cap problema, ja estic preparat per tot i més.
3: El que pots
1: demà
3: fer,
1: demà t'esperem,
4: demà estaré allà amb totes les sorpreses preparades.
3: Clar, el que pots fer és pujar els...
1: Ens pots ensenyar... Bueno,
4: mira com ho tinc, mira
1: sí,
4: com
1: no
4: ho
1: cal,
4: tinc.
1: No cal,
4: mira.
1: No cal.
4: Tot rebentat, encara, encara suqueja. Encara...
3: No, el que pots fer és pujar en un simulador, això sí, que en principi...
4: Que, però, no, jo vull moto real, si m'he de fotre l'hòstia que sigui real.
3: Clar, doncs si no vols pujar tu, qui vulgui, dels que vinguin a veure'ns demà, poden pujar i sentir la sensació de fer una cursa amb els simuladors que hi haurà a plaça...
2: Catalunya! A plaça Catalunya! A plaça Catalunya! La plaça Catalunya!
3: I l'apartat d'actuació en sorpresa, evidentment, qui se'n podia encarregar? Marc Serra.
5: Marquitos, bon. Bon.
3: Doncs dit això, demà 14 de març, de maig, a partir de les 4, versió RAC1 des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya.
2: Catalunya.
3: Amb la col·laboració de MotoGP, evidentment.
1: Bé, la Laura Feia ens acompanya, ara solo de Marc Pollato, però hem de parlar de Florentino Pérez.
2: Nos ha mandat prou.
1: No, dic que estaves molt indignada ahir.
3: Home, per favor.
1: El per què, a veure quins motius tens.
6: El tema principal, la veritat, de per què s'ha d'estar emprenyat amb Florentino.
5: Eres guapa,
6: perquè ha sortit d'una cova.
1: Mira què t'està dient.
5: Eres guapita.
6: Sí, però soy una persona. Ni guapa, ni fea, ni nada.
5: No tienes una chica que, bueno, que no entiendes de fútbol.
6: La veritat.
1: A tu em va agradar aquest comentari, el de la xica, eh?
6: Va ser, molt lamentable. Va ser molt lamentable.
1: Bueno, parlem d'això i atenció de...
3: Ai, que se calle, por favor.
1: Se calle un ratito.
5: Ah, perquè el resto és...
1: I després, entre d'altres coses, hem de parlar d'Omar Montes, que diu que la seva mare està embarassada del pare de la Minya Mal.
6: Això s'ha de matisar. S'ha d'explicar...
1: Doncs ara ho expliquem.
6: Aquesta notícia s'ha d'explicar bé.
1: Sí, perquè ara ho expliquem.
6: Té...
5: ¿Por qué no lo traes mañana, Omar Montes, ahí en lo de la moto?
1: No sé si podrà venir. A veure, deixeu-me saludar a Marc Pollato. Omar, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, hem de parlar, hem d'explicar als oients aquesta compareixença que continua a aquesta hora de la tarda, que la podeu seguir a través del 324, de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i Josep Lluís Trapero. Què és el que han dit fins ara?
7: Doncs el Departament d'Interior obrirà un procés intern per aclarir la infiltració de dues agents dels Mossos a les assemblees dels sindicats d'educació. La consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ho han anunciat ara fa uns minuts durant aquesta compareixença que estan fent al Parlament. És un primer pas necessari per acabar obrint un expedient. Parlon ha admès que l'operatiu va ser desafortunat i ha demanat disculpes als sindicats. Anem en directe cap al Parlament, Sagiró.
8: Sí, un canvi radical de tot la Conselleria d'Interior. Fins ara el govern parlava d'una revisió dels fets sense confirmar-los obertament, però fa uns minuts la consellera i el director general dels Mossos els han admès, han parlat d'error greu i han demanat disculpes. Parlon assegura que aquests fets no poden malmetre la imatge del cos i per això el major Trapero ha anunciat un procés d'informació reservada per aclarir-los i determinar si és necessari obrir un expedient.
9: El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional i no es pot, en aquest cas, arran d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada, donar a entendre que el cos de Mossos d'Esquadra doncs, no treballa amb prou professionalitat. Però a vegades es cometen errors.
10: Obrir una informació reservada respecte de l'actuació policial i amb la finalitat de fer un anàlisi conjunt de totes les circumstàncies que han influït en aquest fet.
8: En aquesta línia, Trapero, però, defensa la legalitat d'aquest tipus d'operatius. Admet, però, que el marc legal no ho és tot i que intervencions com aquestes també s'han de regir per criteris d'oportunitat. Això sí, eviten les responsabilitats polítiques, desvinculen aquest error de la cúpula del cos, subratllen que, com és habitual en aquest tipus d'operacions, no coneixien les actuacions. Acabada la seva intervenció inicial, ara és el torn dels grups que mantenen la seva contundència.
7: D'altra banda, la justícia investigarà l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra. L'Audiència de Barcelona considera que hi ha indicis que podrien demostrar que la policia va utilitzar el gas pebre de forma desproporcionada contra manifestants. Des d'Alerta Solidària creuen que aquesta investigació és un pas endavant. En parlava el portaveu Martí Majoral.
11: El sistema judicial blinda determinades actuacions policials. Li costa entrar a investigar aquells abusos viscuts al carrer per part de manifestants. Hi ha un prejudici molt gran que estableix que la presumpció d'innocència a favor dels policies i una presumpció de mentida o de culpabilitat respecte als manifestants.
7: Els Mossos d'Esquadra van utilitzar gas pebre durant la protesta en defensa de Palestina que es va fer a l'estació de Sants el 15 d'octubre passat. Encara en crònica policial, els Mossos han intervingut una dotzena d'armes tipus Kalashnikov de dins d'un cotxe que circulava per l'AP7 a l'altura de Figueres. Ha estat aquesta matinada al voltant de les dues. Els agents han intentat aturar el vehicle, però els ocupants han fugit canviant de cotxe i aquest l'han abandonat. Llavors, la policia ha vist que estava ple de fusells d'assalt. Els fugitius que transportaven les armes venien de França i anaven en direcció a Barcelona i la policia encara no els ha trobat. Un últim apunt abans dels esports. Junts per Catalunya està disposat a fer pinya amb Pedro Sánchez per aprovar un nou decret de l'habitatge. Això sí, els de Carles Puigdemont hi posen una condició clara. El decret ha d'incloure les deduccions fiscals que proposen Junts ja fa mesos, que planteja abaixar impostos al lloguer, a les hipoteques i als comptes d'estalvis. I ara diuen que si el govern espanyol compra la proposta, ells donaran suport. Malgrat tot, fons de Junts asseguren que els ponts de diàleg amb el govern espanyol estan trencats i només facilitaran, diuen iniciatives que continguin les seves propostes punt per punt.
12: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
13: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
12: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tiets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
7: Ara els esports amb Albert Bassas.
14: El president del Barça, Rafa Yuste, ha lamentat aquest migdia les paraules de Florentino Pérez en la roda de premsa d'ahir. Ha estat abans d'entrar al dinar de directives amb l'Alavés previ al partit de Lliga d'aquesta nit.
15: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats. Però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Mira, ni riure ni plorar, em va fer pena. Em va fer pena.
14: Yuste també ha confirmat que el Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino, que aquest vespre tornarà a parlar a la Sexta en una entrevista que ha concedit en exclusiva a Josep Pedrerol. El dia que, com dèiem, es reprèn la jornada de Lliga Primera amb aquest partit del Barça, que serà un dels jutges d'aquesta lluita. Visitarà l'Alavés a 9:45 de la nit i una victòria ajudaria l'Espanyol i el Girona a complir amb l'objectiu de la salvació. L'Alavés és penúltim a només 2 punts dels blanquiblaus, ara en posicions de descens, i del Girona, l'equip que marca la salvació, un Espanyol que obrirà la jornada a partir de les 7 quan rebrà l'Atlètic Club de Bilbao. A la mateixa hora jugarà el Villarreal Sevilla i després a 9:45 de la nit, com el Barça, el Getafe Mallorca. Fora del futbol tenim en marxa la 5a etapa del Giro d'Itàlia, la 2a per terres italianes, amb el pilot fragmentat a punt d'arribar. Lideren ara mateix l'etapa a 5 quilòmetres exactament pel final el portuguès Eulàlio i el navarrès Igor Arrieta. I en tenis, jornada de quarts de final al Masters 1000 de Roma, aturada per la pluja. El noruec Casper Ruud dominava un 7-0 contra el rus Khachanov.
7: Pel que fa al temps, a aquesta hora s'escapen alguns ruixats a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona, tot i que no tenen res a veure amb les tempestes d'ahir. En general, descarreguen sense gaire intensitat i deixen poca aigua, però s'aniran repetint fins a primeres hores de la nit. I entre demà i divendres, la pluja serà més continuada i abundant a l'Empordà.
0: Versió RAC 1.
16: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 123, els quilos se'n van en un mes.
17: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
18: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
16: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull, Birrial, Billu.
19: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
20: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
21: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
22: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
23: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
24: ¿De qué?
23: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
24: ¡Buah! Con ese colacao.
23: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
24: ¿Qué más quieres?
23: Más mañanas así.
25: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
26: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
27: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
26: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
27: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
28: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Copterink, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a copterink.com. Copterink, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
29: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
30: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Iep, estem aquí.
31: Hola.
1: Tot i que alguns no sàpiguen on ens hem posat, estem aquí amb vosaltres. Estàvem esperant. Doncs miri, ara passen 5 minuts de 5:45 de la tarda. Avui, com que tenim partit del Real Club Deportiu Espanyol, que es juga...
4: Que teniu ganes que perdem, no?
1: No,
4: aquí,
1: dic que juga la... dic que juga la permanència, per tant, acabarem el programa abans.
6: Bé, les dones estarem pendents d'aquest partit, si no li importa a Florentino també, perquè ens interessa...
4: Bueno, mira, ja està la niña al voto.
6: No,
4: está aquí la niña al voto, la tierna sorprendida.
6: No me recordis, perquè, madre mía, la cagada que liat.
4: ¿Cómo estás?
6: Bueno, m'estic recuperant. Pero... Tinc una sella més alta que l'altra.
1: Bueno, sí.
32: Parece Zapatero.
1: Bueno. Sembla Joey Rigoli. Que...
6: Sí, sí, l'he cagat. La pressió estètica m'ha passat pel damunt.
1: Jo
6: una...
1: sigo.
6: Vaig veure El Diablo Viste de Prada.
1: Ah, i et vas animar. La...
6: No, perquè vaig pensar, les ties del 2006 al 2026, vull dir, jo estic molt més perjudicada, com pot ser? I vaig tenir un moment de...
33: No fotis, que va ser això.
6: Sí, vaig tenir una baixada.
33: Mare
1: però veient la pel·lícula.
6: vaig tenir una baixada i vaig dir...
1: Però
6: vaig...
1: qui sortia el 2006 que el 2026 et va generar...
6: La Meryl Streep i l'Anne Hathaway.
1: Es passen tot el dia al restaurador, sí. Viuen...
6: Home, no.
1: O sigui, la Meryl Streep i la Hathaway, home, em consta que resideixen al British Museum, sí, en la secció de restauracions d'obres d'art.
6: Vaig tenir una baixada.
2: Però no et pots comparar.
6: Vaig tenir una baixada, no, tothom té errors, bueno, a la vida,
1: és
6: no?
1: Que, és que la tota aquesta gent els estan restaurant, home, cada dia. Sí, cada dia passen per la restauració.
6: Total, que avui estic sorpresa d'estar aquí amb vosaltres.
1: No, però si estàs estupendíssim.
2: Però ja t'està baixant,
6: estic,
2: no?
6: Sí, estic més sorpresa d'una banda que l'altra. També bé, aquesta
1: no, però ja va baixant, ja va baixant.
3: Estàs guapa, ole.
1: Tot baixa.
3: Guapa, ole.
1: Ara, tu pensa que tot baixa.
6: Tu creus que Florentino em diria que estic guapa o no?
1: No, jo crec que Florentino diria... Què li diria avui?
5: Pues esta chica está guapa.
6: Llámeme por mi nombre, niña, si no le importa. Niña, no, niña, no.
1: Sí, perquè ahir a les dones els hi deia niñas.
6: Perquè imagina't aquest senyor, aquest senyor, que clar, fa això en públic, com deu ser el tracte amb les dones en privat, perquè per ell no tenen ni nom, ni compten per res.
5: Que no els conozco.
6: Ni són,
2: però és que amb ell li permeten.
6: Sí. Bueno, li permeten.
5: Si això és mejor, com no me
6: li permeten permitir? Perquè aquest senyor és la desena fortuna d'Espanya a la llista. Estoy hablando yo.
1: Sí.
6: Ya, esto es la rueda de prensa cuando le pongan el micrófono,
1: aquí,
6: pero hoy
1: aquí has estat
6: es mi momento.
3: Hoy a las 9, en la festa.
6: Un senyor que està al número 10 de la llista Forbes, amb un patrimoni de 3.100 milions, i que... és un senyor que ha demostrat obertament com controla els mitjans de comunicació. Crec que a Espanya ni l'interessa... Ai, ni a Espanya. Dic que a Catalunya ni l'interessa ni ho ha intentat, perquè nosaltres podem parlar bastant lliurement, però jo he estat a programes de televisió on ha intentat silenciar, flipa, ha intentat silenciar. Saps quan el Bernabéu va ser polèmic per tots aquests concerts?
1: Sí.
6: No se'n podia parlar al principi. Que dius, a veure, un moment... Com vols que no se'n parli? I ho va aconseguir algunes setmanes.
5: Clar, sí.
6: Va aconseguir silenciar...
1: Però què, tu daven ordre de que no en parlessis?
6: No es podia parlar.
1: Dels concerts cancel·lats, sí, al Bernabéu per el problema de la sonoritat.
6: Jo preguntava, oi, perquè a més el primer va ser, no recordo exactament, però va ser com, i vamos a tocar este tema, no, este no se puede. Dic, ¿cómo? No se puede. O sigui, no, era la ordre de que no es podia. Més ordres hem tingut de Florentino, perquè aquest senyor es va quedar vidu al 2012. Sí que és veritat que el que sabem és que va tenir...
1: La seva dona, que es deia...
6: Pitina.
1: Va morir fa 14 anys.
6: Ell va tenir dues nòvies que es deien Mariana i Encarnita, dues nòvies quan era jove, però la seva dona, amb la que va estar fins que va morir d'un infart als 62 anys, va ser Pitina, amb qui va tenir tres fills... Chivo, Over i Cuchi.
1: Com? Per
5: Cuchi? Chivo, Over i Cuchi.
6: Això ho fan molt els pijos, Cuchi, de posar com...
1: De posar... Aquests són els noms del fill de Florentino.
6: Florentino.
1: Chimo?
3: Chivo.
6: Chivo, que és Florentino.
3: Però Chivo és una cabra.
6: Bueno, pues li diuen Chivo, no sé si tindrà...
1: Sí, un dels fills, Chivo.
6: El que es diu Florentino li diuen Chivo. Aquest té una empresa immobiliària, es dedica a fer negoci...
1: Bueno, segur que no els hi falta de res.
6: No,
1: Chivo.
6: Amb la... Chivo, Over...
1: O sigui, Chivo, empresari del món immobiliari. Over, però com es pot dir? Over, què vol dir?
6: Game es diu Over? Eduardo, es diu Eduardo, en realitat, però li diuen Over, i té una empresa que es diu Overpesa, que es dedica a les arts escèniques. I...
1: Over, però quin nom és aquest? Over.
2: Bueno,
1: Over,
2: són noms que es posa la gent, no? Pitita, Titino...
1: Bueno, però Over, Game Over. Over, sembla que digui Game...
6: Bueno,
1: no sé, Over...
6: Sí és... I Cuchi, la filla, que no me'n recordo
1: Cuchi
6: ara com es diu... No sé si es diu Cuchi. No me'n recordo ara Cuchi, quin era...
3: No, ahí...
1: Bueno, no sé, Cuchi, jo què sé, què vol
6: devia
1: dir?
6: De ser la
1: Conchita, potser.
6: Devia ser la família de posar-se noms, perquè ja et dic que la dona li deien Pitina.
2: Es diu Maria Àngeles.
6: Això, Maria Àngeles. Com la mare.
1: De Maria Àngeles a Cuchi.
6: Clar, perquè quan tu...
1: Clar, però la mare li deien Pitina i a l'altra li deien Cuchi.
6: Quan tu poses el mateix nom, doncs passen aquestes coses. Cuchi, se li va morir la dona, com deia, d'un infart el 2012, i des de llavors la vida sentimental de Florentino ha estat una mica desèrtica. L'únic que sabem...
3: Home, a veure,
6: què
3: sabem?
6: Sabem
3: que... És un
6: que...
3: senyor granya, que ja,
6: bueno,
3: segons
6: però
3: que ja...
6: fa 10 anys, sí, quan en tenia 70, es va parlar una mica de que tenia un rotllet amb una treballadora, i tenia un vaixell a Mallorca, que es deia Pitina, com la dona, doncs una de les treballadores del vaixell, que es deia François, doncs amb la François, que tenia en aquell moment 38 anys, o sorpresa, els senyors poderosos buscant noies joves que a sobre treballen per ell, o sigui, tot malament, però, tot
5: però
6: malament.
5: Si l'atracció va així, va així.
3: Si l'atracció va així, a casa no diré
1: però no ho sabem, nosaltres no ho sabem.
5: Bueno, si va així, va així.
6: Bueno,
1: però dona per fet.
5: No, no, digo si fuera
1: el
5: caso.
1: Ah, si fuera, no, vale, vale.
6: No,
1: sí,
6: no es va arribar a confirmar.
5: Que premsa,
1: no es va confirmar,
5: favor,
1: això.
6: Va passar el desembre, es va començar a parlar i aquest tema va desaparèixer.
5: Com sempre, com esta ràdio va desaparèixer.
6: Va desaparèixer també un tema que va ser molt polèmic perquè un dia va aparèixer al Bernabéu la Preisler amb Tamara Falcó i Anna Boyer, que tampoc són habituals del Bernabéu. I van dir, que raro, tan ben posicionades aquí al Bernabéu. I després, el típic besamanos aquest del Palau Reial, quan van a veure el rei, que va tot, jo què sé, van totes les mediàtiques, la Anna Rosa Quintana, tothom, la Gris, tothom, tota aquesta penya.
3: Menos tu.
6: Florentí, no m'han convidat mai, però perquè, clar, soc republicana i indepe, o sigui, inclusiva.
1: No t'han convidat, ni et convidaran.
6: Ni em convidaran. Va anar Florentino acompanyat de la Preisler, quan Boyer estava una mica cucú. Llavors, clar, van, van començar a haver-hi... Estava en els seus últims moments al Miquel Boyer. Van començar els rumors de que, ui, que estrany, aquesta... què passa? Això prohibir... Vull dir, ara t'ho estic dient i no sé si trucarà Florentino en algun moment perquè això... A cap programa de televisió ni de ràdio nacional... Jo crec que ho tenen filtrat, perquè en aquell moment truca i diu... Prou.
3: Però, perdó, vols dir que van entrar tots dos junts?
6: Junts, sí, sí. I les imatges són els
3: dos junts. I venien amb el mateix cotxe.
6: Bueno, venien junts.
1: Potser havien quedat per dinar i van arribar...
6: L'explicació oficial és que ell la va convidar com a dona de Miguel Boyer, que era la dona del Miguel Boyer. Aquest interès com per vendre amb poca naturalitat una cosa que ells volen vendre com a natural, em sembla raro, però bueno. Sobretot em sembla raro aquesta manera, bueno, com és ell, de controlar qualsevol cosa.
5: No està controlant, simplement té aquest poder... Si ja està,
6: no, no me callo,
5: no
6: aquest poder que
1: aquest,
6: té ell...
1: Aquest és la manera de fer.
5: Te casa,
1: no estoy controlando.
5: No estoy controlando.
1: Te callas.
5: Te callas. No hables más, punto.
1: És que ell ho pela així.
6: Sí.
1: Qui piula i no li agrada, li talla el coll, ja està.
6: El que estava content també era Iker Casillas a Twitter... Perquè, clar, recorda que es van filtrar aquells àudios on deia que era l'Erdo, l'Iker Casillas.
5: Sí, és tonto.
6: I ahí, pues, tonto, deia tonto, tal qual. I ahir l'Iker anava fent tuits una mica com flipant amb
1: que,
6: la situació.
1: Deixa'm dir, en petit comitè, aquesta dada se m'ha confirmat, eh?
6: Que és l'Erdo, que és tonto.
3: Què vols dir, que és una mica curta que em vals el...
5: Sí, bueno, més curta que les mangas d'un xaleco.
6: Bueno, a veure, molt espatllat.
0: Con lo cual le damos la razón a Florentino.
1: Supuesto, no, jo només he dit que ahir amb aquesta dada vaig tenir el contrast de la dada i sembla ser que, a veure...
3: Que és com justet.
5: Si el cerebro lo tiene entre las piernas.
1: És justet com la solapa d'una bota de futbol.
6: Pues pobra Sara Carbonero, perquè entre justet
1: sí.
6: i que era garrepa, com ningú que coneguis aquest món, que era la persona més ràcana que s'ha trobat a la...
1: Canizares. Ai, perdó, el Casillas.
6: Sí, sí.
1: Però tipus què? Exemple? Un exemple?
6: No, es veu que era exageradíssim. Tot, vull dir que... És que ara no sé dir-te perquè sí que
3: anaven a dinar i
1: pagaven a mitges.
6: És que no crec que anessin a dinar per estalviar. O sigui, segurament devia de comprar tot marca blanca, tot estalviar, tot controlar diners, reaprofitant roba...
3: És que marxen, els cèntims marxen, que no tenen
6: bueno, ja, però un jugador de futbol, senyor Marcelí...
3: No, també marxen, eh?
6: Recorda que es va deixar de parlar amb el pare per temes de pasta, que el pare li gestionava i tal, però es veu que la base era... de lo que garrepa que era, que estava obsessionat amb els calés.
5: Que és corto, no, sinó de más
6: bueno,
5: de sí, pobrecito.
6: Bueno, ya, però
0: heu de faltar les coses.
5: Si tuviera un niño de colegio que le robaban los caramelos no se daba cuenta, le metían piedras dentro.
6: Ahir, el més fort del Florentino també era pensar que mira si està flipat, que no, segurament no va fer cas a tota la gent que l'assessorava, no? Perquè en algun moment algú... Perquè era una repetició de conceptes.
1: Sí, això va quedar palès que...
0: Per que quedarà clar.
1: Sí, no.
5: Jo
1: avui suposo que l'entrevista que li faràs, Josep, tornareu a repetir el mateix, perquè ja estava tot dit, no?
0: No, trataremos otros temas, como otros por ejemplo temas. Los 26 años que lleva en el Real Madrid.
5: 26 años, si voy a...
1: El caso Negreira, sobre todo el caso Negreira.
0: El caso Negreira, 20 años de corrupción, presidente.
5: De corrupción.
6: Estaría bé que no hi hagués cap dona periodista, eh?
0: Las 7 ligas
6: robadas. M'hagués agradat que en aquell moment, també és veritat que és difícil de reaccionar, però en la roda de premsa... aixecar-te, totes les dones aixecar-se i marxar, que s'hagués escoltat el soroll de les cadires.
0: És un chascarrillo,
1: El corporativisme periodístic ja fa anys que no existeix.
6: Sí,
1: no. Aquí tothom va a la seva, quan algun cop s'ha parlat de fer un plante, sigui, per exemple, allò que diuen roda de premsa, i no, és una compareixença, i no admeten preguntes, que més d'un cop algun periodista ha dit pues, haurien d'agafar i marxar, aquí la gran majoria, excepte algun o dos, es queden allà esperant que els hi facin la compareixença, els hi donguin l'ítem. O sigui, això de la, això que dius tu de que hi hagi corporativisme i res,
2: solidaritat.
1: Aquí,
2: no.
1: Re, aquí tothom a una punyala a l'altra, i el gremi és així de cutre i ho ha estat...
2: Alguna vegada passa, perquè jo recordo quan havia fet carrer, que ens van convidar a una superfesta...
1: Bueno, tu parles d'altres èpoques, ara...
2: Sí. Vam fer una superfesta amb Penélope Cruz i la seva germana Ibiza, ens van convidar a la premsa i tal, i a una determinada premsa ens van posar a dinar a la cuina. Mentre els altres anaven com si fossin de gala. I vam dir, ja no cobrim res més d'aquesta marca.
1: No, no, això passava abans, però avui en dia crec que no passa tant. Bueno, anem amb el nom del dia. Ara mateix... Mira, ara ha canviat. Abans era a la xarxa X, la tendència era Omar Montes, ja, que és d'aquí parlarem ara. I ara la tendència és Josep Pedrerol.
0: I això que queden 3 hores i media. Tic-tac!
3: Que guapo!
0: Quítame esto, ponemos
1: atención. No, home, no, que estem escoltant...

0: Aquest que esteu escoltant, Omar Montes,
1: va ser... És amb la Batgial, no, aquesta? Va acabar la Batgial fins aquí d'ell, eh? La Batgial va dir...
0: No sé qui va acabar aquí d'aquí, eh?
1: No, ella de l'Omar Montes.
0: Però ella...
2: Ojo!
3: Què?
4: Què vols dir?
2: Tensión, compañeros, truenos, venga.
3: Què vols dir, de la música que fa o... De...
0: Cuidao!
1: La música t'ho agrada més o menys.
0: Que... Lo, també, lo... Si ell va acabar tal, clar, vull dir, això, 24 hores també acabes una mica, saps? Posa nerviós, també.
1: Jo, veient tot el currículum d'Omar, jo, en l'equip de Batgial, segur... Perquè aquest Omar, que és un despropòsit...
0: Però qui és Omar?
4: Omar Montes,
1: representa...
0: Jo no sé qui és.
4: Però si és lo puto máximo.
0: Bueno, m'ho expliqui la Laura.
1: És un màquina que representa que és cantant, però no canta.
0: Silenci, que si no la Laura fa crida.
1: Ai, sí, jo sempre crido.
0: Clar, perquè estan posant la música...
3: Clar, perquè has de cridar per sobre de tothom.
1: El Omar Montes representa que és cantant, perquè no cal, o sigui, tot és amb autotune. Sí,
4: què dices?
1: Fa fatal. O sigui, és que surt d'un barri que és Pan Bendito, ja, que deu ser un barri molt humil, i clar, ha aconseguit ser milionari perquè té una casa a la finca on viu. Que
0: però d'on és ell?
1: De Pan Bendito.
4: Bendito.
1: Sevilla, crec, no, aquest barri?
0: Ah, vull dir, Espanya.
1: Sí.
4: Sevilla.
1: Sí.
4: Bueno,
1: crec que és Sevilla.
0: És que has dit un barri que es diu Pan Bendito. Jo no l'havia sentit a ma vida, dir que no sigui de
4: Màlaga,
0: de Paraguai.
4: Si
0: o de
4: Paraguai.
1: És alguna cosa del sud.
0: O d'Equador, o no sé.
4: Colòmbia.
1: No, no, no,
0: sé,
1: no, com que no.
4: 300 milions.
3: Bueno, en principi, Pan Bendito és a Madrid.
4: A Madrid.
1: Pues mira, m'he equivocat, pensava que era pel sud. Bueno, és igual.
0: Pan Bendito és a Madrid, veus?
1: Vale, pues és un barri...
0: Ja ho havíem dit malament, això.
1: És un barri...
4: Malament,
0: bueno, silenci!
1: Però hem estat a temps d'arreglar-ho.
0: Sí, està arreglat.
1: Perquè jo ara he parlat de memòria
0: el que, i... Del que parlarem ara ja és més difícil d'arreglar, però bé, endavant.
1: Doncs, l'Omar Montes, que té tres fills... O sigui, sortits ja té dos fills.
0: Però què vol dir sortits?
1: Que ja, han parit.
0: Ah,
1: té un de 13 anys que va tenir amb una nòvia.
4: Com jo, una
1: ara, a l'octubre va ser pare amb la seva nòvia, amb la que porta 6 anys, que ara en té 23, i van començar, no sabem quan, si tenia 14, 15 o 16.
0: Amb aquesta també.
1: Amb aquesta té una altra criatura des de l'octubre. I ara, la setmana passada, el divendres, va sortir una noia a Telecinco dient que està embarassada de l'Omar i que tindran una criatura. I
0: o sigui, seria el tercer fill.
1: El tercer fill.
4: D'una altra dona.
1: Sí. Què ha passat? Que totes les informacions deien que la Lola, que és la dona actual, havia agafat les maletes i havia pirat al saber d'aquesta infidelitat.
4: Mm-hmm.
1: Però això no ha passat tan bé, perquè ho té molt difícil aquesta noia, per un tema cultural no li serà fàcil sortir d'aquest matrimoni, perquè no. I el que van fer ahir és deixar-se veure per primera vegada després de tota aquesta polèmica, junts, com si res hagués passat, i a l'Omar es va voler fer el simpàtic amb la premsa i va ser quan va donar les declaracions aquestes.
5: ¿Quieres que hable o no?
6: Sí, claro.
5: Pues tenéis que comer, toma.
6: Si lo probamos, nos cuentas.
5: Sí, lo voy a contar. Venga. ¿Me pongo serio? A ver, tenemos un problema muy grave porque el otro día, ¿vale? Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado pues lo que esperábamos, hablando claro. Que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamin Yamal. Y a mí me gusta el padre,
6: nos
5: para mí.
6: Cubrir.
5: Ahora el cuadro que hizo el padre de Lamin, lo único que espero que ponga a mi mama también.
1: Clar, és que és curt. Vull dir que és difícil traduir a una persona...
0: Bueno, ara escoltant el document, jo crec que queda molt clar que està fent una broma.
1: Està fent una broma i ella el que vol dir és... Ara
0: una
1: tothom...
0: broma tipus Rafa Juste, que fa aquest tipus de bromes que no tenen...
1: No, i sobretot ella el que vol dir és... Tothom pot dir que està embarassat, però quina xorrada per desmentir el que ha dit l'altra noia. Mm. Aquesta setmana també ha intentat fer ombra aquesta notícia perquè va anar amb els amics a un centre comercial i es va trobar un gosset a dins d'un cotxe. El cotxe tenia les finestres baixades, eh? I va fer un vídeo i ho va penjar a les xarxes...
0: Ella, l'Omar Montes.
4: No
1: Fuente, i ho va penjar a les xarxes socials dient estoy sufriendo Tasao, mucho por este perrito i tal, i va trencar el vidre del cotxe. Ell...
4: Pura nobleza, con su puño, rompiendo ahí su nudillo.
1: Saps el més fort de tot? Que tots els titulars és Omar Montes salva un perro.
4: Ja, vestete.
1: Eres el Salvador Perruno?
4: Uh-huh.
1: Omar Montes, quan? Primer... Madrid, un pàrquing amb la finestra baixada, devia estar a 15 graus, el gos. Ja, de punt de partida, és il·legal deixar un gos al
3: però
1: cotxe.
3: Tampoc sabem quanta estona feia.
1: Ell deia 2 hores, però és igual, perquè no ens creiem de res del que diu l'Omar. Però si passa això, tu pots... Hi ha protocols, truques a emergències, als bombers, a la policia... trenca. A més, han sortit veterinaris dient és que el vidre va quedar destruït en
4: fet miques.
1: Fet miques. Sí, sí, sí. Llavors, li cau a un ull.
3: Ja està.
1: El gos comença esbarat, perquè a més ell deia este pobre presito que míralo com està assustado. Home, hi ha quatre tios donant voltes pel cotxe, estava esbaradíssim el gos. Ell el que volia, tota l'estona intenta fer ombra aquesta notícia de l'embaràs. Pensa que l'Omar Montes és un tio que tota aquesta joventut té 2 milions de seguidors a Instagram.
4: Ja, ves, no los tendrás tú ni en 8 reencarnaciones.
0: No, no, però això és cada dia en tinc menys.
1: I ho peta molt als concerts de tota la gent jove. I és lamentable que l'exemple que tinguin siguin aquest tipus de penya, que són un mal exemple. O sigui, tu dius Omar Montes, tot està malament.
4: Què dices,
1: Tete? O sigui, no, ja té denúncies per violència de gènere, carregat de pasta, però el seu primer fill el va haver de denunciar a la dona perquè li pagava 400 euros de pensió.
4: No tenéis ni puta idea,
1: bueno,
4: Tete.
1: Bueno, sí, yo lo sé todo, por eso lo estoy explicando.
4: Está ahí ladrando, intoxicando, mira. El honor de...
0: Oye, a ver si te callas un poco y un poco de respeto, como diría Sergio Ramos, un poco de respeto para la Laura Fá, que está explicada.
4: A ti no te conoce ni el Peter.
1: Tot s'acaba... lligant, perquè, per exemple, Omar Montes és molt amic d'Ilia Topuria.
4: Ja, vestete. Topuria, el boxeador.
1: El boxejador. Un altre que va tenir un embolic amb la dona.
0: Digue-li que calli, home, per favor. És que no estàs dient res, noia.
7: Ja, aquí, estàs aquí.
0: Estàs aquí. No sé què estàs fent.
3: Ara pillo jo. Estava buscant el vídeo de l'Omar Montes. Home, perdona.
0: Li estàs tolerant tot el que estàs dient.
3: Ara sóc jo. O sigui, estem posant el focus a la que no li diu que calli amb un tio mal educat.
0: Home, és que és un mal educat.
3: Així és aquest programa. Així és
1: el focus és a lo dolent. Sempre no, diguéssim que no hauria de ser així, no? Que lo dolent anés a nosaltres sempre.
0: No, però si li
7: dic que
0: A l'Adri no em fa cas, pues que li digui la Lluçà.
1: Això és molt de pare, que sempre digue-li tu, i llavors les mares sempre són les dolentes.
0: Moment, si jo li dic que calli i no em fa cas...
1: Pues t'has de fer respectar, no passar-li el marron a l'altre.
0: Aleshores jo li envio les tropes de refuerzo.
1: Perquè envies el missatge de que aquella tropa és...
4: No quiere que me calle, pues mira, te voy a hacer un calvo. Toma!
3: Ara, mira, saps què? Ara te'n vas a fora de l'estudi, una estoneta, i penses, a veure, si el que acabes de fer és de persona normal. Sisplau.
7: Em sembla que l'has de tractar com si fos una criatura.
4: Me la coge una mano y con la otra la menea.
1: El més fort de tot és que hi ha...
7: A què dir, tant?
1: No, aquesta manera de...
7: A què dir?
0: Però què, aquest, Omar Puentes aquest, o com es digui?
1: Montes.
0: Montes, collons. Perdó.
3: És que no ho ha dit bé, me la coges con una mano i con la otra la menea.
0: És que no vull sentir-ho més. Bueno, a veure, anem al tema que ens ocupa.
3: No,
0: Omar Montes, la seva mare diu que està embarassada del pare de l'Amin. És una broma, no?
1: És una broma, sobretot perquè mira el respecte que li té la seva mare. Tu imagina't que tu parles de la teva mare com si se la pogués
3: per
1: fer qualsevol.
3: Sí, és que clar,
0: I més, clar, el pare de l'Amin.
1: Sí, com si fos un killer, a més, saps? Que va deixar... Mira'l.
0: Munir. ¿Tienes conocimiento de alguna de las cosas?
4: Parla en català, no?
0: Sí, és el que anava a dir.
4: Parla en català! ¿Qué quiero?
8: Viva España y viva Marruecos. Si no parlem català.
4: Parlem català.
8: La majoria de gent no tindrà res.
0: Si tens coneix...
8: Oh, mira aquest noi! Parlant en català! Pues sí, soc català i independent.
4: Independent.
0: Dic que si tens alguna cosa a veure amb la mare de l'Omar... Com es diu la mare?
7: Montes.
1: La mare de l'Omar Montes no ho sé. Ho
0: bueno, és igual. Montes, la senyora Montes.
4: Mira, para que quiero más hijo si amb el meu fill Lamín ja vivo jo, Vivo de Lamín y no me n'amago de dirlo, Que por mucho que me critiquen, ya lo dije, sin ningún tapujo.
8: Hay
4: vamos.
8: Muchos por ahí que dicen tontería, dicen... Ay, ¿por qué no vas a trabajar? Vives de tu hijo. Os voy a decir una cosa, señores. Gracias, hijo. Te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti.
3: Es diu María Ángeles Montes.
4: María Ángeles Montes, pues me da igual.
0: Viviré de ti,
4: Viviré de ti, No quiero más hijos, Lo importante ya lo tengo, ¿no? Tengo dinero. Tengo mujeres las que quiero,
3: Por favor.
4: Un hijo que me mantiene.
3: Las mujeres siempre al nivel de las cosas, ¿no? Sí. Dinero, coches, mujeres.
1: Sí. Ah. Sense nom, como el Florentino, porque has de saber el nom.
3: Cosas,
4: y cuidado, Flick, Que criticando la bandera palestina que llevaba mi hijo, Cuidado,
8: Por favor,
4: Por favor, Cuidado, Flick, que Lamín no te haga dimitir, Visca el Barça, el pa, el vi i el fill que va parir.
8: Visca el Barça, visca el pa, el vi i la mare que em va parir. ¡Vamos!
4: ¡Vamos!
8: ¡Vamos!
9: Vamos.
0: Ah. No, no. Us heu fixat que hem entrat amb Omar Montes i hem entrat amb una dinàmica que és a veure quin document i quin moment és encara més sòrdid i més cutre?
1: I són tios que domi, o sigui, que tenen poder i dominen. Sí, sí. És que són una
0: el món és evident que se'n va a la merda.
1: No sé qui deia que sort que demanem igualtat i no venjança, perquè si no tots aquests començarien a desaparèixer, saps?
0: A veure, anem a parlar de Manolo García, que va estar veient el final del concert la Montse Llussà, que ens va donar... va ser la primera...
1: Deixa'm
0: dir-t'ho, aplaudir a la Montse Llussà, perquè va ser la primera que ens vas narrar el llançament del Manolo García amb el públic.
3: Es va llançar i va tardar una mica a sortir. Això és el que em va
0: Però què ha passat? Que en aquell llançament que ens va explicar per primer cop la Montse, la Llussà, que va veure com es llançava i que el Quimi Portet ja estava a Vic.
3: Segon son.
0: Què ha passat? Que aquell llançament la gent o no estava o no s'ho va creure o no va acabar de reaccionar, total, que...
3: O que eren jubilats, és a dir, eren persones...
0: Manolo García es llença, l'agafen dos o tres, ell cau a terra, i a partir d'aquí s'han generat tota una sèrie de memes, però això ha generat la indignació del cantant.
10: Se ha hablado mucho, Manolo, sobre tu caída al público, sobre, no sé qué, si tienes que decir algo.
11: Caída.
10: Estaba un poco molesto.
11: Feo. Me parece feo porque, yo soy fan de Paul McCartney, por decir. Y a mí me dicen, oye, Paul McCartney. Y a mí me entra una angustia.
1: Canta millor que s'explica, però bueno, per sort...
4: Se parece Pajares.
1: Per sort va penjar un comunicat al seu compte d'Instagram dient...
0: S'ha enfadat perquè fan memes de la caiguda.
1: Clar, diu, me parece muy triste y sumamente penoso.
0: Bueno, no era caiguda, que es va llançar.
4: Sí.
1: Però clar, ell li sap greu que haya personas que tengan que ganarse la vida de esta manera tan burda a costa de hacer daño y provocar congoja y preocupación en muchas personas. Que no sé si som nosaltres que ens ve van fotre, però bueno.
0: No, nosaltres, perdona. No, aquí, perdona.
1: No vam riure,
0: aquí,
1: no.
0: La Montserrat
7: estava preocupada.
3: Jo vaig dir que vaig patir.
7: Podria ser que no l'haguessin agafat, ho vas dir clarament.
3: Clar, perquè va com ensorrar-se, no el veies caminar com...
7: Allò pel damunt de la gent.
3: No, es va ensorrar i tardava una
7: mica. I ho vas dir clar i català.
1: Bueno, té el seu compte d'Instagram, diu que hauria de ser punible tots aquests muntatges a les xarxes socials i tal. Ha fet un gran massa... Li va passar una mica... amb tot el carinyo al Joan Dausà, que no vol que li recordem.
0: No, li va passar igual.
1: Perquè
0: es va llançar...
1: Doncs si ens escolta algun cantant...
0: Sí, que no...
1: El
0: Manolo García ha dit que ho tornarà a fer, vull dir que...
7: No, home, no.
0: Endavant, sí, ha dit que sí, que a ell li agrada fer-ho i que ho tornarà a fer. Escolta, parlant de cantants, anem amb Amaia Montero, que després del primer concert no va acabar de quallar moments com aquest.

0: Això con Omar Montes no passa.
1: A veure, Amaia Montero, que ha estat criticada perquè va desafinar en el concert, home, i fins i tot ella mateixa no ha reconegut
2: que... No, no va desafinar. No va encertar ni una nota, eh?
1: Bueno, però no va estar vostè tot el concert. És el fragment que ha escoltat.
2: Clar. El que acabeu de posar no encerta ja, ni una nota.
3: No, no és fàcil, eh? Tampoc no encerta ni una.
1: No sabem del concert...
2: Exacte.
1: Dic, no sabem com va anar tot el concert. Però sí que ella ha reconegut que... Que a veure, que no va estar molt fina.
4: Pero es que sabéis que solo se va a vivir una vez. Lo vais a vivir vosotros.
1: Bueno, ja reconeix, si sent malament, que l'ho ha hecho fatal. Bueno,
3: avui ha fet un comunicat, perquè sí que és veritat
1: altre,
3: que ella...
1: Un altre comunicat.
3: No, perquè és veritat que ella, doncs, en el concert es va donar compte... Pensa que tornava, hi havia una expectació molt brutal en aquest concert, perquè ella tornava a cantar després de 17 anys. Una Amaia Montero que ha passat 6 o 7 anys amb una depressió severa ingressada en un centre de salut mental. Hòstia. Vull dir que jo crec que hauríem de ser una mica més benevolents. No parteix de zero com la resta, sinó que, bueno, que s'hauria de tenir una mica de cura. I a més, el que li ha molestat a la Amaia Montero és que comencen a haver-hi articles dient que ella ha manifestat que potser no és capaç d'acabar la gira. Llavors, el comunicat que ha escrit avui a Instagram és: escolteu, és veritat que jo vaig acabar satisfeta del concert, no vaig adonar-me de la magnitud de la tragèdia fins que no vaig entrar a Twitter, que va ser un assetjament brutal, però vull dir que en cap cas he pensat en acabar la gira.
1: En cancel·lar la gira, bueno, perquè ha fet un concert.
3: Dos a Bilbao,
1: dos, sí, sí.
3: Ara li toquen tres a Madrid a final de mes. S'ha de dir que qualsevol... Jo a vegades que vaig a concerts i penjo, quan graves amb un mòbil a un concert, el so
1: és fatal.
3: Clar. Vull dir que...
2: Però
3: que
2: s'entén, eh?
3: Segur que va... Ha sortit, a més, un dels orejos, perquè no sabem ni el nom d'aquests que els acompanyen.
2: Un orella, ha sortit una orella.
3: Un orejo, que aquests han fet tot aquest embolic dient que és veritat que sí que han treballat molt, que no es posin dubte, perquè el que han dit alguns experts vocals és que es notava que no estava treballat al concert. El segon, que en va fer dos a Bilbao, aquests que desafinava tant, aquesta cançó, per exemple, la va treure al segon concert, va eliminar tres cançons i el concert va durar com 20 minuts menys. Estan com ajustant i veurem què passa. És veritat que el look... Clar, ella es va trobar crítiques per tot arreu, perquè el look anava tota vestida de fosforito, vull dir que tot era una mica... que recordava poc, la gent volia recuperar la Amaia Montero dels 2000, de l'inici dels 2000, i es va trobar la Amaia Montero que ha viscut tot el que ha viscut, no? Vull dir que, bueno...
1: Bueno, escolta'm...
3: Molta sort, no? I que acabin
1: sí,
3: i que els hi vagi
1: i bé. Tant, I tant, més faltaria. I tant, sempre desitgem el mateix. Són les 6 i 2...
2: No sé, jo no hi aniré.
3: No, hi ha entrades, no pateixi. Que no hi ha entrades ja.
0: On és la de Mocedades, de Amaia?
1: No. Bueno, són les 6 i 2. Laura, fa moltíssimes gràcies. D'aquí re, 5 minuts, Rocco Eisenhauser i tota l'actualitat televisiva.
5: Tenim carn.
6: I també peix.
5: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
7: T'esperem.
5: Condis, molt de barri, molt d'aquí.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Vinga, que posarem sobre la taula un seguit de productes d'Intersolina amb el Rocco Eisenhauser, que sempre va amb la roba ben neta,
2: ben
1: sempre
2: neta,
1: va
2: ben
1: net
2: pulida,
1: i polit, sí senyor.
3: El que no sé és que si tu barreges, diguéssim, color i blanc, no?
2: No.
3: I tovalloles amb roba.
2: Faig una rentadora de blanc, d'avui he fet una, i els colors sempre són...
3: Sí?
2: Sempre.
3: O foscos.
2: No sóc el rufián, que ho barreja tot.
3: Jo sí que ho barrejo,
2: noi. Rufián ho barreja tot.
3: Doncs que, no sé si fas aigua freda, 30, 40...
2: Avui amb l'aigua calenta, perquè era roba de llit, l'he feta a 60.
3: Doncs saps que, home, Déu-n'hi-do...
2: Per matar tot.
3: Molt bé, que pots estalviar i a la vegada protegir la teva roba...
4: Per matar les xinxes.
3: I el planeta. Doncs mira, doncs amb Detersolin ho aconseguireu. Detersolin és la marca d'on?
2: De Catalunya.
3: Catalana de detergents per rentar la roba. Us ofereix, per exemple, Detersolin mixto, per aquella gent que sí que mesclem una mica, i rentes la roba amb aigua freda, per exemple, barrejant roba blanca i de color. D'aquesta manera estalvieu electricitat, aigua i detergent.
2: A Catalunya.
3: Els detergents de Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i
2: Catalunya,
3: el planeta.
2: Catalunya.
3: On el trobareu?
2: Al supermercat de Catalunya.
1: Que ara, a les botigues.
2: Ara m'he comprat una rentadora nova, que me tocava canviar.
1: Sí, escolta, el Marc Serra també l'altre dia ens explicava, que també que va comprar una i que li van enviar una altra, que no és la que havia comprat, que era
3: inferior.
1: Però que ja li estava bé. Aquest és el criteri del Serra.
2: Em volia comprar una que ha sortit nova, que té tres tambors. Tres tambors.
1: Com tres tambors?
2: Dos a dalt, petits, i una a baix. Ai. Sí, són uns nous que han sortit. I llavors, per exemple, al petit pots posar roba d'esport, de 3 o 4 dies, o roba d'interior, que dius que tens 5 o 6 coses de roba interior, i vols fer una cosa ràpida. Ho muntes, ho poses al tambor petit, i ja no necessites a posar-ho tot al tambor gran, i així estalviar més el tema d'aigua i d'electricitat.
3: Ah, que rentes només allò petit, eh?
2: Allò petit, no?
5: Ai, que coco.
2: Hi ha dos tambors petits, i llavors posar el que vulguis, i al gran poses, doncs, jo què sé, manta...
4: Ah, però sí que quan va el gran mantes, també van els petits, tota l'hora, va tota l'hora.
1: No, que pots triar el que pots vagi al petit o al gran.
2: Tambor esquerra, tambor dreta,
1: bé,
2: no sé què.
1: Això.
2: Però he arribat massa tard perquè ja... I vaig comprar un que se connecta tot per internet. Ah. Llavors ho connecto tot, programo tot...
4: Però això és l'Artemis.
3: En sèrio, Roc? Qui posa el sabó?
2: Ja està, el posa i ell mateix va distribuir el sabó a la roba.
3: Bueno, Rocco, t'agafaràs...
1: Jo tinc una rentadora que, escolta, l'has de posar...
3: Sí,
1: bueno,
3: sí.
1: És com la tele.
4: L'has d'animar.
1: Sí, bueno, ara ja té un problema que no l'hem resolt i és que ja no tanca bé quan xupa l'aigua.
4: Sí.
1: No tanca bé i permanentment xupa aigua. I ara hem de tancar la clau de pas.
2: Un dia tindreu un disgust.
1: Hem de tancar la clau, i llavors és quan ho tallem. Tanquem la clau de pas i ens deixa d'engullir aigua i quan volem fer la rentadora li tornem a...
2: És que ara tenia la casa ja amb els electrodomèstics de fa 25 anys.
3: Bueno,
2: el rentavaixelles...
1: Van canviar el rentavaixelles que estava d'origen perquè ja va morir. O sigui, ja no... I va venir el tècnic i va dir aquest rentavaixelles...

0: Sí,
1: sí, va tenir una escalfada.
0: Vaig veure,
1: sí.
0: Veure la pilada de la caldera.
2: Les calderes
3: escalfen. Tres tambors, dos d'un quilo a dalt i el de baix de 10
1: escolta,
3: quilos.
1: Doncs està bé.
0: Sí.
3: Ah, mira.
4: Quina marca és, ho té, això?
3: Això és una marca que...
1: No direm la marca, perquè sinó que...
0: Sí, ah. Com...
1: Ui, aquesta no sé jo.
3: No
1: si
3: t'agrada?
0: Jo vaig tenir una, vaig tenir una nevera aquesta marca i...
3: No li agrada?
1: No, veure, ja he vist la marca jo i ja m'he refredat. Ja
0: he començat Mac.
3: No.
1: Ara tornem. Tornem a, amb aquesta interessant conversa, que segur que els oients els interessa molt. El mateix, suposo que més d'un ja doncs, ha col·lapsat el cervell, ha tingut un ictus. Però abans, Marc Poyato, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Anem amb el govern català.
0: Català!
1: Que prepara la reunió de demà amb els sindicats d'educació i diu que portarà propostes d'inclusió tal com demanen. Suposo que serviran pinky per costar posicions.
3: A veure, això ho veurem demà. De moment, la consellera del RAM, Esther Niubó, diu que té previst portar alguna proposta en aquest àmbit, tal com reclamen els sindicats convocants de les protestes, encapçalats pel majoritari, el sector educatiu, que és USTEC. El departament creu que això pot servir per desbloquejar el conflicte. Niubó n'ha parlat a la 2CAT.
5: Nosaltres veiem que l'element que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. I ens sembla que el reforçament d'aquests professionals de suport que ja estan en el pacte, és a dir, en l'acord al que vam assolir amb UGT i comissions, ja hi havia doncs, un plantejament, diguem, de, per exemple, el proper curs començarem amb 500 nous professionals respecte als que tenim avui dia per donar aquest suport.
3: Pel que fa a USTEC, posarà demà sobre la taula les que són les seves dues grans prioritats, el bloc salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. La meitat del personal docent del Baix Llobregat i el Penedès ha fet vaga, segons les dades del sindicat majoritari USTEC. La jornada d'avui estava territorialitzada i, segons el Departament d'Educació, l'ha seguit un 21% de la plantilla convocada. Demà, la protesta es concentrarà a Girona i a la Catalunya Central. Més coses. Brussel·les vol prohibir les teràpies de conversió contra el col·lectiu LGTBIQ+, al bloc dels 27. L'any que ve, la Comissió Europea adoptarà una recomanació que instarà tots els estats membres a posar fi a aquestes pràctiques. Ho ha explicat la comissària europea d'Igualtat, que és a Jalabib.
6: Les pràctiques de conversió es basen en una mentida, que les persones LGTBIQ+, necessiten ser arreglades, que hi ha alguna cosa malament en qui són. I, esclar, no hi ha res a arreglar, no hi ha res a curar i no hi ha ningú a qui canviar. No pots torturar fins a fer desaparèixer la identitat d'una persona, ni tampoc eliminar-la per llei.
7: You cannot legislate it away.
3: El primer pas que farà l'executiu comunitari serà obrir un diàleg amb els 27 a través del grup d'experts d'igualtat per començar a treballar en aquesta recomanació basada en les bones pràctiques. A Madrid, el Congrés dels Diputats ha retirat de manera cautelar l'acreditació de premsa. Vito Quiles i Bertran Ndongo són dos agitadors que treballen per a pseudomitjans d'ultradreta que han provocat diversos aldarulls durant les rodes de premsa que es fan a la cambra. La mesa del Congrés ha adoptat l'acord en espera que resolguin els expedients que hi ha oberts contra ells. Llavors ja prendrà una decisió definitiva. I en crònica internacional, Donald Trump ja és a Pequín, on farà una visita oficial durant dos dies. És un viatge històric que el president dels Estats Units fa a la Xina per reunir-se amb el líder Xi Jinping. La trobada estarà centrada en temes comercials, amb una hipotètica treva aranzelària sobre la taula, però tindrà el conflicte de l'Orient Mitjà com a taló de fons.
8: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
9: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
8: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
3: I ara els esports amb Albert Bassas.
10: D'aquí a menys d'una hora, l'Espanyol se la juga davant la visita de l'Atlètic Club a Cornellà. Allà, un partit amb 11 ja confirmats, RCD Stadium, Eduard de Batlle.
11: Per l'Espanyol jugaran Dimitrovic a la porteria, Omar al lateral dret, Riedel i Cabrera als centrals, Romero lateral esquerre, el doble pivot per Urco i Pol Lozano, línia de 3 al davant amb Rubén Sánchez a la dreta, Antonio Roca, gran novetat, a la banda esquerra. El mitjà punta serà Edu Expósito, a la davantera Roberto, també confirmat l'11 de l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde, amb Unai Simón. Sota els pals, Amareso, Vivian Laporte i Adam en defensa, amb Ruiz de Galarreta i Rego al doble pivot. Línia 3, amb Berenguer a la dreta, Robert Navarro a l'esquerra, Unai Gómez a l'enllaç, el davanter serà Iñaki Williams. Arrenca, com dius, a les 7, amb arbitratge de l'extremeny Hernández Maeso.
10: I el podreu seguir des d'un quart d'hora abans a RAC1. A la mateixa hora jugarà el Villarreal-Sevilla. Els andalusos també lluitant per eludir el descens. Igual que l'Alavés, ara a la zona vermella, que serà el rival del Barça avui a 2:15 de la nit. El Solorana sense De Jong i Fermín.

0: que no han viatjat per decisió tècnica ni Rafinha sancionat. La principal novetat és Christensen després de rebre l'alta 5 mesos després. També avui a 10:15, com el Barça, es jugarà el Getafe Mallorca. I fora del futbol, el navarrès Igor Arrieta s'acaba d'endur la 5ª etapa del Giro d'Itàlia, tot i una caiguda a 10 quilòmetres pel final. S'ha imposat el seu company d'escapada, el portuguès Alfonso Eulàlio, que això sí, s'ha convertit en el nou líder de la General.
1: Acabem amb la previsió del temps. Aquesta hora descarreguen alguns xàfecs entre la Selva, la Garrotxa i Osona i també entre el Berguedà i el Solsonès, però no tenen res a veure amb les tempestes d'ahir i en general deixen poca aigua. Tot i això, s'aniran repetint fins a primeres hores de la nit i entre demà i divendres la pluja serà més continuada i abundant a l'Alt Empordà.
2: Versió RAC1.
3: Mira aquesta casa, hi entrem?
4: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
5: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes, tecnologia per protegir millor.
6: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
7: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
8: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
9: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
10: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig, al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa dels sorteig per comprar al comerç local.
12: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
13: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
15: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
16: Hola!
17: Quina vaca més bonica, no?
15: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
18: Com és que no vas tornar mai?
19: No havia passat massa temps.
18: Mai, és massa temps.
15: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
20: Que t'està buscant la policia!
21: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
22: Però confia en mi.
15: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
2: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
23: Doncs va, ja estem aquí amb el Rocco Eisenhauser.
1: Atenció, informació de servei.
23: Què ha passat?
1: Acaba d'arribar un correu electrònic.
23: Ai, ai.
1: Un noi que es diu Alberto Cristòfol diu... Atenció a la teva rentadora, la del Toni.
23: Sí.
1: S'ha de canviar l'electrovàlvula d'entrada de l'aigua, sí. I això val 20 euros.
23: Ja, bueno, però clar, és que no ve... Els de
1: però és que el servei tècnic et cobraran molt. Vols dir que tu no... Això...
23: No la canvi, eh?
24: No, no,
23: si jo sóc de la plataforma antivirculatge. Sí, no hi ha cosa... O sigui, si algun dia es fa una plataforma antivirculatge, si jo
25: però penjar un quadre sí que pots, no?
23: Ho diu, tampoc, penjar un quadre. I tampoc. Sempre els penjo, tots sempre a casa tots. Estan torçats. Tots. No n'hi ha ni un que estigui registrat.
16: Si té un clau,
23: si té un clau, sí, però si són dos, aleshores sempre es fa el truc que em va ensenyar un familiar de posar el clau. No,
17: el cap, el com aquell fil que es penja al cap.
23: No, no, a mi no, vull dir, me'n va ensenyar un altre que és per igualar, aleshores tu vas al clau que està més avall o més d'això i l'iguales amb cinta aïllant. Comences a embotir la cinta aïllant, vas posant cinta aïllant fins que queda igualat amb la cinta aïllant.
17: Ah, molt bé.
23: I tu saps per tant, jo sóc anti-bricolatge, o sigui, odio el bricolatge.
19: Ah. Bueno,
23: és que, a veure, sóc un, doncs truca, sóc un petant, no sigui, sóc un...
19: Truca a l'Ostrell, que segur que t'ajudarà, perquè ell sí que té...
23: A l'Ostrell li agrada el bricolatge?
19: Home, si per la nit es posa a penjar quadres.
17: Aquella ironia.
23: Bueno, el que sí que li agradava molt al bricolatge era el Quim Monzó, aquest sí que li agradava.
17: Sí, amb l'Oriol Cruz
23: que cada amb el Cruz. No hem quedat mai, però... Fer reparacions.
19: Havia un programa que jo me'l mirava molt, que era Bricomania.
23: Home, aquí amb el Cristian Piojo.
19: Jo, el dia que em vaig quedar al·lucinat, va ser el dia que van ensenyar com fer una piscina.
23: Sí, senyor, jo aquest capítol el vaig veure.
19: Ho vaig trobar meravellós.
23: Jo també el vaig veure, aquest capítol.
20: I si queréis cambiar la válvula de l'agua de la lavadora, és molt senzill.
23: Però com la voy a cambiar, si no tengo ni idea?
20: Buscáis la que està rota i la substituís per la nova.
23: Sí, sí. Bravo.
19: Quin
23: claro. Doncs mira, aquesta avaria que has dit, que
19: l'electrovàlvula,
23: sembla que és l'electrovàlvula, però clar, no ve el tècnic, no apareix.
17: Perquè vostè
23: no
17: com es posa això?
21: Això, doncs, pues, té que aixecar la tapa per la part de dalt.
22: Aixecar
21: la tapa per la part de dalt i després tiene que accedir a lo que desenxufar a correr, accedir al circuito.
20: Fácil, senzillo i per a tota la família.
21: S'ha de purgar la lavadora perquè
22: no
21: rebose.
22: Que tenim coses...
17: Perquè treni, no?
22: Algú té una mica canvis.
23: Si vols, mira, l'última operació... És igual, jo ho expliqué un altre dia. Si no, els clients acaben farts.
17: No, de què?
23: L'últim operatiu que he fet de bricolatge que creia que ho faria el veí, eh? O sigui, el veí és molt atacat. El veí i la veïna que tenim allà a Calella són molt atacats de bricolatge a tope.
19: Dissabte, diumenge està prohibit, eh?
23: Són molt intensius, sí, però bueno, és igual. Allà tothom fot el que li dóna la gana, que per això és un país on tothom aquí forada i tal. I l'última experiència va ser foradar una paret de formigó amb un percutor especial per formigó.
21: La broca, molt important,
23: la broca. Per penjar un penjador de bicicletes.
19: Clar, necessites aquí... Necessites
23: I aleshores el veí em va dir, tinc el percutor, si vols te'l passo i t'ajudo a col·locar-lo. I el següent capítol, ja l'explicaré un altre dia, del com vaig... resulta que havia d'anar a l'estadi del Girona. Ho vaig fer una hora abans. I ja explicaré la seqüència dels fets un altre dia.
17: Però tu tens millor... Perquè...
19: Tu tens millor relació amb els veïns de Barcelona o amb els de Calella? O els dos
23: de Barcelona...
24: No es parla amb cap.
23: De Barcelona... De Barcelona s'ha reduït l'ecosistema.
19: Sí.
23: Perquè entre que un ha marxat, l'altre un que s'ha amagat i l'altre que no ha tornat a aparèixer més...
24: Com s'ha amagat?
23: A dins del... Hi ha un veí que un bon dia me'l vaig trobar que marxava amb 7 o 8 americanes.
17: Americanes?
20: Xaquetes.
23: Xaquetes americanes.
17: Sí.
23: I no l'he tornat a veure mai més.
24: Però on les portava, el braç?
23: El braç. Em va saludar amb molta pressa, adéu-siau, i no l'he tornat a veure mai més.
24: Ojo. Però el pis està tancat?
23: No, el pis hi viu gent.
17: Pot veure amb el Sala Martín o no?
23: No, hi viu gent, vull dir...
19: L'ha rellogat?
23: No, hi viu part de la família.
19: Ah, part de la
23: però
19: família.
23: Però amb ell no l'he tornat a veure mai més.
24: Tu hauries d'anar a viure a Torre.
23: I llavors et dic, han anat desapareixent. I
20: allà,
23: hi ha on estiuejo, hi ha els mateixos, però...
19: Són macos, són agradables.
23: Ja, mira, és per fer una sèrie.
19: Doncs mira, TV3...
23: En el seu dia, mira, vàrem escriure una sèrie... Mira, això és un tema a recuperar. Vàrem escriure una sèrie on hi havia el Josep Maria Bunyol...
17: Sí, me'n recordo. Marc Serra.
23: Marc Serra i Servidora.
17: No?
23: Crec, sí.
17: Em sona.
23: I vàrem presentar aquesta sèrie i va ser finalista juntament amb la sèrie del...
21: Jo, Joan?
23: No, la sèrie del filòsof, del professor.
17: Marlí.
23: I vàrem estar tet a tet i al final va guanyar Marlí. I era una sèrie inspirada en un lloc d'estiueig a Barcelona. Perdó, Barcelona. En aquest cas, a Girona. Doncs i era un reflex de la meva comunitat.
19: Doncs mira, l'Oriol Salapatau, que és l'encarregat de les sèries, que ens escolta ara, sempre.
17: Porta tot. Ho porta tot. Salapatau.
23: Ara aquesta sèrie ja va caducar, perquè tenia els drets, i han caducat, i ara torna a ser meva. Bunyol i del Serra.
17: Torna-ho a presentar.
23: Sí, la podem tornar a presentar. I només els de TV3, ells ho perden, eh? Això ho petaria, eh?
19: Sí.
17: Home.
23: Ara, ja em trucareu.
17: Exacte. Escolta, s'ha obert un debat que he trobat molt interessant d'una persona que té mà del bricolatge, sí, però és que m'ha cridat molt l'atenció d'un noi que es diu...
20: Avui, no?
17: Bueno, Rocco, però també t'agrada aquí.
0: Rock,
17: home,
20: no, viene ja d'un dia.
23: No explicaràs res, avui,
0: tu has tret el tema de la rentadora.
17: Ara, dels tres tambors. Sí, exacte,
0: però una cosa d'un minut, però tampoc ho ampliar.
23: No, però aquest tema...
0: No, ha vingut, la culpa és teva.
23: La, ha vingut de Tersolín a la rentadora. I la gent li interessa més la rentadora que la
17: tele. Sí, senyor.
20: Sí, senyor. Ja ho veig.
23: A veure, què diu?
17: Que si tres tambors, que si la roba interior...
0: A casa me la miro, la rentadora, quan...
17: Jo també. I els gats, els gats. Quan fa escuma, m'agrada. Sí. I, mir...
19: I els minuts que em posa 8 minuts per acabar, no, no són 8 minuts, són més, eh?
23: Són 25.
19: Estan enrere,
23: eh? Això és com, això és com quan s'actualitza el mòbil.
17: És més,
23: que et diu 3-7 minuts
19: sí,
23: i són 14 minuts.
19: L'has actualitzat el nou sistema que ha sortit? Sí, el nou?
23: Cada dia pitjor, eh? O sigui,
19: no.
23: Aquestes actualitzacions, el tio que les pareix és perquè cada dia tinguis tot més complicat.
17: Solet, no aquest diu solet. Escolta, ho dic perquè trobo molt interessant i si hi ha algú que se sent al·ludit per aquest missatge, que ens ho digui. Perquè diu que a tu no t'agrada, ell sap, el Ramon Rafart, per què no t'agrada el bricolatge? I
23: per
17: saps
23: què?
17: Per què? Perquè ets esquerrà.
23: Ah?
17: Diu, no trobareu cap esquerrà que li agradi el bricolatge.
23: Hòstia, és boníssim, això.
17: Per això dic que a mi m'agradaria fer una petita estudi de mercat.
0: No, jo sóc dretà i no m'agrada tampoc.
17: Sí, home, d'acord.
23: Sí,
17: però vull dir que els esquerrans diu que no n'hi ha cap. Llavors m'agradaria saber si hi ha esquerrans que els agrada.
23: Això és boníssim, eh?
17: Ho trobo molt interessant.
23: Home, molt interessant. Però en base a què? Hi ha algun estudi o alguna cosa?
17: En principi... Deixa uns punts suspensius.
23: Home, m'ha interessat molt, això.
17: Mira, doncs, a mi també.
19: Perquè no el truquem, que vingui un dia... Que
23: no, espera, que és un oient, eh? No, ha fet una tesi dels esquerrans no els agrada el bricolatge.
19: No, però potser és un...
23: Que és un títol per un llibre del Monzó.
19: Sí.
23: Els esquerrans no els agrada el bricolatge.
17: Sí.
19: Encara
23: un llibre,
19: escriu?
23: És un llibre, eh?
19: Encara escriu?
23: Escriu al paper de vàter. Bueno, anem a un altre tema.
19: Bé, la fa m'ha comentat...
23: I escriu tuits. Això de tant en tant,
0: que faci alguna cosa. I fotos.
19: Vols que passi un momentet per el programa del Margiró, que va estar el Rufián?
23: Sí.
19: Que
20: meravella.
17: Escolta, qui seduïa aquí, és la meva pregunta.
19: A què,
17: Home. Perdona.
19: Te vas veure, eh?
23: Mira, Xavier Pérez, el nostre codirector, diu que ell és esquerrà i també odia el bricolatge. Són dos.
17: La Míriam Díaz caldria preguntar-li, també.
23: És esquerrana?
17: Home.
21: No, Míriam...
0: Però si la tens al costat
19: si
0: cada
19: tens,
0: dia.
19: No
0: tens al costat
23: cada dia. Però com que està escrivint el teclat, no detecto si
17: jo
23: és esquerrana o no.
17: Jo m'hi fixo molt amb això dels esquerrans.
23: Bueno, atenció, Margiro, perdona.
0: Calleu.
23: Aquí anem al tema, un moment.
17: Jo vaig veure, no sencer, però vaig veure força tros de l'entrevista i em va semblar que qui estava fent ullets i estava tirant els trastos tota l'entrevista va ser el Rufián.
0: Ok.
17: I l'altre dient-li...
19: El Rufián venia a vendre el peix, eh?
17: Sí, però...
23: No, però a veure, para la cinta...
19: Venia a vendre el peix, eh? Perquè va fer un míting,
23: moment,
19: també,
23: eh? Moment, Lluçà.
19: Un míting.
23: Dos homes. A veure, Montse Llussà. A veure, anem al tema, que aquest és el tema.
19: El tema.
23: És el tema.
19: Que, a més,
23: és el tema.
19: I jo tinc alguna dada que no podré explicar massa al respecte.
23: Però confirmo que hi havia...
17: Tensió sexual.
23: Una efervescència per part de Rufián.
19: El Rufián jugava a agradar.
17: Li agradava.
19: El Rufián jugava a agradar.
17: Però molt,
19: i és molt... Sí, i és molt...
0: Dos homes, eh?
19: Li agrada...
17: Mira que el Giró, o sigui, li agrada seduir i fer la broma.
23: Vols dir que Giró va quedar una mica fora de lloc?
19: Bueno, anem a escoltar el somni eròtic que tenia el Rufián,
17: sí.
19: Va.
3: El de Brad Pitt no lo quiero saber, pero sí que me gusta... Ahora que me tienes delante, ahora que estamos cara a cara...
4: Pues sí, además te lo voy a decir tal cual.
3: Sí. ¿Ah, sí?
4: Sí.
3: ¿Es largo o soy más de pim pam pum?
4: Tú y yo nos conocimos, que tú viniste a una movida mía y tal, y viniste con un jersey, porque hacía mucho frío.
3: Muchísimo.
4: Muchísimo frío. Y entonces, viniste con un jersey como con dibujos aquí.
3: Sí, aquí.
4: Y yo he soñado contigo que venías hacia mí con ese jersey y nada más.
3: Un momento.
4: Porque además fuiste simpatiquísimo. Entonces, me vas contando películas...
3: Ya.
4: Y me vas... seduciendo.
3: Pero yo me voy acercando a ti, ¿no?
4: Tú estás muy cerca ya.
3: Y es lana buena lo que yo llevo, por supuesto.
4: También te digo que te dura poco.
3: ¿La lana?
4: La lana.
3: ¿Y el cardado?
4: Cardado te lo pongo yo.
3: Pero una cosa. Perdona la confianza. ¿Consumamos?
4: Yo no tengo experiencia en eso. Pero sí que nos sobamos mogollón. Pero mucho, ¿eh?
3: ¿Sí o no?
4: Mucho,
3: ¿Pero esto es real o no? ¿O me estás...?
4: Te juro que es cierto.
3: O sea, ¿tú has tenido, alguna experiencia homosexual?
4: Yo nunca.
3: ¿Real? Nunca. ¿Y no te lo has planteado? En fin.
20: Li està picant.
23: Jo sóc del Giró i disparo el violinista.
19: Eh? Era una noia darrere, la noia.
17: Li va dir,
19: marxa,
17: dir,
19: marxa, marxa, marxa, marxa, marxa.
23: Però a veure, sí. Aquí l'estimat Santi Villas, posa-li un saxofonista.
0: Ma.
23: Però un saxofonista, sí que... Però el violinista, en aquest cas, m'estava començant a crispar els nervis. Però escolta, i aleshores què?
20: La cosa...
23: Es van fer el petó.
20: Es van fer llavors, un petó, va haver un pico, va ser un petó.
17: Sí, llavors hi va haver un moment que el Rufián havia de posar les mans dins d'unes caixes i encertar mitjançant com un jeroglífic tàctil companys doncs, del Congrés, tal, i ho va encertar. Però a cada caixa que arribava li feia una broma sexual al Giró. Ell, al Giró.
20: No, aquesta és una actitud que jo ja la conec molt dels heterosexuals.
17: De seductor i de jugar i tal.
23: Et vaig a dir una cosa. Jo sé que tu eres heterosexual.
17: Què ets?
23: Heterosexual i jo aquesta actitud, jo...
0: Jo menys.
20: Mira, Toni, ell està en campanya electoral.
23: Ah, no, això sí, això m'ho apuntava.
20: Està en campanya electoral. Està en campanya electoral.
23: Vols dir que ell ven tot el que fa i falta.
20: Efectivament. I sap que hi ha moltíssima gent mirant la tele i tothom l'està observant i, a més, no sap si estarà amb Esquerra Republicana o no a les properes eleccions, perquè la manera que ho va dir, perquè li va posar una sèrie de noms i ell tenia que dir... què opines d'aquesta persona? I li van posar Oriol Junqueras. Atenció a lo que diu ell.
3: La carrera ideal para Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular.
4: Donde esté Pablo Casado. Le encantará.
20: Atenció, Junqueras.
4: Seguro que Pablo tiene un chiringuito y a ella le encantará.
3: Vamos a por otro. Oriol Junqueras.
4: Presidente de la Generalitat.
3: Aquí ha saltado una independentista, me cago en la mar, ha saltado... Vamos, sí, como una...
4: Si no me echa, ¿sabes? O sea, así que...
3: President de la Generalitat de Catalunya.
4: Si no,
20: me echa.
3: Vamos.
20: Si no me echa.
0: Bueno, perquè no li agrada
19: gaire. És que ja fa temps que els ha sigut una persona...
20: A les joventuts d'Esquerra Republicana que estan catrinen amb el Rufián.
19: No m'estranya.
20: Catrinen. És un nyordo. Perquè què passarà a les properes eleccions? Ell ha venut durant l'entrevista, diu que opina que s'ha de fer un referèndum. Però què passarà a les properes eleccions? Amb quin... Que deixarà Esquerra Republicana abandonada o què?
0: No ho sé.
20: Perquè Esquerra Republicana pensa presentar-se a nivell nacional.
0: Ell vol fer això del front d'esquerres, que diu ell.
19: Però l'única que es pot votar és la Míriam Nogueras.
20: Però Esquerra Republicana té un ideari molt concret, que és la independència. Sí,
0: sí. Bueno, però ja el senyor Junqueras ja li va...
20: Per això ell li diu... Què diu?
0: Que el senyor Junqueras li va picar el crostó al Rufián.
20: Ah, clar, i aquests de les joventuts me diuen que estan callats tots, perquè hi ha ordre d'estar callats, però que no estan gaire contents.
17: Molta gent ens escriu Esquerrana que li agrada molt el bricolatge, per tant queda suspesa la teoria.
23: Vaja. La teoria se n'ha anat a Norris.
17: Però molta gent, eh? Bueno, i res, i al final, el petó, només volia dir-ho del petó.
23: Àlex, que la teoria se n'ha anat a...
17: A Norris.
23: El petó, que va ser en llengua o no?
17: No, perquè no hi va haver temps, li diu, vale, pues nos vemos, gracias, i va, al Giró li fa un petó al Rufián, però que dius, va, ens fem un petó i ja està. Però quan el Giró es volia apartar, el Rufián va continuar, saps allò que tu vols sortir l'altre? I es van fer com una abraçada després, saps? Vull dir que em va semblar que, bueno, que hi havia com un foc.
23: Com
0: un foc. Dos homes, eh?
20: No, que tinc un altre document, i és que el van agredir, el Rufián.
0: A què diu?
20: Va explicar.
23: Avui ha estat un dels destacats de l'entrevista.
3: La carrera ideal para Cayetana Álvarez de Toledo...
20: Ja l'hem tornat a posar.
23: Tot això encara està Núria Parlon i Josep Lluís Trapero
0: encara
23: en directe.
20: Ara ho tinc.
23: Per les mosses infiltrades. Portant estona gastant...
3: Por ejemplo, muchas veces no puedes salir a cara descubierta. Tienes que ir con mascarilla, con gorra...
4: Mascarilla y gorra, sí. Es mi escolta. Yo es que no tengo escolta, o sea, no tengo seguridad de ningún tipo. No digo la
3: llámame,
4: que tengo que tener.
3: Llámame, si quieres escolta, llámame. Si quieres alguien en la retaguardia que es, vele por ti, llámame. Una cosa, pero a ti te han agredido además.
4: Sí.
3: Y no una vez ni dos.
4: Tres veces, sí. Me han pillado bien. Me han calentado bien, sí.
3: ¿Y qué circunstancias era? ¿O era...?
5: ¿Y a, pues una y a la voz
4: fue,
5: de qué?
4: Una fue en un, bueno, un sitio bastante público, porque era un, pues el aniversario de un medio de comunicación muy importante, y un tipo que iba pasado de copas me dio bien, y luego dos veces por la calle, sí, sí.
6: I aquesta nit, el programa de la Sexta d'Aimar Bretos, a Wyoming, explica que va ser agredit recentment.
24: Fixa't. Mare de Déu.
6: No entenc res, què està passant? Per què ens hem d'assabentar a través d'aquestes entrevistes de que ens han agredit?
23: Sí, perquè ens hauríem d'assabentar a través de denúncies,
6: home,
23: no? En aquest cas, a la policia. Que
6: tu
23: crec
6: diràs.
23: Que, és a dir, el procediment seria, m'han agredit, vas a la policia, en aquest cas nacional, perquè és a Madrid,
6: sí,
23: i la notícia seria Gabriel, no?
6: Gabriel. Rufián o Wyoming.
23: No, Gabriel Rufián presenta una denúncia d'agressió a la comissaria tal. Sí, bueno, cadascú, escolta, su... que m'estàs posant el petó, a veure.
20: Al pico, una meravella.
23: Pot deixar-lo, deixa'l. No, bueno.
17: Home, però que és el Rufián que es tira bueno, a sobre. Home, bueno. Sí, una mica sí.
6: Però que estem fent televisió, també. Bueno, sí, que estem fent televisió.
23: Sí,
6: ja. Que estem fent la televisió.
24: Mm, què? Dos homes, eh?
17: Dos homes, senyor Marcelí.
6: Sí.
24: Fixa't. Com, que en veurem de coses?
23: Bueno, escolta, m'ho esperava molt... No, és que no ho havia vist.
24: Bueno. Dos homes.
23: Sí.
17: Home...
24: Que està, però quanta estona tu miraràs?
17: Ho hem vist quatre vegades. Doncs
23: pues miri, és que falta la moviola. Falta la ui, és tardíssim, ho hem de deixar aquí.
17: Ai,
23: ja,
17: sí, ai, ai. Què passa?
23: Sí, ja home, està. Perquè arriba la prèvia del partit.
6: L'Espanyol, no? Juga Espanyol.
23: Espanyol Atlètic de Bilbao.
6: Se la juga molt l'Espanyol, eh? Sí. Però tinc les esperances de que guanyaran, segur.
23: Avui, bueno, ara ens ho explicarà Edu de Valle i el Dani Solsona. Fins demà.
6: Pudor RAC1.
7: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
8: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
16: La teva mare sempre té raó.
25: Em compro un cotxe nou?
26: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
16: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
27: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
28: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
29: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
30: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
31: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
32: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
33: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
34: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
0: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
1: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
0: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
1: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
11: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
12: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
15: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
18: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muñiz.
19: Hola!
21: Quina vaca més bonica, no?
18: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
22: Com és que no vas tornar mai?
35: Havia passat massa temps.
22: Mai és massa temps.
18: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a racu.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
22: Que t'està buscant la policia!
21: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
35: Però confia en mi.
18: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.

0: Bona tarda a tothom. Passa un minut de 3:15. D'aquí a 14 minuts, 7 de la tarda, està previst que comenci el partit de la 36a jornada. Primera divisió a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i l'Atlètic de Bilbao. L'Espanyol arrenca el partit 17è, és a dir, el primer que se salva, amb 39 punts a la classificació. De fet, els mateixos que té el primer que baixa, que ara mateix seria el Girona. Últim partit de l'Espanyol, derrota 2-1 al camp del Sevilla. Derrota cruel en un partit que guanyava l'equip blanquiblau 0-1. 18 jornades sense guanyar, 6 de 54 en els últims 18 partits de l'Espanyol a primera divisió. L'última victòria és precisament contra l'Atlètic Club a Sant Mamés, el 22 de desembre. Atlètic Club 1, Espanyol 2, amb gols de Romero i Pere Milla aquell dia pels blanquiblaus. L'Atlètic Club ve 9è amb 44 punts, a un punt del 7è, que donaria plaça europea, que és el Getafe. L'últim partit és una derrota de l'equip de Valverde, 0-1, a casa contra el València. I fora de casa tampoc és que tingui números per aplaudir. 4 victòries, 3 empats i 10 derrotes, de moment, de l'equip bilbaí en els partits que ha jugat lluny de Sant Mamés. Els precedents al camp de l'Espanyol parlen de 48 victòries blanquiblaves, 22 empats i 18 victòries de l'Atlètic Club. La temporada passada vam tenir un empat a un, amb gol de Roberto per l'Espanyol i de Sancet per l'Atlètic de Bilbao. Amb aquests ingredients, Espanyol-Atlètic Club, partit, no cal dir-ho, importantíssim per l'Espanyol, perquè veient el que va passar ahir, la victòria del Llevant, especialment a Balaïdos, la salvació fa pinta que estarà molt i molt cara aquesta temporada. A Cornellà al Prat, Edu de Batlle. Hola, Edu, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Hola, Dani Solsona, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Edu, hi haurà una excel·lent entrada avui a Cornellà al Prat, com es preveia, o encara és d'hora per dir-ho?
1: És d'hora per dir-ho. A 12 minuts perquè arrenqui el partit té allò de l'hora, i que molta gent ve de treballar, i que molta gent s'ha de desplaçar, i que desplaçar-se, i sobretot accedir a l'estadi, no és fàcil. En un dia com avui, laborable, i a aquesta hora, a 6:45. Per tant, veurem. Ara, a 12 minuts per començar, l'entrada no és bona. De fet, et diria que com a molt hi ha mitja entrada. No arribem a les 20.000 persones, ni de bon tros, diria jo. Però és veritat que no para d'entrar gent, i que jo crec que no pararà d'entrar ben bé fins a la mitja hora de partit. Veurem, veurem on estem. Jo crec que no arribarem als 30.000, però sí als 25.000.
0: Quin 11 treu Manolo González? Un 11 condicionat per dues baixes per sanció. Quin 11 treu l'Espanyol, Edu?
1: Doncs mira, un 11 en què no hi són ni Calero ni Dolan, els dos sancionats. Sí que hi són, la gran notícia, Antonio Roca, titular per segona vegada aquesta Lliga. Va ser titular només a la jornada 11, Mendizorroza, en una derrota contra l'Alavés 2-1. Aquell partit Antonio Roca el va començar de titular i al descans el van substituir. Des de llavors ha jugat només estonetes i petites. Avui torna a ser titular. En un 11 que formaran Dimitrovic sota els pals, defensa de 4 amb Omar al lateral dret, Riedel i Cabrera els dos centrals, Romero al lateral esquerre, Pol Lozano i Urco al doble pivot, línia de 3 al davant amb Rubén Sánchez a la dreta, amb Antonio Roca a l'esquerra, amb Edu Expósito en l'enllaç, fent de mitja punta amb el davanter, que serà Roberto.
0: Qui hi haurà a la banqueta, per tant, al costat de Manolo González?
1: Dos porters suplents, Àngel Fortuño i Pol Tristán, a més de Pere Milla, Salinas, Terrats, Miguel Rubio, Jofre, Piquel, Quique García i tres nanos del filial. El central, Adama Timerà, els migcampistes, Ferran Gómez i Lluc Castell.
0: I quin 11 treu l'Atlètic Club de Valverde, que està encara en aquesta lluita per poder jugar a Europa la temporada que ve, Edu?
1: Sí, té 44 punts, a 5 d'Europa League, amb un partit menys. És a dir, són a 5, ja ho he dit bé, del Celta? Sí, a 5 del Celta, deixa'm-ho mirar, perquè, clar, es dona la circumstància que diumenge, en la penúltima jornada...
0: A 6 del Celta, ara mateix.
1: A 6, correcte. Sí. Doncs a 6 de la plaça d'Europa League, però és que l'Atlètic Club rep el Celta diumenge. Si avui guanyés l'Atlètic, es posaria a 3 del 6è, del Celta, i si el guanyés diumenge, l'empataria. És veritat que el gol a Beraix, a Vigo, el Celta va guanyar 2-0. Per tant, bé, necessita fer-ho molt bé l'Atlètic Club per arribar a Europa League, si no s'hauria de conformar amb Conference. Però a veure de quin, amb quin ànim ve avui l'equip d'Ernesto Valverde, que té 3 baixes sensibles. 3 dels seus millors jugadors, almenys 2 d'ells. No juguen per lesió ni Nico Williams ni Ollán Sancet. tampoc hi serà Yuri, els tres lesionats. L'11 del Txingurri avui el formaran Unai Simón sota els pals, en defensa Areso per la dreta, Adama Boiro per l'esquerra, els dos centrals són Vivian i Laporte, doble pivot per Ruiz de Galarreta i Rego, línia de 3 al davant amb Berenguer a la dreta, Robert Navarro a l'esquerra, Unai Gómez a la mitja punta, el davanter serà Iñaki Williams.
0: I per tant a la banqueta qui li queda, Valverde?
1: El porter suplent Padilla, més de Gorosabel, Paredes, Yeray, Vesga, Guruceta, Eguiluz, Leque, Jaureguizar, Maroan, Sanadi, Nico Serrano i Iceta.
0: Qui xiula avui a Cornellà del Prat?
1: Un extremeny, Hernández Maeso, que tindrà d'assistents Ivan Massó, Abraham Pérez, el quart Daniel Miranda, al bar hi haurà Iglesias Villanueva, assistent del bar López Toca.
0: Qui toca botons avui aquí a Cornellà?
1: El gran Enric Soto, un
0: Enric
1: home feliç
0: Soto.
1: De ressaca emocional,
0: home,
1: perquè
0: clar.
1: El seu equip, el Real Betis Balompié, jugarà la Champions per segona vegada a la seva història.
0: Sí, senyor, avui està content, com a mínim algú, que hi hagi algú content aquí. Enric Soto, que ho està, cosa que ha fet, per si algú baixa ara de l'or, que hagin canviat un horari de l'última jornada, la penúltima jornada. El Barça-Betis, que estava programat com tots a les 7, ha passat a un quart de 10 de la nit del mateix diumenge que ve, però canvia d'horari i passa de les 7 a un quart de 10 de la nit. Per tant, els partits del Girona i de l'Espanyol que aniran a les 7, el del Barça, a un quart de 10, això diumenge que ve. Però abans s'ha de fer la feina avui, Dani Solsona, i avui sí que s'ha de fer, que ahir aquesta victòria del Llevant, hi va haver-hi un moment, quan l'Elx marca aquell 1-2 que li anulen abans del descans, que la cosa encara pintava més peluda que no pas com va acabar.
2: Sí, sí, avui és el dia, eh? No es pot esperar més, eh? Sí que és veritat que podem dir, no, encara queden dos partits, eh? Sí. Però la situació és la que és i avui ha de ser el dia. Avui tens la gran oportunitat de guanyar i si guanyes, que esperem que sigui així, després et queden dos partits per, a lo millor, amb un puntet més, ja en tens prou, no? Però avui s'ha de fer la feina, avui és sí o sí, i m'és igual. Si jugues bé, no jugues bé, jugues malament, el que sigui, però avui això no es pot escapar. D'una altra manera seria tremendo pràcticament condemnar-te a segona, encara que quedessin dos partits.
0: Què et sembla aquesta titularitat d'Antonio Roca avui, Dani?
2: Bé, opta avui per jugar amb dos homes, diguéssim, de banda, ja que no tens a Dolan i no tens a Ngonge, sí que li queda el recanvi de Jofre, però que no hi compta gaire. Podia haver fet algun altre toc, com entrar Pere Milla, com ho ha fet alguna vegada, en banda o a la mitja punta, o Terrats, però opta per aquests dos jugadors que no han tingut molts minuts a lo llarg de temporada, però que avui es veuen obligats a jugar i esperem que jugar bé i amb bon rendiment, no? Veurem si l'Atlètic Club es nota que té ganes de jugar l'Europa League o intentar-ho. Ja va perdre la setmana passada contra el València a casa, però avui no es pot escapar, Xavi. Avui això és sí o sí, i com deia el nostre amic i entrenador Luis Aragonés, avui és por lo civil o por lo criminal, eh? No pot ser d'una altra manera.
0: A la mateixa hora que el partit de l'Espanyol, Villarreal-Sevilla, aquest Sevilla que en suma 40, per tant només un més que l'Espanyol a la classificació, i a dos quarts de 10, Getafe-Mallorca, amb el Mallorca ara mateix en aquesta colla dels 39, hi ha 5 equips ara mateix empatats amb 39 punts, Espanyol, Girona, Llevant, Mallorca i Elx, alguns havent jugat ja, cas del Llevant i de l'Elx, i altres havent de jugar, cas de Mallorca, d'Espanyol i de Girona, en aquesta colla del 39, que s'ha congregat en aquesta zona baixa de la classificació a primera divisió. Tenim un bataller, això sí, un lot bataller en marxa, com sempre, tots els partits de l'Espanyol, aquests 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil, llescat, gran reserva, bataller, el davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els seus imprescindibles de bataller. El patiment passa millor amb una mica de bataller, que el podeu trobar a les millors carnisseries del país, com per exemple a la formatgeria Eugen de la Seu d'Urgell, a Alba Xarcuteries del Mercat Municipal de Rubí i a la carnisseria Que Carn de Mataró. Que carn! Si vols menjar bé, pensa en Bataller. 4 i les 7. Sona ja el clàssic a la megafonia de Cornellà al Prat. Un minut i tornem.

0: l'Espanyol Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 2:30, seran les 7 de la tarda, arrencarà l'Espanyol Atlètic de Bilbao. Anem a repassar les alineacions.
2: Autocol·lecció, vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència t'ofereix aquest espai.
1: 11 de l'Espanyol, Edu.
3: Dimitrovic a la porteria, Omar al lateral dret, Riedel i Cabrera al central, Romero al lateral esquerre, doble pivot per Urco i Pol Lozano. Línia de 3 al davant amb Rubén Sánchez a la dreta, Antonio Roca a l'esquerra, Edu Expósito al mig, al davanter Roberto.
1: I 11 de l'Atlètic Club.
3: Unai Simón sota els pals, Amareso al lateral dret, Vivian i Laporta als dos centrals, Adam a lateral esquerra, doble pivot per Ruiz de Galarreta i Rego al davant, 3, Berenguer per la dreta, Robert Navarro a l'esquerra, Unai Gómez pel mig, Iñaki Williams de davanter.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. Els revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: Jugadors sortint a la gespa, si encara no heu parat a omplir el dipòsit, és perquè amb el nou Lincoln Co 08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica en el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar per la benzinera. És la combinació perfecta, més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. Una final a casa, una final a 3 jornades perquè s'acabi la Lliga, és el que juga l'Espanyol avui contra l'Athletic Club. S'ha de notar des del minut 1, Edu.
2: Sí, senyor, una final que, per cert, Xavi, no podran veure començar. Una pila d'aficionats de l'Espanyol que estan absolutament parats a l'accés a l'estadi. De fet, el company Jordi Aplanell, el coordinador del món a RAC1, m'envia una fotografia fa 2 minuts, em diu: estem així des de fa 10 minuts. Una fotografia presa des del cotxe amb un col·lapse terrible a l'accés 16 de la Ronda, que és on l'accés principal a aquest estadi i al centre comercial que hi ha al costat. Però una filera de cotxes increïble. Vull dir, jo crec que aquesta gent no arriba al minut 15.
3: Sempre tenen RAC1.
1: Deu estar tranquil en de Planell, no? Que és un tio així...
2: Sí.
1: Tio, tranquil, moderat.
2: De fet, Xavi, ara deu haver-hi una legió d'aficionats de l'Espanyol que ens estan escoltant des del cotxe, nerviosos abans d'entrar. Els hi enviem una abraçada i els hi expliquem el partit fins que ells vulguin. Això és a punt de començar, pinya dels jugadors a l'Athletic Club de Bilbao. La gent que mica en mica va entrant, jo crec que ara ja estem per sobre els 20.000, poc, però per sobre els 20.000, i per tant, si hi ha tanta gent a la rodalia, vol dir que als 25 hi arribarem bé, el que passa és que haurem d'esperar uns minuts. S'ha fet el sorteig de camp, l'Espanyol que atacarà a la porteria del Prat en aquest primer temps, el rival, l'Athletic Club de Bilbao, que posarà la primera pilota en joc.
3: M'agrada les samarretes avui. Cadascú, no? L'Espanyol, sí, l'Espanyol, no?
2: Cadascú la seva equipació, cromàticament un partit perfecte, uns de blau i blanc, els altres de vermell, blanc i negre.
3: I terreno en perfectes condicions per a la pràctica del futbol.
2: I xiula Hernández Maeso i arrenca aquest transcendental Espanyol Athletic Club de Bilbao. Primera pilota que penja el conjunt basc cap a la frontal Perica, la rebutja Riedel. Lluiten Rubén Sánchez i Adama Boiro. Falta del futbolista de l'Athletic Club. Jugarà l'Espanyol a terreny propi, línia de banda.
1: Veiem Monchi ja situat en una zona, no sé, una mena de llotja, on no he sabut detectar ben bé on estava ubicat, però sol seguint el partit de l'Espanyol.
2: En una de les llotges privades, sí. Deu ser la llotja d'Alan Peix, que en té alguna per tots els inversors, convidats personals, que n'hi ha un munt en cada partit. Aquí a la llotja no el veig, a la llotja presidencial. Juga Dimitrovic. En pilota a la seva àrea. En curt, Dimitrovic sobre Clement Riedel, que juga a la frontal de l'Espanyol. De moment l'Athletic Club, que planta la línia de pressió a la zona de tres quarts de terreny blanc i blau. Triangula Pol Lozano, buscant Roberto. Ve a controlar Roberto, que vol habilitar Rubén. És bona la passada de Rubén. Té Antonio Roca sol al mig. La passada de Rubén la talla la defensa de l'Athletic a corna. Que bé que ho ha fet Pol Lozano. Buscant l'esquena de Dama Boiro. Rubén Sánchez ha arribat un pèl precipitat a la jugada i la seva centrada s'ha quedat enrere perquè l'Athletic Club l'envies a corna. Primer servei de cantonada per l'Espanyol al primer minut i mig. No voldria dir res, però que important seria avançar-se d'hora, eh?
3: I poder ser que un gol comptés per 2.
2: Correcte. O per 3.
3: 1-0 no, 2-0.
2: La pretenia posar en curt Edu Expósito, no ho veu clar, perquè persegueix Robert Navarro, Pol Lozano, la posa en llarg directament a l'àrea. Salta de defensa de l'Athletic Club, que la recupera. Robert Navarro, precisament, que vol fer jugada marxant d'Edu Expósito, autopassada del futbolista català de l'Athletic Club de Bilbao. Li ha marxat per la banda. Serà servei de lateral per l'Espanyol. 2, clavat primera part. Jugarà per la dreta, davant de Manolo González, Omar El Hilali.
1: Ja va rindar la seva en marxa del Hayo Post Lleida. Acaba d'arrencar el Lugo, Breogán 5, Hayo Post Lleida 0. Més tard jugarà el Barça a 8:15 a la pista del Granada. Granada-Barça. Recordem que enllacem la transició de l'Espanyol quan s'acabi amb la del Barça. A Mendizorroza també la jugarà aquella transmissió i aquell partit, l'Espanyol i el Girona. A la Alavés-Barça, buscant una victòria blaugrana, tots plegats avui.
2: Provava el desplaçament Omar de dreta a esquerra en l'atac de l'Espanyol. Talla fàcil Areso amb el cap perquè aquesta pilota no arribava mai a Romero. Ataca l'Atlètic Club. Cabrera davant d'Iñaki Williams. Fa jugada l'Atlètic. Iñaki Williams amb Berenguer. Fa la centrada. Corner Riedel posant el cap al primer pal per evitar problemes. Aplaudeix Dimitrovic que hagués atrapat la pilota. Si l'alemany no l'hagués enviat a corner serà el primer servei de cantonada pel conjunt d'Ernesto Valverde. El 3 del primer temps per la dreta. Segons ataquen ells. I anirà Ruiz de Galarreta. Continua entrant gent. Aviam el corna. Màxima atenció requereix aquesta acció de l'Atlètic Club. La penja Ruiz de Galarreta amb el cap la port. Rebutja la defensa de l'Espanyol. Se la queda Adama. Adama que va cap enrere perseguit per Carlos Romero. Juga al lateral Navarrés. Sobre el seu porter, sobre Unai Simón. Torna a construir jugada a l'Atlètic Club amb Aymeric Laporte. L'ex del Manchester City que distribueix llarg a la dreta sobre Berenguer, que controla uns metres dins de terreny de l'Espanyol. Supera la tímida pressió d'Antonio Roca. Aguanta Berenguer, que vol associar-se aquí amb Ruiz de Galarreta. Juga cap al mig. Un dels pivots de l'Atlètic per jugar amb Vivian. Obertura de Vivian a la dreta amb Areso. Recula el lateral dret de nou la posició de la pilota per jugar de nou amb els centrals. La té Boiro. Boiro cap a la port. Pressiona Edu Expósito, pilotada llarga de la port, buscant l'esquena d'Omar, no hi arribarà amb Robert Navarro, massa llarga, directament a les mans de Dimitrovic. Dani, 4 minuts de partit, encara no hem vist gran cosa, no?, del que pot ser el guió de partit.
3: No, veiem la col·locació de l'Atlètic Club, que és pràcticament un 4-3-3, encara que el mitja punta doncs s'estira.
2: Espera que ara l'Espanyol troba espai. Amb Edu Expósito al carril dret. Està absolutament sol a l'esquerra Romero. La pilota va cap allà. Treballa Berenguer en la pressió. Pantina Berenguer per enviar directament a banda. Deies, Dani.
3: No, que es converteix després en un 4-2-3-1 en atac, però defensivament és un 4-5 perquè Berenguer també baixa a ajudar i Rubén de Navarro també.
2: Ho prova Omar, llarg cap a Rubén, massa llarg, no, potser no, la salva Rubén, que la posa a la frontal, rebutja Ruiz de Galarreta, se la queda Urco, que provava directament el xut, molt agosarat, ha marxat per sobre el travesser de la porteria d'Unai Simón, 5 clavats, primer temps, Espanyol 0, Atlètic Club 0. Ara Unai Simón qui posi aquesta pilota en joc. Continua arribant gent. Ara ja estem, jo crec que fregant els 25, si no hi arribem, eh? El 5 de la primera. Unai canvia llarg. Cap al sector esquerre de l'atac de l'Atlètic de Bilbao. Vol saltar Urco, no la toca. Compte el rebuig que li cau a Berenguer. Urco demanava falta. Fa jugada a l'Atlètic Club, sí, ha marcat la falta sobre Urco. Ha marcat l'àrbitre la falta sobre Urco. Van empenta d'Iñaki Williams. Jugarà l'Espanyol al seu camp. La posa ja en joc cap a l'eix central de la defensa. Cabrera amb Romero. Romero de nou amb Cabrera. Surt a tapar Iñaki Williams. La passada de Cabrera busca el seu company. Riedel. Riedel amb Dimitrovic. L'Espanyol té la consigna de no precipitar-se en cap cas des del darrere. Tampoc és que la pressió de l'Atlètic Club de moment estigui sent molt abassegadora. Juga Riedel. Riedel amb Omar. Pilotada llarga per evitar la pressió d'Unai Gómez. Va directament a la zona defensiva de l'Atlètic Club on Laport rebutja, compte que el rebuig podria optar en la recuperació Pol Lozano, recupera l'Espanyol però a la zona de mitjos la té Riedel de nou, Riedel a Murco. De moment l'Espanyol està intens i això ho premia el públic amb aplaudiments. Murco de nou amb Cabrera. Cabrera que prova el desplaçament llarg d'esquerra a dreta cap a Rubén. Abans hi arriba Adama que posa el cap per enviar directament a banda. Serà pilota per l'Espanyol a la zona de tres quarts. Per la dreta. I anirà Omar. Omar enrere cap a Riedel. Riedel en curs sobre Pol Lozano. Compte que pressionen dos de l'Atlètic Club. De Ruiz de Galarreta i Unai Gómez obliga l'Espanyol a jugar enrere. La té Dimitrovic. Dimitrovic en curs cap a Riedel. Riedel amb Omar. La ve a buscar Urco. Bona passada primera sobre Edu Expósito. Aquest amb Antonio Roca. Compte l'Espanyol a la zona de 3 quarts. Romero sol per l'esquerra. Encara Antonio vol fer jugada. Prova el xut. Fora! S'ha animat Antonio, el de Martorell. Xut una mica més enllà de la frontal. Massa creuat. Directament a fora. S'ha animat. potser la millor opció era associar-se, Dani?
3: No, no, jo crec que estava en disposició de xutar, no han parlat bé la pilota i la pilota ha sortit un pèl a prop del pal, però no ha pogut rematar bé, però era una situació adequada per poder rematar. Veiem Antonio Roca, que quan l'Espanyol té la pilota, doncs al mig del camp ell tira una mica cap al mig i es converteix pràcticament en un mitja punta per banda esquerra, deixant tot el carril d'aquella banda a Romero, no? Pot servir, ara ho hem vist, que ha agafat la pilota i ha fet aquesta conducció. La rematada no ha estat bona, però era una bona situació per Antonio Roca.
2: Avui diguem-ne, Dani, que l'Espanyol ha de... una cosa que no ha aconseguit fer en les últimes setmanes, ha d'utilitzar la desesperació en benefici propi, no? Que es noti molt més qui necessita els punts avui. L'Atlètic Club, és evident que no és veritat que no jugui res, sí que s'hi juga coses, perquè per l'Atlètic Club entrar a Europa seria un bon premi, però s'ha de notar qui es juga més.
3: Sí, home, la primera jugada, una mossegada a l'orella va bé, de quan en quan.
2: Ara mira, han forçat un corna en la pujada d'Areso per la dreta, sense mossegada a l'orella, enviat a corna,
3: no, qui diu
2: Carlos mossegada, Romero.
3: Qui diu mossegada és dir-li alguna coseta amb el...
2: Escolta,
3: tu, que escolta, ens estem jugant la vida aquí.
2: Conec un apartament a l'Estartit que tenia molt bé les vacances, podríem anar mirant ja ara el descans. El corna per l'Atlètic Club. I anirà...
3: ara ha sortit el sol, eh?
2: Sí. Per cert, ens ha dit en Martí Oliveres que no plourà.
1: Perfecte, no, tots tranquils.
2: No hi haurà problema. De fet, 20 graus, molt bona temperatura. Corna per l'Atlètic Club, des de la dreta. Ibar Ruiz de Galarreta, rebutja bé Cabrera, sortint de la cova i enviant la pilota amb el cap directament a la zona de mitjos. 9 i mig, primera part, no ha passat res de moment. Espanyol 0, Atlètic Club de Bilbao 0. La pilota la té Unai Simón. Pilota llarga, buscant Iñaki Williams, que salta amb Riedel, l'últim en tocar l'alemany. És banda per ells, a l'altura de la frontal blanquiblava. Per l'esquerra, i anirà a Dama. De moment 0-0 a la Ceràmica, Xavi, també, que estic patint una mica per cada partit.
1: Sí, sí, 0-0, minut 10, així que hagi vist de rasquillada, no m'ha semblat que hi hagi hagut cap cosa molt, molt clara.
2: S'estan estudiant.
1: Sí.
2: Allò que sempre es diu. Juga Dama per l'Atlètic Club, intenta fer jugada per l'esquerra, marxa per la línia de fons, fa la centrada, no remata ningú, la pilota li cau a Areso, perill, vèrtex de l'àrea, la posa bé Areso, la remata de fora d'Unai Gómez, girant el cap per sobre el travesser de la porteria de Dimitrovic. Estàs nerviós, Solsona?
1: Compte que reclama un penal al Sevilla a l'àrea del Villarreal.
3: A la meva.
1: No, vaja, no m'ho sembla. Espero que el VAR em doni la raó.
2: Dimitrovic, pilotada llarga. No salta, o no toca Roberto. Sí que saltava, però no tocava. Areso es treu de sobre les complicacions i envia directament a banda. Jugarà l'Espanyol per l'esquerra, terreny basc. Edu Expósito, cap a Carlos Romero. Davant d'ell, Berenguer. Envia Romero enrere sobre Cabrera. Cabrera amb Riedel. Riedel enrere amb Dimitrovic, que rep la pilota al balcó de la seva àrea. Manolo està desesperat donant indicacions i demana calma ara als seus jugadors. Li diu Edu Expósito, situa't bé. El volia al perfil de l'interior dret i no a l'esquerra, on estava situat. Edu fa cas. L'Espanyol ataca per l'esquerra. Cabrera, pilotada llarga, cap a Roberto. No hi arribarà. Recupera la defensa de l'Atlètic Club. Toquen pel mig. Rego.

0: amb 40 punts a la classificació.
1: Ara l'empataries.
0: Ara l'empataries,
1: exacte. Ara l'empataries, recordem, amb el Sevilla espanyol, gol a veraix empatat. Perdona. Sí, empatat, perquè els dos equips van guanyar per la mínima als seus estadis.
0: I el general gairebé també, menys 14 al Sevilla, menys 15 a l'Espanyol.
1: Doncs ja ho saps, Gerard, si pots fer un parell de golets més, encara millor. Juga l'Espanyol, aquí gairebé 14, del primer temps 0-0.
0: Amb Creueus us dic que podeu anar des del Cap de Creus al Delta de l'Ebre sense pensar en recarregar el vostre cotxe. Doncs preneu nota, perquè amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia, és possible. Pensat per arribar a tot, encara que tu no hi arribis, Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, des de 25.000 euros, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: S'està començant a posar nerviosa la gent, perquè l'Atlètic Club Dani està començant a dominar clarament el partit, Aviam, que ara Pol Lozano juga cap a Roberto, aquest fent de boia sobre Edu Expósito, controla el cercle central. Vol posar-hi un punt de pausa, perquè ara toqui una mica de rock and roll. Romero canvia des de l'esquerra cap a la dreta perquè hi arribi Rubén, línia lateral de l'àrea, davant d'ell Adama. Encara Rubén vol marxar per fora, la posa Rubén al segon pal, no hi arriba Antonio, sí, amb el cap Areso, rebutja fins a fora de l'àrea, però se la queda Romero, que la voldrà tornar a penjar. La vol penjar Romero, malament, Areso, era curta. La torna a treure de l'àrea de l'Atlètic Club. Se la queda de nou l'Espanyol al mig del camp. És Cabrera, amb Edu Expósito. Aquest amb Romero, que per cert està jugant mig tocat. Problemes a la cuixa dreta, que ja arrossegava el dissabte a Sevilla. De fet, allà no va poder acabar el partit. S'ha provat fins a l'entrenament d'ahir i jo crec que és perquè és penúltima jornada, o van penúltima. Si no, l'haguessin guardat una mica, però ara ja no es pot guardar res.
0: I perquè no te'n refies dels que poden jugar al seu lloc.
1: Correcte, perquè Salinas no es va guanyar la confiança de ningú en els minuts que va tenir, al contrari, el Sánchez-Pizjuán. Superat el quart d'hora del primer temps, 0-0, juga l'Espanyol al mig, Pol, amb Urco. Urco al mig sobre Roberto, controla fent de boia, encara Roberto, l'aguanta, vol jugar de nou amb Urco. L'Atlètic s'equivoca, la regala amb Edu Expósito, encara Edu, veu l'arribada per la dreta de Rubén, passada massa curta que permet a Adam anar al terra i guanyar la pilota, l'últim en tocar ha estat Antonio Roca. Banda per l'Atlètic Club.
2: Ja hem vist que la gent es posa en seguida neguitosa, amb raó, perquè veuen que si l'Atlètic Club comença a tocar la pilota i l'Espanyol no la recupera ràpid, doncs la gent es posa nerviosa. I això és un dels factors que l'Atlètic Club ho podria aprofitar, de no perdre la pilota, encara que no progressis molt, però sí que anar tocant i buscant el desgast de l'Espanyol. I espero que l'Espanyol recuperi les pilotes i tingui una mica més de precisió en els darrers metres, com ara hem vist aquesta pilota de Rubén, per Rubén, que era franca per poder-la passar bé i no han precisat bé.
0: Al moment la possessió és clarament de l'Espanyol, 66% Espanyol, 34% Atlètic Club.
1: Ara envien ells de banda, just davant l'àrea tècnica d'Ernesto Valverde, serà Omar qui posi la pilota en joc. Enrere, cap a Clemens Riedel, que mira el 17 del primer temps, 0-0. És Riedel, que no troba opció. Al final Pol Lozano volia jugar ràpid, compta que perd la pilota, fa falta, l'àrbitre l'assenyala. Per cert, no ha vist targeta Pol, però a l'Espanyol estan advertits de suspensió 4 futbolistes titulars, els dos laterals, Omar i Romero, Pol Lozano i Edu Expósito. Si algun d'ells veiés targeta avui, no jugaria diumenge al Sadar.
2: Aquesta jo no sé com l'hem vist, Xavi, no sé si has tingut repetició.
0: Sí, sí, que va una mica perfilat cap a la banda el jugador de l'Atlètic Club i això ha salvat a Pol Lozano.
1: Si l'ensenya no passa res. Juga Antonio Roca per l'Espanyol, està rebent falta, l'àrbitre la marca. Serà possessió per el conjunt blanquiblau a terreny propi. Com ho veus d'entrada, Dani, que posem més de 25? 20...
2: De gent?
1: Sí, 28, 29?
2: Sí.
1: No arribem a 30?
2: No arribem a 30.
1: Omar.
2: No, falta gent. Falta
1: pilotada
2: gent.
1: Llarga cap a Roberto. Controla la porta amb el pit i l'envia directament a banda. Jugarà l'Espanyol des de la dreta, gairebé a l'altura de la frontal de l'Atlètic Club.
2: Ens costarà. Jo crec que ho traurem, però ens costarà, Omar. Evidentment, no hi ha cap partit fàcil.
1: No, clar. De fet, l'Espanyol, ja ho diem sempre, que dels partits que ha guanyat en aquesta Lliga, des del desembre cap, dels que ha guanyat, només un per més d'un gol. A Oviedo. Juga Rubén, la penja directament a l'àrea. Rebutja Dama, se la pot quedar en Pol, el xut directament a fora.

0: Ha volgut acabar jugada des del balcó, estava ben provat i ha sortit alt. Servei de porteria per l'Atlètic Club, 18 i mig. Primer temps, us ho explica RAC1 des de l'RCD Stadium. Espanyol 0, Atlètic de Bilbao 0, per cert. Que sé que n'esteu pendents. La nova app de CaixaBank, nois i noies.
1: Home.
0: Que és més ràpida i intuïtiva. I si voleu, us pot fer, atenció, recomanacions personalitzades. Que bé que va això, eh? Tan fàcil com això, una app que juga en el teu equip. Perquè si a tu t'importa, CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. He intentat donar-li pas per fer un duet Pimpinela a Dani Solsona, però...
2: Està massa neguitós.
0: Sí, no. Està estudiant la defensa de l'Atlètic Club. Jo ho entenc. Juga Vivian, enrere, cap a Unai Simón. Controla amb el peu dret el balcó de la seva àrea. L'envia llarga perquè pentini Iñaki Williams. Tot l'avantatge serà per Marco Dimitrovic, el porter de l'Espanyol, que atrapa la pilota i juga ja amb la seva defensa. Cabrera, a l'esquerra, amb Romero. L'havia buscat Pol Lozano. Teva meva entre tots dos. La torna a tenir el valencià. Romero enrere cap a Cabrera de nou. Cabrera amb Riddle. Controla Urco. Urco amb Omar. I torna la pilota a Urco. Urco amb Edu Expósito. Quin bon control orientat. Va pel mig Edu. A l'esquerra Romero. Rep Romero. Bona a l'interior de l'àrea. Romero prova el xut. Unai la deixa morta. Corna. Quina cardela, eh? Bona intervenció d'Unai Simón. Amb el guant dret. Evitant el gol de Romero, que ha xutat a porteria. Per allà treia el nas Antonio Roca, per si un cas, per agafar les sobres. Ha enviat a corna la defensa de l'Atlètic Club. Bona jugada de l'Espanyol, eh? Amb quatre passades plantant-se a l'àrea basca. Aviam el corna, Edu. Superat el 20. 0-0. 6 de l'Espanyol esperant la centrada d'Edu. Que vindrà des de l'esquerra. La penja Edu Expósito, tancadeta, amb el cap a Dama. Se la treu de sobre Robert Navarro, perquè Dimitrovic controli a la zona del mig del camp i busqui en llarg a ningú, perquè aquesta passada era llarguíssima, massa profunda, i es perdrà directament per la línia de fons.
2: Pel segon al Villarreal, a la Ceràmica, Mica Utadze. Per tant, cares de desesperació entre l'afició sevillista que s'ha desplaçat avui a Villarreal. 21 de la primera, Villarreal 2, Sevilla 0.
0: Recordem que el Sevilla rep el Madrid diumenge. Rep el Madrid diumenge. I a l'última jornada va a Vigo.
1: Bon cacau, eh? Cacau de Romero.
0: Sí. Ui, espera, que Unai Simón la... juga massa en curt, recupera l'Espanyol. Urco, cap a Romero. Enrere Romero sobre Cabrera. Arribem al minut 21, al minut de Dani Jarque. L'Espanyol que ho intenta per l'esquerra, ja a terreny de l'Atlètic Club. Romero fa un retall sobre Berenguer. Aguanta la pilota Romero. S'ofereix en curt Urco. Ja la té el futbolista Gasteiztarra, el vitorià. Aquest enrere cap a Riddle, que s'atreveix amb una conducció pel mig. Obertura bona darrere de l'esquerra. La cera Antonio Roca. S'ofereix pel mig Romero. Encara Antonio. Continua Antonio, que fa el retall cap dins. Encara Antonio. Prova la centrada Antonio. Rubén amb el cap, la deixa morta. Corna! El segon pal, Rubén. Potser era millor amb el peu. Ha posat el cap i la defensa de l'Atlètic ha enviat a corna. Va, som-hi, va. Un altre corna a favor de l'Espanyol. Ratllant el 22 del primer temps amb empat a 0 al marcador. Que la gent només necessita això, un parell d'embranzides, un parell d'empentes, un parell de cosetes que posar-se a la boca van animar una mica. Aviam Edu. Aixeca el braç esquerre. Mitja dotzena de companys de nou. A l'interior de l'àrea. La penja Edu, Cabrera no hi arriba, rebutja la defensa, la persegueix Rubén, que controla, se la quedarà l'Atlètic Club. Pilotada llarga cap a Robert Navarro, que no hi arribarà mai. Abans Omar, enrere cap a Dimitrovic. I tornar a començar amb Pol Lozano. Bons minuts ara de l'Espanyol, Dani?
1: Sí, sí, ara s'ha d'aprofitar aquest moment, eh? Ui, quina passada.
0: Sí, massa llarga de Pol cap a Edu, no hi arribarà mai, serà banda, s'ha precipitat ara en Pol, que demana disculpes, banda per l'Atlètic Club.
1: Pues aquesta centrada i aquest cop de cap de Rubén, jo crec que hagués pogut fer alguna cosa més, no? Perquè tampoc anava tirant molt enrere Rubén, i la pilota tampoc li venia molt alta.
2: No sé. Sí, ha buscat la centrada una altra vegada, no? Cap a la frontal de la petita. No.
1: Sí, sí.
2: Final del primer quart al Lugo, derrota de nou del Hajo Posseida, 35-26 a la pista del Breogán.
0: Ui, aquest tall al cor que ha tingut ara l'afició de l'Espanyol quan Cabrera ha deixat una pilota massa curta cap a Dimitrovic. Recupera l'Atlètic de Bilbao, però al mig del camp, Areso, cap a Berenguer, s'ofereix al lateral De nou en llarg, però Berenguer prefereix jugar enrere. I l'Atlètic Club juga enrere. Primer amb els centrals, després amb el porter i un altre cop amb els centrals. Compte que Roberto li ha fet falta clara a la Port, l'han vestit. Ara s'ha passat de frenada en la pressió, Roberto.
1: Bueno, és la tònica habitual de Roberto, aquestes jugades que corre aquests 40 metres, que no té... no pot recuperar la pilota perquè és impossible, però ell fa aquesta cursa, ell fa falta, la gent està contenta. Bé, però avui té un mal element avui de marcatge.
0: Home, té dos centrals internacionals.
1: Sí, perquè Vivian potser no està bé, però és trampós. No, és trampós. Sí, sí, ell, quan sí, vas a saltar, ja et dona l'empenta, ja no et deixa saltar, ja t'agafa, i després es queixa.
2: És l'ofici de central, no?
1: Sí, sí.
0: Aviam, que ataca l'Atlètic Club amb Robert Navarro, que controla una pilota que li envia Ruiz de Galarreta per l'esquerra. Encara Robert a prop del vèrtex, la posa dins, precisament per Ruiz de Galarreta, que controla a prop del vèrtex. Encara Robert Navarro, que vol marxar de la pressió d'Omar. Un altre cop amb Ruiz de Galarreta, que fa un retall. Compte que la posa bé per Adama, perill. Adama a la centrada, corna, Cabrera. No, Romero. Romero a corna, perquè aquesta centrada s'havia enverinat en direcció a l'interior de l'àrea petita de l'Espanyol. Corna per l'Espanyol, per l'Atlètic Club, vull dir, tothom atent al límit del 25 de la primera, 0-0.
2: Ha d'estar atent aquí Rubén Sánchez en aquestes incorporacions de Dama.
0: Sí. A corna el picarà Berenguer. Directament a l'àrea blanquiblava. I va Berenguer que la penja, Cabrera amb el cap per enviar llarg. Edu Expósito li vol guanyar la cursa a Robert Moreno i arriba abans el jugador de l'Atlètic Club, que juga enrere. Ha quedat malferit Vivian. Sí, és Vivian, que és estès a l'àrea de l'Espanyol, es queixa d'un cop a la tíbia dreta.
2: De planeges al camp, creus, Edu?
0: Jo crec que sí.
2: Sí,
0: sí, sí, jo crec que sí. Amb el minut 25, jo crec que sí. Joc aturat perquè atenguin Vivian.
2: Anem a buscar una mica la màgia de Panini, perquè torna, la màgia de Panini amb la col·lecció de cromos oficial del Mundial 2026, la més gran de la història dels Mundials, amb tots els jugadors de les 48 seleccions classificades, potser l'últim cromo de Messi del Mundial, el primer cromo mundialista de Lamine Yamal, tots els cracs mundials. Mira, aquí tinc un sobre, a veure, aquí tenim per aquí qui ens ha sortit. Mira, Wesley, de la selecció brasilera. Qui més? Oh, la selecció argentina del 86... Mora meva, aquest és boníssim, aquest cromo, eh? Tillman, qui més tenim per aquí? A veure...
0: Tillman nord-americà, no? Del USA, no?
2: Sí, Meria, de Tunísia, i també Jiku de Ghana. És la màgia, visca el Mundial, visca Panini, visca la col·lecció del Mundial de Panini. Que de la selecció li dono les saperes, aquest.
0: Sí, claríssim, claríssim. Maradonià de la redacció, el que més.
1: El de Planell, que t'envia un WhatsApp si ha arribat. Ja.
0: A veure, Jordi, de Planell, envia un WhatsApp. Passa que no deu estar escoltant la ràdio a l'estadi. Serà... Atendran Vivian, no sé si podrà seguir. De moment s'escalfen els dos,
1: sí,
0: dos dels centrals. En principi sí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: S'escalfaven, per si un cas, Gerai i Paredes. Però s'incorpora de nou Vivian Alice a la defensa de l'Atlètic Club. Amb 27 del primer temps i empat a 0. Pilota llarga de Cabrera, que busca Antonio Roca. Abans hi arribarà Areso. Toca amb el cap el futbolista de l'Atlètic. Serà banda per l'Espanyol. Romero, en curt, cap a Pol Lozano. Ai, rellisca en Pol, mare meva. El contraatac de l'Atlètic. Berenguer té absolutament sol a l'esquerra Robert Navarro. Gràcies. Berenguer regala la pilota a Rubén. I ho prova de nou l'Espanyol. La passada Rubén sobre Roberto. Compte que s'escola entre la defensa. Encara Roberto. Vol fer jugada. Roberto pica en la porta. És banda a favor de l'Atlètic Club. Ha vist l'assistent que l'últim a tocar havia estat Roberto.
1: El primer control és dolentíssim, perquè la pilota se li en va 3-4 metres i dona la possibilitat de que el defensor arribi almenys a tocar-la o a tallar-la.
0: Aviam, que hi ha banda per l'Atlètic Club. Una mica més d'un quart d'hora i arribarem al descans, 0-0. Adama Boiro, per la lluita entre Omar i Unai Gómez. L'últim a tocar Omar, abans que aquesta pilota s'hagi perdut per banda. Tornarà a jugar des de la lateral l'equip visitant, ara uns metres més enllà de la seva parcel·la defensiva, però encara camp propi. Ruiz de Galarreta, amb Adama, pilotada llarga. No hi arribarà Unai Gómez, sí, amb el cap Cabrera, que talla... Falta claríssima d'Iñaki Williams sobre Urco. El peu dret. Serà pilota per l'Espanyol. Demana disculpes Iñaki a Urco. Preparat Omar. Finalment el mateix Urco per tornar a posar aquesta pilota en circulació. Omar. Enrere cap a Riddle. Hi ha gent que es posa nerviosa a la graderia. I bueno, tantes passadetes en curt. No tantes. L'envia llarga Omar. Ara buscant Antonio Roca. Salta i toca amb el cap la pot. La guanya molt bé Edu Expósito. L'Espanyol ataca pel mig. Urco. Obertura. A l'esquerra amb Romero. Vol marxar de Berenguer. Marxa Romero. S'apropa al vèrtex de l'àrea. Prova la centrada dins. No, massa tubeta. I directament a les mans dels peus. De fet, Ruiz de Galarreta. Aquest enrere Mareso. Compte que pressiona bé. En aquell costat, Pol Lozano, l'últim en tocar ha estat Areso, que ve amb Pol ara, que en aquesta pressió ha tret un servei de banda a favor de l'Espanyol en zona perillosa, per l'esquerra, a l'altura de la frontal. Pol enrere cap a Romero. Romero amb Riddle. Ui, Riddle que està a punt de relliscar i s'acaba traient la pilota de sobre.
1: Ui, ui, Monchi, està apuntant a la llibreta.
0: Sí, sí, ha fet una jugada... que costa d'explicar al cercle central Riddle.
1: Perquè Monchi, sense diners de Alan Page, fitxarem bé.
0: Ah, no sé.
1: Bueno, depèn, no?
0: Depèn. Depèn, depèn.
1: Oh. No va ser que va fitxar Alves en aquella època.
0: Ah, molts, a molts.
1: Pagant, no sé, diners, molt poc, sí, sí. I traspassant el Barça.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, és el que se li recorda, eh? També n'ha fet de pífies, eh?
0: Home, clar, evidentment, però vaja, si enumerem la... Passa que fa molts anys d'allò, però si enumerem la llista de futbolistes que ja no pel Sevilla, sinó ell ha fet créixer l'elit... Vaja, és que no s'acaba mai. Compte que ataca l'Espanyol. Pol Lozano, cap a Roberto. Bona obertura, amb Rubén, a prop del vèrtex de l'àrea. La penja Rubén amb el cap, Edu, creuat fora. Ai. Oh, llàstima que no ha anat prou fort aquesta rematada d'Edu Expósito. El primer pal... Ha marxat massa creuada lentament cap a la línia de fons. Servirà Unai Simón. Empat a 0, 30 i mig primer temps. Vinga. Servei de porteria. Perquè Unai Simón l'enviï directament cap a terreny de l'Espanyol. La gent es queixa que Unai perd massa temps. Ara sí, pilota de llarga d'Unai Simón. Salta Pol Lozano, se l'endú l'Atlètic Club. Rego rebent d'Areso. Continua Rego, que marxa de la pressió. Compte, perquè la pot donar a l'esquerra sobre Robert Navarro. S'apropa al vèrtex de l'àrea. Davant d'ell, Omar. Robert, que vol entrar cap dins. De moment, Omar el frena. Acaba posant la centrada, rebutja Cabrera, se la treu de sobre Rubén. Serà un altre cop d'ells. Vivian, a la posició del mitja punta. Jugant a la dreta cap a Areso. Davant d'ell Antonio Roca. Areso vol fer jugada. Areso la penja amb el cap Pol Lozano. També amb el seu Iñaki Williams. La rematada directament a fora de tisora de Berenguer. Era dificilíssim això que volia provar Berenguer. No,
1: és el millor de l'Atlètic Club, Berenguer. El que passa que, bueno, a la banda dreta potser li va millor la banda esquerra. Juga a totes les posicions d'atac, Valverde l'utilitza a vegades inclús de fals nou, perquè tampoc tenien a ningú, però bueno, ara tenen a Guruceta i Sanadi, que s'ha recuperat perquè ha passat una lesió llarga, no?
0: Sí, un ben bé un mes de baixa. Compte que ataca Edu Expósito a l'esquerra amb Romero. Rep per fora i vol anar cap dins. Controla amb Antonio Roca, que li vol tornar la pilota. No ho veu clar. Recula Antonio, que fa un retall sobre Areso. Encara Antonio, a prop del vèrtex de l'àrea. Punta esquerra. Antonio, que la vol posar, fa la centrada. Antonio, Roberto amb l'esperó! Unai! Ai. Unai a corna. Compte, l'àrbitre diu que no ha sortit. Romero la posa, la pot rebutja. Se la queda. Havia sortit. Ah, fora de joc. Fora de joc de Romero. I després marca corna. Val. Marca corna. Primer havia marcat fora de joc. Jo crec que era de Romero a l'hora de voler caçar el rebuig d'Unai Simón i després ha marcat corna. O sigui que no devia haver-hi fora de joc. No, impossible que hi hagués fora de joc. Potser el de Roberto més que el de Romero, però al final ha donat corna, va. Aviam aquest corna, va. 33, primer temps.
2: No sé si anava dins la rematada de Roberto, però vaja, era bona, era amb intenció.
0: Penja el corna Edu, fàcil per la defensa de l'Athletic Club, se la queda Cabrera, que la torna Edu Expósito, posa la B, Edu, cama esquerra, tapa Adama, fàcil de nou per Iñaki Williams, l'Espanyol no està posant bé aquestes pilotes, se la vol endur Berenguer, intenta recuperar l'Espanyol i és banda per ells. S'ha de posar millor els cornes, eh?
1: Sí, perquè aquesta pilota que ha rematat Roberto, Xavi, anava fora.
0: Escolta, perdona, Vivian no va, eh? Jo crec que s'està preparant Paredes. Si més no, s'ha tret la dessuadora. O potser em precipito jo i és que deixarà d'escalfar-se, però s'ha tret la dessuadora.
2: Perdona, deies, Dani, que estava amb Dani 2, que m'ha vingut a fer una consulta basquetbolística.
1: No, dic que la rematada... Robert...
0: Ui, perdona. Passada llarga sobre Iñaki Williams, Dimitrovic. No valia fora de joc. Jo crec que era així, eh? En tot cas ho havia resolt Dimitrovic. No em feu cas, no hi haurà canvi a l'Athletic Club.
1: No, deia que la rematada Roberto, que si anava fora.
2: M'ha semblat que potser sí, però vaja, fa bé un any Simón de treure-la, perquè era justeta. Però amb la imatge que ens han ofert no tinc molt clar que acabés anant entre els tres pals.
1: Vale.
2: Però era, vaja, era complicada, era acrobàtica, no?
0: 34 cap a 35 del primer temps, 0-0, empat en Espanyol i Athletic Club, un resultat que no li valdria a l'Espanyol, que necessita guanyar per sumar 42 punts i guanyar una miqueta de tranquil·litat a la part baixa de la classificació. La pilota la té Urco, cap a Roberto, que cau en la lluita amb la Port, la dona Roberto per Rubén, Rubén fa la centrada, rebutja la defensa, encara la té Roberto, que prova una segona centrada, molt fàcil per la defensa, el rebuig no és bo, Edu amb l'esquerra, el xut, corna! Voleu dir que no hi havia fora de joc de Roberto o falta de Roberto en l'inici de la jugada?
1: A mi m'ha semblat falta. Però bueno, si no xiula, ja va bé.
0: 10 clavats van arribar al descans, 0-0.
1: Ara, Rubén ha tingut una pilota molt clara per precisar una mica més. És que és molt clara. Tens temps per pensar. Tens el contrari a 10 metres.
0: Aviam el corna. Ja anirà Edu Expósito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'Espanyol esperant la centrada. Tot l'Athletic Club de Bilbao defensant-se la seva àrea. Braç esquerre, en posició horitzontal, jugada assajada. I va Edu, curt el primer pal, rebutja la defensa. Molt curt, un altre cop. Juga en Pol, enrere, cap a Omar, i l'Espanyol ha d'anar enrere amb el porter. Dimitrovic, buscant llarg Riedel, que s'està barallant amb la defensa. La vol baixar, serà d'Unai Simón. I ha d'espavilar-se per anar cap a l'eix de la defensa. Va, som-hi, tornem. Clemens, bé, Cabrera, que despenja amb el cap pentinant enrere aquesta pilotada d'Unai Simón per enviar-la directament a Dimitrovic. Va, 9 per arribar al descans. Sense gols. Juga l'Espanyol. Gol.
2: Marca el Sevilla. La Ceràmica marca Oso, una jugada individual. Villarreal 2, Sevilla 1, el 36-37 gairebé de la primera.
0: Mira que estava tranquil, eh? I això m'ha posat nerviós ara, eh?
1: Aquest Oso no fa malament, eh?
0: Juga l'Athletic Club en defensa. Laport cap a Vivian. Vivian que busca la passada vertical amb Berenguer, que la ve a rebre d'esquenes a porteria encara a camp propi. Juga a la dreta amb Areso. El control orientat d'Areso per habilitar Iñaki Williams, que li vol tornar la pilota. Està molt atent Romero per tallar. Ve l'Espanyol. Romero amb Pol Lozano. Com de carrer, falta. L'àrbitre la marca. Falta claríssima. Pel camí pot haver pres mal Unai Gómez. En jugada fortuïta amb en Pol. L'àrbitre diu que és pilota per l'Espanyol. Som-hi. Cabrera, a la zona de mitjos. Enrere amb Riedel.
1: Molta gent, eh?
0: Molta gent, sí. Jo no sé si fins i tot 30.000, eh? Potser no, però poc faltarà, eh? Uh-huh. Riedel, cap a Omar. Ui, Omar enrere la sessió sobre Dimitrovic, que ha de controlar amb el seu peu esquerre. La gent s'ha posat un pèl nerviosa. Sort que l'Athletic Club no pressionava. Cabrera, pilotada llarga, buscant Roberto. Tot l'avantatge serà pel porter Unai Simón, que l'atrapa acollint-la entre els seus braços al límit de l'àrea. 7 i mig per arribar al descans. 0-0.
1: L'equip no ho està fent malament. Ha arribat aquella rematada de Romero, després aquesta de Roberto, alguna rematada d'Edo Espósito. Però no sé si serà el dia per jugar amb dos puntes al final, eh?
0: Aviam, que ara qui ho prova és l'Atlètic Club. A la punta dreta, Berenguer. Està molt sol Unai Gómez, que és qui rebrà per fer una centrada a prop del vèrtex de l'àrea. Compte, que troba dins a Ruiz de Galarreta la centrada Riedel providencial, abans que arribi Iñaki Williams. Estava sol Iñaki, la centrada el buscava i Riedel ha estat atent per allargar el coll com una girafa i enviar directament a corna. Quin perill, tu.
1: Ui, si va un palet més alta...
0: Deixa sol Iñaki, sí.
1: Està sol, eh?
2: Sí, el partit està obert, eh? Però vull dir que ells quan arriben ho fan amb certa facilitat, també.
0: Sí, i ells no estan construint com per arribar-te a incomodar. Estan enviant pilota llarga i t'estan fent massa... No perill, però sí t'estan incomodant massa fent molt poc. Allà amb el corna.
1: Aquí, s'ha de marcatges, aquí, agafar una miqueta.
0: Ruiz de Galarreta, la penja des de la dreta, Unai amb el cap, pentina la rematada, el travesser, queda morta Dimitrovic. Mare meva, quina oportunitat de l'Atlètic Club. El segon pal han rematat, la pilota s'ha penjat del travesser i ha acabat caient per sort davant de Dimitrovic. Li han arribat a xutar a boca de canó, eh? No marca l'Atlètic de miracle. Ara que ho proves l'Espanyol, que busca una transició ràpida. De dreta a esquerra, Omar, cap a Romero. Romero vol marxar de Berenguer. Ve des de l'esquerra i cap al mig, Romero.
1: No hagués valgut, eh?
0: Per fora de joc?
2: No, toca amb el braç. Pot ser que li toqui el braç. Sí, tu ho veus clar? No sé si toca el braç o l'esquena. No sé ben bé on li toca.
1: Jo crec que li toca el braç i la pilota va al pal. Sí.
0: Ataca l'Espanyol. És Pol Lozano, que busca la passada dins. Fàcil, directament a les mans d'Unai Simón. 5 i mig i arribarem al descans 0-0. Com que l'àrbitre no ha assenyalat res, comptarem com a oportunitat clara de l'Atlètic Club.
2: Bàsquet, perdent de 16 al Hajo Post Lleida, 51-35 a la pista del Perogán, encara amb 3 minuts i mig per jugar-se al segon quart i arrencat el partit del Barça, 4-10, de moment primer quart a la pista del Granada.
0: Compte que ara guanya una pilota dividida, Rego, diu l'àrbitre que en falta sobre Edu Expósito, serà possessió per l'Espanyol, zona de mitjos. Ara sí, clavats, 5 pel descans. Nervis. 0-0. Us ho explica RAC1.
1: Darrerament la panxa se m'encongeix.
0: A mi
1: no
0: també,
1: sé per
0: sí,
1: què.
0: Sí, sí. Jo dies que ni bereno. I això és molt amb mi, eh? Jo no perdono un berenar, eh? Des de 1985.
2: Sí, digues.
0: No, que atacava l'Espanyol, però ha perdut la pilota Roberto, la gent demana falta, l'àrbitre no la veu. Ara compta el contraatac de l'Atlètic Club, molt bé Rubén, treballant sobre Ruiz de Galarreta, se la queda Robert Navarro, perill, l'obertura, la de caçar Romero, la caça Romero, que juga amb calma sobre Antonio Roca. Intenta llançar el contraatac, Antonio, falta clara de Rego, pilota per l'Espanyol, Xavi.
2: No, ets de la colla Branil, tu, vull dir, hi ha gent sí. que no perdona un berenar ni que el matin.
0: Sí, el que... intento...
1: Però que és de tallat, és de què? És el berenar.
2: No, berenar vol dir alguna cosa sòlida, un berenar. No?
0: Sí, però jo accepto berenar com a moltes coses, eh? Vull dir, és trencar una mica la gana. Aviam, espera, que ataca l'Espanyol. Ara un gol m'aniria molt bé per berenar. I va Romero, que vol fer jugada, la pilota toca en Berenguer i es corna.
1: Jo un talladet ara, amb una magdalena.
2: Home, això sí.
1: I ben calent el tallat perquè pugui sucar bé.
2: Perquè berenars de forquilla no n'hi ha, no? No és una cosa que es porti.
0: No. No, això ho fan els guiris quan venen, que els veus ja sopant a les 6 de la tarda. Llavors, això sí que és berenar de forquilla.
1: Fotent-se una paella.
0: Sí, que dius, mare meva. Aviam el corna, 41 i mig. I anirà des de l'esquerra, Edu Expósito. Aviam si aquesta va ben posada. I l'Espanyol en pot treure profit. La penja Edu. Res, Iñaki Williams la treu de l'àrea de l'Atlètic Club. Surt Dimitrovic, li toca la pilota. Pol Lozano, llarga Dimitrovic directament a les mans d'Unai Simón. Mal resolt també per l'Espanyol. Compte que busca en llarg Unai Simón cap a Iñaki Williams. No la caça Riedel. Omar ha d'intervenir directament a corna. Mare meva, l'Espanyol, que malament està gestionant. Primer, els cornes a favor. T'ho dic, d'entrada hi ha una rèmora amb els cornes a favor, que és que no en remates cap. Això vol dir que no estan ben posats. Això primer. Com que no en remates cap, t'obliga a fer segona jugada, sempre que et cau la pilota, que per sort està sent la majoria de vegades, després del rebuig. I la segona pilota, l'Espanyol, tampoc l'està gestionant. Segona jugada, malament.
1: I després has d'anar amb compte de quedar-te pràcticament amb dos defensors amb un atacant d'ells.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Si jugues a l'1 contra 1 i Unai Simón treu la pilota i encerta a tirar-te-la al lloc...
0: Aviam el corna. El penjarà l'Atlètic. Ruiz de Galarreta, la toquen amb el cap. Jugadors de l'Espanyol, Romero el segon. I acaba enviant directament a banda, perquè protegeix a Dama. 43. Primer temps 0-0. Robert Navarro, que busca una pilota dins. Ridel amb el cap, abans que hi arribés Berenguer. Molt, la té ara l'alemany. La té Romero. Romero aguanta, Romero rep falta. Juga l'Espanyol al seu camp.
2: Molts corners, 12, 6 per banda.
0: Ara, l'altre dia sentia una dada, és igual, no la diré, us la dic al final. Una dada, us dic la conclusió. Una dada que deixa'm... L'Atlètic de Bilbao no és tampoc un equip especialista a l'hora de fer gols de córner. Ho deixo aquí. Fins avui, i espero que així continuï. Compte que juga l'Espanyol. La passada d'Omar, la volia tallar Roberto, la talla. El contraatac de l'Espanyol pot ser bo. Aviam Edu. Edu prova el xot. Unai. La demanava a l'esquerra Romero, però Edu ha decidit fer-s'ho ell. El seu xut fàcil per Unai.
1: S'ha de provar. I si algú ho pot provar des d'aquesta distància és precisament Edu Espósito, que té un bon cacau. Millor amb la dreta que amb l'esquerra, però la utilitza també, com ara hem vist. No?
2: Pensant Toyota, pensant estar baix Toyota, és automàtic, associes Toyota, estar baix Toyota, tens vehicles Toyota amb 15 anys de garantia. Si proves un Toyota Star Baix, segur que te'l quedes i mai més canvies de marca. Si vols un cotxe d'Ucas, jo ves a Star Baix a Sant Boi, Molins de Rei, l'Hospitalet i Agavà. Més informació a starbaix.toyota.es.
0: Hi ha alguns jugadors que, els dos de banda, ofensius, Dani, tant Rubén com Antonio Roca, que estan, jo crec que estan començant a patir l'efecte de no jugar habitualment.
1: Jo sé que no... segurament no ho farà, perquè bueno, ara s'acaba la primera part, acaba així, a la segona part no hi haurà canvis, segurament, però jo avui faria un altre tipus de canvi. L'altre dia vaig inventar Salinas, al final va entrar per unes altres circumstàncies, però va entrar, i jo avui posaria Edu Espósito una mica a banda esquerra, en lloc d'Antonio Roca, perquè després pugui anar cap al mig, i posaria Quique, i jugaria amb el amb dos puntes i Edu Espósito que fes de fals extrem esquerra per anar cap al mig i situar-se a la mitja punta i deixar el carril a Romero.
0: Arribem al 45, a partir d'ara un minut de propina. Ui, compte que Unai Simón s'equivoca, fa picar la pilota en Roberto i a sobre surt de l'àrea, li poden prendre la pilota a Unai, encara Edu Espósito, res, la traurà la defensa, quina llàstima, i espera que no llancin el contraatac ells ara. Quina liada, que dirien els búhos. Ara Unai Simón i va Robert Navarro. Queden això... mig minut per arribar al descans.
1: I això que hi ha Luis de la Fuente, no?
0: Pot ser, sí. Compte, Rego cap a Iñaki Williams. Volia tocar amb l'esperó, recuperarà l'Espanyol. Se la queda Urco. Urco davant de Dama, pilotada llarga d'Urco perquè mori aquí la primera part. Queden 15 segons, va. Xiularà l'àrbitre.
1: No va ser Roberto que li va prendre aquella pilota a Unai Simón un any aquí?
0: Sí, l'any passat, la temporada passada. Compte que pica Unai Simón, buscant l'esquena de Riedel, Unai Gómez, el xut! Fa el pal! Ui. El pal en l'última jugada de la primera part amb el 46 complert. Mala meva, descans. Demana mans l'Atlètic Club.
1: Sí, sí, no. Ui. Ui.
0: Demana mans l'Atlètic Club.
1: L'he vist dins, eh? Quan ha sortit la pilota.
0: Demana mans l'Atlètic Club, compte. Compte. L'Espanyol en l'última jugada de la primera part, eh? En l'última.
2: En el refús, després del xut.
0: En el xut d'Unai Gómez.
2: Sí, sí.
0: Diuen que pot haver-hi mans.
1: Cabrera, no.
0: Primer demanen penal de... No, jo crec que no.
1: Cabrera la toca amb la cama.
0: Sí. L'àrbitre diu que no. Descans. Mare meva.
2: Res.
0: Mare meva. Jo acabo de perdre una setmana de vida, eh? D'aquí uns anys. Mare meva. A veure, descans. S'ha acabat. Quin esglai. Demanava alguna cosa a l'Atlètic Club.
2: Sí, jo crec que la mà aquesta de Cabrera, perquè segons amb quina imatge et pot portar l'engany, però vaja, res.
0: Doncs res, primera part, que arriba al final, sense gols, amb més ensurts dels que tocaria, amb menys alegries de les que voldríem. L'Espanyol té el partit molt obert. El descans, Espanyol 0, Atlètic de Bilbao 0.
2: I marca el Sevilla, el gol de l'empat a la Ceràmica. Marca Quique Salas, mare meva, com ha enganxat la pilota, una centrada des de la dreta, ve botant i amb l'esquerra l'enxampa per afusellar Arnau Tenas, el porter del Villarreal, 2-2 al marcador, gairebé plorant a la celebració Quique Salas. Ha igualat un 2-0 al Sevilla. A punt d'arribar al descans, Villarreal 2, Sevilla 2, en sumaria 41 al Sevilla. Ara mateix en tindria un més que l'Espanyol, si acaben així els partits, però encara 45 minuts per endavant per jugar-se. Veig que és hora de berenar de molta gent. Ara mateix a l'estadi de Cornellà al Prat, també les imatges que ens mostra la televisió. Vaja, un berenar a sopar, també, allà, a aquesta hora. Uf, Dani, dos pals, un potser no hagués valgut, és veritat. L'Espanyol també ha tingut les seves, el partit és... És molt obert, molt obert. No sé si és una bona notícia o no, però està molt obert.
1: És molt perillós, el partit. Sí. Està perillós. Està obert, sí, però les dues més clares, ells. Haguessin vist la del pal, el primer pal de Laport, que hagués passat, però aquesta també, i nosaltres, clares, el xut de Romero, que ha fet una molt bona aturada a Unai Simó, i després... Hi ha rematades allò en perill, cap aproximacions de dir, ostres, aquesta jugada podria acabar la centrada qui era, Rubén, no ha tocat bé de cap, no l'ha donat bé al mig, algun xut a la frontal de l'àrea d'Edu Espósito, però crec que poc... No, i una pentinada d'Edu Espósito també al principi que ha sortit fora, però vull dir, no, ocasions clares, aquestes dues que ha tingut l'Atlètic Club. El partit està obert i és perillós. Està perillós, Et poden marcar, sí que tu pots marcar, però és que a nosaltres ens costa molt. Ara estem veient, per exemple, estaves ara dient el Villarreal-Sevilla. Escolta, tots els equips marquen. El Llevant ahir em va fotre 3. Ara el Sevilla 2-0 a Villarreal i n'ha marcat 2. Hòstia, a nosaltres ens costa moltíssim crear jugades i fer gols. Anem a veure aquesta segona part. Jo ja he dit el que faria. Que segurament que si ha de canviar a Antonio Roca, doncs posi a Terrats o posi a Pere Milla o el que sigui, però jo no deixaria de treure a Edu Espósito, el posaria més en banda perquè anés cap al mig, pràcticament seria un jugador del mig, i Romero més a aquell carril, i jugaria amb Quique i Roberto.
2: 40 punts faria l'Espanyol, empat insuficient seria aquest contra l'Atlètic Club, obligaria molt encara en les dues jornades que queden perquè s'acabi la Lliga quan tanquem el partit avui a Cornellà al Prat. Veurem què passa a la segona meitat, ara tornem cap allà amb l'Enric Sodo tocant els botons, amb l'Edu i amb el Dani Solsona. Ens posem al dia amb el Pep Tormos. Hola, Pep, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Què ens expliques?
3: Doncs que al Parlament l'oposició considera insuficients les disculpes de la consellera d'Interior per la infiltració de dues agents dels Mossos en assemblees de professors. Núria Parlon ha admès que va ser un error. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP demanen que s'assumeixin però responsabilitats i continuen exigint la destitució de Josep Lluís Trapero. El director general del COS també admet l'error, però descarta assumir responsabilitats polítiques. Anem cap al Parlament de Catalunya, Sergi Giró.
4: Sí, les disculpes de Parlon i Trapero durant la seva compareixença a la Comissió d'Interior del Parlament no han convençut l'oposició. Josep Rius de Junts, Laia Canyigaral d'Esquerra, Andrés García Berrio dels Comuns i Xavi Pellicer de la CUP creuen que l'error va més enllà del disseny tècnic de l'operatiu i reclamen conseqüències polítiques.
5: Alguns han descrit el que va passar com una decisió operativa, poc oportuna. No, el que va passar és il·legal.
6: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia.
7: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Demanem el cessament del director general de la policia.
8: Les explicacions que han donat ens semblen ridícules i són pràctiques que exercia la policia política del franquisme.
4: Parlona i Trapero insisteixen que ells no coneixien l'actuació i que Interior investigarà a fons els fets. Aquesta tarda, per cert, també s'ha conegut que dimarts que ve serà el torn de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que farà cap al Parlament per donar explicacions.
3: I a aquesta hora, Salvador Illa es reuneix amb diverses empreses tecnològiques a Silicon Valley, als Estats Units. És la primera parada del seu viatge oficial a Califòrnia, on s'estarà fins dissabte. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer.
9: Sí, fa una estona el president s'ha reunit amb catalans directius en empreses d'aquí Silicon Valley, per exemple, Google, Apple o Meta, i ara està visitant Plug and Play. Salvador Illa confia que d'aquí en surtin algunes inversions.
10: Venim a obrir-nos al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya, sempre amb un ànim de col·laboració, no pas de confrontació. I avui una jornada intensa, en veurem amb quatre empreses, una jornada molt centrada en la tecnologia, no? Estem en el bressol de la tecnologia, no? D'on ha sortit aquesta revolució tecnològica que està canviant les nostres vides.
9: A la matinada, tarda hora californiana, el president es reunirà amb Supermicro i Nvidia, amb qui el Barcelona Supercomputing Center signarà alguns acords de col·laboració.
3: I acabem explicant que quan falta un mes per la visita del Papa a Barcelona, el 97% dels pisos turístics legals estan ocupats. Són dades que publica Apertur, la patronal del sector. Per tant, pràcticament tot ple, i principalment es tracta de famílies que venen d'altres punts de l'Estat i d'Europa i que es queden 4 dies de mitjana a la capital.
2: Gràcies, Pep. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Obrirem una mica de cocteleo de Free Traffic aprofitant el descans del partit a Cornellà del Prat, aquest empat a 0 entre l'Espanyol i l'Atlètic Club. Avui el top 5, el cocteleo de Free Traffic per no perdre els bons costums i gaudir compartir amb cocteleo. Sempre n'hi ha un de perfecte per cada moment, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors, el cocteleo de Free Traffic. Pausa i tornem per viure la segona part a Cornellà del Prat, pendents també amb un ull de la ceràmica, on també tenim empat. Villarreal 2, Sevilla 2, a Cornellà sense gols, Espanyol 0, Atlètic Club 0.
11: L'Espanyol juga a RAC 1.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
14: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
15: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
16: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
15: Thank you!
14: Per aquí, sisplau!

0: ocasió.
1: Tenim un gran estoc en cotxes. Els revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i d'ocasió. Autocol·lecció.com.
2: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: RAC 1. Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 8 des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
5: En el segon pal, el cop de cap! Gol! De la terra! Cristian Stuani!
4: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1. Tots som un milió.
7: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
8: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
9: Fàcil, només amb un clic.
10: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
8: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
7: Molt ràpid.
10: Molt còmode.
9: Molt RAC1.
6: Tots som un.
7: L'Espanyol juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: 2:08, de moment el descans, empat a 0. L'Espanyol contra l'Atlètic Club en aquest partit de la 36a jornada ja de Lliga Primera Divisió. En quedaran dues ja només per posar el punt i final, i en aquestes dues i mitja que li queden ara a l'Espanyol ha d'acabar de certificar la seva permanència a Primera Divisió. Fa pinta que es mou alguna cosa a la banqueta per fer algun canvi ja al descans, Edu?
10: A la de l'Espanyol no, Xavi. Els suplents de l'Atlètic Club tots pilotejant. No tampoc té pinta que hagi de fer algun canvi Ernesto Valverde ara al descans. A l'Espanyol ningú treu el cap per aquí.
11: Ara se ve perdent de 25 al descans el Hajo Post Lleida, 63-38 a la pista del Breogán. El Barça guanyant de 4, ho hem partit a l'equador del segon quart, 24-28 a la pista del Granada. Què li ha faltat a l'Espanyol, Dani, en aquests primers 45 minuts a Cornellà?
12: Una mica més de profunditat, encara que els dos xavals, tant Rubén com Roca, estan fent un bon treball, sobretot defensiu. Després en atac no arriben molt bones pilotes, l'1 contra 1 no intentem, i clar, s'ha de jugar a través de generar el joc al mig del camp, on Edu Espósito un dia més està molt bé, és el que porta l'equip, el que és més ofensiu, el que pot crear alguna jugada, alguna passada amb precisió. No han arribat, i la veritat és que l'Espanyol ja no és d'ara, és de tota la temporada, que li costa molt generar ocasions de cara a porteria. Passa que la primera volta, doncs aquelles poques que generaves, doncs tenies l'encert de marcar i no et marcaven. Però ara hem vist, a la primera part, va rematar Romero pràcticament, i poca cosa més, no? I ja vam veure també el dia del Llevant aquí, que vam crear dues ocasions. Vull dir, és un equip que li costa, així com altres equips, doncs estem veient que generen i a més són efectius. Per això jo estava comentant ara que ara aquesta segona part segurament que no mouran res, no tocaran res, però a mesura que vagi avançant el partit, i el partit està perillós, perquè ells, sense fer gran cosa i sense generar molt joc al mig del camp, doncs quan t'arriben et dona la sensació de perill, aleshores potser posar un altre home en punta, perquè és que no et quedarà un altre remei segurament. El que passa que segurament farà entrar o a Pere o a Terràs, cosa que jo en aquest moment no faria, que jo faria posaria Edu Esposito, com he comentat abans, a banda esquerra per anar cap a dins i tenir un home més d'atac i més clarivident a l'hora de fer bones passades.
11: I a veure com gestiona Edu l'equip l'ansietat, si va avançant la segona part i no acaba d'arribar al gol.
10: Sí. A veure, tinc ganes de veure-ho perquè...
12: No hi ha cap canvi?
10: N'hi ha d'haver un a l'Atlètic Club.
12: Ah.
10: Entrarà Yeray, jo crec que en el lloc de Vivian. S'han esperat el descans. Bé, vull pensar que és Vivian, perquè, a veure, ara... A l'Espanyol no n'hi ha cap, això segur, han sortit els 11 ja. I a l'Atlètic Club veurem, perquè Laporta tampoc havia arribat al 100% al partit.
11: Laporta ja és al túnel, ara el veiem. Sí,
10: doncs
11: sí.
10: Mira, el que marxa és Vivian. Ara ens esperarem a confirmar-ho quan surtin tots els futbolistes, que van sortint ara mica en mica, no veig Dani Vivian. Per tant, fa tota la pinta que Yeray per Vivian serà l'únic canvi en el descans. El que et deia, Xavi, jo he vist... A mi no m'ha deixat bon cos la primera part. No m'ha deixat bon cos la primera part. Deu ser per el pal a l'última jugada, deu ser perquè veig que l'Espanyol ja no és marcar un gol. Ja no és marcar un gol. Generar una ocasió clara, allò que dius clara, li costa, el que deia el Dani, li costa tres vides. I en un equip en què, en aquesta dinàmica, en aquesta deriva, al rival li costa tant, poc, fer-te mal, jo estic convençut que l'Espanyol és que, bé, no vull dir que necessitarà dos gols si vol guanyar, però jo veig tan difícil fer gol com deixar la porteria a zero, no ho sé, veurem a la segona part. Fins i tot et diria que firmo, mira el que et dic, quina bajanada et dic, firmo arribar al 75 a un quart d'hora pel final amb empat a zero i que llavors ja la desesperació ja jugui sola. Comença la segona part.
12: Però ara aquesta segona part amb el pastís que t'estàs fotent ho veus millor? No?
10: Ah, sí, és que el millor que ha passat al descans, mira, tant per d'abrenar, i ja estava previst, no ho hem demanat, però la Lídia, que és una fidel oient de Callús, ens ha portat coca de Callús.
11: Oh.
10: I tu, quina meravella. Mil milions de gràcies a la Lídia i a la seva gent, caram, que han pujat expressament
12: boníssim
10: aquí a la cabina. No,
12: boníssim.
10: És boníssima la coca, increïble.
12: Només ens falta el tallat.
10: Enric Soto, que no para de moure el bigoti.
11: Parlant de berenars avui, veus? Pam.
10: Sí, pam, ens ha arribat un superberenar. Mil gràcies. Compte que ataca l'Atlètic Club a pilota dividida al mig del camp que vol endur-se Edu Expósito, però qui la talla és Laporte per enviar directament a la línia de fons. Mira.
12: Jo crec que ara Roberto amb Yeray no és el mateix central que Vivian, Jo crec que ahir pot guanyar alguna acció que no ha guanyat a la primera part.
10: 29.943 espectadors. Ens hem quedat a una cinquantena dels 30.000. Ja era més o menys això, Empat a zero, al primer minut de la represa. Juga l'Espanyol. Per l'esquerra, Romero, passada dins, sobre Roberto, que la baixa a la posició del mitja punta. Habilita Urco. Urco cap a Edu Expósito. Canvia el joc, malament. Però la pilota encara és de l'Espanyol. Omar ha de recular. Ja ha perdut l'efecte sorpresa, perquè l'Espanyol estava jugant al camp de l'Atlètic Club i ja... I ara està jugant al seu camp. Com a marca va Dimitrovic.
12: No, Monchi no ha baixat a la mitja part.
10: No, crec que no. Riddle, amb Omar. La ve a buscar Urco. Desplaçament d'Urco, des del mig cap a l'esquerra, perquè la baixi Romero, a la línia que divideix els dos camps. Romero amb Pol Lozano. Buscarà de nou una passada cap a l'esquerra, on Antonio Roca la demana enganxat a la línia. Ja la té el Marc Torellenc. Vol marxar de Berenguer. Encara Antonio Roca, que va per fora. Prova de treure la centrada. Passadíssim al segon pal. No hi arribarà Dama. Sí, Rubén, que la caça. Pot ser bo l'atac de l'Espanyol. Rubén amb Edu Expósito. D'esquenes a porteria buscant línia de fons. No. Li deixa espai Rego per treure la centrada. Encara Edu. Aquesta pilota no ha sortit. Se l'endú Rego per l'Atlètic Club, que acaba traient la pilota d'aquí amb Adama. Adama volia jugar en llarg. Tot l'avantatge és per Urco. Tot l'avantatge és per l'Espanyol, que recupera. 26, dos i mig, vull dir.
11: Tens pressa.
10: Ja no sé ni el que dic. No, estava parlant de l'any en què estem, el 26. És per situar-me. Estic tan nerviós que necessito situar l'any. Quin any estem, el 26? Molt bé. Riddle. Cap a Pol Lozano. Espanyol. Jugant per l'esquerra, a terreny de l'Atlètic Club. passada de Romero, compromesa pels defenses. I arriba abans Omar, que Robert Navarro. Ho torna a provar l'Espanyol, amb Cabrera. Cabrera amb Antonio Roca, fa un control orientat. Pot ser bona l'acció, buscant al mig Urco. Ja terreny bas, Urco cap a Romero. Diu l'assistent que no hi ha fora de joc, sí. Primer no aixecava, després aixecat. Fora de joc de Romero, jugarà l'Atlètic de Bilbao. Superat el 3, primer temps. 0-0.
11: Amb la nevera aquí, amb l'Estrella d'Amba a punt i ben fresqueta ja per obrir-la quan marqui l'Espanyol el primer gol del partit. Últimament no n'obrim moltes.
10: Hem obert dues en 6 partits, imagina't.
12: I ens han sentat malament.
10: Sí, i les dues no han servit de res.
12: I això que són boníssimes.
11: Sí, sí, no és culpa de la cervesa, eh? No, a veure, no, sí que... de l'Estrella no és, eh?
12: Sí, no, clar. que va.
10: Menteixo, sí que han servit. Ens han servit per gaudir-les. El que passa és que no li han servit a l'Espanyol. A veure, Omar, que toca amb el cap. També posa el seu Riddle. La pilota vorejant la frontal de l'Espanyol. Rubén queria posar un punt de calma. Enrere cap a Dimitrovic. Pilota de llarga del porter serbi. Roberto lluitant amb Gerai. La toca al central de l'Atlètic Club. Omar amb el cap, en lloc de baixar-la amb el pit. Qui la controla és Rubén. Rubén amb Urco. Aquest enrere amb Omar. I torna a començar amb Dimitrovic a la frontal de la petita. Cabrera amb Romero. Ve a controlar-la Pol Lozano. Compte que ara l'Atlètic de Bilbao està pujant la línia de pressió, eh? I no es pot badar aquí. Pilotada llarga de Cabrera per Roberto, que s'està barallant amb Gerai. Recupera l'Atlètic Club en passada llarga, massa de Romero, tot l'avantatge és per Laport. Unai Simón. La rifa al cercle central, on guanya el salt Urco per l'Espanyol. La té Riddle, en construcció un altre cop. Cabrera cap a Urco, obertura d'Urco. A l'esquerra sobre Romero, a poques passes de Manolo González, que no para de donar indicacions. El públic que intenta jugar... el partit també, i posar-hi un granet de sorra. Bona passada d'Urco cap a Romero. Romero al doble, Antonio Roca. La passada de Romero no és bona, talla Berenguer, que marxa fins al corna propi i acaba regalant la pilota de banda. Va, som-hi. S'ha d'aprofitar cada bon impuls que tingui l'Espanyol en el partit, cada fase de segona part en què estiguis més còmode, que l'Atlètic Club s'ha d'intentar fer mal. Riddle cap a Omar al cercle central. L'havia buscat Rubén Sánchez, pressionat per Adama Boiro. Torna enrere l'Espanyol. Amb els centrals. Cabrera. Pilotada llarguíssima. Tot l'avantatge serà per la defensa de l'Atlètic de Bilbao. Areso, que controla amb el cap. No li ha marxat aquesta pilota? L'àrbitre diu que no. Cabrera posa la cama. Gairebé mata Antonio Roca. Tot acaba en banda per l'Atlètic Club. Gairebé 6. Segon temps. 0-0.
11: Voleu iniciar un debat elèctric o gasolina, híbrid o híbrid endollable? Si teniu pensat canviar de cotxe, Expo Ocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Més de 1.000 vehicles d'ocasió seminous i quilòmetre zero. Això és ja, eh? A tocar dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva. I també hi haurà furgonetes i autocaravanes. Per més informació, expoocasió.cat.
10: Mira que vol fer jugada Roberto. Obertura des del mig cap a la dreta. Mala passada sobre Rubén, però se la torna a quedar l'Espanyol al mig. Omar, cap a Urco. No, Urco busca l'espai. Rubén, tot l'avantatge serà per a Adama, que la deixarà sortir per la línia de fons. Servei de porteria per l'Atlètic de Bilbao. Dani, com te'n suma aquesta segona part?
12: La veritat és que es queda tota aquesta segona part de patiment, eh? Però més de patiment ja no és només per si nosaltres podem marcar o no, sinó perquè com el partit està obert, jo estic patint de que no ens marquin ells, que no ens marquin, perquè mira... si la cosa acabés així, dius, no és un bon resultat, però és millor això que res. Per això pateixo, perquè potser nosaltres amb alguna arrencada doncs, podem marcar.
10: Mira, amb la rematada amb el cap de Roberto, pentinant per la cursa de Rubén, que no hi ha arribat mai, a mans Gerai, recupera l'Atlètic Club. És Unai Simón, que l'enviarà directament de banda a l'àrea tècnica d'Ernesto Valverde. Servei de lateral per l'Espanyol, que la posa ràpid en joc. Romero, cap a Cabrera. Cabrera jugant amb Riddle. L'Atlètic Club plantat en fase defensiva. Riddle.
12: Poques idees a l'hora de treure la pilota. Si no sap... si no...
10: Ui, espera, perdona, la passada de Pol enrere cap a Omar, compromesa directament a Dimitrovic.
12: Si no s'apropa una mica més Edu Espósito, que és el que té més sentit i més coherència a l'hora de jugar la pilota, doncs ens costa moltíssim aquí entre Cabrera, Riddle, Pol Lozano, Urco, ens costa molt.
10: Romero fa el control orientat cap al mig, rebent des de l'esquerra. L'Espanyol ho prova amb els centrals. Riddle, passada llarga, buscant Antonio Roca, pot ser bona. El control d'Antonio, davant d'ell Areso. Antonio punta esquerra, vol marxar a línia de fons, massa llarga aquesta pilota que li ha marxat Antonio Roca. Va, va, però s'ha d'anar provant, s'ha d'anar provant.
12: Per velocitat és difícil que se'n vagi d'Areso, perquè si alguna cosa té Areso és que és bastant rapidet la jugada lateral. Una altra cosa és després, quan té la pilota al peu, que sembla que li costa una mica, no? Però ahir Roca, doncs, ara ja que van passant els minuts, cada vegada està una mica més cansat, ha d'intentar, ell que és dretar, no mirar d'anar cap a fora, sinó mirar d'anar cap a dins una mica i perfilar-se per veure si després pot rematar.
11: Dèiem gel, el turmell de Vivian ha assegut a la banqueta de l'Atlètic Club.
10: 8 cap a 9 de la segona part, Espanyol 0, Atlètic de Bilbao 0. Toca amb el cap Riddle, també posa el seu Laport. Hi va Unai Gómez, falta clara de Riddle. Uns metres dins del terreny de l'Espanyol, ha arribat tard al central alemany, que han vestit Unai Gómez. S'aixeca el futbolista basc, el Sylvester Stallone jove. La falta quedarà situada, com dic, a terreny blanc i blau, a la posició de l'interior esquerra de l'Atlètic Club.
12: Tu veus els que estan escalfant allà baix? Perquè jo...
10: Sí, veig Piquel.
12: No, jo en veig uns quants, però no veig aquí.
10: Piquel, Pere Milla, Quique García. Jofre i Terrats. Aviam, que pica la falta l'Atlètic de Bilbao. Tothom atent, perquè la penjarà directament a l'àrea Berenguer. Va al segon pal, salta Yeray, la prolonga, pentina, no marta, l'has de treure de sobre. Yeray que fa una centrada a l'interior de l'àrea, fàcil per Dimitrovic, que intenta llançar llarg Edu Expósito, però és curt. Volia buscar llarg, però fa un xut curt. Després la vol baixar Romero, que intenta fer jugada. Res, li prendran la pilota al cercle central. Berenguer habilita la pujada d'Areso. Compte que s'ha de tornar, eh? Urco fent d'improvisat lateral esquerre. Areso va fins a la línia de fons. Prova la centrada d'Areso. Toca en Urco. Serà corna. No, és porteria. Areso estava convençut que l'últim en tocar havia estat Urco. No hi està d'acord l'assistent. Servei de porteria per l'Espanyol. Superat el 10 de la segona. 0-0.

0: últimes jornades necessitaràs 4 punts.
1: 4?
0: Sí. Jo crec que la salvació estarà per sobre dels 43. És a dir, jo crec que pot haver-hi algun equip que baixi amb 43 punts.
1: Clar, que hi haurà molt empat i pot haver aquí, sí, sí. Molt empat a punts, vull dir, sí, sí.
0: Compte, eh? Compte. És a dir, si avui no guanyes, si avui empates, posa-li, prohibidíssim perdre a Pamplona. Prohibidíssim. I has d'anar a buscar l'empat. Compte, Iñaki Williams, atura Dimitrovic. És a dir, ja mínim l'empat, ja mínim l'empat. Compte que Cabrera vol llançar Romero, va per terra Berenguer, l'últim en tocar el jugador de l'Atlètic Club. Manda per l'Espanyol.
2: Ja marcarem, no preocupis.
0: O sigui, el tema és quan. Bueno. Seria interessant abans del minut 95 o 96. Vull dir, abans que s'acabi el partit. Omar. Omar amb Riedel. Riedel amb Cabrera. Trobarà la línia de mitjos, passada sobre Romero. Control orientat de Romero, s'ofereix al mig. Riedel de nou. Tenen la pilota els centrals de l'Espanyol. Cabrera. Cabrera cap a Pol Lozano. En Pol té Romero, al passadís de l'interior esquerra. Encara Romero, que vol treure de nou la pilota enrere per Pol Lozano. Punta esquerra. En Pol que intenta una centrada. La vol caçar Edu. La centrada d'Edu! Oh, no hi ha arribat, no hi ha arribat Rubén. L'ha deixat passada amb Aboiro, no era bona per Rubén. Ara qui busca l'atac amb velocitat és l'Atlètic Club de Bilbao. Corre cap enrere Rubén per tapar l'atac basc que s'ha frenat. S'ho ha pres amb calma Adam Aboiro. Yeray. La demana a l'espai Iñaki Williams. Compte que guanya l'esquena de Cabrera. Encara Iñaki. Iñaki que no marxi de Cabrera. Continua Iñaki girant. Espera l'arribada de Berenguer fora de joc. No valia. No valia perquè en la primera passada Iñaki ja era en fora de joc, diu l'assistent. 13, segon temps, 0-0. Juga Omar. Cap a Urco. Tu, Dani, ensumes canvis aviat? Si la tònica continua sent aquesta, que és que l'Espanyol no és capaç de generar oportunitats?
2: Jo faria canvis, però jo crec que Manolo encara esperarà, encara tardarà, perquè crec que ho veu bé. Crec que Manolo està veient bé l'equip. Potser tardarà 5 minuts. Però a quin minut estem?
0: El 14 de la segona.
2: 14 de la segona?
0: Queda mitja hora.
2: 60, estem al 60. No, no,
0: estem al 60, sí.
2: No tardarà gaire, no.
1: Sí, ja comença a xerrar amb els seus ajudants.
0: A veure, Omar. Cap Antonio Roca, talla Berenguer, la pilota se la queda a l'Espanyol. Cabrera, dins per Edu Expósito, volia fer el control cap a Romero, ha amagat la cama perquè si no feia falta, l'Atlètic de Bilbao se la treu de sobre, serà de nou pilota per l'Espanyol.
1: A dos quarts de 10, a la Bes Barça, Mendiso Rotza, Edu vol saber quin 11 treu Flick.
0: Som-hi.
1: Hola, Marta Ramon, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Dic per veure més o menys opcions, que el Barça no es deixi punts avui al camp de l'Alavés, que avui juga el Barça, però juga també el Girona i l'Espanyol, a Mendiso Rotza.
3: Ho sabem, ho sabem. Fa rotacions. Hansi Flick sortirà amb Chesney a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, el debutant Álvaro Cortés i Valde a la defensa, al mig del camp Bernal i Caçador a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Olmo, i al davant, Roni, Lewandowski i Rashford.
1: És un mix de...
3: Un mix.
1: De jugadors en pocs minuts i de jugadors i titulars a alguns d'ells. I Tec a la porteria, Edu. Chesney.
0: Em deixa molt tranquil, això. Amb vapejador o sense?
3: En principi, sense vapejador. En principi.
0: Compte, perdona que ataca l'Espanyol. Quina passada d'Edu Expósito. Quina passada d'Edu Expósito, mare meva. Mare meva.
2: Necessita, ara ja, l'equip necessita fer els canvis. Ara ja no pot tardar ni dos minuts més.
0: Que bé, Edu Expósito en el rebuig, a la torna que de l'Espanyol. Aguantem aquest atac perquè pot ser bo. Antonio Roca cap a Urco, veu l'arribada per la dreta d'Omar. Vèrtex de l'àrea, fa la centrada, Omar, la treu la defensa, banda.
1: Gràcies, Marta,
3: Fins després.
1: Fins ara. Avui a la Bes Barça amb canvi de papers, veurem quins i quants i on i a on serà cadascú. A partir de les 9, vaja, quan tanquem la transmissió de l'Espanyol, que ja s'hi posarà el Pou i companyia. 0-0 l'Espanyol, la gent animada a Cornellà al Prat com ha de ser, i comença a haver-hi moviment a la banqueta de...

0: Manolo González.
1: Sí, veurem qui entrarà. Veig Pere Milla, i veig Jofre Carreras. Prepara també un doble canvi l'Atlètic Club. Compte, que ataca l'Espanyol i pot ser bona. Antoni Roca, punta esquerra, línia de fons. Encara Antonio, la posa Antonio. No hi arriba Roberto. El rebuig de la defensa se'l quedarà Omar fora de l'àrea. No valia perquè ha marcat falta en atac. Falta en atac. Jofre i Pere Milla, Dani, els primers canvis a l'Espanyol. A l'Atlètic Club entraran Guruceta i Jaureguizar. Per qui creus que entraran els de l'Espanyol?
2: Dóna la sensació cap als dos de banda, no?
1: Sí, que tu creus que van
2: a
1: fora
2: no sé,
1: Antonio
2: no...
1: i Rubén.
2: Sí, a no ser que tregui un del mig i posi Edospósito al doble pivot, però no veig qui pot anar així per Milla. Sí, pot ser, eh? Pot ser que tregui a Pol Lozano.
1: Que hi haurà la corrua de canvis. Els primers seran els de l'Espanyol o els de l'Atlètic Club? Aviam. Els primers són els de l'Espanyol. Jofre per Rubén. Aquest estava cantat. I Pere Milla entrarà en el lloc d'Antonio.
0: Les dues bandes.
2: Sí. Jo particularment... com no pot ser d'una altra manera, hem de fer cas al que faci Manolo, no? Però jo no hagués fet aquest canvi, ja ho he dit a la primera part, però això no significa que el que hagués fet jo hagués anat bé i aquests que ha fet Manolo no. Al contrari, ha d'estar bé el que fa Manolo. No...
1: A l'Atlètic Club marxen Iñaki Williams i Rui de Galarreta, entren Jaureguizar i Guruceta.
0: També se'l va per home, això, Dani, no?
2: Sí. A més, jo crec que guanyen amb Guruceta, guanyen el joc aeri i també més oportunitat a l'hora d'estar a prop de l'àrea. I Jaureguizar fa un treball al mig del camp, que és el titular, eh? És el titular.
1: Aviam que vol llançar el contraatac l'Espanyol. Edu Expósito no ho ha vist clar, llarg sobre Jofre. Edu, bueno, i dóna-la. Al final l'ha acabat donant enrere cap a Riddle. 18 i mig. Segona part, 0-0. La té Romero. Ara jo crec que l'Atlètic de Bilbao, qui tindrà més cama, pujarà un pèl la pressió, no?
2: Home, Jaureguizar aquí al mig és un bon element. A més, a vegades s'estira perquè...
1: Errada d'Omar, perdona, Dani. Van passada sobre Urco, pot organitzar l'atac l'Atlètic Club. Robert Navarro, la rematada, hi ha un rebot, corna. La rematada de Jaureguizar a l'esquerra. Hi ha un rebot, corna. Que imprecís. Que imprecís l'Espanyol. Omar, que mig discuteix amb algun company que li retreu aquesta errada. Errada bastant imperdonable, eh? Era una passada sense pressió.
2: No, no, i que Jaureguizar juga el doble pivot, però i que fa un treball descomunal, però després, quan té ocasió, s'estira, com hem vist ara, no?
1: Ha estat el mateix Omar, i ha acabat enviant a corna. Corna que picaran des de l'esquerra. El piquen en curt. La ve a buscar Adama Boiro, vèrtex de l'àrea. No s'anima amb el xut. La dona per Robert Navarro. Fa un ciri la pilota després d'un rebot. La vol baixar Riddle. Yeray va per terra. Demanen... Jo crec que demanaven alguna cosa. Demanen penal. La veritat diu que no. La penja Adama Boiro. La deixa passar Pere Milla. I Urco rebutja directament a banda. Aquí Pere Milla li estava dient a Dimitrovic, parla, perquè si no, no sé si ve algú darrere. O al revés, jo crec que li ha parlat Dimitrovic.
2: Doncs si li ha parlat i no ha sortit, mal fet. I si Pere Milla pensava que sortia Dimitrovic sense dir-li res, tu si veus la pilota i veus que està a la zona de perill, tu el que has de fer és treure-la.
1: Sí. Aviam que ataca l'Espanyol, l'Atlètic Club, marca falta, però Adama, si Adama ha retingut la pilota baix... Havia caigut Adam amb la pilota als peus i en lloc de marcar Hernández Maeso, que l'havia retingut, diu que li han fet falta. Doncs la falta serà perillosa des de l'esquerra, la penjaran directe a l'àrea al 20 i mig de la segona part. Jo no veig aquí falta per enlloc. Diu que és falta de Roberto. A mi no m'ho sembla.
0: Pilota dividida i després toca la pilota també quan està amb la pilota entre les cames. No?
1: Jo crec que era pilota per l'Espanyol, per retenció, però bé. La tanca... Quedarà situada al vèrtex de l'àrea. La pilota de l'Atlètic Club a pocs metres de la línia lateral. La penjaran directament. Al costat de la pilota Berenguer i Robert Navarro.
2: El que Berenguer té una bona rosca, eh?
1: Serà ell, sí. Serà ell qui la posi. Tothom atent, eh? La penja Berenguer amb el cap, la treu Pere Milla de l'àrea de l'Espanyol, se la queda de nou l'Atlètic Club, Robert Navarro intenta penjar-la un altre cop, Pere Milla ara amb el pit, i va Pol Lozano, l'Espanyol no... Romero. No fa bona passada, l'Atlètic Club torna enrere, passada compromesa sobre Unai Simón, que se la treu de sobre per enviar directament a banda. Va. Aquí s'ha de guanyar metres i empenta. Servei ràpid de l'Espanyol, buscant per la dreta Jofre, davant d'ella Adama, encara Jofre, la primera la perd. Li pren la pilota a Adama, que a més fa jugada per l'Atlètic Club, buscant Unai Gómez. Unai la dona, de nou per Adama, Adama en Jaureguizar. Obertura a la dreta perquè rebi Areso encara camp propi. Pressiona Pere Milla. Areso que l'aguanta. Areso torna a jugar enrere amb els centrals. Laport. Havia buscat Rego. Edu Expósito reclama que per la dreta animin una mica la pressió. Jofre i Urco estaven una mica enfonsats. Ara la pilota la talla Urco. En la passada de Jaureguizar, encara Urco, busca Edu Expósito. A l'espai la demana Jofre. Per ell va la pilota davant d'Adama, punta dreta a l'atac de l'Espanyol. Encara Jofre intenta treure espai per la centrada, busca la línia fons, fa la centrada. Jofre, Pere amb el cap! La pilota queda morta i serà directament per Unai Simón. Llàstima que no ha pogut fer la rematada neta, Pere, perquè ho ha evitat molt bé Geray.
2: Jo faria entrar Quique, trauria a Pol Lozano, posaria Edu Expósito a el doble pivot i jugaria amb dos davant. És que, clar, ja portem 22 o 23 minuts.
1: Roba molt bé una pilota Riddle, jugant-se pràcticament al cap en lluita amb Guruceta. Després s'equivoca Pol Lozano, vol recuperar i recupera Urco. Bona passada d'Urco sobre Edu. Aviam l'Espanyol amb velocitat. Urco amb Pol. La demana l'espai Roberto. Encara Pol, lent Pol. Perd la pilota i Areso fa jugada per l'Atlètic de Bilbao. La talla Cabrera, que s'equivoca i la regala. Compte, perquè ara els pixats al ventre són de l'Espanyol. Cabrera a punt de fer falta de targeta. Encara l'aguanta. Robert Navarro fa la centrada. Riddle amb el cap. És viva a l'àrea de l'Espanyol. Salta Berenguer. Jo crec que ha fet falta, no? Se la queda Pere Milla. Falta sobre Pere, claríssima. Pilota ara sí per l'Espanyol. 23, segona part, 0-0.
2: No ens mereixem això. Aquest patiment.
1: No. La veritat és que no. La veritat és que no.
0: Sí, ara, ell jugant amb les teves errades, però la d'abans d'Omar, ara aquesta de Cabrera.
1: Sí. Saps el que et mereixes? El servei Cashback.
2: Exacte.
1: Que et dona CaixaBank, perquè és el millor. I tu et mereixes el millor. Perquè ara, pagant amb la targeta de CaixaBank, els establiments adherits, que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners i capgires el marcador. A CaixaBank, compte que ataca l'Espanyol. Romero per l'esquerra, entra dins l'àrea, fa el retall Romero, encara Romero, prova el xut Romero, el tapen, ho intenten Pol en segona onada, de nou per Romero. Romero al vèrtex, prova la centrada Romero, Pere Milla, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pere, Pere, Pere, Pere, Pere, Pere, Pere, mitja vida, Pere, mitja vida, Pere, que aquest gol pot ser mitja vida. Ho ha provat l'Espanyol amb fe i empenta per l'esquerra. Romero de primeres no ha pogut. Romero de segones ha centrat. I en Pere, el primer pal, recorda com era fer un gol. I mira que en feia de setmanes, Pere. I mira que el necessitàvem. I mira que és oportú aquest gol. El 25 de la segona. S'avança l'Espanyol. Centrada de Romero. Rematada de Pere Milla al primer pal. Espanyol 1, Atlètic Club 0.
0: Obrim una estirada per celebrar el primer de l'Espanyol, el gol de Pere Milla, el gol que li donaria 3 punts importantíssims a l'equip de Manolo González des d'aquell 22 de desembre, des d'aquella última victòria de l'Espanyol que no marcava Pere Milla. Ha triat bon dia per tornar-ho a fer. 1-0 amb una gran rematada, Dani, el primer pal.
2: Sí, difícil, no era fàcil, perquè a més ha rematat amb la cama dreta, que ha hagut de girar bé el turmell per poder amb l'interior col·locar-la al pal curt. La veritat és que m'ha recordat aquelles rematades que feia Pere Milla la primera volta tan impressionants. Doncs avui hem vist aquesta rematada. Bé, hem fet ara, jo crec que el més difícil, que és marcar. Ara hem de saber gestionar
3: aquest resultat. A Sevilla no ho vam saber fer i aquí s'ha de fer. I si, escolta, i si toca defensar amb 14 defenses, defensem amb 14, eh?
1: Ha fet un canvi l'Atlètic Club, ha marxat Areso, ha entrat Gorosabel. Canvi d'home per home al lateral dret. 26, segona part. 1-0. 26, segona part, 1-0. Que important seria guanyar aquest partit. Que important seria guanyar aquest partit i situar-te amb 42 a la classificació. Oh, mare meva.
0: El Sevilla continua empatant a 2 a la Ceràmica. Villarreal 2, Sevilla 2. Per aquest partit ja es veu d'una altra manera, amb l'1-0 a Cornellà al Prat.
1: Romero, per Urco. L'Espanyol jugant a la zona de mitjos. Intenta llançar allà Romero per Adama Boiro, que rebutja, posa el cap Omar. No hi arribarà Pere Milla, tot l'avantatge és per Gorosabel. Salten Romero i Berenguer, la pilota se l'endú l'Atlètic Club. La passada no és bona, recupera Cabrera, cap a Pol Lozano. Intenta llançar en velocitat, ai, la passada d'en Pol no és bona, filtrada, però molt bé Edu, treballant per recuperar una vegada i una altra. La pilota se l'endú l'Atlètic Club, Berenguer, toca en Pere Milla, en Pol posa la cama, vol recuperar Roberto, se l'endú Roberto, falta clara de Berenguer. Marca falta, home, és falta! És falta! Els teus nassos, home! Mare meva, quina falta s'acaba de menjar! Li dona la pilota davant de l'Atlètic Club.
0: Sí, sí, l'agafa de la cintura, claríssimament.
1: Mare meva. Recupera una pilota Pere Milla, que vol jugar per l'esquerra. Talla Gorosabel, llarga al mig del camp. Pol Lozano posa la cama. El rebuig de la defensa de l'Atlètic Club se'l queda Romero. Romero ve amb l'esperó. Cap a Cabrera. Cabrera en busca llarg. No hi ha fora de joc de Roberto. Talla amb el cap Yeray. Pantina. Jaureguizar, se la queda l'Espanyol. És Edu, que rep de Pol. Edu a l'esquerra amb Roberto. Li torna la pilota Edu Expósito. No hi ha rematadors a l'interior de l'àrea. Sí que hi és Pere Milla. Pere, que rep de Romero. Li llançava la paret amb Jofre. Al terra, Yeray, corna. Som-hi. 28. Segona part, 1-0.
0: Un segon gol aniria bé, Dani, eh?
3: Sí, sí, molt bé. Ara ja no faria el canvi de Quique, eh? Ara, si el fes... seria per Roberto, eh? Però ja posaria Rubio, eh? Posaria Rubio.
1: 5 defenses?
3: Set.
1: 28 i mig corna. Vibra l'RCD Stadium. L'Espanyol vol guanyar un partit 18 jornades després. A la 19a, l'últim equip a qui va guanyar l'Espanyol va ser l'Atlètic Club, a Sant Mamés. Era el 22 de desembre, no ens havia tocat la grossa. La penja, Edu Expósito amb el cap Cabrera! Unai en dos temps. Semblava... Ui, compte que s'equivoca Unai. L'àrbitre no ha vist res, marca falta. Sí, sí, jo crec que era clara. Per un moment, Unai semblava que deixava la pilota morta perquè necessitava dos temps per aturar-la, eh?
0: Compte que marca el Sevilla a la Ceràmica. Adams, que ja va ser heroi contra l'Espanyol, torna a marcar avui. 2-3 guanya el Sevilla, perdia 2-0. 2-3 està guanyant l'equip de Luis García Plaza.
3: I sí, veus els contes que fas? No, és que va a Villarreal, que després ve al Madrid, que després va al camp del Celta...
0: Ja he renunciat a fer contes en aquesta lliga, perquè és increïble. És un xut amb l'esquerra que entra pel pal curt per l'escaire. Tot és que Arnau Tenas... No, jo crec que aquí hi pot fer poc, el xut és molt violent.
3: Que important és avui guanyar, eh?
1: És importantíssim, perquè si el Sevilla acaba guanyant a Villarreal... te n'oblides. Si tu no guanyes, ja oblida't el Sevilla, no l'atraparàs. El Sevilla, si guanya avui, es col·loca amb 43.
0: 43 punts, sí, sí. A un de l'Atlètic Club.
1: Li queden 6 punts. Probablement a l'última jornada ja no s'hi jugarà res al seu rival, que és el Celta, que ja pot ser que tingui Europa League garantida. Aviam, que juga l'Atlètic Club. Adama, toca amb el cap, s'equivoca. Regala la pilota a l'Espanyol. Omar intenta jugar dalt amb Jofre. Compte Urco, que venen per darrere. Controla bé Urco, que creua la línia de mitjos. Encara Urco. Superem la mitja hora de la segona part. L'Espanyol guanya 1-0. Acaba de marcar Pere Milla. S'ha d'aguantar com sigui aquest resultat. S'han de quedar aquí els 3 punts. No val una altra cosa.
3: Quina segona part de Pere Milla. Ai, segona part de la temporada, em refereixo.
1: Sí. Compte la pilota llarga, la talla amb el cap la Port. La vol perseguir Pol Lozano amb Edu Expósito. Amb Edu amb Jofre. Jofre amb Edu, que des del terra intenta jugar. Se l'endú l'Atlètic amb Jaureguizar. Bona recuperació de Pol Lozano. Intenta llançar el contraatac Roberto. Roberto amb Edu. Edu a la punta dreta amb Jofre. No hi ha fora de joc, diu l'assistent. Encara Jofre. Jofre vol marxar de Dama. Posa la cama a Dama. És banda. Banda per l'Espanyol.
3: Vols una mica de coca per tranquil·litzar-te?
1: De la de Callús, vols dir?
3: Sí, la de Callús.
1: 31, sí, sisplau. 31 de la segona.
0: Com és aquesta coca, Dani? És de forner, d'aquesta així de...
3: Sou bona, fes la foto, bona, no la foto.
1: He fet la foto, ara fes-li una foto i ara l'inverem. El Xavi és planeta,
3: foto,
1: amb sucre i...
3: Buah, boníssima.
1: I pinyons.
3: Ah, oh, sí, sí.
1: No, és boníssima, boníssima.
3: Boníssima. Sí.
1: Aviam, que pica el servei davant de l'Espanyol. Omar, l'havia buscat Roberto. Roberto amb Jofre, fora de joc d'Omar. Fora de joc d'Omar.
3: Envia-li amb el Xavi, envia-li que vegi com estava la coca, tu.
1: 31 i mig. Segona part. Espanyol 1, Atlètic de Bilbao 0. L'Espanyol, de moment, té 3 punts, però no són a la butxaca. S'haurà de lluitar molt. Prepara l'últim canvi, l'Atlètic Club.
3: Però de moment aquesta segona part... Encara que el partit estigui obert, l'Atlètic Club no ha arribat a cap situació de, com a la primera, que ha fet dos pals. Eh?
1: De moment no. De moment. Rego vol fer jugada pel mig. Compte que troba Guruceta. Prova el xot, Guruceta fora. Desviat més enllà de la frontal. L'últim canvi a l'Atlètic farà entrar Nico Serrano. En el lloc de Robert Navarro?
3: Sí.
1: Unai Gómez?
3: És més banda, Nico Serrano és més banda,
1: però no desplaçarà un dels dos bandes al mig.
3: Pot ser que sigui Unai, sí.
1: És Unai, sí.
3: Sí, pot desplaçar Nico Serrano a una banda i posar a Berenguer a la mitja punta, veurem, a lo millor no.
1: L'Espanyol només n'ha fet dos, de canvis.
0: Sí. T'ho farien ara la repetició de la celebració de Monchi, també, amb Alan Peisa, en aquesta llotja privada de Cornellà al Prat.
1: Pilotada llargada, Dimitrovic, punta esquerra de l'atac de l'Espanyol, pentina Roberto, se la quedarà Unai Simón, que surt de la seva àrea per atrapar. Top amb ell, Roberto. Unai canviarà els seus companys cap endavant, 12 més l'afegit, 1-0.
3: Berenguer juga a la mitja punta i Nico Serrano
1: ha vingut a la dreta, sí. Pilota llarga, capantina Guruceta, la volia tocar Nico Serrano i la toca l'àrbitre, diu mans, i falta a favor de l'Espanyol.
3: Jo crec que les mans és d'un jugador de l'Espanyol,
1: sí, sí. Jo crec que eren també eren de l'Espanyol les mans, però Hernández Maeso diu
0: sent el
1: que
0: salt,
1: és pilota.
0: No? Falten el salt. Sí, mira, parlant de salts, potser no heu saltat mai en paracaigudes ni heu fet la volta al món, on... Potser mai no heu travessat l'oceà en un veler o no us heu dedicat al que realment no us apassiona, però i tampoc mai heu tingut un Honda Civic. Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
1: 34, pràcticament de la segona. Espanyol 1, Atlètic 0. Pilota llarga de Dimitrovic. Serà fàcil perquè Jaureguizar toqui amb el cap a la frontal de l'Atlètic Club. També posa el seu Urco. Intenta fer jugada l'Espanyol. Jofre cap a Omar, zona de tres quarts per la dreta. No veu clara la passada cap a Jofre a l'espai, la dona per Riedel. Compte que Riedel la penja, hi havia fora de joc de Pere que estava sortint. Tot, l'avantatge és per Unai Simón, que la juga ràpida, intenta tallar i talla Urco. Urco amb Jofre, l'Espanyol jugant a terreny de l'Atlètic amb calma, a la zona ampla. Omar de nou cap a Jofre, el control orientat de Jofre per tornar a jugar enrere cap a Urco. És falta, no? És falta. L'àrbitre diu que és banda, perquè ha deixat seguir i l'Espanyol l'ha perdut de banda.
3: Fora de joc, no?
1: No, la pilota ha sortit per la lateral.
3: Banda.
1: Dani,
3: sí.
1: Es podria acabar això ja? Pots demanar tu que manes aquí?
3: No, jo no pinto res, però quan queda?
1: 10 més l'afegit.
3: Mare meva, jo crec que ara entrarà ja Quique García per Roberto.
1: Unai, Simón, pilotada llarga cap al cercle central, on troca Cabrera amb el cap, ve de fora de joc Roberto, se la queda un altre cop, Unai. A la seva àrea, aquí jo crec que se li hauria de dir a Ernesto Valverde, oi Ernesto, escolta Ernesto, que t'estimem molt, que t'estimem molt i que ja guanyaràs diumenge contra el cel de casa. Unai Simón, juga a l'Atlètic Club, superat el 35, la té la Port, pilotada llarguíssima, buscant l'esquena de la defensa, Cabrera que ve de cara i toca amb el cap, la vol baixar Urco, la baixa Urco, no arriba la pilota a Pol, intenta recupera Pere Milla, se l'endú l'Atlètic Club. Gorosabel fa la passada a la dreta per Guruceta, el retall de Guruceta, un altre cop Gorosabel, perill, a l'interior de l'àrea, no li feu penal, encara Gorosabel la dona, Pol Lozano la treu, traieu-la d'aquí, Pere Milla, falta, no? Falta, diu l'àrbitre, no, diu que no, que és pilota de l'Atlètic Club. Jaureguizar amb Berenguer cap a Gorosabel, que vol marxar d'en Pol, la centrada, Romero, corna. Corna, Romero, 36, en queden 9 més l'afegit. quin far de patirem, de patir que ens farem, eh? Quin far de patir. Prepara un altre canvi l'Espanyol. Corna des de la dreta, Nico Serrano. A cama canviada. La penja Nico, el primer pal, arrematada al pal.
0: Oi.
1: Dimitrovic a corna. Dimitrovic, quin no l'ha tocat?
3: L'ha tocat o no l'ha tocat, però ha anat al pal, eh?
1: Sí, jo crec que la toca. Pal, Dimitrovic i pal. Entre els dos l'han enviat a corna.
3: Jo crec que no la toca.
1: Va, tothom atén en el corna, gairebé 37. Mm. La penja en un altre cop, Dimitrovic. Dimitrovic. Entrarà Quique. I... Terrats. Quique i Terrats. Roberto i Edu.
3: Oh, jo faria entrar Rubio, perdona. Però Terrats, jo crec que...
1: Serà mira, mira, mira, perdona. Urco de primera escapa Jofre, emparellat amb Adama. Jofre que vol fer-li mal per aquella punta dreta. Jofre que la penja, la treu la defensa i hi ha un rebot. Corna!
3: No sé si canviarà Edu Espósito, però jo canviaria Pol Lozano.
1: Baixaries a Edu?
3: Sí.
1: I posaries sí, sí, a Terrats a mitja punta?
3: Sí.
1: Veurem. Veurem qui marxa. Corna per l'Espanyol. El primer canvi, el marquen ja, home per home, efectivament. Roberto deixa el lloc a Quique García. I el segon és Edu. Terrats per Edu. Tercer i quarts canvi a l'Espanyol, que encara en tindrà un. T'agrada?
3: Preguntaves alguna
1: cosa? Si t'agrada el canvi.
3: No, és que estava escoltant els aplaudiments de Roberto.
1: És que avui el públic valora que s'ho ha deixat tot.
3: No, jo no he dit res.
1: Terrats per Edu, Quique per Roberto. Què, Dani?
3: Sí, bueno, és lloc per lloc, eh? Vull dir, no canvia res tàcticament. Terrats jugarà per davant dels dos pivots i Quique, que farà la feina de Roberto. Avui té una altra oportunitat, Quique, d'avançar-se en el marcador, eh?
1: Sí, correcte. No ha marcat Roberto, que en porta 6. Aviam si Quique fa el seu setè. Jo et convido a sopar, a esmorzar i a berenar, si vols. Si guanyes. Corna, que picarà Terrats. Des de la dreta. 39, pràcticament, del segon temps. O sigui, 84. 1-0 guanya l'Espanyol, us ho explica RAC1 des de l'RSD Stadium. Penja la pilota, Terrats, curtet a primer pal. La treu Guruceta, que no llenci el contraatac l'Atlètic Club. Romero al tall. Bé, Romero a banda. Bé, Romero a banda. Intenta jugar ràpid l'Atlètic. Aranguer s'ha de frenar.
3: Perquè l'ha afegit. Xavi, com ho veus, això?
1: Ens falta un molló aquí, però no, jo crec que serien 5, no?
0: Sí, o potser... Sí, 4, 5, sí.
3: És que sent poc, em sembla moltíssim.
1: Sí, clar, clar. És que ara tot el que sigui serà molt. Compte el control de Pere Milla, no hi havia fora de joc, però sabe el talla, juga enrere cap a Unai Simón. La rifa el porter de l'Atlètic Club, tot l'avantatge de la seva Pol Lozano, que la toca amb el cap, tornava de fora de joc Quique. Per tant, no juga... Mig minut i arribarem al 40 de la segona. Pilota llarga d'Unai Simón, buscant l'eix de la defensa de l'Espanyol. Guruceta s'està barallant amb Riddle. Toca Riddle, se l'endú Terrats. Falta clara. Falta clara de Rego sobre Terrats. Pilota per l'Espanyol.
0: El carburant no para de pujar, continueu pagant de més. Ara és el vostre moment de canviar de l'11 al 31 de maig, descobrir la nova gamma d'Omoda i Jaeco, vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte. Ho heu sentit bé, fins a 10.300 euros de descompte, més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu al canvi, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
3: Ara l'Espanyol ha de saber jugar, gestionar aquests minuts, eh? Escolta, anar a buscar la pilota tard, el recull pilota, jo no sé si han desaparegut ja.
1: Mira, que pentina Terrats, la dona per Jofre. Ai, la dona malament enrere Jofre, recupera l'Atlètic Club Nico Serrano. Bona recuperació en la pressió de l'Espanyol, entre en Pol i en Ramon. Ramon, que se l'endú per la punta cap a l'esquerra, intenta treure un servei de banda, no ho aconseguirà. Jaureguizar, que recupera, se la queda Pol. Pol cap a Pere, enrere Pere sobre Urco. Urco que vol jugar amb calma de cap als centrals. Cabrera, ui, Cabrera, quin misto. Aconseguirà trobar Ramon. Obertura bona de Ramon. Ramon la posa dins. Quique. Estava badant Quique. la treu la defensa, se la queda de nou l'Espanyol, és Pere, cap a Romero, no posa la centrada de primeres, aguanta Romero, que vol jugar enrere, continua Romero anant cap al mig, Romero cap a Urco, Urco a l'esquerra amb en Pol, 4 més l'afegit, això és el que queda, l'Espanyol està guanyant 1-0, s'està enfilant fins als 42 punts a la classificació, que important, Riedel, pilotada llarga de Riedel, res, directament als dominis d'Unai Simón. Va, 4 més l'afegit. L'Espanyol està fent una cosa bé, que és tenir la pilota tot el possible. Vinga, va, pressionar, que rep la pilota Berenguer. Berenguer ja terreny de l'Espanyol, vol marxar d'Urco en autopassada. Punta esquerra, Berenguer, anirà fins a la línia de fons, fa el retall per ell. Berenguer la posa, toca en Omar, se la queda de nou Berenguer, que juga enrere. Sobre Dama, Boiro, zona de 3 quarts de terreny blanc i blau. Boiro amb Berenguer. Berenguer que la vol tornar a posar, de ser de Riedel, que la rebenta des de l'interior de l'àrea, buscant llarg, llarg els dominis de la defensa de l'Athletic Club. Quique García que cavalca per dificultar la feina de Yeray, que està molt sol, però pot trobar Unai Simón, surt de la seva àrea el porter, l'envia llarga directament, ha de ser de Romero, que rebutja. El Siri el vol baixar Pere, no, li guanyen la pilota i ataca l'Athletic Club. Compte que Ivánico Serrano, surt Romero, surt Cabrera, Cabrera que no pot tapar-lo, encara Nico, Pol que se l'acaba quedant, no hi ha falta, se la queda l'Espanyol, és en Pol, oh, en Pol perd la pilota, s'ha precipitat aquí, estan tots absolutament fosos, ja som al 42, la centrada Jaureguizar, la toca amb el cap Cabrera, Omar treu-la d'aquí sisplau, toquen amb el cap, se la queda encara Berenguer, punta esquerra, l'aguanta Berenguer, davant d'ell Omar és al corna literalment. Enrere, Berenguer sobre Adama, vèrtex de l'àrea, tapa l'Espanyol, la centrada d'Adama, la baixarà Guruceta a l'interior de l'àrea. Oi, que bé Pol, sortint de la cova per guanyar-li aquesta pilota dividida. Curta l'havia deixat Guruceta, 43 pràcticament, 1-0 guanya l'Espanyol, segona part ja. Romero que anirà per terra, demana falta l'Espanyol, és falta de Guruceta en atac. En Pol està rebentat, Urco que jeu a terra, prepara l'últim canvi a l'Espanyol. Entrarà... No, no, és que m'he confós, saps per què? Perquè tenim a Edu Expósito vestit de jugador, completament desnortat, donant indicacions a l'interior de l'àrea tècnica. Dic, aquest entrarà. No, no, és Edu Expósito, que ja ha estat substituït. Un minut i mig i arribarem al, 5, al 90. Un minut i mig i arribarem al 90. RAC1 en directe a l'RCD Stadium, Espanyol 1, gol de Pere Villa, Athletic Club de Bilbao 0. Ai, la patata, Solsona.
0: Potser sí que arribarem al 5 d'afegit.
1: Sí, segur, segur. Pilota llarga de Dimitrovic. Va, que un minutet més i arribarem al 90.
3: Quants canvis els queden?
1: Un.
3: Només un?
1: Sí, n'hem fet 4. L'últim serà Piquel. Entrarà Piquel. Banda per l'Athletic Club, perquè Dimitrovic l'ha enviat directament a banda. Ara mateix 44, de segon temps.
3: I no sé si entrarà per Urco o per Pol Lozano, eh? Jo crec que els dos estan per canviar, per marxar, eh?
1: Ui, ara Yeray jugant-se-la en el rebuig, l'envia llarga, Guruceta la vol baixar, Cabrera posa el cap, Romero que la rebenta, va, correu a l'esquena, correu a l'esquena, perquè Yeray té un problema, Yeray acaba rebutjant, la dona per Rego, pressiona Quique García, Rego que se la treu de sobre, la regala Pere, Pere cap a Quique, envoltat Quique de dos rivals, la vol treure, i jo crec que la treu bé, hi ha fora de joc de Pere, sí, hi ha fora de joc de Pere. Clar. Mig minut i arribarem al 45.
0: Al 90.
1: Mig minut. Sí, sí. Mig minut i arribarem al 90. Canvia l'Espanyol, Urco deixa el seu lloc a Piquel. Creueu totes les parts del cos que pugueu creuar. El dit índex amb el cor. El tercer amb el petit. Les cames. Els cordons de les sabates. Les orelles, si podeu. Creueu tot el que podeu creuar. Arribem al 90. L'Espanyol guanya 1-0. S'afegiran un total de 5 minuts a partir d'ara. 5 a partir d'ara. Pilota llarga d'Unai Simón cap a la frontal. Compte que no toca ningú i se la queda Dimitrovic. Calma. Bé, Marco, al terra. Al terra.
0: S'acaba el partit del Hajo Pozlleida amb derrota clara de 27-114-87 a la pista del Breogán.
1: Dimitrovic en llarg, buscant la frontal de l'Athletic Club. Salta Yeray, no hi arribarà. Robert Navarro, que està fos. Banda per l'Espanyol. Un altre que està rebentat, Omar serà l'encarregat de posar-la en joc. Ja som al 46, n'hem cremat un dels 5. En queden 4, va. Omar, 1-0 guanya l'Espanyol. La rebutja la defensa. La vol Berenguer, però recupera bé Jofre. Vol, busca Terrats, Terrats amb Quique, sol davant del porter. Quique, l'has de fer. Quique, xuta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, t'estimo! Qui que t'estimo! I qui que t'estima, Dani Solsona! I qui que t'estima el meu cardiòleg! I qui que t'estima tothom en aquest estadi! Els vora 30.000 que hi ha! Després de rebre molt bé la passada de Terrats! Molt bé amb el cap la passada de Ramon Terrats! Que veu que qui que no està en fora de joc! Habilitat el davanter manxec de l'Espanyol, que liquida el partit i ens dona alegria. I 8 jornades després, l'Espanyol guanyarà en el moment més oportú, en el moment que més calia. Gol de Quique García, el 92, en queden 2.5. Espanyol 2. Atlètic Club de Bilbao 0.
0: Obrem una estellada per celebrar-se el gol de la tranquil·litat, el gol que dona 3 punts, el gol que apropa l'Espanyol a la permanència, el gol de Quique García, trencat a plorar Manolo González de la banqueta, amb el segon gol de l'Espanyol. Dani.
2: Sí, sí, això Quique ho té, eh? La passada ha sigut bona. Jo pensava que estaven fora de joc, després he vist la repetició, estava en posició correcta, se li ha quedat a la seva cama, que no és la millor, que és l'esquerra, però ha definit d'una manera magnífica, no? Dona aquesta ja tranquil·litat de dir, escolta, això ja està dat i beneït, ara tindrem 42 punts, potser en faran falta algun altre, però ja veus aquests dos partits d'una altra manera.
1: En queden 1.5 pel 50. Jo crec que n'afegirà una altra de propina pel gol. Per tant, en principi hem de comptar amb 2.5. Perquè el canvi s'ha fet just, Xavi, al llindar del 90.
0: Abans del 90, just abans sí. Del 90, sí.
1: Pilota per l'Espanyol a la zona de mitjos. Cercle central.
2: Escolta, he vist a Monchi abraçant-se amb
0: Peix, sí, sí, Peix. Molt efusivament.
2: Però que ha guanyat algú, Monchi?
1: Els 3 punts d'avui.
2: Aquí ha guanyat.
1: Els 3 punts d'avui. Per mi això val més que una Champions, t'ho dic ara. Això ho valoro més que una Champions.
0: La reacció de Manolo és... Uf, ha alliberat tensions, però de mala manera. Ara veiem Calero també a la zona de túnel de vestidors, gairebé també plorant.
1: 49. Banda per l'Espanyol, que guanya 2-0. Guanyarà el partit l'Espanyol. Omar, cap a Quique. Quique amb Jofre. Se'n va al corna. Jofre amb Quique, la centrada, la que serà Nico Serrano, en defensa per l'Athletic Club. L'Espanyol defensa com a llops, pilota llarga de Dama. Omar la rebenta directament cap a la zona de Unai Simón. Servei pel porter, llarg, mig minut i arribarem al 50. Tot fa pensar que anirem fins al 51. La juga l'Athletic Club, Gorosabel. 49 amb 45, Gorosabel per la dreta, vol treure la centrada, no ho veu clar, la dona enrere per Rego. Rego cap a Berenguer, pressiona i defensa bé Romero, que es queixa d'una trepitjada, banda per l'Athletic Club. 50, en queda un perquè Hernández Maeso Chiuli vol marxar Nico Serrano. Li fan falta pel meu gust, l'àrbitre diu que no? Sí, l'àrbitre diu que sí. L'última de l'Athletic Club serà una falta per la dreta, superat el 50, a prop del vèrtex de l'àrea. La gent demana que s'acabi. La gent fa volejar la bufanda. Tothom dret. Quins nervis. L'Espanyol a punt de sumar 42 punts. No estarà tot fet, però és un pas endavant tan important. Tan important. Marxar de moment a 3 del descens. I en seran 3,
0: segur.
1: Si no m'equivoco.
0: Sí, sí. Seran 3 segur. Sí, sí.
1: Berenguer. Faltant-ne 6, l'Espanyol tancarà la jornada a 3. Gairebé el 51. Serà l'última del partit. 2-0 guanya l'Espanyol. Berenguer la penja a l'interior de l'àrea. La treu la defensa, queda morta. Tarrats, Pol Lozano, rebutja. Jo crec que ja hauria de xiular l'àrbitre. Mira el seu rellotge, Hernández Maeso, xiulet a la boca final. Xiulet a la boca final. Xiulet a la boca final. 18 jornades. 18 jornades. Han estat gairebé 5 mesos que ens ha passat com si fossin 5 vides. Això és el que ha trigat l'Espanyol a guanyar un coi de partit en aquesta lliga. Gairebé mitja competició. 18 jornades. S'ha acabat el malson. L'Espanyol ha guanyat 3 punts quan més ho necessitava. Al final del partit, amb centrada de Romero i rematada de Pere Milla per l'1-0, amb assistència de Ramon Terrats per el gol de Quique García pel 2-0, a la gespa hi ha una barreja entre alegria, drama, alliberament, felicitat i angoixa que veus marxar. No tota, perquè això amb 42 punts, que ningú es pensi que s'ha acabat, perquè ni de bon tros s'ha acabat. Queden 2 partits. Diumenge a Pamplona. D'aquí a 10 dies l'última jornada contra la Reial Societat. Però l'Espanyol amb aquesta victòria s'assegura, com a mínim, seguir depenent d'ell mateix. Quants punts més faltaran? No ho sabem. Potser un, potser dos, potser tres. Però l'Espanyol acabarà la jornada 36 lluny, bé lluny. Diguem-ne fora, a 3 punts de la zona de descens. Al final, a l'RCD Stadium, Espanyol 2, Atlètic de Bilbao 0.
0: Celebració, com Déu mana, de l'Espanyol, perquè és un gol i una victòria importantíssima amb aquest més 3 que acabarà l'Espanyol al final d'aquesta jornada. No sé què hi pinta Monchi a peu de gespa, la veritat, a mi em sobra. Avui Monchi aquí a peu de gespa, però vaja, és una tradició seva baixar sempre, però bé, acabes d'aterrar, vull dir que això teu, diríem que no ho veig gens. 2-0 guanya l'Espanyol contra l'Atlètic Club, celebració i alliberament. Anem a votar el millor del partit en aquest 2-0.
4: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
0: Dani.
3: Edu Espósito.
0: Edu.
1: Pere Milla.
0: Jo em quedo... Jo rebuf del Dani. Edu Expósito, millor de l'Espanyol avui en el 2-0 contra l'Atlètic Club.
5: Prova un MG ZS Hybrid Plus. Sol·licita una prova de conducció i estalvia 500 euros en la compra. Tria l'MG ZS Hybrid Plus, un SUV amb etiqueta Eco i un eficient motor híbrid des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
0: Dani, en mig minut, què vols dir?
3: No, res, que s'ha fet la feina que s'havia de fer ja fa molts partits enrere, però no es va poder, i ara, doncs, aquest partit que era no definitiu, perquè encara en queden dos, no? Però guanyar aquest partit contra l'Atlètic Club, a més jugant millor que l'Atlètic Club, tenim més oportunitats, encara que la primera part l'Atlètic Club n'ha tingut dues, però l'Espanyol ho ha sabut fer bé, ha treballat bé aquesta segona part, i jo crec que en el còmput general dels 93 o 94 minuts l'Espanyol ha estat millor i ha merescut aquesta victòria.
0: Dani, diumenge més al Sadar per acabar-ho de tancar del tot. Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
0: Edu, sentim els protagonistes en temps de tu diràs. Fins ara.
1: Fins ara, Xavi.
0: Ha acabat també el partit de la Ceràmica, victòria del Sevilla. També ho celebren a Sevilla, Villarreal 2, Sevilla 3. Canviem papers, 4 anuncis i arrenca. El Barça juga a RAC1 amb Endiso Rozza. Veurem amb qui fent què. A la vez, Barça.
4: L'Espanyol juga a RAC1.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
8: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
9: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
10: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
8: Thank you! Per aquí, sisplau!

0: l'última benzinera a 100 metres.
1: Encara no has repostat?
2: No cal. Amb el nou Lincanco 08 puc fer fins a 200 quilòmetres a mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
1: Nou Lincanco 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
3: Xarxa de concessionaris Lincanco de Catalunya.
4: L'Espanyol Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC 1.
4: Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 8 des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
6: En el segon pal, el cop de cap, gol! Oh! De la Terra! Cristian Stuani!
4: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC 1. Tots som un milió.

0: El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Hola, bona nit a tothom des de l'estudi 1 de RAC1 a 2:15 de la nit a Mendy Zorroza i a RAC1 a la vez. Barça, el campió de Lliga, el Futbol Club Barcelona de Hansi Flick, que visita l'Alavés, un dels equips que està lluitant per no baixar de categoria. Com que el Barça ja és campió de Lliga, com que el Barça ja no es juga res substancial en el campionat, doncs avui fem un canvi de papers en l'estructura del Barça juga a RAC1, una tradició que ens encanta compartir amb vosaltres quan ja no hi ha res en joc. Doncs repartim rols diferents als que són habituals. Els que normalment fem els partits des de l'estadi ens quedem a Barcelona, i els que normalment són a Barcelona a l'estudi doncs es desplacen cap a l'estadi de Torn, i així també gaudeixen d'aquesta experiència. No hi ha res substancial en joc. L'únic que queda és aquest detall, aquesta anècdota o aquest extra, si voleu dir-ho així, d'intentar sumar 100 punts. Si el Barça guanyés tots els partits que li queden, el d'avui contra l'Alavés, el de diumenge a casa contra el Betis i l'última a Mestalla, doncs aconseguiria 100 punts i, home, doncs mira, seria un detallet més que suma. El Barça ho té complicat perquè l'Alavés es juga la categoria i perquè els enviats especials de RAC1 a Vitòria són Jaume Molló i Joan Lluís Garcia. Jaume, Joan Lluís, hola, eh?
2: Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Hola, teniu aquesta responsabilitat d'intentar mantenir la flama de la Lliga dels 100 punts viva. No sé com teniu els ànims, tenint en compte el vostre currículum i els precedents. Esteu bé?
2: Fantàstic.
3: Sí, home, sí. Hem vingut a buscar els 3 punts.
2: Sí, sí.
1: Val.
2: I a part, també podem donar un cop de mà directament a Girona i Espanyol, que jo crec que falta els fa tots plegats.
1: O sigui
2: que...
1: Sense cap mena de dubte. Jaume,
2: és important també des d'aquest punt de vista.
1: Jaume Molló la narració i Joan Lluís Garcia fent de Marta i de Clara a l'hora. És a dir, avui farà la...
3: De tot farà avui.
1: El que no perdona és Xavi Cupido, que diu... Para. Jo, quan el desplaçament és a Euskadi, jo no canvio els papers amb ningú.
4: Necessitaven un guia.
2: Sí, sí, gran cap d'expedició.
3: Cupi, zona, per favor.
1: Cupi, que heu dinat una mica bé, no? Ja ets un mite per ells, també, no?
4: Un menú allà,
1: sí,
4: per
1: menú.
4: A Tudela.
2: Excel·lent, ratllant la matrícula d'honor.
3: Sí.
1: No en tenia cap mena de dubte.
4: Tinc la mestra, la Jacoi, que m'ha ensenyat molt bé.
2: No treguis mèrit,
1: Molt bé. Joan Lluís, amb quina hora surt el Barça?
3: Doncs un 11 amb moltes rotacions. De fet, només repeteixen 3 jugadors de cap de setmana que van jugar contra el Madrid. A la porteria, la més sonada, potser, o de les més sonades, Tek Chesney, que torna a jugar amb el Barça, amb Joan Garcia, amb el Zamora entre cella i cella. A la defensa, Koundé, Cubarsí, debut d'Álvaro Cortés, capità del Barça Atlètic, després d'unes quantes convocatòries, avui debuta com a central esquerrà a l'11 de Hansi Flick. A l'esquerra, lateral a l'esquerra, Alejandro Abalde. Mig del camp per Marc Bernal, Casador, Dani Olmo, i en punta Rooney, Lewandowski i Rashford.
1: Déu-n'hi-do, ara comentem l'11. Amb quin equip surt l'Alavés?
3: Doncs amb Sivera a la porteria, en principi defensa de 5 amb Ángel Pérez, Zenaglia, Koski, Víctor Parada, Rebac lateral a l'esquerra, mig del camp per Denis Suárez, el jugador del Barça, Guridi, Blanco, i en punta Toni Martínez i Ibrahim Diabaté.
1: Molt bé, doncs aquests són els 11. Hola, Puig, eh?
5: Hola, bona nit.
1: Puig, que ja fa una estona que va llogar per aquí per l'estudi de RAC1. Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
5: Doncs escriure'ns a través de la X amb el hashtag RAC1, etiqueta RAC1, digui el que vulguin sobre aquest partit a Mendy Zorroza, aquest Alavés Barça, i entraran al sorteig d'un lot bataller, una jornada més.
1: I tant que sí. Hola, Marta Ramon.
6: Hola, bona nit.
1: Estàs bé? Estàs ubicada?
6: Sí.
1: Dia de partit a l'estudi.
6: És estrany, no tenir els prismàtics al costat. Sí, és estrany.
1: Hola, Clara Rodergues,
7: Bona nit.
1: Com estàs?
7: Molt bé.
1: Bé?
7: Fresqueta? Sí.
1: Jo, doncs, anirà per aquí la cosa.
7: És que aquest costat és el que fa més fred.
1: Ah, sí? Ah, molt bé.
7: Sí.
1: Hola, Marc Guillén.
8: És culpa meva,
9: Hola, què tal?
1: Com estàs?
9: Molt bé.
1: També s'apunta avui el Roger Saperes, sap?
10: Hola, què tal?
1: Estàs tornant a agafar...
10: L'ocupa del Barça a jugar a RAC1.
1: No, l'altre dia contra el Madrid...
10: Vaig entrar al clàssic i...
1: No, però està molt bé que diguis... No, jo només en els partits top, sinó en partits així també...
8: quan em vau dir el tema del clàssic, dic apunta't al següent, que si no... fa lleig.
1: Puig, què et sembla aquest mix que fa l'entrenador? En dies com avui potser és el que toca, no?
5: A mi m'agrada. Si no, és ara, no? En aquestes tres jornades que ha de provar. M'agrada això de Cortés, perquè, bueno, és una opció aquí en aquest central esquerre que no acabes de tenir ningú i t'has inventat Gerard Martín i que ha funcionat molt i molt bé. Doncs està bé veure'l avui en un partit d'exigència, perquè l'Alavés, evidentment, s'hi està jugant la vida. A veure com rendeix aquí, i Caçador veure'l com a mínim avui 90 minuts o gairebé 90 minuts, doncs també crec que s'ho mereix. Ell que diu sempre que tothom s'entrena molt bé, doncs és un bon premi.
1: A mi, Marta, però, tu que tens molt més control de la plantilla que jo i el pensament de Hansi Flick, potser hi havia jugadors del planter que semblava que estaven més a prop d'una titularitat, no?, que el Cortés aquest, per exemple, al mig del camp o, no?, o algun davanter, no?, i de cop i volta no. No és com un bolet que apareix així de cop i volta, o ja el tenia en les seves oracions, aquest nano?
6: El tenia en les seves oracions més que res, perquè aquesta temporada ha anat entrant en convocatòries, ha donat molt bon rendiment als entrenaments i hem de llegir aquesta titularitat sobretot com un premi a la feina. Si no hagués estat avui, hagués estat en els propers partits contra el Betis o a Mestalla. Estava bastant encantat que en algun partit seria titular abans d'acabar la temporada a Cortés.
1: Et sembla bé, Marc, aquesta combinació de titulars i suplents que fa Flick?
9: Sí, em sembla bé perquè és una mica el que toca, no? Jo crec que no pots estar amb gaires miraments durant la temporada, has d'anar a competir, has de posar sempre el millor 11 possible i poques concessions pots fer en un equip d'èlit com és el Barça. Quan ja has guanyat la Lliga no et queda altra, no? Jo crec que per gestió de vestidor, per la gent que hagi mínimament entrenat, doncs els has de posar. Veurem com funciona. Quan poses, fas molts canvis, de vegades no funciona, però és veritat que tots aquests canvis que estem dient, doncs en el fons són jugadors bastant amb ritme de competició, perquè Koundé, per exemple, és un dels que entra avui, o Balde, Bernal, és veritat que surt de lesió, però evidentment és un jugador a tenir en compte, Lewandowski. Bé, potser els que estan més en entredit i que s'han d'acabar de guanyar la posició, trobo que són Balde, Casador i Roni, que són jugadors, doncs, que aquest estiu, Balde potser no tant, però Casador i Roni, doncs, potser podrien canviar d'aires. I no sé si pots canviar gaire les opinions en aquests dies, però ho has d'intentar.
1: I tant que sí, passen 9 minuts de les 9. Ara a les 9 de la nit, Florentino Pérez, que no en va tenir prou ahir, concedia una entrevista a la Sexta. Evidentment tenim a la redacció pendent per si el deliri continua o hi ha algun tipus de rectificació, de gir de rum, o profundeix en l'esperpent. Si hi hagués alguna cosa, doncs evidentment us la explicarem. Repassem les essencials del Barça, Sapi. Precisament hem de començar parlant de la reacció institucional. L'ha tingut el president Rafa Juste, que ha titllat de patètiques les paraules de Florentino Pérez.
8: Sí, ho ha fet a l'entrada del dinar de directives a Vitòria.
11: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats. Però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Mira, ni riure ni plorar, em va fer pena. Em va fer pena.
8: El Departament Legal del Barça està estudiant les acusacions que va fer ahir el president del Real Madrid relacionades amb el cas Negreira per valorar les passes jurídiques a seguir.
1: Hansi Flick ja ha confirmat que té un acord amb el Barça per incloure un mesú opcional al seu contracte fins al 2028.
8: Aquesta fórmula és un bon punt de consens entre el que vol Flick, anar any a any i no comprometre's amb contractes llargs, i el que vol Joan Laporta, que és tenir-lo a la banqueta per molts anys més. Ara s'està acabant de polir la lletra petita de la paperassa i la previsió és que el signi oficialment la setmana que ve.
1: I un últim apunt, destaquem que 9 futbolistes del Barça són la prellista de la selecció espanyola per al Mundial.
8: Ho ha avançat Mundo Deportivo. Eric i Gavi s'uneixen als habituals i, en canvi, Valde i Gerard Martín se'n queden fora. També hi són Joan Garcia, Dani Olmo, Ferran Torres, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Fermín, tots ells amb moltes opcions d'entrar a la convocatòria definitiva de 26 jugadors que Luis de la Fuente donarà a conèixer el proper 25 de maig.
1: 20 minuts i començarà el partit. Ara tornem.

0: El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 3 minuts i un quart de 10 de la nit, a 2:15 a Mendizorroza i a la sintonia de RAC 1 a la Ves Barça, amb canvi de paper, Jaume Molló la narració, Joan Lluís García fent de micròfon a autònom. Joan Lluís, amb qui no ens surt el Barça?
2: Amb Chesney a la porteria, Koundé, Cubarsí, Álvaro Cortés, que debuta avui amb el Barça, amb el primer equip com a central, Alejandro Valde en defensa, Marc Bernal, Casador, Dani Olmo. Al mig del camp i en punta, Rooney Bardaggi, Lewandowski i Marcus Rashford.
1: Amb qui no ens surt el Ves?
2: Amb Sivera a la porteria, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Víctor Parada i Rebac amb defensa de 5. Al mig del camp, Denis Suárez, Guridi i Blanco, i en punta, Toni Martínez i Ibrahim Diabaté.
1: Molt ràpidament, Xavi, tenim esport en directe, no? Tenim jugant el Barça de bàsquet?
3: Sí, el Barça de bàsquet guanyant de 10 de moment a la pista del Granada, 3 minuts a jugar-se encara d'aquest últim quart, camí d'una nova victòria, per continuar aspirant a la segona posició en aquesta Lliga ACB. En bàsquet també està jugant-se el València la classificació per la Final Four, el cinquè partit definitiu contra el Panathinaikos. De moment, poca anotació, 6-2, amb 6 minuts ja jugats del primer quart al Roja Arena. En futbol, a 2:15, igual que el Barça, jugarà també el Getafe a casa contra el Mallorca. Ara tenim futbol internacional interessant, el PSG, que pot ser campió avui amb un empat o una victòria. De moment, empat a 0 al camp del Lens, Lens 0, PSG 0, el 14 de la primera. El Manchester City, que està jugant un partit ajornat, empatant a 0 el 13 de la primera contra el Crystal Palace. Ara mateix el City

0: L'anàlisi avui el faré jo. He estat mirant... He mirat 10 o 12 partits de l'Alavés, els últims 10 o 12. L'Alavés és un dels molts equips implicats en la lluita per mantenir-se a la primera divisió. Ara mateix és penúltim amb 37 punts, 24 d'ells aconseguits a casa.
1: Bona aquesta.
0: Va començar la temporada amb el Xacho Coudet, però el club va destituir-lo després d'una mala ratxa a principis d'any per portar un vell conegut de la Lliga com Quique Sánchez Flores. És el seu debut el 8 de març, ha sumat 10 punts de 27 possibles, insuficients per arribar a les últimes jornades fora del descens. Ve d'empatar contra un rival directe com l'Elx, 1-1 a domicili, i avui té la baixa d'un dels futbolistes més determinants, Lucas Boyer, aquest el coneixes.
2: Sí, home.
0: Ell sol ha fet 11 dels 41 gols a l'equip a la Lliga. Al llarg de la temporada, el sistema de joc més utilitzat per l'Alavés ha estat un 4-4-2, tot i que últimament Quique Sánchez Flores també ha provat 5-3-2 o 3-5-2. Un esquema molt de Quique Sánchez Flores al llarg de la seva trajectòria com a entrenador.
2: Ofensiu.
0: També m'ha estudiat bastant la trajectòria de Quique Sánchez Flores.
3: Ho sabem.
0: Sempre amb aquests dos puntes, normalment Toni Martínez i Lucas Boyer, que tenen molt protagonisme, 23 gols entre tots dos a la Lliga, més de la meitat dels que ha fet l'equip, tot i que l'argentí, insistim, no hi serà avui. És un equip a qui li costa defensar l'àrea. 48 dels 54 gols que han encaixat han estat dins aquesta zona. En la pressió hi posa més intensitat quan juga a casa, sense ser tampoc un equip, però asfixiant. Ara bé, tenint en compte que juga a mantenir-se primera, és molt probable que veiem un equip que avui colli molt més. En atac, joc directe, buscant els puntes per descarregar. També intenta guanyar molt la línia de fons, amb protagonisme pels laterals o carrilers amb força vocació ofensiva. També sap fer mala pilota d'aturada, sobretot en els corners, acció que el Barça haurà de vigilar. Què et sembla?
2: T'has fet un parabòlic, eh?
0: Què et sembla? Ui,
3: increïble.
0: Sóc un intel·lectual del règim o què?
3: No tinc paraules.
0: Vull dir,
3: intel·lectual del règim.
0: Sóc un inventor del futbol o no?
2: I nosaltres, excepcional.
0: Què t'ha semblat? T'has quedat garratibat, eh?
4: No, sí. Hi ha detalls que se m'escapaven. Sí,
0: que sí.
2: I la resta...
0: Bueno, és que no he fet res
3: però,
0: més.
3: Però Guillet la compra o no la compra?
0: Bé o no? Què t'ha semblat?
5: Sí. Com diria José María García, per això, està leyendo.
2: Periodismo dialogado.

0: és molt bo, perquè si ara em dius torna a fer l'anàlisi sense els papers, dic, hòstia, no sabria ni per on començar.
1: Aquí, tinc aquí, sí, sí. Els Pou Boys ho sabem.
0: Els Pou Boys. Molló, què et sembla, eh? Hòstia, quin domini que tinc de l'Alavés, eh?
2: M'has que... deixat carretivat.
0: Que sí? Sí, sí, sí.
2: Els gols, defensar l'àrea, això és sí. Tot de qualitat, eh?
0: Sí, sí. M'he mirat els partits amb VHS. els tinc guardats.
2: Malaguanyà de cintes.
0: A la meva maroteca.
1: Avançat tu, que jo tinc beta, encara. Encara vaig amb beta.
0: Vas apostar per beta, eh?
3: Què és beta?
4: Els bons, aquests.
3: No has vist mai, tu, ja, no?
0: No, la pregunta que acaba de fer Clara Rodríguez. Sí,
3: no, no has vist mai.
0: Què és beta?
3: No has vist mai.
0: En el seu moment, Clara, hi va haver-hi dues línies, dos tipus de vídeo. Hi havia el VHS.
5: Aquest és el que jo conec.
0: I el beta. I en el seu moment semblava que anaven frec a frec. Hi va haver-hi un moment que beta va fer...
3: És una mica com rotllo el Blu-ray i el DVD, saps?
4: Fins i tot en un tercer, no? Hi havia un tercer que es deia 2000, ho sona?
0: Ah, sí, sí.
4: Era el brutal, aquest.
0: Sí, sí.
4: No el tenia ningú,
3: però... Jo d'aquest sí que no me'n
2: recordo. Aquest de Palamós no va arribar, eh?
4: No va arribar a Palamós.
0: Aquest derrapava més que Florentino.
6: El meu cosí em sembla que tenia el 2000.
4: Home!
6: Sí? No.
1: I després també va haver-hi Laserdisc. Que era com tamany vinil,
0: però,
1: com un CD de tamany vinil.
0: Però la pregunta de la Clara ha estat un punt ofensiva, de què és beta, eh? I t'ha mirat a tu com dient, ha estat a punt de dir-te, beta, ve de boomer, eh?
3: Ves que ja tenim una edat, no passa res, ho estic acceptant.
0: T'has quedat en xoc quan ho ha preguntat.
3: No, clar, m'he girat.
0: Bé, el Nieto, la nostra tècnica avui a l'estudi de la RAC1,
3: s'ha
0: aixecat indignat.
3: S'ha posat dret.
0: Què fa aquesta noia? Quina edat tens?
5: Faré 31 a l'agost. Per això avui, al final del programa, hi ha un...
4: A veure, tampoc ets tan jove, Clara.
5: Una coseta.
4: A veure.
0: Joan Lluís.
4: No
0: preguem mal. 11 minuts i començarà el partit. Bon ambient o què a Vitoria? S'ho estan jugant tot, aquests, eh?
4: Sí, déu-n'hi-do. L'estadi encara no és ple. És petitó, ja ho sabeu, unes 19.000 espectadors, però és que, va, els ha jugat la vida. És que ho has dit abans, en el teu anàlisi perfecte, Pou, que són, vaja, penúltims a la classificació, 37 punts. És veritat que tenen un calendari, diguéssim que favorable, perquè han de jugar contra Oviedo, que ja és equip de segona, i l'última jornada reben aquí el Rayo a 4 dies

0: de la Conference League. Per tant, si avui rasquen alguna cosa, compta amb ells perquè és una amenaça per Girona.
1: Sí, veig que han regalat banderoles amb l'escut de l'Alavés i jo crec que hi haurà gent que farà salat perquè han restringit molt l'aparcament, perquè a més hi ha un festival de música el cap de setmana i un dels aparcaments que queden més a prop de Mendizorroza l'han... Vaja, se l'ha empatat directament.
2: Sí, se l'ha empatat. Sí, sí. 10 minuts i començarà el partit. Ara tornem.
3: El Barça juga a RAC1.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Ei, com va? Com et dius?
6: Tenim un nom que el sap tothom.
5: Però d'on surts tu?
6: Tant se val d'on venim, si del sud...
5: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
6: Ara estem d'acord, estem d'acord.
5: Sí, i una estrella ens agermana.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
9: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
10: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
9: Thank you!
8: Per aquí, sisplau!
11: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients i llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
15: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
16: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
17: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a btravel.com.
18: Ei, tu! Psst. Sí, tu! Jo no t'ho hauria de dir, però si fas servir carburants BP, podríem veure't menys pel taller. Perquè els carburants BP contenen tecnologia activa que ajuda a reduir el risc d'avaries. BP, quilòmetres de qualitat. Consulta condicions a bp.com/carburantesbp.
19: Ah, cómo hemos cambiado.
20: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
3: El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Va, 7 minuts i 10:15. Curta i al peu, que si no farem salat. Fem un últim repàs dels 11s.
21: Autocol·lecció, vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència t'ofereix aquest espai.
2: El del Barça, Joan Lluís.
22: Gessner a la porteria, Koundé, Cubarsí, Álvaro Cortés, Alejandro Valde en defensa, Marc Bernal, Casador, Dani Olmo al mig del camp, i Rooney, Lewandowski i Marcus Rashford en punta.
2: El de l'Alavés.
22: Sivera a la porteria, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Víctor Parada i Rebac en defensa, Blanco, Guridi, Denis Suárez al mig del camp i en punta Toni Martínez i Ibrahim Diabaté.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: 6 minuts i dos quarts de 10. Pinta que el Barça guanyarà, a Granada.
2: Sí, ho està fent de 5 i queden 9 dècimes, per tant, hauria de ser un desastre que, sí, que no fos així.
1: No fotis.
2: Tir lliures pel Granada, que s'aproparà al marcador, però la victòria serà blaugrana.
1: Les banquetes.
3: Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
1: La banqueta del Barça, Joan Lluís.
4: Joan García, Cancelo, Araujo, Gavi, Ferran, Pedri, Christensen, que torna 5 mesos després, Gerard Martín, Eric Ederaller, Xavi Espart i Tomi Marquès.
5: Avui és una banqueta de luxe, evidentment, del Barça, amb tots aquests canvis, amb 6 dels titulars habituals que poden sortir a la segona part. Veurem si Flick, en funció de com vagi el partit, opta per treure un d'ells, o veiem un altre cop Christensen, difícil després de tants mesos sense jugar, o alguns dels joves com Toni Marquès, però evidentment avui té una banqueta de luxe, Hansi Flick.
1: La banqueta de l'Alavés.
4: Raúl Fernández, Josef Pacheco, Guevara, Mariano, Alanyà, Joni Otto, Ibáñez, Calebe, Protesoni, Egoitz i Mañas.
5: Només amb un titular habitual, que és Joni Otto, sorpresa que avui no jugui d'inici quan ho ha jugat absolutament tot i jugui en el seu lloc Koski. Per la resta té alguns jugadors amb bon peu, com Alanyà, vell conegut del Barça, Guevara o Pablo Ibáñez, la resta jugadors més de joc directe, o un davanter ben conegut com és Mariano, l'ex del Real Madrid.
3: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: 4 minuts i dos quarts de 10. Avui la cara T es transforma en la cara R.
6: La cara R.
7: El barcelonisme està vivint el seu ressacón en Las Vegas particular després d'haver guanyat la segona lliga consecutiva a la cara del Madrid d'Mbappé. Però no hi ha ni les dents trencades ni els tigres de Mike Tyson del film de culte del 2009. Si Joan Laporta no ens diu al contrari, és clar. El festival ha quedat molt més endreçadet, repetint passejades en bici i amb un MVP de la rua que, com a molt, és capaç de fumar-se un puro abà, menjar-se un gelat gegantí i mostrar-se molt integrat en l'ambient.
8: Joan García és de la Masia!
7: Mentrestant, a la capital, assisteixen a una projecció estranya d'Alguien voló sobre el nido del cuco.
9: Nosotros somos del sanatorio mental del estado.
7: Ja sabeu, el clàssic de 1975 que transcorre en una clínica de salut mental, on Jack Nicholson és un boig, no tan boig, que viu la seva guerra particular contra el món. Ara el protagonista del remake és Florentino Pérez. Crispeta, sisplau.
10: Me gustaría que me dijera usted si sabe por qué lo han traído aquí.
11: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
10: La verdadera razón por la que le han traído aquí es porque quieren que se le someta a observación.
11: Dicen que estoy enfermo.
10: Para determinar si está usted o no mentalmente enfermo.
11: Mi salud es perfecta.
10: ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
11: Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia del club.
10: ¿Cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien?
11: Y de todos los clubes, que me da vergüenza.
10: Se quedará una temporada aquí para que podamos someterlo a observación.
11: Me tendrán que echar a tiros.
7: Ningú sap ben bé com acabarà aquesta història real que supera qualsevol mena de ficció.
12: ¿Hay alguien entre los miembros de su personal que pueda encargarse de él?
11: ¿Por qué?
13: A ver qué recibimiento me hacéis, atajo de deficientes mentales.
1: Déu n'hi do, 2 minuts i no penso comentar res. Està comentadíssima la cara R, es comenta per ella sola. 2 minuts i 2 quarts de 10, les dades.
0: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Marc, toca tu avui. El Barça ha guanyat 9 dels últims 10 partits al camp de l'Alavés.
14: Sí, els ha guanyat tots, menys el de la temporada 2020-21, que es va quedar 1-1, un gol de Memphis, gol de Luis Rioja. Atenció, perquè en 11 dels 12 precedents de victòria els blaugranes han deixat la porteria a 0. Per tant, de fet, només s'ha rebut 2 gols en aquests 12 partits. 2 gols en 12 partits, avui tampoc s'encaixaran.
1: L'última derrota del Barça al camp de l'Alavés és de l'any 2001.
14: Sí, aquesta és una mica d'aquelles que fan trampa, d'aquells que fan les dades, que fan una mica de trampa, perquè hem de tenir en compte... No, home, perquè, clar, han estat 10 anys a segona, clar, des del 2001 han estat 10 anys a segona, per tant, clar, des del 2001... que no s'ha perdut. Això sí, es va perdre l'1 de desembre del 2001, l'Alavés va guanyar 2-0 amb gols de Carlos Llorenç, de penal i de Rubén Navarro.
1: I finalment el Barça té a l'abast diversos rècords en aquestes tres últimes jornades.
14: Exacte, la salseta aquesta dels rècords, arribar als 100 punts seria la tercera vegada a la història que es aconseguiria, ser el tercer equip que guanya, que acaba una lliga havent marcat en totes les jornades, això seria la tercera vegada que podria passar, també es podria igualar o fins i tot superar el rècord de victòries en una lliga de 20 equips. Ara Flick en suma, l'equip de Flick en suma 30, doncs estem a 2 d'igualar el rècord, a 3 de superar-ho, i més o menys el mateix amb el rècord del màxim avantatge entre primer i segon classificat, que seria de 15 punts, aquest és el rècord. Ara el Barça li treu 14 punts, només que en sumem un més o que li fem més diferència, doncs ja s'igualaria aquest rècord.
6: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
15: És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
6: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
15: És clar que sí, Iker.
16: N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Autoplus.
17: Xarxa Jeep de Catalunya.
1: 9:15 de la nit. Evidentment, qualsevol gol del Barça serà celebrat com cal, obrint una estrella d'am, eh?
18: I tant, això sempre.
1: Jo crec que avui n'obrirem algunes. Ja veieu, Jaume, Joan Lluís, que us podeu carregar molts rècords en un sol partit, eh?
18: No, no, pressió màxima, eh? Cap plaça difícil, eh?
19: No passa res.
18: Fer aquí de substituts.
1: Sí, mala, estem a punt. Vinga.
19: Sí, sí, sí, sí.
1: Està tot a punt, ja, o què?
19: Gairebé, gairebé. Hi ha hagut passadís, Joan Lluís, abans del partit. Passadís al campió, clar.
18: I no ha passat res. Hi ha hagut passadís de, diria, de l'Alavés o de Boca Juniors, sí. Perquè avui l'Alavés juga amb aquella equipació, recordareu, de la final de la UEFA de l'any 2001 contra el Liverpool, aquella groga, aquesta t'encanta, no sap, aquella blava...
19: No la tinc.
18: No la tens? Com que no la tens?
19: No, la col·lecció.
1: Bé,
19: no
1: tens, és un missatge que us està enviant.
18: Sí, sí, ho estic veient.
19: Ja.
18: Doncs...
19: El que pugui ser.
1: S'ha entès bastant bé, el missatge.
18: Sí, no l'he entès. Ja farem un cap, tio.
19: Ja ho arreglem.
18: Doncs escolta, juguen amb aquesta samarreta perquè precisament aquest diumenge fa 25 anys d'aquella final.
19: Sí, i el Barça tampoc vesteix com toca. Porta la Mango Brillant, no li dieu aquesta, Marta?
20: Sí, exacte. Correcte, val. Mango Brillant.
19: Doncs ja està, posarà la pilota en joc al Barça. Xiula Sánchez Martínez, al Bar Pizarro Gómez. No sé si algú vol dir alguna cosa.
1: Fot-li, Jaume, fot-li.
19: Dani Olmo posarà la pilota en joc a Mendizorroza, on pràcticament no hi cap una agulla. De fet, no hi havia entrades a la venda. Ja potser darrere d'una de les porteries, de fet, on ara atacarà el Barça, hi ha alguna claca, però la resta està tot ple. També hi ha aficionats de Blaugrana, no comentem. Ha posat la pilota en joc Dani Olmo amb Casador. Ja roda la pilota a Mendizorroza, jornada 36 de Lliga. El Barça campió buscant una nova victòria que l'acosti als 100 punts, remenant la pilota en zona defensiva, la primera que toca el nano que debuta, Álvaro Cortés, central esquerrà de molt bona planta. Amb seguidors del Barça, dèiem, Joan Lluís, també?
18: Sí, sí, ben bé, un centenar llarg de seguidors del Barça, i t'he de dir, Pou, que aquí al costat un parell d'aficionats ens han començat a cridar ara el crit de fot-li Pou.
19: Home.
18: Jo crec que han vist el micro, han vist una persona amb calva i han dit, tira milles, però no paren de saludar-nos amb samarreta de l'Alavés.
19: Deu ser ell, ha pensat.
14: Presta fotos, presta fotos.
1: A mi m'ha fet molta gràcia.
19: Compte la recuperació de l'Alavés a l'interior de l'àrea, la primera rematada, la rebutja Koundé, xoca Baran, córner, si no ho evita, Tech Chesney, no ho ha evitat, és el primer córner.
1: Doncs a mi m'ha fet molta gràcia un oient que m'he trobat aquí al costat de la ràdio que em diu, què fots aquí? I dic, què vols dir? No hauries de ser Vitòria, la gent, allò, dirigint-me la vida, eh?
20: Exacte, sí, sí.
1: En aquesta cursa de Chesney ha passat una mica el geladet, eh?
20: El gelat, la pizza, l'hamburguesa, en fi.
1: Gran Chesney.
19: El córner des de l'esquerra de l'atac el picarà Denis Suárez, 5 jugadors buscant la rematada, la pilota cap a la frontal de la petita, si talla la defensa, demanen penal, no hi ha res. Aquesta pilota és per Marc Bernal, puntada llarga, que correrà sense cap opció Roni Bargi, se la quedarà Ángel Pérez, que de fet la deixa sortir, és fora de banda, favorable a l'Alavés. Sánchez Martínez diu que s'han d'esperar perquè el VAR es mira en les mans, per res. Ja està.
1: Marca
19: ja
1: el City contra el Crystal Palace, marca Semenyo, per tant ara 2 punts de l'Arsenal, marca també el PSG, que serà campió avui si no passa res, l'en 0 PSG 1, i marca l'Inter a la final de la Copa Itàlia, Lazio 0, Inter 1.
19: No tenim monitor, per tant, qualsevol jugada polèmica...
18: Hosti, veritat.
19: Ens agradarà la vostra ajuda.
1: Sí, el Puig les analitzarà.
19: I tant, cap home.
18: Puig, bé.
19: Sí, sí,
18: Soriano l'Adren.
20: Avui qui dirà el temps afegit? En Puig, també.
19: Sí,
18: és veritat, és veritat. Puig, ja us ho dic ara, 4 minuts.
1: sobrat.
19: Sobrat.
1: Hi ha una màquina aquí a l'estudi que ho diu, no, això?
19: Sí, sí, sí. A veure si algú baixa la pilota a terra, se la treu de sobre a Cortés, l'envia fora de banda, de moment jugant-se més a camp del Barça. L'Alavés com era d'esperar en aquests primers minuts, Collant.
14: Collant, molta pilota dividida, no? Una pilota que vola més que va per terra.
19: Exacte, ara Denis Suárez, de fet, volia jugar per terra, talla en un principi el Barça, però la torna a recuperar l'Alavés. És Ángel Pérez qui buscava aquesta passada de Tenaglia, fora de banda per l'Alavés.
1: No és el de Mundo Deportivo, no? Aquest Anja, el Molló?
19: No.
1: És un altre.
19: Sí, res a veure, perquè si no hi hagués protestat l'àrbitre. Des de l'inici del partit.
20: Bona, aquesta...
19: Amb tot el carinyo, Àngel.
1: Una abraçada, Àngel.
19: Sempre.
20: Grans moments a la rua amb Àngel Pérez.
5: Estava tot bé, sí.
20: Estava MVP al costat de Chesney,
19: A veure la primera jugada per la banda esquerra del Barça interessant. Marcus Rashford... Ha perdut finalment la pilota, puntada de l'Alavés. L'àrbitre xiula una planxa de Caçador. Buscava una recuperació ràpida de la pilota i la pressió ha fet falta.
18: La primera del partit.
19: Ja la posa en joc l'Alavés amb Antonio Sivera, que vesteix un verd pistatxo, molt clar. De cap a peus, Tekchesny també va de verd, però un verd més fosc de cap a peus, el polonès.
18: Un verd zubi, una miqueta, no?
19: Sí. El compro. Posant la pilota en joc, Abderrebak, l'algerià, al carril esquerre, en curt per Toni Martínez, que, per cert, avui té un espectador de luxe a la graderia, Joan Lluís.
18: Doncs sí, perquè el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha assistit a aquest partit per veure alguns dels jugadors que pot convocar. De fet, el Barça és dels més, és l'equip que amb més jugadors cedirà perquè juguin amb la selecció espanyola aquest Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. I per tant té un remenar i triar avui, tot i que de l'equip titular del Barça, Cubarsí i Olmo, i poca cosa més.
19: Poca cosa més. De fet, els que hi hauria més interès perquè els veiés Luis de la Fuente, Gavi i Eric, hauran d'esperar la seva oportunitat a la banqueta.
20: Sí, de fet s'esperava que potser Eric fos titular precisament per això, per acabar de convèncer el seleccionador.
19: Hi ha hagut una falta al mig del camp, falta favorable al Barça, s'acosta Sánchez Martínez a la banqueta de l'Alavés.
18: Sí, xerra amistosament amb Quique Sánchez Flores.
19: Sí.
18: Diàleg aquest fluid. Diàleg, sí. I diu que sí, Quique Sánchez, i se'n va cap a la banqueta.
19: L'altre dia escoltava un exàrbit i té tota la raó que la indicació de la UEFA, del CTA, de FIFA, és que els àrbitres intentin que el joc sigui el més fluid possible. I llavors perden temps xerrant amb els jugadors a l'àrea abans d'un córner, xerrant amb les banquetes... Clar, al final, això també és temps perdut.
5: Molta confiança, no? Sí, Quique i Manolite.
1: Sí. L'ha agafat per la cintura.
5: Sí, a punt de ballar.
1: Somrient, Quique Sánchez Flores.
19: Bé, potser, sí, potser el tema Rosario, Lolita, potser... No? Potser li tira, no?
1: Ve de família.
14: Em sentiu molt, molt simpàtic, home. És d'aquella gent propera.
1: És un dels entrenadors que a mi, quan s'explica, a mi m'encanta. Es fa escoltar moltíssim.
14: I s'ha de reconèixer, és molt persona, per exemple, si el tractes una mica. Jo no l'he tractat molt, però quan l'he tractat algun dia, sempre...
19: Compte Rashford, que busca posició pel xut. Continua Rashford a la frontal. S'ha empatxat de pilota, l'ha acabat perdent. Vol sortir l'Alavés, però la pressió del Barça és bona. Dani Olmo fa un barretet, pot xutar, no? Obre la dreta per Roni. Roni amb la dreta, el xut fora! Ui. La pilota desviada, 5 metres... A la dreta de la porteria de Sivera, en tot cas, primeres aproximacions dels blaugranes.
20: I molt bé Dani Olmo, en aquesta acció.
14: Sí, els jugadors que ho van fer bé l'altre dia sembla que ho han deixat allà mateix, perquè el mateix Rashford també, déu-n'hi-do, ha estat força intens, força ràpid, el Barça competint.
19: I m'agrada que Roni s'hagi atrevit a xutar amb la dreta, encara que sigui la menys bona, perquè és el que dèiem, en aquests últims partits l'havíem trobat a faltar, aquest atreviment.
14: I tant.
1: I com està acabant la temporada Olmo, Està dolç.
20: Finet, sí,
1: dolç.
20: Sí.
19: Corre Koundé, una puntada sense cap tipus de control de l'Alavés, i s'emporta la pilota al lateral dret avui del Barça.
1: Deixeu-me recordar-vos que el pernil Gran Reserva Bataller, que és el déu dels pernils, sí o no? És el seu servei únic, que marca la diferència. Atenció a l'alineació de les millors carnisseries en trobar carns i pernils Bataller. Charcutería Artesana Hernández de Barcelona. Charcutería Jesús Bolaño El mercat de Collblanc de l'Hospitalet. Fàbregas Xarcuters, mercat de l'Albaceria de Barcelona. Hòstia, és que quin equiparro, tu. Ja saps, si vols menjar bé, pensa en Bataller. Si vols aconseguir un lot únic de Bataller, doncs si dius la teva amb el hashtag fracu i podràs guanyar 18 sobres
19: de... I la pilota fora! L'he vist a dins per un moment, eh? Perdoneu, eh? Perdoneu,
1: no.
19: Però és que l'he vist a dins.
1: No passa res.
18: No sé si ha tocat el pal i tot.
1: De fet, Rashford em consta que amb pseudònim envia missatges amb el hashtag fracu bon perquè gust. Aspira els 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat, gran reserva Bataller, un davantal i un lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de Bataller. Jo, de fet, sape, quan tallo Bataller a casa, ho faig només amb davantal.
19: Ai,
2: no m'ho diguis, això. Va, que t'imagino, va.
1: Calla, home, calla. Que la gent deu estar sopant.
20: Us hauré de separar, eh? Al final.
2: Jo només l'he vist amb el tanga de lleopard, ja està.
19: Compte que hi torna Rashford, que ha començat el partit amb ganes. La jugada d'abans ha estat una centrada de Koundé des de la línia de fons, des de la banda dreta, la posició de l'extrem, i la rematada de Rashford sense deixar-la caure. No la toca ningú, eh? Va directament al pal i fora.
5: Ha jugat el pal, el pal de darrere.
19: D'acord.
5: Aquella que protegeix la porteria, que diguem, que aguanta...
19: Sí, és que
5: aquella
19: és la...
5: protecció
20: xarxa,
5: gala.
20: Sí, doncs allà.
19: Som a un córner i és la porteria que ens queda més lluny. Espero no fer cap malifeta. Vull dir, cantar un gol que no és, aquestes coses.
20: No, la posició és complicada, ho sabem.
18: Déu-n'hi-do, eh?
20: Solidaritat, solidaritat.
18: Amb vosaltres que veniu sovint aquí, eh? Perquè realment aquella porteria...
19: Ara una passada en profunditat d'Olmo per Roni, no s'han acabat d'entendre. Serà servei de porteria per l'Alavés, que no ha posat encara en perill Tech Chesney en aquests primers 8 minuts de partit.
5: I ell que ho agraeix.
19: Home, i tant.
18: I a públic colla, eh? És a dir, portem 9 minuts que no han parat d'animar just els aficionats que hi ha darrere la porteria de Cibera.
19: Que posarà la pilota en joc, el porter de l'Alavés. A veure, tots els companys s'han situat a l'esquerra de l'atac del Glorioso, com li diuen aquí, la busca i Diabaté. S'ha imposat, però, en el joc aeri Cortés, amb molta contundència. El rebot, però, és per l'Alavés. Torna la pilota enrere, puntada de Cibera. Compte que ha fet misto mal peu, la pot recuperar Dani Olmo. L'acaba baixant Bernal, obrint a l'esquerra per Rashford, a la posició de l'extrem. Rashford fa una finta, es llença a terra parada. Se la queda Rashford, que aixeca el cap. Toca en cura enrere per Casado. Casado en horitzontal, Bernal. Enrere per Álvaro Cortés. Cortés amb Casador. Casador tocant en curt per Dani Olmo. Se l'emporta a la terrassa, que prova el xut, un rebot, fora. La pilota fora, serà córner favorable al Barça.
18: El primer del partit.
19: El xut jo crec que no portava molt perill, però amb el rebot s'ha enverinat una mica.
5: Bon control posant el cos, però...
19: Sí, de moment Olmo i Rashford, per mi, els més actius, eh?
18: I veiem a De La Fuente com dona indicacions de cara a com atacar aquest córner.
19: Aquí què, no, vols dir? A De La Fuente no?
18: De La Fuente?
19: Sí, sí.
18: De La Fuente no ha donat indicacions de com atacar...
19: Estaria bé, no? Que des de la llotja és... S'entrarà Bargi, la pilota, la frontal de la petita, la rematada! La pilota la... que n'ha anat a fora, compta el rebot, que encara és viva. Se la queda Roni, no la pot controlar. La passada no ha estat bona. Serà servei de banda per l'Alavés.
1: El City posa la directa, Puig.
21: Ha fet el segon marmuix. Ara mateix el gol a vera general estaria empatat. Més 42 l'Arsenal, més 42 el City. Això sí, l'Arsenal encara amb 2 punts més que el City, amb 2 jornades per jugar-se.
1: I compte, perquè tenim el València-Panathinaikos en joc una plaça a la Final Four. I ara mateix el València dominant, eh?
21: Sí, 27-18, deixaran 18 punts de moment al Panathinaikos. Queden 3:54 per arribar al descans, més 9 per l'equip de... Més 11 ara, per l'equip de Pedro Martínez.
1: Sí. I a l'altre partit que començarà a 2:15?
21: Sense gols. De moment al Coliseum, Getafe 0, Mallorca 0. Aquí s'hi juga el Mallorca, bona part de les seves aspiracions de permanència.
22: Em creieu si us dic que podeu anar des del Cap de Creus al Delta de l'Ebre sense pensar recarregar teu cotxe? Sí. Doncs preneu nota, perquè amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia, és possible. Pensat per arribar a tot, encara que tu no hi arribis. Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric des de 25.000 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Volia sortir al Barça amb una jugada per la banda dreta de Roni, però Abderrebac ha pogut endarrerir per Cibera, que ja envia una puntada llarga. Cap problema, Bernal tocant cap a Tech Chesney, 12 de la primera, empat a 0 a Mendy Sorrotza.
18: I abans quan deia de la Fuente, ho dic José Ramón de la Fuente,
19: sí,
18: eh?
19: Sí,
18: clar, és que... L'entrenador de porters del Barça, el que dona indicacions.
19: Clar, clar, és que hi ha masses de la Fuente.
18: Sí, sí.
1: Tots són, Dela. I tots calbs.
18: Dela,
20: Dela, sí, Dela.
1: Tots són calbs, sí, sí. I la gent es fot, clar, es fot la pitja un lío.
20: Dela és el de la tablet, el que la llença sí. Quan s'empipa.
1: Els que expulsen. Quan tu em veus una vermella a la sí. Banqueta,
19: sí, sí,
1: és Dela.
19: Sí.
18: Que no la va trencar, la tablet, eh? És per fer
20: no,
18: anunci,
20: no,
18: eh?
20: No, no, és espectacular.
18: Increïble.
19: Havia estat porter al Palamós, de la Fuente.
1: Sí, senyor. Mira, guanyarà un
14: quin de la Fuente.
1: Guanyarà, no, guanyarà un bataller algun dia, doncs, si envia missatge.
19: Sí. Jugant al Barça, jugant Pau Cubarsí. Cubarsí, la passada no ha estat bona per Bernal, recupera l'Alavés, puntada llarga buscant Diabaté, corregeix molt bé Marc Bernal, deixant en, ai, perdó, Pau Cubarsí, deixant enrere per Koundé. Koundé, la divisòria, per Casado. Casado aixeca el cap, obre a l'esquerra, on té metres per davant Rashford. Li fan el 2 contra 1, Guridi i Ángel Pérez. Teva meva, amb Olmo, compta Rashford, a punt d'entrar a l'àrea. Ángel Pérez li acaba traient la pilota, Guridi la lluita, pressiona Casado. Falta, sí. L'àrbitre xiula falta de Marc Casado.
14: Però després dels 3-4 primers minuts on ja la pilota estava més disputada, ara el Barça domini, molt intens, no? Concentrat. Vaja, si no sapiguéssim que han guanyat la Lliga, no ho podríem dir per com estan jugant.
19: Compte ara la centrada d'Abde Rebat. Molt bé, Cubarsí llançant-se al terra, envia la pilota a córner. Estava amb la canya a punt, Diabaté.
18: El segon del partit per l'Alavés.
19: I torna a anar-hi Denis Suárez. Un dels dos ex-blaugrana que té l'Alavés. L'altre a la banqueta, Carles Alanyà, que es va perdre l'últim partit per sanció i avui és suplent. Ja sabeu, aquella llei de l'ex, que massa sovint es compleix. Denis Suárez llançarà el córner. Anima el públic de l'Alavés, la pilota cap al segon pal, Chesney amb la mà, la treu amb empentes i rodolons, se l'acaba quedant Guridi, pressionat per Koundé, la posició de l'extrem dret, aixeca el cap Guridi, toca enrere per parada, Tenaglia envia una passada a l'extrem dret, compta que hi pot arribar, no hi arribarà Ángel Pérez, la pilota surt directament fora per la línia de fons, serà servei de porteria per Tech Chesney.
21: Marca el Getafe al Coliseu, marca Satriano, Getafe 1, sí. Mallorca 0, és un bon resultat pel Girona i també per l'Espanyol, sí. Aquest. I el Getafe a 2 punts de l'Europa League.
19: Aquí Puig, l'empat, vull dir, a Mendy Sorrotza, l'empat creus que és bo per Girona i Espanyol? Ja sé que seria millor que el Barça guanyés, però un punt, no? Tenint en compte que és el que està més a baix de tot?
21: Home, sí, clar, posats a triar victòria del Barça.
20: Exacte.
19: Sí, home, clar, no, però dic que un punt no està malament.
1: Ja estàs firmant l'empat, no?
19: No, ho dic des d'aquest punt de vista, que pensant en els altres catalans que estan patint aquestes últimes jornades...
18: És que el problema...
21: Un Alavés-Barça, jo crec que Girona i Espanyol només et compren victòria del Barça.
20: Clar, val, sí.
19: Gràcies, bona tarda.
20: I és amb el que compten. Sí,
18: més que res pel que ve després a l'Alavés, com dèiem, no? Que té juga el camp de l'Oviedo, que és la segona, i aquí contra el Rayo a 4 dies de la Conference. És a dir, que si et suma avui... Clar, que sí, s'emporten a 7 punts.
1: En tot cas, el que deia el Marc, independentment de l'11 sí. Que ha tret, l'actitud del Barça és d'intentar anar a guanyar clarament.
20: El Barça està jugant bé.
19: El to de l'equip és bo, sí.
20: Jo crec que Flick no negocia el contrari. És a dir, l'any passat també el Barça va acabar molt bé a la Lliga, a Sant Mamés i als partits finals.
3: Sí.
18: Un Flick, per cert, que ha sortit, és a l'àrea tècnica mirant pacientment el partit. Vull dir, encara poques indicacions ha donat avui.
19: Amb Dani Olmo remenant la pilota, avui no s'han entès ara. Koundé l'ha deixat passar pensant que li arribaria a Roni. Se l'endú, però Abde Rebat, compte que es fa a Cortés, continua Abde Rebat, que és un 3 contra 3, a punt d'entrar a l'àrea, la passada per Diabaté, el control és massa llarg, Tech Chesney, cap problema.
1: Va.
19: Tothom tranquil, demanen penal, res de res. Però compte que Abde Rebat està sent segurament el principal perill de l'Alavés, en aquests primers 16 minuts de partit.
1: Però què heu de dir de Chesney? Està felí, amb la reacció.
18: Sí, ferial.
19: Hosti. Vista en directe...
20: Molt bé.
18: Hi ha hagut un córner al segon pal,
19: sí.
18: Ha patit una mica,
19: sí.
18: Per arribar-hi.
19: No se'l veu molt àgil.
1: Va,
21: sobri. Porta sobri.
18: Pre-rua, ja costava...
14: Justament aquest adjectiu. Des de
1: no, sobri.
18: No,
1: sí,
18: sobri.
1: Sí.
20: Confiança 100% en Tec.
19: Álvaro Cortés té la pilota al cercle central, jugant per Marc Bernal.
21: Et continua segur, Marta.
20: Sí. Té contracte en vigor i ell vol continuar i no hi ha cap mena d'input que vagi en direcció contrària, vaja.
22: L'altre dia deia, la gent es pregunta si si puc i si vull, no? Diu, vull i puc. És a dir, va deixar clar que per ell continuarà.
19: Mm-hmm. No deu ocupar molt fair play, tampoc, no?
20: No, tot i que se li va millorar una mica el sou respecte al que rebia quan va aterrar. Però sí, no és un problema en qüestió de fair play, perquè ocupa el que ocupa amb un contracte que, insistim, continua en vigor. No hi ha cap problemàtica d'haver-li de fer espai a allargar un contracte a una renovació.
22: Fitxa baixa i un vàper.
19: Sí. Dani Olmo ha passat en profunditat per Casado i acaba en córner.
21: El segon del Barça.
19: Provat de rematar, estava molt forçat i la defensa no ha tingut problemes per enviar-la a córner. Ha estat el finlandès Bill Koski, un dels centrals.
1: Gairebé com l'actor.
20: Sí, eh?
22: Sí, és que per això estava rient. Bill Koski.
20: Et sona, no, Clara?
5: Sí, aquest sí, aquest sí. Aquest sí.
19: La centrada compta, rebutja la defensa de l'Alavés, era perillosa, la recupera l'equip Babazorro, se la queda Koundé, s'estan començant a posar nerviosos. Koundé cap a Rooney. No, jo sincerament, el que he pensat, més enllà de l'actor, és que era allò, el típic central basc, no? que és el seu sobrenom és Koski, no? Sí. I clar, quan he anat a mirar, dic, no, és finlandès.
21: Finlandès,
22: Bill Cosby és viu o no?
5: Ui.
19: Sí. No, es diu Bill Koski.
21: Sí, sí.
5: Sí. Però ara estem parlant de l'altre.
22: No, preguntava per l'actor.
5: Assegurem-nos. Vaig a consultar.
1: En el seu moment, una autèntica llegenda absoluta i que...
20: Cancel·lar. Va caure en desgràcia.
1: Però que em sembla que hi havia com desenes i desenes d'acusacions de violació, no?
20: Es dedicava a drogar dones
1: sí,
20: i a anar-se'n de les mans. Sí, sí.
21: Els il·lustres...
20: És viu.
21: Sí. Però crec que els il·lustres execrables tenen preparadet allà, el personatge.
20: Té 88 anys.
21: Sí, està escalfant a la banda.
19: Per favor.
20: Declarat culpable, eh?
1: Ah, o sigui, ja és
20: amb tot... I va pagar 19 milions de dòlars...
1: Imagina't.
21: Va anar a presó i tot, no?
20: Digue'm?
21: Va anar a presó, no?
20: És el que estic buscant, jo crec que sí.
3: Sí, 2-3 anys ara veig aquí, del 18 al 21...
20: Sí, sí.
1: Estem parlant de l'actor, no del...
19: Sí, no, queda clar.
22: Res a veure amb Koski.
21: Koski ha jugat dues estonetes amb l'Alavés aquesta temporada, van fitxar al mercat d'hivern.
1: Sí, sí.
5: Cara de bas no en té.
21: No.
19: El teu amic Quique Pou vol jugar amb tres centrals, sí. Però no té centrals de garanties i està reconvertint laterals a tor i a dret, com saps.
1: L'altre dia vaig parlar amb ell i em comentava que aquest és un problema que té, que solucionarà la temporada que ve si manté l'equip a primera divisió.
19: Jugant l'Alavés per la banda dreta, Toni Martínez.
1: El bo d'en Quique.
19: No t'està tocant gaires.
1: El tinc així al WhatsApp.
19: Compte Guridi a l'extrem dret. La pilota per Ángel Pérez, gairebé la línia de fons, treu la centrada, intent de rematada de Toni Martínez. Molt bé, Álvaro Cortés ha impedit la rematada, demana en penal. Xut de rebat, fora! La pilota fora, demana en córner. I sí, la deu haver tocat algun defensa perquè Manolete Sánchez Martínez indica córner.
21: Manolete.
3: Sí, tu ara sí, crec.
1: El Cortés, no, era?
3: A Cortés?
1: Sembla que sí.
20: Sense els prismàtics
19: el penal,
20: no
19: res,
20: ho veig clar, sense els prismàtics. El penal, ara ho veurem.
1: El penal ara ens ho dirà el Puig, però...
4: No, jo crec que hi havia rematat, no? Hi havia rematat i després sí impacta una mica, però...
1: Cortés. Jo crec que no és...
20: Res.
1: No revisaran res.
21: Tercer córner de l'Alavés que picarà un altre cop Dani Suárez.
19: Ara des de la dreta, el primer pal, compte que la pilota es passeja. Ui, amb el pit de Lewandowski per Tec. Tan amics a la rua i gairebé li fa un gol en pròpia porta.
1: Gelat connection,
19: Sí. Bé, suposarem que ho ha volgut... Vaja, que ho volia fer això, Lewandowski, que ho tenia tot controlat.
20: La nova app de CaixaBank és més ràpida i intuïtiva i, si vols, et pot fer recomanacions personalitzades. No sé si ho sabíeu.
1: Sí.
20: Tan fàcil com això, una app que juga en el teu equip. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. CaixaBank, tu... I jo, nosaltres.
1: A més, hòstia, ho ha fet amb una veu.
22: S'ha posat la pell de gallina i tot.
20: Uau!
1: S'ha posat la pell de gallina i tot, amb la veu d'anunci que ha posat la Marta. Déu-n'hi-do.
20: Polifacètica.
19: Tenim un jugador de l'Alavés estès a terra, és Abde Rebak, però no sé ben bé què ha passat.
21: Ara Olmo s'acosta per interessar-se.
1: Es dol de la tíbia dreta.
19: L'àrbitre fins ara no li ha fet ni cas.
21: No,
1: ui, jo crec que és un cop de...
3: El frega, Rooney, no?
20: Sí,
1: sé,
20: justet.
1: Però
20: no?
1: Vaja, tampoc.
20: Una mica de cuentuccino, no? El català correcte, passa.
19: L'àrbitre l'ha aixecat i ja està. Vaja, ha fet un miracle i l'ha curat. Koundé, en el fora de banda cap a Lewandowski, que més enllà d'aquesta sessió al seu amic Tec, poca coseta de moment del polonès. Cortés obrint a l'esquerra per Balde. Balde progressant en atac, deixa a Rashford enganxat a la banda, enrere per Caçador, en horitzontal, Pau Cubarsí, cercle central, pressiona una mica a l'Alavés, en horitzontal per Cortés. De moment, com si hagués jugat tota la vida al central sí. esquerre del Barça, eh?
18: Sí. Molt segur, Cortés, a més, jugador amb molta planta, 1,90 sí, sí, fa,
19: sí.
18: Cortés.
19: Sí, sí. I com... corpulent, no és d'aquells... O sigui, no és d'aquells nanos com Gerard Martín que quan pujava al primer equip deies, ostres, és una mica nyicris. No, no, vull dir...
18: És que Cubarsí es veu petitó, al seu costat.
19: Sí.
5: I avui perquè és el primer partit, però amb el filial ja dies que s'atreveix a fer excursions, eh? Mm.
19: Sí, de fet, he vist que ha marcat 3 gols a pilota aturada, vull dir que en els corners també pot ajudar, tant ofensivament com també defensivament. Mm. La toca i la remena al Barça, però clar, és que l'Alavés, que és qui està més necessitat, tampoc avança massa línies.
21: I dues cames, hem vist alguna passada amb la dreta en aquesta...
20: Tot i que és esquerrà, però sí, sí.
1: Clar, l'Alavés amb un punt no en fa prou, no?
5: No.
19: Jo crec que no, clar, és que... Si
5: tal com
19: no...
5: està tot... Uf.
19: Per més que comptin que faran els últims 6 punts, que, per exemple, l'Edu de Batlle l'altre dia parlant a la redacció ho donava per fet, per això dels rivals que deia abans en Joan Lluís, clar, és molt arriscat jugar-t'ho totes les dues últimes jornades, trobo.
4: Sí, el que passa és que quan intenten sortir, intenten pressionar o intenten fer alguna cosa més, veuen que no poden, no? Perquè el Barça, la veritat és que domina, està bé, està fi, el Barça està jugant a un ritme alt.
19: Ara una centrada de Rashford, ha caigut a terra Lewandowski quan buscava la rematada, jo crec que no hi ha res. L'ha atrapat Sivera, cap problema per l'Alavés. Sivera, que situa ja els seus companys, l'Alavés tampoc juga massa la pilota des del darrere, eh? Per evitar la pressió blaurana, puntada llarga. Mira, ara busca Toni Martínez, que frega la pilota amb el cap cap a Diabaté, s'avança bé Cubarsí enviant la pilota fora de banda.
4: L'Alavés ho feia això, que el Barça no li recuperi pilotes, tancar-se bé darrere, i és veritat que el Barça està còmode en pilota, en sortida, en combinació... Però, clar, al davant no té el talent que podria tenir, no té molt desequilibri, al final el Barça domina, però tampoc genera molta ocasió.
19: Abderrebak posarà en joc aquest fora de banda, s'acosta Toni Martínez, rep la pilota al davanter centre de l'Alavés, pressiona Roni, també Olmo, se l'endú amb sort Toni Martínez, que descongestiona el joc per Tenaglia, Nahuel Tenaglia, que puja fins a la posició de l'extrem dret, deixant per Ángel Pérez, enrere tocant en curt per Guridi, pressionat per Caçador, rep Antonio Blanco, jugador que amb el seu cognom no podia estar format d'un altre equip que no fos el Madrid. Tocant en curt per Guridi, compte que és a punt de recuperar la pilota el Barça, Caçador, també Bernal, en profunditat per Lewandowski, té la seva dreta Rooney, dona-li, no, se la queda Lewandowski, està molt lent, aquí en Robert, recupera la pilota a l'Alavés en primera instància, se la queda Marc Bernal, xiu la falta a l'àrbitre, falta de Rooney.
18: Tenia Rashford sol a l'esquerra, Lewandowski també, però, tenia dues opcions,
1: però com no la dona?
18: Se li ha fet de nit.
19: Molt gana, no
4: molt gana.
1: Però a més, l'altre dia amb aquella de Fermín, pots comprar-li que sent davanter centre, bla, bla, xuti, però ara...
4: Sí, l'altre dia era un contracop, venien tots de la dreta, és allò que potser realment el tenia a l'esquena i que potser dius, hòstia, potser no l'ha sentit, no ho ha vist, però ara sí, estava de cara. Jo crec que és... Vaja, aquí avui ha sigut gana.
19: I a part, aquest any no té cap opció ni a Pichichi ni a res. Ferran Torres, sí, recordo, té opcions al Zarra, que és el màxim golejador espanyol. De fet, ara ho seria.
1: Suposo que jugarà potser la segona part, potser reparteixen els minuts, no?
20: Sí. Fa tota la pinta.
19: Denis Suárez, jugant per l'Alavés, aixeca el cap, obre l'extrem dret per Ángel Pérez, davant seu Balde, mira de fer-se'l, de moment l'aguanta Balde, treu la centrada, la pilota al pit de Balde, pit. I córner favorable a l'Alavés.
18: El quart del partit que tornarà a llançar Denis Suárez.
19: Ho protesten tot, eh? Jo crec que ja tots els estadis es protesta tot,
1: sí,
19: ara, no?
1: Sí.
19: Vull dir...
1: Sí.
22: Mastellegen tots, no?
1: Tots.
19: Sí.
1: Ara ja... Ja no hi ha solució.
19: No, i més en aquesta situació desesperada de l'Alavés. Penúltim, pica el córner Denis Suárez del punt de penal. Bé, amb el cap rebutja Cortés, precisament. La toca ara Lewandowski per Rooney. Rep l'entrada d'Àngel Pérez. Jo crec que li ha fet falta l'àrbitre. La xiula, sí. Ha trigat una mica, però l'ha acabat xiulant.
18: Sort de la falta perquè Rooney s'estava embolicant ell sol, anant enrere amb dos jugadors a sobre.
19: Koundé ràpidament posa la pilota en joc, canviant a l'esquerra per Alejandro Balde. Progressa lateral esquerra del Barça, mira de fer una de les seves conduccions habituals. Deixa en cura l'esquerra per Rashford, que li torna ja a la posició de l'extrem. Pot centrar Balde, s'ho repensa. En Robert espera posició a l'interior de l'àrea. Rashford, canvi de joc d'esquerra a dreta per Rooney. La para bé el suec. Rooney Bargi fa una finta, deixa per Koundé. Koundé en curt per Dani Olmo a l'interior de l'àrea. Olmo per Koundé, algú l'hauria de penjar. Toca enrere per Rooney. Aixeca el cap Rooney, finta la centrada. Va, intenta-lo contra U, juga-te-la. El doble Koundé, la centrada de Rooney. Es llença a terra. Koski traient la pilota sense cap mena de dificultat. Prova de sortir la contra l'Alavés, passada en profunditat per Diabaté. Cap opció per Diabaté. Demanen una falta prèvia, però aplica el llei de l'avantatge Sánchez Martínez. Per tant, res a dir.
18: Sí, el que passa que el davanter, Toni Martínez, marxava molt sol, ha llançat la pilota i ràpidament ja s'escala la partida a l'Alavés i d'aquí les protestes del públic basc.
19: Casado, tocant en curt per Lewandowski, que ha baixat a tocar pilota. A l'esquerra, Rashford. Torna a insistir la pilota per Casado. És veritat que, com apuntava en Marc, el ritme de circulació de pilota, bé, no és gaire alt, però això jo crec que s'ha d'entendre. Mira, ara que Koundé entra a l'àrea a la posició de l'extrem dret, la centrada! No ha estat bona, Sivera, però la jugada era molt bona, ara.
14: Sí, el Barça mou la pilota i és això, té possessions, és capaç d'arribar a banda, això sí, després doncs les centrades són potser un pèl evidents, o s'acaba com molt només centrant, falta un puntet de dribbling, falta un puntet de creativitat, de poder fer una combinació amb un, dos tocs, això falta, aquest punt de canvi de ritme.
2: A mi m'està semblant un partit similar als de Getafe i Pamplona, sí. De calma, sí, tranquil·litat, sí. Ja, no?
19: Segurament.
2: Ja anirà arribant el moment, no? Cap tipus de neguit, clar, cap precipitació.
20: I fins i tot més accentuat, perquè ja has guanyat la Lliga. Sí que tens l'objectiu dels 100 punts, però a veure, tampoc et despentinaràs.
19: Però amb tot i això, jo diria que el Barça ha rematat més que l'Alavés.
2: Sí, sí.
19: L'Alavés, només recordo el xut d'Abde que ha passat a prop del pal, com a perillós.
2: Sí, no ho dic, Jaume, en el sentit que l'equip estigui destensat, sinó que l'equip està fent un partit correcte i que està esperant el seu moment, no?
19: Sí. Mira, ara una passada en profunditat sense cap opció per Ángel Pérez, que comença a estar cansat perquè, clar, l'home s'està fent un far de baixar i pujar a la banda com a carriler.
2: Però clar, és que li foten uns melons.
19: Sí. I tot l'avantatge està per Cortés.
22: La possessió és un 74% del Barça, la possessió de pilota.
2: Ah, imagina't.
19: Sí. Caçador obrint a l'extrema esquerra per Rashford, la centrada, xut, fora! L'ha fet amb tota la intenció, perquè ha aixecat el cap, ha vist que Sivera estava una mica avançat buscant la centrada i la pilota ha sortit mig metre per sobre el travesser de la porteria de l'Alavés.
2: Que bo que és fent això, Rashford, Quin peu que té.
14: Ha tornat a intentar fer un gol d'aquests de...
2: Sí.
22: Traca.
2: Està buscant el contracte nou amb...
22: El jugador jo no sé, però el peu jo sí que me'l quedaria.
2: I li col·loquem algú altre.
20: Aquí li posem,
2: no? Però
20: aquí li
2: veritat,
20: posem.
2: Puig, que és una... O sigui, només que hi posés una mica més, hòstia, és que marca la diferència. Sí. L'altre dia, quin partit és que s'entra i fa el gol Lewandowski? A Pamplona, no?
19: Sí.
2: Aquella centrada és perfecta.
20: Sí. I em va fer molta gràcia com va explicar la jugada del gol contra el Madrid.
2: Sí, que no, en principi no volia xutar,
20: la falta, que el van animar, perquè ell no estava amb la confiança, perquè els xuts de falta no li havien sortit bé aquella setmana.
8: Sí, la imatge des de la visió de l'àrbitre és espectacular, del gol.
2: Sí. Però té raó el Puig que... O sigui, si el poguessis treure només a picar faltes entre cornes... No, però vull dir, és que jo crec que li falta un punt més i per mi seria un jugador molt vàlid pel Barça.
20: Li falta més comprensió del joc, també. Quan parles amb gent de dins, el que diuen una mica és això, que de vegades no acaba d'entendre bé el que se li demana.
2: Perquè una altra sessió no la podríem aconseguir, no?
20: Bé, seria la situació somiada pel Barça, el que passa que és complicat aconseguir-la.
22: També fa pinta de ser d'aquelles operacions, no?, de final de mercat, de veure com
2: es fa tot, no? Com has fet l'altre...
22: Si tu vas a pel nou i l'has pogut portar i a veure qui surt i qui no, i el Manchester United que no el vol... I
20: que et queda de marge, que et queda...
22: Com ho fem, això?
20: Sí.
14: El tema és que no tingui mercat, no?, perquè en el fons aquí no ens ha acabat de començar el tot, però un número sí que els té, se'n va al Mundial, és un nom amb cartell, a Anglaterra no sé si no hi haurà algú que et doni alguns...
2: Que pugui posar la calarada, diguéssim, no?
14: Sí, els 30 milions aquests que...
2: També a veure què vol fer ell, va, jo crec que sí.
8: Ell l'altre dia deia que...
2: Ell va boig per quedar-se,
8: que
2: no?
20: Sí, no a ell m'agradaria.
8: La família també estava bé aquí, va dir...
2: Entre Birmingham i Barcelona, saps què vull dir? Sí.
20: Nice weather, i aquestes
2: exemple.
20: Coses...
18: A veure, li queden 2 anys de contracte, és a dir, o el Manchester United el col·loca aquest estiu o se l'acabarà menjant.
19: Sí. Tot, també m'agradaria saber de les 5 grans lligues europees quin davanter ajuda o contribueix amb 25 gols, 14 gols, 11 assistències, recordo. Clar, és que són números... Que diuen molt, el que passa és que després és veritat que com a futbolista no acaba de ser rodó, no?
22: Ara amb això és una bona carta de presentació el representant, vull dir, té on agafar-se.
7: Sí.
14: Sobretot pels equips que no creen tant, al Barça li demanes moltes coses en quant al joc i en equips que no creen tant i que és això, que només amb el peu, no? Doncs ja es donen més per satisfet.
7: I que hi ha situacions, perdona, Pou, hi ha situacions de partit i trams de partit que et fa molt servei un jugador com Rashford, per molt que no sigui tot el complet que tu voldries que fos.
1: Jo crec que ell clarament s'ha reconnectat al mercat amb aquesta sessió
7: i
1: al Barça.
7: Tant. Vull dir, sí.
1: Clarament.
19: Sí. Tot aquest temps que hem parlat de Rashford, el Barça ha estat remenant la pilota, possessió eterna, ara Lewandowski fora l'àrea, busca una passada picadeta horrorosa directament, la pilota surt per la línia de fons, crec que ha fet unes 250 passades millors a la seva vida en Robert que aquesta.
1: Robert està ja una mica, no? Vacances o què? Està, jo crec que molt pendent de què li diu el bo d'en Pini a Javi, no? De què...
7: Sí. En aquestes estem. És que és la jo per mi és la setmana clau, aquesta setmana en la que entrarem. Perquè a més si es vol acomiadar del Camp Nou, li queda el partit contra el Betis.
5: Mm. Ara farem un petit viatge en el temps, us sembla bé?
7: Sí.
5: Recordeu com eren?
18: Si vols.
5: Sí, recordeu com eren les obres fa 20 anys?
1: Sí,
5: han canviat,
1: Em vaig fer un tip.
5: Doncs aquests són els anys que fa que Obramat acompanya els professionals de la construcció i la reforma, obra rere obra, dia rere dia, evolucionant amb el sector, facilitant-los la feina, assessorant-los i oferint estoc sempre disponible amb marques líders del millor preu. Des d'aquí, felicitats per 20 anys més construint junts Obramat.
1: Felicitats.
7: Molt bé.
1: Felicitats. Que ara existia el Beta, i Obramat ja... Obramat ja hi era,
22: I quan venien te l'arreglaven, si no funcionava.
7: Obramat amb la final de París, Fa 20 anys.
1: Sí. Demà, no? Fa o quan
5: és? El 17.
1: Diumenge.
7: Sí, sí.
1: Hòstia, jo hi era,
22: Demà tindrem potser...
18: No
22: va haver
18: canvi de papers, no?
1: Aquell dia no hi va haver canvi de papers.
7: No, aquell dia no.
1: Jaume.
19: Compte Denis Suárez, jugant la pilota per l'Alavés, a la posició de l'extrem rep John Guridi. Guridi amb Antonio Blanco, pressionat per Marc Bernal. Blanco regira, no troba posició per centrar. Toca per Guridi. Aquest amb Tenaglia. Remenant la perdó és Denis. Denis, ara sí que la toca bé en profunditat. Cau a terra un jugador de l'Alavés. Deixa seguir, compte a l'interior de l'àrea, Ángel Pérez, el xut, al cos de Cortés, la pilota encara és viva, farà la centrada Denis Suárez, demanen penal, Sánchez Martínez no el xiula, demanen mans d'Alejandro Valde, a mi sembla que les tenia enganxades o en posició natural. Ara m'ho direu, recupera la pilota al Barça, Dani Olmo se la queda,
7: enganxades.
5: Sense veure ni repetició, tu dius?
7: Se s'estava com girant.
19: Diu que res.
18: Diu que res,
5: T'hem avisat?
18: No, el públic no ho veu com vosaltres, perquè encara protesten.
7: Que estrany, el públic.
19: Álvaro Cortés, jugant la pilota, el nano. Cap a Marc Bernal. Olmo. Pilota a l'extrem dret per Rooney. Encara... prova de fer un retall, no? La deixa per Koundé, la centrada de Koundé, el punt de penal, la rebutja en principi un defensa, podrà xutar Valde, no s'ha atrevit de primeres, encara a l'interior de l'àrea, fa un retall, continua Valde, cau a terra, res. No s'ha decidit a xutar, i servei de porteria per l'Alavés.
14: Ha intentat aquí realment fer una jugada de mèrit, una mica d'eslàlom, però el que dius, li ha faltat un palet de definició... per acabar de decidir-se, acabar de rematar, acabar de trobar la línia de centrada.
19: Aquí el camp semblava que tenia posició de xut clara.
5: Sí. Diu que l'agafen, no?
14: Ho ha semblat, però...
18: I també la mateixa jugada de Rooney...
7: Sí, sí que l'agafen,
18: L'estiren...
7: L'estiren de la samarreta cap avall.
18: Home...
1: I molta tensió...
7: A mi em sembla que sí, que l'estan estirant i que el fan caure...
22: Justet, jo el veig justet.
7: Per mi... Si ja no estira de cap avall.
14: Si no ha xiulat, ja no.
1: Molta atenció al Roig Arena, perquè el València, que seria el rival del Madrid a la Final Four, ara està en posició de trencar el partit contra Panathinaikos. Té a Panathinaikos Puig amb 23 punts.
22: Sí, sí, és la defensa realment valenciana avui. 38 a 23, 39, ara 23, és a dir, més 16... Inici del tercer quart.
1: 38 a 23, sí. 15.
14: O sigui, en dos quarts han fet 23 punts només.
1: Sí. No, estan defensant com animals. Ara 30, ara sí, 39 a 23. De 16, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
19: Ah, Mendizorroig empat a 0. Minut 37 de la primera part. El Barça necessita un gol per mantenir rècords vius i necessita els punts per arribar als 3 punts, vaja, per tenir opcions d'arribar al 100 a l'última jornada més talla de guanyar els 3 partits per aconseguir-ho. Marc Bernal, enrere per Álvaro Cortés. Molt bona primera part del nano, molt seriosa.
14: Sí, sí, la veritat és que molt ben pilota, ben, sempre ben col·locat, tampoc molt exigit, si vols, però la veritat és que molt, molt, bona, molt bon debut.
19: Mira ara com deixa la pilota per Marc Bernal. Bona sortida de pilota del Barça davant la pressió de l'Alavés. La rep Marcus Rashford, tocant en curt per Marc Casado. Casado condueix la pilota. A l'extrem dret li demana Koundé. Ja rep el francès, tocant en curt per Rooney. Rooney li volia tornar la pilota a Koundé. Toca Rebac, que fa patar la pilota al cos del suec. És fora de banda, favorable a l'Alavés.
18: Que Hansi Flick li reclamava una centrada, no tant en profunditat, sinó centrada cap a l'olla a Rooney, amb els braços aixecats i exclamant-li.
19: Sí, i l'1 contra 1 continua sense provar-lo, eh?
14: No gaire, no. Una miqueta més, no? Com a mínim encara una miqueta més. Mira cap endavant, no només ho fa cap endarrere, però li falta encara, sí.
18: I de fet ve d'una conversa bastant llarga amb Olmo, donant-li indicacions també de com s'havia de col·locar en el camp, com havia de moure's, i Rooney la sensació que no l'acaba d'entendre, perquè és allò que marxava però tornava per tornar-li a preguntar, un pèl desorientat.
20: Doncs Olmo parla bé anglès, vull dir...
18: Sí, sí.
19: Hi ha hagut una falta al mig del camp favorable a l'Alavés sobre Diabaté. De moment el Barça té ben desconnectats els dos davanters de l'Alavés, Ibrahim Diabaté, Liburià i també Toni Martínez. Si avui Luis de la Fuente la llotja ha de prendre notes del partit de Toni Martínez, per si se l'emporta de cara al Mundial, ho té complicat, eh? Perquè no ha rebut, jo crec, ni una pilota en condicions.
18: No, i això que és el màxim golejador de l'equip amb 12 gols aquesta temporada, ho dèieu abans, amb Lucas Boyer, que n'ha marcat 11, són els dos puntes de referència. I venia un pèl tocat, Toni Martínez, aquest partit.
20: Era dubte, sí, sí.
14: Però vols dir que té opcions per anar-se'n amb la selecció?
20: No, jo veig molt impossible, amb tot el que té davant, no?
19: Clar, però sí, Boyer el ve veure el seleccionador, sí, sí. I fa un doblet, saps? Vull dir...
18: I es lesionen Ansu Fati, Gonzalo i tots els altres davanters que hi ha convocats.
19: Puntada llarga de Sivera, el border de l'Alavés. Tot l'avantatge és per Álvaro Cortés, que la baixa, que bé. Ai, compte que ara se l'ha volgut quedar i està a punt de perdre-la. Bé, Cubarsí, l'ajuda a Cubarsí. També Valde, que acaba jugant enrere per Tec. No completi, Tec, que ve Toni Martínez. Tec jugant per Dani Olmo, toca amb el cap parada. Se l'acaba quedant, però... Koundé tocant en curt per Marc Bernal, que busca una passada llarga, jo crec que massa llarga per Rashford. Tot l'avantatge, sí, és per Antonio Sivera, pilota pel porter de l'Alavés.
21: Torna a treure la guitarra Satriano al Coliseu, marca el segon al Getafe, Getafe 2 Mallorca 0. El Mallorca, per tant, continuaria amb 39 punts a la classificació, el podria superar demà el Girona en cas d'empat o victòria contra la Reial.
20: Com el van ahir, Damián López, aquell dia el Bernabéu.
21: Gran fitxatge al mercat d'hivern, de Satrià, aquest del Getafe.
19: Sí, okay. Sí, ja se l'han quedat, de fet.
1: Escolteu, Nico Williams arriba al Mundial?
20: Sí, hauria, sí, en principi sí.
19: Sí, sí, van dir que eren 3 setmanes, per tant...
1: No, ho dic perquè ara has dit la llista aquesta de jugadors al davant, no? I has dit Ansu, no? Has dit Gonzalo, no?
18: Sí, és que clar, Espanya amb el tema del nou Oyarzabal, evidentment que sí, serà segurament el titular, però tampoc és que vagi molt sobrat.
1: Per això ho deia, Borja, que de davanters no...
18: Borja, sí, sí, sí, sí, sí.
20: Qui?
18: Morata, no?
20: Borja Iglesias.
18: Sí.
19: Ferran, no?
20: Ferran, evidentment, el donem per descomptat, no?
2: Un golaç va marcar Borja, sí, a Metropolitano.
19: Sí.
2: Bo.
1: És que sabeu una cosa, és que...
2: Digues.
1: Ha tornat la màgia dels cromos.
20: Oh!
1: I ho fa per la porta gran.
14: A casa meva el meu fill va boig.
1: Perquè tenim ja a la venda, tot arreu, la col·lecció oficial de cromos del Mundial d'aquí, de Panini.
20: Panini,
1: estàs preparat, no, Guillem? Aquesta s'ha de fer, eh?
14: S'ha de fer.
1: 900 cromos amb els jugadors de les 48 seleccions participants, eh?
20: Vull dir que...
1: Vinga, cromos, vinga, cromos. Tots els cracs del futbol mundial, com mai s'havia vist a la història. La Mini Yamal, Messi, Cristiano, Mbappé, Pedri, Kane, Haaland, Vinícius, tots!
14: 900.
1: Tots!
19: tots.
1: Jo, òbviament, ja he començat la col·lecció. Ensenya, sí, sí. Tu tens ja un cromo que és...
8: És vintage,
1: és vintage. No? Quin cromo és aquest?
22: Argentina 1980.
19: Aguanta, aguanta, xut, Chesney! El xut...
1: Chesney va al Mundial o no? No, no,
8: no.
19: Xut a Tenaglia des de l'interior de l'àrea en una contra de l'Alavés sense problemes per Tech Chesney.
1: He anat al quiosc i he comprat el lot de llançament que ha tret Panini, el busques i comences la col·lecció per la Porta Gran. Visca el Mundial i visca Panini.
8: Visca
1: la col·lecció del Mundial.
22: Sempre.
1: Tu tens la Argentina 86.
22: Argentina,
1: això,
22: oh,
1: és,
22: wow,
1: això és or.
22: Amb les vores, wow, així, cromos vintage.
1: Wow. Això és or. A veure, aquí, les sàvies de la tribu. John Lucumí.
22: Uf,
1: de quina selecció és?
8: Aquest deu ser de Curaçao.
19: Sí, aquests anaven amb ventalls als anys 90, no?
8: Lucumia.
20: És Lucumia. És Lucumia.
22: Ibiza, diu el Nieto.
1: Colòmbia.
20: Colòmbia?
1: Vladimir Cufal.
8: Home, Cufal, el de l'ex del West Ham, aquest deu ser... Aquest és... No, és marroquí.
20: Si juguem un dia al Trivial, jo vaig...
1: Txèquia, molt bé. El Puig l'ha clavat, Txèquia.
8: Home, que ho estàs veient tu allà.
22: Txèquia.

0: Panini i els cromos al Mundial.
1: Visca!
2: Uzbekistan, però... Perquè hem fet partits del Karabakh i havia... Sí, del Cairat i tots aquests que tenen molts jugadors a tot arreu.
0: La redactora de relevo, també, aquesta, ara aquí. Tots els conspiradors de relevo.
3: Increïble la parabòlica.
4: 25 milions.
0: Quan queda Molló?
1: Queda un minut més l'afegit. No sé quan s'haurà d'afegir, companys.
0: Puig.
5: Un minut.
0: Bé, sí, estic d'acord.
3: Potser no afegeix res, eh?
2: No has dit 4.
5: Puig?
2: No has dit 4.
0: Ara afinat.
2: No. Però has dit, us ho dic ja,
0: Perquè la màquina s'actualitza, la màquina.
1: Sí.
0: No cal dir que... Si el Barça decideix fer algun golet, el celebrarem a Estrella Ram, eh?
1: Sí.
0: Des de quin any? Se'l sabeu, l'any?
2: Home, sí, fa 150.
0: Com?
2: No, fa 150, per tant, anem a fer càlculs a veure.
1: 1876.
0: Per un moment em pensava que deia 1950.
2: No,
0: dic, la fotem al carrer ara mateix. Dic, 1876.
3: Jo anava a dir Uzbekistan.
4: Sí. A mi no em busqueu per fer càlculs d'aquests.
3: A mi tampoc.
2: Això, dit els anys que feia, ja està, compteu vosaltres.
1: Contra que ara ha fet un detall de qualitat Denis Suárez, obrint a la dreta per Ángel Pérez, que encara té pulmons per fer una última cavalcada per la dreta a l'interior de l'àrea. Bé, Valde, córner.
0: Bé, Valde, bé.
1: Sí, sí, el Barça està seriós en defensa.
0: Aquest es perd el Mundial, eh?
1: Sí. Sí, sí.
4: No ha tingut el seu millor any.
2: No.
1: Grimaldo, Cucurella, és que té competència.
3: I el duel amb Cancelo li ha anat molt malament al Barça.
5: Impecable Puig, eh?
2: Oh!
5: Què? Impecable. 4. Un minutet.
0: Un minut,
5: eh? A veure, ha dit 4, ha dit 1, ha dit de tot. No,
0: no, a veure, siguem justos. Ha dit un quan tocava.
1: Sí. El córner de Denis, el primer pal la treu Rashford, amb el cap Antonio Blanco, la rematada i gol.
2: Ostres.
1: Gol de Diabaté. Amb el cap Antonio Blanco agafa el rebuig de la defensa i Diabaté guanya el cos a cos amb Marc Bernal, la rematada a la mitja volta, boca de canó. Jo disculpo absolutament a Tech Chesney, no hi pot fer res. La rematada i abater la bogeria Mendy Sorrotza, perquè l'Alavés acaba de fer un gol que li dona opcions de seguir a primera divisió una temporada més. Gol de Diabaté, Alavés 1, Barça 0.
5: I com ho celebra? De quina manera ho celebra l'estadi de Mendy Sorrotza? Perquè és un gol que pot ser clau a la seva salvació. Recordeu, 37 punts tenia abans de començar aquest partit. Amb aquest gol de Diabaté, que és un jugador que va arribar al mercat d'hivern i que havia marcat tot just dos gols, doncs en suma 40 i sortiria de la zona de descens.
0: Li guanya el duel a Marc Bernal.
2: Sí, sí.
0: Vull dir, jo crec que no, vull dir, potser no ho podem qualificar d'una errada clamorosa, però li guanya el duel. Vull dir,
6: sí, és més fort, té la posició guanyada.
0: Sí. Intenta agafar-lo, però no...
2: Està agafant per fora.
0: Sí.
2: I...
4: Sembla que hi ha un moment que rellisca a l'inici quan el vol
3: seguir. Potser li fa por fer-li penal, potser... Sí.
0: Però és el que diu la Clara, que el davanter li guanya la posició, està per darrere i...
6: Sí.
3: Sí.
6: Està mal posat i és això, la pilota ve per dins, ell està... Bernal està per fora, no pot acabar-se d'anticipar, Cubarsí també intenta arribar a l'auxili per arribar una mica tard. És una jugada en el Barça, li ha faltat força, tant en el primer rebuig com en aquesta segona acció.
1: I no hi ha hagut temps per més. Descansa Mendy Sorrotza amb aquest gol en l'última jugada de la primera part, el gol de Diabaté, a la vez 1, Barça 0. Jo crec que el més just hagués estat un empat, però és veritat que l'Alavés en aquest tram final de la primera part potser ha avançat una mica línies i al final ha trobat el gol.
0: Sí. Jaume, Joan Lluís, descanseu uns minuts. No.
1: Bé, el Barça de Flick es esperen remuntades.
0: Per això, a veure, xerreu el descans, a veure què es pot millorar.
5: Des del 2001, que no perdíem aquí.
0: Per això, vull dir que teniu encara...
3: Teniu marge
0: per no...
1: Sí.
4: S'escalfa Pedri, he vist.
0: S'imagina.
4: Ferran Torres també estava...
5: Sí. Vaja, tots, un, dos, tres, sí, vuit
4: tota
5: jugadors.
0: Flick avisa a la tribuna quins enviats especials té RAC1 i diu, ho trec tota l'artilleria.
3: Us heu de fixar en si algun fa exercicis més intensos que la resta de suplents.
0: Per si no ho teníeu clar, de parlar. Sí.
3: És un consell que us dono.
1: Gràcies, Marta.
5: Se'n van tots al vestidor ara, vull dir que ja, poc veurem ara.
0: Re. Ara tornem.
7: El Barça juga a RAC1.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: Què us poso?
10: Per mi una estrella.
9: I per tu?
11: Jo també una estrella.
10: Ara estem d'acord.

0: Estem d'acord?
1: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
2: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
3: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
4: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
3: Thank you!
2: Per aquí, sisplau!
5: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
7: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
9: l'Auditori.
8: I per anar de museu, concert i espectacle,
9: l'Auditori.
8: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
11: Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
12: 7. 15, 19, 28 i 35, i els sols, el 3 i l'11.
11: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
13: El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: 7 minuts i mig, arribarem a 2:15 de la nit al descans. El Barça està perdent contra l'Alavés 1-0. A veure si el Jaume i en Joan Lluís ho arreglen una mica la segona part. És veritat que Flick té arguments futbolístics a sobres per millorar encara més el rendiment de l'equip, intentar remuntar i aspirar encara als famosos 100 punts. Pep Tormos, hola, bona nit.
15: Hola, bona nit.
14: Fem un repàs de l'actualitat informativa, per on comencem?
15: Doncs per demà, que és un dia clau pels mestres i professors, el govern s'asseurà amb la mesa sectorial d'educació per intentar desencallar el conflicte. La trobada serà en paral·lel al segon dia de mobilitzacions territorialitzades. Demà serà el torn dels centres de les comarques de Girona que faran vaga. El que també genera malestar al sector és la infiltració policial de dues agents dels Mossos en assemblees de docents. Els sindicats afectats, l'Austec i la CGT, veuen insuficient les explicacions del Departament d'Interior d'aquesta tarda. Les dues organitzacions mantenen les peticions de dimissió als màxims responsables del cos i anuncien demandes legals per vulneració de drets fonamentals. Els portaveus Ivan Vázquez i Laura Jané han parlat des del Parlament.
16: El que li recomano al director de la policia és que es busqui un assessor jurídic perquè no podrà donar les mateixes explicacions davant d'un jutge. Políticament, a lo millor, són acceptables, però tècnicament, davant d'un jutge, són totalment inacceptables.
17: Hem vist en directe com el Departament d'Interior està intentant salvar els mobles a una vulneració de drets fonamentals. No volem una disculpa. I el que volem és que s'assumeixin responsabilitats.
15: Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que la infiltració va ser un error i la consellera d'Educació, Esther Niubó, en donarà explicacions dimarts que ve. Més coses. Es confirma que el creuer atracat a Bordeus, al sud-oest de França, està afectat per un brot de norovirus. Havien confinat els 1.700 passatgers fins que fa una estona s'han sabut el resultat de les proves del laboratori que confirmen que es tracta d'un brot d'un dels virus gastrointestinals més comuns. Una vuitantena de persones té nàusees i vòmits i fins i tot un home britànic de 90 anys ha mort. Ara els passatgers amb símptomes continuaran confinats a les habitacions del vaixell i per la resta s'aixecaran les mesures de prevenció. I acabem als Estats Units. Un jutge de Califòrnia ha condemnat a 2 anys de presó la persona que li va facilitar la droga a Matthew Perry i que el va acabar matant. Es tracta d'Eric Fleming, de 55 anys, que s'ha mostrat penedit i això l'ha ajudat a rebaixar la pena. L'actor de la sèrie Friends va morir per una sobredosi de ketamina l'octubre del 2023.
14: Déu-n'hi-do. Pep, no te'n vagis gaire lluny, perquè ara toca una mica de pica-pica, no,
0: sí.
14: Marc? O què?
0: Sí, perquè compartim moments amb els nostres, i tu ets un dels nostres,
14: i tant.
0: Pep, és el que ens dona vida. No, no perdis els bons costums i quedeix amb el cocteleo de Fruit Rabbit, sí, un mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Descobreix els diferents còctels, tant el top 5 com el chili, el formatge... Mm. Boníssims.
9: El de chili, el de chili.
0: Sí, t'agrada el de chili. Sí,
14: mira el picantó. El picantó, és picantó, eh?
0: Sí. Cadascú li agrada el que li agrada, però sempre Fruit Rabbit, cocteleo, ja has estat, ja sabem que sí.
14: A partir d'ara és Pep el picantó. Que vagi bé, Pep Torbara. Que vagi bé. A veure... Jo no retrauria gaire cosa al Barça, la primera part. A veure, no ha sigut cap cosa exuberant ni no, però s'ha competit, no?
0: Sí, sí, content que estem de ressaca, no?
18: Sí, sí.
19: No, i que a més el Barça té el dret a prendre's el partit així. És a dir, que no se l'ha pres de qualsevol manera, però vull dir que pot jugar a un altre ritme que no sigui el de quan t'hi va la vida o quan necessitava sumar per guanyar, no? És a dir, el Barça ho està intentant, amb alguns jugadors poc habituals en el seu 11, jo crec, com dius, Pou, que poca cosa se li pot retreure al Barça avui.
0: Sí, jo crec que els que estan al camp ho estan fent bé, estan sent professionals,
19: generar una mica més, no? Potser tenir una mica...
0: Sí, generar més, però tenir potser, més desequilibri.
18: Potser aquí li podríem demanar més a Roni Bardaggi, que li falta aquest marge de millora que li esperaríem en el tram final de temporada, després de no haver tingut les oportunitats que ell hauria volgut, però quan li arriben les oportunitats tampoc acaba de dir, com diríem col·loquialment, petar-ho com ho hauria de petar per convèncer a Hansi Flick i a Deco, no?
0: En aquesta línia també et passa això, que el davanter centre, quan és Lewandowski, doncs acaba tenint gol, però no genera, ni ell sol amb la pilota als peus, ni amb les seves desmarcades, tampoc no et dona massa línies de passada, no et dona massa opcions, i també trobes un rival que no vol jugar. Vull dir, és que és un rival d'aquells que estan cara darrere...
18: No t'ho posen fàcil a l'hora de...
0: I que sempre tiren cap amunt en pilotada, per tant, no donen opció a pressionar, no donen gaires opcions si no ets molt fi, i el Barça no ho ha sigut, però sí que ha jugat bé.
14: S'escalfa algú amb especial intensitat del Barça o no, Joan
20: doncs,
14: Lluís?
20: Mira, no, amb intensitat no. Tot just ara que va sortir Ferran Torres i Pedri. Veig també ara que surt del túnel de vestidors i ara comencen a pilotejar tots dos i suposo que seran els primers en... veig també ara que surt Christensen i Tomi Marquès. Són els quatre jugadors. Sí, els quatre jugadors que de moment han sortit del túnel de vestidors i que estan pilotejant al mig del camp.
14: El Roig Arena Puig, la cosa està una mica més ajustada, eh?
19: Sí, ho ha ajustat una mica per Atinaikos, ara més 8 pel València, 54-46, encara ho haurà de suar l'equip de Pedro Martínez, si vol ser la Final Four, queden 30 segons perquè s'acabi el tercer quart ara mateix a València.
14: Recordem que el guanyador juga contra el Madrid, eh?
19: Rival del Madrid, a les semis,
14: per l'altra banda, Fenerbahçe Olympiacos, Déu-n'hi-do, eh? Aquesta semi és espectacular. Espectacular. I el Getafe, que guanya 2-0, guanya?
19: 2-0, el descans. És un bon resultat aquest sí per Girona i per Espanyol, no el de Mendy Sorrotza.
21: Voleu fer el salt elèctric?
14: Sí.
21: Voleu fer-lo, oi? Sí. Recordeu aquest nom, Volvo EX30, un SUV compacte, àgil, 100% elèctric, pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30, des de 35.800 euros. 35.800 euros. Consulteu les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: I tant que sí. Elèctric, electrifica't una mica.
22: Per cert, a la llotja de Mendy Sorrotza queda clar el vestidor qui és dels més calorosos i qui és dels més fredolics. Perquè hi ha Gerard Martín amb pantalons curts i Pedri amb guants. I amb xandall, òbviament.
18: Però quina,
22: a veure,
18: quin tipus de fresca
22: Gerard,
18: fa?
22: 10 graus, eh?
18: 10, sí. 10 graus?
22: Sí, sí. Ostres. Jaqueta d'hivern, eh?
0: Home, fresqueta
18: sí,
0: forta,
18: sí.
0: No?
18: Sí.
14: I heu anat preparats o...?
22: Sí.
18: No us ha agafat per sorpresa, no?
20: No. Fred Polar. Sí.
19: Gerard Martín és Tim Molló, no? I Pedri és Tim Marta, no?
22: Exacte.
14: Tu, Molló, amb 10 graus, ara com vas... Què portes posat?
18: Xancles, les xancles, no?
22: Porto un polo de màniga llarga, una armilla i la jaqueta d'hivern.
14: Home, Déu-n'hi-do.
18: Només tres capes, eh?
14: Però què portes, fa xaleco?
22: La mort de Déu.
18: Però trobo que és poc gruix.
22: Acabarem el partit a 9 graus, eh?
20: Molt valent.
23: I Joan Lluís, que sempre últimament ve molt fresquet, també?
20: No, porto l'anorac d'esquiar, només et dic això.
23: Esquiar.
20: Sí,
14: l'anorac d'esquiar, l'altre és
18: no,
14: com la Marta.
18: No hauria fet una altra cosa, jo.
14: La Marta amb 10 graus aniria amb descansos i passar muntanyes.
0: Escolta'm,
20: I mitjons gruixuts, eh?
22: Cupí portava la samarreta tèrmica, eh? Sí, l'ha deixat a casa, ai, a l'hotel, però la portava, eh?
14: Cupí!
1: Trobes bé.
14: Cupí, tèrmica?
4: Sempre l'he portat per si de cas.
14: Tèrmica?
4: L'he deixat a l'hotel. Sí.
0: Amb el que heu dinat.
18: I les, no les plantilles podeu, aquelles que escalfen, exacte, què?
4: Sí, i els descansos també.
20: Cupí és d'aquells que porta el plomón aquest gruixudíssim i màniga curta a sota. És aquest tipus de gent.
18: Saps? Sí, és que és un subgènere de població. Sí.
4: Bueno, hem vingut amb el cotxe ja aclimatant-nos.
22: Sí. Temperatura perfecta. Sí.
14: Últim quart al Roig Arena, 6, eh?
9: A 6 punts, sí, per a tirar i cos. No, ja partit.
14: I a partir de...
1: És que ha fet més punts en un quart que en els dos primers quarts.
14: Sí, no, totalment. Vull dir que jo em pensava que els tenien ja, i no.
18: És guapo aquest pavelló.
1: Molt Roig Arena. Sí. Tothom diu que és espectacular.
14: Sí, és espectacular.
4: Aquell ull que com un ull a fora, que sembla un ull vermell, no? L'ull de drac, no sé com li diuen.
9: Sí, el Palau i després el Roig Arena.
4: Ja, sí. La mateixa tecnologia.
14: Si fa o no fa. Puig, quin grau de decepció generaria que el Barça no fes a la Lliga de 100 punts? O sigui, te la pela o... Parlen en plata o...?
9: Bueno, no al nivell de mala pela, però no és un, per mi no és una cosa ara, un gran objectiu d'aquí a final de temporada.
4: A mi m'agradaria que el Barça no el fes. No ho dic, però,
0: hòstia, o sigui, aquesta és
4: bona. Però enteneu-me, és a dir, que el Barça faci el màxim de punts, però ho dic en record de Tito Vilanova. Hi ha un punt que a mi m'agradaria que fos una cosa... Evidentment seria compartida aquesta, no seria superar el rècord de Tito Vilanova, però hi ha un punt que si el Barça no l'aconsegueix, m'agrada que el tingui i que sigui només de Tito Vilanova.
18: És que és bonic que sigui així.
14: No ho havia pensat, això, veus? Sabe?
4: Sí.
14: Encara haurem de celebrar haver enviat a Molló i a Joan Lluís a...
4: Per això ho vaig venir ahir, quan ells anaven.
18: Escolteu, que aquesta segona part, el Barça amb aquest to i posant algunes peces que té a la banqueta, és perfectament guanyable el partit.
14: Jo veig un 1-3.
22: Però de moment, Joan Lluís, no fa canvis,
18: eh?
20: De moment no hi ha canvis, i també t'he dit que l'escalfament a mitja part ha estat aquells que volíem fer el Molló i jo, eh?
22: Sí.
20: Passant-nos la piloteta i poca cosa més, eh?
22: Sí.
18: Perquè esteu per jugar a futbol, no, vosaltres
20: home,
18: dos?
20: 5 minuts els tenim.
22: Sí.
14: Vols dir?
22: A dins l'àrea.
18: A dins l'àrea.
22: Sense sortir d'aquí.
14: Tipo Romario, eh? Rebre, pam, i cap a casa.
22: A la Copa Itàlia. Aquestes, les meves mides són 20 per 10, d'aquí no passem. Al pàdel, ho dic.
9: A la Copa Itàlia aperta la Lazio 0-2 contra l'Inter i no surt Pedro.
1: Oh, clar, pues és tard ja.
4: Així els va.
9: Queda un quart d'hora i Pedro esperant.
14: Que perdi la Lazio sempre és una bona notícia.
22: Doncs començarà la segona part. Mendy Sorrotza, Sánchez Martínez demana l'okay dels porters, dels assistents, que han comprovat les xarxes, com a tu t'agrada, Joan Maria. I Denis Suárez serà qui posarà la pilota en joc per l'Alavés. Vinga, va, tot a punt. Pilota enrere pel porter, per Antonio Sivera, canviarà una puntada llarga. Imagina't, si ho fèiem al 0-0, ara amb l'1-0 ni t'ho explico. De fet, ara començaran a perdre temps, riu-te'n del Getafe de Bordalàs en aquesta segona part. Pilota per Rashford, i xiula en falta i groga. La primera, no, Joan Lluís?
20: Sí, la primera del partit per un jugador.
1: Uf, compte, eh?
22: Sí, amb Tenaglia.
14: Déu-n'hi-do.
22: Sí.
4: Tenia algun compte pendent? No li recordo, no?
1: No.
22: Que sapiguem, no?
1: Ai. No,
22: ho veieu, Bernat?
1: L'hem vist ara.
9: Directe, sí, ja també m'ha generat dubtes. Sí.
14: Però és una bona clatellada,
1: Sí.
14: És una bona clatellada de Rashford.
22: Doncs Rashford no ho acaba de veure clar, eh?
20: No.
18: Li està protestant a
20: l'àrbitre. Continua parlant.
0: Ah, però és que també quan saltes és difícil saltar amb els braços enganxats al cos.
22: Sí, jo crec que és justament el que li estava dient.
18: Sí, ara ho hem vist per la tele.
4: No puc saltar amb els braços.
18: Exacte. Per la tele hem vist com ho teatralitzava perquè l'àrbitre l'entengués.
4: Per cert, aquesta càmera que porten els àrbitres ha de ser incòmoda, no? Aquí sobre l'orella anar corrent amb això.
22: No pesa gaire, diuen.
4: No?
22: No.
20: Has provat? No
22: encara.
18: És xulo veure com... O sigui, a mi la càmera subjectiva és molt interessant de veure.
22: La falta la penjarà Denis Suárez, pilota cap al segon pal, la rematada molt desviada de Tenaglia, cap opció per l'Alavés. Jugarà el Barça, a més era fora de joc. Aixecant la bandera l'assistent.
20: Per ser que reieu que si teníem fred al Molló i jo, però Flick ja s'ha posat la rebaqueta, eh? Vull dir, s'ha posat l'anorac i que...
18: Doncs això és senyal del fred que fa, perquè aquest home aguanta bastant, eh?
20: Sí. No, jo, samarreta negra típica de màniga llarga, doncs ara hi ha un anorac del Barça.
22: Reconec que m'he fet el valent al descans. Bé, tampoc n'hi havia per tant, i no sé què ha passat ara a l'inici de la segona part, que començo a notar un airet,
20: sí, no,
22: que és una mica fresquet, eh?
20: Espera't que es buida el camp.
22: Traïdor.
18: La calor que feia la rua i avui anorac, eh? Quins contrastos, eh?
2: La vida,
20: la vida.
18: La vida està plena de contrastos.
2: Sí, la vida està plena de contrastos. Una altra samarreta a la col·lecció.
18: Una altra frase per la història.
2: Sí, per la història de la filosofia universal.
22: Ui, compten, Ángel Pérez, que ha enviat una puntada sense voler a la banqueta del Barça, però clar, s'ha endut alguna bona pilotada. No sé si era excessiva.
3: Ui, ui, ui, ui.
20: Ui, ui. I ara, ojo, que ha sortit, sí, assenyalant.
22: Clar, ell ha volgut evitar que se l'endués el jugador del Barça, però és veritat que ho ha fet amb una violència important.
3: Ui. Ui, ui,
2: ui,
3: Eric,
2: ojo.
3: Eric i Araujo.
18: Però Eric també, tela, eh?
2: Ah, és que deuen interpretar que ho ha fet expressament, eh? Perquè no, l'altre ha demanat perdó de seguida, sí, i no li accepten, eh?
22: Jo en directe no m'ha fet aquest efecte, però, clar, només ho sap ell. S'ha vist per televisió qui ha rebut?
3: No, encara no. No sé si hi ha alguna imatge, però...
5: Però té pinta que està entre Araujo i Eric.
22: Mira, Manolete l'adverteix, eh?
3: Mira, ui, ui. Eric
2: calentó, eh?
20: I Ferran ha sortit també, no?
18: És que d'Eric sempre diuen, sí, sí, els companys, que sembla el típic bon Jan, que no trenca mai un plat, però diuen que té molt caràcter.
20: I ara l'àrbitre que conversa amb la banqueta del Barça com donant explicacions, com excusant el jugador que ho ha fet sense voler.
22: Jo sobretot penso que ho ha fet de manera fortuïta, perquè és que l'Alavés ara mateix encabronar el Barça és l'última cosa que hauria de voler. Està guanyant. I el que vol és un Barça tranquil i que no pugi de revolucions.
20: I mira, de moment surten a escalfar Pedri, Ferran Torres, Gavi i Xavi Espart.
3: Sortiran calentets, doncs.
2: Sí, sí, sí. Però sabeu això que comentem a vegades, que els futbolistes capten com molt bé quan una cosa està feta amb mala fe o no?
22: Sí.
2: I aquí hi ha hagut com 3 o 4 jugadors del Barça que ho han, no, han com detectat que allò no era sense voler. A mi m'ha sorprès molt la reacció.
22: Rashford, que és a punt d'entrar a l'àrea, a l'altra banda Rooney, però l'han pressionat molt bé 2 jugadors de l'Alavés, un d'ell és Koski, que li acabarà fent falta. Manolete, que s'empenta, per l'amor de Déu.
2: No la xiula.
22: No la xiula, no, és servei de banda, mira Flick.
20: Diu que s'ha llançat. Li ha fet el gest a Flick que diu que no amb el cap, sí, però clarament ha passat davant nostre i ha estat falta.
21: Ara recordava també un clàssic, no sé si és aquell de Champions que porta el Barça a la final de Wembley, que Messi també xuta cap a la graderia de...
20: Sí,
3: sí,
20: sí, sí,
3: sí, és veritat.
21: El Bernabéu, que va haver un pollastre, sí, sí, sí, en aquell moment.
20: I l'Argentina, Països Baixos, no?, del Mundial de Qatar, que es va muntar una tangana.
3: Ui, també, sí, sí, sí, és veritat.
20: Per aquell sí que estava fet mal, amb tota la mala bava del món.
2: Hòstia, sí, aquella tangana va ser maca, sí, també. Sí, sí, sí.
23: Contra la banqueta aquella. Però...
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però jo crec que estava fet deliberadament, no? Bé.
20: Era el dia de...
3: Que mirava,
20: tirar bou, no?
22: Bou, sí, sí, sí, sí.
3: De peixar.
20: De peixar.
21: I el dia que es va posar davant de la banqueta, sí, fer-li el gest a Bengal, sí, sí, sí, del Topo Gijo, no?
22: Sí. Com de rebat que s'ha fet a Koundé, la centrada, el punt de penal, està sol, la rematada del Chesney.
3: Bé, bé, bé.
2: Gelati. Pitis per tothom.
22: Chesney ha fet millors aturades que aquesta, però...
3: Oh, oh,
22: sí, sí. Com un sac de patates.
3: La podia blocar i tot.
2: Un respecte per Tec, sisplau. Fa una aturada de mèrit, no fotem.
20: Ara Ibrahim estava sol per rematar.
22: Sí, sí, sí. Massa sol.
2: Fa una aturada de mèrit.
22: Sí, sí.
2: Ah,
22: li ha votat a davant.
21: De mèrit, vols dir com el rei? De mèrit?
2: No, de mèrit. De
21: meritòria.
2: De terrina de xocolata amb cookies, no? O alguna cosa així, no?
22: Cobercí.
18: Ara aquell gelat.
2: Hòstia, ara entraria bé un geladet, eh?
18: Uf.
20: Gerard Martín s'ha incorporat també a l'escalfament.
21: No sé si ho sabeu, però vam parlar-ne al versió RAC1 d'aquest gelat,
3: no?
21: I els responsables d'aquella geladeria van venir i van portar els gelats que li van donar a Chesney i els vam estar provant aquí ahir a la tarda.
2: I bé?
21: Finets. Molt bons.
2: Veus?
20: Com? No deu avisar, sape. Exacte. Hi ha gelat ahir?
21: No, sí. Tu marxaves i van dir adéu.
3: Jo no ho sabia, això.
21: Tira, Joan Lluís.
18: No tenia aquest detall.
21: I van dir una terrina més. Joan Lluís, no em volia.
20: Que m'agrada el gelat.
22: Atacant el Barça.
2: Jo faria xocolata i torró, ara.
22: Oh. Ah, mira. Bueno, parlant de menjar, que aquí hem sopat molt.
20: A mi entraria millor la xocolata calenta, que la
22: sí,
20: cancel·lat.
22: Sí,
19: el de torró
22: i la
19: xocolateta
22: per sobre.
18: Oh, això que bo.
19: Això m'encanta a mi.
18: Uf.
6: Sí, sí.
22: Mm. Pilota per Rooney, Rooney amb Cubarsí. Rooney aixeca el cap, trepitja la pilota, el suec, tot bastant lent, bastant pastós. Cubarsí amb Caçador, va, torna cap a Pau Cubarsí, que filtra bé la pilota per Bernal, que regira Bernal en Lewandowski, fent de boia, obre a la dreta per la Koundé, Koundé la posició de l'extrem, toca enrere per Dani Olmo, Olmo més enrere per Álvaro Cortés, Cortés amb Balde, Balde tocant en curt, enganxat a la banda, rep Rashford, li feia el desmarcatge en profunditat Balde, però prefereix jugar en horitzontal, Rashford amb Caçador, passada en profunditat per Koundé, no és bona. No és bona la passada de Caçador, servei de porteria favorable a l'Alavés. Està faltant aquesta última passada, un palet més d'inspiració.
18: Doncs aprofito per donar-vos un consell, que és que si actives el servei cashback,
22: sí,
18: pagant amb la targeta de CaixaBank als establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners.
22: Sí. Ah,
18: això
22: mira,
18: sí que recuperen. És capgirar el marcador, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. Ah, CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
22: Nosaltres.
19: Oh.
2: Compte que el València té la Final Four d'Atenes molt a prop,
9: És 14 ara, 69-55. Bon parcial ara de l'equip de Pedro Martínez, 13-5 en aquest últim quart. Queden 5 minuts encara d'últim quart.
2: Recordeu que la Final Four és a l'Oaca, és a dir, és el pavelló del Panathinaikos, Vull dir que no jugar aquesta Final Four per atamants seria un daltabaix,
19: No sé si poden tornar, a Atenes.
9: I la juga Olympiacos.
2: Exacte. I a més guanyaven 2-0 aquesta eliminatòria.
9: Sí, sí. València i Madrid serien els dos únics que haurien remuntat un 2-0.
22: Ataca el Barça, Mendy Sorrotza, el 8 de la segona, 1-0, guanya l'Alavés. Ara es lamentaven Rashford i l'altre diria que era Olmo perquè buscaven una pilota en profunditat i el passador ha decidit aturar-se i fer una possessió més llarga. Marc Bernal. Bernal tocant en curt per Dani Olmo. Olmo a l'extrem dret per Rooney. El doble Koundé. Continua Rooney. Fa un retall. Buscarà posició de xut. No s'atreveix. Deixa per Bernal. Bernal més a l'esquerra per Balde. És que es defensa bé l'Alavés,
20: Sí.
22: Balde cap a Rashford. La passada filtrada. Demana en mans, no n'hi ha, recupera però ràpidament la pilota al Barça, Olmo passat en profunditat per Koundé, aquesta sí que és bona, no? A última hora, molt bé, llançant-se a terra de Rebac, canvia la pilota a córner.
0: Barça-Barça, la circulació és un punt lenta, molt previsible, li costa donar-li velocitat i així és molt difícil, com dius, amb una bona defensa de l'Alavés molt tancadet.
20: Primer córner del Barça en aquesta segona part, el llançarà Rooney.
22: Sí, aquest tancat segurament amb rosca del suec des de la dreta de la tabla urana. Si jugadors esperant la rematada, la centrada, el punt de penal la rebutja la defensa, se l'acabarà quedant Ángel Pérez, que fa rebotar la pilota al cos de Rashford. No, no, l'últim en tocar ha estat ell. Per tant, Rashford ha estat bé aquí, ha forçat un altre córner.
20: El segon de la segona part.
22: Ara l'altra banda i el llançarà el mateix Rashford. A veure... Un gol olímpic li falta al catàleg d'aquesta setmana a Marco Rashford.
20: És capaç de fer-lo.
22: I tant.
20: Perquè a més a l'Alavés no té ningú als pals i Sever està una miqueta avançat.
22: Però faran en cura,
20: Sí.
22: Mira, amb Dani Olmo. Aquests que tant t'agraden, Joan Lluís. Olmo més enrere per Caçador. Caçador cap a Rashford. Rashford ara sí que la penja molt tancada. Surt Sever, la treu amb el puny. Ve el porter de l'Alavés. El rebuig cau a peus d'Alejandro Balde. Balde finta el xut. Obre a l'esquerra per Rashford, trepitja la pilota a l'anglès, la centrada al segon pal massa llarga, no hi arribarà ningú, servei de porteria favorable a l'Alavés.
9: Marca el tercer el City, Savinho, Manchester City 3, Crystal Palace 0, a 2 de l'Arsenal, i ara tindria un més 1 sobre l'Arsenal, el gol a vera general.
22: Mira Sivera, com s'afanya a posar la pilota en joc, i això que som a l'11 de la segona.
19: No confondre amb David Sivera.
22: No,
19: mai.
2: Sí, quin era?
19: Dile que la quiero.
2: L'èxit, quin era?
18: Bye,
19: aquest,
18: bye.
19: No? Dile que la quiero, no?
22: Sí, i que la detengan.
18: La detengan, no? Que la detengan, que és una mentirosa.
22: Té tres cançons.
18: Malvada i peligrosa.
2: Una màquina de fer hits,
19: Sí,
22: sí. Com amb això ha viscut tota la vida. I ho farà segurament.
18: No la puedo controlar.
6: Hòstia.
20: David Civera viu, no?
7: Bé, sí. Sí, home, sí,
18: però a veure, sí, però, per favor, un moment. Que sí, que sí. Operadíssim, també, però... Deu anar a alguna festa major i tot, encara.
6: Operadíssim, diu, la mare que va.
18: En alguns pobles segur que actua.
22: Doncs s'ha operat, Clara?
18: A la cara. 47 anys. Sí, una mica rotllo Jorge Javier, no? El tema... Sí? El tema zona boca, una mica...
8: Jorge Javier.
18: Hi han hagut allà unes injeccions.
22: Bon referent, eh?
21: Referent dur.
18: Unes injeccions hi han hagut allà.
22: Atacant l'Alavés, a la centrada des de la banda esquerra, cap problema per la defensa blaugrana, li acaben fent falta a Marc Bernal, la xiula Sánchez Martínez, que de moment està tenint un partit prou plàcid.
20: Què, creieu que obrirem alguna estrelleta d'am o no?
7: Sí. Sí. Sí. Ara quan entri... Sí.
5: Quan entri ara d'aquí...
7: Sí.
22: Sí. Que no trigui gaire Flick a fer-los entrar, eh? Perquè això està paradot.
18: A mi per la porra m'aniria bé capgirar una mica el tema. Sí.
20: Uh-huh. Des de 1876, eh? Increïble.
22: Oh. Un clàssic.
20: Fent cervesa des de 1876, és que té molt mèrit, eh?
21: Quan la fas també...
18: Sí. A mi em va anar bé tant una llauneta fresqueta per la rua. Em va salvar l'ànima.
23: I sempre igual, eh? Vull dir,
20: sí,
23: no?
20: Sí.
23: Sí. Sí, sí, sí, sí. L'ampolla del 76 i la d'ara és el mateix gust.
20: Sí, sí. Sí, sí.
23: Això...
20: La més fàcil de fer.
21: La vas provar, aquella.
5: Oh, exacte.
18: Ja hi eres. Ja hi eres, allà, no?
20: Et consta, no?
23: Estava inventant el beta i estava fotent-me cervesa.
22: Rep Rooney, ara sí que encarat a Rebac, però res, li han pres la pilota i hi ha hagut una falta després a Koundé, la xiulada Sánchez Martínez. Va jugar ràpidament, Koundé enrere per Cubarsí, intentant accelerar una mica la circulació de pilota al Barça. Cortés cap a Dani Olmo, la passada per Lewandowski no és bona, recupera l'Alavés, tot l'avantatge, però torna a ser pel Barça. Es queixa una mica el públic perquè veu que el seu equip està molt aculat.
20: I criden a Pedri, a Xavi Espart i Ferran Torres. Hi haurà triple canvi pel Barça.
18: Molt bé.
5: Home, jo crec que Ferran... Per Lewandowski, no? Segur?
18: Segur, segur.
5: Tema de Pedri... No ho sé, suposo que per Casado, com a mínim, Casado és el que està ocupant la seva posició i si realment el Barça el competi més...
18: A no ser que amb Marc Bernal, pel tema físic, no pugui jugar més.
22: Espera que xuta Olmo, ha posat el peu Lewandowski, però el xut anava desviat i Lewandowski no l'ha pogut redirigir. La pilota surt a la dreta de la porteria de Civera. Però vaja, jo crec que és el més perillós que ha fet el Barça a la segona part. Sí.
20: I amb els canvis, Flick és matemàtic, eh? Minut 60, sí, és quan els activa sempre.
5: Que m'estranya és que Spark entrarà per Koundé. M'estranya, sí, també que es canviï Koundé, no? Que ja va quedar bé, no va jugar de titular al Clàssic. No ho sé, Spark en el planter també jugar al mig del camp. No crec que sigui el cas avui, però també ho podria fer.
22: Podia treure Cortés i posar Koundé de central.
5: Sí.
18: També.
5: Però en Flick l'hem vist, bueno, sí, al principi, no? Potser una mica...
20: I ja el Martín està escalfant, també, vull dir que potser després sortirà per Koundé.
18: I si a Koundé ara el deixa jugar a aquest tram de partit de central, també és tenir un gest cap a ell, que també el troba a faltar.
22: Mira, la juga justament un central del Barça, Cubarsí, que ara sí que s'atreveix amb una passada llarga per Rashford, l'han agafat una mica, però jo crec que ho ha fet bé Tenaglia, l'ha agafat suficient com perquè no arribés a la pilota i no prou com per xiu la falta.
20: No, però s'ha estat gens, Rashford m'ha sorprès. Perquè a mi m'havia semblat que l'havia estirat més de l'espatlla que no el que comentaves.
5: No, en aquest sentit és molt noble, molt britànic, de protestar només el que s'ha realment de protestar i Cubarsí intentant agafar. Com a mínim, les passades verticals durant tot el partit, intentar agafar una mica la responsabilitat i fer passades interessants.
22: Posa la pilota en joc Civera, apuntada directament fora de porteria. Ai, de banda, perdó. De porteria, no, de banda.
20: I això permetrà al Barça fer els primers canvis. Entra Ferran Torres per Rooney.
22: Ep.
18: Home.
20: Xavi Espart per Cubarsí. I el tercer...
22: Casado, no?
20: Sí, Casado. Pedri per Casado.
5: Bé, doncs sembla que sí que Bernal pot aguantar una miqueta més. Així al mig del camp et quedarà... La veritat és que millor. I suposo que Ferran es posarà a l'esquerra i Rashford el canviarem, el posarem a la dreta.
18: Sí, sí. Jo crec que sí, que aquest serà el moviment.
22: I hem encertat amb Koundé de central. En tot cas, no amb qui canviava, però sí que Koundé farà de central i Xavi Espart de lateral dret.
0: Doncs aviam, es vol mantenir a Lewandowski, mantenir l'home gol, que la veritat és que participa molt poquet en el joc, però sí que gol en té, i Ferran a l'esquerra jo crec que ja està còmode, perquè la seva mobilitat ofereix opcions, tant a dins com en profunditat.
22: A més, anirà cap al mig i deixarà la banda a l'extrem per Valde, no?
18: Sí, anirà ocupant aquest carril.
22: Doncs a veure si li surten bé els canvis a Flick, perquè, com a mínim, un puntet estaria bé. Pensant en Girona, Espanyol, que ja tens per la remuntada, òbviament, però un primer pas seria empatar el partit, òbviament. Mira, Pedri, la primera del Canari, per Dani Olmo. Olmo fa una passada que no arriba a Lewandowski, se la queda Ángel Pérez, combina amb Guridi. Guridi la torna pel carriler dret de l'Alavés, aixeca el cap Ángel Pérez, la passada en profunditat és un meló, no hi arribarà mai de la vida Toni Martínez, ni Usain Bolt ho hagués fet. Tec, es queda la pilota. Pedri, que des que ha entrat, doncs és qui toca més pilota, com no pot ser d'una altra manera. Jugant per Xavi Aspar. Cap a Koundé, que torna a jugar de central, a més central, dretà. La posició que li agrada. Koundé tornant amb Xavi Aspar. Olmo, fent el teva meva, de nou Aspar. En curt per Pedri. Condueix el Canari, en horitzontal, per Cortés. Cortés amb Pedri. I marca el desmarcatge en profunditat Lewandowski, però rep Bernal, que aixeca el cap. Prova el xut Bernal, fora! Ui, ui, ui, ui, ui. El xut de Bernal ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria de Cibera.
20: I ara canvis també per l'Alavés. Entraran amb el número 34 Mañas, que substitueix a Ibrahim, l'autor del gol avui, d'aquesta tarda. I entrarà també Ibáñez per Denis Suárez.
0: Intenta mantenir el ritme, intenta mantenir cames fresques, intenta mantenir sobretot aquest rigor fins ara defensiu el que ha tingut l'Alavés contra el Barça, que jo crec que pujarà una miqueta llistó a l'última ocasió de Bernal, un jugador que té gol, que té arribada, que es troba còmode dins l'àrea, ho ha demostrat moltes vegades, ho ha demostrat en aquesta rematada, i sobretot que excel·leix en els controls orientats avui, no en jugades decisives, però el veus com es perfila, i la veritat és que és un gust veure'l, té una classe difícilment igualable.
20: I en Pedri, la primera que ha tocat, ja ha aconseguit fer una passada entre línies a la de Bernal, que ha costat veure-ho això avui.
22: Ara avança l'Alavés, Tenaglia, un dels centrals, obre a la dreta per Ángel Pérez, la centrada des de l'extrem, rebutja bé Bernal, se la queda Pedri amb Ferran Torres, aquest per Álvaro Cortés, Olmo, ha sortit bé el Barça, continua Olmo, intenten fer-li falta, l'àrbitre deixa seguir, però ara xiula la que li han fet a Ferran, falta clara d'Antonio Blanco.
0: Hem vist ara aquí a la televisió com Denis Suárez marxava enfadat perquè l'han substituït. Hi ha gent que, vull dir, passa tota la vida i no canvia aquest caràcter i aquesta manera de ser, que jo no sé, no entenc, no, perquè
18: no,
0: és un nano
18: que tens raó.
0: Tenia totes les qualitats per arribar molt amunt, no hi has arribat i no hi segueixes amb aquestes actituds que dius a l'equip, el teu equip està per salvar-se. Què has d'anar a fer caretes ara mateix? Està guanyant? Pues abaixa el cap i ja està, t'han canviat, t'intenta animar i endavant, tu. És que, sí, no sí. Sé, aquests
22: mira,
0: llibres,
22: és que
0: no,
22: les previsions, que no Marc, no el posaven ni a l'11, les previsions aquí a la premsa de Vitòria, no el posaven ni a l'11, posaven a l'anyà.
0: I ara has d'anar a fer caretes perquè t'han canviat al minut 65 i està guanyant l'equip, que s'intenta salvar, és que és per enviar-te...
19: I segurament tampoc ha fet el partit de la...
0: Jo no ho he vist, però bé, suposo que ell sí, que ha vist un altre partit.
19: El Xavi és al Mundial.
0: Sí. Clar, i el seleccionador... I el seleccionador deu estar enfadat.
20: Deu haver pensat que ha vingut per ell, saps?
19: Compte, perquè el València està a punt de culminar una de les remuntades de la història de l'Eurolliga.
9: Sí, guanyant de 15 a 79-64, ja l'últim minut. Vaja, ja és festa major ara mateix al Roig Arena, celebrant la classificació per la Final Four de l'OACA. Mira, encara pensava que rematava amb una esmaixada, però juga ara el gat i la rata al València, evitant la falta.
8: Ui.
9: Compte que aquí encara hi haurà una mica de batussa abans d'acabar.
19: Doncs els jugadors del València no els convé perquè poden tenir dos partits més, Panathinaikos cap a casa. Sempre és una bona notícia que un equip entra per atamant no es desvigui per la Final Four.
21: Compte amb el president a partir d'ara, no? Que pugui fer
22: Compte que pengen un fora de banda directe a l'àrea, rebutja la defensa, el xut des de fora a l'àrea, pilota el cos d'Olmo, encara és viva, demanaven fora de joc, ara aixeca l'assistent la bandera.
2: El City ha guanyat, Puig.
9: 3-0, acaba ara el partit, per tant, menys dos punts de l'Arsenal, amb un gol més en el gol a vera general, 6 punts en joc encara en aquesta primera, s'ha posat ja al dia la classificació, i fa el segon el PSG, que ja l'ha afegit de la segona, i per tant guanyarà la Lliga avui al camp del Lens, el segon classificat, Lens 0, PSG 2.
20: Ja anem formant de l'assistència al partit, 19.138 espectadors, l'aforament és de 19.900, per tant, pràcticament ple fins a la bandera, i s'han afegit a Gavi i a Gerard Martín, veiem a Cancelo, veiem a Christensen, que recordem fa 5 mesos que no jugàvem al Barça, i Tomi Marquès, com està escalfant aquí la banda.
8: Qui falta en aquest partit? Què creieu que hi falta?
2: No sé.
8: Ma, falta la Minya Mal, no falta el 10, sí, aquest partit sí, hi falta el 10, el sí, número dels cracs, de la fantasia, de la il·lusió, de la felicitat, i 10 dies són els que tens per endur-te un Nissan a casa des de...
2: Ara!
8: 99 euros!
2: Wow! Wow.
8: Del 8 al 18, home, t'ho posa aquí, sí.
0: És l'emoció, no? Però... És l'emoció.
9: Al mes, o...?
0: Sí. És que per aquests euros aconseguir això és espectacular.
18: Del 8 al 18 de maig, 10, els 10 dies de Nissan, perquè amb el 10 tot es veu millor. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Però els 99 euros d'on surten, Clara?
0: D'on surten, sí.
8: Que el mes, no? No m'has enganyat, no, Joan Maria? 99 euros, sí, aquí ho poso.
22: El mes, no?
8: Sí, el mes, suposo,
9: jo,
8: sí.
9: El mes, jo també me la vaig trobar l'altre dia i no està ben redactada, aquesta.
22: Bé.
2: Sí, el que t'ha fet, tu?
9: El tercer, sí, Bordalàs ho celebra a la banda.
0: Curifista.
20: Jogo bonito.
9: 3-0 contra el Mallorca, bon resultat aquest. El Mallorca sí. Continuarà amb 39 punts en aquesta colla dels 39 que ha deixat aquesta jornada.
22: L'Eurogetafe, eh?
8: Sí.
22: El pas que va, passada llarga per Rashford, res, tot l'avantatge és per Sivera. Per cert, mira, una dada per l'optimisme, ara que som al 23 de la segona part, a l'Alavés un Barça 0, amb Quique Sánchez Flores, sempre que l'Alavés ha avançat en el marcador, mai ha guanyat. Per tant,
0: és bo, aquesta
22: tots tranquils.
8: Millor no avançar-se per ell.
21: Molló, fes la bona aquesta, eh?
0: Sí, home,
22: sí, Molló, sí, no hi ha problema. Mira, passada per Lewandowski, a la posició de l'extrem. S'avança Koski, envia fora de banda.
2: Esteu atropellant rècords com si no hi hagués un demà. Ja es veu.
0: Mare,
2: sí. Us queden 20 minuts, eh?
20: Anava a dir-ho, Molló, això no ho aixecarem.
0: Vaig agafar la pàgina aquesta, el rècords.
22: Espera.
0: Bé. No, espera. No la trenco del tot, encara. No la trenco del tot, però ja està a punt d'estimar-se.
22: Però això és culpa del Barça, que guanya massa aviat la Lliga, clar. És que, escolta'm, així és impossible. Compte Dani Olmo, que combinava amb Ferran. Res, avança Antonio Blanco. Es queda la pilota migcampista a la des, que deixa l'esquerra per la posició de Pablo Ibáñez. La passada en profunditat. Compte que corria en aquesta zona Aitor Mañas. Rebutja bé, molt atent ara Tech Chesney. Envia fora de banda.
20: I com colla ara Mendy Ferrotza, eh? Com colla des de fa estona que... Bé, sentiu. És que aquests 3 punts per ells són glòria per salvar-se, i malauradament pel Girona i per l'Espanyol és una molt mala notícia.
0: Bé, realment ho estem veient aquestes últimes jornades, no? La importància de la mentalitat, del desig, realment, de la transcendència que tinguin per tu els punts o no, el que significa. I ho estem veient avui, el Barça no juga malament, però no li va la vida, evidentment, i no acaba de pujar el ritme, no acaba de tenir aquella marxa que sabem tots que és capaç de tenir, fa el partit correcte, però no té aquest plus que sí que té l'Alavés o tots els equips de baix que estan sumant punts.
22: Pedri per Rashford, rep una trampanteta que no xiularà Sánchez Martínez, perquè a més aquesta a l'interior de l'àrea surt la pilota per la línia de fons. Servei de porteria per l'Alavés.
2: El València, equip de Final Four.
9: A la Final Four, 81-64, de 17 ha acabat guanyant el Panathinaikos, per tant Madrid-València, una de les semifinals, l'altra Olympiacos-Fenerbahçe.
22: No sé si en clau que el Madrid no arribi a la final, és bona notícia. No,
9: hem de confiar en Pedro Martínez, sempre.
22: Val.
9: I 26... intercampió de la Copa Itàlia, 2-0, ha acabat guanyant la final contra la Lazio, i retalla de diferències Mascarell pel Mallorca a Getafe. Getafe 3, Mallorca 1.
2: Jo ara, Jaume, ja ho confio tot a Xares, per això.
22: Val. Sí. O sigui, ja els dones a la final, eh?
2: No. Vull dir, que ho tindrà molt difícil amb l'Olympiacos, però que si em fas triar, doncs que torni a guanyar Fenerbahçe.
22: Sí, sí, sí. Mira que ara el Barça ha fet una bona jugada per la banda esquerra, Ferran Torres, continua Ferran, que ara s'ha centrat, continua Ferran, la passada en profunditat per Lewandowski, ai, és que hi ha un bos de cames i acaba traient la defensa de l'Alavés, salta Koundé, demana falta i la xiula l'àrbitre, falta de Koundé a Toni Martínez. El Barça a la segona part està creant molt poc perill, eh? El xut de Bernal i...
20: poca cosa més. Sí que està costant. A més, a partir del mig s'acumulen molts jugadors perquè Ferran i Lewandowski es trepitgen la posició de nou i està costant perquè Valde tampoc és que estigui pujant la banda esquerra.
22: Mira, ara just pensava que mai imaginava que diria això, però estic trobant a faltar Cancelo a la banda esquerra de l'atac del Barça.
18: Que fort.
22: Sí, sí, sí. Fortíssim. No van ser venir.
20: Ha tapat moltes boques, Cancelo, amb aquesta tornada. La meva, la primera.
18: A mi també. Jo és que era super escèptica i m'ha impressionat molt.
22: Cancelo ha fet una pilota Ángel Pérez a l'extrem dret, la centrada per baix, Koundé rebutja el primer pal, la toca amb el cap a Valde, se la queda Antonio Blanco a la frontal per Guridi, xuta Guridi, el pal i fora. No sé si ha acabat tocant el pal, però ha passat molt a prop, us asseguro. Del pal dret de la porteria de Chesney, bon xut de Guridi des de fora l'àrea, assenyala un fora de joc previ a Sánchez Martínez.
2: Ara, com s'havia estirat el gat de...
20: De Varsovia.
22: Aquesta jo crec que la treia. Mira, ara, passada llarga de Koundé per Ferran, però el control no és bo, era l'extrem esquerra. El Barça veu que li costa tant superar aquest entramat defensiu que ara està intentant alguna passada en llarg per sorprendre.
5: Sí, toca, perquè li falten
19: pal,
5: idees.
19: Toca el pal, la pilota.
22: Sí, eh?
18: Sí. Ara la repetició ho hem vist molt clar.
22: No he de tornar a l'òptica d'aquí a dos mesos.
18: No,
2: realment, si guanyés l'Alavés, hòstia, sacseja la part de baix d'una manera molt salvatge.
20: És que en aquesta jornada haurien guanyat Llevant i Alavés, quan ningú donava un duro per ells. Ahir ja van guanyant 2-3 a Balaïdos, el Celta jugant-se la classificació de la Champions i van perdre contra el Llevant.
22: Dels equips implicats haurien guanyat Llevant, Alavés, Sevilla i Espanyol.
5: És que està guanyant tothom, Alavés. O sigui, vaja, justament per això el Girona fa res, 4 partits que no guanya i s'ha enfonsat perquè la resta no paren de guanyar.
2: Clar, el partit de demà de Girona, Puig, és una final,
9: Una final. Avui Michel ho deia, que és un dels partits més importants de la història del Girona, el de demà.
22: Pere Ferran amb Volvo, teva meva, compta un rebot amb Ferran, el rebuig de la defensa. Koski l'acaba traient... La lluita també. Xavi Espar és fora de banda pel Barça, la posició de l'extrem. La centrada de Pedri buscant a Ferran. Ferran! La trec Koski de manera acrobàtica, el finlandès. Ferran tenia ja el cap a punt per la rematada. Jo no sé fins a quin punt no és joc perillós, però Ferran tampoc s'ha queixat gaire.
2: No ho és. No.
19: Està molt lluny.
22: D'acord. Pilota per Olmo. Ara el Barça sembla que ha posat una marxa més. Ferran amb Olmo. Però és que ho estan intentant molt pel mig, el Barça. És molt difícil. Ho intenten pel mig. Ara jo crec que amb més ritme, però... La defensa de l'Alavés està molt ben tancada. Mira, ara sí que obre l'esquerra per Valde. Valde amb Bernal.
20: Xiu del públic.
22: Koundé obrint l'extrem per Rashford. Va, treu una rosqueta, Marcus. Prefereix jugar enrere per Xavi Espar. Koundé. És que quan es tanca així l'Alavés, al Barça li està costant horrors. Mira, ara, bon moviment de Lewandowski, rep la posició de l'extrem esquerra. Veurem si és posició correcta, es fa un embolic al polonès, l'agafen, no xiu la falta, la deixa enrere per Valde, pressionat per dos jugadors de l'Alavés, que aquí Sánchez Martínez està jugant amb els braços, està jugant amb els braços massa pel meu gust, ara xiularà la falta de Valde, no, deixa jugar. Sánchez Martínez ha decidit empassar-se a xiulet. Lewandowski per Pedri, Pedri aixeca el cap, en horitzontal per Bernal. Va, que ara el Barça està collant, eh? Pilota per Xavi Espar, la centrada de Xavi Espar, al segon pal, la frega Olmo, rebutja Ángel Pérez. A veure aquesta pilota de Cortés. Se la queda Koundé. Demanaven falta, però res. No sé què havia passat a la Sánchez Martínez, que ha decidit deixar jugar molt. 30 de la segona, 1-0. Conducció de Pedri per Valde. Valde en curt per Bernal. I decideix tranquil·litzar el joc, que el canvi de Cortés, horrorós. Que li ha sortit ben el nano la passada... Per, no sé si era per Espar o per Rashford, però ha anat directament a fora.
20: I Molló, aquí trobaràs a faltar, has dit?
22: Cancelo.
20: Cancelo, doncs Cancelo entrarà. L'han cridat.
22: Bé, Hansi, bé.
19: Joao.
20: I entrarà quan falten 14 minuts.
0: Que anava a dir abans, justament, de Cancelo, que ho ha fet bé, i ho ha fet bé en aquest tram de temporada, sens dubte, ha demostrat estar competitiu, però, sobretot, jo crec que ens ha agradat tant, perquè Valde, noi, aquesta temporada ha estat absolutament pla en atac, és que no... És una posició que el Barça, el lateral esquerre, és més ofensiu gairebé que defensiu, està més a camp contrari que a camp propi, i amb la poca habilitat i clarividència que està tenint Valde, el fa molt difícil de jugar i d'assumir minuts.
18: Ahir, de fet, Flick va tornar a reiterar, quan li preguntaven per la manca de protagonisme de Valde, va tornar a reiterar que li faltava demostrar aquest puntet més, sobretot a nivell ofensiu.
22: Passada de Bernal per Ferran Torres, ha relliscat Ángel Pérez, se l'endú Ferran, continua el tauró, continua Ferran a punt d'entrar a l'àrea, Ferran la deixa per Lewandowski, ha pogut rebutjar la defensa, es queixa d'un cop Ferran, però jo crec que no hi ha hagut res. Puntada llarga d'Àngel Pérez buscant Toni Martínez, però tot l'avantatge és pel Barça. Que jo ara el veig millor en aquests últims 5 minuts.
18: Sí, s'està notant aquest canvi de to.
20: I en aquesta jugada s'ha vist que Ferran va amb una marxa més que Lewandowski, eh?
22: I dues.
2: L'empat el veig.
0: El que passa és que Ferran fins ara... Aquí sí que ha partit des de l'esquerra, però fins ara estava massa al mig i hi ha un tap de jugadors pel mig que no té espai, i Ferran acaba quedant-se quiet quan la seva habilitat i la seva gràcia és que es mou.
21: A veure, quan s'ha de dir allò d'una la tindran.
22: Sí, home.
21: Una la tindran.
22: Valde amb Ferran. Ferran buscava filtrar una pilota, és molt complicat, recupera l'Alavés, se l'emporta Tenaglia, cau a terra, deixa seguir l'àrbitre, no entenc què li està passant a Sánchez Martínez, jo he vist una empenta clara, se la queda a Pedri. Pedri en horitzontal per Valde, aixeca el cap Alejandro Valde. Torna a insistir en Pedri al mig, Pedri per Ferran, Ferran per Olmo i torna pel mig al Barça, però és molt difícil.
20: És impossible perquè el mig.
22: Volia fer de boia Lewandowski, acabat fent falta favorable a l'Alavés.
20: I ara hi ha dos jugadors de l'Alavés a terra.
22: Es fa el canvi,
20: surt, entrarà Cancelo, surt Valde.
0: Una de les coses que està fent malament Valdés, que també estava molt centrat, ja que no té, pots tenir més talent o més clarividència o més habilitat o menys amb la pilota als peus, però com a mínim posicionalment posa't on toca, i en aquest cas has d'obrir el camp per l'esquerra.
2: Va, Puig, és que ara m'estava mirant la classificació i amb un partit menys, però el Girona és penúltim.
9: Sí, perquè ara amb aquests empats, depèn de quina classificació miris, però sí, n'hi ha alguns que el donen ja penúltim, amb 4 equips empatats amb 39 punts.
2: Sí, ells, Mallorca, Llevant i Girona, no?
22: Per ara... això la primera part indicava que dintre del mal un empat en clau Girona deixaria l'Alavés penúltim i com a mínim no et veus tan avall i mantens l'Alavés per darrere.
21: Hi ha temps, Molló, hi ha temps.
22: Sí, i tant.
20: I de moment l'Alavés que fa també un altre canvi, entrarà Protesoni en el lloc de Parada, que era un dels jugadors que us vam explicar que estava estirat a terra fent estiraments.
2: Clar, la Real Societat es juga a la Conference.
9: No, perquè ja té Europa League.
22: Europa League.
2: Ah, no, ja clar, té Europa League, ja havia Copa del Rei, és veritat. No, no,
9: demà no s'hi juga res. Ja que l'altre dia, sense jugar-s'hi res, van acabar empatant el partit. Avui Matarazzo també ha dit que haurien d'acabar bé la temporada. Després vas al camp de l'Atlètic de Madrid en l'homenatge a Griezmann de diumenge i acabes rebent l'Elx, que pot ser una final per la permanència, segons com, amb un tílidi.
18: Almenys demà, en públic, aquesta.
9: Demà ha de ser victòria, tant sí com no.
18: Sí.
20: Clar, que l'esquema, una victòria demà, tu capgira tot, eh?
22: Compte, primera groga del partit per l'Alavés. Estat rebat.
20: Sí, per rebat. Una entrada sobre Marcus Rashford al mig del camp. S'ha aixecat coixejant.
22: Jo crec que l'ha caçat el turmell, eh?
0: Tancat a darrere, apretant, mossegant, agressiu, eh? La veritat és que només defensant, però defensant bé.
22: Pedri ja posa la pilota en joc amb els seus guants. La passada en profunditat per Lewandowski no és bona, talla Tenaglia, que és a tot arreu. Toca amb el cap Ángel Pérez, toca amb el cap Toni Martínez. A veure si algú la baixa, ho intenta fer Pablo Ibáñez, però se la queda pel Barça Joao Cancelo. Tocant amb Cortés, Cancelo, Cortés, Álvaro Cortés. En horitzontal per Koundé. El nano completarà els 90 minuts.
20: Sí. I amb bona actuació.
22: Mira, té la pilota, jugant per Ferran. Deixa cap a Pedri, de nou Ferran. per la banda esquerra, deixa més a l'extrema esquerra Cancelo, que li torna Ferran, podrà treure la centrada amb l'esquerra Ferran. Ah, no, intenta fer una sotaneta Ángel Pérez, era molt complicat, jo crec que podia centrar.
20: I el públic protesta perquè considera que hi havia fora de joc de Ferran.
22: Pedri, en horitzontal per Xavi Espar. Vinga, ara cap a la dreta. Xavi Espar ve cap al mig, obre a l'esquerra per Cancelo. Joao Cancelo, buscant a Olmo, a la posició de l'extrema esquerra. Enrere per Cancelo, Cancelo centrarà. La centrada de Cancelo, primer pal. Ja hi havia Lewandowski, rebutja, però Koski. Se la queda Dani Olmo, Olmo amb Pedri. Pedri, la passada en profunditat, rebutja amb el cap la defensa de l'Alavés.
2: El Barça està collant ara, eh?
22: Sí. Fa 10 minuts, que a mi m'està agradant molt ja. Ara una passada llarga per Toni Martínez, la lluita de Cortés amb Toni Martínez, l'àrbitre no xiu la falta, el públic s'indigna, pilota pel Barça.
21: I sense voler fer sang, però en 2 minuts Cancelo i ha portat més que Valde. No, dic perquè aquesta centrada, la centrada que ha tret ara...
18: Sí, és que tens tota la raó.
22: Compte ara la pèrdua de Pedri, que se l'emporta Toni Martínez. El que passa és que, mira, jo crec que se'n va al córner per perdre temps. Imagina com està l'Alavés, el 38 de la segona part. Vol treure el córner i el treu. Sí, sí, ha anat això, a treure el córner. I la pilota l'ha fet rebotar en Cortés.
20: I us podeu imaginar, el públic ha embogit en aquesta jugada de Toni Martínez, rascant aquest córner i crida a Mindy Ferrotza.
22: El córner... Bé... El llançador trigarà 2 minuts a arribar i un més a llançar-lo. Sánchez Martínez. Sort que el Barça no li va res en aquest partit. Sánchez Martínez molt permissiu. Llançarà el córner, diria que és Rebac. Ara sí que en costa, des d'aquí.
20: Sí, Rebac.
22: Sí, Abde Rebac. Ho farà des de la dreta, que m'ha canviat. A veure, que serà tancadeta aquesta rosca. Compte, tothom atent. La centrada d'Abde Rebac. 5 jugadors de l'Alavés esperant la rematada, la pilota per Chesney. Cap problema. Bé. Cap problema per Antec.
2: Firmem l'empat o no?
22: Encara no.
18: Jo encara no, el signo.
20: Jo sí.
21: Jo amb el nas.
2: Ara potser
18: jo sí.
2: Sí,
18: eh?
2: Jo el firmo, però fa estona més.
21: Sí.
20: És que ocasions del Barça, aquesta segona ni la primera ni la segona, eh? Aquesta segona poca cosa hem vist.
22: Sí, el que passa és que si fas el primer abans del 87, sí, els hi entrarà una por a ells. Que passa és que ara Rashford intenta... Compte que se la queda Rashford la passada d'Esperó. Ai, no s'ha entès a Molmo, que s'havia mogut de la posició inicial. Surt Sivera i atrapa la pilota.
9: Oh, ben cap rematada a la porta del Barça en tot el partit.
2: Ah, imagina.
22: Veus? La primera, nyec.
9: Això és un altre rècord, apuntar a la parella de moda.
18: No, és que segurament no deuria cap partit de flics.
2: Molt bé. Ara no va dir.
18: Sense cap rematada porta. Mare meva, és estrany.
22: Això, Clara, de tu no m'esperava.
20: Ha sigut molt lleig.
18: Hola.
2: Però és que deu ser així, no?
20: Molló, recordes l'últim partit que el Barça Flick no va marcar?
22: Sí, ho recordo. Aquesta temporada, de fet. Hi va haver el 0-2 amb l'Atlètic de Madrid i el 3-0 camp del Chelsea. Aquells dies crec que no hi érem, no?
20: No, correcte.
22: No?
2: Però a més el Barça va rematar unes quantes vegades.
20: Vull no dir, tantes.
2: Com a mínim intenteu que rematin una vegada entre els tres pals.
22: A veure que ara Sánchez Martínez decideix posar-se al mig. La possessió és per... l'Alavés...
20: Diria que sí.
2: Sí.
22: Sí, ha tocat un jugador a l'Alavés, l'últim.
2: Potser no has saltat mai en paracaigudes, oi, Puig?
21: No,
2: jo
21: no.
2: Tampoc. No has fet la volta al món, tampoc. Jo tampoc. Potser inclús no et vas atrevir mai a demanar-li aquella cita ni travessar l'oceà en un veler. Jo tampoc. Fins i tot potser mai t'has dedicat al que realment t'apassionava i tampoc has tingut mai un cívic. Doncs ara és el moment. Descobreix les condicions a Onda.es i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya. Com a mínim, el cívic. No cal llançar-se d'en paracaigudes, però... No.
21: Jo m'he llançat, eh? Jo m'he llançat, paracaigudes, sí.
2: Sí, bé?
21: Vaig patir una mica, però... Bé.
18: S'ha de dir...
21: No m'arriba a terra, que era
18: el
21: més important.
18: Es crida molt, no? Quan el moment de...
21: Sí.
18: No
21: se't
18: talla el crit, no? Potser...
21: Quan s'obre la porta de l'avió...
18: Potser no et sents a tu mateix.
2: Se't talla el crit, eh? Val. Què anaves a dir, Clara?
18: Que en Flick un cop no es va xutar a porteria, que va ser la temporada passada la derrota a Noeta. El dia del peu de 42-47 de Lewandowski.
2: Ah.
18: Vull dir que no seria el primer cop de fer.
22: Sí.
18: T'estic ajudant aquí, Molló, no et queixis.
2: No, però jo, allà hi ha
22: ara intenta arreglar-se.
2: Allà hi ha un atracament.
18: Hi ha un atracament, per tant, sí, queda invalidat, sí, no?
22: Bé, aquí hi ha hagut tres penals claríssims. El que passa és que Sánchez Martínez no xuga res.
2: Claríssim.
18: Clar, mira, sí, claríssim. Però no comparis amb el dia amb la del peu. Perquè és que...
22: aquell dia de Noeta és l'últim partit de Lliga en què el Barça no ha marcat. Estem parlant del novembre del 2024.
18: Sí.
20: Hòstia, Mullo, és que fotrem el ridícul.
22: Sí, calla, calla, aguanta. Home, no baixis tu del carro, coi.
20: No, no, no, no. Vaga, queda clar, 4 minuts que, és que fas així, la ruta.
18: És que, vas amb l'optimisme personificat, saps? Pel món, ja. Millor.
22: Atenció, Cancelo, l'extrem, fa un retall. Posa la jola, Rasporsola. I la centrada li ha quedat massa enrere i no ha pogut rematar en condicions. Surt per fora de porteria, de fet.
2: Vinga, ni rematar,
22: No, no. Aquesta era bona, però la centrada de Cancelo massa alta.
20: Entrarà Tomi Marquès per provar-ho, va. Marc Bernal serà el jugador substituït.
22: Apostant pel planter, eh?
20: Sí, i per tant Christensen avui es quedarà sense tornar a jugar amb el Barça. Abraçada de Flick amb Bernal i 4 minuts que quedaran per fer la remuntada, Mullo.
22: Sí. Ara ja gairebé començo a fer-me l'empat, eh?
2: Perquè ha afegit, què?
22: Ara ho estava...

0: del nano, d'Aitor Mañas, un dels jugadors del filial, que ha tingut minuts en aquest tram final de temporada per la lesió de Boyer. Mira, ara es llença al terra Aitor Mañas i envia la pilota fora de banda. Bon esforç. Pilota pel Barça. Tec. Jugant en curt per Koundé. Dos més l'afegit.
1: Ells encara poden fer dos canvis.
0: No sembla, Joan Lluís.
1: No.
0: Aquí que molt disposat a fer-los, eh?
1: No, no.
0: Es llença a terra Joao Cancelo. Ui, em sembla que ha fet una falta amb tisora, eh? Bastant dura sobre Ángel Pérez. Vol... No protestis tant, Joao, que et traurà la segona.
2: Jo crec que ja ha posat més pa que formatge, eh? No ha tocat la pilota, Cancelo?
3: A mi m'ha semblat.
2: Sí, sí.
0: Sí, però el que passa és que ha fet, no sé, ha fet una espècie de tisora, no?, quan s'ha llançat a terra.
3: No m'ho ha semblat, no m'ho ha semblat. Que es tirava a terra, però que això sí que tocava pilota.
2: Ja veus que Ángel Pérez, és que Ángel Pérez ha vist que vale, va, veig a Sibera que està a terra amb rampes, al porter.
0: Sí, sí, no,
2: bé. Té mèrit, eh?
0: La típica per perdre temps.
2: Sí, sí.
4: Amb el peu esquerre toca la pilota, fillo.
5: Toca pilota, toca pilota.
4: Potser et fa la falta amb la dreta, però amb l'esquerra segur que no, eh?
1: Groga, o sigui, no,
0: groga no és, eh?
1: No.
0: D'acord.
5: Jo no li hauria ensenyat la groga.
1: Amb aquesta rampa...
0: Què, què, què?
1: Jo, va, crec, va. Que, jo crec que seran 4.
0: Uh-huh.
2: Mm.
3: Ja ho has dit abans. Només comenceu, has dit? Ja ho has dit. 4.
1: Bé, Marc. La màquina et marcava el del final del partit.
0: Va. Amb el temps que ha perdut l'Alavés podria afegir 7, però ja sabem que això mai ho fan. Puntada llarga de Sibera, cau a terra Ibáñez. Pilota per Tec Chesney, cap problema. Chesney amb Xavi Espar. Cap a Tomi Marquès. Mig minut i sabrem l'afegit. Pedri. Cancelo. Barça volcant el joc per la banda esquerra. De nou Pedri. Canvia cap a Koundé horitzontal. Aquest sí, la dreta per Espar, l'ha agafat a contrapeu. Rashford tampoc hi arriba. Fora de banda per l'Alavés.
3: De manera.
1: Ai, ai, ai.
2: Les dues últimes passades de Koundé pel lateral, per Espar, han sigut d'enemic.
3: És que la veritat és que per la dreta ha generat molt poc durant tot el partit. Primer amb Roni, ara amb Rashford, molt poca cosa.
2: I aquests crits que sentiu és perquè celebren que Xavi Puig s'ha equivocat. Són 3 minuts els que afegiran.
0: Mare de Déu.
5: Ara sí que signo l'empat, eh?
0: Sí, clar. I ara hi ha un jugador de l'Alavés que anima el públic com si fos el Xolo. Ha perdut però la pilota ja el Glorioso, com li diuen aquí a l'Alavés. Se la queda Marquès. Marquès cap a Cancelo. Va, va. Te queden un parell d'atacs, eh? No més. Pedri deixa la pilota per Tomi Marquès. Aquest a la dreta per Xavi Espar. Però Xavi Espar ve cap al mig. I al mig hi ha molta gent. Vinga, sí, cap a la banda per Cancelo, a l'extrema esquerra. S'acosta Pedri. Cancelo toca per Marquès. Aixeca el cap, la passada en profunditat per Dani Olmo. La treu Abderrebak, se la queda Antonio Blanco. La recuperarà bé Marquès. L'envia amunt Guridi, Siri de Guridi. I li xiu la falta al júnior, Tomi Marquès. Sánchez Martínez, els últims minuts, entre l'afegit i la groga Cancelo i aquesta falteta...
2: Mm. Aquesta falteta, eh? Ibáñez per terra, recargolant-se de dolor al cap, però quan ha xiulat la falta ja, ara ja s'aixeca Ibáñez i que crida Mendy Ferrozza perquè veu que ho tenen més a tocar, aconseguir aquests 3 punts que en els millors dels seus somnis haurien pogut aconseguir-los.
0: Queda un minut i mig, i recordo, han d'anar a Oviedo. L'Oviedo segurament ja ha descendit.
1: Ja ha descendit. No,
0: ja ho està. Sí, ja ha descendit, sense el segurament.
1: Sí, sí, sí. Ja ho està.
0: Exacte, perdoneu. I a l'última jornada rep el Rayo, que 4 dies després juga a la final de la Conference League, que és el partit més important de la seva història.
2: És que no pots vull triar dir... un rival millor.
0: Clar, clar. Dos millors, jo diria.
2: Sí, dos millors, sí, sí.
0: Pilota per Rashford. Vinga, que és l'última gairebé. Som ja al 47 de la segona part. Rashford la perd, se la queda Abderrebak, que per mi ha estat dels millors de l'Alavés, combinant amb Protesoni. Rebak, passada en profunditat, ve Xavi Espar en primera instància, però se l'acaba quedant Toni Martínez, que busca perdre temps i força un fora de banda. Feinada que ha fet Toni Martínez, no molt vistosa, però efectiva. Doncs arribarà, si no passa cap miracle, la derrota del Barça a Mendizorroza, després d'11 jornades, d'11 victòries, després de la derrota a Montilivi a mitjans de febrer. El Barça ja amb la Lliga al Sarró tornarà a perdre un partit.

0: I la festa Mendy Sorrotza, no, vaja, ja l'escolteu. Pues ara la pilota en joc l'Alavés. La pilota sortirà per línia de fons. Chesney posarà la pilota en joc. No deixen els 3 minuts. Sánchez Martínez. Un babazorro més d'aquest tram final. Xiula al final l'àrbitre del partit. Celebrat gairebé com un títol de Lliga, perquè l'Alavés arriba als 40 punts després de guanyar per 1-0 al Barça, després del gol que ha marcat Diabaté a l'última jugada de la primera part del partit.
1: I veiem com Pedri, Lewandowski, Ferran Torres li demanen explicacions a l'àrbitre. No sabem si és pel 3 minuts només que ha afegit, que ha fet, no s'hi ha ni arribat. Demanen, encara veiem encara Ferran Torres xerrant amb ell tranquil·lament. Ara s'acosta Chesney, que li dona la mà, i els jugadors del Barça i a capcots que els filen cap als vestidors amb Koundé al capdavant. Això, mentre us podeu imaginar, la festa aquí és total, perquè ho tenen a tocar absolutament. L'Alavés, que partia d'aquesta jornada com a penúltim, amb 37 punts només, veia com ahir el Llevant el sobrepassava amb aquesta victòria inesperada a Balaïdos, i ara tots són de banderes blanquiblaves voleiant amb el camp pràcticament ple, cridant i animant el seu Alavés.
2: Doncs déu-n'hi-do com es posa la classificació. De seguida la repassarem. Abans, però, avui serà difícil, hem de votar.
3: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Un punt, Marc.
4: Cancelo.
2: Sapem.
5: Sí, també cancelo.
2: Marta.
6: Álvaro Cortés.
2: Clara.
6: Cortés.
2: Puig.
4: Cortés.
2: Joan Lluís.
1: Ferran Torres.
2: Jaume.
0: Cortés.
2: Jo voto Cancelo. 3 punts. Marc.
4: Cortés.
2: Roger.
5: Cortés.
2: Marta.
6: Pedri.
2: Clara.
6: Olmo.
2: Puig.
4: Olmo.
2: Joan Lluís.
1: Cortés.
2: Jaume.
0: Olmo.
2: Jo voto Cortés. 5 punts. Marc.
4: Bernal.
2: Sape.
5: Hòstia, em costa avui,
6: També.
5: Rashford.
2: Marta.
6: Olmo.
2: Clara.
6: Rashford.
2: Puig.
5: Bernal.
2: Joan Lluís.
1: Rashford.
2: Jaume.
0: Rashford.
2: Jo també voto Rashford. No he fet els números, però Rashford ha guanyat segur.
0: Jo els tinc.
6: Però em pensava que algú estava comptant.
0: Sí,
6: jo també.
0: Sí.
2: A veure si coincidiu.
1: No veieu a l'estudi que ningú estava apuntant res?
2: A veure com teniu els punts.
0: 13 punts, tercer, amb 13 punts, Álvaro Cortés.
2: Sí, Clara? No dius que ho estaves comptant?
6: No estava comptant.
2: Què més? El segon?
0: Segon.
6: Estava apuntant els meus.
0: Dani Olmo amb 14 punts. Vale. I el millor del partit, Marcus Rashford, amb 25 punts.
2: Segur, sort que hi ha algú amb una mica de seny.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: El Joan Lluís, que marxarà cap a la part baixa de l'estadi de l'Alavés per estar pendent de la roda de premsa de Hansi Flick, a veure com valora aquesta derrota 1-0, una altra derrota al currículum de Jaume Molló i Joan Lluís García. El Barça ja no podrà fer 100 punts a Peres, per tant, la Lliga de Tito continuarà sent la Lliga de Tito, la Lliga dels 100 punts. Aquesta de Hansi Flick és la lliga que li guanyes a la cara al Madrid. Exacte. Per tant, ja tens l'especificitat.
6: No? Sí. Ja hi ha el segell personal.
2: Exacte, sí. Ja no calia afegir-ne més ni abusar. Està molt bé. Va, anem a repassar la classificació, perquè realment per dalt, afortunadament, ja està tot resolt, però per baix hi ha un sideral espectacular.
9: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
2: Puig.
10: Per dalt, el Barça continua amb aquests 91 punts, 14 més que el Madrid, que juga demà contra l'Oviedo. Veurem quan ens sona al final d'aquesta jornada. I per baix és on tenim la festa major, amb 42 punts ara mateix, Osasuna, València i Espanyol. Amb 40 punts l'Alavés després d'aquest triomf. Fora del descens, però amb 39 punts, els mateixos que tenen els que baixarien, Elx i Mallorca. També amb 39 en zona de descens el Llevant i el Girona, penúltim amb 39. D'aquests, el Girona és qui ha de jugar encara. El Mallorca, vaja, està acabant el seu partit 3-1 i el perdrà al Coliseum. Per tant, en cas de victòria del Girona, demà escalaria fins a la 15a o 14a posició, amb un triomf demà contra la Real Societat a Montilivi. Un empat també el trauria de moment de la zona de descens. I el CUE, ja descendit, és l'Oviedo amb 29 punts.
3: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
2: 3 minuts i mig i 2 quarts de 12. Ara tornem.
11: El Barça juga a RAC 1.
12: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
13: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: RAC 1. Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 8 des de Montilivi, Girona Reial Societat. Els de Mitchell volen 3 punts que els donin la tranquil·litat.
14: Passen el segon pal, el cop de cap, gol! Oh! De la Terra! Christian Stuani!
11: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dijous a les 8, Girona Reial Societat de Lliga. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
16: Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
17: Sí,
16: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
17: Van ser 4.
18: Bueno, 4!
16: Bueno, tampoc caliarà fer cissanyilla, cissanyisme.
17: No, que m'agrada però... puntualitzar...
16: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
17: Sí, exacte.
16: Hem d'anar acabant. Ja està.
11: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
15: RAC 1. Tots som un milió.
19: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1 i RAC més 1.
19: Escolta, navega, descarrega, informa't.
11: I escolta el que vols quan ho vols.
19: Tot a l'aplicació.
11: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Mig minut i ja arribarem a 2:15 de la nit. El Barça ha jugat a RAC 1 i ha perdut. Molló, des de l'estadi, què t'ha semblat tot plegat?
0: Doncs m'ha semblat una primera part correcta del Barça. Per mi massa premi per l'Alavés. Jo crec que els punts de primera part era d'empat. I a la segona sí que he vist l'equip més espès. Només hi ha hagut algun tram que hi ha posat un punt més de marxa amb l'entrada dels Pedri, Ferran i companyia, però amb molt poca inspiració en atac. Jo crec que, i més enllà de que, òbviament, un cop has guanyat la Lliga, és normal que et destensis una mica, fa 2 dies vas fer una rua, etcètera, etcètera. Jo crec que avui és el dia que s'ha trobat més a faltar Lamine Yamal des que es va lesionar el de Rocafonda.
2: Descobreix el nou Omoda 9 SHS Omoda Jaeco M Automoció, un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot això des de 45.600 euros amb 7 anys de garantia. Vine a descobrir l'Omoda 9 SHS Omoda Jaeco M Automoció a Barcelona, Mataró i Girona. Marc, partit... Clar, no es pot dir bon partit, perquè cap no. Xut entre els 3 pals, el Barça no és un bon partit. Avui s'ha notat qui se la jugava i qui no, no?
17: Sí, sens dubte, jo crec que sí. Jo crec que això, sens dubte, que és definitori. Ho estem veient en aquest tram final de temporada, on l'Atleti de Madrid, on Villarreal, on avui el Barça, els equips que no s'hi juguen les coses, doncs per molt bons que siguin, acaben perdent contra els que realment s'hi juguen coses. És al final aquest puntet de velocitat, de tensió, de concentració... d'atenció que no acabes tenint quan no t'estàs jugant coses i quan a sobre, a més, aquesta setmana, com a mínim fa dos dies estaven celebrant-ho, vés a saber si ahir encara també estaven celebrant-ho. Al Barça li ha faltat aquest puntet perquè també, com deia una mica el Jaume, jo crec que no va sobrat de futbol, o no va sobrat sobretot més que de futbol, de desequilibri al davant, d'aquells jugadors realment definitius, que per ells sols, doncs la minya mal, fins i tot de ressaca, et farà tres o quatre jugades realment diferents, especials, i que t'arribin a porteria. Avui a la teva davantera hi tenies el peu de Rashford, que ha aparegut ben poquet, i poca cosa més, perquè quan ha entrat Ferran hi havia com un tap allà al mig, Lewandowski li al final li feia com una muralla que li costava sortir-ne, o ell també s'ha centrat molt i al final tampoc t'ha donat totes les opcions que faltava. Res, jo crec que avui no, evidentment no pots criticar pas els jugadors, han entrat en concentració, han sigut professionals i han donat la cara, però ha faltat molta brillantor.
5: No, jo crec que també, sobretot el factor competitiu, jo crec que acaba pesant, no? Perquè quan hi ha alguna cosa en joc o el Barça té la lliga encara no tancada, ha estat capaç de remuntar molts partits. Quan a tu ja no t'hi va res i al rival li va la vida, jo crec que es fa molt difícil poder aixecar una situació com aquesta quan tu ja ets campió. Millor la primera part que la segona, però crec que en aquests partits el Barça s'ha guanyat quan ets campió a tres jornades pel final, el mèrit aixecar una mica el peu de l'accelerador i, per tant, poca cosa a dir.
6: Tot i així, tampoc es pot dir que el Barça hagi fet un mal partit, ni molt menys. No. El Barça, l'actitud, jo crec que ha estat l'adequada. El que passa és això, que quan ja no t'hi està jugant res, per molt que hagin venut de portes en fora, que sí que els motiva o els motivava el rècord dels 100 punts, costa molt creure-t'ho, perquè al final ja has celebrat la Lliga, ja t'has destensat una mica, ja t'has alliberat, i al final és comprensible veure que doncs avui aquella brillantor que necessites per fer gol doncs no la trobis. Em queda el dubte de saber si a Hansi Flick li haurà agradat fins i tot perdre d'aquesta manera, perquè jo crec que a Hansi Flick no li agrada perdre encara que hi hagis guanyat la Lliga, i jo crec que haurà trobat a faltar més insistència ofensiva per part del seu equip, però dubto que ho digui de portes en fora.
10: Sí, competit l'equip, i això no s'ha deixat anar, no hi ha una baixada de braços. Sóc ara el cap, suposo que tampoc no acompanya massa les cames en un dia com avui.
2: Joan Lluís?
1: Sí, tenim Flick parlant ara. Tot just ara li comencen els companys de Catalunya de Ràdio i li pregunten...
18: How do you keep your players motivated? Thank you.
20: Today it's I saw a team was very motivated. So my team, I saw a lot of really, really good things.
21: We managed
20: the minutes for the players who played really often.
21: Han volgut gestionar els minuts dels jugadors que havien jugat més.
20: Álvaro played a fantastic game today.
21: Álvaro Cortés.
20: Xavi Esbal, when he came in, also Tommy has some minutes.
21: Esparti, Tommy Marquez.
20: Marc Bernal is back. Was also good. Also for Casa, important also to play. So for me, what was good, we in the first half, we controlled the game. It was not an easy game because they attacked really on a hard way. But it's okay because they are fighting to stay in the
21: Liga. Està lluitant per mantenir-se, i és normal, això.
20: We try to control the game.
21: I think we were not so el joc.
20: Or in the attacking, not so good like we normally be, but at
21: no
20: the end.
21: No està tan ben atac com normalment, però
20: I'm happy about what I saw.
21: Amb el que he vist.
20: The result, we want to win, we want to reach the 100 points.
21: Dels 100 punts, no serà possible.
20: But at the end it's like that, and I said this also to the team. I saw a lot of things.
21: Però ho he dit a l'equip, que he vist
20: appreciate a lot, coses
21: que m'han agradat.
20: So we go on, prepare now for the next game.
21: Preparant-nos pel següent partit.
22: Joan Lluís García, per RAC1, li preguntarem al senyor Flick per l'actuació d'Álvaro Cortés.
20: What do you think about the performance of Álvaro Cortés? What kind of future do you expect for him in the team?
4: It was the first game, and I think he makes it really good. Also,
21: the duels
4: in the air.
21: It was fantastic against
4: really strong strikers.
21: But
4: also with the ball, the confidence he had. Before the game, I said to him, "Okay, come on, have the confidence, just play like you train."
21: Tienes confianza, que jugues com entrena.
4: He trained with us.
21: Mesos que ha entrenat amb nosaltres.
4: This is what I want to see from the young players
21: when
4: they are training with us or playing then for Barça Athletic, that they give everything, that they show, okay, I train here and you can see it in Barça Athletic that I deserved it. And he did this, he goes this way, and it's really, really good to see, and this is the way
21: how we want to manage this. I és la manera d'anar fent les coses.
7: Young players from Barça B or under 19 have made his debut in first division.
21: Pregunten pels jugadors que han debutat amb ell al primer equip.
7: Important for you for the maybe Gavi, Fermín, the players have loved Barça.
4: Of course, this is normally you can see it, but also everyone, you know, everyone. When I speak with players, they love Barça. So it's also when they're arriving, they want to play for Barça. So
21: it's
4: the same with the coaches. When we arrive, we also want to work for Barça.
21: Igual que els entrenadors, que quan arribem volem treballar pel Barça.
4: But this is a special thing. This is a special connection.
21: The Masia
4: players also when they play many years together, it's totally different. And
21: jugadors que quan juguen molt ben junts és molt diferent, és fantàstic.
8: Hi, Hansi, Elena Condis, Cadena Cope. What do you think about Florentino Pérez's statement accusing Barça about corruption and have stolen 7 ligas? What do you think about that?
4: I think it's not worth to answer it.
21: No va contestar,
6: No val la pena.
5: No. Not good to answer.
21: Not good to answer, no.
23: Bueno, quería preguntarle sobre los 100 puntos. With this defeat, just it's not possible. What are you disappointed at not reaching
21: 100 points? 100 punts.
4: Of course, I'm disappointed about the result that we lost today, of course.
21: Estic decebut amb el resultat perquè hem perdut.
4: We have to accept it because we played against an opponent. They are fighting for staying in La Liga.
21: And
4: they make it really tough for us. It was not so easy.
21: Ho han fet molt difícil per nosaltres.
4: And how I said before, we got the goal or the last minute in the first half, so we have to be more focused in this moment. And for me, it's more the positive thing what I said before. It's important, you know, that really the young players are playing
21: now. Com han jugat els jugadors joves.
4: Also,
21: que és amb el que es queda.
4: Managing the minutes from players who are really have a lot of minutes, and this is
21: recordant que calia manejar gestionar els minuts dels jugadors que en tenien molt, i que això és positiu.
4: Two games more, and this is, of course, we want to win.
21: Queden dos partits més i els volem guanyar, evidentment.
24: Raúl.
25: Hola, Hansi, què tal? Raúl Fuentes, de Radio Marca. Chesney played today. Will he also play in the remaining to La Liga match?
4: For today was, you know, we had 3 days in a week, so we said today, we decided today. Also, I spoke with Della.
21: I que havien decidit quin porter jugava, que ha parlat amb De La Fuente.
4: Opportunity today to give John a rest. And
21: I decidit donar descans a
4: Joan. John is clear, number one, and he will also play next games.
24: Doncs fins aquí la roda de premsa.
21: I jugarà els segons partits, ha dit.
24: Gràcies, Esquerra.
2: Sí, sí. Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick, que ja ens ha dit qui serà el porter titular de diumenge, un quart de 10, contra el Betis al Camp Nou. I jo us recordo que a Roma Auto ja tenen el nou Nissan Micra.
21: Sí.
2: I no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Per aquest ordre, toca, prova i enamora't. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. romautonissan.com. Ja ho saps,
5: Puig, tens els webs?
10: Mira, començant per Mundo Deportivo, el Barça dice adiós a los 100 puntos y da vida al Alavés. El diari Sport, un Barça de resaca cae en Vitoria por la mínima. a Madrid, el diari Marca, l'Alavés celebra l'alirón del Barça, i el diari AS, que titula la crònica La fe de l'Alavés despide el sueño de los 100.
5: Encara no ha esperat a omplir el dipòsit, Puig?
10: No, no.
5: Doncs amb el nou Lincoln Co ja no caldrà que ho facis. Saps per què? Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica en el teu dia a dia pràcticament hauràs de passar per la benzinera. És la combinació perfecta. Més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
2: Clar que sí, clar que sí. Molló, alguna cosa més des de la part alta de Mendizorroza? Perquè deus estar congelant, no?
0: No, no pensis, no, no. Al final tampoc ha baixat tant la temperatura. Correcte,
21: dits liles, creus?
0: No, no, no, no. Veníem preparats, gent preparada. I no, no, que simplement que aquí la festa ha durat minuts, eh? Han fet la volta al camp els jugadors, han fet aquell salt que fan els seguidors de la Real Societat a Noeta, quan fan un gol que giren d'esquenes, doncs ho han fet també al final del partit. Vull dir que aquí la festa és grossa.
2: Molt bé, Molló, escolta, que vagi molt bé. No crec que trobis res per sopar ara, tot i que el Cupidó té cops amagats. I bon viatge de tornada demà. Escolta,
0: sí.
2: Ho hem intentat, tu.
0: Sí, escolta'm, la penitència és no sopar, mira.
2: que vagi molt bé, Jaume.
0: Una abraçada, que vagi bé. Bona nit.
21: Escolteu, voleu iniciar un debat?
10: Ui. Sí.
21: Ara? A veure. Preparats? Sí. Elèctric o gasolina? Híbrid o híbrid endollable? Si teniu pensat canviar el cotxe, a Expo Ocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Sí. Més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva. Apunta tu, sabe que...
2: Fornells de la Selva.
21: Que estàs molt interessat. Sí, sí. 15, 16 Fornells. I 17 de maig a Fornells de la Selva. També hi haurà furgonetes i autocaravanes, que ara que ve l'estiu...
2: Sí,
21: autocaravanes. S'ha de prendre nota. Per més informació, expoocasió.cat.
2: Molt bé, 2:03 de la nit. El Barça ha perdut 1-0, però posats a perdre, no?, que sigui amb la Lliga al sac i quan ja no serveix absolutament per res. De seguida empalmem amb el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser i companyia. Però abans hem de fer l'operu de RAC1. Avui canvi de protagonista. Estàs preparada?
3: Sí, aquest especial, sí.
2: Sí, és veritat. Especial.
3: Ja que diumenge fa 20 anys de París, hem fet un especial de coses que estaven de moda o que hi havia el 2006.
2: Que has hagut de fer com molta... Has fet història gairebé, no? Tot el 2006, que no s'ha acabat un pan de terra.
3: Tenia 10 o 11.
2: 10-11. La Champions de París, 10-11, eh?
3: Tenia 10
2: la recordes?
3: I tant, sí. Sí? Estava a casa, recordo el gol de Beretti i... Sí.
5: Recordes com va cantar el Pou, el gol de l'Eto? O...
3: Com a tu t'apel. No em fac demanar.
5: Com a tu t'apel.
3: Així m'entendran tots els joves. Espero que m'entenguin tots els joves.
2: Els ha fet tan malalt. Quan es posa nostàlgic, entra com en una mena de túnel, no?
5: Però és que aquell... Aquell va ser gros, eh?
2: Va ser gros, aquell, sí.
5: Feia 14 anys que no l'ensumàvem, eh?
2: Totalment. Plovia
5: molt de zero. Molt èpica, perdia.
2: Contra 10.
5: Ai,
21: quins temps.
2: Ens preguntem amb la Marta, des que compartim desplaçaments, si algun dia en tornarem.
3: Home, sí.
21: Home, a veure. Sí. Per favor.
5: Amb Hansi, l'aixecarem.
21: Amb Hansi, jo crec que sí.
3: D'acord.
21: Jo crec que sí.
5: Ho va prometre la Min.
21: I Hansi.
3: Tots ho prometen.
5: Que la porteria, que ell és home de paraula.
3: Doncs
5: confiem.
2: Què, fem l'operu o...?
3: Va, sí que estan, no?
9: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix aquest espai. L'operu de RAC1.
2: Chesney.
3: Messenger, una gran eina comunicativa. Tant pot ser un home de vestidor per ajudar els altres, mantenir converses serioses, com ser el primer bromista, el pesat dels bronzits o el que et dona la tabarra dient que ha actualitzat el fotolog. Chesney és Chesney, únic. Avui, però, no ha pogut fer res en el gol de l'Alavés.
2: Bé, Koundé.
3: Belletti. El brasilier sempre serà recordat pel seu gol a la final de la Champions. El Koundé d'aquesta temporada no ha estat el millor i Eric García, que va guanyant el lloc, en altres paraules, encara l'hem recordat aquest any pel gol a la final de la Copa.
2: Coversim.
3: Mobile World Congress. Va aterrar a Barcelona el 2006 i ja no s'ha mogut. Doncs Coversí igual des que Xavi el va fer debutar. Va tenir un inici de temporada complicat, però l'ha acabat sent el Coversí que coneixíem i encara millor, un central d'època a qui avui tampoc se li pot atreure res.
2: Cortés.
3: La Mariona de Jet Lag, en un pim-pam, ha demostrat perquè Hansi Flick l'ha convocat Diversos cops aquesta temporada, partit molt sòlid en el seu debut amb el primer equip, ja central per Pulir i per tenir en compte.
2: Valde.
3: Ian McQueen. La descripció a internet del personatge diu que és molt ràpid, perfeccionista i popular i que durant la pel·lícula madura i aprèn el valor del treball en equip. Important per ell, tenint en compte que Cancelo l'ha avançat per l'esquerra i ha hagut d'acceptar un nou rol. Avui, el portuguès ha fet més que ell en 15 minuts.
2: Bernal.
3: Patum de Berga. La del 2006 va ser la primera Patum després de ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Bernal ni tan sols havia nascut. El que sí que ha quedat clar veient el seu rendiment després d'una lesió greu i encara que avui hagi sortit a la fotografia del gol és que també és i serà patrimoni d'aquest Barça.
2: Caçador.
3: Estatut d'autonomia. Si Caçador hagués tingut més de 2 anys de vida l'any 2006, segur que hauria sortit al carrer a manifestar-se sota el lema Som una nació i tenim dret a decidir. Català i del Barça, sempre amb la senyera. Un nano que apareix a Canaletes i a Plaça Catalunya. Ja no té el protagonisme d'abans i avui no ha aprofitat l'oportunitat, però Caçador sempre serà un dels nostres.
2: Olmo.
3: Dwayne Wade, a un amant del bàsquet com ell, calia buscar-li un jugador de l'època, en aquest cas el líder dels Miami Heat campions de l'anell. Olmo no ha estat l'estrella del Barça aquesta temporada, però no s'ha lesionat, l'hem vist més i sembla haver-se consolidat a la mitja punta en aquest tram final de curs amb nota.
2: Ronnie?
3: Nintendo Wii. Quan va arribar va ser una revolució gràcies a la bona gira que va fer i als highlights que havíem vist, com el gol contra el United, però quan tens al davant una PlayStation com la minya amb el seu L2 al davant, és difícil fer-se un lloc al mercat. Avui, zero desequilibri.
2: Lewandowski?
3: L'oreja de Van Gogh. El 2006 els seguidors no ho sabien, però un any després Amaya Montero decidia deixar el grup, tot i que continuaven creant èxits. Amb Lewandowski passa el mateix. Continua fent gols, menys, però la sensació, sobretot veient-lo gaudir a la rua, és que aquest estiu, i si no el següent, deixarà el grup perquè arribi un altre nou. Sigui quan sigui, gràcies per tants èxits.
2: I Rashford?
3: iPod. L'iPod podia contenir molta música. Rashford sabem que conté molt i molt talent. Potser no ha estat una temporada excel·lent, però 14 gols i 11 assistències fins avui, després de semblar un futbolista perdut a Manchester, són bones xifres. Algunes de l'altre dia contra el Madrid serà la cançó més reproduïda.
2: Hansi Flick ha fet els 5 canvis. També han jugat Ferran Torres.
3: High School Musical. El valencià passa per un moment dolç futbolístic, a bon ritme, i veient l'èxit que va tenir la rua, un cop ha trobat el pentinat que el fa més atractiu, ara segur que s'ha d'escollir per omplir carpetes dels adolescents, com ho feien Troy, Gabriela, Sherpey i tot aquell grup de joves que feien de tot menys estudiar. Té 2 partits per assegurar-se el zarra.
2: Pedri.
3: Shakira. Fa 20 anys la colombiana feia la cançó del Mundial i estava de moda. 20 anys després segueix igual. La sensació és que en Pedri passarà el mateix. Amb 18 anys, amb aquella cara de nen o d'esgotat després de jugar més de 70 partits, ja ens enamorava i ara, madur i fent de capità amb tan sols 23, el volem per sempre al Barça. Avui ha portat la batuta en els minuts que ha estat sobre la gespa.
2: Xavi Espar.
3: Hannah Montana. La sèrie de Miley Cyrus va néixer el 2006, doncs nosaltres hem descobert aquest futbolista aquesta temporada. Ha complert en els minuts que Flick li ha donat, una peça més de la Masia que aconsegueix escalar fins al primer equip i això sempre és una bona notícia.
2: Cancelo.
3: A Cereje. L'any 2006 les Ketchup van anar a Eurovisió, però uns anys abans van deixar aquest hit. I Cancelo a vegades fa coses que costen d'entendre, igual que la lletra de la cançó. Malgrat tot, te la saps sencera i t'agrada cantar-la i ballar-la. Això passa amb el portuguès. Malgrat tot, l'estimes i t'has reconciliat amb ell en aquests 4 mesos. Avui, 15 minuts i dels millors.
2: Tomi Marquès.
3: Mario Casas. Les primeres passes a la televisió per ell i les primeres passes d'aquest migcampista barceloní com a futbolista del primer equip aquest any. Dels més juganers al dia de la rua, tant de bo sigui un bon juganer al mig del camp del Barça, encara que tinc gaires de Frenkie de Jong.
2: De moment no es treu la samarreta tantes vegades com Mario Casas. Hansi Flick.
3: Club Super 3. De la mateixa manera que esperàvem trobant-nos a la llista dels supers que feien anys, el culer espera les rodes de premsa de Flick per escoltar-lo i dir-se a si mateix quina sort que sigui entrenador del Barça. El dia que marxi ens sentirem igual que quan rebíem la carta que ens deia que ja no érem del club perquè ens havíem fet grans.
2: Bravo!
12: Bravo!
2: Bravo!
12: Bravo.
2: Bravo.
12: Bravo.
2: Bravo.
12: M'agrada
13: molt. Una Magesa TS Hybrid Plus. Sol·licita una prova de conducció i estalvia 500 euros en la compra. Tria l'MGZS Hybrid Plus, un SUV amb etiqueta Eco i un eficient motor híbrid des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
2: Puig, pa mal, eh?
10: Molt bé, però ja pot repetir quan vulgui.
3: Avui vols fer
2: votacions. M'estàs enviant un missatge de que la temporada que ve o...
3: Avui m'he adonat de com de difícil és el que fa aquest home, eh?
2: Sí, home, clar que ho és, sí.
3: És increïble.
2: Sí, per això ho fa aquest home, perquè és difícil.
3: Exacte.
2: Si fos fàcil, ho faria qualsevol. Aleix Pariser, hola, eh?
14: Hola, què tal?
2: De seguida t'ho diràs de RAC1. Aleix, tu que també has rebentat temporades... amb canvis de papers. Quina valoració fas d'això que ha passat avui?
11: No, m'ha semblat divertidíssim. Llàstima que el Barça no ha acompanyat, però és una cosa que heu de fer més sovint, quan el Barça guanya lligues, vull dir, canvi de papers. I el que ha fet la Clara, que és que em m'ha fet pensar el 2006, on era jo el 2006.
2: I on eres?
11: Deixant Palladium, deixava de treballar a la discoteca per Palladium perquè no podia compaginar Ràdio Sabadell amb Parc Palladium.
2: Sí.
11: I em quedaven 2 anys per entrar aquí. Vaig començar a escoltar RAC1 gràcies al Eto, com en tu t'apels, i m'apel Samuel. Mm. Allò es va fer viral, tot i que no hi havia xarxes, es va fer viral, no sé com, sí, va arribar a les nostres cases.
2: Amb i... tam-tam, ho enviàvem amb...
11: No sé, amb senyals de fum.
21: Perdona, és que jo recordo...
11: I arran d'això, després vaig...
21: YouTube. Jo recordo YouTube. Baixant amb un autobús de Parets a Barcelona a celebrar al centre de la ciutat, a Canalet, Plaça Catalunya, etc, amb els meus amics, cantant tot l'autobús, eto, com en tu t'apels, Gemma Pel Samuel, tot l'autocar allà votant mentre anàvem de Parets a Barcelona a celebrar la Champions.
2: Encara aconseguireu que m'emocioni.
5: Creu de tendències, eh?
2: No, en aquell moment no en teníem ni idea de què estàvem fent. Però
21: bé, mira. Jo no tenia ni idea que acabaria treballant amb tu.
2: Correcte, vull dir, imagina't. Clara.
12: El carburant no para de pujar. Sí. És això el que em volies dir.
17: D'això estàvem parlant.
12: D'això estàvem parlant i continueu pagant l'autobús.
2: És que t'he vist amb cara d'hòstia, el carburant no para de pujar.
17: Totalment.
12: I continueu pagant de més. Ara és el vostre moment de...
5: 2006 ja passava.
12: De canviar. I tant. Però no tant com ara, no? Però bé, de l'11 al 31 de maig, descobriu la nova gamma Omoda i Jaeco, vehicles híbrids endollables i elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte. Sí, sí, ho heu sentit bé, amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu al canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
2: Molt bé, 8 minuts i la mitjanit. Farem una mica de sorteig per repartir una mica d'alegria, no? El bataller o què?
10: No, tot a punt aquí. Aquí és la mà innocent.
2: Home, jo no.
10: Ah,
2: collons, per què no em mires a mi? Ha mirat a tot arreu, menys a mi.
21: No el deu veure gaire innocent.
2: Que sapigueu, perdoneu que comparteixi una cosa amb els oients. És la meva... primera intervenció radiofònica des del nou estudi 1 de RAC1. Jo no havia fet mai ràdio encara des d'aquí.
21: I què tal?
2: M'ha encantat, o sigui, m'ha encantat. És meravellós aquest estudi, m'encanta. Sí. Vull dir que... bravo.
5: L'actualització del sistema Punt i Prats...
2: Sí, no, i mira... Vaig?
10: Sí, home,
2: vaig?
10: Quan vulgui.
2: Vaig? Ja? Ja?
21: Oh, que diferent! Que diferent, eh?
5: Ben
2: quin,
5: sec,
2: quin
5: però...
2: toc que tinc, eh?
10: Subtil. Doncs mira, el guanyador en aquest cas és @chevigonza76, que s'emporta avui un lot de bataller, tot i la derrota del Barça.
2: Deu ser d'una alegria.
5: Deu ser el 76, aquest. Eh?
2: Ei, ben vist. Ben vist.
21: Ets molt espavilat.
2: Gràcies al Xavi i a tots els que heu compartit les vostres opinions amb nosaltres. Tinc el Joan Lluís encara, a Medizorroza, o ja... Joan Lluís, hi ets?
14: Ja estic per aquí.
2: Ah, vale. Home, és això,
21: mira,
2: és el que volia.
21: És jo!
2: Que vagi bé, Joan Lluís. Bon viatge de tornada, eh?
14: Recorda aquí que és Sánchez Flores.
2: Vale, igualment. Jo crec que no es pot acabar millor una transmissió. Companys, diumenge tenim un munt de partits a les 7. De fet, tots menys un, que és el del Barça. El del Barça és a 9:15. Val? Per tant, ja empalmarem, diguéssim, no? Començarem amb tu, amb el Superesports, Xavi...
10: Sí, a les dues, diumenge, o abans de les dues, perquè hi ha motos.
2: A les dues, i ja anem empalmant, no? Però, i quan creguis convenient...
21: Totes les carmanyoles, no?, de casa.
11: Dissabte, Pou, la final de la FA Cup, City-Chelsea, la final de la Copa de la Reina, Barça-Atlético, a la jornada aquesta, la penúltima unificada.
10: Vols venir?
11: Eh? Jo sí. Ah, no, que és dissabte, que tinc festa.
2: Diumenge, per tant, fem a les 7 tots els partits que aquests, i per tant nosaltres ens hi posarem mitja hora abans, no? Com avui, 9:45, no? Va bé, això?
10: Sí, quan acabin, no? el Girona
2: i l'Espanyol, cap a 9:45, doncs comencem la prèvia. Farem transmissió normal, Barça-Betis, ens hem d'acomiadar del Camp Nou, i estarem tots allà veient com ha anat el canvi.
11: I el rècord de 19-19 a casa.
2: Per això, aquest sí, l'haurem d'aguantar els de sempre. Si us sembla bé. Sàpia, gràcies per ser-hi una
5: vegada. De res, un plaer.
2: Gràcies a tots, eh?
21: Bona nit.
2: Quatre anuncis i el Tu diràs amb l'Aleix Pariser i companyia. Gràcies per ser-hi, com sempre. Bona nit.
15: El Barça juga a RAC1.
16: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
19: Ei, perdona, una estrella.
26: Ei, una estrella.
1: Perdona, una estrella!
7: Una estrella!
1: Què? Un crit valent?
7: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida!
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
20: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
18: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
20: Thank you!
19: Per aquí, sisplau!
22: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
26: Renault.
27: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
28: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
29: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
30: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
31: No.
30: Et surt de dins això de...
32: Necessito vacas.
30: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
33: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
34: 12.343, 12343.
33: Sèrie...
34: 5005.
33: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: El Barça juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament la mitjanit, després dels partits de l'Espanyol i del Barça, en aquest superdimecres de Lliga, continua la ràdio esportiva. Aquí a RAC1, amb un tu diràs de butxaca, un tu diràs que compartirem amb dos periodistes que diumenge van celebrar la Lliga del Clàssic amb nosaltres, a l'Auditori 1899, en aquell programa especial que vam fer des de les instal·lacions del Camp Nou. Hola, Toni Padilla.
2: Hola.
1: Què tal? Bona nit.
2: Veig un patró aquí,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: És
1: no, no,
2: nosaltres
1: no, és tertulia,
2: de matinada.
1: Tertulia After Hours.
2: Ah,
1: tertulia After Hours.
2: L'altre dia vam estar fins a les dues.
1: No, avui serà abans, tranquil. Val. Paco Cabezas, què tal?
3: Hola, hola, bona nit, però mira, debería haber aquí, no sé, un mueble bar o...
2: Sí, sí,
1: mira, mira, després de saludar-vos tenia apuntat, sou els tertulians After Hours, ah, sí, per sí, això sí, us hem convocat avui. Hola, hola, Sapés,
4: no sé
1: eh?
4: Tal, bona nit.
1: Mira, ell també hi va ser fins a quarts de tres, sí, o les tres, el dia del clàssic, ja, de la Lliga, tu.
4: Sempre ens trobem aquestes hores amb el Paco, el Toni.
2: Però això, això té una lògica, ens estem començant a preparar per horari de Mundial.
1: Clar, que seran els partits de les 3 del matí, 4
2: del matí. D'aquí un mes estarem a les 4 de la matinada mirant una Àustria i Jordània, que estem començant a aclimatar-nos.
1: El concepte vostre... estarem és molt generós, eh? Vull dir, estaràs potser. Sí. No, és que ara m'ha dit que era inimaginable que tres dies després d'aquell programa especial, d'aquella nit rodona, màgica, a l'Spotify Camp Nou, celebrant la Lliga del Clàssic, ens tornéssim a trobar per analitzar avui, sobretot, sí, la roda de premsa esperpèntica de Florentino Pérez i l'entrevista que ha fet avui, perquè, ara en parlarem, jo crec que era... previsible, després del que vam, de l'espectacle que vam assistir ahir, era previsible, era lògic, i m'atreviria a dir que era fins i tot necessari, si algú és proper a Florentino Pérez, que li hagi dit, escolta, intenta netejar la teva imatge, d'alguna manera, i avui fes alguna cosa normal.
3: ¿Y lo ha hecho? Pregunto, eh?
1: Ara ho descobrirem, ho ha estat seguint el Dani Aguilar, però... Clar, és que curiosament l'entrevista ha estat a la Sexta, al Chiringuito... Bé, no era el Chiringuito ben bé, però era el presentador del Chiringuito, Josep Pedrerol, que, curiosament, a mi em sembla curiós, és on també va presentar la Superliga de matinada fa uns anys. Vull dir, li agrada, se sent còmode amb Pedrerol i en aquest tipus de programes per fer entrevistes. I com a titular, del que he vist, m'han passat els 40 minuts d'entrevista, avui hem vist el Florentino que tots coneixíem, els que intuíem com era aquest personatge, seriós, amb un llenguatge molt més ordenat, no era fàcil, després del que vam veure ahir, sense repapiejar, avui se l'ha vist serè, però amb el mateix discurs. No ha canviat res del que va dir ahir. Tothom va en contra nostra, enemics externs i fantasmes per tot arreu que volen quedar-se al Madrid, al Barça anirem a per ell, el cas Negreira ens ha robat lligues, els àrbitres també... i tota la pesca i tota la patuleia que va repetir ahir. Ara ens endinsarem, l'univers florentinià. Però abans, informació d'aquesta jornada de Lliga. El Barça, que encara amb la ressaca del títol de Lliga i, evidentment, amb molts canvis a l'11 titular, Chesney ha estat el porter avui, per exemple, ha acabat perdent el camp de l'Alavés per 1-0 i, per tant, el Barça no podrà fer el rècord dels 100 punts, la Lliga dels 100 punts. Si voleu, era una anècdota, però a mi em feia certa gràcia que intentessin aconseguir-ho. Avui no hi ha hagut manera. I, en canvi, l'Alavés, amb aquesta victòria, arriba als 40 punts, surt del descens i té un calendari molt favorable a l'Alavés per salvar-se. En general, per mi ha estat un bon Barça veient qui ha jugat, En actitud, en intensitat, i han anat, no hem vist allò de passotisme, no, ja han anat, ho han provat, amb arribades a l'àrea, ara... No hi ha hagut cap ocasió clara que jo recordi i, de fet, estadísticament, cap xut a porta en 90 minuts del Barça, que és sorprenent. Dit això, res a dir. És una derrota anecdòtica, comprensible, després de la magnífica temporada que han fet els jugadors de Flick. Sap greu perdre, no arribar a la Lliga als 100 punts, però la feina estava feta i molt ben feta. Abans, l'Espanyol, per fi, aleluia, ha tornat a guanyar.
5: Crec que ja hauria de xiular l'àrbitre. Mira el seu rellotge, Hernández Maeso, xiulet a la boca final. Xiulet a la boca final. Xiulet a la boca final. 18 jornades. 18 jornades. Han estat gairebé 5 mesos que ens ha passat com si fossin 5 vides. Això és el que ha trigat l'Espanyol a guanyar un coi de partit en aquesta Lliga. Gairebé mitja competició.
1: És magnífic, l'Eduard Davalla com a narrador i transmetent
3: tan
1: emocions.
3: Bo.
1: Sí. 18 jornades consecutives sense aconseguir la victòria i avui han trencat aquesta ratxa nefasta i històrica. Curiosament, també, contra l'últim equip al que havien guanyat a la Lliga. L'Espanyol va guanyar a Sant Mamés el 22 de desembre per tancar el 2025. Se'n va anar de vacances de Nadal amb 33 punts i va pensar, hòstia, això ho tenim fet i lluitarem per Europa.
6: I amb la gent, Aleix, rebent l'equip a l'aeroport.
1: Clar, clar,
6: clar. Una celebració tornant d'aquell partit de Bilbao just abans de jugar contra el Barça.
1: Doncs bé, 4 mesos i mig després d'aquell 22 de desembre, per fi han tornat a guanyar i un altre cop al conjunt bilbaí, a l'Atlètic Club, per 2-0 a l'RCD Stadium, amb Manolo González plorant com un nen desconsolat, l'afició eufòrica i Monchi i Alan Page fotent-se unes abraçades espectaculars. Dit això, no està fet. L'Espanyol té 42 punts, però haurà de sumar alguna cosa més, veient com està la zona baixa, per salvar-se. L'Espanyol que va a Pamplona aquest cap de setmana contra l'Osasuna, que tampoc està salvat perquè té 42 punts, i rep la Reial Societat a l'última jornada, com l'any de Coro. Aquest partit és el que sembla més assequible, però ara, jugar-t'ho tota l'última jornada... Però, no sé, ja ho veurem. Ara, el pas endavant que han fet avui és espectacular. Més tard trucarem l'Eduard de Valla per escoltar veus de l'Espanyol. I també avui ha guanyat el Sevilla a la Ceràmica, 2-3. Guanyava el Villarreal 2-0, I el Sevilla ho ha aixecat 2-3. Virtualment salvat el Sevilla amb 43 punts. Jo crec que amb 43 estaran salvats. I aquesta nit, Getafe 3, Mallorca 1. El Mallorca s'ha complicat la vida perquè es queda amb 39 punts empatat amb el descens. I el Getafe ha fet un pas de gegant per jugar a Europa la temporada vinent. Té marge, té 4 punts de marge al Getafe i en queden 6. Per tant, ho té pràcticament fet el Getafe per anar a la Conference l'any que ve. Com està la zona mitja-baixa de la classificació? Ho heu vist o no? Girona és penúltim en descens, 39 punts. Llevant en descens, 39 punts. Elx i Mallorca fora del descens, 39 punts, els dos. Al cap de setmana hi ha un Llevant-Mallorca. Que això afavoreix el Girona si el Girona fa de mala feina contra la Reial Societat, precisament, a les 8 del vespre a Montilivi. Més tard farem la prèvia també d'aquest partit i sentirem Mitchell. I demà es completa la jornada, aquesta jornada que hem viscut entre dimarts, dimecres i dijous, amb el València-Rayo i el Madrid-Oviedo, que podria ser un plebiscit a tot el que ha passat a les últimes hores amb Florentino Pérez. Com reaccionarà demà el Bernabéu? Jo tinc curiositat, no? Jo crec que és el gran al·licient del partit de demà, ja estem d'acord, no, Toni?
2: Sí, sens dubte. Sens dubte perquè la roda de premsa esperpèntica de Florentino Pérez va ser una bomba, va dinamitar-ho tot. Al final crec que ningú esperava el nivell d'agressivitat, aquesta fugida cap endavant, aquest histrionisme, i això òbviament ho ha remogut tot el Real Madrid, perquè el que ha fet de més és, d'alguna forma, que fins i tot les persones que no estaven molt assabentades se n'adonessin que s'estava muntant una candidatura que sembla que té que té una certa, que pot fer patxoca, que pot estar ben organitzada, que per tant per primer cop en més d'una dècada pot haver-hi algú que desafia Florentino Pérez, i hem entès moltes coses. Ell ho ha remogut tot, i de sobte hem començat a veure que ja no es tracta només dels problemes del Real Madrid aquests dos anys, sinó que és una lluita de poder, és un punt de desafiar, és un punt de que veu que moltes persones han perdut la confiança i creuen que és el moment d'un canvi dins el Real Madrid i que s'està organitzant alguna cosa més o menys seriosa. Llavors, clar, com reaccionarà el Santiago Bernabéu és molt interessant, perquè sí que crec segur és que els jugadors sortiran escaldats perquè òbviament venen del Clàssic i ho fan malament, i serà el primer partit a casa post Tchouaméni i Valverde, post Álvaro Carreras Rüdiger. Jo crec que els jugadors que es preparin, si Mbappé juga, que es prepari, que és el primer partit que jugarà després d'anar-se'n de vacances a Sardenya i de totes les coses. El dubte és quan la gent miri cap a la llotja, perquè alguns ja l'han xiulat, altres veuen com reaccionen, i llavors els turistes que estan per allà que no s'enteraran de res, però bueno, això també passa a altres estadis.
3: ¿Os acordáis que lo estuvimos hablando la semana pasada, l'anterior, que al final, más que los futbolistas, lo que se estaba tramando ahí era un movimiento para sacar a Florentino de la presidencia? Yo creo que hay sobre todo hay un detalle muy interesante, que es que los grandes medios de comunicación de Madrid ya le han dado la espalda a Florentino.
1: No le ríen las gracias, ¿no? Ya.
3: No solo no le ríen las gracias, sino que se han puesto en contra. La portada del diario Marca hoy es muy significativa, también la del diario El Mundo, ni que decir tiene la de ABC, que llevamos dos días escuchando que Florentino se va a rebaja. De curiosidad, avui, por saber si la ha conseguido.
1: Avui no le ha arribat ya a la ABC. Va a la baixa, no le ha arribat.
3: No le ha llegado. No. Pero es cierto que yo creo que lo que vimos ayer de Florentino tiene mucho que ver con el miedo. Con el miedo de que sabe que hay una serie de personas que lleva muchos meses preparando el asalto a la presidencia del Madrid y está por ver si lo consiguen. De momento tienen un buen aval económico.
1: ¿Parles de Enrique Riquelme, d'aquest empresari?
3: Hablo de Enrique Riquelme, que es un empresario alicantino. Y que además, bueno, también tiene, tiene un buen patrimonio después de haber adquirido lo que vendría a ser la filial de Iberdrola en México. Es decir, tiene un buen aval económico, tiene buenos aliados dentro de los grandes poderes de España, pero ahora falta ver cuál es la reacción de los socios del Real Madrid. Yo lo que sospecho es que mañana va a ser duro. No va a ser solo duro para los futbolistas, sino que también va a ser duro para Florentino.
1: Demà jo el fem el t'ho diràs. Vull dir, demà, evidentment, quan acabi el Girona, estarem molt pendents del que passi al Bernabéu.
3: És que me da la sensación de que hay muchos socios del Real Madrid que ayer vieron por primera vez como su presidente. Yo lo que no trago para nada es que la gente se sorprenda con el Florentino que vio ayer. Es el Florentino de toda la vida. La única diferencia es que es un señor que no hacía ruedas de prensa, es un señor que no ha conseguido entrevistas...
6: Ahí li deien que hacía més de 10 anys.
1: Des del 2015.
6: Que no donava la roda.
3: Però Florentino, en privado, ese tipo de actitudes paternalistas con las mujeres... las críticas furibundas a periodistas, los enemigos por todas partes, las confabulaciones... Es el Florentino de los últimos 20 años. Es la misma persona.
1: El dels audios dels restaurants.
3: Hoy ha dicho con Pedrerol, ¿no? Hoy ha dicho con Pedrerol que bueno, es que ayer estaba diferente porque ayer estaba enfadado.
1: Y herido, ha dit. Ara el sentirem.
3: Sí, enfadado.
1: Estaba muy herido.
3: Pero bueno, pero al final es el mismo Florentino, el de ayer, el de hoy y el de los últimos 20 años. No ha cambiado, es él. Sin más.
2: Sí, el que passa és que jo crec que els socis ho saben. No els ha sorprès, bueno. Ho saben i els agrada. I per això els ha anat bé. I per això no s'han queixat. És a dir, en una època més de populismes, la gent està encantadíssima, perquè has tingut els àudios, has tingut com s'ha mogut, com ha controlat els mitjans. És a dir, si algun soci del Madrid realment no sabia que era així, jo crec que realment és que anàvem al llir a la mà. O sigui, ahir el que hem vist és la verbalització pública de tota una obra de poder que ha durat molts anys i que de tant en tant te surt, rebota i ho explica. Com va fer en el seu moment, l'últim cop segurament, l'última gran aparició pública una mica sorprenent, va ser també en Josep Pedrerol el dia de la presentació de la Superliga. Tant surt, deixa anar, o quan li interessa, els seus estirabots, però sobretot al món del futbol crec que molta gent li interessa i que, de fet, ell, això, la roda de premsa d'ahir i l'entrevista d'avui, l'ha preparada. I el missatge estava calculat i sabia que d'alguna forma havia de llançar aquest missatge perquè ja està en campanya.
1: Però ahir ho fa molt matusser.
2: Sí, horrible.
6: Sí.
2: Horrible, però a vegades nosaltres jutgem des de certa perspectiva, intentem analitzar-ho amb la raó, intentem aportar el context que hi ha darrere i no formem part de la massa social que anirà a votar. Quants cops se'ns passa que a vegades intentant entendre des de la raó processos d'eleccions, ja siguin polítics o esportius, i llavors hi ha una sorpresa, diem com pot ser que aquesta persona que ha fet aquests debats tan horribles, que no té cap mena d'argumentari, que parla tan malament, que tot és demagogia, guanyi. I en l'esport el que està utilitzant Florentino és molt potent. Llavors, si la gent realment s'ho creu, que és... Tothom va en contra nostra.
6: Clar.
2: Tothom ens odia. Tenim els enemics més poderosos i, malgrat tot, aquí està el Real Madrid. Llavors, clar, això és molt potent per un socis.
3: Que però Dani, fíjate que hay una derivada d'esto. Yo creo que es importante. Que el equipo no está ganando. Y cuando la pelota no entra, al final el malo siempre acaba siendo el que está arriba.
2: Però perquè la pilota no entra.
3: Claro, si entrara seguramente que sería el bueno. Pero claro, es que vienes de dos temporadas sin ganar nada. Y es que... vienes que ibas a ser el rey de Europa con Mbappé y el señor Mbappé lleva 2 años riéndose de todo el mundo. Yo creo que eso al final el socio también debe pensar, oye, ¿dónde estamos? ¿A dónde estamos yendo? Y además el Barça es que está ganando con una base de chavalines de la Masía que se creen el club, que luchan por el club, que lloran por el club.
2: Per això prepararà un cop d'efecte. És a dir, després estic convençut...
1: O Mourinho.
2: O els jugadors, però ell anirà al mercat per demostrar això, perquè com diu el Paco, la pilota ha d'entrar.
6: Pensava que deia un Klopp d'efecte. Pensava que deies... No, anava a dir només que també em sembla interessant el moment en què arriba aquesta roda de premsa, que és després del clàssic, després de les baralles de Tchouaméni i Valverde, en un moment de màxima tensió, i el que fa és que ara estiguem parlant també de la premsa, de si el Barça realment ha robat o no, és a dir, l'intent també de desviar una mica el focus d'on estava posat d'una manera molt intensa sobre el Madrid i especialment de Florentino. Llavors, el que deia el Toni, és a dir, tu poses tot això en un sac, ens estan robant, la premsa ens ataca... I llavors això justifica que estiguem perdent els partits i que el focus passi a ser, estigui en un altre lloc, que no sigui la part esportiva, la gestió, i crec que és la constatació també que Xavi Alonso va ser un escut i Carveloa ja no ho era.
1: No.
6: És a dir, l'entitat de Xavi Alonso fa que en aquell moment tot vagi cap a Xavi Alonso, si es guanya o no, i en aquell moment, quan se'l fa fora, no hi ha un debat sobre Florentino, quan posa ell Arbeloa, el nivell i la capacitat d'escut d'Arbeloa ja no és la de Xavi Alonso, i quan han anat malament les coses ja la gent no ha anat a demanar Arbeloa fora, sinó què està passant aquí, o com a mínim els mitjans han començat a apuntar cap a dalt i ja no cap a la banqueta, i l'ha obligat també a fer aquest pas de sortir.
2: És que aquí està la clau, al final, si potser el diari ABC no aquestes informacions, potser no hauria fet la roda de premsa. Al final, òbviament, aquí és conscient que l'estan criticant i que ha de fer un cop d'efecte, però la clau és ja no només que després del clàssic ve una derrota i una humiliació, és que ell nota que s'està realment organitzant una campanya per fer-lo fora seriosa. O sigui, no és els periodistes talibans que em critiquen, però que saps que al final qui presentaràs de president. Clar, és que costa tant ser president del Madrid. Has de presentar una xifra, un aval tan gran, i a més el tenir algú que tingui la xifra de socis, que al final ell tenia la sensació que és, fins i tot quan les coses anaven malament, m'és igual, qui em farà fora? Clar, de sobte, després de tots d'aquests dies horribles en què se li peguen els jugadors, a l'equip es passeja pel Camp Nou, t'aixequen el títol als morros, vull dir, que és humilació de rehumilació, et trobes que mitjans que històricament han estat molt afins i que tu tens la sensació que els has pogut controlar, comencen a fungir. Perquè, clar, com deia el Paco, el senyor Riquelme té molts bons aliats, no va sol. S'ha juntat amb bons empresaris, amb el món de la banca, s'ha acostat a Rafa Nadal, o sigui, ha estat així una bona candidatura. No pot anar sol el senyor Riquelme a aquesta lluita contra Florentino Pérez, perquè al final series el Quijote contra els Molins, moriries. En aquest cas, veu que ha estat començant fins i tot a entrar en els mitjans de comunicació, és simptomàtic que ja comença a sortir ell, que sap com controlar els mitjans, i ui, si els mitjans comencen a moure això, comença a tenir un problema, i diu, és el moment d'escapçar la serp abans que em vingui a mossegar-me. O sigui, ahir hi ha tota una lògica de dir, necessito començar a desactivar aquest senyor i per això li avanço les eleccions quan no s'ho esperen per agafar-lo amb els

0: d'energies renovables, fotovoltaiques, que li han anat molt bé, no?
1: Li diuen el rei sol, per això, per les fotovoltaiques. El part de la premsa econòmica, avui ho parlo per parlar amb periodistes de l'àrea econòmica, llavors tindríem el gran derbi, que seria en un rincón del ring el ser superior, i en l'altre el rei sol. És molt madridista, això.
0: Qui guanya, no? Qui guanya? Doncs bé, avui,
2: no es diu Lluís,
0: avui sí. Aquest senyor s'ha pronunciat. Què ha fet exactament, Aguilar?
3: Ha enviat una carta oberta, per demanar l'encara president del Real Madrid, a Florentino Pérez, la disposició de dialogar conjuntament i acordar un procés més ampli, parla del procés electoral, que permeti i fomenti la participació real dels socis i madridistes i que actualitzi el procés electoral, diu, que no es correspon al foment de la participació i escolta que requereixen les democràcies modernes. És a dir, que li doni més temps, que les eleccions no es poden convocar d'un dia per l'altre perquè no garanteix tota la transparència democràtica que caldria. Per bé que segurament això Florentino se li enfum.
4: Bueno, ja l'ha dit, dice que mañana va a convocar las elecciones.
3: Tenim el document, de fet, a l'entrevista d'avui, del qual es refereix el Paco, a la Sexta, responent Florentino a això.
5: Que si Riquelme el candidato,
6: bueno, es que
5: no sé qué.
6: Que se presente el que quiere.
5: Ya, pero usted insinuó, no sé qué.
6: Yo no lo conozco.
5: Dijo ayer, habló de... Ya, no le conoce a ese señor.
6: No conozco a ese señor.
5: Pues le pide, ha hecho una carta pidiéndole a usted diálogo...
6: No sé, a mí no me ha llegado.
5: Para que retrase las elecciones.
6: Es lo que tiene, para que la retrase.
5: Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales, ¿será?
6: Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
3: Aquest final, aquest final, és tan definitori del que és Florentino Pérez. No, a mi no em vinguis amb històries.
0: Convocar... Això està calculat, igual que la porta les convoca al març.
4: El poder, no?
0: Perquè l'equip va bé.
4: No tindrà en compte l'oposició i ho farà segons els seus interessos. I com diu el Toni, segurament hi ha una part important també, que és agafar contrapeu a l'oposició.
0: Vinga, a correcuita, presenta l'aval personal patrimonial de 150-200 milions d'euros i munta la candidatura i vinga, munta ja a correcuita, que això ho farem en un mes. No sé, aproximadament, no? Anirà per
3: aquí. Sí, de fet, ha dit que demà la Junta Electoral ja engegarà tot l'operatiu electoral, per tant, no anirem a... No trigarem molt. De fet, ara em parlava d'un altre nom, Rafa Nadal. Avui s'ha pronunciat el tenista, s'ha manifestat a les xarxes aclarant que les informacions que el relacionen amb una possible candidatura no són certes. Per tant, també s'ha pronunciat Rafa Nadal.
0: A veure què acaba passant, perquè Nadal té molt bona relació amb Florentino Pérez, però és cert que també té molt bona relació amb Enrique...
3: Té bona relació amb el Real Madrid, en general.
1: Però el grup empresarial, el holding de Riquelme, és un dels patrocinadors de la Rafa Nadal Academy i l'ajuda a organitzar tornejos i centres que està obrint als països llatinoamericans. Per tant, són socis a nivell de negocis, per això dient que se m'han acostat, però és cert que, de moment, Rafa Nadal està demostrant l'art de l'equidistància. En això li surt molt bé.
0: Ho ha fet tota la vida, Toni.
3: De fet, tot el context Riquelme, hauríem de fer classes de geoestratègia econòmica madrilenya i de tots els poders fàctics, segurament, d'Espanya, perquè aquí es mouen plaques tectòniques que escapen de l'esport. I això Florentino Pérez ho sap, també. Qui hi ha darrere de Riquelme, qui...
0: Bueno, és que jo he descobert que no es pot veure amb el d'Iberdrola.
3: Correcte.
0: I que Enrique Riquelme s'ha acostat molt a Iberdrola pel tema de les renovables i, per tant, aquí podria haver-hi un poder...
1: I es mou molt amb els fills, crec, del senyor d'Iberdrola. Mm. És a dir, s'ha mogut amb molta gent. Hem de recordar que, tot i que la família sigui de Coix, que és l'inter de Alacant, el seu pare ja va ser directiu del Madrid. És a dir, el Riquelme té una tradició. El pare va ser directiu a l'època de Mendoza.
0: De Calderón.
1: Amb Calderón i amb Boluda. Llavors, clar, és a dir, hi ha una certa tradició i ell, avui a l'entrevista amb Pedrerol, si t'hi fixes, hi ha un moment en què no només diu aquest senyor no el conec, sinó diu uns niños que volen jugar, no? Perquè és una sèrie de segones generacions de grans noms empresarials d'aquest Madrid, que està més connectat amb Llatinoamèrica que amb altres.
4: Pero hay mucho desprecio también en Florentino cuando dice que no lo conoce, los niños... O sea, seguimos con ese mensaje de que es el ser superior y el resto estáis por abajo.
0: Bueno, los intelectuales que va dir ahir, de Segurola Boys i Alfredo de Relaño, los intelectuales del régimen.
3: Sí. Jo estic amb el Toni, si em permets, Aleix, molt breu, amb que aquest menyspreu, jo crec que ell sempre l'ha tingut per tothom, però és un menyspreu que mai havia tingut la necessitat de fer-lo públic. Mm. Per què ara el fa públic? Jo crec que precisament, si llegim entre línies, és una forma de debilitat.
0: Però
3: perquè
0: atrapat,
3: ell necessita, com deia el Toni, escapçar abans l'enemic, que perquè ell considera o detecta que es comença a apropar una mica a l'enemic. I llavors ell necessita exposar això, fet que també l'ha deixat com l'ha deixat.
0: Anem a... Tu que t'has sentit també els 40 minuts de Pedrerol amb Florentino a la Sexta. A veure, va, anem a resumir el més destacat d'avui.
3: Li ha preguntat Pedrerol per la possibilitat que el club blaugrana el dugui als tribunals per les paraules d'ahir. Ha dit això.
7: El Barça amenaza con demandarle.
6: Pues haría muy bien en hacerlo. si cree que... Vamos a ver.

0: usted le pide al Barça que le demande.
1: No, que si quiere que me tiene que demandar, nosotros... Vamos a ver, es que...
0: Ayer dijo, cuando uno se da cuenta que había siete ligas que le robaron.
1: Bueno, es una manera de hablar, es verdad. Yo no puedo tener... Es más fácil ganar una Champions que una Liga. Pero eso también es una tontería, porque no pasa en ningún club del mundo.
2: Avui, a Vitoria, Rafa Juste, després del dinar de directives abans del partit contra l'Alavés, ha parlat de les declaracions de Florentino Pérez i d'això, d'aquesta possibilitat. I explicàvem que el club estava estudiant les declaracions de Florentino en la roda de premsa d'ahir perquè fa acusacions que encara s'ha estat jutjant, no? I podria, per què no el Barça, doncs, denunciar el president del Real Madrid. Ho estan estudiant, en l'àmbit legal, els assessors legals del Barça. Avui Juste ha dit això, la sortida del dinar de directives és a Vitoria.
3: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'han semblat. Patètiques i plenes de falsetats. Però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Mira, ni riure ni plorar, em va fer pena. Em va fer pena.
2: Està contundent, Juste, avui. I ha dit que, evidentment, defensaran els interessos del club i que ho estan estudiant, si val la pena o no posar una demanda contra Florentino Pérez.
4: Però és que ha insistit Florentino en el cas arbitral i, de fet, fins i tot ha xifrat quants punts considera que li han tret aquesta temporada.
1: Hemos hecho cada año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. No es una mano, no, una manera descarada.
0: Este año también, esta temporada también.
1: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, pero de una manera perfecta.
2: Es Madrid Televisión en la veu del president.
5: Sí. És que ahir el diari AS ja va publicar també el vídeo
2: que presentarà a la UEFA,
5: presentarà, no? Juntament amb el dossier de 500 pàgines i clar, hi havia qui deia també curiós que el Barça estigui a 14 punts i t'hagin robat 16, que et farien campió.
2: Però saps què passa? Saps què passa? Que tu pots estar... Evidentment, tots els equips de primera divisió podrien presentar un vídeo dient ens han perjudicat i ens han restat tants punts. Ara, també podrien presentar un vídeo tots els equips de primera divisió, inclòs el Madrid, amb les vegades que els han beneficiat. Perquè jo recordo unes quantes jugades aquest any que el Madrid ha estat beneficiat, fins i tot reconegut per Tiempo de Revisión. El penal de Vinícius a la Reial Societat. I tants d'altres.
6: Sí, el que passa és que...
2: Al final et donen i et treuen perquè els àrbitres s'equivoquen.
6: Ja, l'únic club amb què ha hagut uns pagaments estranys, una persona que va estar... Això és el Barça, això fa mal.
2: O sigui, però s'està jutjant, Toni.
6: Correcte, sí, però és a dir, els altres clubs es poden queixar de decisions arbitrals, però no hi ha aquest fet. És que jo entenc que la gent que ens està escoltant ara, majoritàriament és culer, i el que pensa és que, que aquest cas està tergiversant, que el Barça no compta els àrbitres, però que és cert que potser aquí algú ha pagat més del que tocava i que potser és més un tema de mala gestió o de corrupció que no pas de compra d'àrbitres. Però quan tu viatges per les Espanyes, de nord a sud, d'est a oest, la gent diu, hòstia, però heu pagat amb... Si fos al revés, estaríem sospitant. Llavors, al final, el que fa el Madrid és s'hi aferra, perquè, clar, a nivell de demagògia i de propaganda, és una arma tan potent de dir, vosaltres li heu pagat aquest senyor. Llavors, a partir d'aquí...
5: Puc construir jo el meu relat.
6: Correcte, sense cap prova, perquè no hi ha cap prova. La clau és que no hi ha cap prova que pugui demostrar que el Barça ha influït en les decisions arbitrals a través dels pagaments, això. Si algun dia aparegués, ens moriríem tots de vergonya i seria un drama.
2: Un escàndol.
6: Però, en principi, estem molt convençuts que no sortirà, que els trens van cap a una altra banda. Però, clar, en el món del futbol... Sí, és que al final, sí, crec que aquí ja tenim uns anys, hem voltat per les Espanyes i tenim amics periodistes aficionats que són del Sevilla, del Betis, de la València, de l'Atlètic, de la Real Societat, de clubs fins i tot que són com simpàtics, i tots et diuen, hòstia, Negreira. Clar, això ha fet molt de mal aquesta notícia i aquest procés. El que passa és que, òbviament, que ho està utilitzant d'una forma propagandística, interessada i tergiversant el senyor Florentino Pérez, però per què? Perquè li va bé. És que és l'art de la política, és que és l'art de l'oratòria, no? És, bueno, si el meu enemic ha comès una errada, jo l'exagero, li foto el peu al coll, i llavors quan tothom digui tots els equips es poden queixar, diuen sí, però i els, qui va pagar, no? I dius, no, és que no hi ha prou que ho relacioni, m'és igual.
2: És el comodí.
6: Jo taco, és la màquina del fang.
5: El seu argumentari va per aquestes dues vies, no?, que hem estat comentant, és a dir, la part del Barça, que és qui t'ha guanyat i qui t'està fotent mal esportivament la temporada passada, guanyant a finals, guanyant a la Lliga, guanyant una altra vegada, aquest cop la Lliga a la cara, tu el taques amb el tema Negreira, també el treus de la butxaca per dir el Barça sí, ens està guanyant, però com ens està guanyant? Perquè va pagar els àrbitres, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, i això s'ajunta també amb la part institucional de veure com tapa el tema de que pugui haver-hi una candidatura que es pugui presentar, i a partir d'aquí també treu l'argument de la premsa ens està atacant, ens vol fer fora, volen robar-li el club a la propietat dels socis i d'aquí intentar tancar files. És a dir, que jo crec que el seu discurs va en aquestes dues vies, la de tapar les fugues esportives que té l'equip i com t'està afectant el Barça amb el cas Negreira, i l'altra per tapar tot el tema electoral també i una possible candidatura i oposició.
7: Però bueno, o sea, lo que sí que está claro es... ¿Por qué Florentino no utilizaba el argumento del caso Negreira cuando estaba aliado claro, con Laporta en la Superliga? Claro. Claro, eso al final es lo que desnuda al presidente del Real Madrid, que cuando peta el escándalo, él estuvo escondido detrás de un biombo.
2: Bueno, perdona, es que avui m'ho he mirat i ho he llegit també. Crec que ha esclat al març del 23, al març del 2023, esclat el cas Negreira, març del 23. Doncs Florentino compareix davant de la seva assemblea de socis...
7: Sí, i li pregunten a demà.
2: No, al novembre del 24,
7: i li pregunten
2: que és un any i mig després que esclati el cas i que hi hagi tal rebombori, li pregunta un soci i diu no, tenim un escrit de la mano con el Barcelona i
7: com que,
2: perquè anaven junts amb sí. el de la Superliga i ho va minimitzar al març del 24,
5: ja, novembre, ja, 24. Tots han pagat un preu per la Superliga perquè hi va haver un moment que el Madrid davant d'aquesta pressió també va fer un moviment judicial d'intentar o anunciar que denunciaria el Barça quan encara també estaven junts amb el tema
2: es va personar
5: vull dir que llavors se li va dir a la porta com pot ser que segueixi a la Superliga quan el Madrid es persona i va contra tu. Com pots ser soci d'aquest club a la Superliga? Llavors era Laporta qui patia en aquesta situació i després fa aquell canvi de rumb que deixa sol a Florentino i ara, en canvi, passa al revés, que ell li retreu a Laporta que marxés i fa servir també aquesta mateixa arma. No?
6: És la foguera de les vanitats. Al final tu tens una agenda i mentre a ell li interessava anar al bracet del Barça amb la Superliga, ell doncs, no parlava tot això, però bé deixava que des dels mitjans afins o dels mitjans oficials o al Bernabéu es critiqués es parés el cas Negreira. O sigui, feia una mirada com dient no he sido jo. Però mirava amb aquella rialleta, no? De dir, bueno, ja em va bé, perquè sabia que tenia una bala i que algun dia la podria utilitzar. I al final l'ha utilitzat. Florentino, crec que la imatge que va oferir ahir, que tothom la veu com una miqueta doncs, molt revolucionat, però hosti, a mi em segueix semblant una persona que l'haig de tenir por. És que és el geni de moure's. Ha aconseguit coses increïbles, ha aconseguit sobreviure. Llavors, és cert que a mi em comença a donar una mica la sensació de que ara mateix ha convertit el Madrid una miqueta pues, en el Álamo, los últimos de Filipines. És que està assetjat i que tothom es porta malament i ha començat a crear enemics on no hi són. Però això li està donant a un madridisme militant doncs un suport. O sigui, jo crec que Florentino va molt per davant en una pole position amb les eleccions i que ho dominarà. I que pot passar això de que torni a sortir escollit i que ens preguntem, de veritat, no ho veuen? Però és que a vegades quan tu formes part d'una causa, no veus.
5: Que jo crec que hi ha molta gent que li compra el discurs d'ahir, eh?
7: Jo crec que està perdiendo adeptos, eh?
5: Sí, però que...
2: Mira, ara que ho deia, deixeu-me recuperar amb l'Oriol Montfort, el nostre tècnic, que ha trobat aquest document del novembre del 2024. Assemblea de socis compromissaris Assemblea de socis del Real Madrid. I li preguntàvem pel cas Negreira un any i mig després que esclatés el cas Negreira a Florentino.
8: No puedo decir nada, no me voy a enfadar con el Barça. El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes.
2: ¿Dónde está? Tenemos que ayudarnos.
5: Ah, es que es un documento. Sí,
2: imagínate.
7: Claro, es que...
5: Acollonant.
7: Compara esa declaració amb l'entrevista.
5: Després.
7: És un delirio.
5: Et deixen sol, et guanyen títols a la cara i tu pues, fots un cop de timó i vas cap al que et ven més, que és atacar el Barça.
2: Del Barça avui ha dit alguna cosa més?
4: Doncs mira, li han preguntat si li agradava la Lamine Yamal i ha dit que sí, però ha acabat parlant d'aquestes relacions amb el Barça.
9: ¿Le gusta la Lamine Yamal?
1: Sí, hombre, como no me va a gustar.
9: No se puede fichar, ¿eh? Este no.
1: No, yo no lo he fichado. No, fíjese, que encima de la que estamos con el Barça ahora, que vayamos a por la Lamine Yamal.
9: La relación está rota con el Barça, ¿eh?
1: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justícia actue en este caso.
2: Me enteré hace poco y acabem de sentir...
6: És que l'era de la premsa, el 2024 no ho sabia.
5: El relat.
6: No, és tremendo.
5: Tu has de construir el relat en funció del que has fet. I si tu has dit això el 2024, el que has de dir és... No, és que jo llavors encara...
2: Fa 3 anys del cas Negreira.
5: No, però dic que tu has de construir en base als fets que tu... Perquè no t'ho tirin encara. I és a dir, no, ahir li van preguntar, però si vostè en una assemblea va dir això del Barça, va dir... No, perquè encara no tenia tota la informació.
6: Però això, sí, és que...
5: No, tu has de fer venir bé.
6: Sí,
5: és que
6: però, no,
2: però,
6: no ens ha
2: ja, però cau pel seu propi.
6: Però no ens ha de sorprendre. Sí. O sigui...
2: Ja, però està enganyant els socis, ja, encara que els agradi el seu discurs.
6: Però és que no ens ha de sorprendre. Realment esperem que qualsevol líder d'una gran institució no enganyi o no utilitzi això, no canvi, si ho fan tots, ho fan els presidents del govern, ho fan els presidents de la Generalitat. Quants cops exemples tenim només en el darrer mes de grans mandataris mundials que de sobte un dia et diuen una cosa i al cap de dos dies et diuen el contrari perquè toca? És l'art de l'oratòria, és l'art de la política, és a dir, no, a mi no em sembla sorprenent que faci això.
4: El problema és que parla tan poc que ahir jo crec que queda molt en evidència pel fet de que feia molt que no se l'escoltava. I com que feia molt que no se l'escoltava, jo estic d'acord amb aquest plenipotenciari de figura, no? però a mi em fa l'efecte que ahir sí que se li comença a veure una miqueta del que s'ha dit tant a les últimes hores, de l'emperador nu.
6: Home, té 79 anys.
4: Per això... Llavors,
6: I feia molt que no parlava, és cert. Ahir va ser un terratrèmol.
4: Exacte.
6: Va ser un terratrèmol, però més potser el que abans deia el Paco, no? De les formes... Més que, sí, que, sí, sí, que canviar quan m'interessa això, que per mi això no em sorprèn, perquè ho fan tots els que manen, a mi el que em va sorprendre és que es despullés tant en el sentit del despreci, de la misogini. Alguns comentaris...
2: Semblava una barra de bar.
6: Que avui també n'ha deixat en alguna, no? És a dir, de començant sense freno. Avui ha definit a Ronaldo brasileiro com Ronaldo, sí, Ronaldo Gordo.
5: Ronaldo el Gordo.
6: Hosti, sí. Abans...
2: Jo fitxé a Ronaldo el Gordo. Dir,
6: abans menys tenia des de la por i des de l'execució. I ahir va ser com una cosa tan descarnada, fins i tot tan de taverna.
5: No, però el més similar era el dels àudios
7: sobre,
5: que es va al fitxar.
7: Sobrepassa el ridículo, porque además es que el gran problema de Florentino ayer es que es una comparecencia a la hora de la merienda, a la hora del colacao, y ves durante una hora un señor apartando todo el rato el micrófono con la mano...
2: Perdo de papeles.
7: Tenía una serie de papeles ahí, no sabía cómo ordenarlos, no sabía cómo leerlos. Es decir, todo lo que fue el lenguaje gestual fue nefasto. Y yo creo que ahí la gente sí que se dio cuenta que están delante de un emperador que está perdiendo los papeles. Ya no metafóricamente, sino simplemente que es así. Por eso yo creo que el madridismo está, creo que es, llega el momento de que empieza a separarse un poco de todo lo que es el florentinismo. ¿Le va a dar a Enrique Riquelme para ganar unas elecciones? No lo creo. No lo creo porque... Porque el madridista de toda la vida no sabe quién es este señor, no sabe quién es, pero sí que puede abrir la puerta a que tenga por fin Florentino, después de 20 años, una oposición activa que no la ha tenido hasta ahora. Es que el Real Madrid hace 20 años que no convoca unas elecciones. Bueno, las convoca, pero no se vota.
2: I es presenta ell únic i guanya, sí. Demà és molt interessant, 9:30, comença el partit, des de mitja hora abans estarem pendents ja de la Mica i el Bernabéu. D'aquestes declaracions amb tuf masclista que va dir ahir, avui a la Sexta li han preguntat alguna cosa?
4: Sí, de fet, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha considerat masclistes les paraules que ha dit, ha definit com a anacròniques, i això ha dit Florentino.
9: Hubo comentarios también que s'han tildado de machistas, ¿no?
1: Uno
9: el que dijo, esa niña que está ahí...
1: Esa niña ha escrito y nos ha dicho que nada, que me conoce.
9: Vaya Lola, compañera de... Que usted conoce hace años. La conoce
1: hace años y además, que no ha tenido nunca conmigo nada, y lo ha explicado en las televisiones y en todo. Sí. Donde, eso es otra cosa de sacar yo, no sé... Yo sé, llevo aquí y me conoce todo el mundo.
9: Ya, pero bueno, que son expresiones que no
1: están... No, es que la pobre estaba levantando la mano, y el que daba la palabra no se la daba. Entonces le dije, ¿quiere dar la palabra a esta niña?
9: Pero es verdad, pero que
1: bueno,
9: luego...
1: ¿Esta niña es despectivo? ¿Cómo es esto? Ella no se considera que...
9: Ya, pero...
1: Pero bueno, ahora se saca todo de madre. Pero esos malos que siguen atacándome a mí, pues no cejan.
4: Ha sonat el bingo, ¿eh? Ahora se saca todo de madre. Es la frase paradigmática de la gent que no entén determinada.
2: De l'altre que va dir, de la María José Fuente Álamo, que va dir de la ABC, de dir, no, hay un artículo hoy que me critican y no sé si sabe de deportes, avui...
6: De una mujer que no sé si sabe de fútbol.
2: Sí, no sé si sabe de fútbol. Doncs avui s'ha excusat dient, lo que quería decir es que no es redactora de deportes, que escribe sobre economía, sociedad, y que hizo un artículo de deportes.
5: Però, ¿y qué más da?
2: No cola.
5: I que hi ha una altra cosa, que és que ho estàs centrant en lo de la niña, pues que la frase no acabava aquí.
4: Clar.
5: La frase continuaba.
2: Que sois muy feos vosotros.
5: Sí.
7: Y ella es muy guapa.
5: Sí. Claro que
7: o sea, solo si eres guapa puedes hablar, ¿no?
5: Es ahí que nada más allá la frase de dir,
4: el que,
5: niña, no,
4: per cert, el que daba turno. Vull dir, té plebeu. O sigui, té gent allà, el que daba turno. Vull dir, no tenen ni nom,
2: de fitxatges, de Mourinho, alguna cosa ha dit? No, això no, eh?
4: De Mourinho ha dit... li han preguntat 40 vegades i ha dit que en el seu dia va alabar el sostre competitiu del Real Madrid, però no ha volgut entrar.
2: Sí, si tornarà un entrenador o l'altre, res. De fitxatges, no, eh? Val. Alguna cosa més?
4: De fet, li han preguntat per també la renovació de Vinícius. També pilotes fora.
2: Val.
4: Més enllà de fitxar, que ell sempre fitxa pilotes d'or, entre els quals Ronaldo el Gordo, posterior rialla allò molt, molt, molt seva, una reacció de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid a xarxes, que ha citat algunes de les declaracions de Florentino referent al club matalassé.
2: Que va fer ahir, eh?
4: Correcte.
2: Que va fer ahir a la roda de premsa.
4: Per acabar dient... obsessió, definició, segons la RAE, pertorbació anímica produïda per una idea fixa.
2: És que ahir va dir... ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti? Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti todos, no? Va venir a dir com va menystenir l'Atlético i va demanar que es fotessin amb ells, no? I avui l'Atlético va aprofitar per dir això, que té una obsessió.
5: Hoy ha vuelto a sacar a Atlético también l'entrevista de Pedrero,
6: ¿vale? És aquesta idea de que tothom m'odia. La Lliga Espanyola m'odia. La Federació m'odia, la UEFA m'odia, la FIFA m'odia, l'Atlètic de Madrid m'odia, el Barça m'odia, la premsa m'odia, tothom. I més el lèxic utilitza los malos, com los malos i los buenos.
5: Acabarà fent servir, Toni, l'eslògan de Joan Laporta, allò de contra tots i contra tothom.
4: Sí, però el problema és, i per acabar amb les metàfores, diguem, de l'època clàssica, hi ha perdors que van cremar a Roma. Per tant, potser s'hauria de mirar la gent del Madrid de que no s'acabi cremat el club.
2: Recupereu el davantal del Basté, que va en aquesta línia, que ha fet una metàfora amb això, amb l'imperi romà i amb el que va passar també, no? Amb el que pot acabar passant amb el poder... dictatorial, no? Que es pensen que mai baixen d'aquell poder.
6: De fet, és molt interessant com viurà el barcelonisme o l'Atlètic de Madrid en el sentit de què interessa. Perquè Florentino fa por. Ara estem com ridiculitzant-lo perquè la roda de premsa va ser esperpèntica, però que jo no em fiaria mai, no el voldria tenir mai d'enemic. Per tant, una part diu, hosti, millor que no hi sigui. Clar, els que entrin, però, modernitzaran el Madrid, que ho necessita. És que ahir em va sortir a les xarxes un vídeo que estava fet amb molt mala llet, però que repassava qui són els directius del Madrid actuals, buscant la pàgina web amb tots ensenyant les cares. Jo crec que el més jove tenia 75 anys. O sigui, uns senyors que entenc que han fet la seva carrera professional, tots amb cara de menjar molt bé el xisto, d'estar molt ben menjats, amb les seves papades, però era de dir, és que ni un jove.
2: Amb calés.
6: I òbviament cap dona. I penses, clar, és que realment el club és un grup de senyors de 70-80 anys que
2: deuen arribar allà,
6: mengen bé, amb el seu vi, que deu ser òbviament un Rioja, un Duero, així, un vi negre d'aquests amb cos, li arriben les classes al Florentino, a canvi de tenir l'entrada, i el Florentino fa, llavors, que penses, no, està molt mal gestionat. A vegades aquí al Barça hem tingut el debat aquest, sou famós, no?, de si el club està ben gestionat allò, les darreres eleccions, si el club és presidencialista, el Madrid és molt, mil vegades pitjor. El que passa és que tot això està tapant una cosa també important. Florentino ha obert la capsa dels trons, que és que entri propietat privada dins el club. Ho va dir-ho a l'assemblea.
2: Amb un percentatge.
6: I avui, com arriben les eleccions, el que diem abans, no? Com m'interessa dir una cosa, fa poc una assemblea diu, podem permetre que comenci a entrar capital privat, i els que estaven allà, els quatre socis assemblearis a Madrid, menjant els seus canapés, van dir, bueno, pues bueno. Va dir, s'han quejado mucho, la pelota entra, no passa res. I avui, que convoca eleccions, no. Què ha dit? Els socis són els propietaris, i torna aquesta idea, no?
2: Ah, i va dir que els donaria calés, no?
4: Ahir se li va escapar. D'alguna forma se li escapa. Sí, quan diu que vendria actius o que podrien comprar actius, se li escapa, jo crec, que perquè, insisteixo, ja no controla tant el discurs, ni de bon tros, se li escapa alguna de les idees en relació al que diu el Toni. Jo crec que algú, o vull pensar, que tenint en compte que el Madrid és una empresa multinacional, algú realment... li ha dit, li ha controlat una miqueta avui el discurs i li ha dit, per favor, deixa de dir això o deixa de dir-ho a l'altre.
5: A mi em va semblar, Dani, que intentava fer-s'ho venir bé però no era el millor dia, que era com que ens volen robar el club i jo faré que puguin comprar una part de...
4: Sí,
5: del club.
4: Sí,
5: no?
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Era una cosa enrevessada, sí, tot i que crec que no hi va acabar entrant molt, però com el donaré als socis, no? És a dir, l'entregaré amb la meva fórmula, evidentment.
2: Avui, jo crec que avui ha millorat, que no era difícil, eh? Avui ha millorat el que vam veure ahir, però per mi continua no tenint ni cap ni peus el seu discurs. Veurem com reacciona demà el Santiago Bernabéu, que són els que, evidentment, després l'hauran de votar o no. I veurem si hi ha eleccions o no i si té oposició o no.
6: En la línia... Sí, ara vosaltres teniu clar... si voleu que guanyi el senyor Riquelme o Florentino, que és el millor en el Barça?
4: Florentino.
6: Jo dubto, eh?
4: Jo tinc clar que és Florentino.
6: Tu tens clar.
4: Jo crec que si el millor en clau Barça... És que jo realment el veig un home que ja està...
6: Jo m'atreveria a dir que crec que el millor pel Barça és un Florentino, perquè el veig com al final. tot i que fa un punt de por perquè és Florentino.
4: Però l'ha vençut el
6: però
4: temps.
6: Però no ho tinc clar, jo, eh?
4: Jo crec que l'ha vençut el temps i el signe del temps l'ha acabat vencent, no sé, crec jo, eh? Potser
2: jo,
4: no, potser
2: m'equivoco. Jo crec que hem de començar...
7: Nunca me alegraria por un triunfo de Florentino.
2: No, hem de començar a fer sàvia nova.
6: Però, en clau Barça, em refereixo.
7: Me cuesta, no. Me cuesta. Igualment.
6: Vas amb Riquelme.
2: Paco.
7: Me cuesta. No, tampoco.
2: Paco, jo estava...
7: Como diria Florentino, no conozco a este señor, pero...
2: Jo estava reflexionant sobre la pregunta del Toni, que és molt interessant, i crec que pel bé de la societat ja toca que aquest senyor...
4: Bé, doncs pot ser que vingui Mourinho. Vull dir, no sé què més
2: volem. Doncs això, pel bé de la societat ja toca.
6: Ens convertirem tots com David Bernabéu fa uns anys.
7: No, però és el mismo debate del otro día. Que la gente quiere que vaya Mourinho al Madrid porque será divertido. Pues no, porque es un personaje nocivo para la sociedad, Mourinho, y no me gustaría verlo otra vez aquí.
2: Bé, per si això no fos poc, avui ha parlat el ventríloc de Florentino Pérez, que és l'entrenador actual del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la prèvia del Madrid Oviedo. Hola, Oriol Jové.
10: Hola.
2: Què tal? Bona nit. I, evidentment, com no podia ser d'altra manera, ha signat amb sang totes les paraules, una per una, que el seu president va dir ahir, no?
10: Sí, de fet, Arbeloa creu que hi ha unanimitat entre els socis amb el que va dir ahir el president.
11: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios. Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
10: En aquest sentit, el tècnic ha donat suport total als atacs cap al Barça. També quan Florentino Pérez parlava de lligues robades, no és la primera vegada que Arbeloa és molt beligerant amb el cas Negreira i avui, evidentment, no s'ha frenat.
11: Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
2: Té raó en una cosa, Arbeloa. Hay cosas que no sabemos. Fins i tot del Madrid hi ha coses que no sabem d'alguns anys que segurament sí que va comprar alguns àrbitres. Això, perquè a més recordo que a Plaza, no?, aquell que va ser president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, havia explicat que sí, que a Madrid baixaven a demanar-li coses. Vull dir que sí que hi ha coses que no sabem, sí, del passat d'alguns clubs, com per exemple el del Madrid.
10: En qualsevol cas, per si algú tenia algun dubte que no fos així, Arbeloa ha deixat clar que si hi ha algú capacitat, ja en clau electoral, per treure el Madrid d'aquesta situació és Florentino Pérez, i a partir d'aquí, pregunta òbvia, la que li han fet, però amb resposta sorprenent. Votarà Arbeloa com a soci a Florentino Pérez si finalment hi ha més d'un candidat y se dan a las urnes?
11: Sí, a mí también me gustaría saberlo, pero como no soy socio, pues... pues no voy a votar.
2: Hostia, no fotis.
10: No es soci. Ell que sempre es vanta de saber què pensen els socis i de saber què pensa
7: invocava Juanito
10: i què sent l'aficionat del Real Madrid, doncs resulta que no és
6: soci. Que dicen que són del Madrid i no lo són.
2: És molt estrany, no?
4: Sí, a mi m'ha sobtat.
2: A més, el Barça, sempre que fitxa algú...
6: Flip, és soci, no?
2: És obligatori, et fan soci ja... I et fan pagar el carnet religiosament.
10: Tu vol que hagi mentit sobre això.
7: Bueno, lo paga el club, de hecho.
2: Bueno, entran al sou, vull dir, ja està, no?
7: Mira lo que le pasó a Ter Stegen el día de las votaciones, que no podía votar.
2: Imagina.
7: No había pagado.
2: Tot sí, això. Sí. Bé, alguna cosa més d'Arbeloa que valgui la pena?
10: No, més que res, això ha demanat unió de cara al partit de demà, d'aquest Madrid-Oviedo que és intranscendent tant per un equip com per l'altre, perquè l'Oviedo ja està a segona, i amb el dubte, com deies abans, de com rebrà l'afició del Madrid, aquesta afició del Madrid, aquesta massa social, aquest conjunt de socis del qual Arbeloa no forma part, com rebrà l'equip després que el Barça li guanyés la Lliga als nassos diumenge.
4: És el cavallero de la triste figura,
2: És a dir, tal qual.
4: La imatge que m'ha quedat avui, no, escoltant-lo, hi ha una buidor en el seu discurs que ha quedat en defensar tot el que fa Florentino, en defensar Vinícius, i li ha caigut absolutament tot. Ha quedat desvestit de tot, li ha caigut el vestidor, només aguanta, que és veritat que va donant la cara i li ha respost, perquè després de l'incident amb Vinícius, jo crec que el contrapès va ser que entrés ell per recuperar Vinícius, però és que la resta li ha caigut tot, no sé, va a un punt de llàstima. I veurem demà al Bernabéu si segueix també les indicacions de Florentino, que recordem que va dir que la gent del Madrid
5: no havia de xular els jugadors, no els havia de tractar com els seus fills. Veurem si li fan cas o no.
2: Molt bé. Llibertat d'expressió. Tres quarts d'una. Farem una pausa molt ràpida i parlem una estona del futbol, si voleu. Si voleu fer algun comentari de l'Alavés Barça d'avui. El Jové, tens alguna xula?
10: Sí.
2: Avui s'han trencat moltes ratxes.
10: Avui l'equip s'han portat per davant tots els rècords, tots els registres, però amb alguna cosa rascarem.
2: Ara activarem la base de dades al Jové i hem de trucar un moment l'Eduard de Batlle, que avui està eufòric, pobre, i farem la prèvia del Girona Reial Societat de demà, que és una finalíssima a Montilivi. De seguida continuem aquí al Tu diràs, a la nit esportiva de Catalunya, amb Toni Padilla, Paco Cabezas, també amb el Roger Saperes.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Tots 47, vinga, ja tornem a ser aquí. Del partit d'avui, què? Alguna coseta d'aquest de l'Aves Barça, Toni, Paco...
2: Mira, sí, porque creo que es importante. Es, no sé, no debería hacerlo, pero de vez en cuando me sumerjo por las redes sociales y estaba leyendo críticas furibundas contra el Barça porque dicen que, bueno, que ha comprometido la salvación de muchos clubes y muchos equipos. Pero a ver, el Barça ha hecho su trabajo durante prácticamente toda la liga. Yo creo que también merece y es completamente comprensible que hoy baje el pistón. És que és completament normal.
1: Bueno, que no, per mi no l'ha baixat, perquè en quant a intensitat bueno, pues i actitud, gente... hi ha anat.
2: Hay mucha gente que considera eso y bueno, sí que es verdad que el Barça no ha tirado la puerta hoy. Pero a ver, es que es instintivo. Tú no te estás bueno, jugando absolutamente nada.
1: Y mira l'11, es que hi havia claro. jugadors que feien mesos que no jugaven
2: que
1: junts.
2: Però és igual, el Alavés es un equipo que se está jugando la salvación y tiene que ir a muerte. Y el Barça, pues es que hay muchas cosas. Pues, hay un Mundial a la vuelta de la esquina, vienes de una rúa, vienes de una noche de fiesta que no has descansado lo suficiente, por mil cosas.
3: Però,
2: evidentemente.
1: És que cau pel seu propi pes. Ara està mirant. Contra qui ha perdut el Barça en aquesta liga? Ha perdut amb el Madrid, amb el Sevilla, amb la Real Societat, amb el Girona i amb l'Alavés. El Barça no ha compromès el descens. El Barça ha guanyat el Llevant dues vegades, ha guanyat l'Elx dues vegades, ha guanyat a tots els de baix dues vegades. Ha perdut amb el Sevilla, mira, sí, va perdre amb un equip de la zona baixa. I avui amb l'Alavés i amb el Girona. Però és una tonteria, això. No.
2: Que cada equip... Pues,
1: el Barça ha restat punts als de baix.
3: I contra el Girona amb una acció, tant que diu Florentino, reconeguda per el Tiempo de Revisión...
4: I tota la temporada està plena d'altres matisos. A vegades hi ha hagut equips que potser s'han beneficiat de que la Real Societat estava prioritzant la final de Copa o les semifinals de Copa i va jugar amb alguns suplents i, perquè pensaven això. Potser hi ha un moment que algú es va anar a beneficiar de jugar contra l'Atlètic Club perquè va guardar titulars al partit de tornada de la Copa. Potser algú s'ha malauradament el Girona no es va poder aprofitar l'altre dia, perquè el Rayo està més pensant en la Conference League, potser que en la Lliga. És a dir, hi ha altres coses. És a dir, durant la temporada hi ha moments en què hi ha equips que diuen prioritzo una cosa, prioritzo l'altra. I de la mateixa forma, equips que ja estan salvats, doncs, d'alguna forma es relaxaran. O sigui és normal. O sigui, al final... és impossible que tots els 20 equips competeixin amb la mateixa intensitat els impartits. Hi ha casuístiques. I tu saps, en el calendari, que si tu deixes les coses pel final, pot passar que tinguis un rival en la teva lluita que lluiti contra el campió quan el campió ja està de vacances i ja ho té tot i per tant el rendiment sigui diferent. Forma part del joc. Sí que fa mal i si ho necessites per esbravar-te per culpar algú altre que ho diguin, però els equips que baixin baixaran tots perquè han fallat ells.
3: És que tothom ha de ser responsable de la seva situació. És a dir, el que no ha estudiat i a l'últim té l'examen i s'hi ha de posar a última hora, doncs és responsabilitat seva. I el que ja va estudiant una mica durant tot el curs i al final ja s'ho sap tot, doncs pot anar més relaxat a l'examen. I això té tot el dret a fer això. No li poden retreure.
1: A mi avui m'ha sorprès i m'ha agradat Álvaro Cortés, aquest central. Mira, ha parlat Esport 3 així.
5: Álvaro Cortés, bona nit. Dic que serà un record per sempre, no?
6: Hombre, esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, lleva soñando eso. Este momento, salir de titular con el club de mi vida, pues que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
5: Com ha estat? Quan t'has assabentat de la notícia? No sé si durant la setmana, durant els entrenaments, ja sospitaves alguna cosa.
6: Bueno, la verdad que ha sido una semana un poco movida, porque entre el campeonato de liga, la rúa, la verdad que hemos tenido poco tiempo para entrenar y no sabíamos muy bien quién iba a salir y el míster me lo ha dicho al mediodía. Y la verdad que me he puesto nervioso cuando me lo ha dicho, pero supongo que es normal, ¿no? Cualquiera se pondría nervioso con debutar con el mejor club del mundo y a partir de ahí lo iba con normalidad hablando con mi familia, con los compañeros que me han tranquilizado, me han dicho que esté tranquilo, que haga lo que sé hacer y ya se ha salido.
5: Se t'ha vist molt bé durant el partit, sincerament has tingut una bona actuació, no se t'ha vist gens nerviós com a mínim des de fora, no sé si dintre del camp es portava una mica per dintre.
6: Sí que es verdad que antes del partido estaba un poco nervioso, pero en cuanto ha pitado el árbitro me he centrado en el partido, me he alejado del ruido ajeno y me he centrado en cada jugada como me han enseñado desde pequeño y lo que te he dicho,
7: jugar con estos compañeros se hace todo más fácil.
5: Y una demostración de la apuesta del club por la Masía.
7: Sí, sí, está claro que apuestan por los jóvenes y yo solo tengo palabras de agradecimiento tanto a la directiva que ha confiado en mí, como al staff, como al staff de, también del filial que está esta temporada y se lo agradezco a todos ellos.
5: L'equip ho ha intentat, però finalment no s'ha aconseguit la victòria. No sé si el fet de venir de la celebració, enfrontar-te amb un equip que s'està jugant la vida i influeix.
7: No, és el que decíamos, si tenemos tiempo para celebrar, tenemos tiempo para jugar bien. Hay que hacer quizá un poco autocrítica a todos, pero el rival se jugaba mucho, han planteado el partido como ellos querían y nosotros lo hemos intentado y nos ha dado.
5: Evidentment això, després del triomf contra el Madrid, després de la victòria al títol de Lliga, és una gran temporada pel Barça.
7: Sí, sí, está claro, pero el club es ambicioso, quiere ir a más y ahora disfrutar lo que hemos conseguido, la temporada que viene vendrán más cosas.
5: Doncs moltes gràcies i felicitats, Álvaro. Gràcies.
1: Álvaro Cortés, aragonès, 21 anys, avui fent-ho molt bé a l'eix de la defensa. Que passa, m'ha sorprès que Araujo no ha tingut cap minut, no? En un partit així, que jugués Álvaro Cortés per davant de Ronald Araujo, que ha estat a la banqueta tota l'estona. Chesney ha estat titular, que és pel Zamora, no? Entenem que Joan García compleix els requisits, té el Zamora, si no juga més el guanyarà, per tant, això es pot arribar a entendre.
3: Ha dit que jugarà.
1: Ha dit que jugarà contra el Betis.
3: Flick.
1: Sí, doncs esperem que no encaixin molts gols. Bueno,
2: se despedirà Araujo el fin de semana que viene, de l'afició?
1: També pot ser. Però no sé, avui m'ha sorprès que jugués Koundé abans de central, abans que Araujo, no sé, que doni descans a Eric, ho entenc, a Gerard Martín, ho entenc, a Gavi fins i tot també, no? Perquè ha jugat molts minuts de la resta dels que hi havia a la banqueta, però a mi això sí que m'ha sorprès. I de la resta, doncs, poc més. Lewandowski crec que li hauríem de fer una ovació i desitjar-li molta sort. Jo crec que l'any que ve ja no està per ser aquí com a davanter del Barça, ni suplent, per mi. Ferran li ha passat per davant. I Rashford em genera dubtes. Perquè...
4: Sí, el Lewandowski ni suplent. Si acceptés rebaixar-se el salari suplent, no?
1: Rebaixar-se'l molt, sí, si no influeix en...
3: Però clar, és que si vols portar un nou, Toni, portes un altre nou Lewandowski encara que rebaixi...
1: I Ferran es queda segur, no es mourà segur, perquè té contracte fins al 27. No sé. I Rashford em genera dubtes, perquè avui l'han votat el millor del partit, a la transmissió, però fa i desfa. És que fa i desfa.
3: Era difícil la tria avui.
1: Fa i desfa, és molt difícil, perquè dius, ai, ara me'l quedo, i ara no.
2: A mi me gustaría que se quedara,
1: A tu sí,
2: Sí, hablamos el otro día.
4: Tacos molt de Rashford,
2: No, pero esos jugadores extraños que nunca sabes por dónde te van a salir y, no sé, es que el otro día aluciné con el gol de falta que marcó el Madrid. Son de esos goles que, o sea, yo creo que te acuerdas toda la vida.
3: El clàssic és una mica la definició del que és Rashford, no? Que pot ser en una jugada genial i després en té una altra, té la jugada aquella que també quan està sol davant del porter llavors falla o fa una centrada que la va enviar...
2: Roger, Dembélé,
3: Ara,
2: Dembélé.
3: Sí, ara, és veritat que tenir un suplent que t'aporta participa en 25 gols, doncs és evident que t'ha millorat el fons d'armari. Està per veure si tu tens la capacitat de portar algú d'aquest nivell o millor. Volem portar un nou també. Si no ho tens clar, jo intentaria doncs allargar la sessió o tenir-lo un any més en aquestes condicions, perquè respecte al que tenies, t'ha millorat. Ha estat una solució al trident titular, que jo crec que no està per ser-ho, però és una solució que t'aporta coses.
4: Sí, jo estic amb el Sape, tot i que em dóna la sensació que no es quedarà i que d'aquí uns anys el recordarem una miqueta com a Aubameyang o que sí, un tio que va marcar un gol en un Barça-Madrid i què més va fer, diràs? No me'n recordo.
3: O va treure una bola de drac.
1: Això quedarà per sempre. Sí. Ai, Déu meu. Vinga, va, anem amb dades Jové i de seguida truquem a l'Eduard de Batlle per parlar de la victòria d'avui de l'Espanyol després de 4 mesos i mig.
0: Dades Jové.
1: Activem la base de dades que l'Oriol Jové ha fet amb les seves mans durant la pandèmia, quan s'avorria.
8: Sí, que avui hauria de ser la no dada, perquè avui és tots els rècords, tots els registres que el Barça ja no podrà assolir. La Lliga dels 100 punts, per exemple, la ratxa més llarga de victòries a la Lliga, que era de 16, que la va aconseguir Guardiola a la banqueta en el seu dia, s'haurà quedat amb 11. Avui podia haver estat la dotzena. De fet, Flick es podia convertir en el tercer entrenador en aconseguir una ratxa de 12 victòries seguides a la Lliga. Només ho havia aconseguit Guardiola i Rijkaard. Ho podia aconseguir avui també Hansi Flick. No serà el cas. A més, s'ha carregat també l'equip la ratxa de partits seguits marcant.
1: Oh, és veritat.
8: Que estava vigent des del 21 de desembre de 2024. des d'aquell dia, el dia que el Barça perd contra l'Atlètic de Madrid a Montjuïc,
9: sí,
8: amb Sorloz, l'últim partit de l'any, 2024, doncs des d'aquell dia fins al Clàssic, perquè avui ja no ha marcat l'equip, el Barça havia marcat en els 55 partits de Lliga que hi havia hagut, un any i mig, pràcticament, doncs, marcant en tots els partits de Lliga. Tots els partits de Lliga.
1: Però aquell dia, 1-2 va quedar el Barça aquell dia, diria Jové, no?
8: Sí, correcte, des d'aquell dia fins al Clàssic ha marcat en tots els partits.
1: I abans d'aquell
8: dia... Leganés.
1: Clar,
8: el dia que
1: perd... l'última 0 és el Leganés,
8: exacte,
1: a Lliga.
8: Exacte, des del Leganés, que és el 15 de desembre, una setmana abans, a Montjuïc, el Barça no s'havia quedat sense marcar un gol. Havien... És la segona ratxa més llarga de la història de partits de Lliga seguits marcant. El rècord el continuen tenint els 64 partits seguits entre el 29 de novembre de 2011 i el 5 d'octubre de 2013, 64 partits, la segona ratxa més llarga serà aquesta.
1: Que són, has dit?
8: 55 partits.
1: 55 partits marcant en Lliga, en jornades de Lliga.
8: Sí, hi ha un rècord que encara pot aconseguir el Barça de Flick aquesta temporada a la Lliga si guanya els dos partits que li queden contra Betis i València, que és tenir la xifra màxima de victòries en una Lliga. Són 32. Ara en porta 30 a l'equip. Si guanya els dos partits que queden, igualarà les 32. Si hagués guanyat els tres partits, ho hagués superat, però guanyant aquests dos partits ho pot igualar. Les 32 victòries del Barça la temporada 12-13 i del Madrid la temporada 11-12, les dues lligues dels 100 punts, que van ser amb 32 victòries, que són les que pot aconseguir el Barça si guanya, insisteixo, els dos partits que queden. D'avui poca cosa.
1: Bueno, hi ha el rècord de victòries a casa, si fa el 19-19 contra el Betis.
8: Sí, sí, i marcant tots els partits de la temporada al Camp Nou, tots els partits de Lliga.
1: Això s'havia fet?
8: Això ho havia fet només el Barça una temporada, la temporada 2012-2013, també.
1: La que és la dels 100
8: punts. Dels 100 punts ho pot fer per segona vegada a la seva història.
1: Sí, sí. Doncs encara queden reptes per aquest tram final de temporada.
8: Sí. D'avui, mira, un parell de coses molt ràpides sobre el debut d'Álvaro Cortés. Això situa, aquest debut, situa Flick en el segon entrenador que més jugadors de la Masia fa debutar per partit de tota la història del club. Només el supera Xavi, que va fer debutar un jugador del planter cada gairebé 9 partits. Flick està amb un debutant cada 9 partits i mig. Tercer tancant
1: no
8: el podi, hi ha Frank Rijkaard amb un debut cada 10 partits i mig, més o menys.
1: Vale.
8: Sí, sí.
1: I l'última?
8: Sí, d'Álvaro Cortés, que per si no us heu fixat, us ho dic jo, Álvaro Cortés Moyano... Té el...
1: aquesta és la dada bona.
3: Aquesta, no, no, quan té, diu això ja...
1: És la fric, però és la bona.
8: Té el mateix número de lletres al nom, el primer cognom i el segon cognom.
1: Álvaro Cortés.
8: Álvaro, 6 lletres, Cortés, 6 lletres, Moyano, 6 lletres. I, a més, ha jugat amb un dorsal que és el quadrat d'aquest número. 6 per 6, 36.
1: I ha jugat amb el 36.
8: Sí. Només hi ha un jugador en tota la història del Barça amb el mateix número de lletres, el nom, el primer cognom i el segon cognom i que jugués amb aquest número al quadrat.
1: De dorsal.
3: Però que locura és esta.
8: Jordi...
1: No, és Florentino Pérez i Oriol Jové.
8: Jordi Massip. Recordeu Jordi Massip?
1: Jordi Massip, què més?
8: Jordi Massip López.
1: Jordi Massip López, sí.
8: 5 lletres Jordi, 5 lletres Massip, 5 lletres López. Va jugar amb el dorsal 25, que és 5x5.
4: Estàs bé?
3: Increïble.
1: No, no, però això... No, no. Escolta, té molt mèrit. Troba-ho tu, això.
4: Però està seguit tot bé a casa, tot.
1: Sí, a mi t'he de dir que m'ha encantat.
8: Gràcies.
4: Una cosa, t'has quedat amb la dada bona, eh? 6 lletres, nom, 6, el número del diable.
1: Era un dimoni de petit.
8: Fins al gol de l'Alavés d'avui, el Barça portava 666 gols en contra la Lliga. Hosti. Amb el d'avui són 667.
1: Mira.
4: Tot diabòlic.
1: Ui. Així acaba.
4: Bruixes i cabrits.
1: Ets molt bo, que ningú digui el contrari, que ets molt bo. Això que has construït és molt xulo. Gràcies, Jové.
8: Alba, bona nit.
1: Vinga, fins ara. Vinga, l'Espanyol que ha guanyat.
10: Per l'esquerra, entra dins l'àrea, fa el retall Romero, encara Romero, prova el xut Romero, el tapen, ho intenta en Pol en segona onada, de nou per Romero. Romero al vèrtex, prova la centrada, Romero, Pere Villa, gol! Gol! Omar, 1-0 guanya l'Espanyol. La rebutja la defensa. La vol Berenguer, però recupera bé Jofre. Vol, busca Terrats. Terrats amb Quique. Sol davant del porter. Quique, l'has de fer. Quique, xuta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol!
1: Hola, Eduard de Batlle. Què tal? Bona nit.
9: Hola, Aleix. Bona nit.
1: Tens veu encara, eh?
9: T'ho diré demà al matí. Ara encara, encara sí.
1: Molt bé. Com estàs? Ja estàs recuperat de totes les emocions que s'han viscut avui a l'RCD Stadium?
9: Sí, sí, sí. Home, alleugerit. Imagino que, com tots els aficionats de l'Espanyol, avui s'ha trencat per fi aquest malson de 18 jornades sense guanyar. És un pas molt oportú, perquè és quan més necessitava 3 punts l'Espanyol, que estava amb l'aigua al coll. I ara encara no ho ha tret, no té la permanència a la mà, però ha fet un pas important. Per tant, sí, sí, avui era d'aquells dies que estava marcat en vermell el calendari i l'Espanyol ha respost en un partit que tampoc ha estat brillant, tampoc ho esperava ningú, molt equilibrat a la primera part, fins i tot un pèl més de l'Atlètic de Bilbao, que ha fet 2 pals al primer temps. L'Espanyol, angoixat i un altre cop atenallat en aquest primer temps, no ha estat capaç de generar res molt clar, però a la segona part sí que s'ha notat que els blanquiblaus tenien més necessitat i han anat més, han tingut més futbol que l'Atlètic Club i han aconseguit endur-se la victòria amb aquests gols de Pere Milla el 25 del segon temps i el de Quique García ja complert el 90. I la veritat és que tot ha estat alegria. Ha plorat Manolo González quan el seu equip ha fet el segon gol.
1: Desconsolat, eh?
9: Sí. Bé, és que de fet ara el sentirem. Està molt alleugerit el tècnic, que sap que encara no han complert l'objectiu, però que necessitava 3 punts com els d'avui.
11: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
9: De fet, ha dit Manolo que li han preguntat si aquesta ratxa de 18 jornades, aquests 5 mesos que gairebé ha estat l'Espanyol sense guanyar la Lliga, ha estat el pitjor moment professional del seu pitjor moment professional, i ha dit, et diria que professional i gairebé personal, ho ha comparat fins i tot amb la mort d'un familiar, un tiet fa 3 anys que ell considerava com un pare. Fixa't el que diu Manolo González, que ha significat tot aquest temps, 18 jornades sense guanyar per ell i pel seu equip.
11: És que és una cosa increïble, és una cosa que no té massa explicació, perquè l'equip no s'ha caigut, torno a dir, partits que han tingut dolents, com tots, però caure de no voler, de no apretar, de no voler guanyar, no ha passat. Llavors et treus una motxilla important i a sobre et dona un plus pels 2 partits que queden, que són importants.
9: I els 2 partits que li queden a l'Espanyol són el Camp d'Osasuna el diumenge, el Sadar en aquesta penúltima jornada unificada i la visita de la Reial Societat a l'RCD Stadium. Osasuna està amb els mateixos punts que l'Espanyol, 42, per tant, li va molt el diumenge. Bueno, la Reial no s'hi jugarà res en l'última jornada. L'Espanyol ha tret la calculadora, avui ha anat molt bé la derrota del Mallorca, han anat malament les victòries del Sevilla i de l'Alavés, però s'espera demà el que faci el Girona, però l'Espanyol ja, amb els 3 punts d'avui, posa bastants equips per sota i...
1: No, i Edu, hi ha duels directes i després aquest Osasuna espanyol és un que se ve sent de manual, perquè amb un empatet els dos arriben als 43 punts i jo crec que n'hi haurà suficient. No sé, evidentment això no es pot pactar i és millor guanyar, però vamos, jo ho veig el més lògic, perquè és que és un resultat que els beneficia als dos.
3: A vegades,
1: tant,
3: quan els interessos conflueixen...
1: Sí, però si no et vas a fer mal, és el més lògic,
3: per això,
1: no?
3: Per això, quan els interessos...
1: Intentem competir, però escolta'm, un pacto de no agressió en tu, aquí.
9: Però no tinc clar, l'eix, que amb 43 serveixi,
1: sí, mira, perquè... És que hi ha un... Mira, a la pròxima jornada hi ha un Llevant Mallorca. Els dos tenen 39 punts, per tant, o els dos es resten, o un dels dos es queda amb 39. I en l'última jornada hi ha un Girona Elx, que els dos estaran amb 39 punts, o els dos es resten, o un dels dos es quedarà amb 39 i només podrà arribar als 42. Clar, és que aquí, Elx, Mallorca, Llevant i Girona, no tots arribaran a 42, Edu, perquè s'enfronten entre ells.
9: Sí, també dependrà bastant del que faci demà el Girona. Si demà el Girona és capaç de guanyar, es posa amb 42, clar, també ja mira diferent aquest últim partit contra l'Atlètic, contra l'Elx. Sí. Però... Sí, a veure, podrien especular, tant Osasuna com Espanyol el diumenge. Jo, a mi m'estranyaria almenys d'entrada que ho facin. Fixa't el que ha dit avui Manolo González, que vol 3 punts al Sadar, com sigui, i liquidar ja el patiment.
11: No, ahora no hay que bajar nada, ahora lo que hay que hacer es ir a Pamplona a ganar, no especular, ni a verlas venir, ni nada por el estilo. Si hay, aunque después signifique que puedas perder el partido, pero tú a Pamplona no puedes ir a especular porque te van a coser a centros y ahí sabemos que ellos en ese aspecto son fuertes. Entonces es un partido que tenemos que ir con el suflé lo más alto posible para ser valientes e ir a por el partido.
9: Doncs així arribarà l'Espanyol el diumenge a Pamplona. Amb una victòria està salvat, amb un empat caldrà esperar i amb una derrota es complicarà la vida possiblement una altra vegada.
1: Ara, el pas d'avui, Toni, Paco, primer necessari i després jo crec que pràcticament definitiu. És que, insisteixo, els quatre que tenen 39 punts, ells, Mallorca, Llevant i Girona, s'han d'enfrontar entre ells a les dues últimes jornades. És que, per tant, no poden arribar tots a més de 42. No poden.
4: No, avui, realment, la imatge de Manolo plorant és molt fort. Al final, crec que el que es pateix per evitar un descens, hi ha molta gent que, afortunadament, a la seva vida no ho sap, i és terrible. És que és com tenir una espasa de Damocles i que saber que tindràs un any de misèria per davant. La lluita pel descens et treu anys de vida.
1: Però aquest any especialment, no?
4: Sí, però clar, però em refereixo que molta gent no sap el que és això, afortunadament. Per ells, no? Però els que som d'equips que han baixat, jo que he vist més descensos del meu equip que altres coses, penso que caduqués, no? I sent de primera i un club com l'Espanyol és increïble. Allò està sent extremadament cruel per molts equips, però el d'avui és la sensació és que en el moment clau és alliberat. I no sé si, a més, si l'Edu... No sé si el club ha marcat bé els tempos amb el tema de Monchi. Jo pensava, si fas l'anunci, que és com, ei, pensem en el futur, d'alguna forma, com dir, veus, nosaltres pensem com que seguirem, a primera, que anem
1: avui?
4: Per totes.
1: L'has vist avui? Abraçant-se.
8: Abraçant-se a l'Ampeix, perquè estaria pensando menos mal. Menos mal.
4: Em sembla que està ben gestionat de dir, ja sé que molta gent està pensant que no guanyem i que potser ens anem.
1: Però per il·lusió, vols dir? Per donar il·lusió?
4: Bueno, de marcar un punt de tranquil·litat, no? Dir... Mira, que aquesta és la confiança.
1: Tenim un projecte, no? Vols dir?
4: Sí.
3: I quan surt la notícia també es diu que Monchi només signarà si l'equip es queda a primera divisió i, en canvi, ell anuncia abans de saber si l'equip estarà a primera o a segona. És a dir, sí. També demostra un punt de confiar i de creure en l'equip i les seves primeres declaracions ell ja expressa la seva convicció que l'equip s'acabarà salvant.
1: I ha sortit bé, si estava calculat o no, Edu, no? Ha sortit rodó.
9: Home, va ser un cop d'efecte de la propietat, de l'Ampeix, claríssim. Estic totalment d'acord amb el que diu el Toni. És un missatge a l'afició a dos dies de jugar-te la vida contra l'Atlètic Club, de dir, escolta, tenim Monchi i tindrem Monchi encara que passi una desgràcia. I és un pas valent de Monchi, que sí. Pel que ens diuen va demanar personalment avançar l'anunci i que es quedarà l'Espanyol fins i tot amb un descens. Per tant, bé, veurem després quines armes se li donen a Monchi a la temporada que ve, si l'Espanyol està primera. Jo vull veure-ho. Jo tinc dubtes que l'Espanyol pugui tenir múscul econòmic en el mercat d'estiu. Pel que ens diuen i podem rascar, em sembla que no n'hi haurà molt, però sí que és veritat que, home, fitxes un nom que no sé si il·lusionar, però que ha d'oferir certa solvència.
1: Mira, Barça, Madrid, Villarreal, Atlético i Betis ja són els 5 primers de la Lliga, segur. De fet, avui, matemàticament, el Madrid s'ha confirmat que serà segon. Per tant, avui, matemàticament, ja sabem que la Supercopa d'Espanya del 2027 serà Barça-Atlético una semi i Madrid-Reial Societat l'altra semi. Villarreal i Atlético estan a 3 punts. I l'última jornada de Lliga és un Villarreal-Atlético a la ceràmica. Per tant, aquí la tercera i la quarta posició se la poden jugar, però bé, és testimonial. El Betis serà cinquè segur. I compta amb la sisena i la setena posició. El sisè va a Europa League i el setè anirà a Conference. Doncs Celta 50 punts, Getafe 48. Està a 2 punts el Getafe d'acabar sisè.
8: Madre de Dios, sí, de la Virgen.
1: I després...
4: Aquesta és Europa, papà.
1: Clar, però pot anar a Europa League o Conference. I és més, amb la victòria d'avui el Getafe té 4 punts de marge sobre l'Atlètic de Bilbao i en queden 6 en joc, és a dir, el Getafe avui pràcticament s'ha garantit jugar a Europa o Conference o Europa League. És cert que hi ha un Elche-Getafe en la pròxima jornada? És que la pròxima jornada és aquest cap de setmana unificada increïble. Més enllà del Llevant-Mallorca, hi ha l'Elche-Getafe, Llevant-Mallorca, hi ha el Sevilla-Madrid, però aquest ja l'Osasuna espanyol, hi ha un Oviedo-Alavés, que jo crec que aquí l'Alavés pot sentenciar la permanència, i així gros hi ha un Atlético Girona al cap de setmana. O sigui, el Girona ha de guanyar la Real, perquè si no, al Metropolitano, en el comiat de Griezmann, vull dir, no? Aquest partit no pots comptar-lo massa.
2: Pinta rara el Girona. ¿Dónde va entrenar Bordalas la temporada que viene?
1: Està buscant equip, sí que és veritat.
2: Bueno. No es huele nada.
1: No, jo deien, hi havia,
3: deien que per aquí a prop, no?
1: Hi havia rumors, no?
2: Por eso digo, a lo mejor Edu tiene alguna info, diuen. La guardamos.
9: No, la veritat és que no, Paco.
2: Pero sí. La història és, entiendo que Monchi, uno de los que tendrá será tomar una decisión respecto a Manolo.
1: Claro,
2: sí.
1: Claro.
2: Y lo que sí que yo creo es que es un entrenador que está tan vinculado al club, a la afición, que se me haría incluso extraño ver que la gente del Español asumiera que Manolo se fuera. Da la sensación, ¿eh?
1: Yo, sinceramente, si l'Espanyol li fa una bona plantilla, crec que és un entrenador que ha demostrat que pot fer-ho bé. Ara, és cert que el taca molt aquesta ratxa. Que estic d'acord amb ell. En aquesta ratxa hi ha hagut moments de mala sort. Hi ha hagut moments de mals arbitratges que l'han perjudicat clarament. I hi ha hagut moments de mals partits, com n'han tingut tots a la zona mitja baixa de la classificació, però la diferència és que la majoria d'equips, cada 4, 5, 6 jornades sense guanyar, guanyaven. I no es fa grossa la bola. L'Espanyol ha tingut aquesta ratxa nefasta. Bé,
2: però està molt vinculat al club i això és molt difícil d'encontrar.
1: Ja, això sí.
2: Bueno.
1: Veurem, no, Edu, què passa?
9: Em genera dubtes el fet que jo crec, no sé quina part, si és important o no, però jo crec que en una part de l'afició de l'Espanyol s'ha trencat alguna cosa amb Manolo. Aquell enamorament que hi havia amb la primera volta, que era totalment lògic, després d'haver pujat l'equip fa dues temporades i haver-lo salvat l'any passat, detecto, no sé si és qüestió de xarxes socials, perquè avui a l'estadi tampoc hi ha hagut un pronunciament molt clar, jo crec que hi ha divisió d'opinions, detecto que hi ha una part de l'afició que... començaríem amb el peu la temporada si Manolo segueix. I tampoc sé quin sentiment hi ha ara mateix amb Manolo. Perquè Manolo, potser després, si aconsegueix salvar l'equip, que esperem que sí, potser el dia següent diu, nois, he patit tant aquesta segona volta que potser...
1: He perdut 5 vides, no?
9: Sí, potser és millor que no ens fem mal la temporada que ve i que aquí comenci un nou projecte. Sobre Bordalas, a mi hi ha una cosa que no... Sí, és veritat, circula molt el seu nom. Però hi ha una cosa que em grinyola, que és que Monchi, amb tots els anys que ha estat al Sevilla, mai el va portar al Sevilla, Bordalas. I va tenir moltes oportunitats, perquè Bordalas està en el Getafe, el portes al Sevilla amb un cop de telèfon. I no el va portar mai. Llavors, no ho sé. Em genera dubtes. En cas que Manolo no continuï, la figura que buscaran Monchi i companyia per la banqueta.
1: Va. Bon viatge el cap de setmana a Pamplona. Fota't un bon dinar abans del partit, que ja veuràs que serà... Jo espero que sigui un que se besen.
3: Passador la Berri, sí. De manual.
1: O la Berri, clar que sí.
9: Està tancat. Oh! Està tancat.
3: Què va, dius?
1: Tranquil, no serà per...
9: No, perdó. Està tancat, no. Estava ple.
1: Està tancat per tu.
3: Aquestes coses, si me les has de dir, fes com l'acudit d'Eugenio, m'ho dius a poc a poc, però sí. No...
4: Ja sabem on menjarà Monchi.
1: Sí.
4: El Monchi ha deixat sense espai a l'Edo.
1: Serà passador. En recordo d'un viatge que vam fer a Cizur Menor que no estava malament.
9: Sí.
1: Apa, una abraçada, Edu.
9: Bona nit.
1: Adéu, bona nit. Un quart de dues. Ara us deixo marxar, però fem la prèvia del Girona ràpidament. Demà a les 8, el Girona té un partit clau també per la permanència, perquè, atenció, que arrencarà el partit penúltim, el Girona. Penúltim, això sí, anava a dir, a un punt de la salvació. No, l'arrencarà penúltim a una diferència de gols de la salvació, perquè ara mateix estan descens per diferència de gols amb la resta d'equips que tenen 39 punts. Pau Bombardó, què tal? Bona nit.
12: Bona nit.
1: Anem a explicar l'última hora d'aquest partit.
12: Sí, perquè després dels resultats d'aquesta jornada, amb la victòria de l'Espanyol, la del Sevilla, de la Llevant ahir, li complica encara més les coses al Girona, si és que no les tenia malament. I és que el Girona és penúltim, com deies, a la classificació en aquests moments, de manera provisional, en zona de descens, i ha empatat, el que dèiem, això, a 39 punts, amb l'Elx, el Mallorca i el Llevant, i l'únic és aquesta diferència de gols que els col·loquen en aquesta posició. Però bé, al Girona encara li queda un partit per disputar aquesta

0: i baixes en principi no en tenen cap més enllà de les de llarga durada que ja coneixem. Stuani sí que és veritat que presenta molèsties al genoll, ja va jugar infiltrat l'altre dia, no ha entrenat avui, i tot i això Mitchell ha dit que jugarà infiltrat en principi també per aquest partit, però clar, no sabem per quants minuts estarà. L'altre dia va estar per molt poquets minuts, li va ser suficient per marcar un gol, veurem com estarà per demà. Tal és la importància d'aquest partit contra la Real Societat que Mitchell l'ha qualificat d'un dels més importants de la història del Girona.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
0: Doncs partit importantíssim, però Mitchell diu que clar, l'aspecte positiu és que el Girona continua depenent de si mateix.
1: Lo més important, i és or per mi, és que depenem de nosaltres mateixos. És molt important. I la gent ho ha de saber i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu. I som capaços.
0: Doncs demà davant hi tindrà la Reial Societat, ara mateix amb 44 punts, 8è a la taula, ja classificat per l'Europa League com a campió de Copa, en principi sense massa coses en joc, la permanència ja l'hauria de tenir feta ja, però tot i això Matarazzo vol acabar de sumar punts per no haver de patir en el tram final de temporada, que en principi doncs, semblaria que la Reial no s'hi juga massa coses. Tindran les baixes d'Oscarsson per sanció i Guedes, que no s'acaba de recuperar de la lesió, per tant no estarà disponible per demà. Un partit que arbitrarà Miguel Sesma Espinosa, debutant a la categoria Primera Divisió aquest any, ha assistit al VAR per Carlos del Cerro Grande.
2: Que no siguin protagonistes, com sempre diem. Demà a quarts de vuit, fem ja la prèvia, a les 8 arrenca el partit, el fem en directe i després ja enllaçarem amb el Tu Diràs i amb el Madrid Oviedo, que arrenca a 9:45, com avui l'Alavés Barça. Sort al Girona, no? Paco, Toni, sí. I a veure si surt d'aquesta situació delicada. Demà, és com avui l'Espanyol, és un bon dia. 44 punts, pel que dèiem ara, pels duels directes que hi han, està salvat. Jo crec que no poden arribar tots a 44 punts.
3: No, necessites, jo crec, 4 puntos. Sumar 4 punts.
2: Tu dius el Girona, sí.
3: Sí, sí, Girona 4 punts i l'Espanyol de los 4 ja ha aconseguit 3.
2: Clar.
3: És lo que se necessita, però mañana el Girona, si no gana, lo tiene crudo, eh?
2: Sí, es muy crudo. Es foten un problema.
3: Muy crudo, porque además la próxima jornada el Atleti acaba temporada en el Metropolitano.
4: Y Griezmann,
3: despedida de Griezmann.
4: Voldran acabar-ho
3: bé. No es el mejor escenario para ir a jugarte la salvación, ni mucho menos. Y luego también podemos, ahora lo estaba comentando con Sape, el tema de Michel y Manolo. Pues que posiblemente el tiempo de Mitchell también en el Girona
2: se estigui acabant, no?
3: Que se esté acabando.
2: A veure què passa demà. Sabeu que avui hi ha hagut la final de Copa Itàlia, no?
3: Sí.
2: Ha guanyat l'Inter, Pau?
0: Sí, ha guanyat l'Inter. Ha guanyat 2-0 davant la Lazio. En principi, bé, els pronòstics ja eren aquests, que l'Inter era més favorit per guanyar la Copa i aconsegueix doblet. Va guanyar la Lliga. No feia coincidir aquests dos títols des del triplet que va aconseguir Mourinho la temporada 2009-2010.
2: Infau record pel barcelonisme, perquè ens van fotre fora de la Champions al final del Bernabéu.
3: Plenari o Benquerensa.
2: Sí, a l'anada. I després el de la tornada, que s'equivoca, que era gol de Bojan, que hagués classificat el Barça per la final del Bernabéu. T'ho dic perquè m'ha explicat el Toni abans d'entrar a la tertúlia, que, clar, a l'Olímpic de Roma és on es juguen les finals de Copa. Doncs a prop hi ha el Foro Itàlico, que és on s'està jugant el Masters 1000 de Roma. I què ha passat, Toni? Explica-ho tu.
5: Clar, entre la pirotècnia del We Are the Champions i que els ultras han encès bengales...
2: Quan ha guanyat l'Inter.
5: Quan ha guanyat l'Inter,
2: a
5: el
2: de Roma.
5: Fum ha sortit de l'Olímpic, ha anat a la pista central del Foro Itàlico, que és menys de... són 300 metres, i llavors, clar, el fum ha envaït la pista de tennis. I han hagut de parar el partit de quarts de final del Hodor contra Luciano Darderi, que encara estan jugant.
2: No, estan jugant. Sí, van un 7-0 Darderi i ara està a punt de guanyar Hodor al segon set.
5: Per tant, acabaran més tard que nosaltres.
2: No, és que aniran ara a la 1:21, aniran al tercer set, quarts de final.
5: Les imatges són surrealistes, perquè amb un dron i ves com el fum anava sortint i es anava, i que era una imatge realment com preciosa.
2: I han hagut de parar el partit, eh?
5: Han hagut de parar. Entiendo
4: que el ojo d'Alcón no funcionaria.
0: Clar, aquest era el problema, que no funcionava l'ull de Falcó, llavors han hagut de parar.
2: Que fort. No era perquè no poguessin respirar els jugadors. Doncs mira, ara mateix Hodor guanya el segon set, 7-5, per tant, ara mateix comença el tercer definitiu.
5: Ara que no acaben, eh?
2: Sí, sí. Té mèrit per ser aquest tenista de Madrid, que no va explotar aquí el Godó, el vam veure per primer cop, i mira, va arribar a quarts de final del Masters 1000 de Madrid, i ara és a punt de plantar

0: enfrontar-se a unes semis d'un Masters 1000 com aquest de Roma. I avui ha guanyat el City, que està a 2 punts de l'Arsenal, i el PSG ha estat campió a França. Vull dir que la jornada d'avui ha estat distreta també al futbol internacional.
1: Busqueu, si podeu, el penal que li han pitat al Celtic al minut 99 de la Lliga Escocesa.
0: El Celtic?
1: Si avui el Celtic estava empatant al camp del Motherwell, i amb això era gairebé, no matemàtic, però que per primer cop des del 1960 guanyava la Lliga el Hearts, l'equip d'Edimburg, que no guanya des del 60, i es trencaven més de 35 anys de domini a Celtic Rangers. Última jornada, dissabte, Celtic Hearts. I n'hem mirat un penal al Celtic al minut 99, que si això passa aquí...
0: Un escàndol.
1: No, és penal. És interpretar... Hi ha un contacte, però d'aquestes que dius, com?
0: I llavors, això, la Lliga es decidirà en el Celtic Hearts.
1: A l'última jornada, si el Celtic guanya 1-0, que el Celtic campió, si empaten el Hearts campió per primer cop des del 60. Mm. I aquest dissabte hi ha un partit que serà bastant.
0: Allà, a la Viva Stadium encara juguen?
1: No, a Viva Stadium a Dublín. No, al Celtic Park.
0: No, val. Ara m'he confós perquè a la Viva Stadium es va jugar un Barça-Celtic amistós.
1: Correcte.
0: En una pretemporada que vaig cobrir el Barça. No, clar, no juguen allà, sí, tens raó.
1: Està divertit aquest
0: partit. Van allà a Dublín a fer-ho gros allà a la capital. Sí, sí, val. Celtic Hearts, doncs mira, estarem pendents aquest cap de setmana. Amics, ho deixarem aquí. És que com us agrada fer? Tu diràs after hours, jo no ho entenc. Diumenge, al Camp Nou, avui també aquí.
2: I con agüita, eh?
0: Toni, Paco, de veritat, un plaer, com sempre. Gràcies.
2: Bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Seguirem pendents de Florentino Pérez i del que queda d'aquest desenllaç de la Lliga en les pròximes setmanes. Saperes, gràcies, eh?
2: Que vagi bé, bona nit.
0: Vinga, una abraçada. Gràcies, Bombardó.
3: Vinga, bona nit.
0: Fins ara. Abans d'actualitzar-nos amb els companys de serveis informatius, un parell de coses més destacades de l'actualitat esportiva.

0: 6 i dos quarts de dues, de seguida tanquem el Tu diràs d'avui, després d'aquesta jornada de Lliga que hem viscut des de les 7 de la tarda. Però abans, estem escalfant motors ja, mai més ben dit, pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que arrenca aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. I Quim Salvador, hola, bona nit.
1: Hola, Aleix, bona nit.
0: Com ja ens explicaves la setmana passada, bull al centre de la ciutat, centre de Barcelona.
1: Sí, no a aquesta hora, però avui dimecres s'ha inaugurat el FanFest a la plaça Catalunya, és la primera vegada que es fa a MotoGP, i el primer dia ha estat un èxit, amb força gent, molt bon ambient, i presència dels pilots més destacats que, a partir de divendres, és a dir, de demà passat, competiran al circuit, com Àlex Márquez, que va guanyar el Gran Premi de Catalunya de MotoGP l'any passat.
2: Molt motivat de poder començar el cap de setmana, de tornar a disfrutar davant de l'afició i, sobretot, de trobar una altra vegada aquell flow que crec que vam trobar l'any passat o vam trobar aquest any a Jerez i que fa que anem tan ràpid.
1: El gran absent, ja ho sabeu, avui i al cap de setmana, és el seu germà, el campió Marc Márquez, que es va lesionar dissabte a Levans i diumenge va ser operat a Madrid del peu i l'espatlla drets. L'Àlex ha explicat també que en Marc està força animat perquè ha passat tràngols pitjors.
2: Crec que ha sigut una pedreta al camí. Com ell va dir, ja tenia programada aquesta cirurgia després d'aquest gran premi. I res, li va ajuntar la del peu, però al final sí, l'he vist bastantes vegades, bastant pitjor, sobretot a l'època de 2020, 2020 i 2022, que allà va ser molt dur.
1: Sí que competirà el Gran Premi de Catalunya, ho hem sabut aquest migdia, Maverick Viñales, que tornarà a la pista després de perdre's als Estats Units, Espanya i França per una operació a l'espatlla esquerra. A l'empordanès de KTM el sentirem demà, que parlarà al circuit, perquè avui no ha passat pel FanFest. I sí que hi ha anat, entre d'altres, l'únic pilot barceloní de MotoGP, Àlex Rins, que és del barri de la Prosperitat.
3: Brutal, brutal. La veritat que molt, molt agraït. Molt agraït de tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el gran Premi de Catalunya és maco.
0: Molt bé. Tota aquesta gent ha passat pel FanFest, aquests pilots. I hi havia xanteta o què? Està
1: sí,
0: funcionant?
1: Sí, sí. Evidentment, més gent a la tarda que al matí, perquè hi ha gent que treballa, que té classe, etc. Però sí, sí, val la pena. I demà més, la prèvia esportiva al circuit i el FanFest, recordeu-ho, de 12 del migdia a 9 del vespre, accés gratuït, podeu pilotar simuladors de MotoGP, fer-vos una foto amb el trofeu del Gran Premi de Catalunya, veure motos, evidentment, altres coses, i també, si voleu, podreu demà dijous venir a veure el versió RAC1, oh, que hi farem en directe des de les 4 de la tarda. Edició especial Gran Premi.
0: Que bo, amb el Clapés i tota la colla, amb tu també per allà. Doncs vinga, acosteu-vos demà al FanFest, plaça Catalunya, per començar a escalfar motors d'aquest Gran Premi Monster Energy de MotoGP, que es farà el cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. Demà amb el versió RAC1 en directe. Gràcies, Quim.
1: Bona nit.
0: Adéu-siau. Sintonia de l'Eurolliga de bàsquet, perquè, tot i que hi ha hagut jornada ACB, avui, ara en parlarem, ha guanyat el Barça, ha perdut el Lleida, però és que el València l'ha fet molt grossa avui perquè ha culminat una remuntada històrica i jugarà la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet, Dani.
4: Sí, s'ha completat la gesta, ha igualat, de fet, una remuntada només vista una vegada a la història, la que va aconseguir el Real Madrid fa 3 anys contra el Partizan. Ha guanyat 3 seguits, partits seguits contra el Panathinaikos, els 2 de l'OHCA, i avui també el Roig Arena, una barbaritat liderada per un català, pel millor entrenador de l'Eurolliga, per Pedro Martínez. Avui, de fet, el partit ha estat més folgat per als valencians que els 4 anteriors, tota l'estona, absolutament tota l'estona, per davant en el partit. Ha arribat a guanyar de 18 punts al València i, malgrat que s'ha apropat al Panathinaikos, la festa ha estat abans d'hora espectacular. Ha acabat superant l'equip valencià amb certa comoditat al Panathinaikos. Recordo l'equip que juga a la Final Four a casa, insisteixo, a l'OHCA. És que és molt gros el que ha aconseguit Pedro Martínez, que estava, jo et diria, fins i tot emocionat.
5: Estem a la Final Four. És impressionant, és impressionant. O sigui, és un gran èxit per al club, un gran èxit per tota la gent que ha treballat, perquè això estem molt contents. És un gran logro i Final Four.
0: Me n'alegro molt per ell.
4: Sí, senyor.
0: Molt, perquè s'ho ha currat des de baix, sense fer soroll. Bé, a vegades sí que...
4: Sí que em fa, sí.
0: A vegades sí que em fa.
4: Quan li toca, sí que em fa.
0: Però...
4: No, i la sèrie aquesta passa a la història de l'Eurolliga, amb els enfrontaments, amb l'expulsió del president de Dimitri Giannakopoulos, la sanció al president, amb els fets de la doble expulsió al quart partit de Pedro i d'Atamana. Una barbaritat.
0: Del 0-2, perdent els dos primers partits al Roig Arena, aixecar-ho.
4: El tercer partit, perdó, el tercer partit, no el quart partit de l'expulsió. Sí, sí, aixecar-ho d'aquesta manera.
0: El que té mèrit és del 0-2, que perds a casa, has d'anar a jugar dos partits a l'OACA, que serà la seu de la Final Four, que dius, això serà impossible, no ens deixaran, i ho fan, i ho fan. I guanyen els dos partits a Atenes, i avui també culminen la remuntada.
4: Semifinal contra el Real Madrid, sense Tavares i sense Alex Len, els dos pivots lesionats, per tant, a veure com ho afronta això el València. L'altra semifinal, l'Olympiacos de Giorgos Barsokas contra el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius.
0: Té opcions al València, Pedro Martínez, de guanyar l'Euroliga.
4: Ja primera fet... final fora de la seva història, ja, evidentment.
0: Clar, ho ha fet molt bé a la fase regular, acabant segon, i té opcions d'eliminar el Madrid a les semis i, per què no, plantar-se a una final de l'Euroliga i lluitar per aquest títol al València. M'alegro molt per ell, de veritat. I a l'ACB, com dèiem, avui hi ha hagut jornada.
4: Sí, una de bona i una de dolenta. La dolenta, la primera, la del Geo Post Lleida, que ha perdut 114-87. Li ha caigut una tova a Lugo contra el Breogán. La segona, i compte, perquè els dos propers rivals són dos dels equips immersos en la lluita pel descens. La segona, el Barça, que ha guanyat 98-101. El Coviran Granada segueix batallant per aquesta segona o tercera a plaça. Demà jugar el Joventut de Badalona a les 8 rep l'Andorra, una penya que avui ha anunciat que Ante Tomic no tornarà a jugar aquesta temporada. La jove, evidentment, important. I ara, d'aquí mitja hora, arrenca un cinquè partit de play-off de NBA, que sempre està bé de veure. Semifinal a l'est, Cavaliers-Pistons, el cinquè partit, empat a 2 a l'eliminatòria.
0: Molt bé. Spurs ha guanyat avui, no?
4: Spurs ha guanyat, sí senyor.
0: Ha posat 3-2.
4: Exacte.
0: Molt bé. Gràcies, Aguilar.
4: Bona nit.
0: Demà més. Adéu, adéu. Vinga, ens actualitzem abans de marxar. El company dels serveis informatius de RAC1, Pol Prats. Hola, Pol.
6: Hola, Aleix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Què hi ha més enllà de l'actualitat esportiva?
6: Doncs que Catalunya afronta un dijous clau pel sector educatiu. Al matí hi ha convocada una mesa sectorial i els sindicats es reuniran amb el Departament d'Educació per primer cop des que va començar aquesta nova onada de protestes. De fet, aquest dijous torna a haver-hi una vaga territorialitzada. Aquest cop els hi tocarà als mestres i professors de les comarques gironines i la Catalunya Central, que buidaran les aules per reclamar millores laborals i també un nou acord amb la conselleria. El departament, però, ja ha dit que no pensen estripar el pacte que ja van signar amb els sindicats minoritaris. Ara per ara, per tant, tot apunta que aquesta reunió acabarà sense acord i, presumiblement, els sindicats mantindran les aturades. Barcelona vol tancar la porta als creuers que fan escala al port de la ciutat després que l'any passat la ciutat assolís un nou rècord amb gairebé 4 milions de creueristes. L'Ajuntament s'ha proposat reduir la xifra. Ho ha anunciat aquesta nit l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a BTV.
7: La meva determinació, el meu objectiu és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes, decisions molt clares en aquest sentit.
6: Doncs una de les decisions és apujar el que seria aquesta taxa turística que paguen aquests creueristes. L'any que ve els hi apujaran 3 euros a aquest impost. I en Crònica Internacional, a aquesta hora estem pendents de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping a la Xina, la primera en gairebé una dècada. Està previst que el president dels Estats Units i el de la Xina es reuneixin cap a les 6 de la matinada per mirar de desencallar un acord de pau a l'Iran. I si et sembla, Aleix, com sempre acabem amb la previsió del temps, perquè aquest dijous al migdia tornaran els xàfecs i les tornades i es notaran sobretot a la tarda vespre. Afectaran les comarques de Girona, el Pirineu, les comarques del nord de Barcelona i esporàdicament també altres punts de l'interior del país. Localment descarregaran amb ganes i l'ambient continuarà sent més aviat fresc per aquesta època de l'any com en els últims dies.
0: Molt bé, Pol, que tingueu bona nit. Moltes gràcies.
6: Igualment, bona nit.
0: Adéu.
8: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Ens queda l'últim minut, com sempre, amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana al Tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
9: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Què ens expliques?
9: Doncs que a banda del Girona Reial Societat i del Reial Madrid Oviedo, aquest dijous també tindrem un València Rayo Vallecano a les 7 de la tarda. Pels que no tinc gaire son, que sapigueu que encara en futbol tenim en directe, ara mateix comença a 2:15, un Cincinnati Inter de Miami de l'MLS, amb Leo Messi i Luis Suárez com a titulars. I, per cert, notícia d'aquesta nit, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha desestimat l'apel·lació del Reial Madrid i el Club Blanc haurà de pagar una multa de 30.000 euros pels càntics homòfobs que un sector de l'afició madridista va dedicar a Pep Guardiola el 19 de febrer del 2025, durant la tornada dels setzens de final de la Champions, no d'aquesta edició, sinó de l'anterior. En tennis, ho comentàveu a la tertúlia fa una estona, tenim el Masters 1000 de Roma en directe, aquest partit entre Rafa Jodar i Darderi, un set per banda, ara mateix en directe al tercer, 0-1 guanya l'italià. el que passi, s'enfrontarà al noruec Casper Ruud a les semifinals i aquest dijous s'acabarà de definir l'altra part del quadre amb els partits de quarts entre l'italià Jannik Sinner, que s'enfrontarà al rus Rublev, i el madrileny l'andalús jugarà contra el també rus Medvedev.
0: Increïble, eh? El torneig que està fent l'andaluce, Rafa Jódar, dos nanos molt joves, dos madrilenys molt joves, que s'han plantat als quarts de final, i Jódar amb opcions de passar a les seves primeres semifinals d'un Master 1000 a la 1:34. Estan jugant el tercer set 0-1 per Darderi. O sigui, potser pot quedar mitja hora ben bona de partit. Es queixen dels horaris del Masters 1000 de Madrid, però déu-n'hi-do els de Roma, també. Res més, Pau? Perfecte. Gràcies.
9: Tot.
0: A descansar. Bona nit.
9: A tu.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
8: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
11: Es porti un McDonald's doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
12: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
8: Winamax, les millors quotes.
13: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
14: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
15: Yeah.
14: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
15: Yeah.
14: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
15: Yeah.
14: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
16: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Marxarem a descansar, després d'un dimecres molt intens i amb molta activitat esportiva. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb més Lliga de Primera Divisió. Insisteixo, des de les 8, uns minuts abans, ens hi posarem des de Montilivi, Girona, Reial Societat, partit clau per la salvació dels gironins. I després, quan acabi el Girona, cap a les 10, quarts 11, arrencarem a l'horari habitual, el Tu Diràs. Molt pendents del Real Madrid Oviedo al Santiago Bernabéu i de l'ambient que pugui haver-hi a l'Estadi Blanc després de les últimes declaracions de Florentino Pérez. I farem tertúlia amb el Poquí, vindrà el Dani Solsona demà a la tertúlia del dijous, Marc Cornet, i tenim una gran sorpresa demà. Estigueu atents al programa, que tindrem un gran protagonista i recordarem una gran efemèride. Demà el Tu Diràs. Descanseu, bona nit, fins demà.
17: Tu diràs.
8: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
17: a rac1.cat.
8: El portal de RAC1.
18: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
19: Ciutadans de Catalunya.
18: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
20: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables, bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
21: Igualada!
22: Sí!
21: Capellades!
22: Sí!
21: Pals!
22: Sí!
21: Terrassa!
22: Sí!
21: Bon Pastor!
22: Sí!
21: Blanes!
22: Sí!
21: Sant Feliu de Llobregat!
22: Sí!
21: Berga!
22: Sí!
21: Citersol!
22: Sí!
21: Quirze del Vallès!
22: Sí!
21: Joan d'Espí!
22: Sí!
21: L'Eixample!
22: Sí!
21: Prosperitat!
22: Sí!
21: Reu Solita i Plegamans!
22: Sí!
21: Sant Martí!
22: Sí!
21: La Sena de la Selva!
22: Sí!
21: Sant Feliu de Llobregat!
22: Sí!
20: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
23: Bon dia, Òscar Dalmau.
20: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
23: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
20: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
2: Atenció, heu de saber que ahir a la tarda un senyor que factura 50.000 milions l'any va convocar una roda de premsa per dir que es donava de baixa d'un diari. Això va passar ahir, de l'ABC.
20: No ho veieu, no ho veieu, però jo ja m'estic fregant les mans. Eh?
2: Sí.
20: Estic fent foc
4: des d'ahir.
20: Amb les mans, eh?
4: Ahir ja va...
20: Sí. Mira.
2: Sí, sí, sí, sí.
20: Vamos, vamos! Vamos!
15: Hauríem d'haver fet la independència
4: el
15: 2017. Us esteu tornant bojos.
4: Home, no.
15: Això sembla la SER.
20: La gent cridant Florentino, eh?
2: No. Aquest senyor que factura 50.000 milions l'any és Florentino Pérez, efectivament, president de la constructora ACS. I també
20: el Celsi, eh?
2: No, no, no.
20: Sí, el Celsi, eh? Això es posa quan hi ha els mortets.
2: No, no, no.
20: Allà
4: el
20: recordatori te posen ACS.
2: El Celsi, sí, però en aquest cas és el nom de l'empresa, que és una constructora, no ho sé. També, com sabeu, és president del Reial Madrid i ahir, en una roda de premsa que passarà la història per diversos motius, doncs va convocar eleccions.
20: Ara toqueu el meu tema.
2: Què diu? Quin tema?
20: Les eleccions.
2: Però si vostè no pot votar, entre altres coses, perquè no és soci del Madrid.
20: Qui vol votar? A mi les eleccions em foten fàstic, les eleccions en general.
2: Ah, no, sí, no, no.
20: Però
2: no.
20: Aquestes...
4: A Florentino també, eh?
20: Però aquesta és de la presidència del Real Madrid. Sí. Estan molt bé, perquè només es pot presentar a president un multimilionari que pugui avalar amb 150 milions d'euros i sigui soci del club com a mínim amb 20 anys d'antigüitat,
2: Sí, antigüitat, sí.
20: O sigui que només s'hi podrà presentar Florentino.
2: Exacte, sembla
20: és
2: que...
20: És guapo, això.
2: Sí, ha fet les bases del concurs i el guanya ell.
20: Vull dir que per sembla... això m'agraden aquestes eleccions. S'assemblen molt a les eleccions que va guanyar Franco.
2: No, sí, no.
20: No volíeu democràcia?
2: Sí,
20: pues aquí la teniu, o sigui? Un tio que convoca eleccions i encara se'l critica.
2: Home, no, és que clar...
20: I escolta, te diré una cosa, Florentino Pérez, 20 anys més, eh?
2: Sí. Home, tant de bo, i a la banqueta Arbelora, si pot ser.
4: També pot ser que trigui 20 anys a fer una altra roda de premsa i sortir vestit de Darth Vader a la propera directa.
2: Sí, des del barcelonisme, jo crec que fitxarien també a Mbappé, però perquè continuï jugant al Madrid 20 anys més, En tot cas, el més cridaner és que el president del Madrid, en aquesta roda de premsa, va disparar de valent, de manera molt descordada, contra mitjans de comunicació i periodistes, donant noms i cognoms.
20: I si ara desgranem la compareixença de Florentino, que no feia una roda de premsa des de fa 11 anys,
15: Buah, increïble, 11 anys, Hosti, com de poderós has de ser, com per no haver de donar explicacions en 11 anys.
20: Jo ho vaig haver de mirar dues vegades i dir, ho entes bé, això? 11 anys?
15: Anys. 11 anys.
20: I és molt donar... temps,
15: Totalment. Tota la meva solidaritat cap a en Florentino Pérez. Moltes
20: Home,
15: gràcies.
20: Però què diu ara?
15: És que li plouen les crítiques i els pals de tot arreu, pobre senyor, perquè va anar pel jubilat. Va anar per la gent gran.
20: Se solidaritza amb ell com a jubilat.
15: Com a...
20: Ell encara no s'ha retirat, Vull dir
15: bueno,
20: que...
15: però...
20: No es vol retirar.
15: No, ni es retirarà. O sigui, passarà una mica com aquell, també, que l'hauran de retirar quan arribi al llit, però ja ho trobarem. Aprofitem ara que deuen haver vist que per facultats...
20: Aprofiten ara, sí.
15: Ara ho aprofiten perquè...
20: Per fotre-li canya.
15: Durant dècades ningú s'ha atrevit a dir res d'aquest senyor, I els periodistes n'han criticat...
20: Els que n'han criticat alguna cosa...
15: És que estic una mica d'això, perquè tinc aquesta càmera de seguretat que m'està mirant tota l'estona.
20: És una càmera de seguretat, això. Però si és la càmera, la webcam, el que ens grava, després això ho pengem a Instagram.
15: Ah, pel mateix preu?
20: Sí. No cobrem res més. No cobrem cap sobresou.
15: No, home, però jo necessitaria això... alguna cosa, però jo no necessito...
20: La pròxima vegada pentinis, avi.
15: Home, això per
20: pentinis... T'hi posis guapo ara per fer ràdio...
4: Té les celles aquelles de senyor gran, que són que hi ha fil ferros.
15: Bueno, perdoni, hi arribaràs,
4: Bueno, si Déu vol,
15: A les celles, perquè dalt ja no arribes,
20: Bueno, sempre te les pots pentinar cap endarrere.
4: Si les tingués molt frondoses,
15: Doncs això que deia, que va anar per la gent gran.
20: Va anar per la gent gran.
15: I aprofiten ara, que deuen haver vist que per facultats, però durant dècades ningú s'ha atrevit a dir res d'aquest senyor. I els periodistes, els que han criticat alguna cosa d'aquest senyor, ara treballen venent mocadors de paper en un semàfor. La veritat és que Florentino ahir em va fer patir, però només ahir.
20: Sí?
15: Respirava massa fort. Pel meu gust...
20: Sí que respirava.
15: Mira, para l'orella, mira.
17: Aquí?
23: Sí.
17: Vale. ¿Por qué convoco las elecciones? Por una sencilla razón. Porque yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. A diferencia de lo que ocurre en otros clubes. Pero el Madrid
1: no hay un solo dueño. El Madrid son los 100.000 socios que pertenecemos y que formamos todos los socios del Real Madrid.
3: Està cansat, eh?
15: Buah, heu sentit com respira? És que va quedar, tots els periodistes van quedar envasats al buit, eh?
20: Sí, és veritat, eh? És quan agafa aire, eh?
15: Quan agafa aire és Florentino Darvader, no?
5: No ho sé, sembla que hagués pujat unes escales, no?, abans de sortir la roda de premsa.
15: Ah, exacte, que l'haguessin llançat per les escales avall, és que és increïble.
20: Bueno, què, ja?
2: Ja, què?
20: Ja podem anar de cara a barraca?
2: Per què?
20: Ja podem sentir el Tito Florent, el més important que va dir ahir?
2: Que segons vostè, què és el més important que va dir?
20: Es poden dir moltíssimes coses d'ell. Sí. Va dir moltíssimes coses, però el més important, perquè Florentino ho va dir unes 576 vegades, és això.
1: Y yo os anuncio aquí que como siguen existiendo, como los Rubén Cañizares, que no sé si está aquí, pero bueno, los Rubén Cañizares, ¿tú perteneciste al relevo o no?
23: No.
1: No, nunca. O sea, que tú lo del ABC lo haces por moto propio.
20: Que el senyor que treballa per l'ABC.
1: Metes todos los días con el Madrid.
20: Un periodista que
1: yo me voy a dar de baja del ABC. Que mi padre me hizo hace 40 o 50 años. Y yo me costaba, digo, ¿pero cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja.
20: Fixa't. El Madrid porta dos anys sense guanyar cap títol. Sí? Els jugadors en amistats. El Barça t'ha guanyat la Liga a la cara. La teva estrella se'n va de vacances a Capri menjar pizza amb l'Estela Espósito. Però el més urgent per Florentino és... donar-se de baixa de l'ABC. No li deuen agradar els mots encreuats.
2: No, exacte.
20: Deuen ser molt difícils.
2: Que es va fer de l'ABC fa 40 o 50 anys. Bueno, l'ABC bo, el de les maquetes, eh?
1: Fem una col·lecta.
20: Una col·lecta, per què?
15: Que cadascú posi un euro i li regalem una subscripció a La Vanguardia.
5: És poc, eh? La Vanguardia és molt barat.
20: I després de donar-se de baixa de l'ABC, quin serà el següent pas? Ahora me voy a dar de baja también de Netflix porque no me ha gustado la última temporada de Stranger Things.
2: Quan era per nens, sí, no? Però ara ja li fa por.
20: Jo de debò, felicitats, perquè ahir va ser una tarda mítica.
5: Sí, de fet, el president del Madrid també va parlar d'un dels temes de la setmana passada, que és aquesta baralla a cops de puny entre Tchouaméni i Fede Valverde, que ja sabeu, ja vam explicar-ho la setmana passada, va acabar amb Fede Valverde en cadira de rodes i a l'hospital amb un traumatisme crani.
20: Se ha resbarlado. Ja lo habéis hablado.
5: Sí, per qui
24: no... Álvaro Averloa.
5: Exacte. Doncs Florentino li va voler treure pes i importància a aquest fet. Segons Florentino, això és la mar de normal al Madrid.
1: Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí.
23: Pero es peor la pelea o la filtración.
1: Sergio, vamos a hacer una... Para mí la filtración es peor.
15: Perdona. Aviam, un moment, s'han barallat, cada any s'ha barallat a cops de punt, potser s'han equivocat d'esport.
5: Sí. I ell diu que és molt pitjor la filtració que hi ha hagut
20: de la
5: premsa.
20: No li sap greu que es matin, sinó que es faci públic.
15: Ah, bueno.
20: Si queda en casa...
15: La filtració li sap greu?
20: Sí.
15: Filtracions, capilaritat, humitats, ja sabeu la resposta, no?
20: Sí.
15: Mort pretès.
20: Sí.
15: És en Jean Paul qui us ho diu, sí.
20: En tot cas, Florentino diu que els jugadors es peguen.
5: Es peguen i que això és normal i que això passa cada any.
25: Clar, són
5: que...
25: coses de nens.
5: Sí, de fet, és una cosa que ell va dir exactament que se pegan como se pegan los jóvenes. O sigui, no, que no sé exactament com és, però...
20: Sí, diu, uno le pega en el este.
5: Exacte, le pega en el este.
20: En el este vol dir els ous.
2: Sí, en el este.
20: Pues se vuelve, però bueno, en fi, escolta'm, el Real Madrid Televisión ja triguen a fer aquests combats de boxe entre els jugadors del Madrid, si diu que cada any n'hi ha.
15: A mi me sembla molt fort que no estigueu centrant-vos en que el president del Madrid va vexar una mica una periodista o dues.
20: Sí, dues. Sí, la intervenció de Florentino també va contenir traces de masclisme.
15: Com a representant d'aliat feminista que sóc, jo vull, si em permets, a Noelia.
25: Sí, aviam. Bueno,
15: jo vull sortir en defensa de les paves, no? Perquè...
20: Dir les paves no és gaire d'aliat feminista, no?
15: Bueno, però... segurament és més aliat que Florentino ahí. Mira,
1: miren els postperiódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
25: ¿Qué tal? Lola Hernández, Fox.
3: Esa niña li ha dit? Però que hi ha menors d'edat també no, que li fan preguntes.
5: No, volia dir aquesta dona periodista, segurament, però que tot això va dir esta niña, que todos sois muy feos.
15: Una cosa. És que aquests senyors grans no han après res nou de les noves generacions que estem en plena igualtat amb les dones, no, Elia?
25: No.
15: Vols que... Vale, bueno. Tu t'ho perds perquè t'anava a proposar anar a un bar a comentar tota la moguda de lo que esteu lluitant i lo que esteu aconseguint.
20: Jean Paul, calla. Vale. Calla, ja.
15: És que encara no li havia dit lo que volia fer.
25: No, ja. Molt millor.
15: Vale. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. I, bueno, feminisme també és, no és no,
20: és
15: no?
20: Callar, sí. Vale. Feminisme és callar.
15: Vale, però no,
5: és que per un moment m'ha semblat que, anava, que volies quedar amb la Noelia en un bar per explicar-li tu el feminisme.
25: Yeah. No seria la primera vegada que em passa.
15: Jo li demanaria permís abans d'explicar-li el feminisme.
20: Molt bé, molt bé.
5: M'agrada molt que és masclisme amb permís. Bé, en tot cas, un altre dels temes recurrents d'aquesta compareixença de premsa de Florentino Pérez va ser el seu estat de salut. Va repetir una vegada i una altra que és fals el rumor que està malalt, perquè ell va dir directament, de fet, la primera cosa que va dir a la roda de premsa és mentida que tingui un càncer terminal. Bueno, però abans de dir bon dia.
2: Sí.
5: O sigui, una cosa molt estranya. I Florentino va dir que fins i tot els seus amics s'han cregut aquest rumor i que li han recomanat tractaments.
1: Bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce. A ver, que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque... Pero será posible que se lo crean hasta mis amigos.
15: Perdona una cosa, ha dit un amigo conoce un sitio en China, sí. Però quins contactes tenen aquesta gent?
20: Sí, bueno,
15: a més, diu, les enfermedades terminales del càncer, no les altres enfermedades terminales, bueno, han de ser les del càncer.
20: S'ha confós una mica.
15: S'ha confós, bueno, només li faltava dir, tinc un amic que és tarotista i el llegeix els palets del Mikado, saps?
20: Sí.
15: Això és molt bo, el Mikado.
20: Tot a mi me perdonareu, Mikado, però no esteu destacant la labor humanitària que està desenvolupant Florentino Pérez.
2: El què? Quina labor humanitària?
20: Bueno, Florentino Pérez és... No sabeu que és una ONG en potes, eh? Florentino Pérez. Riu tant tu d'aquests de l'Open Arms i d'Amnistia Internacional, sí. I totes aquestes mandangues.
2: Ja no em sap més, no?
20: ONG.
2: ONG, sí.
20: ONG, que sí. M'agrada dir en amics.
2: Les ONGs.
20: Les ONGs.
2: Les ONGs.
20: No se n'ha parlat prou d'aquest senyor Florentino Pérez. Està salvant l'Àfrica, eh?
2: Com que està salvant l'Àfrica? No cal, a l'Àfrica no cal que la salvin, simplement que no els...
20: Mira, bueno, ho va explicar ell a la roda de premsa d'ahir.
1: El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida. Gratis. Al Madrid. Gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol. Gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
20: Los de Oceanía que se jodan. Però los de África, escolta, sempre fa més gràcia.
2: I a tu baixaran a fitxar, de tota manera, vull dir que...
5: I a més, África gairebé com si fos un barri de Madrid, no? África així en general.
15: Però... Bueno, África no, però Venezuela pràcticament, i per això d'aquí plora la criatura també. Jo no voldria fer més comentaris de geopolítica,
5: que
15: però...
5: Què té a veure Venezuela ara, amb això?
15: Bueno, Noelia, puc parlar?
25: No, sisplau.
15: Vale, bueno,
20: a mi m'ha recordat una mica Josep Lluís Núñez,
2: exacte,
20: eh?
2: Exacte, a mi també.
20: Gratis.
2: Gratis, eh? Los niños de África, gratis. I plorant, no? Estem invertint en uns pequeños éssers pequeños.
20: Sí, sí.
2: Bueno, en fi, Conrad, Consum, passi un moment que el veig neguitós tota l'estona.
20: Bueno, neguitós perquè estem sí. En zona de descens, eh?
2: Ja, sí.
5: Sí, no, l'Espanyol... Sí, l'Espanyol sí. I el Girona...
20: No, sí. No, sí, no.
2: Però d'on li ve? A banda d'aquí, té algun altre neguit o...?
20: Home, no, el neguit és aquest que vaig anar a segona divisió.
5: Encara no, avui poden sortir de la zona de descens perquè clar. Ahir és veritat que el Llevant va guanyar i avui jugar... El Girona, no sé si l'Espanyol juga avió demà, però encara estan en condicions de salvar-se bueno, si guanya un partit. També és veritat que l'Espanyol no ha guanyat cap partit en el
2: bueno, campionat. Bueno, no ens posem en aquesta tessitura.
20: Doncs hi posem, ja ens hi posarem. No patiu. No, és que estava sentint ara que esteu pensant aquí el Florentino Pérez.
5: Sí.
20: M'ha recordat aquesta roda de premsa perquè clar, molt hi-hi, ha-ha, sí. Però escolta'm, rodes de premsa de presidents de futbol, mítiques, que jo recordi, està aquesta,
2: sí.
20: D'ahir, i una de fa molts anys, de Josep Lluís Núñez.
2: Bueno, sí, però ja...
20: Josep Lluís Núñez, que sí. Bueno era.
2: Sí.
20: President del Barça, però tenia el carnet de l'Espanyol.
2: No, home, no, per què dius?
20: Ja no s'ha dit prou.
2: Bueno, és cert que per uns moments aquesta roda de premsa sí que va recordar, ara ho sentia, a Florentino dient això dels nens de l'Àfrica.
20: Josep Lluís Núñez, sí. 19 de maig sí. De 1996.
2: Sí.
20: La roda de premsa on va anunciar que fotia fora Cruyff.
2: Sí, una roda de premsa també que va ser històrica. Sí,
20: recordem. El moment on explicava com s'havia reunit amb Johan Cruyff.
2: Sí.
6: en un acte molt amable.
7: Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva, en un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses.
15: Perdoneu una cosa, a fer uns què?
6: Uns sanguis. És uns sandvitjos. En la llengua de Núñez volia dir sandvitjos. És una I-U neutra, no sé com descriure aquest so.
5: És una U amb tres dieres.
6: Sí, es deu escriure així.
5: Jo això ho he vist a Star Trek, és Klingon.
6: Sí, sí, deu semblar Klingon, sí.
15: Pot ser que Núñez parlés un dialecte del català que només parlava ell.
5: Sí, pot ser, no?
6: Deia sanguis, serveis metges...
15: Serveis metges, unes cerveses... Sí. No? Sembla que parli en clau, que no pot parlar-ho tot, i aleshores has de parlar en clau, com vols que...
6: Però en aquella roda de premsa que va fer el Núñez hi va haver més perles com aquesta.
7: Ja és una barbaritat, el mes de maig, pensar en fitxar jugadors. Això és una falta de planificació. Però bé, com jo estic intentant ajudar amb el Cruyff, perquè no vull denunciar aquests fets... Pues bueno, vaig dir, si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals.
15: Era una altra època.
25: Ha tingut una pausa per pensar si ho deia i ha dit que sí.
15: Que ho deia, que endavant. I això Florentino hi va tenir algunes pauses i també va decidir que ho deia. Bueno, en fi, això no cal comentar-ho, no?
6: Bueno, és que això va ser... Perquè veieu que també va ser històric. Josep Lluís, no només el Madrid, fixeu-vos també en el Barça, en el vostre club, en el club de la Pena d'enfrente.
3: Home, més divertit Núñez que el Florentino.
6: Sí.
15: Podem tornar a posar el tall de Florentino de l'Àfrica, sisplau?
7: El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida. Gratis. Al Madrid, gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol, gratis.
6: Però per què?
7: Però per què no lo van a poder ver?
6: Gratis, però per què? Per què vol posar això?
15: Bueno, perquè, no sé, sí, jo... Perquè això em recorda el moment en què Núñez també parlava de nens desemparats i de la internacionalització del club.
7: Jo crec que entre el president del Barcelona i el president de la Generalitat i el president del Barcelona, jo crec que hi ha dos filosofies totalment diferents, no? Vull dir, jo crec que el president de la Generalitat vol dominar el país i jo vull fer país. Són dos filosofies totalment diferents.
6: Hòstia, Pujol.
7: Jo m'agrada aglutinar, m'agrada vendre el país... La prova està és que avui dia el Barça és el primer ambaixador de Catalunya, sens dubte. Avui dia el Barça es veu a tot arreu, d'Espanya, d'Europa, de Mèxic, de qualsevol. L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple.
6: Què collons aplaudiu, així?
5: Jo crec que és d'alliberament una mica, també.
6: No es pot aplaudir ni la samarreta del Barça ni un nen sequestrat.
5: No. El nen ja és a casa.
6: Perdona, és una estratègia de màrqueting impecable.
5: El què?
6: Voleu pujar Catalunya al mapa?
5: Sí.
6: Doncs comenceu a repartir samarretes al Barça tots els nens sequestrats.
5: Sí, home, sí.
6: No, és que això va ser fa molts anys, però ara també hi ha nens segrestats amb la samarreta del Barça.
5: Ah, sí?
6: En conec un que es diu Joan García.
5: No.
6: El porter botifler, que ens l'han sequestrat.
5: No l'han segrestat.
6: Rata traïdora, que bueno és.
5: No acabo d'entendre si és aquesta relació d'amor-odi.
6: És amor-odi,
5: sí.
6: He sentit també Núñez parlant sobre els candidats que se li enfrontaven a les eleccions a president.
7: Escolti, no fem campanya publicitària barata. Escolti, vostè dongui dels seus diners. Jo crec que és un candidat, si com vol, donar. El primer que té que dir que jo dels meus ingressos donaré el 10%, perquè vull ser un president generós, dels meus diners. Ara, donar dels diners dels socis, que jo tinc socis, o tenim socis que estan a l'atur, que tenen dificultats per poder pagar el carnet d'identitat.
15: Sí. Perdoneu una cosa.
6: No, perdona tu, nani, és que què passa?
5: S'ha de ser molt pobre per no poder pagar el carnet d'identitat.
6: De fet, Núñez diu el carnet d'identitat. Volia dir de soci. Té un lapsus aquí.
5: Ah, bueno,
6: renovar el carnet d'identitat.
5: Ah, però...
6: Deuen cobrar 20 euros. No?
5: Sí, allò que mai funcionaven els datàfons.
3: No, de fet, abans havies de pagar
6: en efectiu
3: i ara sí que ja tenen datàfons, fa un any o dos.
6: Sí,
5: bueno,
6: sí, sí.
5: Doncs felicitats, ha arribat el wifi a la policia espanyola. Bueno, en fi...
6: A mi, lo del Núñez, el que m'agradava era que parlava sempre de fer obres. Sí, era el seu tema, perquè ell era constructor. Cada dos per tres hi havia obres al Camp Nou, a les assemblees de socis...
5: En Florentino, ara que ens hem desviat una mica, el tema obres també...
6: També treballa en una constructora, treballa més l'obra pública. Ojo, però construeix.
5: Sí, home.
3: Però ell construïa.
6: Núñez construïa, però a tutiplén. I me'n recordo també d'una unes declaracions mítiques que parlava de quan es feien obres al Camp Nou per unes goteres que sí. hi havia.
9: L'exterior de l'estadio, ustedes saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos jambordins en los comunes.
10: Cuando se llovía se han puesto unos jambordins.
6: Jambordins.
10: Peix de gallina, aquest català ja no existeix.
6: No, perquè va néixer amb ell i va morir.
5: És que és català genuí.
10: És increïble. Que Andreu defensa aquest català també.
5: Exacte, sisplau.
0: Català es defensa sol.
6: Si rebatem aquest Festival Núñez recordant el dia en què va presentar un nou fitxatge, crec que l'equip d'en Bol, i el jugador, acompanyat dels seus pares, va dir allò que el seu màxim objectiu a la vida era fitxar pel Barça, dir, hòstia, jo ja em puc morir fitxant pel Barça. I Núñez, a continuació, va prendre la paraula.
11: Quan un jugador desitja fitxar pel Barcelona i els pares, avui és el dia més feliç, pues, naturalment això és un avantatge i una gran alegria, el fet de que un jugador avui és un dia dels més feliços de la seva vida. No? Per tant, moltes gràcies, benvingut, i bueno, ja se pot morir.
6: Aquí clarament ja s'està agradant, no?
5: No,
6: ja. Perquè hi ha pausa, eh?
5: Jo crec que aquí és Ronaldinho fent uns tocs abans de regatejar algú, eh?
2: Sí, podríem estar un dia sencer sentint declaracions.
5: Podem fer només això durant tot el programa d'avui, sisplau?
2: No, no, no, ja. Haurem de fer un petit esforç, hi ha altres qüestions.
6: Hi ha més coses.
2: Podríem sentir declaracions memorables del Núñez, també de Florentino, però ho hem de deixar aquí.
12: I punto i remés, no?
6: I punto i remés, sí. Doncs ja està. Hem de canviar completament de tema, no només de les desfetes del Madrid, viu l'home. Després en continuarem parlant d'aquesta roda de premsa de Florentino Pérez amb el Duque de Fire i amb David de Foix.
2: Sí, hem de parlar d'altres qüestions. Per exemple, una qüestió relacionada amb el contingut en català a xarxes socials.
5: Què ha passat?
2: S'ha disparat a més d'un 70%, en un any el contingut en català a xarxes.
5: Soc jo, el tip-top.
13: Sí, ara. Ho veieu, no? Puja el consum de contingut en català a les xarxes i quina és la notícia, quina és la cortina de fum?
24: El president de Madrid.
13: Ja ho fet la quarantena o no ho fet la quarantena?
6: Per què?
13: Perquè us ha picat.
6: Ens ha picat el què?
13: El virus de Manolo Dirbombo. S'ha picat, eh?
6: Bueno, centrem-nos.
13: Això de jo, centrem-nos tota l'estona mirant a Madrid. Oh, Madrid que ha hecho el mi amo.
6: Bueno, però
13: escúpeme en boca, Florentino.
6: Ara en parlem. El consum de contingut en català a les xarxes s'ha disparat, eh?
2: Sí, un 70%, com dèiem.
6: Bueno, perquè som molts els que estem fent contingut, eh?
2: Ah, sí.
6: Som moltes les creadores de contingut al TikTok.
2: Sí, el TikTok. Per ser que està generant contingut...
6: Com has dit?
2: TikTok.
6: Qui demana?
13: No pot ser.
6: Però jo li he preguntat, perquè jo li he dit malament primer. Jo li he dit TikTok, eh? I llavors ell de dir TikTok, però jo he fet que no el sentia. I llavors li he dit, com, perdona? I llavors que em diu TikTok, eh? Sempre m'he imaginat, eh?
2: Doncs això...
6: TikTok, eh?
2: TikTok,
6: bueno, aquí sona toc-toc. Sí. És la mateixa nota, hauria de ser...
2: Bones notícies per la llengua, i bé, fa un mes que es va publicar el manual de defensa del català. En fi, jo no diria que és coincidència,
6: però... Per cert, perdona, què heu vist? Nenes,
2: què?
6: Que us ha arribat el vídeo d'aquell gat que parla?
2: Quin vídeo, ara?
6: Un gat que parla?